0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, diu el refrany que en dimarts i 13 ni t'acasis ni t'embarquis, però nosaltres, que no som supersticiosos, hem preparat un programa d'alta volada que inclou una xerrada amb el comandant més conegut dels vols interilles, la visita setmanal del psicòleg Toni Riera López de l'Amo, que ens parlarà precisament de les supersticions. Recordarem una obra fonamental per conèixer els ocells de les Illes Balears i farem volar la falda en una ballada tradicional a Eivissa, que això, entre altres moltes coses, així que deixeu volar la imaginació, la voluntat és vostra.
2: Vamos a arrancarlo con altura.
3: El dembow lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: Con altura, Aina Marc, avui has tret en el carrer sa paraula vol. Com estàs?
1: Estic molt bé, començant la setmana bé, amb energia.
0: Molt bé, a més amb un dia manco de feina, això vol dir que ja estàs més a prop de divendres.
1: Exacte.
0: Tranquil·la,
1: exacte.
0: Relaxada, relaxa't, ja falta manco. A veure, tu que te venes cap si te dic vol?
1: Idò, jo crec que la majoria mos ven un cap, ho vol d'un avió, ho vol d'un ocell... Però saps en què me fa pensar, jo?
0: En què?
1: En el vol d'un moscard. Quan estàs massa a prop. Que molesta, saps?
0: Val, no serà en que hi ha per la redacció, no? Uns altres.
1: Pot ser, clar.
0: Val.
1: Però bé, anem a escoltar què mos diu la gent sobre vol. Cultura. Vivo
2: rápido y no tengo cura. Cultura. Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Has agafat molt de vols.
3: Més o manco, sí. Sí, he agafat un par de vols.
1: I creus, avui és martes 13, ni té cases ni té embarques. Creus en aquestes supersticions?
3: No crec molt en les supersticions, però crec que és un dia que pots volar més barat.
1: Cultura. I caminant, han trobat a molta gent que li toca agafar vols ben sovint.
4: Yo sí, vamos, sí, porque nosotros vivimos también en la península. Y te puedo decir que cada mes, dos veces por lo menos, nos vamos y venimos.
5: Como 300 vegades he creuat, se diu, l'Atlàntic, como 7 vegades. I he anat a la Xina, a Europa, Asia Central, al Pacífic... Bueno, me agrada molt viatjar.
1: Però també hem aturat en un lot que no ha volat mai.
6: No he volat mai, m'agradaria. Tenc un destí fixat, que és a Califòrnia. Ei, per un joc que se va fer ja.
1: Avui han trobat un pot de tot, tant que tenen ganes de saber què és volar per primera vegada, com que agafen vols cada mes.
0: Molt bé, Juny Cortes, t'acabam de, com diuen, pillar. Què estàs mirant?
7: Jo m'he de confessar que ara ja en aquestes hores comença a haver-hi gana i m'heu agafat mirant idees de sopar. Mireu, és n'Ernest, un al·lot mallorquí que diu que ell no és xef, però que cuina molt bé.
8: Un plat extraordinari. O de fer que floquet. Avui farem floquet amb preves, un plat típic de Campos i que podríem descriure com una espècie de frit de vedella.
9: El floquet admet dos tipus de coccions, breus i llargues. Com que nosaltres el fregirem poc temps, li llevarem els nits presentats perquè no quedi dur i el tirarem a bocinta mossegada. L'adobam amb sal, preva bo.
7: Estic pensant de proposar-li a l'Ernest que faci més receptes vegetarianes, perquè sona molt bé, però jo no puc menjar massa del que veig en el seu perfil.
0: Ja mos estranyaven, Anna i jo, que te posessis a cuinar un poc de floquet, que és aquesta carn, a més tan bona i, efectivament, molt típica de Campos. Però bé, demana-li tu mateix, Ernest Llofriu, com estàs? Benvingut.
10: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per venir.
7: Sí, no sé, has pensat en incorporar més receptes verdures i vegetals en el teu perfil?
10: Sí, de fet, una de les receptes que més m'agrada cuinar, sobretot ara que comença la temporada, són sopes mallorquines. Sí que és vera que nosaltres a casa les solen fer de matança, o sigui, li posem costella, botifarró, però sí que és vera que també existeix l'opció de fer-les sense cap tipus de carn.
0: I quan decideixes que cuinaràs per publicar?
10: Realment ho intento pensar al llarg de la setmana, no? És a dir, en el final és vera que jo intento gravar les receptes cap de setmana, que és el moment del dia o el moment de la setmana que més temps tinc, i en el final és això, és pensar... Al final també és veritat que tinc una llista i vaig apuntant receptes a llista i al final s'està anant tatxant, no? Al final pensar, ostres, quan és temporada d'estiu però intentes fer plats que són de temporada, no? Com feien les nostres predines, no? Al final jo crec que l'ideal és utilitzar producte de temporada sempre que sigui possible i al final és això, tenir diferents llistes i anar escollint a veure que encaixa més.
0: I ara ve la tardor, bolets, carbassa, tot això ja pots anar pensant, no? Ja ho tens apuntat?
10: Sí, tinc diverses receptes apuntades, sí.
0: Aubergines farcides, floquet, que ara te sentíem, macarrons, coca de trampó, Què fa bona una recepta? Una recepta que és habitual, no? A les cuines d'aquestes illes. El producte, la tècnica, la paciència... Tu què creus que fa bona una recepta?
10: Jo crec que al final és conjunt de totes les coses, no? És a dir, està clar que si tu utilitzes... O sigui, una recepta no de molts ingredients, és important que aquests siguin de qualitat, no? I més a més, sobretot si són de proximitat, és a dir, al final nosaltres aquí per sort tenim una horta molt bona, tenim tomàtics que són excel·lents, tenim cebes, tenim patates, i al final jo crec que se tracta un pot d'utilitzar producte de proximitat i sobretot que sigui de temporada. Uh-huh. I a part també cuidar la cocció i treballar bé les receptes. Moltes vegades crec que per fer una bona recepta no necessites anar-te'n per les branques i moltes vegades basta això, utilitzar productes senzills i fer coccions molt, molt senzilles, o sigui, sí. No fa falta complicar-se la vida.
1: Uh-huh. I per qui cuines normalment?
10: A casa, bueno, cuino per meu germà i per mo mare i per jo.
1: I d'on teneix aquesta passió de començar a cuinar?
10: Jo realment diria que la meva passió, o sigui, jo de petit ja a casa cuinava, ajudava a mo mare a cuinar, sobretot a l'època de les festes de Pasco i de Nadal, però sí que és veritat que fa uns anys, bueno, fa ja bastant de temps, si mateix, vaig començar a mirar programes de cuina amb mon pare i clar, mos va néixer aquestes ganes d'experimentar la cuina, no? I tots dos mos enteníem molt bé, va ser arrel d'aquí, sobretot de mirar programes de cuina, mirar vídeos a YouTube, que en el final vas provant diferents tècniques, vas provant diferents ingredients i al final això vas... I m'he donat compte aquí que realment se m'adonava bé i m'agradava cuina.
0: Uh-huh. I així vas posar en marxa, no?, aquest perfil d'Instagram. No sé si és un poc un homenatge a ton pare, també, aquest perfil.
10: Exactament, Ernest. Sí. O sigui, jo és vera que fa anys volia posar en marxa un canal de YouTube amb un pare, perquè, bueno, lo que us comentava, no?, que mos agradava molt cuinar junts i mos entenia molt bé la cuina, i no vaig tenir en el final, per circumstàncies de la vida, no vaig tenir aquesta oportunitat, no? Uh-huh. I és vera que des de fa un any i mig, me feia ganes posar el projecte en marxa, però vaig pensar... Ja que som més actiu a Instagram, per què no intentar-ho en aquesta xarxa social? Uh-huh. I en els finals, a partir de principis d'enguany, vaig començar a gravar contingut i vaig decidir posar-ho en marxa, perquè en el final anava passant els temps i no arribava el moment de dir, vaig dir, mira, m'he llençat a la piscina perquè si no sortirem endavant.
0: I què te diu la gent? Vas tenint això, comentaris, feedbacks de la gent que te segueix?
10: Sí, la veritat és que sí. Jo m'ha sorprès sobretot, va ser el vídeo de la coca de trampó, és que més impactat tenint, jo no m'ho esperava per res, i vaig rebre molt de comentaris. I és veritat que hi havia molta gent que s'ha de sorprendre del fet que jo posés ou i sucre a la pasta de la coca. Clar, hi havia molta gent que em deia que no duia, que la coca de trampó no duia ni au ni sucre. Sí. Jo vaig dir, a veure, que receptes realment n'hi ha milers. O sigui, en el final és com la pasta de les panades, que cada família té una recepta, no? Mm. Però sí que és veritat que en general la majoria de comentaris són positius, és gent que li agrada i que li fa ganes, sempre que li fa ganes fer les receptes que públic.
0: Que bo. I tu tens una llibreta, però, de receptes familiars?
10: Sí, de fet entenc tant de receptes familiars per part de mare com per part de pare. Sí. Sí.
0: Molt bé. Ah. Tots dos de Mallorca, receptes
10: habituals. Sí, exactament, sí. Mm.
0: Mm. I tu vas fent la teva pròpia llibreta?
10: Sí, ho intento. Al final, sobretot en el mòbil o l'ordinador, sí que vas anotant i després també vaig comprar una llibreta per... Clar, moltes vegades, quan fa una recepta per primera vegada, no saps com te sortirà, no? I apuntes la quantitat d'ingredients que has utilitzat per veure realment si després, quan la prova, dius, ostres, està bé, o faria aquest canvi, aquest altre, i al final se tracta d'això moltes vegades d'experimentar. Uh-huh. A vegades la primera vegada surt fantàstic i a vegades necessites 4, 5, 10 vegades per perfeccionar una recepta.
0: M'imagino que ja la penges a internet o en el canal d'Instagram quan ja surt bona, encara que no l'he tastat.
10: Exactament. Sí. Així és.
7: Molt bé. I has tingut alguna recepta que se t'hagi resistit una mica més d'aquestes que dius, en duc 10 vegades fent-la i encara no me surten bé les proporcions?
10: No, o sigui, sí que és vera que... Sí que és vera que hi ha una recepta que l'he fet dues o tres vegades i encara no l'aconsegues... O sigui, entendre el tot, no. Sempre me passa que se me passa la verdura que quan faig la sopa mallorquina. O sigui, quan faig sopa mallorquina sempre me passa que o la verdura me queda massa crua o me queda passada i encara estic aprenent un poc els temps de cocció de cada ingredient. Mm. Però diguem que és l'única que, per sort, de moment se me resisteix un poc.
0: És que això que deies en començar dels temps de cocció, realment això és un dels bons secrets, no? Que no se te passi ni quedar-te curt.
10: Exactament. Jo crec que per totes les receptes és important, sí.
7: Sí, que a més és difícil trobar-ho a receptari perquè, sobretot, la cuina que és molt tradicional, clar, les persones que la fan són molt d'instint de... No, pues fins que faci xup-xup, fins que tu vegis.
10: Exactament. I jo me'n dono compte que sóc el primer que moltes vegades a les receptes, clar, dic, fins que sigui cuit, però clar, tu realment no saps clar, quan es cuit o quan no es cuit o la tomàtica, dius, ostres, la vull reduir, però que t'agrada més espessa, més líquida, en el final són coses que... però jo crec que això t'ho dona el temps de la cuina. O sigui, a mesura que vas cuinant, vas aprenent aquest tipus de coses.
0: Te relaxa cuinar?
10: Sí, molt.
0: Perquè tu no te dediques a això?
10: No, jo diria que, de fet, la cuina al final és com el meu espai de... el meu espai, no? I moltes vegades, això, quan estàs estressat o has tingut un mal dia, jo me fico a la cuina i és com evadir-se tots els problemes que tens el dia a dia, no? Sí. I m'ha molt bé, la veritat, sí.
0: I tot sol en companyia? Quan se cuina millor?
10: Jo, personalment, m'agrada més cuinar tot sol. Mm. Però és vera que sí que a vegades, tenint un bon pinxe, sempre t'ajuda, no? Sobretot a l'hora de preparar els ingredients i tenir-ho tot llest, sí que és vera que tenir una mà extra sempre benvinguda.
0: I te poses davantal?
10: Sí, sí. Sí, sí, sempre. Perquè sóc el rei de s'estàquer, o sigui que...
0: I de sempre en davantal, aquesta secció se diu Sopa d'avui està per de demà, Ernest, així que nosaltres t'hem de fer les preguntes habituals.

0: A tu no t'heu fer mandra, no? Fes sopar, no te fa peresa, no?
1: No, cap ni una.
0: Cap ni una. I vas tenir massa gent que en aquests moments, això, té una mandra que no pot i arriba a casa seva i ha de fer sopar. Què proposam?
1: Clar, jo la primera recepta que proposo, una que faig moltes vegades i que de fet era un de sopar habitual del meu predí, que és una truita d'all tendres i sobrassada. I és molt senzill de fer, o sigui, en el final se tracta de... T'has all tendres si és temporal, si no podeu posar sofrits o greix, T'has ben petitons, i la posar en una pella, si és antiderent millor, perquè no se ferri sou, i simplement saltejar-los a foc mitjà amb un pot d'oli. Quan estan pràcticament cuits es posarà un bocines de sobrassada fins que s'afongui, i després bat uns ous, incorporar això se mescla els ous, i després li pos també un pot de sobrassada fora passar per la pella, i després com si fes una truita francesa, o sigui, tornar a passar per la pella fins que sigui cuit, i això ho pots servir al final amb patata bollida, amb una amanida, o com jo més m'agrada realment és amb una llesca de pa moreno amb tomàt i oli i sal, i damunt la truita ja tenen un sopar que és de 10, per allò.
0: És de 10 i és senzill, ràpid i nutritiu, però de vegades apareix a mi que sols menjar coses amb poc més de xitxa, no?
1: Sí, perquè jo realment, clar, entren molts dies, 6 dies a la setmana, i clar, jo surto a córrer de matins ben prest. I al final jo not que si no tenc un sopar amb una càrrega important de carbohidrats, al final el cos li costa, no?, s'arrencar el dia següent. I el que fem moltes vegades és pues, un plat de pasta ràpid que és ben senzill de fer. També se tracta d'agafar boles, que ara més estem en temporada, si no sempre podeu fer boles d'aquests de cultiu, i simplement testear-los a bocí no molt... Bueno, primer de tots el fas net per llevar l'excés de terra, amb cura de no passar massa aigua, perquè al final si no són esponges i absorbeixen tota l'aigua i no tenen gust a res. I una vegada estan nets, és posar una pella, un parell d'ais laminats, quan comencen a fer bona olor, incorporar el bolet, el salteja 3-4 minuts. Després jo sempre m'agrada porar-li, perquè per això és com, diguem, sabe crem mallorquí, que és un bocinet de sobrassada. I quan és fos, li pos dues altres tomàtiques de remellet ratllades i tot d'una sa pasta. O sigui, sa pasta, mentre l'estàs bollint, mentre fas això, la poses a sa pella, 1 o 2 minuts abans d'estem de cocció, que indica fabricant, amb un pot d'aigua a cocció i l'acabes de cuinar allà. I ja ho tens fet.
2: Juny, això quasi, si li llevam aquesta becrem mallorquí, sí, que mos ha dit.
3: Ja ho dic, jo els bolets m'encanten, i ara que hi ha temporada, és que sí que aquesta tardor és la meva temporada culinària preferida.
0: I abans de sortir corres de matí, berenes? O fas un cafè i surts? Com ho fas?
1: Normalment el que faig és me menjo un plàtan i surt a córrer. Sí, perquè al final surt a córrer molt prest, hora intempestiva, i no ten temps a pair es berenar.
0: Hora intempestiva, que encara no han posat els carrers.
1: Bàsicament.
0: Per exemple, a quina hora?
1: A les 5:30.
0: I d'on poc intempestiva, sí. Per aquest equip que se fa dormir tard, bastant. I escolta, i un tàper per el dia següent? Imagina't això, que ara hem de preparar el tàper, que m'adurem a l'oficina. Què podríem preparar?
1: Una altra recepta que a mi m'agrada molt per dur de tàper és, diguem, un arròs fregit estil xinès, no? Que també és ben senzill de fer. L'únic requeriment, diguem, que té és tenir arròs bollit, sobretot, especialment si és arròs llarg, ja sigui, jo sobretot utilitzo arròs hazmin, però també puc utilitzar basmati o arròs llarg normal i corrent, tenir-ho cuit des dia anterior. I la recepta és ben senzilla, o sigui, al final és... Sí que és important tenir tots els ingredients preparats, perquè en el wok se cuina molt ràpida i no te pots permetre el temps d'anar preparant mentre cuines, i en el final es posarà, jo li poso pastanaga, que el que faig és tallar-la a quadrats petits, un parell de greix, també tallats petitons, pollastre, que jo normalment utilitzo darrere de pollastre, però podeu utilitzar pitera si ho preferiu, perquè al final té menys greix, ous i bueno, iai també, no? I en el final se tracta de posa la pella en marxa, amb un pot d'oli, jo sol utilitzar oli de girassol perquè al final és més neutre i no porta tant de sabor, que al final volem que el plat tingui gust en els ingredients que utilitzes, i es sofregir el pollastre fins que està pràcticament cuit, incorporar-li sal, quan fa bona olor ho retires de la pella i poses 2 ous batuts, com si anessis a fer una truita. Quan comencen a quallar-se, poses l'arròs ja bollit, ho mescles tot bé, reincorpores el pollastre, li poses sofrit també de petitó, la salsa, que jo li sol posar una mescla que és salsa soja clara, salsa d'ostre i salsa soja oscura, però realment podeu obviar aquesta salsa i posar simplement salsa soja normal, i mesclar fins que estan els ingredients llets i després simplement o el sopa en el moment o te faràs tèper per el dia següent.
0: Molt bé, molt bé. I de tot això que ho conta avui també aquí a IB3 Ràdio, també ho conta en el seu canal d'Instagram, Ernest Llofriu, Ernest Chef, o Chef Ernest.
1: Chef Ernest.
0: Chef Ernest, exacte. I d'ara t'hauràs de sotmetre les preguntes de Naina Marc i d'en Juny, però són fàcils, fàcils, fàcils.
2: Bé, Ernest, no passis pena, que són preguntes fàcils i ràpides, les intentant relacionar sempre amb la paraula del dia, que ja saben que avui es vol. Per tant, la primera pregunta és òbvia. Sols volar amb avió?
1: Sí, sí. No molt sovint, bueno, depèn dels anys, però sí, sí, sols volar amb avió, sí.
2: I quan voles, menges dins l'avió?
1: Normalment no, perquè és veritat que sol agafar vols a hores... O ben prestes de matí o més tirant en el vespre, no?
2: Hora d'anar a córrer, també, no?
1: Exactament, exactament. Sí.
3: I quan ets un bufet, un hotel, tu ets des que se sol omplir amb el plat amb tot el que vols ja directament o sols anar en diferents viatges?
1: Sol fer diferents viatges, normalment, sí. Sí, sí, perquè al final sé que de vegades, clar, menges pels ulls i si menges de cop, al final... A mi me sap greu, sóc la primera persona que li sap greu deixar menjar en el plat. I de vegades passa això, que si te passa després no t'acaba el que hi ha i...
2: I després sap greu.
1: Exactament, és malvertament, sí.
2: I a què no renuncies mai a un bufet lliure? Que saps que allò sí o sí que hi haurà.
1: Clar, jo moltes vegades mires què ha de postre, perquè és vera que sóc una persona golafra, però sí que és vera que de vegades també va ser la secció de menjar que fan en el moment calent, que també moltes vegades es diu, ostres... ja siguin pitera o siguin ous, perquè també van anar moltes ous, i sobretot això, o postre o la part de les versions calentes.
3: I amb el teu perfil d'Instagram, Chef Ernest, què t'agradaria aconseguir, què voldries aconseguir?
1: Bé, realment, el meu objectiu a l'hora de crear els perfils és donar a conèixer la meva passió per la cuina, no? O sigui, jo no aspir a tenir moltíssims seguidors ni a guanyar-me la vida amb això, perquè realment no m'hi veig, no? Però sí que és vera que en el final m'agrada això, o sigui, jo m'agrada cuinar per la meva família, per meus éssers estimats i m'agrada el fet de cuinar i realment el que pretenc és donar a conèixer la meva passió per la cuina i les meves receptes.
2: Vols enviar qualque salutació, ja que ets aquí per la ràdio pública?
1: Sí, volia enviar una salutació a les meves amigues de Vivim sa Vida, que ja sabran qui són, i a la meva família, que segurament m'estan escoltant a casa.
0: Que bé. I d'Ernest Llofriu, Chef Ernest, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona i te seguirem. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. De dilluns a divendres a les 5...
1: Jo conec en Quico Rivera.
2: Sube el mambo.
3: Quin nivell, Maribel.
1: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
4: ¿A 200 euros?
5: Ya se podría haber sido un pan menos en Paquirri.
3: Pues si el fi de la Pantoja, como ha de pagar 200 euros.
1: Y va a llenar ya, tal, no sé qué, uno a mí, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
6: Jo ja no treballo con ell.
3: No.
5: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això, hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
1: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
5: Molt bé.
0: I bé, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonam en directe.
5: Per favor.
3: Xiu-xiu. I li donem que te deu 200 euros.
1: Exacte, i li tornem a recordar.
0: IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: vida mentre oques grasses està cantant aquests seramocells. Aina Mar, tu hauries de passar pels prismes la paraula del dia, que es vol.
1: Efectivament. I és que vol, vol dir que explicarem una mica les diferents definicions que té aquesta paraula. I bé, ara que van de tornar d'un cap de setmana llarg, segur que més d'un ha hagut d'agafar un vol per tornar de les vacances a la feina, un cop de realitat que ningú vol acceptar. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat del vent. Una de les definicions que mos diu UDIEC sobre un mot és l'acció de volar, és a dir, de sostenir-se i desplaçar-se per l'espai mitjançant ales o altres mitjans. Un avió vola, un ocell vola, una mosca vola. I si qualcú ha fet molta via per arribar d'un lloc a un altre, ha volat. I si han tret un pot de menjar per picar i ha sortit tan bo que quasi ni ho han pogut provar, vol dir que també ha volat. La incertesa em fa seguir, potser no saber en el fons em fa feliç. Digue'm qui podria saber millor que tu. Però ho vol també mesura l'espai i ho tens. És la distància que un ocell o un avió pot recórrer sense aturar-se, com quan deien que un au és a mig vol o a dues hores de vol d'aquí. I si miram cap amunt, a la natura, un vol és un grup d'ocells que viatgen junts, com un vol de perdius o un vol de coloms.

0: I a la indumentària, la paraula canvia de sentit per descriure allò que sobresurt i penja lliurement, ho vol d'una falda o d'una capa, és l'amplària suelta de tela a la part baixa que balla i s'ondula amb un moviment de qui du la roba o per vent. I per si no n'hi hagués abastament, vol no només sonar les motors i trajectes, també és la voluntat i el desig de fer una cosa. Però alerta, perquè si vos diuen, bé, fes el que vulguis, pot ser trampa. La persona que diu aquesta frase sol indicar que està cansada de discutir o d'insistir i és una manera de dir suaument que hi haurà conseqüències si realment fas el que vols. Fusells carregats, uniformes feixistes, sense... I amb aquestes definicions per explicar la paraula d'avui, aquesta secció mos ha passat volant.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: No estàvem sentint la postal sonora d'en Xema González. Això serà a les 9:04, tot d'una després del butlletí de notícies. Però això que sentim és l'ambient d'un bosc mediterrani, segons els companys de documentació. No sé si en Joan Mayol, l'autor del llibre Els ocells de les Balears, en distingeix algun. Joan, bon vespre, com estàs?
3: Hola, bon vespre. Té molt mal oïda. No som... No som capaç de distingir-ho en aquest moment.
2: Ja, però... no, era un poc una broma, perquè m'imagino que és complicat. Escolta, quantes edicions s'han arribat a fer d'aquell llibre, que jo crec que és tot un referent, que se va publicar per primera vegada l'any 78?
3: Sí, efectivament, des del 78. Jo crec que entre edicions i reedicions ja passen de ses 10. N'estic molt satisfet perquè era un llibre que no va néixer més que en sa vocació d'omplir un buit que hi havia en aquell moment en la informació ornitològica a Mallorca, però ara s'ha convertit en un referent i a més hi ha hagut un esforç de la pròpia editorial i de col·laboradors a anar posant-lo al dia d'una manera molt, molt dràstica, no? I en el darrer, per exemple, hem incorporat QRs amb escans de la major part d'ocells que surten en el llibre, de manera que tothom amb el mòbil pot immediatament escoltar el so de cada espècie.
2: Joan, en quin moment te connectes amb les aus, amb els ocells, amb els vols d'aquests animals?
3: No ho puc recordar, ja de molt petit. Afortunadament, tot i que som ciutadà, sempre vaig tenir una connexió rural. Els meus pares eren pagesos, mon pare era caçador i jo l'acompanyava moltes vegades en el camp. I, per tant, la visió... La primera vegada que vaig veure un ocell no la puc recordar. Ja. Sí que record, a veure, es vol de les falsies des d'una finestra de casa nostra, quan jo devia tenir 4 o 5 anys, i que vivia a prop de la plaça Redona, i llavors davant casa nostra hi havia teulades, i veia les falsies que entraven i sortien de les teulades, i això me tenia molt admirat. Això és un record infantil que el tenc gravat. Sí.
2: És vera que eren molt hipnòtics, són molt hipnòtics, aquests ocells. I, per tant, si a tu t'he dit vol, clarament no penses en els avions, de tot d'una penses en els ocells, no?
3: Efectivament.
2: Podem dir que n'hi ha de representatius a ses illes. La recopilació és molt, molt gran i n'hi ha que són d'aquí, n'hi ha que van i venen, però podríem dir que n'hi ha això, 3, 4, 5 que siguin representatius de ses Illes Balears?
3: Sí, naturalment. Mira, hi ha una espècie que és el virot petit. Actualment se'l considera subespècie. Això és una distinció molt d'acadèmica entre espècies i subespècies, i la frontera és molt difícil d'establir, no? Però el virot petit és un ocell que només cria a les Illes Balears. Hi ha virots similars a Còrsega i Sardenya, a les de la Mediterrània i altres bandes del món, però aquí tenim una forma distinta de les altres, que és perfectament distinguible en el camp. També és distint el busquera cua llarga, que se coneix com a Sílvia Baleàrica, justament per aquesta diferència, no? I d'altres, també n'hi ha de migratoris. que tenen diferenciacions. Es menja mosques, que és un dels ocells més freqüents i visibles per tot arreu en l'estiu. Ara ja han fuit cap a Àfrica, però també tenen una forma pràcticament exclusiva de les Illes Balears. No? Uh-huh. Molt similar a la continental i sobretot a la de Còrsega i Sardenya, però distinguible. Ja. No? Amb això sí que tenim peculiaritats.
2: Sí. Eh? Sí, i tant. I quan tu parlàvem del vol dels ocells, parlaves d'aquest QR, d'aquestes darreres edicions del llibre dels ocells de les Illes Balears. Quan s'observen a les aus, és tan important escoltar-les que mirar-les?
3: Per segon quines és molt més important escoltar-les que mirar-les, no? Sí, és molt més fàcil i agradable sentir rossinyols que veure-los, per exemple, no? I això és una font de plaer extraordinari, no? Jo recomano moltíssim a la primavera visitar el parc de la Bufera, on hi ha una concentració de rossinyols molt gran en els boscos dels malacons del parc, i és realment una delícia escoltar el concert d'aquestes aus.
2: S'ha de tenir paciència, no?, per observar les aus, tu que fa tant d'anys que les observes i que n'has escrit tant sobre elles.
3: Sí, però tampoc tanta. O sigui, el que s'ha de tenir és voluntat, però no és tan difícil com pugui semblar. I a més, aprendre a identificar és una cosa... Jo inclús, fins i tot et diria que secundària. Yeah. L'important és disfrutar de la seva presència. No? I realment mos ho posen fàcil, perquè una passejada per vorera de mà, per Molinar o Ciutat Jardí, ja dona possibilitats de veure espècies molt, molt interessants i molt maques. No?
2: Uh-huh. Ens ho posen fàcil, potser nosaltres no els hi posem tan fàcil, no? Ara amb aquest canvi climàtic, amb aquestes temperatures tan altes, no sé fins a quin punt les afecta les aus, sobretot les migratòries, imagino.
3: Sí, les migratòries és que tenen un efecte més clar, perquè el que se veuen forçades és a canviar de calendari. Mm. O sigui, ara, en aquesta època, ja hauríem de veure tors a rompre, sí. i en veig molt pocs. Mm. Si és que jo encara no n'he dit cap enguany, no? Sí. Els ropits també han retardat molt la seva arribada a Mallorca. Mm. També és vera que hi ha hagut un canvi... Jo diria que més important que és climàtic que ha estat el canvi social en relació a les aus, i ha estat un canvi positiu, no? Perquè fa 40-50 anys la pressió directa de captures de tot tipus d'espècies eren enormes, no? O sigui, jo visc a la Vileta i recordo un veïnat que quan arribava a aquesta època posava garbellets per la partió del carrer perquè fa ròpids i tors per menjar. Mm. I actualment ningú fa aquestes pràctiques. Afortunadament s'han oblidat.
2: Sí, sí. De fet, ara estem en temporada de caça de tors, no? Crec que començava
3: ara.
2: Sí, sí, però és vera que hi ha hagut aquest canvi social. Aquest llibre, Les aus de les... o Els ocells de les Illes Balears, és un llibre viu encara, Joan?
3: Sí. El fet que se vagi reeditant periòdicament vol dir que manté l'interès dels lectors, no? I jo estic molt content d'haver vist amics meus que em diuen sí, jo tenia la primera edició però he comprat la darrera, m'ho deixo descans i li faig escoltar el meu net i s'entusiasma. I per això no hi pot haver res més satisfactori que veure que el que abans se podria fer passejant pel camp, ara se fa amb un llibre, no és tan directe, però és una manera d'acostar-se a la natura, també.
2: I tant, i és una manera d'estimar-la i de respectar-la. I d'avui la paraula vol mos ha duit fins en Joan Mayol, que és moltes coses, entre d'altres, autor d'aquest llibre editat per primera vegada l'any 1978, Els ocells de les Illes Balears, de les Balears. Joan, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres i bona nit.
2: Bona nit.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Les emocions també són polisèmiques a Entre avui i demà, a IB3 Ràdio.
2: Va fugir, recomençar. Des d'aquí s'ha fet impossible.

0: I quan nosaltres xerrem d'emocions, saludem en Toni Riera López de l'Amo. Com estàs?
1: Hola, doncs molt bé, per aquí, un altre dimarts.
0: Que passen de reviat les setmanes, eh?
1: Sí, és impressionant, és impressionant. Ja estem a punt d'acabar l'any.
0: No? Bé, espera,
2: sí,
0: tot
2: tant,
0: no vaig tan ràpid.
2: Recordo d'aquestes paraules. Sí, passen volant, se podria dir.
1: Sí,
0: passa volant, els dies passen volant i això, qui dia passa any empeny, diuen. Paraula vol, que sé que hem triat, per on mos pot dur, psicològicament parlant?
1: Pues mos pot dur a puestos molt interessants, no? És una paraula meravellosa per parlar de psicologia i especialment un dia com avui, dimarts 13, ens pot dur a parlar de perspectiva, de records i vinculada amb aquest dia, de por i de les coses que feim per sentir que tenim una miqueta de control.
0: Vinga, i de per on començam?
1: Pues comencem per una de les millors coses que té volar, i són les vistes, la perspectiva que ens dona. No? Quan ens enlairam, allò que veiem tan a prop normalment passa a formar part d'un paisatge molt més ampli. Podem fer servir aquesta imatge per pensar en la nostra vida. Amb els anys, de vegades, entenem les coses que hem viscut d'una manera diferent, canviar la manera de percebre les situacions que abans no acabaven d'entendre. I aquí tenim un filòsof, fins i tot, en Kierkegaard. No sé si se diu Soren o se pronuncia d'una manera diferent. Si qualcú sap, per favor, que m'ho digui.
2: No sabria dir-te, la veritat.
1: Pues t'ho hagués agraït. Ho deixarem així.
0: Sí, perquè ha mirat en juny, que d'ocell és de tots tres.
1: El nostre amic en Kierkegaard deia que la vida s'ha d'entendre mirant cap enrere, però s'ha de viure només mirant cap endavant. Això no és una invitació per quedar dins del passat, sinó per mirar-ho sense perdre de vista que la vida continua. I per això és un reclam important de no te perdis amb el passat, torna mira,
0: no?
1: Cap endavant.
0: Mira cap endavant. I hi ha algun esdeveniment de la teva vida en el qual que te dugui la paraula vol, que te dugui a qualque banda?
1: Pues sí. A nivell personal, te diré que ho pensava just ara, vol, me recorda moltíssim els primers vols que fèiem a Menorca, en sa família, que teníem moltíssima relació, de fet, encara tenim molta gent molt estimada, que Pontura ens escolta i tot. I a nivell professional, els meus primers records, també és molt especial, perquè els meus inicis fent teràpia estaven molt lligats en el tractament de por de volar per uns estudis de la UIP, que feien molta recerca en aquest sentit. D'això ja fa uns 17 anys, vull dir, ja ha plogut una miqueta, darrerament no massa, o sí, diran que alguns, no? I, bueno, ja m'agradaria que aquestes persones que Pontura se'n recordin de que varen fer un estudi a la UIP sàpiguen que encara me'n record molt bé d'aquestes històries, perquè... Sí. Perquè darrere de por de volar hi ha persones i vides molt diferents.
0: De fet, és molt habitual tenir por a volar. M'imagino que el problema és quan se converteix en una fòbia. No?
1: Exacte. Tenir una certa incomoditat, un cert grau de por, d'ansietat, és molt freqüent. Les xifres canvien moltíssim i no és fàcil valorar-ho adequadament. Però entre aquest ventall de tens una miqueta d'incomoditat, te poses nerviós o quan voles, i que sigui una fòbia, hi ha una diferència. Els estudis de la UIP justament mos deien que entre un 10 i un 40% de la població té por a volar en diferents graus, i les xifres baixen una miqueta més en la fòbia. En general, en les fòbies hi ha una xifra interessant que és entorn al 20% de la població de qualsevol tipus de fòbia específica. Si vols fixar, o sigui, gent que té els ulls blaus pel carrer, també som un 20% de la població.
0: Ara en tenim dos aquí. Tres. No.
2: Bueno,
0: tu més verds.
1: Pues no, podeu anar a fer càbales, com que les fòbies no se veuen a la cara, però els ulls sí. Sí, segurament se manquen quin percentatge de població té fòbia. No dic de volar, dic en general.
0: Val. I escolta, deien que xerrant de fòbia, quan se posa intensa, és desproporcionada... I aquí a les illes, viure envoltats de mar, tenir por a agafar un avió, també pot tenir conseqüències, clar.
1: Té grans conseqüències, no te queda més remei que agafar un barco o quedar a dins illa, perquè aquest maravilloso puente que ens han de fer no existeix encara, no? Com deia aquella cançó.
0: Igual, no donis idees.
1: No, que encara...
0: que no hi cabré.
1: Bueno, quan tinguem inversors xinesos, segurament s'ho pensin. En les illes pot tenir moltes implicacions pràctiques, no? Però això no podem afirmar que aquí hi hagi més fòbies. Ja. Sí que és veritat que l'afectació és de manera particular. Un de Madrid no en tindrà tanta.
0: Ja. Sí. I bé, parlaves d'aquest estudi de la Universitat de les Illes Balears. I, per cert, que d'aquí una estona vendrà un pilot, eh? Així que, si vols quedar, pots quedar.

0: Yo creo que no, porque a veces yo elegir volar con días son menos favorables. Por ejemplo, hay mucho menos gente volando, pero entonces es un poquito más barato, ¿no? Entonces, para hacer un vuelo largo desde, por ejemplo, desde Barcelona o Madrid hasta Nueva York o Boston, es un buen día, porque los otros días son bastante caros.
1: Escolta'm, aquesta dona que avui hem entrevistat per el carrer, que li han demanat: a tu te fa por volar un dia com avui, un dimarts 13? I m'ha dit tot el contrari, que ho prefereix perquè així ho vols són més baratos i a més hi ha menys gent. Vull dir que...
2: Però clar, en relació amb això i parlant de supersticions i de fòbies i de pors, com pot ser que arribem a pensar que duim una pulsera, que fer un gest, que passar per davall una escala, que una data poden dur bona sort o mala sort?
3: Perquè mos ajuden a controlar. Tot aquest tipus de conductes, quan les tenim vinculades a aspectes dels quals no tenim control, perquè clar, quan ens pugem a dins l'avió, és a la cabina que tenen el control total. La gent que ens hi pujaran com a passatgers no tenim control de cap tipus. I atribuïm una sort, una característica de protecció a determinades conductes que feim. Clar, això té dos nivells. Per una banda tenim el nivell de la gent que té una fòbia i que això... Hi ha dues conseqüències de tenir fòbia, o bé no volar, deixar de volar totalment, o començar a volar amb problemes. Escoltant en aquesta dona que mos diu: pues avui és un bon dia per volar perquè hi ha menys gent. Possiblement, no ho sé, això és una afirmació totalment que tenim, que ja veuríem, però possiblement perquè hi ha gent que tal dia com avui no li fa gràcia volar.
1: Exacte.
3: No? O no li fa gràcia volar de dia, no li fa gràcia volar en determinades companyies. Hi ha gent

0: de protecció. Se pot anar a volar directament. S'ha fet sistemes també per anar poquet a poquet d'una manera com si pujàssim unes escales cada vegada que anem pujant més situacions més difícils, doncs en realitat virtual, en tractaments, com feia aquí a Sewip, que només era exposició a imatges i es renou i ja funcionava. Era espectacular, aquí funcionament. Pues sí, tot això mos ajuda moltíssim.
1: Val, i psicologia mos diu alguna cosa de sa mala sort de dimarts 13?
0: Sa psicologia mos diu alguna cosa de dimarts 13 mala sort? Pues és curiós, no? Tenim aquesta creença de dimarts 13 en aquesta part del món. El món anglosaxó és el divendres 13, que ha donat per una saga de pel·lícules bastant interessants. I no ho sabia jo, però els italians ho tenen els divendres de 7. Sí, no sé...
1: No fa molta por una pel·li de viernes 17.
0: Bueno, no, que no sigui que has fet tard per presentar el trimestre per Hisenda, aquí sí que Pontura fa una miqueta més de por, però no, sí. No sé què seria. Aquí tenim, per una banda, que hi ha un paper de sa cultura que mos informa de quines coses... quin tipus de situacions hem d'evitar o quines conductes poden fer per intentar tenir control davant una vida que s'incerta, perquè no sabem què passarà demà. Realment no ho sabem. Però si començam a protegir-nos, això de tocar fusta o fer conductes de superstició, doncs pot ser que mos ajudin, no? Aquesta creença popular. Sí que fa temps, ja fa molt d'anys, l'any 1948, Skinner, que és un dels pares del conductisme científic, estudiava el comportament principalment d'en coloms. I perquè vos fasseu una idea, els tenia dins una gavi, on tenien una palanca que si tocaven els donava menjar. I d'això se feien moltes configuracions, que si li donava cada pic que tocava, que si cada un parell de vegades. Bueno, doncs va trobar un estudi que allò que feia és que sa màquina, sense importar si l'animal pitjava o no sa palanca, cada cert temps li donava menjar. Era, doncs, el reforçador aquest del menjar no tenia res a veure en el seu comportament. I què se va trobar? Pues se va trobar que hi havia coloms que feien coses com moure's cap a un costat, voltar damunt d'ells mateixos, i va començar a hipotetitzar i se va fixar i dir, fixa't que aquests coloms, justament quan ho feien, era quan rebien el reforçador. I va bastar amb un parell de vegades que varen associar un comportament que no tenia res a veure amb allò que passava en el món. Això que tenen reforçadors, bueno, pues que no depenen del nostre comportament. Com ara, tenir sort, trobar-nos amb una persona pel carrer que no volen trobar, dir, quina mala sort, ja sap per què ha estat, perquè avui no ha fet la meva superstició de torn. O tenir pues, cura de la nostra salut. Vivim bé darrerament, no? Darrerament vivim en una societat de benestar on més o manco la majoria de malalties mos curam. Per tant, podem fer segons quines coses per intentar tenir control de la nostra salut que realment no tindran una influència real. I molta gent torna a tenir creences de tipus supersticiós per tal de sentir que té control quan realment no influeix.
2: Però antes, hay muchas personas que sí que lo son. Los toreros, cuando iban a torear, si veían un gato negro, no toreaban, porque era un día malo para ellos. Un gato negro les daba mala suerte. Hay muchas cosas que dan mala suerte, ¿sabes?
1: Aquí era un exemple, això també era un testimoni que ha recollit Naina.
0: Un exemple boníssim. Tu t'imagines sí. Anar al torero, posar-te davant del bou, no ho saps si sortiràs viu. No ho saps, tens un descontrol bastant important. Clar, aquí és gent que és un conjunt de població que se fa famós per tenir moltes supersticions. Podríem dir que com determinats tenistes de l'actualitat. Bueno, ja retirats.
1: Ja, sí, que van sumant a més, no? Gestos.
0: Gestos cada vegada més, cada vegada més. I diràs, que no hi ha una miqueta de superstició. O també podria ser que no ajuden a la concentració. També. Perquè de vegades les supersticions tenen efectes, no? Abans comentaven aquesta senyora que deia jo m'agrada molt volar dimarts 13 perquè hi ha menys gent de l'aeroport. Avui m'han comentat que, per lo vist, en els hospitals, això seria per interessant per fer un estudi, però hospitals com són les passes, hi ha molta gent que no ha acudit a la seva cita.
1: Avui? Dimarts 13.
0: Sí, això seria com per
1: pensar, a veure si me donaran una mala notícia. Exacte. A veure si sortirà pitjor.
0: No, això per ara, jo t'ho dic, és una informació de... S'hauria de fer un estudi aquí, clar, que no tindrà conseqüències per la teva salut, aquest comportament. Vaig, i tindrà.
1: Sí, sí. No hem xerrat d'altres frases fetes, o com allò de... el sas vol, o volar molt alt, o... No sé.

0: Toni Riera López del Amo, aquí el tenim cada dimarts en aquesta hora parlant d'emocions, i avui la paraula vol també genera moltes emocions. Quina idea podem dur cap a casa nostra després d'aquest vol que hem fet per la psicologia?
1: Vinga, tornem en el començament. Tornem a la idea de perspectiva. Podem mirar què és allò que ens fa por i quines coses feim per sentir-nos segurs. Tenim present que de vegades allò que ens ajeura la por també pot contribuir a mantenir-la més enllà. I si la por mos limita molt la vida, hi ha tractaments psicològics que funcionen, l'exposició és central per tractar les fòbies, i és una d'aquestes coses que, pentura, per nosaltres mateixos no faríem. Necessitem perspectiva per tenir coneixement i saber que funciona, d'acord? Tema molt important per cuidar la nostra salut, alerta en les supersticions, alerta amb elles. No és una qüestió de riure'n molt de la gent que la té, perquè en el final, com tots, volem tenir control d'allò que no controlam. Com a imatge final, pues, hem de prendre perspectiva, no deixar la vida en suspens fins que tinguem certeses absolutes, sinó poder continuar el nostre vol encara que no ho controlem tot.
0: I de bons consells. Ja t'han avançat, per cert, la paraula de la setmana que ve?
1: No, mem.
0: Encara no, que crec que és...
1: Quin és el nostre destí, la setmana
0: test.
1: Que ve? Test.
0: Com vines?
1: Test. Podrem dir...
0: És bona aquesta...
1: Se pot dir pixar?
0: Sí.
1: Podrem dir pixar fora de test?
0: Sí.
2: Joder,
0: ara m'estaves fent pensar si ho sabien de
1: ara està pixant fora de test.
0: No sabia si mos havien de fer una anàlisi abans d'entrar.
1: Test. Vinga.
0: Vinga, psicòlegs, feis passar molt de test, o sigui,
1: sí,
0: està antiquat.
1: Sí,
0: no està antiquat.
1: També els passam, sí. Mm,
0: sí. Vinga. I de Toni Riera, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: I a vosaltres, moltes
0: gràcies. Fins la setmana que ve.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita,

t'odia la idea del vol màgic com a metàfora dels rituals d'iniciació de diferents cultures, el vol xamànic, el vol ritual.

0: Volar, volar, volar, la paraula que hem triat per al programa d'avui. Toni Riera López de l'Amo, tu hauries d'haver partit i has decidit quedar-te.
1: És que m'he emocionat sempre que aquí, ara veurem, escoltarem un pilot que fa això que els dèiem que havien de fer en acabar el tractament, que era volar davant de veres.
0: Volar, volar.
1: I vull escoltar-ho tot.
0: I de... queda't, queda't. Toni Pericasomà, com estàs? Benvingut.
2: No, també, com vols. Però molt bé.
0: Gràcies per haver vingut. No, no, comandant d'Air
2: Nostrum,
0: eh? 30 anys de professió, dimarts 13 és avui. Com anant de supersticions en el món de l'aviació?
2: No en tinc cap ni una. No toca l'avió, l'avió com vol tardeix.
0: No, és que això
2: no podem ser cap a dreta com he sentit per aquí fa una estoneta.
0: Això ho deia amb el micro tancat. Aina Marc, confessa.
2: Només tinc una cosa que faig cada vegada que entro en avió, d'Ave Maria Puríssima, és l'únic. Si gent m'ha mirat una cosa que deixen les fotos noves, que no sap molt bé què l'estic dient, dic ara que puny et mordeu. De fet, ningú me contesta, però això és una petita cosa que faig cada dia.
0: Això se deia antigament i potser encara se fa quan entraves a casa d'un altre, no?
2: Ho faig sempre que puig dins l'avió.
0: Aina Marc, confessa quina és la superstició?
3: Jo confesso. Jo cada vegada que entro dins un avió, toc la part de fora. Quan estic a punt d'entrar, toc la part de fora. Li dono sort a la mà.

0: Estoy dentro buca. Estoy dentro buca.
1: Saps com us ha dit una senyora que ha xerrat en Naina que dimarts 13 els vols van més barats, saps això?
0: No en tenia ni idea.
1: Veus? És que avui aprendràs coses, Toni.
0: No en tenia ni idea.
1: Nosaltres segur que encara més.
0: El que sí que sé és que el fil número 13 no existeix.
2: No hi ha, això, perquè no saben, no?
0: Això és vera.
1: Aquí tenim, mira, una superstició. Nosaltres sabem d'Antoni Pericaso Mà per amics, que solen fer habitualment la ruta Mallorca, Menorca... Ah, Mallorca, diuen, hi ha un pilot tan divertit, tan simpàtic, i tothom va començar a xerrar. Sí, és vera, jo també l'he sentit. Que no, Toni Pericas, que ets capaç, sé que són les 9 i 10 des vespre, 11, de fer aquí una simulació com si anéssim a enlairar-nos a l'aeroport de Sant Joan cap a l'aeroport de Mogó.
0: Vinga, ho farem al revés, farem Eivissa-Palma.
1: Vinga, Eivissa-Palma.
0: Que és una que fem el vespre a darrera hora i jo rico un poc en els passatges perquè normalment el que fem és de revolt volem arribar un poc abans a casa. Jo els faig embarcar un pic d'abans, a veure si aconseguim sortir una miqueta prestat, i sempre els dic que la meva dona m'ha cridat i que m'ha dit que els nens no són a casa nostra i que menys arribar un pot d'hora a casa nostra, que moltes gràcies per embarcar aviat perquè tinc ganes d'arribar, que no sé molt bé què significa que els nens no hi són, però jo vull arribar. I la qüestió és que jo no tinc infants, vull dir que no tinc... Bueno, no entenc, i la meva dona segurament no m'està esperant perquè és de València, pobreta, però sí, li fa un petit gràcia i li lleves una miqueta aquest esferro de que fa un avió, de que estan cansats, de que...
1: És a dir, tu fas un poquet aposta per animar la gent.
0: Sí, la gent té por a volar.
1: Ja.
0: Té molta por a volar. No ho diu moltes vegades, però té por a volar, i no és, com bé sou, perquè ho hem comentat abans, faig aquests cursos de la por a volar amb unes companyes meves a Madrid, i m'ho donaran compte que senten una porada i, bueno, sense una miqueta més d'empatia i quan pugen a l'avió ja els veus encara de marxa enrere. Moltes vegades volíem embarcar i veus que la gent, sobretot quan veuen aquests avions petits amb hèlices, diuen que aquí m'estic pujant a la mort, segur, no? I bé, intentes digue-li, llevar-li un pot de ferro a l'assumpte.
1: Val. I de, mira, una d'aquestes persones que sol fer el trajecte, sobretot Mallorca-Menorca, sabia que avui venies i m'has enviat aquest àudio per tu.
3: Primer de tot, li voldria donar les gràcies per les vegades que me toca agafar l'avió amb ell i un privilegi que siguis comentant. Sobretot perquè aquestes persones que tinguis el dia que tinguis sempre te'l fan millor. Si és un bon dia te'l fan extraordinari i si és un dia xunguit, doncs te'l fan menys xerec. La veritat és que és d'aquestes persones que de millors dies sempre sigui com sigui. I la pregunta seria, primer, com és que li va donar l'impuls de fer aquest tipus de speech quan fa els seus vols. Això sempre és inspirador. I després, quan ell té un mal dia, com tenim tots, com gestiona ell un mal dia i com actua respecte als passatgers que du. Però l'ha dit això, un gustazo, sempre anar amb ell i ojalà m'ho toques més vegades. Una abraçada i gràcies per fer la vida dels altres sempre un poc més.
0: Com sorgeix una miqueta de fer aquests cursos, no? De saps que si en té por i després el del micro, jo no me fa massa por el del micro, per motius diversos l'he hagut d'utilitzar qualque vegada i bé. Al final, és que no puc, anava a dir, faig de rec mac qualque any, això entenia, no puc dir, perquè allà soc i me toca xerrar davant l'Igles i bé, sí, estic un poc avançat a fer. I agafo un micro i me vengo un poc arriba, que diuen, no? Saps? I no m'acosta gaire, és vera. I un poc per aquesta empatia. I la segona pregunta de com ho es diu que no tenim bons, que segurament hi ha dies que no els tenim bons, doncs sí. També vos ho faria voltes, com sortiu a la ràdio un dia a xerrar, un dia que teniu un mal dia a casa, teniu. Doncs pues un poc el mateix, suposo que la professió l'ho dus per dins, és el que... i te guanyes la professió i el que te dediques per damunt de les teves emocions, sentiments. I... Sí, al final, fas un poc el teu personatge, no? Mm-hmm.
1: Però no sé si ets conscient de que pots afectar, influir en la gent que s'embarca, així com ara escoltàvem aquestes paraules.
0: Sonarà malament, però sóc conscient. I perquè és vera que hi ha molt de feedback, molta gent te dona les gràcies després de desembarcar, n'hi ha inclús quan passen per davant la cabina que te donen sordits. Very good, very good. No, saps? Molta gràcies.
1: Sí, sí.
0: I ja imagines que aquesta gent que te fas perquè té una miqueta de poble, en general. Perquè no, realment no els hi dic res. Salta i contava que no els hi diré res en anglès perquè de Menorca, perquè te supugen molt de Menorca.

0: quins carrojos, i després no saps si són britànics o són monarquies, és a dir, els diu tonteries d'aquestes, i la gent pues, se'n riu un poquet. Bueno, no ho sé.
1: No, està bé, fa molts anys ja que fas això, però...
0: Sí, sí. Fa molts anys. Bueno, fa molts anys, fa 8-9 anys que sóc comandant Terra Nostrum, per tant, 9 anys que hi i després vaig ser comandant, però era una comandant d'una companyia que duia caixes, i per molt que hi xerrar les caixes, no me feien ni cap, ja ho intentava, però no.
1: Toni Riera, saps que si pots, vols fer-li una pregunta, és tot teu, eh?
2: Sí,
0: mos hem de dur bé, eh?
2: Pues mira, més que fer-te preguntes, és que tens moltíssima raó, perquè ets un model, quan ets dins avió, bé, com tot és personal que hi ha dins avió, perquè molta gent se fixa també quines cares estan fent, com se moven, els not tranquil·litat. Quan ja els estàs donant, quan dones aquesta tranquil·litat i aquest sentit de l'humor, crec que és un tresor. També és vera que abans xerraven dels amuletos i aquestes coses que s'hi endú. De vegades aquest tipus de senyals de seguretat també podrien mantenir el problema. Però què vol que te digui? Jo m'estim molt més tenir un vol que m'ho presentin bé i que vagi segur en el que ha de l'avió que no sentir res. També és vera.
0: Clar. Mira, m'agrada veure la gent que quan embarca per saber qui dus, no? I segon depèn de qui duguis, doncs ja els molles una cosa a l'altra. En el final, qui ha volat un jo un període de vegades, sempre dic els mateixos dos. Vull dir, després a veure que si hi ha una meteorologia un poc més adversa, els expliques un poc més, o sigui, igual que peculiaritat, però els expliques una miqueta més. Però, bueno, n'hi ha qualque cosa de ser, de fet, l'altre dia... vaig d'un passatger de Menorca a Palma i de Palma a Eivissa, vull dir, duies dos vols i vaig motar, havia plegut, vaig dir que les meves lavandes a casa nostra estan encantades però no els hi donen d'aigua i avui estan totes contentes, i amb el passatger que és comandant l'Itxarri i les lavandes que té a casa seva, vull dir, saps? I li va comentar a la part i dir, escolta, digui-li que canvi d'història, que ja ha begut a la vol anterior, ja m'ha contat el mater de les lavandes.
2: Que si li ofegaran les lavandes.
0: O tant de regal, bueno, pues, sí, a vegades tampoc tinc aquest discurs tan ampli, no?
1: Però... Sí. Vos poso un altre àudio d'una altra persona que en aquest cas planteja una situació que va passar i que això li està generant com a por. Potser entre tots dos li podeu contestar.
3: M'encanta viatjar. Mai havia tingut por de volar, però fa 3 anys vaig viure una mala experiència anant, aterrant, bueno, intentant aterrar a Londres. I de llavors a volar, vamos, jo t'estic fent la pregunta i ja me suen les mans. Digue'm, per què no he de tenir por de volar? Per què no he de tenir por quan hi ha turbulències? Gràcies.
1: A veure, jo crec que primer pot ser la física, no sé, Toni Pericàs, per què no ha de tenir por quan hi ha turbulències?
0: Perquè les turbulències no li fan res a l'avió. Les turbulències, el més semblant que jo us pugui dir és com quan trobem una carretera amb clots. Vull dir, bàsicament és el mateix. En la diferència que si tu una carretera amb clots l'agafes molt aviat amb un cotxe rompada i amb un avió no, una turbulència no tira un avió en terra. És incòmode, sí. No pots menjar espagueti bolonya... però no passa res més, no fa res de turbulència. Jo vos faig una simulació, és a dir, si tu vas en un riu, me recordo una vegada que vaig anar a Brasil, m'han tirat dins un riu i anaves a una velocitat extraordinària, el riu fa molta via, però era la mà plana, per així una bassa d'oli, però tu feies molta via, i això és com un s'aire en moviment. Quan se movia s'aire? Quan trobava una pedra o un pont, darrere aquesta pedra se munta aquest núvol blanc, aquesta aigua un poc en moviment, això és s'aire turbulent. Quan hi ha qualque cosa que mou aquest aire, pels motius que sigui, quines curses que fem, els explicant quins són els diferents motius, no pot saber on se mourà. Per què? Perquè sabem va 1000 km/h. I clar, si tu veus un aire que se mou un poc ràpid, pot ser crear una turbulència. Però no tira un avió, ni cau 1000 metres, com diuen, ni... No, has d'anar un poc fermat, jo sóc el primer que vaig fermat, no com ell. Qui se fa mal? Les safates, els safatos, que a vegades estan drets i se peguen un cop.
1: Ja, ja.
0: Però record l'any 2000, no sé quin any va ser, el 2019, 2018, als Estats Units va fer un estudi de la quantitat de ferits, jo sóc que hi havia hagut per turbulències. Morts cap ni un, perquè una turbulència no mai tira un avió. Sí, hi ha hagut més 200 i pico ferits, però 150 eren safatos, les safates.
1: Ja, ja, ja.
0: Que són les que van dret, o la gent que no se vol formar.
1: I ara sentíem lo de... Ho estic dient i me suen les mans.
0: Sí, però això ja entra dins el pànic. Vull dir, ja són fòbies.
2: Això és una reacció, la part fisiològica de l'emoció que li
0: però
2: comença a sortir.
0: Jo li diria a aquesta persona que si ho té, i així en Toni me pot confirmar, és perquè està molt ben... Anava a dir parida, però no ho puc dir. Està molt ben fet aquesta dona. Vull dir, sí, perquè l'han parida. Bàsicament és que té un cos perfecte. Vull dir, com que ella no coneix allò que li envolta, no coneix, el seu cos se posa a la defensiva, però és perquè està molt ben fet el seu cos. No sé si és la mida la que envia si pot tal amb una informació...

0: rebia adrenalina a tot el cos.
1: És a dir, que reacciona.
0: Se posa defensiva. I a més, segurament ell hi sent més de lo que sent jo i veu, perquè totes les seves extremitats, tots els seus sentits, se posa la defensiva perquè és un animal perfecte. Per això les persones que tenen pànic o fòbia a volar senten i veuen i reaccionen molt més ràpid i molt més que una persona que no en té, perquè no té estim, vull dir, no té el cos reaccionar per això. Jo el que li diria és que és un poc irracional, perquè no, jo me moriré, me retiraré amb 25.000 hores de vol, 30.000 hores de vol, i no me moriré dins un avió. Yeah. Per tant, ell molt probablement tampoc hi quedi. Per tant, és irracional aquesta por.
1: Tani Riera, vols afegir res?
2: Molt bona explicació, aquesta. És una reacció totalment normal, la part fisiològica de la reacció, i ella estava fent referència a com li va començar. No tothom li comença perquè ha tingut una mala experiència, de vegades també és perquè o han vist pel·lícules o ja han vist altres persones, per això deia la importància del model de seguretat, perquè els ha pogut arribar, i que sàpiga aquesta persona que també se pot superar. Ara, el mal record no li lleva a ningú, però un mal record no te lleva la possibilitat de poder viatjar sense por i que te talli les possibilitats que tens.
0: Clar, clar, clar.
1: Molt bé. I l'èxit de la gent que s'apunten als cursos a volar és alta, no?
0: És altíssima. Mira, només mos falla que a vegades, no sé si hauria de dir això, però que a vegades, com que són dues parts d'excurs, hi ha una part teòrica que se fa divendres, són 4 hores, i després el dia següent ja es vol. Hi ha qualcú que a vegades no se mos presenten al vol. Per un de cada 30 o 40 persones se presenten. Per la resta, triomfen, a més fan un vol Madrid-Barcelona-Madrid. De fet, jo he intentat, o ho mou qualque vegada, poder fer això a Mallorca i muntar amb un vol a Interilles i... Bueno, ells són de Madrid, és un poc complex, seria trobar un lloc, seria jo trobar temps, perquè tampoc en tens gaire,
1: però
0: sí, funciona. Sí, perquè realment no t'expliquen el que tens. El que jo m'agrada d'excuses, sobretot la part de psicòlegs, per part teva vostra, Toni, és que els expliquen, són matemàtiques, els expliquen per què te passa el que tens.
2: Exacte.
0: Això és com xar moltíssim, jo.
1: No, pots seguir, jo t'atairé.
0: Tu ho fem així per dir, ets com una estirora. Això és com quan vas al metge i tens un mal de ventre. Tu vas amb un mal de ventre terrible al metge i entres al metge i et diu, tens un mal de ventre perquè hi ha un virus que ha passat aquesta setmana i molt. I surt el metge i dius, ai, ja no m'ha fet tant mal de ventre. I això ja t'ha fet el mateix. Vull dir, te diuen el que tens, com se cura i ja surt una miqueta més arreglat.
1: Val, molt bé. I d'èxit...
2: Genial, res. Si ho dones a Mallorca, aquí tens un psicòleg. Poden xerrar.
1: Encara sortirà una bona amistat, per cert, i no vull cridar esmagar el temps xerrant amb superstició, però ja he fet així.
2: Les banyes d'un setau.
1: Les banyes d'un setau. Perquè
2: això és fusta? No sé si és fusta,
1: això. No, és fusta, si ho fos. De vegades passen coses, i ara, mirant l'actualitat, fa poc va haver aquest vol que un terrorista va agafar, que era un pilot, a més, no?
0: Sí.
1: I l'altre dia ho contàvem a un grup d'amics i m'han dit... Però clar, qui va aterrar l'avió? Jo vaig dir un passatger, crec, però clar, que l'han condecorat, però no sé molt bé. Apretes un botó, un avió i aterres?
0: Si vols dir la veritat,
1: és
0: que no. Jo crec que devien nosaltres moltes vegades anar posicionats, que mos diuen, anant de passatgers dins molt de vols.
1: Sí.
0: I a vegades, quasi sempre dins un vol hi ha altres pilots. O perquè mos duen, perquè jo he de començar a fer feina a Madrid, ara demà m'he d'anar a Madrid per fer un cul. No, passat demà. I vaig posicionat, vull dir, si passàs qualque cosa, que no passarà.
1: No,
0: pues,
1: no passarà.
0: El primer que diuen és igual que diu el primer. I sempre hi ha un metge. Quan hi ha una, sempre surt un metge. Aquí passa el mateix, un pilot, i sempre sortia. A més, ells ho saben, perquè nosaltres estem en el manifest de càrrec. Per tant, això, jo crec que és el que ha passat. Però bon riure, quan hi ha notícies d'aquestes, no els mira.
1: Ja.
0: No, perquè tenim... I ara vos atacaré un poquet.
1: I la superstició.
0: El mitjà de comunicació tenim tendència... Jo entenc que això ven molt, i tenim, igual que si gent veu aquests programes de... com se diu, catàstrofes aèries.
1: Ah,
0: vos han de matar.
2: Això és morbo.
0: El que fa és que ho magnifiquen i realment no te conten la història completa. Exacte. I no te conten el que hi ha darrere.
1: Clar.
0: I l'únic que volen vendre és un programa de televisió que ven molt.
1: No, aquí la curiositat era sobre si, que imagino que sí, sempre se necessita un pilot per aterrar un avió.
0: Sempre.
1: Un humà.
0: Ah, no, sí, no, no, no ho fa un botonet.
1: Això era la curiositat.
2: No ho sentit per internet.
1: Sempre hi ha un humà.
0: No, això és pel·lícules que te diuen... No, com? No.
2: Això de masculinitat fràgil d'avui en dia. Tu series capaç d'aterrar un avió que demanen per internet? No ho has vist mai? Gent que diu, jo crec que sabria. Jo li va dir a la meva germana, si jo sabria, perquè he jugat en el Microsoft Flight Simulator.
0: No, probablement.
2: Probablement no.
0: Probablement no ho diria. Però bueno, no per res, vull dir, al final és per repetició. Tu també n'aprendríeu, va ser de fer-ho, però una vegada, no.
1: Val. I de, ara ja li hem posat cara en Antoni Pericas, home, aquesta llegenda de comandant, ara ja t'hem posat cara. Moltíssimes gràcies per haver vengut.
0: A vosaltres, un plaer disfrutar molt.
1: Dimarts 13, i Toni Riera, gràcies per quedar-te.
2: Moltíssimes gràcies per deixar-me.
0: Res, en volar.
3: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és patrimoni.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
5: No, jo no soc sa moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
8: Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
8: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
8: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
8: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
8: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: vols dos avions, vols dos avions, mouen a milers i a milers de persones cada dia, però el que també mou és la persuasió d'un abogat. Na Patricia Fernández és una abogada col·laborativa i mos explica l'importància de la persuasió dins el seu ofici, de fer que els resultats de les seves feines surtin com ella vol.
1: La nostra feina és convèncer a algú, a l'altra part, dels nostres arguments, no? I, per tant, doncs és important saber-los transmetre i saber persuadir d'una manera que no sigui imposar o que no sigui exigir, perquè això ja serien altres qüestions que diguem que venen més donades de sèrie, no? La gran majoria saben dir vull això, o me dones això o no faig res, però persuadir és un plus, jo crec.
0: És a dir, persuadir no vol dir manipular ni obligar. Vol dir que estan convencent a qualcú de que els nostres arguments tenen un suficient pes com perquè siguin recolzats i validats. Que quan la persona cedeix aquesta persuasió ho ha fet per voluntat pròpia. Fernández mos explica que ella aplica aquesta tècnica en tres actors diferents. Un d'ells és amb el tribunal.
1: Hem de convèncer el jutge de que els nostres arguments, que han de ser jurídics i legals, com és lògic, són més vàlids i tenen més valor i que tenim més raó, per dir-ho de qualque forma, que és el nostre adversari. Per tant, és una lluita d'arguments.
0: Per una altra banda, l'abogada ha d'adaptar les seves eines de persuasió. Si en vez d'estar xerrant amb un jutge, estàs xerrant amb un abogat, l'abogat de la banda contrària.
1: I has de convèncer el company de que els teus arguments tenen més pes que els seus, no? Seria un poc el del jutge, però el jutge és un tercer imparcial i amb un company tu saps que ell, li diguis el que li diguis, defensarà els interessos del seu client. Per tant, és una persuasió distinta.
0: I finalment cal convèncer també en els propis clients.
1: Que a vegades venen i volen sentir el que ells tenen dins el cap que volen sentir. I els has de convèncer i persuadir de que tal vegada aquesta que ell té dins el seu cap no és la millor solució. I no és la via que li donarà més satisfacció als seus interessos, sinó una altra.
0: I així és com l'abogada Patricia Fernández intenta que les coses surtin de la millor manera possible i com ella vol. I de vol, com a voluntat, tornar mare en un vol com a mitjà de transport. Aquesta vegada en Jordi Aracil, director d'operacions i cap de vols de les Illes Balears, Baluning.

0: No sé jo si voltres o volar mai en globus, Aina, Juny, vos atreviríeu, vos fa il·lusió... Naina, obri els ulls, com sí. Dic, jo sí.
1: Sí, jo m'ho faria molta il·lusió, de veritat.
0: Jo sí que m'hi pujaria, Aida. Jordi Aracil, com estàs? Benvingut a IB3 Ràdio.
2: Hola, bon vespre, com esteu?
0: Molt bé, molt bé. Com deia ara Naina, director d'operacions i cap de vols de l'Illes Balears, Ballooning. Quantes hores de vol dus tu, s'escan, avui que hem triat aquesta paraula, vol?
2: Uf, doncs unes quantes, ja fa molts anys que van començar aquí a finals dels 80. El 90 tenia la llicència de pilot, doncs damunt 4.000 hores.
0: 4.000 hores de vol, que no són poques, i en quin moment passa a pescar a piscina amb en globus per Mallorca, i si muntem una empresa per dur la gent a volar en globus per damunt Silla, en quin moment passa això a pescar?
2: Bueno, això són fa molt de temps, cercant algo que fos diferent. No hi havia encara globus en aquella època, i vàrem veure que podia ser una sortida, se va provar i mira, al final ha anat bé perquè fins a dia d'avui, que això vol dir que és una cosa que segura, que funciona bé i que, bueno, és una opció més per veure Mallorca des de l'aire.
0: I tant, que sabeu molt bé, no? Com sabeu Mallorca? Com sabeu una illa des de l'aire?
2: Espectacular, espectacular. Ja volar en globus a qualsevol part del món és guapo, és igual, ja el vol en si és molt guapo, però poder fer una illa i que tan guapa com Mallorca, pues, bueno, ara mira, comencen a més les pluges, que sempre fan net,
0: sí.
2: I tenim una visibilitat espectacular, i bueno, se veu tot. Nosaltres tenim uns límits d'altura, de 300, 400, 500, depenent la zona de l'illa que volem, però veiem tot a la serra, la badia d'Alcúdia, molt de pics, veiem Cabrera i Menorca, des del centre de Mallorca, o sigui que la visibilitat és molt bona ara, i durant tot l'hivern, també.
0: Sí,
2: que és
0: sí.
2: Que sempre, aunque fa mal temps, a la vegada, quan surts a volar, és més guapo quasi que a l'estiu, que fa aquestes calors i ja la possibilitat empitjora un poc.
0: Ja. M'imagino que el fenomen meteorològic que més mirau és el vent, no? Sempre?
2: Correcte. El vent, a pesar que faci un dia molt guapo, la gent diu, és que fa bon dia. Bueno, espera, però quina velocitat de vent. Si bufa molt fort, estem limitats. Pensa que el globus al final... i anem a dins una senalla i has de despegar i aterrar i necessitem pràcticament que estigui o calmat o que els vents siguin molt fluixos en superfície. Després, durant el vol, sempre mos desplaçam, no? Però sí, el vent és el principal inconvenient, i després, si surt un dia plujós o de tormentes, doncs, evidentment, tampoc se pot volar.
0: Ja. Quanta gent hi cap dins aquesta cistella d'un globus?
2: Bueno, hi ha diferents models, nosaltres en tenim 6 diferents, i bueno, pues des de dues persones amb una cistella petita fins a 10, que ja és una cistella més gran, i evidentment també el volumen de les lones del globus en si és depenent del número de persones que duguis, pues és més gran o més petita.
0: I el desplaçament com se fa? Com si fos un timó, com si estiguessis manejant, no sé, una vela d'un llaüt, no?
2: Anem a l'aventura total. Això és la part, jo, de fet, troc que és la part més guapa del vol en si, que no tenim opció de dirigir-ho. Això dona una feina prèvia, que nosaltres la fem, que és bàsica per poder fer un vol en globus, que és tenir unes bones informacions meteorològiques, cartes de vents, que te diguin un poc el que hi ha en superfície, en altura, i tu puguis planificar un vol. Nosaltres avui teníem vent de nord i, bueno, nosaltres fem vol a la zona de Llevant, a partir de Manacó, cap a la costa, fins a Capdepera, que la millor Artà. I avui teníem vent de nord i hem despegat d'Artà. Hem fet una horeta de vol per veure la posta de sol i hem aterrat, pues, passat Sant Llorenç, Son Carrió, un poc. Per què? Perquè el vent venia de nord. I nosaltres podem dominar, calcular i dirigir l'altura del globus, despegar-lo, aterrar-lo, però el vent ens marca el camí. Que el vent ve de ponent, doncs anem un poc més cap a Manacor, Sant Llorenç, per volar aquesta zona. Que ve de llevant, doncs el contrari, sortint de Calamillor i anant cap a l'interior.
0: Val.
2: Un poc així,
0: és a dir, no aneu i torneu en el mateix lloc.
2: No, depenent totalment dels vents.
0: Val.
2: La part romàntica, la part màgica, clar, un poc de pullar-te una cosa que no saps on acabarà, aquí és on t'has de fiar del pilot. Però bueno, ho fem bastant bé, eh?
0: Ja m'ho imagino. Volem confiar avui que, justament parlant de vol, avui que és dimarts 13, i ara estàvem xerrant també d'avions, i parlàs de la part romàntica. Imagino que moltes coses hauran passat, no? La cistella d'un globus, més d'una declaració amorosa, no?
2: Sí, és un lloc ideal, eh? Sempre funciona. Ja t'he dit jo que no ha hagut cap negativa. I en tenim 4 o 5 cada any, de propostes,
0: Val.
2: vull dir, sí, és un joc molt romàntic i, a més, no te pots escapar, has de dir que sí, perquè diu, ara
0: Això
2: mateix no
0: t'anava a
2: me'n
0: dir,
2: puc deixar,
0: qualsevol diu que
2: no me'n puc anar. No, però
0: no.
2: és que és tan romàntic que no falla mai.
0: Molt bé, i escolta, ja anem acabant, però quin és el moment més, no sé, impressionant o del qual no te canses? El moment en què vos alegrau? El moment en què s'infla la tela dels globus quan baixau? Quin és el teu moment preferit?
2: Bueno, per la gent que ve a disfrutar del viatge, normalment ja ha sortit 2 o 3 a la vegada, bueno, depèn un poc el moment de la temporada, diguem, i clar, només l'inflat, però jo crec que per al passatger és el moment més visual, no? Que ho veu tot, els colors, a tots els globus a la vegada, però jo personalment, pues sí, que el moment de despegar i després el moment de l'aterratge, perquè és precisament quan més perícia has de tenir, perquè, pues, el que dèiem, no el poden dirigir, tu vas baixant, mos posam a damunt 10, 20, 30 metres damunt del terra i vas deixant veure, vas anant, mirant un poc com va la direcció, i has de començar a calcular, bueno, mira, ara ve un camp que té 4 arbres, però no va bé. Després ve un descampat i vas baixant d'aquí, i el moment aquest d'apuntar i de final l'aterratge, a mi personalment és el que més m'agrada, i bueno, i sempre arribem a bon port, que se diu.
0: Sí. I d'avui hem conegut un poc més d'aquest vol en Globus, amb en Jordi Arafil, que és director d'operacions i cap de vols d'Illes Balears Balloning. Jordi, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: A voltes per pensar en nosaltres i per la trucada. Vinga,
0: Adéu, bona
2: bon
0: nit.
2: vespre. Adéu.
0: Són les 9 i 38, ens escoltau en directe. Juny Cortés, avui és dimarts i això vol dir que ens toca visitar Jardí Botànic de Sóller.
3: Sí, efectivament, toca seguir descobrint les nostres plantes endèmiques. Amb la Magdalena Vicenç, conservadora del jardí. I la secció d'avui és molt especial per diversos motius. La planta en si és molt vell, que en tot el món només creix als penya-segats de la península de Formentor. Però també és especial perquè aquesta serà la nostra darrera visita al jardí de moment. I això vol dir que l'hem de gaudir ben bé. Anem a escoltar-ho. Això és impossible d'exterminar. Som aquí, al Jardí Botànic de Sóller, Anna Magdalena Vicenç, la seva conservadora. Com estàs?
4: Hola, bon dia. Com va?
3: Magdalena, què és això que estàs mirant?
4: Aquest és l'únic clavell que tenim a Balears.
3: L'únic clavell? L'únic clavell endèmic, supòs.
4: Endèmic, endèmic. Endèmic de... A més, d'una zona molt concreta, de la península de Formentor. Només està allà, en tot el món, només està a Formentor.
3: En tot el món? I per què? Quines característiques té Formentor perquè hi creixi només així, només allà?
4: Bé, el clavell ha evolucionat dins el Mediterrani, aquesta espècie és una espècie rupícola, ha evolucionat en illes i a Formentor se va aïllar una forma, que és aquesta, de fues més crasses... I ha quedat allà aïllat en aquest ambient rocós, de penya-segats, resistint la saladina marina, resistint l'aire de la mar, resistint l'impacte solar.
3: Clar, per això les flors són més petites del que solem acostumar quan pensem en un clavell, no?
4: Bueno, quan pensem en un clavell d'aquests ornamentals, que és típic clavell quasi símbol d'Espanya, el clavell vermell aquest de Sevilla, diríem, no?
3: Sí.
4: Dels patis... No és la mateixa espècie. Aquest és el Dianthus rupicola, el clavell aquest, l'altre ornamental, del qual hi ha moltes varietats, és una altra espècie de Dianthus, que té molt més pètals. El nostre és de pètals simples, com veus, color rosa, sempre és color rosa, no hi ha colors diferents. Les fues nostres són més crasses.
3: Sí, a més són com afinetes i... Se poden tocar?
4: Sí, claro, són més gruixades...
3: Sí, és que anava a dir, pareixen com a gruixadetes.
4: Més resistents a el que han de resistir, que és la calor, poc sol, perquè pensa que estan ficades dins un penya-segat que tenen molt poca superfície de sol, i el vent marí que els hi pega. És una espècie molt adaptada en el nostre clima, evidentment.
3: Molt adaptada i molt resistent. Escolta, abans has dit lo de rupícola, això què vol dir?
4: Rupícola vol dir que està... Enfilat a ses roques, sí.
3: Ah, enfilat a ses roques. I clar, per això també ha d'arrelar bastant profund, no?, per trobar...
4: Ha de tenir unes rels que se fiquin per una fissura. Primera, ha de tenir una dispersió de llavors brutal. Cada flor d'aquesta pot fer 100 i 200 llavors. Se dispersen per vent. En fa moltíssimes, perquè no totes arribaran a trobar un ambient on puguin arrelar. El vent els dispersa i s'esquicaven dins una fissura, com ara aquí han caigut a dins el marge, s'esquicaven dins una fissura, potser s'esqui trobaran un lloc on arrelar. Després han de trobar seves rels, tenen unes rels bastant profundes que són capaços d'allargar-se per dins la roca i trobar aigua i aliment.

0: diguem que aquesta flor Florinton flora, precisament, clar, no deu trobar molt de polinizadors, no? Sobretot es vent.
1: Bueno, el vent és el dispersor. Els polinizadors, sí, troba els polinizadors, segurament en aquestes zones hi ha insectes que van a visitar aquestes flors, sí, sí. Mira, aquí hi ha bes, i, bueno, és evident que està en el jardí, però també deu tenir els seus polinizadors en el seu ambient natural, sí, sí.
0: Sí que és vera que estant a finals d'agost, principis de setembre, no està molt florida. Aquesta planta flora primavera com la resta? O?
1: Aquesta planta comença a florir més de juny, però tenim flors fins finals de setembre i fructifica, ara ja ha començat a fructificar, però fins al desembre tira llavot, fa moltíssima llavot. La seva estratègia per viure, no? Si tu
0: clar, sí, sí.
1: Poques possibilitats de reproduir-te degut a l'ambient, la teva arma és produir moltes llavors. Si és una espècie, si fos una espècie que tingués clarament un ambient fàcil de reproduir-se, Pentura faria dues o tres llavors a l'any. No és el cas, en fa milers i milers de llavors perquè una part molt important se perdrà. La Dianthus ve del grec i vol dir la flor de Zeus, di ve de Déu, en aquell temps era Zeus, i Anthus vol dir flor, és a dir, seria la flor de Zeus o la flor dels déus.
0: Clar, una flor molt mediterrània. Una flor
1: emblemàtica molt mediterrània, molt mediterrània. Aquesta espècie concretament d'illes mediterrànies, perquè té cosines a la zona d'Itàlia, a la zona de Túnez, té cosines de la nostra. No? Té, que fins ara, fins fa uns anys, se consideraven la mateixa, i després com s'investiga genèticament, pues, se consideren que són diferents.
0: Moltes gràcies, Magdalena.
1: Gràcies a vosaltres.

Si us heu quedat amb ganes de veure aquestes plantes i són al Jardí Botànic de Sóller, juntament amb moltíssimes altres. Nosaltres, amb aquest clavell tan propi i tan especial, ens acomiadam d'Anna Magdalena Vicenç, conservadora del jardí, i li donem les gràcies per aquesta petita finestra que ens ha obert cap a la flora endèmica de les nostres illes.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cordada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
4: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
5: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
4: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
5: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
4: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
3: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
2: I amb Naina Marc, que és encarregada de contar què passarà demà. Demà què, Naina Marc?
6: Demà és dimecres i tenim un repertori ben variat sobre els plans que té la gent per demà.
7: A les 11:30 tinc una classe de gimnàstica. Després, a les 5, a les 5 tinc una reunió de propietaris de l'edifici i res plus.
6: Ja va bé, un dimecres. Aquesta dona és una d'aquestes persones que els és igual el dia que sigui, que quan la trobam sempre té coses a fer. I ara que duc ja un temps sortint en el carrer, he après que el dimecres molta gent que sol fer feina el cap de setmanes és el dia que té lliure.
8: Demà, per no fer res, però bueno, sí, ajudaré a ma mare en el seu pis, amb unes coses de casa, i després, pues, el millor és segur és jugar a la consola.
6: I ja està.
8: Sí.
6: Toca lliure demà.
8: Sí, demà sí.
6: I escoltau aquesta dona que mos ha vengut perfecta per la paraula d'avui, perquè demà li toca agafar un vol.
9: Hola, mañana me voy a Barcelona en avión en un vuelo de Vueling por mediodía. Pero yo necesito elegir la hora, era muy difícil para decir cuándo puede ir porque tiene cosas para hacer aquí, también tengo cosas para hacer aquí y también tengo cosas para hacer ahí. También quiero comer y cosas. Entonces, era muy difícil porque hay bastante vuelos, yo creo, ¿no? Para ir a Barcelona.
6: Però a vegades també està bé no tenir res planejat i esperar a veure com avança el dia. Què faràs demà?
10: Mañana no lo sé. Pero bueno, algo... Sabremos cuando me levante donde voy.
6: Ja se veurà.
10: Sí.
6: Idò, fins aquí per avui i demà ja se veurà.
3: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
2: I ho feim amb Laura Miguelet Riera, que és balladora de la colla de Balanzat a Sant Miquel. Laura, benvinguda, com estàs?
11: Hola, què tal? Com va? Molt bé.
2: Gràcies per ser nosaltres avui, que han triat la paraula vol, com a eix d'aquest programa, si a la Laura Miguelet Riera li dic vol, que li venes cap primer de tot.
11: Vestit de ball pagès, ballar.
2: Ballar, que necessitem també aquests balls tan hermosos i és molt visual el vol de sa falda en un ball pagès.
11: Sí, la veritat que quan una balladora fa una volta es ensenya tots els rifacos i és preciós.
2: Preciós. Tu quan comences a ballar a Vall Pagès?
11: Ui, fa molts d'anys. De petita no s'assolia, no hi havia molta afició en Esbai Pagès, però un grupet d'amics

0: quedar i adaptar, com, o en el teu cas, com ho feis?
1: Sí, a veure, jo particularment tinc vestits nous perquè, bueno, ja, ara ja no són tan nous, però sí que la meva mare pues, es va procurar que fer-me vestits i cada volta veia que m'agradava més i ella encara me'n feia més. Sí que en tinc algun d'antic perquè llavors hi ha gent que me n'ha donat i una amiga de la meva mare me va donar que era de la seva mare. Sí que hi ha gent que sí que l'hereda, gent que el fa de nou i bé, un poc cada un el que té, cada un
0: Sí.
1: el que té,
0: Sí,
1: sí.
0: i esteu habitual com és? De quin color? A veure si ens el podries descriure per
1: Ai,
0: imaginar-te.
1: a veure, és que justament jo els tinc tots
0: Tu les
1: i els
0: tens totes.
1: utilitzo, sí, i justament els utilitzo
0: Sí,
1: bastant.
0: sí.
1: Sí, bueno, depèn un poc s'encarregada del meu grup, me diu avui ves de gonella, la gonella negra és un vestit de llana
0: Sí.
1: amb joies de corall i de plata.
0: Sí.
1: Després a vegades me diu vine de blanc, que és un poc representa a vegades un poc sa novia i va de blanc dur se deia que duien 12 faldellins, que
0: Sí.
1: els faldellins són rifacos i du ses joies d'or
0: Sí.
1: i a vegades també me diu vine de color, que se diu sa
0: Sí.
1: gonella de color, que
0: Sí.
1: sol ser o blava o verda o marró, més o menys aquests colors, i
0: Sí.
1: també ses joies d'or.
0: Val, és a dir, segons el vestit que dus, dus joies a damunt, no? En funció del vestit.
1: Exacte, també les joies depèn. I a vegades les joies pues, també depèn de la família. Gent que els heredava, gent que no en du i pots ballar igual. I hi ha gent pues, que primer comença a comprar un collaret, després una creu, després
0: Clar.
1: un cordoncillo. A poc a poc la vas augmentant. No? En el
0: Sí.
1: meu cas jo no tenia res, la meva abuela li varen robar en aquells
0: Ah,
1: temps, jo no
0: sí.
1: vaig, sí, i la meva mare, pues, poquet a poquet,
0: Poquet a poquet.
1: va anar fent, sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Que és molt interessant això que dius, per si no ho coneixem tant, que és que hi ha diferents tipus de vestits, ara mos ho deies, és blanc, és vestit de color, segonella, que és el més antic de tots, totes aquestes variants, és vestit de treball, i quan te diuen Laura du aquest vestit o l'altre, és en funció de ses músiques, dels tipus de ball, de sa celebració, de què depèn?
1: A veure, es de gonella representa el més antic i sempre se fa sa curta, que és qui encerta sa ballada,
0: Sí.
1: ses persones de més edat del grup, per tradició. I després els altres balls són més tipus llargues. Però que també amb una gonella pots fer una llarga.
0: Ja.
1: El que no és habitual, si dus un vestit de gonella negra me refereix. Si dus una gonella blanca o una gonella de color, no és habitual fer sa curta. No és habitual, que pot ser que hi hagi alguna colla que ho faci, però no és tan habitual. És com que
0: Val.
1: sa gonella negra es fa sa curta.
0: Val. Molt bé, molt interessant. I tu ets de
1: De
0: la colla de Balançat,
1: Balançat.
0: que ja feis, bueno, complir més de 100 anys, a la
1: No,
0: colla,
1: no
0: no?
1: tants, no tants.
0: No, ara pensava que
1: 61
0: sí.
1: enguany.
0: Ah, fixa.
1: 61,
0: Val,
1: 61,
0: ara no sé per què
1: 61,
0: pensava que
1: sí.
0: eren
1: No,
0: més de
1: no, no,
0: 100.
1: no.
0: Val.
1: No, allà la colla més antiga és la de Sant Josep,
0: Sí.
1: que mos guanya per uns mesos,
0: Sí.
1: i després anar amb naltros, que és la
0: Val,
1: colla
0: val.
1: Balançat, que en complir 61.
0: Val,
1: Sí.
0: 61, però bé, camí cap a 100, eh? Que aquí hi ha
1: Sí?
0: molta
1: Sí, no sé si ho
0: tradició.
1: veuré jo ja, no ho sé. No ho sé.
0: Escolta, i hi ha molta gent jove que hi participa cada vegada més, està, o és molt
1: Sí.
0: intergeneracional.
1: Sí. A veure, jo, la veritat que quan jo vaig començar, es vaig pagès, no tenia tanta afició, però a partir d'allí va haver-hi un boom i aquest boom segueix. La veritat que hi ha molta afició, hi ha nens petits que els hi agrada. Hi ha èpoques també, si tenen amiguets o si tenen amiguetes, doncs això anima molt. I o tenen cosins o família que balla. Això fa que les colles pues, cada volta n'hi hagi més. Però
0: Ja.
1: ara mateix la salut del Vall Pagès és molt bona.
0: Sí,
1: Jo crec
0: no?
1: que és molt bona.
0: Dóna la
1: Sí.
0: sensació, a més, que està com a tornant a ressorgir. No sé, a veure,
1: Sí,
0: segurament
1: ja fa
0: no
1: temps,
0: ha mort
1: però
0: mai,
1: sí.
0: sí,
1: Sí.
0: però és vera que bueno, que se veu molt i sobretot que hi ha moltes colles i que estan molt vives.
1: Sí, ara ja

0: Una colla a cada poble, inclús
1: Mm.
0: hi ha pobles que en tenen dos i tres. Vull dir, ara està molt viu, molt
1: Sí,
0: viu.
1: sí, sí. Vosaltres aquest estiu vàreu haver d'acomiadar Antoni d'Emplanes,
0: Sí,
1: que va
0: una
1: ser...
0: llàstima, la
1: Sí.
0: veritat que sí. Ara fa uns mesos
1: Sí.
0: i va ser una de les persones més importants, jo crec que dins el món d'Esbai Pagès, no només a la meva colla, sinó arreu d'Esbai Pagès,
1: Sí.
0: de tots, perquè la colla va lançar en els moments que no hi havia tanta afició, ell sempre buscava balladors i balladores de fora poble.
1: Sí.
0: I jo penso que Esbai Pagès s'ha nutrit de tota aquesta gent de tots els pobles.
1: Sí. Sí,
0: I,
1: sí.
0: bueno, mos va ser
1: Sí.
0: sa salut és
1: Ja.
0: així. I, bueno, ara li faran un reconeixement. L'Ajuntament, cap a novembre, crec que és dia 13, no sé exactament les
1: Sí, que
0: dates,
1: bé.
0: penso que és més o menys. Sí, li donaran la medalla d'or a títol pòstum i, bueno, farem una balladeta en el seu honor
1: Sí, no?
0: i molt orgullosos de fer-ho.
1: Que bé. Toni d'Emplanes, que jo deia que és així com se'l coneixia, però és en Toni Planells, que efectivament va morir aquest estiu. I han estat moltes, moltes les mostres d'amistat cap a ell i de reconeixement cap a ell. I ara, mira, jo ara tornava a no mirar el rellotge, a vegades me passen aquestes coses, però és hora de quasi, quasi partir. Laura, que fa una dona, una balladora com tu abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
0: Llegir, a vegades mirar tele, a
1: Sí.
0: vegades mirar mòbil, no hi ha que dir la veritat. Ara, mirar coses de Vall Pagès, que a
1: Sí.
0: vegades surten coses molt interessants d'altres
1: Sí.
0: colles o
1: Sí.
0: surten fotos antigues, que això m'agrada molt.
1: Sí.
0: I bé, un poc això.
1: Molt bé. I de Laura, necessitem una cançoneta per acabar de baixar sa barrera fins demà. Me'n proposes alguna?
0: Sí, sona viola sona de ressonadors.
1: Que bé. I de Laura Miguelet Riera, balladora, a sa colla Balanzat a Sant Miquel, per moltes hores de vol més, també, per sa teva falda.
0: Moltes
1: Moltíssimes
0: gràcies.
1: gràcies. Bona
0: Gràcies.
1: nit.

0: d'Oviedo, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està un festival de música indie que serà una de les sensacions d'aquesta tardor, un dels documentals que arriba a la 8a edició i la mirada literària dels dimarts. És el menú de l'Oviedo d'avui. Comencem.

0: Dissabte arriba la gran data del festival The Most Beautiful Days, que comptarà amb Los Planetas i amb Belea, entre d'altres, i que tindrà lloc a Son Fusteretes, la culminació d'un festival que ja ha anat oferint concerts al llarg dels darrers mesos. Després, Maria Cuenet ens proposa lectures apassionants, com cada dimarts, a la secció literària Galerada. Avui, centrada en l'autor irlandès Colm Tóibín. I per acabar, Miguel E., que ens explicarà els detalls de la 8a edició del Festival de Documentals de Mallorca, el Majordocs.
1: I tot plegat amb en Lluís Fortesa, el control de la tècnica.

0: La voz inconfusible d'en J. Mònica, que se sentirà aquest dissabte a Son Fusteret, en aquest festival organitzat per Lluís Albert Segura i companyia, que tenim moltes ganes que arribi, la veritat.
1: Exacte, és un festival que ja ha anat oferint concerts d'aquests d'ara, que s'estiren al llarg del temps, però que culmina, en certa manera, aquest dissabte amb aquest concert a Son Fusteret, amb diferents artistes, a part de L.A. i de Los Planetas. També tindrem des de Nova York de Lemon Twix, també Annie B. Sweet, que també ha col·laborat en el darrer disc de Psiconautes, i Germán Salto, que és també un dels artistes que participarà. Per parlar-ne, ens acompanya en Lluís Albert Segura, que a part de coordinar una miqueta tota la part artística del festival, també actuarà amb el seu projecte. Com estàs, Lluís Albert?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Molt bé.
2: Qué buena presentación, qué buena presentación.
0: Estem encantats de tenir-te i un poquet ansiosos que arribes ja al festi, perquè ens agrada molt el cartell.
2: Oh, pues ara penso jo, imagina't.
0: Que guai, després
2: de tots aquests mesos de donar voltes i... Clar, això és una col·laboració meva amb Rubio Producción.
0: Efectivament, sí, sí.
2: És un, bueno, com un joint venture, que se diu, que és que unimos fuerzas i idees i demás, i amb què surt, ja t'he dit, és una primera edició, hi ha molta il·lusió, moltes ganes, grups que són amics i que molts coneguts d'aquí, i altres com de Lemon Twix que no han vengut mai, però que crec que encantaran. O sigui que, bueno, vamos a ver què passa.
1: Exactament, un bon cartell, aquestes cinc propostes que heu inclòs, variades, un poc per atreure també diferents públics, i evidentment amb vosaltres i també amb Los Planetas com a grans caps de cartell. Tu hi eres, Lluís, quan varen tocar la primera vegada a Mallorca, a la Sonotone, l'any, crec que era el 2000 o una cosa així. Ja eres pel món?
2: Sí. Era pel món, el que no vaig... No estic en el concert. Jo he entrat en els planetes molt, molt més tard, o sigui... Com jo estic ficat dins un altre estil musical, els planetes... Allò era com... Hòstia, no els entenia. Era, pues, per jo era com Sonic Youth, no? Que era com... Clar, jo m'encanta la música americana, m'havien d'agradar Sonic Youth perquè era com, hòstia, no te gusta Sonic Youth? De què mundo vives,
1: sí, no?
2: Però Planetas era com l'opció espanyola de renou, de guitarres fregides, i era com, hòstia, que no els entenc, no? Però després amb el temps sí que veus el que són, qui són, són molt més que un grup de música, vull dir, és pues, una cosa generacional, és un... Les cançons ja sobrepassen totalment lo que és un grup d'indie a l'uso, no? O sigui, ja és molt més... És com... potser sona una mica bèstia, no? Però és un poc com Oasis o com aquests grups que són ese grupo, no? I
0: sí,
2: per
0: sí.
2: Molta gent, Los Planetas són ese grupo. Així que, bueno, els veurem, mos veurem ses cares dissabte.
1: A veure que, bé, això és una percepció personal, Lluís, però penso que Granada i també ses illes, en aquest cas Mallorca, tenen un punt de connexió, no? A Granada també hi ha grups boníssims, se troben un poc en aquest extraradi de ses grans ciutats, com nosaltres.
0: A Granada i... aixeques una pedra i te surten quatre bandes d'indi.
1: Però són molt bones, vull
0: dir que...
1: Són molt bones. Sí. No són sí. Com les altres, no?
2: No, tal vegada, pues sí, són aquests punts geogràfics, tal vegada, no? O sigui, jo què sé, és que a Palma igual, a Palma, jo que he tingut la sort de girar i d'anar pel món i d'anar a tocar per tot Espanya, i la gent quan te xerra de Mallorca és com, ostres, Mallorca, sí, oh, Sexy Sadie, Frankenboot, i te citen grups de les Valendas, Sunflowers, vull dir, són aquests punts geogràfics, pues que mira, pues algo passa que fa que hi hagi bona música. Seattle, Liverpool, Palma de Mallorca, vull dir...
0: Ahí estamos.
1: Clar, Los Planetas també tenen en Eric, molt destacat, i bé, i en Jota, que continua mantenint aquesta actitud un poc en contra de tots,
0: de tothom, d'ell mateix, de vegades. Jo.
1: Sí, no?
0: Tenc amics comuns i diuen, no, és que en Jota està en contra d'ell mateix, també. Vull
2: dir. Sí.
0: Florent, també, que va venir fa un parell d'anys a posar música, ja la Mutante.
1: aquella vegada, després del concert, també varen anar a un clandestino, un bar que cedeixia a Palma, i bueno, sí. Va crear la seva història.
0: Efectivament, aquí se van tancar les portes.
1: Però realment, bé, ara que va venir també a tocar a Inca, no? que va fer això de la banda sonora,
0: també, sí.
1: En Jota va tocar d'esquenes, no? Tot
2: exacte,
1: estens
2: sí.
1: També com a, jo què sé, Miles Davis, no?
2: Un lurrit, un prenyat.
1: Sí, un així.
2: Bueno, però és part de ser imatge i... Encara que el tio estigui content, pues ha de girar i ha d'estar emprenyat i és com, bueno, tio, hoy estaba bien, pero mira, me giro porque la gent vol veure quan li pec una cosa en el monitor, saps?
1: Perquè però, bueno. Part de tu i no me xerris. A part de Los Planetas, clar, hi haurà totes aquestes altres bandes, també els concerts previs. Un poc quina és la filosofia que has volgut marcar en aquesta Most Beautiful Days? Quins són aquests days en què anàvem a un concert i passàvem molt, molt de gust?
2: Bueno, mira, la veritat és que jo, com tu has dit i com tu saps bé, després de molts anys d'estar per Mallorca, d'anar a concerts, tu i jo ens hem trobat un caramull de concerts diferents des de fa un grapat d'anys, coses com, jo què sé, com Waiting for Waits, Sonotone, Fona... Hi ha hagut com una... Sempre hem tingut com una línia d'artistes que han vengut a Silla, que és com, ostres, que bien, no? Venen, jo què sé, Monkey Ranch o Joan Vic també organitzant coses. Uh-huh. Que hem tingut com una línia sempre d'aturada a les illes, o a Mallorca en aquest cas, de grups internacionals que venien perquè feien gira espanyola i buf, feien un day off in Palma. I és una cosa que encara que segueixi, sí que ha hagut com un, bueno, com una fluixada de volum, ja sigui perquè no tenim recintes més petits com podria ser Sonotone, o perquè les lleis canvien, o perquè la gent ja s'ha cansat de gastar d'obbes i dur artistes que al final pues, som 50 persones volant-lo, no? Sí. Però jo volia retomar una mica aquesta filosofia de pues, van endur Red Cross fa un parell de mesos, que són artistes, pues, qui està allà i qui va anar a veure-los sabia qui eren, no? I era com, ostres, estan Red Cross aquí, no? Uh-huh. Tens aquí gent que ha tocat en Beck, que ha tocat en Nirvana, mites, vius, tocant aquí en el Grammy. Pues era un poc aquesta part d'il·lusió desmesurada de, ostres, que a la fi puc fer aquestes coses jo amb el suport de Rubio Produccions de darrere, amb un dobbes, pues, intentar fer que aquest dobbes no sigui puesto en balde, i sí que estem donant passes molt petites, perquè en el final sí que t'ho dones compte de que som una minoria, de que potser som 150 persones que anem a aquests eventos, i que fer un festival és molt arriscat, perquè, clar, aquí sumes caché de Planeta, més caché de Nice Suite, més un caixa internacional, vols per 10 persones, hotels, Mallorca, que no és barato. I al final te dones compte que bueno, és un risc, però és un risc que o ho feia ara, perquè m'ho van donar aquesta opció, o jo no sé si ho hagués pogut fer més endavant, ni sé si farà una segona edició,
1: esperem
2: ni
1: que
2: sé
1: sí.
2: Si ho farem, si ho farem més per pobles, no sé, com molts de plans, no? Però la idea era aquesta, fer coses petites, fer coses guais, grups internacionals que no, normalment no venen. Això és un poc la filosofia resumida molt ràpid.
0: I de grups internacionals que normalment no venen, com a Lemon Twigs.

0: I doncs, música dels Lemon Twix, que és aquesta banda internacional, arriba de Nova York, preparen ara també una gira per Japó, i la veritat és que, clar, no pot faltar, Lluís, a un festival, una banda internacional, en aquest cas, també amb aquest carisma, amb aquest extra que duen també els Lemon Twix.
1: Lemon Twix són increïbles. Són increïbles. Són una banda, de fet, de tot el que estem preparant, de proves de so, de lo que demana cada grup i tot el rotllo, Lemon Twix són el grup internacional que, en teoria, hauria de ser un poc més... Bueno,
2: los divos.
1: Les narices.
2: Sí, sí, los divos.
1: Pues aquesta gent demanen dos amplis, un kit de bateria bàsico, un ampli de bajo, i prova de sonido la fan en 20 minuts. Vull dir,
2: i una botella bourbon, gent, ni això.
1: És que res, tio. Aquesta gent són...
2: Ja duen el bourbon de casa.
1: I són... Sí, ho duen ficat a dins. No, no, de fet, és curiós, perquè varen demanar el rider inicial de l'Hospitality, varen demanar tequila.
2: Sí.
1: Jo crec que, potser, perquè a Espanya, no sé, varen fer un mix ahí de tal, i fa dos dies varen rebre un mail que posava mira, canviamos el tequila por una botella de Ribera del Duero.
2: Ah, molt bé. Pensa, bueno, digui-li, tu que xerraràs amb ells, que tenim també vins de les illes molt bons.
1: Sí, no, està clar.
0: S'han ubicat un poc.
1: Sí, li ficarem un vi d'aquí, claro.
2: Ah, que bé, que bé.
1: I unes herbes, per supuesto.
0: Uah, bé. Idò, bé, tot començarà a partir de les 6:30 amb Annie B. Sweet, a les 8:30 actuaran de Lemon Twix, a les 10:15 estan previst Los Planetas i bé, això un escenari, llavors hi ha un altre escenari que també s'aniran alternant les actuacions de Germán Salto i de L.A. de Voltros. Lluís, què fareu Voltros?
1: Pues passar-ho molt bé. Jo aniré bastant de bòlit perquè...
2: Sí, això t'anava a dir. De... Sí, tindràs sí. Temps de pujar-te a l'escenari.
1: Sí, sí, sí. Jo pujaré com pugui i tocaré una horeta. I seguiré con lo mío. Vull dir, estar director del festival i un pont de producció i a més, pues ja vaig de cul, serà malament ara, avui o 4 dies, imagina't el dissabte, si no plou, que no, espero que no plogui, així que...
0: Què passaria si plogués?
1: Paraguas i catius.
0: Ah, molt bé, l'escenari està tapat.
1: És cobert, l'escenari, sí. Però bueno, que espero que no sigui un diluvi universal, si plou, i si no... Mira,
2: més èpic,
1: si
2: no? Plau, jo he estat a un concert sí. De Prodigy, el darrer que feien abans que Morrison Flint a les Illes, està claríssim, i des de res de l'estat espanyol, i plovia a març, i va ser increïble. Ja, claro. Sí.
1: Valor añadido.
2: Valor añadido. És una experiència, vendem una experiència.
1: Un plus en els tíquets, sí.
0: Lluís, hi haurà...
1: Suplement de pluja.
0: Hi haurà DJ abans o després. Vols donar alguna informació pràctica, ara que molt de pares van amb els fills? Ho recomanes?
1: Jo recomano, pues, a les 5:30 comença Germán Salto. Crec que a les 5 obrin portes. I jo recomano estar des del principi. Germán Salto és increïble, ha fet un disc increïble.
2: A quina hora obriu portes, Lluís?
1: A les 5.
2: A les 5, crec, molt
1: sí.
2: Bé. Val,
1: sí, 5:30 comencen Germán Salto, parla'm després Annie Sweet, després jo.
0: Un poc d'en Germán Salto, que tal vegada ets artista manco conegut de tots.
1: Germán Salto és un tio, és increïble, sí, és increïble. Jo estic totalment enamorat del seu disco nou, que es diu Ojo de Bife, que recomano 100%. Unes melodies, unes textures, la composició, les guitarres, les melodies seves, les harmonies... A qui li agradi la bona música, bueno, bona música, vull dir... Qui tingui aquest gust de música una mica més vintage, un poc més Crevices and Nash, harmonies ben fetes, composicions clàssiques i més, ho fliparà. Vull dir, per jo, no sé si és concert del festival, però és que me fa més ganes veure. No l'he vist mai en directe encara, soy superfan del disco, tengo el disco reventat en el cotxe, però 100% recomanable.
2: I de 5
1: i... Annie B. Sweet treu discos dia abans.
2: Això t'anava a dir, anem a escoltar-la sí. Una mica. 6:30 aproximadament, Annie B. Sweet.

0: Aquesta versió que va fer Annie B. Sweet, que la va fer tan coneguda i popular com d'ells, presentarà el seu propi treball i fa molt poc va estar també a Mallorca participant en la gravació juntament amb en Santiago Cerón en el disc de Psiconautes. Va-ho coincidir, Luis, amb ella, per casualitat?
1: No, jo no hi era silla, però sí, sé que va estar, sé que va fer lo de Santiago, així que sí. Ella és meravellosa, el disco nou és increïble, o sigui, és també molt recomanable. Surt, crec que surt el 16, just el dia abans, o sigui, el divendres surt el disco, i 100% recomanable. A part que està com presentant la gira nova, formació nova, d'un Cristo de teclats i de coses, o sigui, ella és així, vull dir, ella se complica com més pot la vida en directe, fica teclats i són set, crec que són set músics, i val la pena només per tot el que dus, les cançons noves i tot el rotllo, també 100% recomanable.
2: Que bé, i escoltarem alguns dels seus temes icònics i aquest disc nou que diuen Lluís Alberto que treu justament el dia abans, o sigui que jornada completa.
0: Superbé, i amb tota sa banda. Com va sa banda anticipada, Luis? Perquè, a veure, ses entrades estan a 45 euros, que és un preu simpàtic per un festival, però bé, està anant bé sa banda anticipada? Hi ha algun tipus d'oferta o de no ho sé, de bonus per famílies o alguna cosa?
1: En principi no. Vam fer un preu... És que, clar, tot el festival té un historial. Vull dir, s'havia de fer a l'UIP, en el principi. Teníem un recinte especial preparat. Teníem com dos, tres preus diferents, persones... Bé, era tot una història que van tenir un problema en seguir perquè no el van entendre bé i al final ho hem hagut de passar a Son Fusteret és el recinte, vull dir,
0: ja,
1: està tot preparat, té un espai ja preparat. Lo de fer dos preus diferents i tal no tenia molt de sentit i al final ho van deixar a precio único, 45 euros, són 5 grups, o sigui que... Pens que és un bon preu per passar, pues eso, un cap vespre, fins a les 12 del vespre, veiem bona música.
2: Fins a les 12? Ostres, jo esperava que allargasse una mica, ja que me pongo.
0: Hi haurà DJs abans i després, o música?
2: Ja, a les 12
1: tanca. Hi haurà música i DJs entre i entre. Però després ja t'he dit que acaben els planetes i Son Fusteret s'ha de tancar.
2: Haurem d'anar al clandestino actual, que jo no sé on és, Mònica Borràs.
0: Tu segur que en sap molt de clandestinos.
2: No, en el mapa de clandestinos ja se m'han esborrat.
1: S'accepten opcions.
0: Jo
1: de
0: clandestina d'en Pedro de tota la vida,
2: sí,
0: que encara
2: no,
0: anaves en el banyo que seva, pujaves
2: clar,
0: en els primers.
2: Home, clar, els dels telèfons penjant,
0: era
2: per favor.
0: Era un autèntic clandestino.
2: Que grandes noches, anava a dir noches, però no dir matinades.
0: I Luis, per acabar, transport públic o algunes facilitats, bé, hi ha molt d'aparcament, però sabeu si hi haurà viatges especials en bus per recollir sa gent en acabar o alguna cosa?
1: En principi, no. No sé si se posa una línia extra. No sé si se va aprovar la de la línia extra.
0: En
1: principi, teníem tot aprovat per la de la UIP, que era molt guai, perquè tenim un servei des de la plaça d'Espanya fins a la UIP, tant de metro com d'autobús. Quan van fer el canvi, claro, presenta tota la proposta nova, era un poc... Al final era un Cristo. I com hi ha una aturada de bus pues, just davant del recinte...
0: Ja, el que passa
1: metro,
0: és que passa un bus cada hora, ja t'ho dic.
2: Eh? No dissuadeixis.
0: No, el que vull és convèncer perquè reforcin sa línia.
2: Efectivament.
0: Ben igual que amb el Mallorca
2: dir,
0: o
2: que
0: això,
2: sí.
0: Que primer només hi havia un bus i llavors quan té a partir reforcen i hi ha més busos i se promou el transport públic i d'aquesta manera vull que també se fomenti cap a Son Fusteret.
2: Luis Alberto, moltes gràcies per organitzar aquest festival Arro, gràcies per estar avui a l'Aviador. Volem acabar amb BLA, Storms se va bé, que és allò que volem evitar dissabte, però bé.
1: Sí, justament, eh?
2: Justament.
1: Bueno, menys mal que no has posat el meu disco Amenaza Tormenta. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Luis, una ferrada
2: un
0: forta.
2: Molt bé, dissabte.
1: Gràcies. Adéu, estimat. Adéu.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenet.
2: I avui la galerada té accent irlandès, la dedicam a Colt Toibin.

0: Bon dia, en Lluís Fortesa, Maria Cuenet, com estàs?
1: Molt bé.
0: Ara estàvem esperant les gaites irlandeses en aquesta soleà que s'ha marcat el mestre Espada.
1: Sí,
0: no. Has de fer el link.
1: Faig el link. Mira, se diu Despedia i crec que en les novel·les de les que xerrem avui, d'en Colto i Min, hi ha moltes despedies.
0: Has vist, Lluís, que no confiava. No donaves un duro per aquesta vinculació entre Colto i Min i el mestre Espada.
1: Me l'heu fet treure ara de la butxaca, però queda bé. Així,
0: home,
1: però...
0: és un gran Colto i Min. És vera que ahir no sona pels Oscars?
1: Diu, pels Oscars
0: també.
1: No, pel Nobel.
0: Pel Nobel, no és dels noms aquests que... No, no és el Murakami de Thor. Mm-hmm. Mira, en Carson sí que sonava i l'ha guanyat.
1: Sí, i estàs content, això jo t'ho volia demanar.
0: Jo és que, a no ser que sigui coses molt concretes, me'n vaig alegrar d'en Cotzi perquè el coneixia bastant, me'n vaig alegrar molt de John Foss perquè és del gremi, és dramaturg, i ja està bé, no?, que li doni... D'en Pinter també vaig alegrar molt. Mm-hmm. Per lo mateix, però no... És un poquet igual qui guanya el Nobel. Tinc aquesta cosa que quan li donen un que el tens en el prestatge, dius, ah, mira...
1: És això, te fa sentir un poc més satisfactori.
0: Sí,
1: no?
0: Quan li donen a algú que no coneixes de res, que també m'ha passat, doncs dius, vinga, pues el descobrirem.
1: A mi gairebé sempre me passa que no els he conegut de res.
0: Ah, sí?
1: I
0: aquesta
1: vegada he dit, ah, bueno, mira, sé qui és.
0: Pues mira, un pretext per descobrir-ho.
1: Sí.
0: Però Colto i Min és molt conegut, molt llegit, també molt venut, o sigui,
1: sí,
0: ven molt d'exemplars, i a més és bo.
1: Exacte, crec que és un d'aquests exemples de que lo mainstream també pot tenir molta qualitat, o que la qualitat també pot ser mainstream, no? No dic que sigui mainstream, però sí que això és un autor que ven molt, que fa històries molt properes, no? I avui realment, més que de la seva persona i obra en general, perquè és bastant extensa i té varis temes amb els quals dedicar-los diferents programes, volia xerrar des Díptic, que conformen la novel·la Brooklyn i Long Island, que Brooklyn la va escriure el 2009 i Long Island el 2024, que és a dir, hi ha bastant d'anys, no? 15 anys de diferència.
0: Sí.
1: I, de fet, ell no tenia pensat escriure una continuació de Brooklyn, però diu que quan s'ha estrenat la pel·lícula, perquè s'ha adaptat al cine...
0: Sí, sí, sí. És que la pel·li l'ha vista, però no he llegit Brooklyn. Mm. En canvi, Long Island... L'he llegit, sí.
1: I d'això, quan s'ha estrenat la pel·lícula el 2015, que la dirigeix en John Crowley, la participació, que, clar, el van convidar a anar a bastantes projeccions i col·loquis, i diu que participant en els col·loquis li va tornar a venir com... va tornar a aflorar aquesta energia que l'havia duit amb la història de Brooklyn, la història de Nailis, que ara explicarem, i a partir d'aquí és quan li va venir la idea d'escriure Long Island.
0: Efectivament, agafa el personatge d'Ailis Lacey i dona com una altra vida, no? Una altra...
1: Sí, la descobrim 20 anys més tard, però per això començarem amb Brooklyn, no? Que Brooklyn Clean és història de Nailis Lacey, una jove irlandesa d'Enniscorthy, que Enniscorthy és el poble natal és la vila natal d'en Colto i Min. I sense haver-ho decidit gaire, se troba migrant a Brooklyn, perquè sa mare i sa germana li han muntat tot, i allà comença a fer feina una botiga i estudiant un curs de comptable. Mentre està allà, ja passa una desgràcia que no desvalorem gaire, i que la fa tornar un estiu a Irlanda. I aquest retorn a Irlanda li trasbalsa un poc sa vida que duia fent a Estats Units durant 2 anys, no? I ha de prendre una decisió. I acabam amb això, sabent quina decisió ha pres, però no les conseqüències d'aquesta decisió. I en canvi a Long Island la trobam 20 anys més tard, quan ara ja ven les conseqüències d'aquesta decisió. Ha estat 20 anys als Estats Units sense tornar a Irlanda i també, per un altre esdeveniment, torna a Irlanda i torna a reenganxar una mica amb aquell estiu que havia deixat mig obert, no? És a dir, són dues novel·les que se centren molt en l'experiència de migrar, no? I si me permets llegir un fragment, perquè crec que és un fragment que crec que tothom que ha tingut l'experiència de deixar enrere la vida com coneix, els amics, la família i tota aquesta...
0: En aquest cas de Long Island,
1: no? No, és de Brooklyn.
0: De Brooklyn,
1: és de quan Nailis està a Brooklyn i se sent bastant perduda sola, diu així. Diu, aquí ella no era ningú. No era només que no tingués família ni amics, era més aviat que se sentia com una mena de fantasma en aquella habitació, als carrers per on passava de camí de la feina, a la botiga on treballava. Res no tenia cap significat. Les habitacions de la casa de Friary Street, que això és a Irlanda, li pertanyien, va pensar. Quan s'hi passejava, realment era allí. El poble, si anava cap a la botiga o l'escola d'oficis, l'aire, la llum, el terra, tot era sòlid. tot formava part d'ella mateixa, encara que no hi trobés cap conegut. Aquí no hi ha res que formés part d'ella. Tot era fals, buit, va pensar. A mi aquest fragment m'ha colpit bastant perquè m'ha recordat molt pues, els meus inicis a Barcelona i després quan vaig fer l'experiència a Itàlia, de que hi ha un moment donat que dius és que jo som jo i estic aquí, però sense que tot això tingui una memòria a la meva vida, sense que estigui connectat a les persones que estim, és totalment buit, no? I aquest moment de crisi inicial en general, supos que tothom l'ha passada, si no, pues, ben haurat. I després ja hi ha...
0: Però en el teu cas eren exilis més o manco consentits i cercats i desitjats. Imagina quan no ho són.
1: Imagina quan no ho són. Això va ser el meu pensament quan vaig estar d'Erasmus a Itàlia. Pensava jo que més o manco això ho he volgut, t'ho dic, també ho vaig fer bastant per inèrcia. Com ho deu viure la gent que no se'n vol anar i que se n'ha d'anar? No?
0: Perquè després hagi...
1: Perquè després damunt els arrabin d'aquesta manera, no? Exacte. Així que sí. I la traducció és de Ferran Ràfols, que m'encantaria entrevistar-lo un dia, Rafael, aquí també.
0: Ho provarem, eh? Perquè... són ordres. Basta que contactem amb ell i que mos digui que sí.
1: Sí, perquè ha traduït moltes coses que llegeix i està publicat per Amsterdam. No hi ha molta cosa en català de Conto i Vin, tot i que n'hi ha bastanta, però no, no tot. Tot i que ell xerra català, ho saps? Que en Conto i Vin xerra català.
0: Sí, ara que ho dius, sí. Ho sé per la meva amiga Carlota, que és una que ens està escoltant i que és molt fan de Conto i Vin, i crec que m'ho va dir ella qualque dia.
1: Ell va viure, just després d'acabats d'estudis a Irlanda, va viure entre el 75 i el 78 a Barcelona, i li va dedicar un llibre que se diu Homenatge a Barcelona.
0: Efectivament,
1: que, òbviament, mos fa pensar en Homenatge a Catalunya de Norwell, però és diferent. I també la seva primera novel·la, The South, està inspirada en aquesta estada a Barcelona. Xerra català amb fluïdesa i té una segona residència a Pallars.
0: Que bé, que complet, no? El Boden Toibing.
1: Sí, sí,
0: home. I que li donin el Nobel d'una vegada.
1: Clar, que li donin el Nobel a una persona que xerra català. Jo crec, no
0: I,
1: sé
0: a més,
1: si...
0: comença a tenir ja una edat gairebé provecta, o sigui que és el moment. Sí, jo t'he de dir que Brooklyn no l'he llegit, ja t'ho he dit abans, però Locke Island me va generar... És una paraula molt que jo m'agrada molt en castellà i no trob mai en català el seu... el seu part, no? La seva, que és desassossego. Me va produir molt de...
1: A mi també.
0: Bueno, desassossec deu existir, perquè si existeix sossec, deu existir desassossec, però...
1: Mira, jo són dues novel·les que m'ho he passat molt bé i ho he passat molt malament llegint-les a la vegada.
0: Sí.
1: Perquè hi ha tota aquesta cosa de... Ai, per què no? Jo penso... Ell fa el contrari que na Jane Austen, no? Na Jane Austen va tenir sabeu que un amor que no va poder acabar bé o que no va poder ser, i per tant va decidir que les seves novel·les... acabarien, tindrien un final feliç per revertir la realitat, no? Ei, bé, no sé com és la vida íntima d'en Conto i Vin, però ostres, és que te queden totes les ganes de veure un final feliç, no?
0: Una mica.
1: Per mi és que, esclar, són novel·les on el silenci és superimportant. Tot allò que no mos hem atrevit a dir que hagués pogut canviar la nostra vida i com que no mos hem atrevit a dir, no ha arribat, no ho han tingut. Si travessa molt les conseqüències de no xerrar, de no expressar el desig, aquests amors, això, que són quasi possibles, però al final se frustren, i se frustren principalment tant per lo que no t'atreveixes a dir, com, bueno, que si no t'atreveixes a dir per les convencions que hi ha i per les conseqüències socials que podria ser.
0: Totalment.
1: Dir-ho.
0: I saps que m'atrapa molt els personatges que no estan a baix el focus, a primera línia de l'argument, no?
1: Per exemple...
0: Que estan passant amb aquests Frank i Rosella, que està passant amb aquests personatges que circunden a Nailis, aliens, allò que és el bessó de la història, no?
1: Sí,
0: és com un... Bueno, com si fos una pel·li, no? Te vas imaginant allà la doble trama, els ramals distints que al final poden confluir, no? Però és bastant interessant això per allò. La literatura, l'escriptura d'en Toibing.
1: En Conto i Vin. Sí, tots els personatges estan si tenen més foc o com si no són bastant complets psicològicament. I no hi són per fer bulto, no? Com que tenen... mostren una part del món diferent. Tant a Brooklyn com a Long Island, tota la família italiana, no?, d'Antonio, de la parella de Nailis. Sí, t'obre tot un altre...
0: Un altre món,
1: exacte. Després també a Brooklyn, quan ella viu a una casa d'hostes, no?, amb altres dones, també, que cada una ve d'un lloc o altre, i també és un univers que se crea en aquesta casa, bastant hostil, realment, però... En poc te deixa clar tot l'univers.
0: I què més?
1: No, res, que també pues, mos deixa molt... a través de les novel·les pues, podem veure bastant bé la societat irlandesa, no? Que, òbviament, és una societat particular, però com totes les societats que, per lo que sigui, estan una mica més tancades, passa el mateix que per tothom, que viure fora de la convenció és massa...
0: És molt
1: massa
0: catòlica, és clar, el pes de la religió. Mm.
1: I que té molt de pes el que diran, i és tenir un bon lloc, no? I que xerrin bé de tu, dins el teu poble, la teva vila, etc.
0: Estava cercant si Long Island és la darrera que ha publicat en Toyin. Jo diria que sí.
1: Jo diria que sí, perquè és del 2024.
0: Per això, jo crec que no ha tret res més. No.
1: Va treure un assaig no fa molt. O, bueno, se va traduir, perdona, que no és el mateix. Mm-hmm. No és el mateix ritme.
0: Mm. Bé, pues, esperam a la pròxima, no?
1: En tot cas, sé que quan va voler escriure Long Island també ho va voler fer com un exercici de poder escriure una novel·la amb una bona trama, perquè estava com una mica detectant que les trames bones i on una acció d'una conseqüència, etc., s'estaven quedant per les novel·les de misteri policíaques. I va voler com recuperar-les.
0: És una bona reflexió aquesta. Sí. Sí, és veritat que hi ha molt de llibres cada vegada més que no hi ha, diguem, una trama.
1: Exacte.
0: Hi ha reflexions, hi ha un viatge, moltes vegades psicològic dels personatges, però no hi ha allò de...
1: Una trama, ha passat això i després això.
0: Sí, i de vegades se troba a faltar, no? Molt bé, Maria.
1: Res.
0: Mira, quina secció més guapa ens ha quedat, no?
1: Sí.
0: Bueno, t'ha quedat.
1: Ens ha quedat,
0: ens ha quedat. Estic aquí d'apuntador.
1: Ens ha quedat, ho recoman molt.
0: Tornem a posar la despedida, no? Que l'hem sentit només un poquet. Vinga, fins dimarts que ve.
1: Fins dimarts
0: que
1: ve.
0: Que, canviant d'horari, comences tu el programa, no?
1: Començo
0: el programa. A les 10, Maria Cuenet, amb els llibres.
1: Fins dimarts.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 10 del vespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i Mònica Borràs.
4: Agafam el número 8 com una mena de talismà perquè són 8 produccions a la secció oficial per omplir una 8a edició del festival Arrelat a l'actualitat, els temes que marquen el ritme d'una actualitat evidentment convulsa. El Majordocs, el Festival de Cinema Documental de Mallorca, tindrà lloc entre el 9 i el 14 de novembre, a Palma concretament, i té un lema, El món en flames. Avui n'avançam els detalls.
5: امروز 17 سالم شد.
6: میخوام برم پیش مامانم. اگه نتونم برم و تا آخر عمر بمونم اینجا و کلفتی کنم. ولی اون ازم خیلی دوره. اون اتریشه.

0: Així sona Fox Under Pink Moon, que és precisament un dels documentals que està en l'acció oficial. Saludam ja el director del festival, Miguel. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Un lema que s'explica tot sol, un món en flames, però que vull que m'ho expliquis tu, perquè has triat un lema i per què aquest.
1: És la primera vegada que tenim com un... una frase així que representa l'edició. Són molts els motius. De vegades la gent se confonia i pensava que com fem un foco professional, les pel·lícules estaven triades per aquest foco, no? El so, el muntatge, i realment mai ha estat així. Va ser una coincidència també de que com cada any convidàvem una pensadora a xerrar d'un tema que mos interessa, i enguany me vaig topar amb el llibre de la Natàlia Castropicón, que es diu... com és?
0: El tinc aquí també, sí. A la punta de la llengua, ai, però ara t'ho diré. Sí.
1: La fiesta del fin del mundo. La fiesta del fin del mundo, Apocalipsis cultural, que és un llibre d'una pensadora menorquina que viu als Estats Units i que va fer com a tesis i que va estar el Premi Anagrama d'Assaig de l'any passat. Un llibre que xerra de justament aquesta idea apocalíptica de quan el món sembla que se'n va a la merda, no? Que quan cada vegada que fas el mòbil l'obres i mires el que està passant, dius, això, què més ha de passar, no? A nivell climatològic, a nivell guerres, desplaçaments...
0: Odi, crispació.
1: Exacte, són tantes les coses que ja realment no pots aturar. I justament xerra d'una cosa que ens va agradar molt, que és aquesta idea com a de celebrar, de fer una festa per pensar, quan tot sembla que se'n va que se'n va a la merda, celebrar-ho, per pensar quin futur volem, perquè realment no serà el final, la vida continuarà, i com imaginem aquest món, no? Quan tot sembla que s'enfonsa. Aleshores, aquest món en flames, que justament ho vàrem pensar quan tot Espanya estava en flames, tampoc és que no era el títol més idoni, però sí que pensàvem aquesta idea com a de convulsió, no? I de combustió, alguna cosa que s'està com a cremant, i quines seran les cendres, què farem amb aquestes cendres. I realment, totes les pel·lícules, d'una manera o una altra, parlen de descriuen un món en flames des de perspectives més socials, ètiques, migratòries, etc. No?
0: Després, ara parlarem de la secció oficial i d'aquests temes, d'aquestes temàtiques, no? que transiten, que travessen els diferents documentals, però te vull fer com una reflexió prèvia. Ets plenament conscient, tu més que ningú, d'allò que costa mantenir un festival 8 anys, i més encara si és un festival de documentals, un gènere, diguem, minoritari, que no genera, diguem, grans traspassos de dobbers i de públic, però ben cuidat i dimensionat. Jo me'n record que diverses vegades que has passat pel programa has dit no vull créixer més, no vull que això se me'n vagi de les mans, està bé així, i així se manté.
1: Sí, perquè és que si no ja deixaria de ser la proposta. Vull dir, hi ha molts de festivals que proposen moltes pel·lícules. Crec que el gran problema aquí és, ho parlàvem abans de començar, no? És poder tenir disposar del temps per deixar que aquestes pel·lícules te puguin atravessar a una sala de cinema on el so i la imatge, la foscor també, i la impossibilitat d'agafar la petita pantalla és la que fa que aquesta pel·lícula realment t'atreveixi i te quedis amb ella i la puguis saborejar a dies, no? Pensam que no hi ha alternativa a aquest tipus. Vull dir, aquestes pel·lícules necessiten ser vistes així, o si no, segurament no causaran l'efecte que s'espera.
0: Clar, tu llegeixes els arguments, la sinopsi d'aquests documentals, de la sessió oficial, i una cineasta immigrant de Bielorússia, però que viu un poble remot de Kirguistan, una artista afganesa de 16 anys que intenta fugir

Madrid referent amb el mòbil. Ell no comprenia molt això dels de smartphones, d'acord? No va tenir mai, i, però no va tenir mai aquesta actitud de estàs aquí perdent els temps, què feis aquí, tal. Ell entenia que era una nova forma de comunicació, no la practicava, però donava aquell espai i sobretot, a vegades ens passa el que deia en el principi, que mos pensant que tot el temps tot parla de nosaltres. Mm-hmm. I no sempre és així. Clar. I crec que acceptar que no se parla de nosaltres i que també està bé, és saber tornar vell amb una mica de dignitat. Vull posar una altra cançó i vos poso més exemples.

0: I d'ahir, ara hem parlat una mica de marc teòric de tota aquesta proposta que vos duc avui, i m'agradaria ara entrar una mica en el terreny concret.
1: Molt bé.
0: He estat pensant, man, exemples de coses que a mi m'agrinyolen o que considero que és no sebre tornar vell. N'hi ha un en concret, que és que a vegades passa que els artistes, especialment cantants, poetes també, mira que és un gremi que jo he freqüentat, ho he notat i me generen molt de rebuig, que és que arribat a una certa edat insisteixen en mantenir cançons, metàfores, repertori, que crec que ja no els hi pertany, no és de la seva vigència. Què vull dir? Artistes que ja passats, podrem una edat X, més igual quina, segueixen cantant en la mateixa explicitesa sexual quan parlen de l'amor i de la seva vigorositat a l'hora de practicar l'acte sexual. Crec que quan un senyorot, saps? Canta. Això passa molt en el hip-hop, que és un gènere que a mi me fascina bastant. Hi ha tota aquesta moguda de Sego Trip, que és tirar-se floretes a un mateix, que forma inclús un gènere en si mateix, i me passa que aquells rapers que jo escoltava de jove, quan, segons quina certa edat, segueixen amb el tema de qui té el membre més gros i que jo som millor que tu, i aquesta li va fer això i això altre, me generen com un rebuig increïble. Passa que estem vivint una generació que no vull ser la persona que rebutja el gènere musical, però, per exemple, el reggaeton basa molt les seves lletres amb aquest tipus de lletra explícita, no? Sí. Clar, jo vull veure, man, com envelleix tot això, perquè un senyor de 60 anys seguint amb els tipus de rimes facilotes d'explícites sexualment, no sé si generarien una mica de rebuig.
1: Sí, no, però de tota manera no té res a veure el reggaeton que se fa ara amb el reggaeton per aventura del 2008.
0: Sí.
1: Pot ser que hagi evolucionat, hagi envellit una mica millor.
0: Sí, jo crec que amb això també se n'han donat compte de que no sempre... A mi me passa molt que hi ha el debat històric de un grup s'ha venut o no s'ha venut. S'ha venut a ell mateix perquè no fa les mateixes cançons que feia quan té 20 anys. Jo crec que precisament un artista no pot cantar o no pot crear el mateix tipus d'artefactes artístics quan tenia 20 anys, quan en té 60. És que és una incoherència. La teva experiència vital ha canviat. I m'agrada, per exemple, escoltar, veus madures del flamenc com s'apropen en el desig i a l'amor i en el sexe, que també és un tema que s'ha d'abordar de totes les edats, però fan amb un altre to. No ho fan amb aquest to jovial, juvenil, violent, inclús, no? Ho fan des d'un altre punt que a mi me genera un nus a la gola, me segueix, diguéssim, interpel·lant. Però crec que han de fugir de voler ser la mateixa persona que eren quan tenien 20 anys, perquè el cartó, saps, grau, això.
1: Has canviat la fórmula.
2: Sí, però tal vegada aquests seguidors que tenien 20 anys, que els han seguit aquesta carrera, a mi algú ho deixen, també, no? 30 anys després... segueixen sent el mateix públic, no?
0: Sí.
2: També hi hauria aquesta part, tal vegada.
0: Sí.
2: A lo millor aquests que ara tenen 60 anys ho traten d'una manera més romàntica, quan tenien 20-30 ho feien de la mateixa manera.
0: Sí, i la crítica per excel·lència és el millor disco sempre és el primer, no? I quan eres irreverent, i quan ningú t'escoltava, i quan només t'escoltava jo, no? I quan eres underground. Hi ha un poc aquesta... Però sí que entenc que s'utilitzin aquestes cançons, que se segueixin cantant, forma part de la teva trajectòria artística, però crec que les que crees noves no poden seguir, perquè les teves vivències no són les mateixes. Per tant, estàs impostant una realitat que no ets la teva i sempre sona artificial, sempre
1: guinyola. I el públic amb què connectava segurament també ha canviat.
0: Evidentment.
1: I també s'ha tornat gran i per ventura ja no connectes amb ningú i has quedat orfe de públic.
0: Exactament.
1: Que també pot passar.
0: Sí, i crec que és molt necessari reinventar-se tant a nivell lletrístic com a nivell musical i a mi, per posar un exemple com a paradigmàtic, que ACDC fa les mateixes acords, les mateixes cançons, 40 anys, a mi no m'assembla un mèrit. M'assembla, de fet, una crítica cap a ells. O sigui, anem a canviar una mica, no toquis sempre

0: El mateix. Passa també que la indústria cultural és tot una moguda i el que ven és el que ven i moltes vegades t'has d'adaptar en allò que el públic vol escoltar de tu i no en allò que tu tens que oferir o tens per oferir de nou en aquell públic. Per tant, per resumir-ho i acabar, crec que la diferència principal entre envellir, tornar vell bé o tornar vell malament és intentar seguir entenguent mostrar o desplegar l'enteniment constantment, entendre tot el que passa, no posar orelles sordes a la realitat, perquè això també és una errada, és entendre tot el que passa, però no voler comprendre en el detall tot allò, perquè moltes vegades se'ns escapa i no passa res. I a mi, en 34 anys, hi ha moltes coses que se m'escapen moltíssim. De les noves generacions. Imagina't d'aquí 20 o 30.
1: És tan fàcil, per exemple, és a dir, anirem un extrem, però criticar Sterian, te'n recordes? Que tu vas fer una reflexió que era molt, molt assenyada i era que deies que... no me'n record gaire bé que vas dir, però me'n record que la vaig apreciar, era simplement que era una cosa transitòria i que simplement esdevenia una moda i tota aquella gent que pensava que Sterian, que havíem arribat per quedar-se, se'n van entendre que efectivament van durar una setmana i poc.
0: I Sterian és un bon exemple i un altre molt millor és el de les batalles d'aura. Les batalles d'aura, en totes les diferències que hi ha, no deixen de ser unes batalles de gais que ningú tenia quan lo millor la gent els va fer en el pati de l'institut quan jo anava a ESO, i els veien els grans de fora i deien aquests que diuen insultant-se una a l'altra i no entenen res. I que moltes vegades les batalles d'aura, els propis joves els fan de forma irònica. I som els grans els que intentem intel·lectualitzar, racionalitzar això perquè no estem comprenguent
1: res. I això és el punt, que ells mos superen en el moment que tenen un humor de l'absurd que al cap i a la fi acaba sent tan elaborat, mos entenem. És a dir, acaba sent prou elaborat com que nosaltres, els més grans, no els entenguem.
0: I els feien entrevistes i ells s'estaven xapant el cul. Aquesta gent mos
1: critica.
0: S'està creient tot això. Vol comprendre una cosa que no és així.
2: Al final ha estat una altra moda que ja no s'enxerra.
0: No,
2: clar. Fa un mes que ja no
0: són mostres de rebel·lia i són mostres pues, que tots els joves necessiten i totes les generacions necessiten, però bueno, aquí hi ha.
1: Exacte, molt hem d'esbrevar.
0: Molt hem d'esbrevar i ja sabeu que si voleu respostes, el 7 a missa, però que aquí oferim altres coses.
1: Exactament, Sion Catsana, moltíssimes gràcies. I res, nosaltres ara fem una aturada per servis informatius i tot d'una tornem amb més xiu-xiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, jornada semblant a la d'ahir amb cel variable, és a dir, sol al matí i núvols a l'hora baixa que poden deixar algunes precipitacions localitzades i les temperatures màximes seran d'entre 25 i 27 graus. Bufarà el vent de tramuntana a Menorca i la mà al nord d'aquesta illa estarà un poc alterada. El delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, dimiteix després de 3 anys en el càrrec i ho fa, diu, per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià de cara a les eleccions municipals del maig que ve.
2: En julio asumí mi candidatura a la alcaldía de Calvià y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
1: La renúncia, però, no té efectes immediats i s'ha d'aprovar en Consell de Ministres. Han estat 3 anys marcats per diverses polèmiques i la darrera ha estat les càrregues policials del passat 26 de juliol durant la manifestació contra la massificació turística celebrada a Palma. També hi ha hagut controvèrsia per la gestió de l'arribada de persones migrants per via marítima de manera irregular i l'acolliment de menors no acompanyats, cosa que li ha suposat estira i arronses amb el govern i els consells insulars. Felip VI i Letícia visiten avui Melilla i continuen així la visita històrica a les ciutats autònomes. Els monarques varen ser ahir a Ceuta, des d'on el rei ha reclamat la integritat territorial d'Espanya i l'urgència de retornar totes les persones migrants arribades a finals de juliol en aquesta ciutat, a Ceuta.
3: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad y con todas las garantías previstas en nuestras leyes. Pero también se les debe exigir un respeto escrupuloso de las normas de convivencia ciudadana y de los derechos y libertades de los ceutíes.
1: El Vaticà confirma que el papa Lleó XIV ha estat operat d'un càncer de pulmó, això sí, sense complicacions. Ha estat intervingut aquest dimarts hora baixa d'un adenocarcinoma pulmonar i li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret. El pontífex, que té 71 anys, haurà de passar ara un període de recuperació hospitalària i, per tant, la seva agenda pública queda suspesa de manera temporal. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels de la diòcesi que preguin per la salut del papa. Una menor de 16 anys ha resultat ferida greu aquesta nit després de ser atropellada per una motocicleta a l'urbanització de Platja de Migjorn, a Formentera. Segons ha informat el SAMU 061, l'accident s'ha produït prop de les 9 de la nit i la jove ha patit un politraumatisme greu. Primer l'han duit a l'Hospital de Formentera i, posteriorment, degut a la gravetat del traumatisme, l'han traslladat en helicòpter fins a l'Hospital de Can Misses. I sobre l'accident de la matinada d'ahir a Eivissa, dir-vos que el jove que va resultar ferit greu ja ha rebut l'alta hospitalària. Amb aquest apunt arribarem a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies. Serà a partir de les 7 a l'informatiu matí, avui amb Vicent López.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, ara amb Toni Cardella, del control tècnic. Jordi, com ho dus?
1: Bé, bé.
0: Content,
1: bé.
0: Eh?
1: Sempre.
0: Molt bé. Maria Antoni Miró, i tu?
2: Molt bé, beníssim.
0: Sí?
2: Us anava a demanar, menys si teníeu ressaca d'aquest dia de sispanitat que vam viure ahir. No sé si vau fer molta festa.
0: No, no gaire, molt tranquil·lets. Molta bonda. Sí. Però tu sí, tu, Maria Antònia, tu, evidentment. I com és natural, te vas engrescar, vas fer qualque cosa.
2: No, no, jo vaig fer feina. Estava en el programa amb olivetes d'IV3 Ràdio mateix. Així que jo festa poc em vaig fer.
0: Tens raó, tens raó.
2: Tot celebrar, que li diuen.
0: Vas dormir bé?
1: Nosaltres també érem ben tranquils escoltant amb olivetes.
0: Així, exacte, exacte, Jordi.
2: Ah, això és el que havíeu de dir. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. Has dormit bé, a nit?
2: Bueno, de fet he tingut una miqueta de paràlisi de son. Sabeu el que li diuen?
0: Sí.
2: En això de que...
0: Ara m'ho esperava,
2: això. No, no, me passa molt sovint quan estic una mica estressada, que el meu cot s'adorm abans que el meu cap. Ah. I llavors me penso que m'estic morint perquè no me puc remenar i me pega molt de nervis.
0: Bé.
2: Però bé, ja ho tinc identificat.
0: Bé, però bé, no?
2: Bé, sí, sí. He de dir molt bé, he de dir molt bé.
0: Bé, Maria Antònia, bé, què mos dus avui? Perquè jo ja me començo a fer por.
2: Exacte, exacte. A veure, avui xerrem d'un objecte també molt quotidià, que gràcies a aquest objecte també podem observar el que seria l'evolució del nostre hàbit. Mm-hmm. Perquè avui xerrarem del raspall de dents. La

0: La història del raspall de dents.
1: Exacte.
0: Interessantíssim.
1: Sempre abans de començar... Sí, perquè, clar, la pregunta que us faig en el principi és qualque cosa vostra, no? La pregunta que us faig és borrentau ser dents? Quantes vegades en el dia? Cap. És això massa íntim?
0: No, no.
2: Tres
0: no.
2: per setmana.
0: Amen, dos, tres en el dia, el que sí. recomanen els dentistes.
1: Clar. Exacte. Me demana això als oients, els interessa saber. Si jo crec
0: que... Estic convençut que no. I tu quantes vegades, Maria Antònia?
1: Jo, tres. El que diuen els experts.
0: Exacte,
1: els experts diuen
0: després
1: de cada menjada principal. Uh-huh. Sí. Però el que vull vinc a explicar avui és que això no sempre, això de rentar-se les dents, no sempre ha estat tan important.
0: I exacte, rentar-se les dents, ara, clar, ara sembla impensable. Clar, mai. Hi havia gent que no s'arrentava les dents mai. Aquí vas, Maria Antònia?
1: Exacte. Podem començar per l'antic Egipte. Que, clar, aquesta gent tenia un problema greu que he estat cercant, i és que sabeu que l'arena del desert se mesclava amb el que seria la farina dels moltes blat i que, bàsicament, inundava tot el que serien moltes menjades. Per tant, aquesta població tenia l'esmalt molt desgastat. I una cosa que fan per rentar-se les dents era com un tipus de bastó per mastegar, que era una branqueta que l'anaven rogant i servia un poc com a de raspall primitiu.
2: O sigui, talment el que li dones en el ca, no? Perquè rogui una estona.
1: Exacte, rogar com aquesta branca i fer-se les dents netes, eh? Clar, també trobem tota aquesta informació a un papir que se diu el papir d'Evers, que és un dels tractats de medicina més antics que hi ha, des del 3500, i hi trobem la primera recepta de pasta de dents. Atenció! Pols feta de sal de roca, flots seques, menta i pebre. Sabeu que això me recorda? En aquestes pastes de dents hippies, jo en tenia una com d'herbes, me fa gust de prou de caragol.
0: Recomanat per 0 de cada 10 dentistes.
1: Exacte. Quin gust us agrada de la pasta de dents a vosaltres?
2: Home, una herba sana, no?
0: Sí,
2: una cosa
0: per exemple.
2: Així. Tampoc molt forta.
0: No.
1: No, desfruixats, eh?
0: Sí.
1: Clar. No sé, jo penso que les coses més dures de fer-se gran és haver de canviar de pasta de dents i passar-se de sa... O sigui, venir de sa fraula i haver-se de passar sa menta.
0: És vera. També. Exactament. No. Ho va d'anar també més en els dentistes. Que ja anaven els dentistes, egipcis?
1: Mira, només els reis, evidentment, però sí, els egipcis eren tan avançats que hi trobem el primer dentista registrat de s'històries. S'ha de Hesi-Ra, cap al 2600 abans de Crist. I en la seva tomba hi tenia títols com caps del metge de les dents o gran dels talladors d'ivori, entre altres títols que tenia la seva tomba. Per tant, podem dir que és el primer dentista.
2: O sigui, un pioner de lo seu. Però, i, per exemple, els romans, que és veritat que ja eren un poc més refinadets.
1: Mirau, a Roma la cosa se torna bastant més desagradable per als nostres estàndards d'avui dia. Cauen ses fues
0: i no val. Ja hi tornem a ser, me tornes ara a fer passar pena, Maria Antònia, perquè si dius que romans feien coses desagradables, jo imagino qualsevol cosa.
1: No, i mirau, ho diré directament, glopejaven pixo.
2: Ai, per favor, quin noi. Déu
1: meu. En sèrio?
0: Què dius, men, com era això?
1: Utilitzaven orina humana recollida precisament en aquests contenidors públics i bàsicament ho sotmetien a una fermentació i això era el glopejador que utilitzaven. I no un pixo de gent qualsevol.
0: No sé si pensar que no era d'animals és millor o pitjor. No ho sé, això t'ho deixa tu, que m'ho expliquis.
1: Clar, hem de pensar, és millor o pitjor que sigui de persones o animals esgrupejar el pixo. El que jo sabem del cert és que el pixo més cotitzat era importat d'Hispània, perquè s'ha de que era molt més concentrada. I, de fet, aquesta pràctica era tan valuosa, és a dir, el fet de recol·lectar el pixo de les ciutats, que l'emperador Vespasià hi va aplicar un impost que s'hi de Vectical Urinae. És a dir, que tu, per recollir pixos a les ciutats, havies de pagar impostos.
2: Això no tindrà a veure amb això de quan te pica un gromer. Que diuen, pixa i damunt, que cura.
1: Ja, no hi he trobat relació. Supos que, clar, això de que te pixin quan t'ha picat un gromer és un mite, no serveix de res, però potser sí que té a veure amb això de que s'urea, en fermentar-se, se converteix en amoníac. Per tant, el pixo sí que té com una funció com desinfectant i, evidentment, blanquejador natural.
0: Mai m'hagués pensat que les de 8 i 11 minuts a Vidre Ràdio xerrarien de glopejar pixum, però, bueno, així que feien servir el pixum per glopejar com a raspall de dents, que feien servir?
1: Mira, s'han trobat com escuradents, que és el que utilitzaven les classes altes, per fer-se un poc netes les dents. N'hi havia que tenien, que estaven fetes d'or, d'argent... També utilitzaven plomes d'ocells i fins i tot, ja us he dit, trobam que fabricaven ponts dentals d'ivori i que ho subjectaven tot amb so. A dia d'avui encara s'utilitza so en les dents. A dia d'avui, sí, no fa tant.
0: Això t'anava a dir, perquè els romans són fins a mitges. Perquè, clar, com és això d'escuradents d'or, orina per glopejar...
1: Exacte, estaven en aquest punt mig, encara no s'havien acabat de civilitzar, ho intentaven. Però bé, ja per acabar en l'antiguitat, vos explicaré com ho feien en el món àrab d'aquell moment, perquè per ells rentar-se les dents formava part de les seves pregàries. Però vuelvo a

0: Amb aquesta relíquia de Rosalia mos explicaran a Maria Antònia com s'arrentaven ses dents. Exactament. En el món àrab.
1: En el món àrab, exacte. En aquella època va haver un element que va revolucionar el que seria l'higiene vocal, que és el miswak, que és bàsicament una branqueta d'arbre que seria la salvadora persica. A dia d'avui encara se comercialitza, i ho he cercat a Google i em pots comprar per utilitzar-ho per aquesta mateixa funció. Però bàsicament és una fusta que se desfila a mesura que la robegues, un poc el mateix que els egipcis, i la ciència moderna ha demostrat que aquesta fusta precisament conté fluorur natural, vitamina C, astringents i agents antibactericians. Per tant, podem dir que mossegar aquesta branca és una mescla entre raspall i pasta de dents tot integrat.
2: Home, això li aniria bé a aquella gent que se'n va de viatge i sempre s'endú raspall i després te diuen m'ha deixat la pasta que me l'he deixada. Així ja ho tenen tot.
1: Sí? Jo soc aquesta gent.
0: Jo he de confessar que, sí. que també ho som. Però allò que has dit d'incorporar-ho a la oració, com és?
1: Clar, amb l'arribada de l'islam en el segle VII, el seu ús s'institucionalitza de tal manera que recomanaven utilitzar el miswak abans de cada oració. Per tant, fan que l'higiene vocal se convertís part d'aquest ritual integrat que fan diverses vegades en el dia. Per tant, té com un sentit.
0: Totalment. I del món àrab, on li pegam? Perquè imagino que a l'edat mitjana, a Europa, l'higiene vocal, de qualque manera, no ho sé, va patir un retrocés, per aventura.
1: Sí, ho sabem, perquè la mitjana sempre és terrorífica, no? Superstició, religió i remeis un poc més rudimentaris, no? En aquella època se creu un poc l'idea d'escuc de dins les dents. Clar, encara no sabien el que eren els bacteris i se pensaven que quan una persona tenia dolor o càries era perquè hi havia un cuc que hi vivia de dins, no? Per aquesta sensació de malestar. I tenim aquí les figures d'aquests barbets cirurgians que hi havia en aquella època, que bàsicament el que recomanaven i el que feien era arrencar-te el queixal de fred sense anestèsia ni res, amb unes bones estenades. Imagineu-vos.
2: O sigui que anaves en el barber, teartes cabells i t'acabaven traient un queixal. Així, au.
0: Imagina't, no seria gaire agradable. Però a poc, això va avançar. Què va passar en el Renaixement?
1: Mira, que amb l'arribada del sucre de les Amèriques, a Europa, les classes més altes varen començar a patir una epidèmia de càries massiva.

0: Aina Maria Antoni Mirós, aquella col·laboradora que te pot mantenir enguinxat una història de raspall de dent, per exemple.
1: Bé,
0: entre altres objectes que has duit. Però a això que des de la cara és massiva, com és?
1: Jo penso que és com justícia poètica, perquè clar, arriba el sucre de les Amèriques i tot aquest procés d'industrialització i de consumir-lo a diari, i per exemple, persones com la mateixa reina Elisabet I d'Inglaterra compten que tenia les dents completament negres de tant de sucre que era addicte. I com se les fan a aquesta dona? Diuen que s'afregaven draps de cotó o de lli i utilitzaven pols de cendra, maó triturat, carbó o vinagre. Bàsicament, novament, destrossant ses mal de ses dents.
2: Home, és tan millor no fer res, i ja està, iau. I quan arriba, finalment, el raspall de dents?
1: He d'atenció, perquè tenim el primer raspall de dents modern, entre cometes, que s'ha inventat a la Xina l'any 1498, és el primer documentat. I estava, bàsicament, o un tros de pal d'os o de bambú i trobaven pèls de porc senglar d'aquest clima tan fred que
2: tenen. Però...
0: espectacular.
2: No em feien ni una de bona.
0: Bueno, escolta, millor que clopetjar pixum, jo insistes.
1: A veure, molt bé. Millor pèl de porc.
0: Per tant, el primer raspall modern de la història es va inventar a la Xina l'any 1498, però quan va arribar a Europa?
1: Europa no va arribar fins al 1780, i no és que arribàs, és que el va inventar un anglès anomenat William Addis, que estava a la presó. Sabeu que era per organitzar qualque tipus de revolta. En aquell moment eren com molt repressius i enviaven a tothom a la presó. En tot cas, ho va fer agafant un os ben avançopat i compten que va subordar un guarda perquè li dugués un grapat de pèls de porc o de cabrit. No està documentat. Bàsicament, eren com que era una presó no de molta, com se diu, exigència penitenciària, i ell mateix ho va com filar, i just quan va sortir alliberat de la presó, va muntar una empresa de raspalls que fins no fa tant encara estava en funcionament.
2: Home, no aptes per vegetarians, per exemple.
1: No, exacte. Només utilitzen la branca, els vegetarians.
0: Exactament, Marientem, un segon. Perquè la evolució, imagina que va evolucionar tot això, fins en els materials d'avui, per on ha transitat, per on ha passat.
1: Clar, en el segle XVIII tenim el metge francès Pierre Fauchard, que és considerat el pare de la odontologia moderna, que bàsicament va desmuntar el que seria aquest mite dels cuques ardents que us he dit, i va inventar els primers empastats, alguns els hi dirien gràcies, altres no tantes gràcies, i el 1892 tenim una idea molt bona d'un senyor que es diu Washington Sheffield, que bàsicament va decidir posar la pasta de dents amb el mateix sistema que les pintures a l'oli. Per tant, gràcies a ell tenim els tubs de pasta de dents.
2: O sigui, avui fins i tot tenim inventor d'estub de pasta.
1: Exacte, avui us duc tots els inventors. Però bé, ja mos n'ha podem anar al segle XX i arribam a la revolució que necessitàveu per dir adeu en el pèl d'animals.

0: reclama.
1: També te diré, sortadament, que vàrem acabar amb espel d'animal en raspalls de dents. Com va ser això?
2: Clar, l'any 1938, l'empresa DuPont va inventar el nylon, o sigui, el que han dit, adéu en espol d'animal. Clar, aquestes serres de nylon eren suaus, higièniques i barates. També podem dir que durant la Segona Guerra Mundial, l'higiene bucal va fer obligatòria per als soldats nord-americans, i això podem dir que també ho va estendre molt a l'hàbit de totes les famílies d'aquell moment, no? I després, en els anys 50, se va afegir el fluor a les pastes. I també en els anys 50 passa una cosa meravellosa, i és que s'inventen els primers raspalls de dents elèctrics.
1: Ah, aquí vaig, elèctrics. Això ja mos queda més a prop. Bé, com va començar a comercialitzar-se de manera massiva?
2: Mireu, el primer model de raspall de dents va ser creat a Suïssa, tirat ja en els anys 59-60, i serà Broxodent. Què passava amb aquest primer invent? Que se connectava directament a l'endoll de la paret, i en aquell moment la gent tenia por d'electrocutar-se si ho utilitzaven els tendes bany. Per tant, no va ser fins al 61 que la gent elèctric va tirar el primer raspall de dents elèctric, però que no tenia fil i era recargable. I atenció! Només se movia de dalt a baix, com que s'exagerava el raspall com de dalt cap a baix, perquè els dentistes deien que si ho fos de dreta a esquerra fa mal a les genives, i tampoc no hi havia perfeccionament tècnic, no?
3: Home, en el seu moment devia ser una cosa espectacular, una modernitat absoluta, però ara ha evolucionat encara més. Com són ara?
2: Clar, ara nosaltres el que teníem, el model més comú és aquest capçal rotatori que gira. Us he de dir que un any els Reis, en el cas meus predins, m'han donat un raspall de dents elèctric. Va ser el meu regal de Reis.
1: Però... bueno, està molt bé, escolta.
2: No sé si mai m'han regalat un d'allò que dius. Bé, no sé, era com un regal comú, no? O que?
3: Sí, no ho sé, jo crec que era més una colònia, uns calcetins.
1: Sí, no ho sé, sí, pot ser, Maria Antònia.
2: Raspall de dents.
1: Pot demanar bé.
2: Me va anar bé, m'ha fet molta il·lusió, era lila, i girava. Bé, és igual.
1: Una virgueria, que dèiem.
2: Exacte. Bé. Aquest raspall de dents que utilitzem a dia d'avui, el primer model que va ser el 91, precisament de la marca Oral-B, no volem fer promoció, però mira, aquí estem. I tenia això, aquest capçal rodó que girava, i és bàsicament el disseny i sistema que utilitzem a dia d'avui. Per tant, des del 90, morrentant sardins amb aquest sistema.
1: I de Maria Antònia Miró, moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos un dia més amb aquesta secció. Avui vespre hi pensarem quan morrentem sardins, eh?
2: Exacte. I jo només vull deixar dir que, per favor, que ningú glupeixi pixo, que això que facin els romans no està com promocionant aquí. Està com a curiositat històrica.
1: Exactament. Això no ho faceu, sobretot des de la ràdio pública de les Illes Balears. No el tornaríem a nostre, ara bé, cadascú, i s'ho considerava.
3: No, si vos deixeu la pasta i el raspall, demaneu la pasta a qualcú i ens ho dit.
1: Exacte, això un altre.
2: Ens ho dit. No n'hem parlat, del tot. Bé. O podeu agafar una branca i menys si vos l'utilitzeu com fa en un temps.
1: Oh, no, aneu a lo que és senzill, raspall, pasta i endavant ens les atxes. I quant de minuts són?
2: Exacte.
1: 2:30, 3, eh?
2: Efectivament.
1: Exactament, que vagi bé, Maria Antònia Miró, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres,
1: adéu.
4: Xiu, xiu.
5: Plana Internacional.

0: Als Estats Units, l'actriu Selma Blair, coneguda per pel·lícules com Una rosa molt legal, que per cert és preferida d'Inés Mateu, ha estat detinguda després de protagonitzar un incident dins un avió que viatjava de Los Angeles a Nova York.
1: Segons les informacions publicades, l'actriu hauria intentat obrir una porta de l'avió en ple vol i, quan la tripulació va intervenir, presumptament va pegar a un auxiliar i en va mossegar un altre.
0: La policia esperava quan l'avió va aterrar a Nova York i va ser traslladada a un hospital. Els seus representants asseguren que tot es va deure a una emergència mèdica i que l'actriu ara mateix es troba estable. L'FBI investiga els fets.
1: D'això se'n diu un Melendi a l'americana.
2: Vamos a sacar amarilla y roja, ¿vale?
3: Vale.
0: A França, uns pirates informàtics han aconseguit entrar als sistemes de refrigeració de diversos supermercats i han provocat pèrdues de milions i milions d'euros.
1: Els atacants varen activar a distància un programa de descongelació ràpida i varen fer pujar la temperatura de les cambres frigorífiques fins als 50 graus. I això va provocar que es fessin malbé grans quantitats de productes frescos i congelats.
0: L'atac ha afectat supermercats de Bèlgica i els Països Baixos, on s'ha hagut de desconnectar alguns sistemes informàtics i suspendre els serveis de repartiment a domicili. El govern francès ja ha obert una investigació per aclarir què ha passat.
1: Home, amb perspectiva de negoci, podrien haver menut després els bollits i no congelats.
4: Jo crec que la freixura, que és com que s'ha perdut un pot, crec que és el meu.
0: Més notícies. A Tailàndia, un youtuber indi que recorre el país sense gastar ni un dot bé s'ha fet viral després d'intentar passar la nit de franc dins un temple budista.
1: El jove, conegut a les xarxes com Banshee, volia dormir dins el recinte, però els responsables del temple li varen explicar que no estava permès. Fins i tot va intervenir la policia, que li va oferir ajuda per trobar un hotel d'uns 400 bets per nit.
0: I què va passar? El youtuber va rebutjar l'alternativa perquè volia mantenir el seu repte de viatjar sense gastar un dot bé. Finalment va decidir anar-se'n a una benzinera i el vídeo ha provocat moltes crítiques a les xarxes.
1: Les Balears, els turistes no van a temples budistes, directament acampen a les platges.
5: Les sales de cinema, que són de bones per ficar-se a mà.
0: Als Estats Units, la Casa Blanca ha estrenat una pàgina web dedicada a Cristòfol Colom, a qui presenta com un heroi nord-americà per excel·lència.
1: La iniciativa inclou una cronologia de la seva vida i dels quatre viatges que va fer al continent americà entre 1492 i el 1502. El portal també incorpora missatges, vídeos creats amb intel·ligència artificial.
0: El president ha reivindicat la figura de Colom i ha recuperat una estàtua en honor seu que havia estat enderrocada durant unes protestes a Baltimore l'any 2020.
1: Ja ho diu la cançó.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Companys, començant temporada, què poden fer?
11: No sé, per exemple, farmejar aura.
10: Què?
12: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la tineja.
11: No, ja no saps la moderna és ella.
13: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
10: Però què fan exactament?
11: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
10: Però ho fan els joves o no són tan joves?
13: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
12: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Els dimarts, així o així, sempre ens agrada fer una mirada al passat.
1: Que ballet quan eres jove.
0: I avui... nostàlgia que tenim, Jordi.
2: Avui tenim... tumorenito23@hotmail.com.
3: Hola, xiu-xiuers. La meva primera direcció de correu electrònic va ser xocalpol, una xifra que no vull dir perquè no m'envieu correus, @hotmail.com. Vinga, xiu-xiuers, un petó, mos veiem.

0: Bueno, és un tema, aquest dels correus electrònics, que Ducoa. Ducoa, perquè fa temps que en parlàvem, el volíem parlar en directe qualque dia, i avui, per ventura, ha arribat el dia. Per tant, gent de les Balears, que tingui un correu electrònic, no diran ridícul, perquè ja no poden dir ridícul, però el manco ha sonat. Per què rius tant, Anna?
1: No sé, perquè tu morenito 23...
0: Què passa?
1: No sé.
0: Està bé.
1: No sé.
2: Típic.
1: Hangouts, no?
0: Què vol dir
1: això? Com es deia això? Com era aquesta aplicació, aquest joc raro, que era un hotel?
0: Backrooms.
2: Es Jabo.
1: No. Això és Jabo. La gent se passava d'aquestes coses tan rares.
0: Sí. Bé.
2: No? Era sa moda.
0: Bueno, per favor, volen sentir, no ho sé tu. 13 99 00, 971 13 99 00. Mos telefoneu, mos deis el vostre correu, entreu en directe, o si no també mos podeu fer arribar el vostre correu a xiu xiu@ib3. Efectivament, dirà què? Bueno, vos volen sentir. Els vostres, quin era? Els vostres.
2: Mem. Clar, jo m'han dit, tu pots el teu nom i una cosa que t'agradi. Jo m'he posat Jordi Suárez, pum, bàsquet.
0: Ah, ja, molt bé.
2: Ja està, i vaig dir, fins aquí. I era @terra.es. Perquè era un correu de terra. Ningú se'n recorda d'això.
0: Ah, sí, en parlarem.
1: Què és terra?
2: Bé. Era un... com és Hotmail,
1: com Gmail,
2: doncs un terra.
0: Exacte, ara escoltarem una gent que mos n'ha parlat, però i van de saber esteu també. Xerrem precisament d'això, perquè el correu electrònic era per a molts una porta d'entrada a internet. A finals dels anys 90 i principis dels 2000, fer-se un compte implicava tenir una adreça pròpia en aquell nou món. Consultaves una safata d'entrada a l'ordinador de casa. On anàveu també a consultar-la? Per exemple, entrar a l'ordinador.
1: Jo sempre, jo tenia un ordinador de ma mare i estava allà jugant al Club Penguin.
2: Era l'habitació, no? L'oficina.
0: Quins altres llocs hi havia? La biblioteca, per exemple.
2: La biblioteca, clar.
0: El locutori.
2: Bé, nosaltres, l'escola, que tornàvem els ordinadors aquests petitons, ja.
0: Bueno, perquè tenia aquell punt d'emoció, que pot ser que algú mos havia escrit. I ara deies tu, Jordi, Esterra, no?
2: Esterra.
0: I escolta.
3: Hola, som la Lluïsa de Magaluf i ara m'ha fet pensar en la primera adreça de correu electrònic que vaig tenir. Jo li vaig posar el meu nom, Lluïsa Viver, i record que era de terra, que no sé si això existeix ja. L'emprava per xerrar amb una amiga que s'havia anat a estudiar anglès a Anglaterra uns mesos per comunicar-nos com si fos una carta, però era per correu electrònic, sense segell, de l'any 99 o una cosa així.
0: Bé, està passant una cosa aquí, és que la peixera de la ràdio... un parell de treballadors que m'ho estan dient els seus correus electrònics, els noms, però no volen dir aquí en públic.
2: No volen dir.
1: No volen dir normal. Jo tampoc ho voldria dir.
0: Però ho has de dir.
1: Però ho diré.
2: Bé, és una etapa. M'ha costat molt d'any reconèixer que el meu correu era jordisuárez.bàsquet.
0: Però bàsquet no és res dolent. És
2: tampoc, bueno, però
1: tampoc
2: no és tan ridícul.
1: No està tan malament. No està tan malament. He sentit de molt pitjor.
2: Sí. Jo trobo que estava tan malament. Però bé. No va ser res.
1: Jo per què?
0: Però si el bàsquet està bé, el bàsquet.
1: A primer d'universitat...
2: No.
1: A primer d'universitat jo me'n record com us varen dir a tots. Heu de canviar la vostra adreça de correu electrònic i jo sé de molta gent que la va canviar aquell mateix dia.
0: Bé, tu quin eres teu?
1: Jo era Anna 12-10-20. Per què? Perquè jo era el número 10 de la llista i el lot que ja m'agradava era el 20 i si juntàvem eren 12.
2: I el 10?
1: Jo eres número 10 de la llista quan anava a primari, i ell eres 20, i si juntàvem eres 12.
0: Clar, la mitjana, no?
1: No, 10 i 20.
2: 15 de mitjana.
1: 1 i 2.
2: Bé, és que aquí matemàtica número no.
0: No, però bé, tu què has dit? En Jordi ha dit mare meva. I clar, en Jordi pensa que era bàsquet.
2: Bé, perquè jo en el pati jugava a bàsquet.
0: Que sí, està beníssim. És a dir, 972 13 99 00, vos volen sentir, si no mos envieu a Instagram el vostre correu, quin eres... i arroba insta
1: xiu.tv3.
0: Molt bé. Clar, a l'arribada de serveis gratuïts, com per exemple Hotmail, penseu que se va estrenar dia 4 de juliol de l'any 1996. Va facilitar que moltes persones tinguessin correu. I escollir-ne el nom, ho dèiem ara, era tot un exercici de creativitat. Combinacions com, per exemple, quines que vos sonen, vos revenen. Per exemple.
1: Tupollito piu-piu.
0: Per exemple.
2: Tupollito piu-piu. Lunàtica. Lunàtica 99. Això se diu molt, lunàtica.
0: Princesa 87.
1: Sí, Kitty 420.
0: Exacte. Això és verídic.
2: Sí, però a més era el 99, Lunàtica 99. Era perquè Lunàtica ja estava agafant 98 vegades.
0: Clar, no, era perquè va néixer el 99, per aventura, no?
2: Ah, pot ser, també. Però bé, també que ho digui de, si te posaves el teu nom, t'ho deies teu nom i 1.200,
0: sí.
2: Perquè ja estigui agafat, clar.
0: Exacte, bé, va ser molt bé. En qualsevol cas, era una mescla de malnoms, d'aficions... Era com el primer malnom digital.
1: Però és increïble, és increïble. Aquesta com a... huella digital, m'encanta.
0: Molt bé. Bé, ara escoltau, escoltau aquest oient, el que mos ha enviat, perquè aquest nom, francament, és molt bo.
4: Bon dia, que deixiu xiu, com va? Jo sóc en Carlos Bernat Oliver i, mare meva, quin veia en el temps, amb això dels Messenger. Jo anava per sa vida com... r/carlitos/morenico69@gmail.com. Ara no me'n record molt bé. Imagineu-vos el panorama. Només de pensar-ho me fa vergonya. I bé, el Messenger era bàsicament com el nostre centre d'operacions. Utilitzàvem per xerrar amb sa colla, però sobretot per intentar lligar. I quan no mos contestaven ni els col·legues ni els lotes, començàvem a enviar zumbidos a tope fins que vam escoltar sa ventalla, no? Quasi, quasi. I posar-me aquells nics inintel·ligibles de colors, mesclant majúscules, minúscules, posant acs finals a qualsevol paraula que va d'un vocal i mil emoticones. Mare meva, quins records. Quin xou de generació. Vos deix i vaig a veure si encara me'n recordo la meva contrasenya. Vinga, una abraçada a tots.
5: Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment i és equació.
0: Bueno, en recordaríeu de la vostra primera contrasenya?
1: Claro.
2: Que va.
0: No la direm.
2: No la diguis, que encara no l'haurà canviada.
1: No la direm, però sí, claro.
2: Sí. Però no sé quina tendència hi havia, no, això, a principis del 2000, de canviar ses Cs per Ks.
0: Sí.
2: És que era una cosa que no...
0: Sí, o... Sí, o...
1: Ja m'encanta, m'apareix tant de Ratchet. És increïble.
0: Què és això, de Ratchet?
1: Pues això, com aquesta tendència moderna, més cani, més rockera, això es diu Ratchet.
0: Ah, sí?
1: He de venir jo aquí a ensenyar-vos aquest tema.
0: Sí, sí, però bueno, escolta...
1: Pues sí, sí.
0: Bé, aquest nom és Carlicos Morenito.
1: M'encanta, m'encanta, està en 2000ero.
0: Clar, i diu, quin, ha dit, quin show de generació.
1: M'encanta.
0: Bueno, aquestes bústies s'omplien de missatges d'amics, clar, acudits, era molt diferent del món digital d'abans ara.
1: És increïble, perquè a més tenies Hangouts, o per almenys a la meva època... No, Hangouts.
0: Ah, és una altra cosa.
1: Que era des Gmail, que era el missatge directe des Gmail. I jo xerrava per allà amb les meves amigues i organitzàvem els cumples i els regalos.
0: Bueno, és que clar, després arribes punt en cas d'anar a demanar feina i ja t'has de canviar el correu electrònic. Arriba un punt que ja no pots anar com el Morenico.
2: Home, anar allà, sí.
0: Però tu, Jordi, encara el tens del bàsquet, o no?
2: Jo, sí.
1: Això és complies.
0: No.
2: Oh, clarament que no, me'l vaig haver de canviar. Sí. Bé, però jo en tinc un que no diré s'adreça, secundari, perquè aquesta escola i també té un nom bastant ridícul.
0: Sí, per què no és ridícul?
2: Per fer comptes.
1: Jordi, tio, no diré, però digue, no diu, per què no?
2: No, perquè Balears encara m'enviarà missatges.
1: No, però aquest del bàsquet està molt bé. Si després vols ser una estrella...
2: Clar,
1: esport,
2: clar,
1: si
2: hagués acabat a CNBA no hagués canviat d'adreça, però no va ser cas.
0: Sí, bé, en qualsevol cas, continuem escoltant els oients.
6: Pues mirau, el primer mail que jo m'ho vaig fer, si no malament devia tenir 13 o 14 anys, era Hotmail, que jo soy de la vieja escuela, i era, se deia Extreme 7. Extreme, perquè era un motivat, bàsicament, i, bueno, no me lo sap perquè és bastant comú, no ho sé, sempre m'ha agradat, així que el vaig afegir allà. I, bueno, l'empleava perquè m'havia donat l'alta la compte de Messenger. No sé si a dia d'avui se segueix empleant o no, però, bueno, Messenger i l'empleava bàsicament per xerrar amb els companys de classe, amics, amigues... I, bueno, això sempre era després d'escola, perquè nosaltres sí que havíem d'esperar arribar a casa per poder desconnectar.
0: Clar, després hi havia també Extreme. Després hi havia una
2: Extreme,
0: època...
2: No?
0: On molts dels meus amics ja s'aprovaven SK8.
1: Per què?
0: De skate.
1: Skate. Va,
0: això era molt guai.
1: Jo crec que aquests Gmail són de manifestació. Jo vull ser extrem, jo vull ser skater, no? Jo és manifestar.
0: Són aspiracionals,
2: eh? Això d'Extreme seduïa, com wild, no? També.
0: Extreme, sí, no ho sé.
2: No ho sé.
1: Com el Wild.
2: Wild, no? També suposes.
0: Wild, també.
2: Sí, mira, en Jordi Wild, el youtuber.
0: Bé, ara ve d'aquí.
2: No, no se li ha passat l'època.
0: Espectacular.
2: La fins ara.
0: Molt bé. Bueno, és que n'hi havia de tot tipus, però va en una època també, de forma era en què s'escrivia. En cas, amb mal escrits.
1: Encara se fa un poc, eh? Ja m'ho dono un poc de... No sé, no m'agrada
0: molt. No t'agrada.
1: Sí,
0: molt bé. Bé, després d'aquests primers correus, hi va haver plataformes, no sé si em vareu tenir, com Fotolog,
1: no.
0: 20,
1: no.
0: Facebook... No, perquè llavors no. Quedava molt... Bueno, van transformar la manera de relacionar-nos a internet. Fotolog, per exemple, convidava a compartir fotografies, a rebre comentaris. 20 se va convertir, aquest sí que ho teníem, en un espai de trobada, que ho van esborrar pràcticament tot. I Facebook, és vera que va facilitar la trobada amb vells coneguts. Però, bueno, han dit, ha noms com, per exemple, els Stream, el Carlitos Morenito, Jordi Bàsquet, o els teu, que també és 12...
1: Sí.
0: I després n'hi havia altra gent que venia a ser... Que hauria de ser la gent normal, però que al final... No ho era de normal.
7: Hola, molt bones. Pues mira, jo la meva primera direcció d'e-mail va ser paujern@hotmail.com. I me'l vaig obrir primer per Messenger i Fotolog i després tenia Fotolog i també llavors vaig obrir seguidament, crec que va ser 20. Després crec que va ser per utilitzar Facebook. Això pues, estan parlant de fa 15 o 20 anys perfectament.
0: Molt bé, i d'ací, efectivament, tenen els malnoms digitals, com hi havia amb els noms reals. I després les fotos, etiquetes, comentaris, prenien protagonisme. Ja no es tractava només d'escriure, sinó de com te mostraves el món digital. Aquests que es devendria, que vendria, però al final s'ha avorrit tot una mica. Ara som en Jordi Suárez, Xavi Oliver, Anna Gallardo...
1: Bé, ha que intentar cercar com la cosa xula d'això, no? Jo, per exemple, sí que jugo un poc amb els meus... Sí, amb els meus cognoms, sol jugar i després surten coses guais, no?
0: Ah, sí?
1: No experimenteu vosaltres molt, eh?
2: No,
1: jo
2: mos
1: anim
2: no,
1: a fer-ho,
2: sí.
1: Des d'aquí.
2: Mos hem quedat avorrits, eh?
0: Sí, jo me posaré ara bàsquet. No. Xavi Bàsquet.
2: Xavi Bàsquet.
0: Ho et sembla bé?
2: Jo me sembla beníssim.
0: Molt bé.
2: Li pots llevar. És un encert.
0: És un encert. Molt bé, i de fer-me una aturada i tornar-me més xiu-xiu.

0: TV3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: De dilluns a divendres a les 5...
3: Jo conec en Quico Rivera.
4: Sube el mambo.
1: Quin nivell, Maribel.
3: Tenia un bolo com a DJ. I me va dir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
5: A 200 euros? Ja se podria haver estat un poc més en Paquirri.
1: Passis el fi de la Pantoja com a pagar 200 euros.
3: I vaig anar allà, tal, no sé com un amic, van fer vídeo, el van pujar, tal... I després de l'hora de reclamar, no, jo tenia el contacte del mànager... I el dia següent, això va ser el dia següent.
6: Jo ja no treballo con él.
1: No!
5: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
3: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
5: Molt bé.
2: Au! Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
5: Per favor.
2: Xiu-xiu.
1: I li deim que te deu 200 euros.
3: Exacte, i li tornem a recordar.
2: IB3 Ràdio.

0: I ja ho sabeu, que cada dimarts mos agrada agafar l'avió des de l'estudi UdiB3 Ràdio per anar-nos de viatge en qualque amic o amiga del programa.
1: Perquè tothom té un viatge que l'ha marcat.
0: I demà, avui mos anem de viatge amb Joan Ramon Xemena, ell és el director de la Filarmònica de Porreres. Com anem?
2: Hola, bones tardes.
0: Com esteu, mem? Aquest viatge que t'ha marcat, quin és?
2: Ui, un viatge que vaig fer l'any 2000, entre un poc d'Espanya i una gira que vàrem fer entre Espanya i un poc d'Europa.
1: I com és una gira internacional? No sé com se viu des de dins.
2: Se viu no massa bé, la veritat, perquè l'únic que fa és anar cap aquí, cap allà, i no tenir massa temps per fer turisme. Però mos vàrem, com que eren jovenets, mos vàrem muntar per poder veure cosetes, perquè anàvem a ciutats importants.
1: Són molt exigents, aquestes gires. No sé si hi ha un desgast físic i mental, també, molt, molt gros.
2: Sí, evidentment, un cansament d'això, d'anar de concert, d'estar preparat, de poder descansar, intentar descansar, per poder anar a tocar a un altre lloc. És que sí.
0: Clar, això és la cosa, 20 anys, amb la Filarmònica. Expliqueu-vos, perquè no tot devia ser fer feina, també teníeu moments per un pot de desbarjo.
2: Sí, evidentment, jo record que va coincidir que vam anar a Hannover, que és l'espot de Hannover, i vam poder tenir un dia poder fer un pot de turisme per dins l'espot i poder veure tot el que hi havia en aquell espot. Després, el dia abans, vam estar a Amsterdam. Aquest dia sí que ens vam deixar a les 6 o les 7 de matí per poder fer una visita turística, però va estar bé. I després, l'endemà, érem a Berlín, perquè vegeu-me quan anava la cosa, i també van tenir un poquet de temps per anar a veure quatre cosetes. Però bé, era un poquet aquest ritme.
1: Clar, també, en una orquestra hi ha molta gent. Jo no sé com és la relació interna, viatjar amb tanta gent a tant de llocs. O sigui, la relació és bona o s'acaba desgastant?
2: No, la veritat que nosaltres, en aquesta orquestra jove, que érem gent de tot Espanya, cap de fi, hi havia molt bona relació, sobretot que teníem molt bon ambient. Evidentment, te coneixis més amb el teu grup de, jo, per exemple, en el meu cas, amb les trompes i metalls, que fan més feina conjuntament. Però bé, sempre després hi havia un que coneixia l'altre perquè era de la seva comunitat autònoma, o mos feien més, i mos d'un bé. Evidentment, després mos juntàvem a vegades, mira, mallorquins, catalans, valencians, però el tema de llengua també mos juntàvem més, perquè mos era més fàcil d'entendre'ns.
0: Clar, recordem, Jove Orquestra Nacional d'Espanya, mem. Us ho explica això, Joan Ramon. Com transporteu tots els instruments? Com ho feu? Efectes logístics. Quanta gent, bé, primer, quanta gent éreu a la Jove Orquestra, i després com feu efectes logístics tots els temes de transport?
2: Nosaltres, Jove Orquestra, en aquell moment, perquè també depèn del programa que dues, però jo crec recordar que en aquell programa fèiem Mahler, vull dir, per tant, Mahler mena manca de vincer uns 120 músics, i després de gent de l'estaf duen pintura unes 10 persones que m'ho ajudaven en tot el tema de transport d'instruments, col·locació de tot el tema de l'escenari, atrils, papers, etc. Vull dir, viatjàvem, quan era l'avió, però ho havíem de ficar tot dins el que era l'avió, vull dir, nosaltres no m'ho encarregàvem de res. En els instruments més petits els duen nosaltres, i els més grossos sí que tenien unes catxes així grosses, ho duen. I després, quan ja érem en el lloc, després se movien en camions. Vull dir, que nosaltres mos queixàvem, però a mi anàvem a veure els tècnics, que els de l'estaf, que havien d'estar 3 o 4 hores abans de l'escenari, desmuntaven durant 2 o 3 hores i ells anaven directament a l'altre escenari, que va de muntar, per l'endemà. Ells sí que no feien gent de turisme, segur.
1: Home, si són 120 músics i 10 tècnics, sí, els surt bastant d'instruments per cap.
2: Sí.
1: Jo també te volia demanar qualque sala o teatre que t'impactés en aquesta gira, per també per mirar si qualcú hi vol anar a mirar d'anar-hi.
2: Evidentment, clar, un aquest viatge va ser un poc impactant per la dimensió de la gira, perquè ja venim des de Madrid, de tocar l'Auditori Nacional i del Liceu de Barcelona, i anàvem a llocs importants. Vull dir, per exemple, a Amsterdam vam poder tocar la mítica sala de la Concert Gebouw, que clar, per un jove de 20 anys poder tocar una sala d'aquestes, com, jo què sé, un futbolista que se'n va jugar a Wembley, a Manco. I després a Berlín van poder tocar la Musikverein, que també és una de les sales més importants que avui en dia a nivell europeu. Per tant, ho record molt per això, per tenir aquesta oportunitat de poder tocar sales molt importants amb molt poc temps. Que després, jo, per exemple, el Concert Gebouw no he tornat a tenir mai més l'oportunitat de tocar, m'explico, de qualque manera. I clar, per joves com nosaltres, en aquell moment era com molt impactant i molt important. I clar, va ser molt seguit aquella setmana.
0: Home, i viure tot això en només 20 anys, d'aquesta tota una experiència, i per tant jo entenc perfectament que sigui un dels viatges que t'hagin marcat a tu. Però ara, sí. Joan Ramon Xemena, te faran les preguntes obligatòries d'aquesta secció. La primera és, Jordi...
1: Si tornaries en el lloc d'aquest viatge... Bé, en aquest cas són molts de llocs, però bé, a lo millor quina ciutat t'agradaria tornar-hi de les que vas visitar?
2: La veritat que a vegades ho he comentat amb la família, ja ho dic qualque vegada, i Amsterdam seria una d'aquestes ciutats que m'agradaria tornar-hi, perquè no vaig tenir massa temps de veure-la, i poder anar a veure un concert a la Concert Gebouw seria una bona...

0: Això ho has dit literalment. Una liada que t'hagi revengut, Joan Ramon, que se pugui explicar a la ràdio pública.
1: Bé, sí, fer qualque festeta, qualque habitació, de l'hotel, ja on estàvem, perquè clar, eren joves, és cap de fi.
0: Exacte, bones
1: sí,
0: sempre,
1: sí.
0: Però molt bé, molt bé.
1: Bones.
0: Molt bé, i de Joan Ramon Xemena, ha estat un plaer xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres i amb els nostres oients la seva experiència de viatge.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé. Ja ho sabeu, vosaltres, oients, si voleu contar el vostre viatge, un viatge que vos hagi marcat en directe aquí a Xiu Xiu, ja ho sabeu que ho podeu fer, us podeu enviar un missatge en 646-93-4501 i producció vos agafarà el telèfon i també mos ho podreu contar. Que vagi molt bé. Nosaltres ara tornem amb més Xiu Xiu.
2: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Xavi Oliver i Jordi Suárez. Yeah.

0: Va, Jordi, Jordi, Jordi. Va, va.
1: No, no, ja m'ho retreure jo intentant imitar, però bé. Cançó preferida d'aquest programa, sona molt.
0: És,
1: no?
0: que en Jordi té una especialitat, és que és capaç de imitar en Quevedo cantant.
1: No, ja...
0: No, no ho farem.
1: Deixeu de jugar en això.
0: Va, no ho t'agrada, aquest joc.
1: Oh?
0: No t'agrada.
1: Avui no. Bé, ja veurem més en mans, si recuperam.
0: Evidentment. Bueno, què que us escoltau? És en
2: Quevedo.
0: Efectivament, en Quevedo. I així ho tenim un joc que du per nom Quevedo versus Quevedo.
2: Vale.
1: Molt bé.
2: Molt bé. Molt bé.
0: Moltes gràcies per la vostra validació radiofònica. Anem, Jordi.
1: Vinga, l'explicam. La idea és que jo vos dono una frase i m'heu d'endevinar si és des poeta o des cantant de reggaeton.
2: Vale.
1: No ho reduirem simplement a Quevedo, Quevedo, sinó que pot ser qualsevol poeta o artista que jo vos aniré donant.
0: M'agrada molt. Podem obrir línies telefòniques per si gent vol participar?
1: Clar, home.
0: 971-1399-00, 971-1399-00. Si encerta, em podran guanyar...
1: Una visita guiada pels estudis d'IV3 Ràdio a càrrec de Nana Gallardo.
0: Exactament.
2: Ah, vale, perfecto, cridau.
0: Molt bé, 971-1399-00. Començant, Jordi?
1: Vinga, començant amb el primer, que seria d'en Relsby... o d'en Miquel Bauçà. I diu així: fora no existeix l'amor, aquí dins no existeix dolor. Evidentment, si fos d'en Relsby està traduïda en català.
2: Jo crec que això és d'en Relsby, eh?
0: Fora no existe l'amor, aquí dentro no existe el dolor.
1: Gràcies per traduir-la, jo no ho anava a fer.
0: Ja, però almenys si sonava...
1: Però, bé...
0: A mi, no ho sé, possible. Anna,
2: jo, darrerament, en Relsby està així com molt tranquil·lon, tal, no sé què.
0: Molt què?
2: Tranquil, així, molt... No sé, estic fent moviments com de...
1: Sí, no ho veuen.
2: No, però sí, jo crec que són Relsby.
0: Sí,
1: i demà. Sí, comprovam.
0: Jo també dic que són Relsby.
1: Vinga.
3: Fuera no existe el amor, aquí dentro no existe el dolor.
2: És nou disco.
0: Ah, molt bé. Ho tinc controlat, eh?
1: No ho sé.
0: Bé, Jordi, estàs conduint tu aquesta prova final.
1: Bueno, però jo he cercat frases Relsby, cançons. M'han sortit, no sé, aquest, no tinc ubicat.
0: Aquest era el nivell de documentació d'aquest programa. No, està molt bé.
1: És una cançó. Aprendí a dir no.
0: Molt bé.
2: Això és el nou disco, que ja està aquí tranquil·lo.
0: El sentim.
3: Es como si fuera otra versión y ya nunca me río si no hace reír y es muy raro que salga.
0: Molt bé, fantàstic.
1: D'aquest nou disc, tant... Fill de la mà, no?
2: Eh? Sí.
0: Exacte.
1: Informació.
0: Que té una cançó titulada Del mà, una cosa així.
2: Sí, però no sóc en català.
0: No és en català, molt bé.
1: Sí, va haver dubte.
0: Molt bé.
1: Seguim amb més.
0: Més.
1: Vinga, següent és Planet o Damià Huguet. I diu així: almenys de viure, vull morir-me en fart.
0: Uf, jo diria Damià Huguet.
2: Jo també. Però...
1: Efectivament.
0: Molt bé.
1: Aquesta era fàcil. No era que en Planet digués
0: bé,
1: això.
0: Podria ser,
1: però no li pega tant, és vera. Més.
2: Sí.
0: Va.
1: Vinga, tenim On Mora o n'Antonio Machado.
2: Temazo.
0: En Mora no sé qui és.
2: Com que no sé qui és?
0: Morat.
2: No, Mora.
1: És que en Morat amb D...
2: I Mora.
1: Morat amb T i Mora.
0: No sé qui és.
1: I això és en Mora.
2: Sí.
1: Bé, no ho sé, jo tampoc.
2: En Mora és... cani hip-hop, tal. En Morat és així més pijillo, més... Sí,
0: pijo en Morat.
2: No,
0: aquest
2: és Morat.
0: Aquest no és en Morat.
2: Morat amb T.
0: Patinada històrica.
2: Morat amb T.
1: Patinada històrica.
0: És en Willy Bárcenas, el cantant de Taburete.
2: Ah, verdad.
0: En Morat.

0: És aquell que és de l'Hospitalet, de Llobregat.
1: Exacte.
2: No, que és Morat, precisament pijo. En D.
1: No, en Morat, en D, són... que no, són, no sé de quin país són, que són els de...
2: Ah, jo me confon.
1: Com te atreves a volver?
2: Veus?
0: Oh, aquest és en Morat.
1: Això és Morat.
2: Clar.
0: Bé, per favor.
2: Com ara em té una cançó amb Naitana.
1: Mora, Mora o Antonio Machado.
0: Bé, tot el que diguin Nana no, no vos ho cregueu. Exacte. Perquè això de Naitana, això no ho sé ser.
2: No és broma.
0: No, broma.
1: Desinformació.
0: Però, bé.
1: Mora o Antonio Machado.
0: Va, digue't, Jordi. Sí,
1: poseu no. Atenció, un co solitari no és un co.
0: Uf. Un co solitari no és un co.
1: Exacte, que seria pone atención, un corazón solitario no és un corazón.
0: Uf, oh, jo li diré Machado, sí. També, eh?
2: Jo diré Mora, per tot el seu contrari.
1: I de terro en Xavi Oliver, i efectivament és en Machado. Ai. Anem amb un altre.
0: És broma.
2: Aquesta cara de la felicitat.
0: És broma, és broma. Perquè normalment Nines i jo mos picam. Clar. I avui no és.
1: Avui no és, però bé, te pots lluir tot el que vulguis.
0: Va, exacte, més, més.
1: Vinga, un altre. Daddy Yankee o Miquel Costa i Llobera.
2: No, no.
1: I és, llueix tan bé que fins i tot l'ombra li combina.
0: Uf.
2: En Daddy Yankee, sense cap tipus de dubte.
0: Llueix tan bé que fins i tot l'ombra li combina.
1: Escolta, és una cosa preciosa.
0: Això m'agrada molt. Miquel Costa i Llobera.
2: En Daddy Yankee.
1: I d'escoltar-me... A veure...
0: Espectacular. No, espera, pujo, que no li poden llevar aquest moment, nana. Bé, ja està, s'ha acabat.
1: Sí, sí, ja pot.
0: Quan escucha el reggaetó a la cocina. Pues francament està molt bé, eh?
1: Escolta, gasolina, molt pensàvem que no sí. Deia, no? Però té cosetes també. Escolta.
0: Exactament, bé, pujo.
1: Un poeta, en Daddy Yankee.
0: What you say, veus, és bilingüe. Molt bé, amem, per tant, qui guanya?
1: Qui guanya de vosaltres?
0: Ah, no, una competició,
2: jo?
0: Això.
1: No ho sé.
2: Òbviament, fa, jo.
1: Tenim una darrera,
0: eh? Encara n'hi ha més.
1: Una darrera.
0: Va, endavant.
1: Que és, per acabar de bona manera, volia acabar joies. Quevedo, cantant, o Francisco de Quevedo. I diu, fes-me el favor que, si hi ha una cosa que jo no sé donar, és donar amor.
2: Uf. Oh, molt intens, això.
0: Sí, francament, és com a trist i tot. Si una cosa que jo no sé donar és donar amor...
1: Fes-me el favor, que si hi ha una cosa que jo no sé donar, es dona... Home.
0: Jo crec que això és en Quevedo cantant, però no ho sé.
2: Ni idea, jo diria Quevedo cantant, també.
1: També, Quevedo cantant, mos quedem així.
2: Sí, vinga, va.
1: Vinga.
0: Espectacular.
1: Sí, hem de dir que aquesta en català sona un poc més romàntica. Que de veres com sona la realitat, però està molt bé.
0: Està beníssim.
1: Està molt bé. Escolta, això mos servirà per llevar prejudicis de reggaetoneros. Com us pensàvem aquí, gasolina molt enrere, però mira, jo és tan bé que fins i tot l'ombra li combina.
0: És que és molt bo. Ah. Exacte, després te fico un what you say. A veure, finalment...
1: Bé, pot de tot, no pots de tot tan poètic, tampoc.
0: No, tot ha de tenir et pots espipallar, un pot d'aquí, si ets d'allà, aquí pots espipallar...
2: És superromàntic.
0: És molt romàntic.
2: Deixes de fueguitos en les històries... I compon una cançó, és el lote que t'agrada.
0: Espectacular. Molt bé, i de res, ja ho tenim. Jordi, tu què t'agrada més, en Quevedo o en Daddy Yankee?
1: he de triar.
0: Has de triar perquè les imitaràs perquè vas programa.
1: No. Això no, però
0: no
1: m'agrada en Quevedo, supos que en Quevedo, jo és que en Daddy Yankee... Saps què passa? Que jo entre tots no els sé distingir. O sigui, jo no sé quan una cançó és d'en Daddy Yankee, de Maluma, de... no sé ni què nom, no me'n sé més. O sigui, no sé distingir molt bé. Morat, en sona una i a mi totes me sonen un poc igual. Sé que és un poc prejudici i un poc de... Però bé, no passa res.
0: Molt bé, heu estat bé avui sense Nines?
2: Beníssim.
0: Molt bé, demà torna.
2: No, és broma.
0: Demà torna Nines, hem arribat en el xixiu número 494, Ana Gallardo, moltíssimes gràcies.
2: No, gràcies a vosaltres.
0: Avui a la locució i la producció, Jordi Suárez, moltes gràcies.
1: Avui només a la locució.
0: Avui a la locució i també a la producció d'aquest programa. I Toni Cardell, contra el tècnic. Moltíssimes gràcies i res, mos sentim demà a partir de les 5, com sempre, aquí a IB3 Ràdio.
3: És important, supòs, pels que venen darrere jo, que jo passi la història, perquè el pic sigui mort, de jo, la meva centra, vull que em facin suport històric.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 7. És dimecres 14 d'octubre, un dia marcat de nou per les novetats polítiques. Alfonso Rodríguez dimiteix com a delegat del govern espanyol a les Balears. Després de 3 anys en el càrrec, ara es vol centrar en la seva candidatura a Batlle de Calvià. El seu mandat ha estat marcat per les discrepàncies amb el govern autonòmic en matèria de migració i en els darrers mesos per la polèmica resposta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les accions contra la saturació turística. Avui, però, també estan molt pendents de l'economia perquè el vicepresident del govern, Antoni Costa, comença una sèrie de reunions amb diferents sectors econòmics per parlar dels efectes de la pujada de preus dels combustibles. Un ascens a la qual a les 9 posarem xifra perquè es publica la dada de l'IPC i que ja es nota a tota l'economia en general. I atenció també a les conseqüències en un sector on podria ploure sobre banyat. L'habitatge. Avui a l'informatiu matí vos explicam que les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen apujar-ne els preus a partir del mes de gener. Cristina Bausà, bon dia.
2: Bon dia. Traslladaran el preu final, el cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. Jaume Martorell, president de la patronal Construïm, adverteix que tenen poc marge de maniobra i que difícilment es podrà tornar als preus d'abans.
3: Els ciments, per exemple, de moment no estan aguantant els preus, però sí que ja m'ho han fet a saber que a partir de dia 1 de gener els preus del ciment pujaran i pujaran a lo millor un 8 o un 9%. Per tant, això vol dir que els fabricants no ens quedarà més remei que tornar a plantejar una puja.
2: El cost de la insularitat una vegada més torna a estar damunt la taula. A les 8:30 parlarem amb Ezequiel Orrac, president de l'Agrupació Empresarial del Transport de Mercaderies, que també ha denunciat els efectes de l'increment del preu del transport marítim.
1: Mentrestant, al Parlament l'habitatge ha centrat una setmana més amb retrets entre el govern i l'esquerra, que s'acusen mútuament dels desnonaments, tot amb l'absència de la presidenta Marga Proens, que avui és a Brussel·les.
2: I avui participa en la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats i tot amb una nova data assenyalada al calendari. Dimarts que ve començarà una de les cites més importants de l'any al Parlament, el debat de política general.
1: A Menorca, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada fos desnonat.
2: És José Carmelo, de 67 anys, i ha començat una vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials del municipi.
4: No me puedo duchar, no me alimento bien, no me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda, por lo menos una ducha.
1: I la darrera hora d'aquesta matinada, una menor de 16 anys ha resultat ferida greu aquesta nit després de ser atropellada per una motocicleta a la urbanització de Platja de Migjorn, a Formentera.
2: Segons ha pogut informar el SAMU 061, l'accident s'ha produït prop de les 9 del vespre i la jove ha patit un politraumatisme greu.
1: I l'agenda d'aquest dimecres, marcada avui per la visita dels reis Felip VI i Letícia a Melilla. Ho faran després d'haver estat a Ceuta, allà Felip VI ha reivindicat l'espanyolitat de les ciutats autònomes.
5: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
1: I fa unes hores hem conegut que el papa Lleó XIV patia un càncer de pulmó.
2: Ahir li varen retirar, sense complicacions, un nòdul que ha resultat ser un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de tumor maligne. Encara es desconeix quines seran les pròximes passes en el tractament. De moment, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels de la diòcesi que preguin per la salut de Lleó XIV.
1: En els esports, el Mallorca visitarà dissabte el camp d'un rival directe, l'Eibar. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt vermell començarà a preparar avui a Son Bibiloni aquest importantíssim partit. L'Eibar, amb 21 punts, 4 més que el Mallorca, marca les posicions d'ascens directe. El tècnic Lluís García té el dubte de sumar oro que arrossega molèsties musculars. A la Champions, ple de victòries espanyoles, el Barça va guanyar per 1-4 el camp del Galatasaray, l'Atlètic de Madrid per 2-0 el Manchester United i el Villarreal per 3-1 el Nàpols. I també en futbol, la selecció espanyola amb les mallorquines Patri Guijarro i Lucía Corrales ha empatat a 2 contra els Estats Units en partit amistós. Patri Guijarro ha jugat tot el partit i Lucía Corrales ha disputat 45 minuts.
1: I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui, Xesca Cifra? Bon dia.
7: Bon dia. Tindrem un altre dia d'ambient molt variable. De fet, ara començam amb el cel gairebé destapat, però així com vagi avançant el dia tornaran a arribar més núvols. Núvols que deixaran el cel molt variable durant migdia i bona part del capvespre i després se tornarà a destapar. Tindrem a més possibilitat de qualque plouda, però molt feble, qualque gota, punts sobretot de Mallorca en forma de ruixats irregulars. Punts de Menorca, no esperant plogudes, però a Eivissa i a Formentera, també sobretot a Eivissa, durant migdia poden tenir també qualque ruixat. En conjunt, per tant, com veus, molta variabilitat en el transcurs de la jornada, sense plogudes intenses i un dia més en temperatura ben suau. Ara mateix temperatures entre els 18 i 20 graus, gairebé arreu de l'arxipèlag, i les temperatures màximes avui es tornen a enfilar fins als 25 a 28. La situació a la mar és bastant tranquil·la, tenim vent fluix en conjunt ara, tenim mar arrissada i marejol, i a partir d'avui cap vespre, en l'arribada de vent un poc més intens de nord a Menorca, tindrem just al nord àrees de maró, però la resta continuarem amb el temps a la mar també tranquil. I demà una situació encara similar, amb poquets canvis, encara amb variabilitat, i aquestes possibles 4 gotes, però no han d'anar més. De moment, per tant, tranquil·litat a l'espera de canvis a partir del cap de setmana.
1: I ara parlant de l'estat de les carreteres, com es circulen a aquesta hora? Toni Escanelles, bon dia.
8: Bon dia, Ido. Ara mateix hi ha retencions a l'enllaç de l'autopista d'Ingle de Via de Cintura, com ve sent habitual. Penseu, per cert, que avui hi ha obres de manteniment a la zona de les escoles a la Via de Cintura, que de moment no estan tenint cap conseqüència, a més està previst que acabin precisament durant el dematí. Pel que dèiem, a la Via de Cintura, retencions també trànsit lent fins a Sindioteria i també des de Marratxinat fins a Binissalem, zones de retenció, zones de trànsit lent.
1: Són les 7 i 7 minuts. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: És el nom propi de la política d'aquesta jornada el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, dimiteix. El socialista deixa el càrrec després de 3 anys i ho fa per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià per a les eleccions municipals del 2027.
9: En julio asumí mi candidatura a la alcaldía de Calvià y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
1: Ho ha anunciat aquest dimarts. Això que sentíeu era un vídeo publicat a les xarxes socials en què assegura que enceta la nova etapa amb molta il·lusió i agraeix al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, la confiança que ha depositat en ell.
2: La renúncia, però, no té efectes immediats, ja que s'ha d'aprovar primer en Consell de Ministres. Recordem que Rodríguez Badal va assumir el càrrec dia 12 de desembre del 2023, any en què va deixar la batllia de Calvià i va arribar a la delegació del govern en substitució d'Aina Calvo, exbatlessa de Palma i actual secretària d'Estat de Seguretat. Han estat 3 anys marcats per diverses polèmiques i la darrera és recent. Les càrregues policials del passat 26 de juliol, al final de la manifestació celebrada a Palma contra la massificació turística. En aquell moment, tant formacions polítiques com societat civil demanaven depurar responsabilitat i que dimitís. Però això no és tot. El seu mandat com a delegat del govern espanyol a les Illes ha estat marcat sobretot per la controvèrsia per la gestió de l'arribada de persones migrants per via marítima de manera irregular. Això li ha suposat estirar-hi arronses amb el govern, ja que el PP i Vots han qüestionat en diverses ocasions la seva resposta davant aquesta situació, també amb els consells insulars per l'acollida dels menors migrants no acompanyats.
1: L'altra gran novetat del dia en matèria política és la data del debat de política general, el més important de l'any al Parlament. Començarà dimarts que ve. Ahir, durant el ple de la Cambra Autonòmica, es va conèixer que el govern ja ha registrat la sol·licitud. Això va agafar per sorpresa els partits de l'oposició i la presidenta de l'executiu, Marga Proens, a Brussel·les. Avui participa en la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats. L'enviada especial d'IB3 Ràdio a la capital comunitària és Maria Eugènia Quegles.
10: La presidenta pot verbalitzar avui aquí a Brussel·les el motiu pel qual ha triat que el debat de política general sigui la setmana que ve. Ara bé, amb una precampanya electoral ja activa pels comicis generals, quedava poc marge per poder celebrar aquest debat, que hauria de ser el termòmetre per saber quin és l'estat de la comunitat i no es vegi la temperatura més alterada del compte per les eleccions al Congrés i al Senat. En tot cas, però, si mirant quan es varen celebrar aquest plens els altres dos anys, varen ser el 1 d'octubre i el 8 del mateix mes. Per tant, no hi havia altra possibilitat que la setmana que ve, més si compleix el compromís de presentar un pressupostos per a l'any que ve. Històricament, ha anunciat el sostre de despesa en el debat de política general.
1: Aquesta setmana, i en especial avui, la presidenta té moltes trobades formals i informals.
10: Per ventura, ara mateix, perquè a Brussel·les tot pot canviar en 5 minuts, el més rellevant és la reunió que té d'aquí no res a les 10:30 la vicepresidenta de la Comissió per a la Transició Neta, Justa i Competitiva, l'espanyola Teresa Rivera. Dins la carpeta de peticions balears n'hi ha una ja històrica, que la Comissió Europea flexibilitzi la regla de mínimis per als territoris insulars com les Balears, que no són ultraperifèriques com les Canàries, perquè les empreses balears puguin competir amb igual de condicions que les continentals. Europa és massa rígida, diu el govern, amb aquestes regles que fan que els costos de la insularitat acabin ofegant les possibilitats de jugar al gran mercat europeu. Si hi hagués un avanç en aquest sentit, Proens ho utilitzarà en el debat de dimarts. Tot i que fonts properes a la comissió han assegurat a IB3 que ara mateix, mantenint que tot pot canviar, no es preveu cap avanç significatiu pels interessos illencs en aquesta matèria. A més, la presidenta del govern participarà avui en el debat del Pacte per la Mediterrània i el de resiliència hídrica. Dues qüestions cabdals per a la directora general de Relacions Institucionals, Xesca Ramis, responsable de l'acció exterior de l'executiu.
11: Aquests dos àmbits són fonamentals per les nostres illes, per el nostre territori, tant per la nostra situació geogràfica dins el Mediterrani com pels reptes vinculats a la disponibilitat d'aigua, emergències climàtiques, també en la sostenibilitat i en la cooperació mediterrània.
10: La incògnita en aquesta hora és si la presidenta aconseguirà parlar amb algun comissari europeu que de manera directa o indirecta tingui competències en matèria d'immigració, perquè la intenció del govern és pitjar les autoritats europees per aconseguir un nivell de complicitat més elevat de les institucions comunitàries en la gestió d'arribades de migrants a les illes.
1: Són les 7:13. Avui a IB3 Ràdio vos explicam que les empreses de materials de construcció de les illes preveuen apujar-ne els preus a partir de gener per l'encariment del transport. El cost de la logística marítima, els carburants i l'energia torna a pressionar el sector de la construcció, que ja arrossega increments importants des de la pandèmia.
2: Aquesta situació arriba després de diversos anys d'encariment, primer pels problemes de subministrament energètic per la guerra d'Ucraïna i més recentment per les tensions a l'Orient Mitjà. A les Balears, la patronal Construïm adverteix que l'increment dels costos i especialment del transport deixa poc marge de maniobra a les empreses i que difícilment es podrà tornar als preus d'abans. És el seu president, Jaume Martorell.
3: Els ciments, per exemple, de moment mos estan aguantant els preus, però sí que ja mos han fet a saber que a partir de dia 1 de gener els preus dels ciments pujaran i pujaran a lo millor un 8 o un 9%. Per tant, això vol dir que els fabricants no ens quedarà més remei que tornar a plantejar una puja.
2: Des que va tancar la planta de Cemex a Lloseta, el ciment ve tot de fora i s'espera un increment d'entre un 7 i un 10%. Els àrids no pugen, però sí que ho fa l'energia per gestionar-los i transportar-los.
1: I també es disparen altres materials. Des del 2020 enguany, el ciment ha pujat aproximadament un 57%, l'alumini un 50% i els materials siderúrgics un 35%. Segons Martorell, si no s'adapten els sous a aquests nous preus, el problema de l'habitatge té mala solució. Sandra Verger, directora general de l'Associació de Constructors, lamenta aquesta nova pujada i demana bonificacions urgents per a les illes.
8: I recorda que l'insularitat és molt més greu i que això farà que la gent no arribi a poder comprar un habitatge.
12: Nosaltres aquí, el cost del transport, repercutim molt més que no la península i que considerant que, vull dir, que això s'hauria de tenir en compte i hauria d'haver aquestes bonificacions, evidentment, en el transport que ve de les illes, perquè si no, aquest encariment de materials a nosaltres encara ens afecta molt més que a nivell d'Espanya, no?
8: Assegura més que els preus ja estaven a cotes mai vistes, que això implicarà un nou rècord. És per això que reclama bonificacions estatals i autonòmiques, una reclamació a la qual s'afegeix Alejandra Marqués, que és vicepresidenta de Proimba, la patronal dels promotors que personalitza el tema en l'executiu balear.
13: Necesitamos es un gobierno fuerte que ayude a paliar estos efectos de forma que podamos evitar que se acabe como siempre, en el precio finalista.
8: Precisament avui, a partir de les 11, el govern inicia una nova ronda de reunions amb els agents socials i els sectors econòmics, amb l'objectiu, precisament, d'analitzar la situació derivada de l'augment de la inflació.
1: I també els transportistes d'Eivissa lamenten una nova pujada en el preu del transport als vaixells i una situació de màxima incertesa al sector. A la pujada de preus, que ja han repercutit en un 15%, s'hi afegeix, diuen, que han de rebutjar feines per la manca de personal que pateix Eivissa. Explica el president de l'Associació de Transportistes de PIME, José Raya, que les navilieres ja han començat a aplicar una nova pujada del 7% que s'afegeix a les anteriors i des del març ja sumen un increment total del 20%.
14: Te digo que cuando esto se pone así, muchas empresas van a quebrar el transporte. Esto hay estadísticas y tal, y muchas empresas van a quebrar porque estamos ya muy colgadas muchas. I esto es la puntilla que te faltava.
1: I en aquest increment generalitzat de preus, UGT i Comissions Obreres reclamen una pujada del 7% del salari mínim interprofessional per a l'any que ve. Superaria d'aquesta manera els 1.500 euros mensuals en 12 pagues. Aquesta és la proposta que els dos sindicats majoritaris traslladaran al govern espanyol durant les negociacions per actualitzar el salari mínim. Tot això quan el Fons Monetari Internacional ha fet una crida urgent perquè els governs redueixin el dèficit públic i frenin l'augment del deute. La recepta són retallades a les administracions. Caterina Bany, bon dia.
15: Així és, bon dia. Alerta que les finances públiques estan empitjorant en aquest moment mentre augmenta el cost de pagar els interessos d'aquest deute. Un endeutament mundial que va arribar al 94% del producte interior brut l'any passat i segons les previsions de l'organisme podria assolir atenció al 100% l'any 2029. L'encariment de l'energia, també la inflació i l'augment del tipus d'interès pressionen els pressupostos públics.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Tot això quan l'habitatge ha tornat a enfrontar el govern i l'oposició en un ple del Parlament en què la majoria de la cambra, formada per PP i Vox, han desestimat la petició del PSIP per fer un minut de silenci per Mari Carmen. El partit d'Abascal ha qualificat la iniciativa de teatre polític, mentre que els populars han al·legat la manca d'unanimitat. Tot i això, l'Esquerra ha improvisat un minut de silenci, ha estat durant la intervenció de la diputada socialista Carol Marqués.
16: Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
17: Gracias, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
1: 9 de les 17 preguntes al govern durant la sessió de control han estat sobre habitatge.
8: El PSIP i Més per Mallorca han criticat les polítiques de l'executiu, mentre que populars i socialistes s'han retret mútuament els desnonaments registrats durant els seus governs. Els socialistes també han denunciat la manca d'habitatge assequible a Eivissa. La legalització d'habitatges en sòl rústic és la socialista Mercedes Garrido.
18: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí, que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser a Alemanya.
8: El diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha reclamat al govern de Marga Provenç que posi un topall als lloguers per posar fi a l'especulació.
19: Perquè els mallorquins estem farts de no arribar a final de mes, i això passa perquè Marga Provenç no vol que arribem a final de mes. Els mallorquins estem farts de pujades de 600, 700 o 800 euros del lloguer, i això passa perquè Marga Provenç se nega a topar els preus del lloguer. Els mallorquins estem farts d'haver de partir del nostre pis, del nostre barri, del nostre poble, perquè Marga Provenç se nega a topar els preus del lloguer.
8: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha qualificat de fracàs la gestió en matèria d'habitatge durant el govern del pacte i ha defensat el pla de xoc de l'actual executiu.
20: Ha sido este govern quien ha puesto como requisito para acceder a una vivienda de protección o de precio limitado la exigencia de un mínimo de 5 años de residencia. Figuras que son permanentes y que, por lo tanto, evita que se pueda especular con ellas. Además, destinada a domicilio habitual.
8: I una pregunta que el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha fet a la consellera de Treball, Catalina Cabré. Rodríguez ha criticat els sindicats que han convocat la vaga general per l'habitatge.
21: Y ahora tienen la cara dura de convocar una huelga general contra la oposición intentando alterar la alternancia democrática. Y, por ejemplo, ¿qué ha hecho la UGT por la vivienda? Tenían su antigua sede en Chueca, ahora deshabitada, porque tienen una torre ahí en la Avenida América que lo flipas, gracias a los impuestos de todos los ciudadanos.
8: Per part seva, la consellera Cabré defensa que el govern de Provenç ha pres mesures per solucionar la crisi de l'habitatge.
22: Un 5,6% de subida salarial en frente del 3,5% del gobierno de España. Por otra parte, somos una comunidad donde los salarios han subido por encima de la inflación, es decir, en Baleares el salario ha subido más que el coste de la vida.
8: La Cambra Autonòmica ha aprovat per unanimitat reclamar al govern espanyol la construcció d'una nova torre de control per Menorca a instàncies d'una proposició no de llei d'Unides Podem.
1: I a Menorca, ho destacàvem en titulars, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada va ser desnonat.
15: Nom José Carmelo i té 67 anys. Ja ha començat una vaga, com dèiem, de fam davant a l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut, diu, per part del Servei Social del municipi. El passat dia 6 d'octubre va ser desnonat de la caseta que tenia llogada en un hortal després que els propietaris no li renovassin el contracte. Assegura que no té cap alternativa on viure i diu que no es mourà de davant l'Ajuntament i que es mantindrà la vaga de fam fins que aconsegueixi una solució.
4: No me puedo duchar, no me alimento bien, no me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda, por lo menos una ducha. Pero es que me niegan hasta una ducha y he vivido toda la vida aquí. Entonces, ¿por qué este desprecio?
1: I enmig d'aquest conflicte, de dins tota aquesta pujada de preus, hem de dir que no només afecta les persones joves, també augmenta el nombre de persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge, fins i tot a abandonar les illes per la crisi residencial. Així ho posa de manifest el darrer volum de l'Observatori Social de les Persones Majors que ha presentat Comissions Obreres. Aquest informe indica que la diferència entre la situació d'aquest col·lectiu a les Balears amb el de la resta de l'Estat és molt diferent. Ignacio García, de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres a l'Estat.
23: Más del 80% de las personas que reciben ayudas en Baleares reciben prestaciones de baja calidad. Además, la lista de espera en la que están más de 11.000 personas se tarda en cubrir 192 días, cuando la ley establece un máximo de 180 y con la nueva regulación deberían ser 90.
1: Com dèiem, cada vegada més persones acaben deixant la comunitat perquè troben preus més assequibles que aquí a les Balears.
8: Segons l'informe, aquesta tendència ha augmentat en els darrers 3 o 4 anys. Mateu Bot, secretari general de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres de les Illes, explica que afecta especialment les persones grans que han de viure de lloguer i no poden assumir-ne el cost.
24: Parteixes d'aquí, vens i te'n vas, te quedes uns dobbers en els quals viuràs bastant millor, sobretot si has d'anar de lloguer. Si has d'anar de lloguer, moltes vegades, pues, en els preus que estan els lloguers aquí, amb una pensió mitjana de 1.600 euros, pues, a lo millor te queden 100-200 euros per les despeses diàries, després d'haver pagat i tot això, clar, creat per la crisi de la vivenda que vivim en aquesta comunitat.
1: Ara són les 7 i 24 minuts. Els partits de l'esquerra continuen negociant a contrarrellotge aliances electorals per evitar la dispersió del vot el 29 de novembre. Podem, que a Catalunya s'integrarà a les llistes d'Esquerra Republicana, ha rebutjat unir-se al Front Ampli format per Sumar, Mas Madrid i Esquerra Unida.
15: Així és, la portaveu de la formació morada al Congrés, Ione Belarra, no descarta assumir acords amb la resta de forces de l'esquerra, però demanen que s'assumin al seu projecte i no a l'inrevés.
5: Necesitamos una izquierda fuerte, una izquierda que dé esa pelea. Y yo creo que las personas que mejor pueden hacer equipo son Gabriel Rufián e Irene Montero, insisto. Pero, por supuesto, todos los esfuerzos bienvenidos, toda la gente que se quiera sumar bienvenida.
15: I Ada Colau, que encapçalarà finalment el Front Ampli, fa una crida a Esquerra Republicana també a Podem per integrar-se a la coalició. En un vídeo publicat a Instagram, Colau ha dit que encara hi ha marge de negociació.
6: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, igual que me consta que desde Frente Amplio ya se está hablando con otras formaciones de izquierdas del territorio para cerrar acuerdos y tener esa candidatura única. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo.
15: I a l'altra banda de l'espectre ideològic, el Partit Popular i UPN concorreran finalment plegats a Navarra. Els dos partits van presentar-se per separat a les darreres eleccions i van assolir un diputat cadascun en aquesta circumscripció.
1: I per cert que hi ha hagut novetats en el cas Leire Díez. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat com a investigat l'exmagistrat Luis Sáenz de Tejada. Haurà de comparèixer en seu judicial el pròxim 28 d'octubre pel presumpte assetjament a Beatriz Viedma, la jutgessa que va investigar David Sánchez, germà del president del govern espanyol.
15: De fet, la Guàrdia Civil vincula l'exmagistrat a la presumpta trama que intentava obstaculitzar causes judicials relacionades amb el PSOE. L'investiguen per possibles delictes d'organització criminal, calúmnies i contra la integritat moral. Sáenz de Tejada nega aquestes acusacions i assegura que no va contactar mai amb les persones que l'incriminen.
7: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marina Port d'Andratx.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. Tèntol!
11: Tèntol!
9: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
7: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Ara hem arribat a les 7 i 27 minuts. És moment de llegir les portades dels diaris editats a les Balears que, Toni, avui es fixen en la política.
8: És així. De fet, Última Hora divideix la portada avui i destaca la banda de dalt de la seva portada la dimissió del delegat del govern, en parlar fa just una estona, per reforçar la seva candidatura a Calvià. La fotografia, de gran format, és de la sala de les Cariàtides del Parlament, amb aquest minut de silenci per la dona gran que va morir després de ser desnonada a Madrid, i diu el subtítol que Vox el veta al Parlament, però que el PSOE fa aquest minut pel seu compte. Això, en canvi, és el titular gros de Diari de Mallorca, que diu que el bloc de dretes es desmarca d'aquest minut de silenci per Mari Carmen al Parlament. La fotografia de portada, en aquest cas, és pels cruis a l'escalinata de pujada a l'actual catedral, amb accés restringit des del mes de febrer, recordem-ho, i titula Prospeccions per les esquerdes de davall de seu. El titular d'Última Hora el troben també altres digitals. El Mallorca Diari, per exemple, titula Dimiteix el delegat del govern a les Illes, més avant en la mateixa línia, però més significat, OK Baleares, que diu Alfonso Rodríguez, abandona delegació del govern per la porta de darrere i en plena crisi amb Policia Nacional i Guàrdia Civil. L'Ara Balears, per la seva banda, també ho tracta, però es limita a dir que ho fa per provar de sabal-la una vegada més. A Calvià i a les Pitiuses, mentre el periòdico parla d'una nova llau de pasteres que fa que se superin els 3.000 migrants que varen arribar l'any passat, a dos mesos d'acabar el 2026, El diari fa comptes i diu que una família pitiusa necessita el 30% del que guanya durant 61 anys per comprar una casa. Enllaça això amb el Menorca, que també fa un reportatge sobre les cases que no són eficients i que disparen la despesa en electricitat.
1: I, mentrestant, la premsa estatal posa el focus en la visita dels Reis a Ceuta. Cada diari destaca una frase del monarca.
8: És així. La fotografia és pràcticament la mateixa a tots, però la frase és diferent. És interessant veure els matisos. El País, per exemple, tria foto de Felip i Letícia saludant a la gent i la frase «No vos deixaran tots sols ni indefensos». El Mundo, mateixa fotografia, l'objectiu un poc més obert, però el que diu és «La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya». Obre més pla encara l'ABC a la seva fotografia i la frase que trien en aquest cas és «La sobirania del nostre país no és negociable». La Vanguardia, en canvi, destaca que va demanar bona fe a Marroc, ho deixa en petitet a baix, la fotografia és pràcticament la mateixa que trobem a tots els mitjans, i titula que el PP de Feijó veu amb bons ulls que els jutges impedeixin que 163.000 nacionalitzats votin el 29 de novembre.
1: Hem arribat a les 7:30, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres. Alfonso Rodríguez dimiteix com a delegat del govern espanyol a les Illes Balears. Després de 3 anys en el càrrec, ara es vol centrar en la seva candidatura a la Batllia de Calvià.
2: El seu mandat ha estat marcat per les discrepàncies amb el govern autonòmic en matèria de migració i en els darrers mesos per la polèmica resposta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil relacionada amb les accions contra la saturació turística, com ara les càrregues durant la manifestació a Palma o la detenció de les joves a Santa Maria.
1: El vicepresident del govern, Antoni Costa, comença una sèrie de reunions amb diferents sectors econòmics per parlar dels efectes de la pujada de preu dels combustibles.
2: Un ascens a la qual les no posen en xifra perquè es publica la dada de l'IPC i que ja es nota tota l'economia en general. Si es confirma la dada avançada per l'INE, la inflació repuntarà 6 dècimes i arribarà al 4,9% interanual.
1: I les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen també a pujar els preus a partir del mes de gener.
2: Traslladaran el preu final al cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. Jaume Martorell, president de la patronal Construïm, adverteix que tenen poc marge de maniobra i que difícilment es podran tornar als preus d'abans.
3: Els ciments, per exemple, de moment mos estan aguantant els preus, però sí que ja mos han fet a saber que a partir de dia 1 de gener els preus del ciment pujaran a lo millor un 8 o un 9%.
1: El Parlament, l'habitatge ha tornat a centrar el ple amb retrets entre el govern i l'esquerra que s'acusen mútuament dels desnonaments, tot amb l'absència de la presidenta Marga Proens, que és a Brussel·les.
2: Avui participarà en la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats i tot amb una nova data assenyalada al calendari. Dimarts que ve comença al Parlament una de les cites més importants de l'any, el debat de política general.
1: I a Menorca, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada fos desnonat.
2: És José Carmelo, de 67 anys, i ha començat la vaga davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials del municipi.
4: No me puedo duchar, no me alimento bien, no me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda. Per almenys una dutxa.
1: Aquestes darreres hores també hem conegut que una menor de 16 anys ha resultat ferida greu aquesta nit després de ser atropellada per una moto a la urbanització de la platja de Migjorn, a Formentera.
2: Segons ha informat el SAMU 061, l'accident s'ha produït prop de les 9 del vespre i la jove ha patit un politraumatisme greu.
1: Tot això després de la visita de Felip VI i Letícia a Ceuta. Avui serà el torn de Melilla. Allà, a Ceuta, Felip VI ha reivindicat l'espanyolitat de les ciutats autònomes.
10: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
1: I avui tornem a estar molt pendents de l'estat de salut del papa Lleó XIV perquè s'ha sabut que patia un càncer de pulmó.
2: Ahir li varen retirar sense complicacions un nòdul que ha resultat ser un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de tumor maligne. Encara es descobreix quines seran les pròximes passes en el tractament. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels de la diòcesi que preguin per la salut de Lleó XIV.
1: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir una meteorologia variable. Això és que cifra, bon dia.
11: Bon dia, sí, cel variable avui. De fet, començàvem amb el cel poc ennigulat, ara qualque ennigulat baix, però és poca cosa, però durant el matí tornaran a arribar nígols que deixaran el cel bastant tapat estones, sobretot a punts de Mallorca. També es poden escapar quatre gotes, qualque ploguda, però en conjunt poc important, pluges molt irregulars i localitzades, i també a punts d'Eivissa poden tenir qualque ruixat aquestes pròximes hores. A Menorca el cel estarà poc ennigulat, bona part de la jornada, qualque nígol prim, sobretot a partir del capvespre. De moment, una situació també de temperatures ben suaus, no canvien. Avui una altra vegada la màxima entre els 25 i 28 graus. Tindrem vent fluix durant el matí, a partir de migdia, qualque cop més intens de nord a Menorca, i a la mà el temps serà tranquil, amb marejol, només en qualque sector amb maró, a punts del nord de l'arxipèlag. De moment ja temperatures ben suaus, tenim termòmetres ara entre els 19 i 22 graus.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
1: En els esports, Miqui, el Mallorca torna als entrenaments per preparar el partit contra l'Eibar.
12: Així és, avui torna als entrenaments del conjunt de Luis García. El Mallorca començarà a preparar aquest important partit a Son Bibiloni. L'Eibar amb 21 punts, 4 més que el Mallorca, marca les posicions d'ascens directe. El tècnic asturià té el dubte de Soumaoro, que arrossega molèsties musculars. El Mallorca arribarà a aquesta cita després de jugar contra les Palmas el millor partit de la temporada, i l'Eibar va caure al camp de l'Oviedo i va rompre una ratxa de 7 victòries consecutives. Com dèiem, la plantilla mallorquinista entrenarà avui matí a les 10:30 a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. I també en futbol a la Champions, ple de victòries dels equips espanyols a nit a la màxima competició europea. El Barça va guanyar per 1-4 al camp del Galatasaray. També importantíssima victòria de l'Atlètic de Madrid al Metropolitano per 2-0 contra el Manchester United, i també victòria del Villarreal a casa per 3-1 contra el Nàpols. Avui serà el torn del Real Madrid i també del Betis. El Madrid visitarà el camp de la Roma, mentre que els andalusos rebran a casa la visita del Porto. Els dos partits començaran a les 9 del vespre. José Mourinho és el tècnic del conjunt blanc.
13: Equipo fuerte, equipo motivado, seguramente por volver a jugar un partido de Champions en el Olímpico. Es un público que viene para jugar y juega. Para sacar los puntos hay que jugar muy bien.
12: Y Manuel Pellegrini es el entrenador del Betis.
14: Bueno, espero un Porto mañana como un rival muy complicado. Como recién dije, es un rival acostumbrado a jugar la Champions League normalmente todos los años. Ya tuve la fortuna de enfrentarlo con Málaga hace unos años atrás. Por suerte tuvimos un muy buen resultado. Un equipo que va a salir a buscar el partido como lo hacen todos los equipos grandes.
12: I de Roma a Madrid i Betis a Porto avui vespre a partir de les 9. I també en el món del futbol, la selecció espanyola amb Patrick Guijarro i Lucía Corrales ha empatat a 2 contra els Estats Units en partit amistós. Alexia Putellas i Salma Parayuelo han marcat els gols espanyols. Patrick Guijarro ha jugat tot el partit i Lucía Corrales ha disputat 45 minuts. I en bàsquet tot el protagonisme se l'endú aquesta temporada, aquest inici de curs, l'Azul Marino de la Liga Endesa en el seu debut a la màxima categoria. L'equip que entrena Alberto Antuña suma 3 victòries en 3 partits. Això sí, el vestidor no vol entrar en eufòries, ho diu Belén Arrojo al programa Esport 3 d'aquesta casa d'IB3 Ràdio.
16: Somos muy conscientes, ¿no?, de lo importante que son estas tres primeras victorias, pero también te digo que por lo que conozco el equipo está con los pies muy en el suelo. En esta liga puede pasar cualquier cosa en cada jornada, entonces bueno, con la ambición que creo que cada una de nosotras tiene y con ese deseo de seguir haciendo las cosas bien y seguir ganando, por supuesto, pero siendo muy conscientes de que hay que dar el 100%.
12: L'equip mallorquí té aquest cap de setmana un partit complicadíssim. El pròxim encontre serà a Donosti contra un equip, l'Euskotren, que també suma els mateixos números que l'equip d'Antuña. 3 victòries en 3 partits. És Belén Arrojo.
16: Ahora tenemos un partido muy duro encima fuera de casa, allí en San Sebastián. Y al final lo bueno pues del equipo, pues sí, pues contenta, ¿no?, por las victorias, pero ahora un cambio de chip y una semana nueva, un equipo totalmente diferente, que nos va a poner las cosas muy difícil y que también llevan las mismas victorias que nosotros. Uh-huh. Y esto es la liga, ¿no?, que al final, como he dicho antes, es súper reñida, está muy igualada y también creo que eso la hace bonito para todos los espectadores.
12: I també en el món del bàsquet, Joan Sastre va fer hora baixa el seu primer entrenament amb el Palmer Bàsquet. El fitxatge estrella del conjunt mallorquí va ser la gran atracció al Palau de Son Moix. El pròxim partit és divendres contra el Guipúscoa, però l'Inqué necessita una mica més de preparació i encara no debutarà en l'equip d'Íñigo Núñez. I en futbol sala també destacàvem el gran inici de temporada de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha guanyat els 5 partits que ha jugat a la presentació, una temporada més del Tour Blanc i Blanc que fa l'equip al voltant de l'illa. El president José Tirado celebra aquest bon inici de competició.
17: Evidentemente feliz, muy contento. Estamos viendo un equipo que al día de hoy para mí está manteniendo un nivel de ambición y de hambre que yo siempre he pensado que es lo que te marca la diferencia. Pero bueno, yo creo que el Palma ha dejado claro que en este torneo de apertura quiere ir a por todas. Nos quedan 10 partidos, 10 finales. Evidentemente va a ser difícil ganar 15 partidos, pero vamos a intentar ganar los máximos posibles y a ver si nos llega para poder ganar el trofeo de apertura que tanta ilusión nos haría a todos, ¿no?
12: Aquest cap de setmana no hi ha competició, la màxima categoria del futbol sala espanyol, i en dedica aquest any el Tour del Palma visitarà pobles com Muro, Esporles, Artà, Inca i també Felanitx. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
18: 3 el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per 3er any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
19: De dilluns a divendres a les 5...
20: Jo conec en Quico Rivera.
21: Súbele el mambo!
25: Quin nivell, Maribel!
20: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
26: ¿A 200 euros?
27: Ya se puede haber sido un pan mero en Paquirri.
25: Pues pasis el fi de la Pantoja, como de pagar 200 euros.
20: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
28: Yo ya no trabajo con él.
25: No.
27: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbes per aquesta exclusiva?
20: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
27: Molt bé.
20: I
27: bé
19: tra... Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
20: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
27: Per favor.
19: Xiu-xiu.
25: I li deim que te deu 200 euros.
20: Exacte, i li tornem a recordar.
19: I Vetres Ràdio.
29: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
30: Dani Toni!
31: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
32: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
29: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 7:43. Avui els Reis Felip VI i Letícia visiten Melilla i ho fan després d'haver estat a Ceuta. Es tracta d'una visita històrica, ja que feia 19 anys que un cap d'estat espanyol no trepitjava territori ceutí i arriben 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de persones migrants.
15: Els monarques han passat la nit a Ceuta, des d'on Felip VI ha reivindicat l'espanyolitat de les ciutats autònomes.
33: Es tiempo para la unidad institucional.
10: para la colaboración eficaz y sincera y para aplicar soluciones prácticas y tangibles. Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España.
15: També el rei s'ha dirigit als migrants que van arribar de manera irregular el mes de juliol a finals que retornin, ha dit, al seu país d'origen.
10: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad y con todas las garantías previstas en nuestras leyes. Pero también se les debe exigir un respeto escrupuloso de las normas de convivencia ciudadana y de los derechos y libertades de los ceutíes.
15: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, els ha agraït públicament la visita, però ha descrit així la situació de la ciutat autònoma.
3: En jaque nuestra soberanía, Ceuta desestabilizada en todos los ámbitos y al borde del abismo, los derechos de los ceutíes sensiblemente perjudicados, en definitiva una olla a presión que en cualquier momento puede estallar.
15: Durant la seva estada, els Reis han visitat també una escola i han assistit a un homenatge de les 82 persones migrants que van morir al mar els dies 30 i 31 de juliol.
1: I quan falta un quart d'hora per les 8 del matí, vos explicam que el papa ha estat operat d'un càncer de pulmó. El Vaticà ha confirmat el resultat d'aquesta operació en el qual no hi ha hagut complicacions.
5: El pontífex ha estat intervingut d'un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de tumor maligne. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret en una operació que ha durat aproximadament una hora i mitja. La intervenció es va fer a l'Hospital Gemelli, va ser diumenge, quan el papa va explicar durant el res de l'Àngelus que els metges li havien detectat un nòdul pulmonar. El pontífex de 71 anys haurà de passar ara un període de recuperació hospitalària. La seva agenda pública queda suspesa temporalment mentre evoluciona d'aquesta intervenció. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels de la diòcesi que preguin per Lleó XIV.
1: El darrer atac de Rússia contra la capital d'Ucraïna deixa al manco 2 morts i més d'una vintena de ferits. El bombardeig també ha impactat contra una de les centrals tèrmiques de Kiev, malgrat l'alto al foc anunciat per Donald Trump.
15: Fet ha tocat un bloc residencial de 9 plantes i ha colpejat directament la central tèrmica, una de les instal·lacions d'infraestructura energètica clau de la ciutat. El president Zelensky ha acusat Moscou d'ignorar la seva treva energètica plantejada, recordem-ho, pel president dels Estats Units, i ha advertit alhora que la intel·ligència ucraïnesa preveu encara nous llançaments de míssils balístics.
1: I quan falten 3 setmanes per a les eleccions de meitat de mandat als Estats Units, Donald Trump ha anunciat que Taiwan comprarà el 30% del gas del gasoducte d'Alaska.
5: I a més invertirà prop de 4.000 milions d'euros en un projecte d'infraestructures de gas de l'estat nord-americà.
6: Alaska oil production is surging at the fastest rate.
5: El president dels Estats Units ha qualificat l'acord com un dels compromisos més grans de la història durant un míting a l'estat d'Alaska, defensa que ajudarà a contenir la inflació. Aquesta injecció de capital taiwanès se suma a l'injecció de Corea del Sud, país que ja s'havia compromès amb aquest projecte.
1: Donald Trump, que té un problema greu perquè es va presentar a les eleccions prometent baixades de preu de combustibles i no entrar en conflictes internacionals, i ara per ara ha fet just el contrari. Veurem si amb aquestes setmanes que queden per les eleccions de meitat de mandat pot canviar alguna cosa. I avui hi ha vaga indefinida a l'ensenyament públic no universitari a Madrid contra les retallades.
15: Estan convocats més de 5.000 estudiants que reclamen millores retributives, també condicions laborals més bones i un augment de les plantilles de docents que permetin disminuir les ràtios d'aquests estudiants. A l'aturada s'hi afegeixen les universitats Complutense de Madrid i la del rei Joan Carles, una jornada en la qual també s'han convocat una manifestació ja a l'hora baixa que acabarà a Puerta del Sol per donar suport justament a l'acampada per l'habitatge.
1: I el Congrés dels Diputats reprova però no sanciona la diputada que va mostrar un esprai de gas pebre a l'hemicicle.
5: La mesa de la Diputació Permanent ha reprovat amb els vots de PSOE i Sumar la conducta de la diputada popular Ana Belén Vázquez. Tot això no serà suspesa perquè, com que estan dissoltes les Corts, no hi ha ple per aprovar aquesta sanció.
1: I l'excomunicació exconseller i eurodiputat de Junts, Toni Comín, tornarà a Catalunya dissabte, dia 24 d'octubre, després de 9 anys a Brussel·les. Ho farà travessant la frontera a peu.
15: Ho anuncià precisament en una carta, explicant que travessarà un dels ponts que connecta la Catalunya nord i sud cap a les 12 del migdia. Convida el seu entorn a acompanyar-lo. L'anunci arriba després que s'hagi conegut que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar el sobreseguiment que la causa contra els exiliats entre divendres d'aquesta mateixa setmana

0: anys s'han creat 29 places judicials a les Illes. Ara repassam altres qüestions destacades de l'actualitat. Una trentena de docents de l'ensenyament concertat s'han manifestat davant del Parlament per exigir la devolució salarial del 2% corresponent al 2020. Amb lemes com "no som docents de segona" o "som aquí per més de 3.500 companys", els mestres i professors han reclamat al govern que compleixi els acords pactats per equiparar els docents de la concertada als de la pública.
1: Que treuen a la consellera de Treball de fer-ne una interpretació restrictiva, diuen que deixa fora de la compensació més de 8.500 treballadors. Parlen d'entre 800 i 1.000 euros per 200. El responsable de l'ensenyament d'USO, Juan Carlos Lorenzo.
2: De hecho, hace 10 días pusimos un tamiz, no hubo acuerdo, por lo tanto ya tenemos el primer paso para interponer el conflicto colectivo. Y el conflicto colectivo pues llevará a la administración a los tribunales, ya que no se dignan a buscar una solución, además de algo que ya se había pactado, se había respaldado dentro del Consejo de Gobierno y que se había incluso calendarizado.
1: El sindicat ha recollit unes 3.000 reclamacions individuals i impulsarà també la demanda corresponent del conflicte col·lectiu.
0: Negativa de Ciutadella a subministrar aigua dessalinitzada a Mahó. El consistori maonès va fer una petició per aprofitar-ne els excedents, però Ciutadella alega que no en té i que, per tant, no pot subministrar-ne a altres municipis.
3: I davant aquesta manca d'aigua potable a Mahó, l'Ajuntament va sol·licitar aquest agost, mitjançant la Conselleria de la Mà i el Cicle de l'Aigua, disposar del sobrant d'aigua tractada de la planta de Ponent. La petició era entre 200 i 300 metres cúbics diaris. Per fer-ho, era necessari disposar d'un dispensador a la dessalinitzadora, que no existeix i que ara mateix es tramita. L'alternativa idò implica carregar aigua de la xarxa directament sota autorització prèvia de l'Ajuntament de Ciutadella. En la seva resposta sosté que no disposa d'excedent d'aigua dessalinitzada per subministrar-la a altres municipis. Ho ha avançat avui al Parlament el conseller de la Mà i el Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
4: Hemos sacado el proyecto, pero el dispensador para poder suministrar directamente agua potable no lo teníamos en marcha, que ahora lo tenemos en fase de adjudicación, pero el ayuntamiento y la única forma de poder suministrar agua de la desaladora era a través de la red de agua potable del Ayuntamiento de Ciutadella. El Ayuntamiento de Ciutadella no quiso y entonces esa posibilidad no se pudo tirar adelante.
3: I davant la negativa, Mahó va optar per abastir-se d'aigua d'Esmercadal, una decisió polèmica i que tampoc no tenia l'autorització de la conselleria, segons ha confirmat el conseller Lafuente. El diputat no ha escrit Xisco Cardona, a més, recorda que Esmercadal pateix restriccions d'aigua.
5: Porque tengo que recordar que el municipio de Mercadal también vive restricciones de agua y que se vaya a sustraer sin permiso ni autorización ninguna agua de un pozo como el de Sarroca, con camiones cisterna, la verdad es que llama poderosamente la atención.
3: Mahó fa 2 anys que no disposa d'aigua potable pel mal funcionament de la planta desnitrificadora de Malbuja.
0: I a Eivissa, el Consell assegura que actualment tota l'oferta d'allotjaments turístics que s'anuncia als portals d'internet és legal. Alberto Ferrer.
6: Només enguany s'ha impedit que uns 5.000 allotjaments il·legals es tornessin a comercialitzar a llocs com Airbnb. El vicepresident del Consell destaca que en un parell d'anys s'ha passat de més de 7.000 anuncis als 1.200 que hi ha ara. Gairebé tots són cases al camp perquè, com ha recordat Mariano Juan, avui al dia d'IB3 Ràdio, el lloguer turístic de pisos és il·legal a l'illa d'Eivissa.
7: L'any passat es van retirar aquests anuncis, més de 4.000 anuncis, unes 19.000 places turístiques. Aquest any han intentat tornar a entrar 5.000 anuncis, vol dir que fora de les plataformes fa molt de fred. I jo puc dir que aquest any és el primer any on tota l'oferta que existeix a Booking i a Airbnb, tota és legal. I a Eivissa el que hi ha són 2.300 vivendes turístiques en escamp, vivendes que tenen una mitja de 300 metres quadrats.
6: Tot i els èxits contra l'intrusisme i que també han baixat un 30% les operacions immobiliàries d'estrangers a Eivissa, Juan veu que encara manca oferta de pisos.
7: El que ens fa falta és un xoc d'oferta. Hi ha qui proposa que es reparteixi el poc que hi ha. Nosaltres el que proposem precisament és que s'augmenti l'oferta. Això no vol dir necessàriament construir més.
6: I és que la població s'ha duplicat en 25 anys, però la construcció no li ha seguit el ritme, amb un dèficit d'uns 9.000 habitatges a dia d'avui.
0: Falten 5 minuts per les 8 del matí. Una menor de 16 anys ha resultat ferida greu aquesta nit després de ser atropellada per una moto a la urbanització de Platja de Migjorn, a Formentera. Segons

0: Informat al 061, l'accident s'ha produït des les 9 de la nit i la jove ha patit un politraumatisme greu.
1: Per això s'ha hagut d'activar una unitat de suport vital avançat per atendre aquesta víctima al lloc dels fets. Després de rebre una primera assistència sanitària, la menor ha estat traslladada a l'Hospital de Formentera amb el codi de politraumatisme greu activat. Posteriorment, a la causa de la gravetat de les lesions, s'ha organitzat un trasllat secundari urgent en helicòpter fins a l'Hospital de Can Misses, en aquest cas a Eivissa, per continuar rebent l'atenció mèdica especialitzada.
0: Han identificat els dos motoristes que van fugir després d'un accident en què va resultar ferit un menor durant la pujada al Puig Major. Són dos joves de 21 i 24 anys investigats per conducció temerària.
2: Un d'ells feia acrobàcies amb una moto de gran cilindrada quan va xocar amb una altra motocicleta que venia en sentit contrari i va acabar impactant contra el menor. Els dos implicats varen partir sense auxiliar la víctima. A més, un dels investigats conduïa amb el carnet retirat perquè havia perdut ja tots els punts.
0: I les discoteques d'Eivissa han tancat la temporada amb 90 actes pertinença de drogues a Sant Antoni, de les quals 86 corresponen a persones estrangeres i la cocaïna rosa és la substància més detectada. A Sant Josep es van registrar 152 incidències en 4 jornades i a Santa Eulària 31 actes per presumpta tinença de drogues.
1: I entre aquestes incidències hi ha 10 accidents de trànsit, avisos per renous i actuacions per baralles i també conflictes. També s'han interposat un total de 88 denúncies per estacionaments indeguts als afores de l'aeroport a Santa Eulària. Un dispositiu especial amb 7 agents locals i un cap detector de substàncies estupefents han aixecat finalment una trentena d'actes per indicis de possessió de drogues, sobretot de cocaïna.
0: I en les darreres 24 hores s'han salvat 101 persones migrants en 6 embarcacions a Formentera, a Eivissa i Cabrera. Han estat la darrera interceptada quan faltaven 20 minuts per les 12 del vespre amb 17 persones a bord. I quan falten 3 minuts per les 8, parlant de cultura, torna el Major Dogs, el festival que trenca tots els estereotips de les mostres. Perquè ni creix ni vol fer-ho, no presenta estrenes, no llueix catifa vermella, perquè no vol perdre l'essència que cada any, i ja en són 8, el transforma en una cita imprescindible per als amants dels documentals d'autor. Enguany, la cita serà del 9 al 14 de novembre, amb l'aturada, això sí, dia 11. El Major Dogs s'afegeix a la convocatòria de la vaga general. Sandra Martínez.
3: Com un exemple més de la implicació d'aquesta mostra en el món que l'envolta i que recullen les obres que s'hi podran veure, la història d'una artista afganesa que intenta fugir de l'Iran, la d'un nin miner de Bolívia, la dels darrers 70 anys d'història del Líban. El món és gran i és petit alhora, perquè els sentiments són arreu els mateixos i encara més davant d'un món en flames, aquest és el lema d'aquesta edició, que ens interpel·la en tots els sentits. El cineasta Miquel Ech és el director d'aquest festival.
4: D'alguna manera representa o una tot el que està passant en aquest món, no? Crisis, guerres, migracions forçades, a nivell climatològic doncs, també és un món que sembla que es desfà. I justament davant d'això volem reivindicar la festa com una resposta a aquest moment tan convuls, no per evadir-nos, sinó justament perquè pensant que plegats podem crear alguna cosa molt més interessant a nivell de futur.
3: I aquesta festa, una festa conscient que mira cap al futur, és pràcticament, podríem dir, l'essència d'aquesta mostra, que enguany tindrà com a convidat d'honor el cineasta francès Jean-Gabriel Periot i a la menorquina Natàlia Castropicón com a pensadora convidada. El Major Dogs és cinema, però és molt més.
4: Quan programes poc, tens temps perquè com a públic els cineastes puguin interactuar entre ells, però també amb el públic que és per aquí, perquè no tenim catifes vermelles que separen els uns dels altres, sinó que ens trobem tots en aquests bars i aquests espais que faciliten aquest accés, no?, i aquest diàleg. El cinema documental permet això perquè els cineastes que són darrere són gent molt avançada a aquest contacte amb el públic i necessita realment aprendre del públic, entendre la pel·lícula que ha fet en aquests diàlegs, no?
3: El cinema balear, amb l'estrena absoluta d'11 curtmetratges, també serà ben present en aquesta edició, on les jornades professionals posaran el focus en la distribució. S'obriran de nou les portes també a tota classe de públic gràcies als programes pioners Educa i Comunitats.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8. És dimecres 14 d'octubre, un dia marcat de nou per les novetats polítiques. Alfonso Rodríguez dimiteix com a delegat del govern espanyol a les Illes Balears. Després de 3 anys en el càrrec, ara es vol centrar en la seva candidatura a la batllia de Calvià. El seu mandat ha estat marcat per les discrepàncies amb el govern autonòmic en matèria sobretot de migració i en els darrers mesos també per la polèmica resposta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les accions contra la saturació turística. Avui, però, també estan molt pendents de l'economia. El vicepresident del govern, Antoni Costa, comença una sèrie de reunions amb diferents sectors per parlar dels efectes de la pujada de preus dels combustibles, un ascens al qual a les 9 posarem xifra perquè es publica la dada de l'IPC i que ja es nota a tota l'economia en general. I atenció a les conseqüències en un sector on plouria sobrebanyat, l'habitatge. Avui a l'informatiu matí, els experts de construcció de les Balears preveuen apujar-ne els preus a partir de gener. Cristina Bausà, bon dia.
2: Bon dia. Traslladaran el preu final, el cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. Jaume Martorell és el president de la patronal Construïm.
3: Els ciments, per exemple, de moment no estan aguantant els preus, però sí que ja m'ho han fet a saber que a partir de dia 1 de gener els preus de ciment pujaran i pujaran a lo millor un 8 o un 9%.
2: A les 8 i mitja parlarem amb Ezequiel Orrach, president de l'Agrupació Empresarial del Transport de Mercaderies, que denuncia els efectes de l'increment del preu del transport marítim.
1: El Parlament, el govern i l'esquerra s'han acusat mútuament dels desnonaments, tot amb l'absència de la presidenta Marga Proens, que és a Brussel·les.
2: Participarà avui en la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats i tot amb una nova data assenyalada al calendari. Dimarts que ve començarà el debat de política general a la Cambra Autonòmica.
1: A Menorca, un home ha iniciat una vaga de fam després que la setmana passada fos desnonat.
2: José Carmelo, de 67 anys, ha començat la vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials del municipi.
4: No me puedo duchar, no me alimento bien, no me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda. Una dutxa.
1: Una menor de 16 anys ha resultat ferida greu aquesta nit després de ser atropellada per una motocicleta a la urbanització de Platja d'Es Migjorn, a Formentera.
2: L'accident s'ha produït prop de les 9 del vespre i la jove ha patit un politraumatisme greu.
1: I avui els Reis Felip VI i Letícia visiten Melilla i ho fan després d'avastat a Ceuta aquest dimarts. Allà el rei ha reivindicat l'espanyolitat de les ciutats autònomes.
5: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
1: I pendents de com evoluciona el papa Lleó XIV, hem sabut que ha estat operat d'un càncer de pulmó.
2: Ahir li varen extirpar un adenocarcinoma pulmonar, que és un tipus de tumor maligne i encara es desconeix quines seran les pròximes passes en el tractament. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels de la diòcesi que preguin per la salut del pontífex.
1: En els esports, el Mallorca visitarà dissabte el camp d'un rival directe, l'Eibar. Miqui Tous, bon dia.
6: Bon dia. El conjunt vermell començarà a preparar avui aquest importantíssim partit. L'Eibar, amb 21 punts, 4 més que el Mallorca, marca les posicions d'ascens directe. El tècnic Luis García té el dubte de suma oro que arrossega molèsties musculars. També en futbol a la Champions, pla de victòries pels equips espanyols, victòria del Barça per 1-4 al camp del Galatasaray, també triomf de l'Atlètic de Madrid per 2-0 contra el Manchester United i del Villarreal per 3-1 a casa contra el Nàpols. I també en el món del futbol, la selecció espanyola amb Patri Guijarro i Lucía Corrales ha empatat a 2 contra els Estats Units en partit amistós. Patri Guijarro ha jugat tot el partit i Lucía Corrales n'ha disputat 45 minuts.
1: I pel que fa al temps, avui esperam una jornada variable. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia, sí. Avui començava amb el cel pràcticament destapat, només hi ha qualque núvol baix, molt poca cosa, amb temperatura ben suau. Les temperatures mínimes avui han de ballar només entre els 13 i 17 graus, com a molt. Esperam un augment de núvols, així com anem avançant el dia. Sobretot quedarem amb el cel un poc més tapat a Mallorca, també a punts d'Eivissa, i fins i tot pot caure qualque ruixat. Molt irregular, no gens general, i també amb poqueta precipitació, de fet. A Menorca quedarem una mica al marge d'aquesta possibilitat de plogudes. En conjunt, per tant, la part central del dia amb el cel un poquet més ennigulat, però després ja, hora baixa, el cel s'ha d'anar destapant. El vent bufa molt fluix, amb una situació a la mà que és tranquil·la. Tenim àrees de mar arrissada i marejol. Les zones avui no passen dels 40 centímetres. Començarà a bufar un poquet de vent de nord a Menorca a partir d'avui cap vespre, i això farà que sí que el nord de Menorca ja tindrem qualque redol en maró. De moment, en temperatura màxima, que tornarà a ser ben suau, entre els 25 i 28 graus. I demà poquets canvis, també un dia de cel molt variable, temperatures suaus, estables. Tindrem alguns canvis de temps a partir, sobretot, del cap de setmana, a partir de dissabte.
1: I a les carreteres, com se circulen aquesta hora? Toni Escanelles, bon dia.
8: Bon dia, Edu. Ara mateix pendents d'un accident a la zona d'Espilderia, l'autopista de Llevant, que està fent que el trànsit estigui pràcticament aturat fins passat ses cadenes. També amb bossos a tots els accessos a Palma, aquesta hora, i a l'autopista d'Inca hi ha un copet a l'alçada de Son Cladera, que també té la circulació pràcticament aturada. Una altra topada també a Santa Maria i una tercera a l'alçada de Consell, però que no tenen més conseqüències, i el trànsit, tot i que és lent just en aquestes zones, a la resta de la via és un poc més tranquil.
1: Són les 8 i 6 minuts. Rafa Andrés és al control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El degà del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, dimiteix. El socialista deixa el càrrec després de 3 anys i ho fa per centrar-se en la candidatura a la batllia de Calvià per a les eleccions municipals del maig que ve.
9: En julio asumí mi candidatura a la alcaldía de Calviá y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
1: Eren les seves paraules en un vídeo publicat a les xarxes socials en què assegura que enceta la nova etapa amb molta il·lusió i agraeix al president de l'executiu espanyol, a Pedro Sánchez, la confiança que ha depositat en ell.
2: La renúncia, però, no té efectes immediats, ja que primer s'ha d'aprovar en Consell de Ministres. Recordem que Rodríguez Badal va assumir el càrrec dia 12 de desembre del 2023, any en què va deixar la batllia de Calvià i va arribar a la delegació del govern en substitució d'Aina Calvo, exbatllessa de Palma i actual secretària d'Estat de Seguretat. Han estat 3 anys marcats per diverses polèmiques i la darrera és recent, les càrregues policials del passat 26 de juliol, al final de la manifestació celebrada a Palma contra la massificació turística. En aquell moment, tant formacions polítiques com societat civil demanaven depurar responsabilitats i també que dimitís, però això no és tot. El seu mandat com a delegat del govern espanyol a les Illes ha estat marcat sobretot per la controvèrsia per la gestió en matèria de migració. Aquesta li ha suposat estirada i arronses amb el govern, ja que el PP i Vox han qüestionat en diverses ocasions la seva resposta davant l'augment d'arribades de persones migrants per via marítima de manera irregular. També amb els consells insulars per l'acollida dels menors migrants no acompanyats.
1: I l'altra qüestió destacada avui de la crònica política és la data del debat de política general, el més important de l'any al Parlament, que finalment començarà dimarts que ve. Ahir, durant el ple de la Cambra Autonòmica, es va conèixer que el govern ja ha registrat la sol·licitud, cosa que va agafar per sorpresa els partits de l'oposició i a la presidenta de l'executiu, Marga Proens, a Brussel·les. Avui participa en la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats. L'enviada especial d'IB3 Ràdio a la capital comunitària és Maria Eugènia Quegles.
10: La presidenta pot verbalitzar avui aquí a Brussel·les el motiu pel qual ha triat que el debat de política general sigui la setmana que ve. Ara bé, amb una precampanya electoral ja activa pels comicis generals, quedava poc marge per poder celebrar aquest debat, que hauria de ser el termòmetre per saber quin és l'estat de la comunitat i no es vegi la temperatura més alterada del compte per les eleccions al Congrés i al Senat. En tot cas, però, Si mirant quan es varen celebrar aquests plens els altres dos anys, varen ser el 1 d'octubre i el 8 del mateix mes. Per tant, no hi havia altra possibilitat que la setmana que ve. Més, si compleix el compromís de presentar un pressupostos per a l'any que ve. Històricament, ha anunciat el sostre de despesa en el debat de política general.
1: Aquesta setmana, i en especial avui, la presidenta té moltes trobades i formals i informals.
10: Per ventura, ara mateix, perquè a Brussel·les tot pot canviar en 5 minuts, el més rellevant és la reunió que té d'aquí no res a les 10:30 la vicepresidenta de la Comissió per a la Transició Neta, Justa i Competitiva, l'espanyola Teresa Rivera. Dins la carpeta de peticions balears n'hi ha una ja històrica, que la Comissió Europea flexibilitzi la regla de mínimis per als territoris insulars com les Balears, que no són ultraperifèriques com les Canàries, perquè les empreses balears puguin competir amb igual de condicions que les continentals. Europa és massa rígida, diu el govern, amb aquestes regles que fan que els costos de la insularitat acabin ofegant les possibilitats de jugar al gran mercat europeu. Si hi hagués un avanç en aquest sentit, però ens ho utilitzarà en el debat de dimarts. Tot i que fonts properes a la comissió han assegurat a IB3 que ara mateix, mantenint que tot pot canviar, no es preveu cap avanç significatiu pels interessos illans en aquesta matèria. A més, la presidenta del govern participarà avui en el debat del Pacte per a la Mediterrània i el de resiliència hídrica. Dues qüestions cabdals per a la directora general de Relacions Institucionals, Xesca Ramis, responsable de l'acció exterior de l'executiu.
11: Aquests dos àmbits són fonamentals per les nostres illes, per al nostre territori, tant per la nostra situació geogràfica dins el Mediterrani com pels reptes vinculats a la disponibilitat d'aigua, emergències climàtiques, també en la sostenibilitat i en la cooperació mediterrània.
10: La incògnita en aquesta hora és si la presidenta aconseguirà parlar amb algun comissari europeu que de manera directa o indirecta tingui competències en matèria d'immigració, perquè la intenció del govern és pitjar les autoritats europees per aconseguir un nivell de complicitat més elevat de les institucions comunitàries en la gestió d'arribades de migrants a les illes.
1: Són les 8 i 12 minuts. Avui també estarem molt pendents de l'economia perquè les empreses de materials de construcció de les illes preveuen apujar-ne els preus a partir de gener per l'encariment del transport. El cost de la logística marítima, els carburants i l'energia torna a pressionar el sector de la construcció, que ja arrossega increments importants des de la pandèmia.
2: Aquesta situació arriba després de diversos anys d'encariment, primer pels problemes de subministrament energètic per la guerra d'Ucraïna i més recentment per les tensions a l'Orient Mitjà. A les illes, la patronal Construïm adverteix que l'increment dels costos, i especialment del transport, deixa poc marge de maniobra a les empreses i que difícilment es podrà tornar als preus d'abans. És el seu president, Jaume Martorell.
3: Els ciments, per exemple, de moment no estan aguantant els preus, però sí que ja m'ho han fet a saber que a partir de dia 1 de gener els preus dels ciments pujaran i pujaran a lo millor un 8 o un 9%. Per tant, això vol dir que els fabricants no ens quedarà més remei que tornar a plantejar una puja.
2: Des del 2020 enguany, el ciment ha pujat aproximadament un 57%, l'alumini un 50% i els materials siderúrgics un 35%. Segons Martorell, si no s'adapten els sous a aquests nous preus, el problema de l'habitatge té mala solució.
1: Sandra Verger, que és directora general de l'Associació de Constructors, lamenta que aquesta nova pujada ja es nota i demana bonificacions urgents per les illes.
2: Recorda que la insularitat és molt més greu i que això farà que la gent no arribi a poder comprar un habitatge.
12: Nosaltres aquí, el cost del transport, repercutim molt més que no la península i que considerant que vull dir que això s'hauria de tenir en compte i hauria d'haver aquestes bonificacions, evidentment, en el transport que ve de les illes, perquè si no, aquest encariment de materials a nosaltres encara ens afecta molt més que a nivell d'Espanya, no?
2: A més, assegura que els preus ja estaven a cotes mai vistes i que això implicarà un nou rècord. És per aquest motiu que reclama bonificacions estatals i autonòmiques. Una reclamació a la qual s'afegeix Alejandra Marquès, vicepresidenta de Proimba, la patronal dels promotors que personalitza l'executiu balear.
13: necesitamos es un gobierno fuerte que ayude a paliar estos efectos de forma que podamos evitar que se acabe, como siempre, en el precio finalista.
2: Precisament avui, a partir de les 11, el govern inicia una nova ronda de reunions amb els agents socials i els sectors econòmics amb l'objectiu d'analitzar la situació derivada de l'augment de la inflació.
1: I també a partir de les 9 es publica la xifra definitiva de l'IPC corresponent al mes de setembre, que ens permetrà conèixer si realment es confirma la dada per damunt, molt per damunt del 4%, que ja es va avançar, i també ens permetrà conèixer la dada concreta de Balears, perquè recordam que, a més de pujar els preus, els darrers mesos ho ha fet a un ritme superior que el de la resta d'Espanya. Tot això mentre UGT i Comissions Obreres reclamen una pujada del 7% també del salari mínim interprofessional per l'any que ve, fins a superar els 1.500 euros mensuals en 12 pagues. Expliquen precisament que és l'única manera per no perdre poder adquisitiu. És la proposta que els dos sindicats majoritaris traslladaran al govern espanyol durant les negociacions per actualitzar aquest salari mínim. Tot això quan el Fons Monetari Internacional ha fet una crida urgent perquè els governs redueixin el dèficit públic i frenin l'augment del deute. La recepta que proposa són retallades a les administracions.
2: Alerta que les finances públiques estan empitjorant mentre augmenta el cost de pagar els interessos del deute, un endeutament mundial que va arribar al 94% del producte interior brut l'any passat i, segons les previsions de l'organisme, podria assolir el 100% l'any 2029. L'encariment de l'energia, la inflació i l'augment dels tipus d'interès pressionen els pressupostos públics.
1: Són les 8 i 16 minuts.
14: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
15: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marina Port d'Andratx.
16: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
17: Dani Toni!
18: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
19: Però hem de veure aquest puntet de claridad més, d'aquest ritme més.
16: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
1: Són les 8 i 18 minuts. L'habitatge ha tornat a enfrontar el govern i l'oposició en un ple del Parlament en què la majoria de la cambra, formada per PP i Vox, han desestimat la petició del PSIP de fer un minut de silenci per Mari Carmen. El partit d'Abascal qualifica la iniciativa de teatre, mentre que els populars han al·legat la manca d'unanimitat. Tot i això, l'Esquerra ha improvisat aquest minut de silenci.
20: Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del Grupo Socialista, tiene la palabra.
21: Gràcies, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
1: L'ha fet la socialista Carol Marqués, com sentíem durant la seva intervenció. En dediquen 9 de les 17 preguntes dirigides al govern durant la sessió de control han estat sobre habitatge. Caterina Bany, bon dia.
22: Bon dia, així és. El PSIP i també Més per Mallorca han criticat les polítiques de l'executiu, mentre que populars i socialistes s'han retret mútuament el desnonament registrat durant els seus governs. Els socialistes també han denunciat la manca d'habitatge assequible a Eivissa, en el cas d'Eivissa, i la legalització d'habitatges en sòl rústic, és la socialista Mercedes Garrido.
23: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser Alemanya.
22: I el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, ha reclamat una altra vegada al govern de Marc Proens que torni a posar un topall, que posi un topall als lloguers per posar fi, diu, a l'especulació.
4: Perquè els mallorquins estem farts de no arribar a final de mes. I això passa perquè Marc Proens no vol que arribem a final de mes. Els mallorquins estem farts de pujades de 600, 700 o 800 euros del lloguer. I això passa perquè Marc Proens se nega a topar els preus del lloguer. Els mallorquins estem farts d'haver de partir del nostre pis, del nostre barri, del nostre poble, perquè Marc Proens se nega a topar els preus del lloguer.
22: Respon el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha qualificat de fracàs la gestió en matèria d'habitatge durant el govern del pacte i ha defensat alhora el pla de xoc de l'actual executiu.
5: Ha sido este gobierno quien ha puesto como requisito para acceder a una vivienda de protección o de precio limitado la exigencia de un mínimo de 5 años de residencia. Figuras que son permanentes y que, por lo tanto, evita que se pueda especular con ellas. Además, destinada a domicilio habitual.
22: I en una pregunta que el diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha fet a la consellera de Treball, Catalina Cabré, Rodríguez ha criticat els sindicats que han convocat la vaga general per l'habitatge.
6: Y ahora tienen la cara dura de convocar una huelga general contra la oposición, intentando alterar la alternancia democrática. Y, por ejemplo, ¿qué ha hecho la UGT por la vivienda? Tenían su antigua sede en Chueca, ahora deshabitada, porque tiene una torre ahí en la Avenida América que lo flipas, gracias a los impuestos de todos los ciudadanos.
22: I per part seva, la consellera Cabré defensa que el govern de Proens ha pres mesures, diu, per solucionar la crisi de l'habitatge.
17: Un 5,6% de subida salarial en frente del 3,5% del gobierno de España. Por otra parte, somos una comunidad donde los salarios han subido por encima de la inflación, es decir, en Baleares el salario ha subido más que el coste de la vida.
1: I aquestes darreres hores han conegut el cas de José Carmelo. Té 67 anys i ha començat una vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís, a Menorca, per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials del municipi.
24: No me puedo duchar, no me alimento bien, no me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda, por lo menos una ducha. Pero es que me niegan hasta una ducha y he vivido toda la vida aquí. Entonces, ¿por qué este desprecio?
1: Diu que no es mourà d'allà fins a tenir una solució o una alternativa. És una evidència que la qüestió de l'habitatge, aquestes dificultats, no afecten només a la població jove, sinó que molts de segments d'edat, i de fet augmenta el nombre de persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge i fins i tot abandonar les illes per la crisi residencial. Així ho posa de manifest el darrer volum de l'Observatori Social de les Persones Majors que ha presentat Comissions Obreres. Ignacio García és el representant de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres a l'Estat.
25: Más del 80% de las personas que reciben ayudas en Baleares reciben prestaciones de baja calidad. Además, la lista de espera, en la que están más de 11.000 personas, se tarda en cubrir 192 días, cuando la ley establece un máximo de 180 y con la nueva regulación deberían ser 90.
1: Com dèiem, a banda de compartir habitatge, cada vegada hi ha més persones grans que venen casa seva i es traslladen a altres comunitats on els preus són més assequibles, fins i tot deixant fills a les Illes Balears. Ara són les 8 i 23 minuts. Una menor de 16 anys ha resultat ferida greu aquesta matinada després de ser atropellada per una motocicleta a la urbanització de Platja d'Es Migjorn, a Formentera. Segons ha informat el 061, l'accident s'ha produït prop de les 9 de la nit i la jove ha patit un politraumatisme greu.
8: I s'ha activat una unitat de suport vital avançat per atendre la víctima al lloc dels fets. Després de rebre una primera assistència, la menor ha estat traslladada a l'Hospital de Formentera amb un codi de politraumatisme greu activat. Posteriorment, i a causa de la gravetat de les seves lesions, s'ha organitzat un trasllat secundari urgent en helicòpter fins a l'Hospital de Can Misses a Eivissa per continuar rebent atenció mèdica especialitzada.
1: I han identificat els dos motoristes que varen fugir després d'un accident en què va resultar ferit un menor durant la pujada al Puig Major. Són dos joves de 21 i 24 anys investigats per conducció temerària.
22: Un d'ells feia acrobàcies amb una motocicleta de gran cilindrada quan va xocar amb una altra motocicleta que va acabar impactant contra el menor. Els dos implicats van partir sense auxiliar la víctima. A més, un dels investigats conduïa amb el carnet retirat perquè havia perdut tots els punts.
1: I un excés de velocitat hauria causat l'accident mortal al Rally Challenge de Mallorca divendres passat. És la hipòtesi que sosté la Guàrdia Civil, tot i que no descarten altres factors com deficiències a la carretera. Són les 8 i 25 minuts, ara anem amb els esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
1: El Mallorca, Miqui, visitarà dissabte el camp d'un rival directe, l'Eibar.
3: El conjunt vermell començarà a preparar avui a Son Bibiloni aquest importantíssim partit. L'Eibar, amb 21 punts, 4 més que el Mallorca, marca les posicions d'ascens directe. El tècnic mallorquinista, Luis García, té el dubte de Soumaoro, que arrossega molèsties musculars. El Mallorca arribarà a aquesta cita després de jugar contra les Palmes a Son Moix, el millor partit de la temporada, i l'Eibar va caure al camp de l'Oviedo i va rompre una ratxa de 7 victòries consecutives. Com dèiem, la plantilla mallorquinista entrenarà avui, ho farà a les 10 i mitja del matí a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. I a la Champions, ple de victòries pels equips espanyols, el Barça va guanyar per 1-4 al camp del Galatasaray. Fermín és el futbolista del conjunt català.
7: Sabem que la Champions són detalls i tots els equips et poden fer dany i bueno, al final crec que ens ha pogut gestionar després la remuntada i crec que està molt bé tot el partit. Salvant aquest gol i hem de seguir així i seguir disfrutant i guanyant.
3: També importantíssima victòria de l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano, per 2-0 contra el Manchester United. El Cholo Simeone és l'entrenador del conjunt matalasser.
9: Nos tocó ganar y evidentemente cuando vos haces goles siempre es mucho más fácil encaminar los partidos. Creo que el equilibrio defensivo necesitamos mejorar más y trabajaremos en ello para poner nuestra energía ahí.
3: I també a la fi el Villarreal va guanyar un partit de Champions a casa, victòria del submarí groc per 3-1 contra el Nàpols. El seu entrenador Íñigo Pérez se mostrava content després d'aquesta victòria.
10: Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además creo que es adecuado y justo separar todas las competiciones.
3: I avui serà el torn del Madrid i també del Betis. El conjunt blanc visitarà el camp de la Roma, mentre que els andalusos rebran la visita del Porto. Els dos partits començaran a les 9 del vespre. José Mourinho és el tècnic del Real Madrid.
11: Equipo fuerte, equipo motivado, seguramente por volver a jugar un partido de Champions en el Olímpico. Es un público que viene para jugar y juega. Para sacar los puntos hay que jugar muy bien.
3: I com dèiem, el Betis rebrà la visita del Porto. Manuel Pellegrini, tècnic del conjunt andalús, avisa del perill de l'equip portuguès.
12: Bueno, espero un Porto mañana como un rival muy complicado. Como recién dije, es un rival acostumbrado a jugar la Champions League normalmente todos los años. Ya tuve la fortuna de enfrentarlo con Málaga hace unos años atrás. Por suerte tuvimos un muy buen resultado. Un equipo que va a salir a buscar el partido, como lo hacen todos los equipos grandes.
3: I també en el món del futbol, la selecció espanyola amb Patrick Guijarro i Lucía Corrales ha empatat a 2 contra els Estats Units en partit amistós. Alexia Putellas i Salma Parayuelo han marcat els gols de l'equip espanyol. Patrick Guijarro ha jugat tot el partit i Lucía Corrales n'ha disputat 45 minuts. I en el món del bàsquet, tot el protagonisme se l'endú l'Azul Marino de la Liga Endesa en el seu debut a la màxima categoria. L'equip que entrena Alberto Antuña suma 3 victòries en 3 partits. La jugadora Belén Arrojo, en declaracions a IB3 en ràdio, diu que no hi ha eufòria dins el vestidor.
26: El equipo está con los pies muy en el suelo. En esta liga puede pasar cualquier cosa en cada jornada. Y con ese deseo de seguir haciendo las cosas bien y seguir ganando, por supuesto, pero siendo muy conscientes de que hay que dar el 100%.
3: I el pròxim partit serà Donosti contra un equip, l'Euskotren, que també suma 3 victòries en 3 partits.
26: tenemos un partido muy duro encima fuera de casa, que nos va a poner las cosas muy difícil y que también llevan las mismas victorias que nosotros. Uh-huh. Entonces la liga, ¿no? Es súper reñida, está muy igualada y también creo que eso la hace bonito para todos los espectadores.
3: I també en el món del bàsquet, Joan Sastre va fer a Eurobaixa el seu primer entrenament amb el seu nou equip, el Palmer Bàsquet de la primera FEB. Així acabam el temps d'informació esportiva.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a les 8 i mitja, ara repassam quines seran les claus d'aquest dimecres. Alfonso Rodríguez ha dimitit com a delegat del govern espanyol a les Illes Balears després de 3 anys en el càrrec. Es vol centrar en la seva candidatura a la Batllia de Calvià.
2: El seu mandat ha estat marcat per les discrepàncies amb el govern autonòmic en matèria de migració i també per la polèmica resposta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les accions contra la saturació turística.
1: Les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen a pujar els preus a partir de gener.
2: Traslladaran el preu final al cost de l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. És per això que els professionals del sector demanen bonificacions urgents.
1: A les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Formentera, una menor de 16 anys ha resultat ferida greu aquesta nit després de ser atropellada per una motocicleta. Carmen Cires, bon dia.
13: Bon dia. L'accident s'ha produït a la urbanització de Platja de Mitjón, segons s'ha informat el SAMU 061. L'accident s'ha produït prop de les 9 de la nit i la jove ha patit un politraumatisme greu.
1: A Mallorca, l'Ajuntament de Palma autoritza la construcció de 196 habitatges nous a l'antiga caserna de Sant Simonet. Guillermo Ortego, bon dia.
14: Bon dia. El projecte preveu fer-hi habitatges d'entre 80 i 120 metres i prop de 300 places d'aparcament. També trasters distribuïts a les plantes subterrànies i tres locals a la planta baixa. L'autorització arriba 30 anys després que l'exèrcit deixés d'usar aquest espai situat a la carretera de Valldemós. La façana haurà de ser conservada.
1: I a Menorca, Ciutadella torna a adjudicar unitats d'enterrament al cementiri nou. Etzel Camarà, bon dia.
15: Bon dia. Una dècada després, el consistori ha pogut recuperar 209 nínxols i sepultures que l'antiga empresa concessionària havia transmès de forma fraudulenta entre els mateixos socis, familiars i persones afins. Ara, per fi, es tornen a concedir a aquelles persones que feia anys que esperaven. Avui es concediran les primeres 22 unitats d'enterrament i això reportarà 320.000 euros al consistori.
1: A l'informatiu matí d'avui vos hem parlat de les conseqüències de l'encariment del transport marítim en els preus del material de construcció. Ara també parlam d'un altre sector molt afectat, el de les empreses de transports.
0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: I és que la Federació Balear Empresarial del Transport de Mercaderies de les Balears alerta que la pujada del 8% del transport marítim encarirà els productes a les illes i per això demana ajudes urgents a l'administració. Asseguren també que el sobrecost que ja apliquen les principals navilieres repercutirà ràpidament al preu final. Per parlar de tot això tenim amb nosaltres Ezequiel Orrac, que és el vicepresident de la Federació Empresarial de Transport de les Balears. Bon dia.
16: Hola, què tal? Buenos días.
1: Dijous vos reunireu amb el govern amb la idea de traslladar-los aquestes preocupacions. Avui l'executiu comença aquesta ronda de reunions amb altres sectors. Quines expectatives teniu de cara en aquesta reunió?
16: Pues todavía lo ignoramos. Prácticamente no sabemos qué puede haber de ayudas y luego con qué agilidad van a haber esas ayudas.
1: Clar, no sé si esperau més ajudes per part de l'administració autonòmica o del govern central. Qui hauria de respondre davant d'aquesta situació?
16: Pues no sé, realmente lo que nosotros necesitamos son unas ayudas directas, rápidas y hacia directamente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que no tienen un pulmón financiero para poder soportar estas subidas de precios que a su vez para luego repercutirse a sus clientes tarda demasiado tiempo, porque siempre hay unas negociaciones y en esos tiempos es cuando estamos de cada vez pues con menos liquidez.
1: Clar, en el vostre cas imaginam, perquè a més ja havíem parlat fa mesos que notau la pujada del dièsel, la pujada generalitzada de combustible, que tots hem notat, tothom que té un vehicle particular ha notat, amb un tanc de combustible d'un camió encara més, però a més aquestes darreres setmanes notau aquest encariment dels costos que vos cobren les navilieres per transportar aquests camions de la península a les Balears i viceversa. Evidentment, les navilieres també han d'afrontar aquest cost del combustible. Quina és ara mateix la situació de les empreses de transport de les illes amb aquestes pujades generalitzades, diguem-ne, tant dels costos directes vostres de combustible com allò que vos cobren les navilieres? Quina situació teniu?
16: Hombre, la realidad es que pues, la gente en general, los transportistas, están pues, muy tensos. La realidad es que nuestras cuentas de explotaciones cada vez vemos que se va a empeorar. Entonces, al fin y al cabo, lo que no podemos es trabajar en pérdidas. Entonces, es una cuestión de tiempos.
1: Per tant, és evident que tard o d'hora es traslladen aquests augments del cost al consumidor final. D'alguna manera ho acabarà notant el ciutadà que ens pugui estar escoltant aquest augment del cost de les navilieres?
16: Por supuesto que lo vamos a notar todos, porque aunque los transportistas, también somos consumidores finales. Y lo que ocurre en estos casos, que también hay que tener que controlar desde el Gobierno Balear, es que el que comentemos que haya unos incrementos de precios, no tiene que haber un abuso también del que haga el que venda el último producto final, porque en ocasiones el producto sube proporcionalmente mucho más de lo que realmente es la subida. Y en eso también tendrían que mirarse perfectamente. Alguien tenía que estar controlando esta situación.
1: En el vostre cas, quina és l'estructura? Parlàveu de petites i mitjanes empreses. Les empreses que es dediquen a fer el transport a les Balears en la península solen ser grans empreses nacionals o també està formada per molts de petits empresaris, molts autònoms que fan aquest trasllat i que, per tant, tal vegada ho tenen més difícil a l'hora de fer els càlculs i a l'hora d'aplicar aquestes pujades de preus.
16: Sí, la verdad es que hay bastantes autónomos, no solo es las grandes empresas, también hay bastantes autónomos, aparte de ese transporte que viene desde la península, que ya se encarece con el combustible, más los fletes, más luego la distribución en las islas. Es que eso encarece, la verdad, mucho más de lo que parece. A eso añádele que nosotros ya firmamos un convenio de trabajo con todos para ir subiendo a los trabajadores o cada año un porcentaje, con lo cual al final de este año pues veremos cómo acaban los resultados. Pero la situación es bastante tensa. Y claro, ¿qué necesitamos? Una ayuda. Tiene que ser una ayuda pues rápida. Sinceramente no podemos estar esperando como la última vez 6 meses. Y además pues, cuando llega, ya llega tarde y mal.
1: El fet de ser una illa o un arxipèlag ens afecta molt, és a dir, hi ha diferències molt notables de costos si comparam un transportista, una empresa de transport de les Balears amb una de la península.
16: Pues mire, le voy a poner un ejemplo para que lo entienda un poco la gente que nos escucha. Hay más o menos los mismos kilómetros desde Madrid a Valencia que desde Valencia a Mallorca. Aproximadamente son los mismos kilómetros. Lo único que va uno en carretera y otro va por el ferry. Pues bueno, venir de Madrid a Valencia cuesta 3 veces menos que venir de Valencia a Palma. Ese mismo camión. Con eso ya lo puede entender todo. O sea, si seguimos a este paso, que ya está un 3,6% último que se calculó, si seguimos con este paso tan agigantado de diferencias por las mismas distancias, pues tendremos un problema muy grave. Estas islas no sé cómo, quién lo va a soportar o quién va a poder vivir en ellas.
1: Allò està clar, és un exemple molt il·lustratiu. Ezequiel Orrac, president de l'Agrupació de Transport de Mercaderies de les Balears, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IV3 Ràdio.
16: Un plaer a vosaltres, gràcies.
1: Ara són les 8:38.
4: A IV3 Ràdio, ni fake ni fum.
5: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
18: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
5: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
18: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
5: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
6: Companys, començant temporada, què podem fer?
17: No sé, per exemple, fer-me jaure.
6: Què?
19: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
17: No, jo no soc la moderna és ella.
20: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
6: Però què fan exactament?
17: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
6: Però ho fan els joves o no tan joves?
20: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
19: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
0: Informatiu Matí i Vetres Ràdio.
1: Falten 20 minuts per les 9 del matí. Destacam una nota important avui a l'agenda del dia, i és que el rei Felip VI i Letícia visiten Melilla i ho fan després d'haver estat a Ceuta. Es tracta d'una visita històrica, ja que feia 19 anys que un cap de l'estat espanyol no trepitjava territori ceutí, i arriben 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de persones migrants. Durant aquesta visita, Felip VI ha demanat als migrants que van arribar de manera irregular al juliol que retornin al seu país d'origen.
21: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad, y con todas las garantías previstas en nuestras leyes. Pero también se les debe exigir un respeto escrupuloso de las normas de convivencia ciudadana y de los derechos y libertades de los ceutíes.
1: Tot això mentre la crònica política, els partits d'esquerres continuen negociant a contrarrellotge aliances electorals per evitar la dispersió del vot el 29 de novembre. Podem, que Catalunya s'integra a les llistes d'Esquerra Republicana, ha rebutjat unir-se al Front Ampli format per Sumar, Més Madrid i Esquerra Unida.
8: La portaveu de la formació morada al Congrés, Ione Belarra, no descarta assumir acords amb la resta de forces d'esquerra, però demanen que s'assumin al seu projecte i no a l'inrevés.
23: Necesitamos una izquierda fuerte, una izquierda que dé esa pelea. Y yo creo que las personas que mejor pueden hacer equipo son Gabriel Rufián e Irene Montero, insisto. Pero, por supuesto, todos los esfuerzos bienvenidos, toda la gente que se quiera sumar, bienvenida.
8: A l'altra banda de l'espectre ideològic, PP i UPN concorreran plegats a Navarra. Els dos partits varen presentar-se per separat a les darreres eleccions i varen assolir un diputat cadascú en aquesta circumscripció.
1: I entre la crònica de tribunals i la política també hi ha novetats en el cas Leire Díez. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat com a investigat l'exmagistrat Luis Sainz de Tejada. Haurà de comparèixer en seu judicial el pròxim 28 d'octubre pel presumpte assetjament a Beatriz Viedma, la jutgessa que va investigar David Sánchez, el germà del president del govern espanyol.
8: La Guàrdia Civil vincula l'exmagistrat a la presumpta trama que intentava obstaculitzar causes judicials relacionades amb el PSOE. L'investiguen per possibles delictes d'organització criminal, calúmnies i contra la integritat moral. Sáenz de Tejada nega totes aquestes acusacions, assegura que no va contactar mai amb les persones que l'incriminen.
1: I tenim una notícia destacada que han conegut aquesta matinada, una notícia relacionada amb les salut del Papa, i és que el Vaticà ha confirmat que Lleó XIV ha estat operat d'un càncer de pulmó sense complicacions.
8: El pontífex ha estat intervingut d'un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de tumor maligne. Els metges li han extirpat el lòbul inferior sencer del pulmó dret en una operació que ha durat aproximadament una hora i mitja. La intervenció es va fer a l'Hospital Gemelli, va ser el diumenge quan el Papa va explicar durant el rest de l'Àngelus que els metges li havien detectat un nòdul pulmonar. El pontífex, de 71 anys, haurà de passar ara un període de recuperació hospitalària. La seva agenda pública, per tant, queda suspesa temporalment mentre evoluciona d'aquesta intervenció, i el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels de la diòcesi que preguin per Lleó XIV.
1: El darrer atac de Rússia contra la capital d'Ucraïna deixa al Manco 2 morts i més d'una vintena de ferits. També fa saltar pels aires la teoria de Donald Trump que hi ha un acord d'alto el foc energètic, perquè aquest bombardeig també ha impactat contra una de les centrals tèrmiques de Kiev.
8: L'ofensiva ha impactat en el bloc residencial de 9 plantes del districte i ha copejat directament la central tèrmica, una de les instal·lacions d'infraestructures energètiques claus de la ciutat. El president Zelensky ha acusat Moscou d'ignorar la treva energètica plantejada pel president dels Estats Units, ha advertit que la intel·ligència ucraïnesa preveu nous llançaments de míssils balístics.
1: L'exconseller i eurodiputat de Junts per Catalunya, Toni Comín, tornarà en aquesta comunitat autònoma dissabte, dia 24 d'octubre, després de 9 anys a Brussel·les. Ho farà travessant la frontera a peu.
8: En una carta ha explicat que travessarà un dels ports que connecta Catalunya nord amb el sud cap a les 12 del migdia. Convida el seu entorn a acompanyar-lo. L'anunci arriba després que s'hagi conegut que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi previst posposar el sobreseïment de la causa contra els exiliats entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la que ve.
1: I per cert, una novetat judicial més que en aquest cas afecta a les Balears i és que s'ampliarà en aquesta comunitat, aquí a les Illes, amb 13 noves places de jutges i 4 de fiscals el 2027. Ho ha anunciat el govern espanyol, que impulsa amb la tramitació urgent de 2 decrets lleis la creació d'un total de 500 places a l'estat de jutges. Així arribarem a les 8:45. Ara vos deixam amb les desconnexions insulars, amb 10 minuts per totes les notícies de proximitat a l'informatiu matí.
7: Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquest dies a Mó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del camp de Menorca. 5a Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mó, Ajuntament de Mó.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
9: Bon dia, Menorca. Ciutadella torna a disposar i a concedir unitats d'enterrament al cementeri. Després de les irregularitats comeses per l'empresa que gestionava el servei, el consistori ha recuperat més de 200 nínxols i sepultures. Ara els torna a adjudicar a les persones que fa anys que esperen i que suposen uns ingressos de 320.000 euros. Tot d'una, en donem més detalls.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
10: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears. Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquest dies a Mó. La Fira del Formatge Mahón Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del camp de Menorca. 5a Fira del Formatge Mahón Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mó, Ajuntament de Mó.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
9: Entrem en matèria. Ciutadella torna a adjudicar unitats d'enterrament al cementeri nou. Una dècada després, el consistori ha pogut recuperar 209 nínxols i sepultures que l'antiga empresa concessionària havia transmès de forma fraudulenta entre els mateixos socis familiars i persones afins. Ara, per fi, es tornen a concedir a aquelles persones que feia anys que esperaven. La Junta de Govern Municipal té previst concedir avui mateix les primeres 22 unitats d'enterrament. Això reportarà 320.000 euros al consistori. Maria Jesús Bagú és la batlessa de Ciutadella.
11: Ha respectat aquesta llista d'espera i tothom que en el seu dia havia demanat per poder tenir concessió, n'ha pogut tenir, i igualment, si hi ha gent que no ho va fer en el seu dia i en vol, doncs, a part de totes les que s'han donat, encara hi ha algunes unitats disponibles, també encara n'hi queden de disponibles.
9: Les més de 200 sepultures haurien d'haver recaigut en mans municipals el 2005, quan va expirar la concessió per a la construcció i gestió del cementiri a l'empresa Edifinques Menorca. Després de detectar irregularitats en les transmissions dels drets funeraris efectuades abans de que acabés aquesta concessió i fins i tot després, l'Ajuntament va demanar als titulars que hi renunciessin i es va reclamar a l'empresa poc més de 73.000 euros. El conflicte, però, encara no ha finalitzat.
11: La Junta Municipal de Cementeris, amb els representants de cementeris, també s'havia demanat que això no quedés només així. I bueno, ara no només amb la Carretó, sinó que des de la mateixa associació, entitat de propietaris de cementeris, demanés que hi hagués algunes implicacions més per part de l'empresa, ex-empresa concessionària.
15: La darrera vegada que es van poder donar aquests nínxols i sepultures va ser a principis del 2017.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
15: Seguim a Ciutadella, on l'Ajuntament ha desallotjat de manera urgent dues persones que vivien en un edifici en runes de propietat municipal. L'immoble presenta risc d'esfondrament, motiu pel qual a finals d'agost se'n va obligar a sortir els ocupes. Un d'ells ha ingressat a la presó i l'altre a la casa d'acollida. El consistori té previst declarar l'edifici en estat ruïnós. Es tracta d'una construcció de 86 metres quadrats en una parcel·la de 645 metres quadrats a tocar de l'escola Pintor Torrent, que també té usos educatius. En trobar-se fora d'ordenació no es permeten obres de consolidació ni modernització. Per tant, l'única opció és esbocar-lo. L'Ajuntament estudia ara quins usos podrien acollir aquests terrenys. I José Carmelo, de 67 anys, ha començat avui una vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que ha rebut per part dels serveis socials municipals. El passat dia 6 va ser desnonat de la caseta que tenia llogada en un hortal després que els propietaris no li renovessin el contracte. Assegura que no té cap alternativa on viure.
2: No me puedo duchar, no me alimento bien,

0: No, llevo desde el día 6 sin lavarme.
1: L'Ajuntament, per la seva banda, afirma que l'home no compleix els requisits per ser considerat una persona vulnerable. En plana política, Ciutadella va rebutjar subministrar aigua dessalinitzada a Maó. Davant la manca d'aigua potable que pateix el municipi, l'Ajuntament va sol·licitar aquest passat agost, mitjançant la Conselleria de la Mai Cicle de l'Aigua, disposar del sobrant d'aigua tractada a la planta de Ponent. La petició era d'entre 200 i 300 metres cúbics diaris. Per fer-ho, però, era necessari disposar d'un dispensador a la dessalinitzadora que no existeix i que ara mateix està tramitant. L'alternativa, doncs, passava per carregar aigua de la xarxa directament, per a la qual cosa es requeria l'autorització de l'Ajuntament de Ciutadella. En la seva resposta sosté que no disposa d'excedent d'aigua dessalada per subministrar la resta de municipis. Així ho ha explicat aquest dimarts al Parlament el conseller Juan Manuel Lafuente.
2: Hemos sacado el proyecto, pero el dispensador para poder suministrar directamente agua potable no lo teníamos en marcha, que ahora lo tenemos en fase de adjudicación, pero el Ayuntamiento, y la única forma de poder suministrar agua de la desaladora era a través de la red de agua potable del Ayuntamiento de Ciutadella. El Ayuntamiento de Ciutadella no quiso y entonces esa posibilidad no se pudo tirar adelante.
1: Davant la negativa, Maó va optar per abastir-se d'esmercadal, una decisió polèmica i que, segons s'ha sabut, tampoc no comptava amb l'autorització per part de la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua. Recordem que fa 2 anys que Maó no disposa d'aigua potable pel mal funcionament de la planta desnitrificadora de Malbusa. El nombre de passatgers de l'aeroport es dispara al setembre i frega els 600.000 visitants. Això suposa un increment del 3,7% respecte al mateix mes de l'any passat. És, de fet, l'illa que experimenta un major creixement. Des que va començar l'any, el nombre de passatgers supera ja els 3,7 milions, un 2,7 més que l'any passat. Tot apunta, doncs, que l'illa tornarà enguany a registrar una dada rècord d'usuaris a l'aeroport. Al conjunt de Balears s'han superat de gener a setembre els 40 milions de passatgers.
3: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
1: Tram final per la informació esportiva, per parlar del bàsquet Menorca, que inicia la setmana amb la vista posada en el derbi de dissabte contra el Fiwi Palma. Dos equips que arriben a la quarta jornada de la primera FEB sense encara conèixer la victòria. Un triomf, per tant, suposarà un alè per a l'equip que l'aconsegueixi i enfonsarà un poc més al seu rival. El Menorca arriba amb l'esperança de poder recuperar efectius durant els propers dies, sobretot els lesionats Zvetkovic i Sola, a més de l'arribada del dominicà Jerónimo Rubio, que ja ha resolt els problemes burocràtics i que ahir a la nit va aterrar ja a l'aeroport de l'illa. Sentim un dels capitans, Pol Figueres.
4: Bueno, els jugadors que hi ha per arribar o els jugadors que estan amb problemes físics són jugadors amb molt de talent, que ens donaran doncs, moltes opcions, tot a nivell d'atac, a nivell de, bueno, de poder tenir un joc més consistent, també de tenir-los durant tota la setmana, tenir una plantilla llarga per poder entrenar, per poder treballar tot de la millor manera.
1: Un partit que, a més, serà especial per al base tarragoní.
4: Bueno, sempre és especial i per mi en concret hi vaig jugar 2 anys allà i bueno, tinc molt d'apreci a la directiva, a la gent del club i bueno, sempre vull el millor per ells. Almenys quan juguin contra nosaltres.
1: El Fiwi Palma, doncs, que visita Vintaufa aquest dissabte a partir de les 7:30, entre les files dels rivals hi ha l'ex-menorquí Jaume Lobo.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Amb la informació esportiva arribem un dia més a les 8:55 del matí. Això és tot per ara, recordin que l'actualitat continua aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio.

Són les 8 i 55 minuts, el temps de cultura, parlam d'un festival de cinema que trenca tots els estereotips de les mostres. No creix ni vol fer-ho, no presenta estrenes i no llueix catifa vermella. Parlant del Major Dogs, no vol perdre l'essència que cada any, i ja en

0: 2008 el transforma en una cita imprescindible per als amants dels documentals d'autor. Enguany, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: La cita serà del 9 al 14 de novembre, amb aturada, això sí, dia 11. El Major Docs s'afegeix a la convocatòria de vaga general.
1: Sí, això seria, podríem dir, com un exemple més de la implicació d'aquesta mostra en el món que l'envolta i que recullen les obres que s'hi podran veure. Per exemple, la història d'una artista afganesa que intenta fugir de l'Iran, la d'un nin miner de Bolívia, la dels darrers 70 anys d'història del Líban. El món és molt gran, però és petit alhora perquè els sentiments són arreu els mateixos i encara més davant d'un món en flames, que és el lema d'aquesta edició, un món en flames que ens interpel·la en tots els sentits. El cineasta Miquel E, que és el director del festival.
2: D'alguna manera representa o aúna tot el que està passant en aquest món, no? Crisis, guerres, migracions forçades, a nivell climatològic doncs, també és un món que sembla que es desfà. I justament davant d'això volem reivindicar la festa com una resposta a aquest moment tan convuls, no per evadir-nos, sinó justament perquè pensant que plegats podem crear alguna cosa molt més interessant a nivell de futur.
1: I aquesta festa, una festa conscient que mira cap al futur, és pràcticament l'essència d'aquesta mostra que enguany tindrà com a convidat d'honor el cineasta francès Jean-Gabriel Periot i la menorquina Natàlia Castro-Picón com a pensadora convidada.
0: I seguim parlant de certàmens. Literal, una comèdia sobre el poder, les xarxes socials i el narcisisme, és l'obra que divendres donarà el sus a una nova edició del Festival de la Paraula.
1: Aquesta obra es podrà veure del 16 al 25 d'octubre al Teatre del Mar i per Tots Sants al Teatre de Manacor. Dirigit per Sergio Baos, que és també un dels protagonistes, el text de Xavier Uriz ens explica com vol fer reflexionar sobre la realitat que es viu a les aules a través de la comèdia i de la història d'un professor que es passa de frenada.
3: Discursos antifeministes, directament feixistes i de tot tipus, no? I, bueno, per sorpresa de tots, un professor de filosofia pues, comença a empatitzar més del compte amb tots aquests discursos, no? I això el condueix pues, a una sèrie d'aventures, però de les més divertides.
1: Entre la desena de títols que ens proposa el cicle de produccions de Ferro destaca també Res non verba, de David Mataró. És un text al voltant de les investigacions periodístiques sobre la pederàstia a l'Església Catòlica Espanyola i que ens explica l'autor ja ha rebut reconeixements destacats.
4: El projecte ha començat amb molt bon peu perquè vam aconseguir una copro amb el Teatre Principal de Palma i aquesta setmana ens han dit que hem guanyat el Quim Masó, que és un premi que ajuda molt a la producció i sobretot ens dona portes al Grec i a la temporada alta, que és doncs, una empenta, o sigui, és la millor manera de començar un projecte així, no? amb aquest suport.
1: A banda del Teatre del Mar i del de Manacor, com dèiem, el Festival de la Paraula durà espectacles i propostes relacionades amb el món teatral a l'Espai El Tub, al Maruja Alfaro, al Maldà de Barcelona, al Principal de Palma i tot això des d'ara i fins al mes de maig de l'any que ve.
0: Y voló la habitación. I els Psiconautes celebren 10 anys de munt als escenaris, per això i amb el darrer disc que han tret fa només uns mesos de Vall al Braç, han anunciat una data per festejar-ho. Serà el pròxim 30 d'octubre a Esgremi. Amb ells, acomiadam aquesta hora i arribam a les 9 del matí.

0: Hem arribat a les 9, ara repassem les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Alfonso Rodríguez dimiteix com a delegat del govern espanyol a les Balears. Deixa el càrrec després de 3 anys per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià.
1: En un vídeo publicat a les xarxes socials ha assegurat que encara la nova etapa amb il·lusió.
2: Candidatura a l'alcaldia de Calvià. Y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso. Por eso he decidido poner fin próximamente a mi etapa como delegado de gobierno, ya que considero que ambas responsabilidades exigen una dedicación plena y exclusiva.
1: La renúncia, però, no té efectes immediats, ja que s'ha d'aprovar en Consell de Ministres. El mandat de Rodríguez ha estat marcat per les discrepàncies amb el govern autonòmic en matèria de migració i, en els darrers mesos, per la polèmica resposta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les accions contra la saturació turística.
0: I en aquesta hora acabem de conèixer una dada econòmica important i és la inflació del mes de setembre del mes anterior. S'acaba de confirmar, l'acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística, que destaca que les Balears, els preus al mes de setembre en comparació amb el setembre de fa un any, van pujar un 5,1%. Per tant, nou repunt d'aquests preus, un repunt important perquè ja puja del 5%, i una vegada més aquesta inflació de les Balears està per damunt de l'índex nacional, que està en el 4,9%. No arriba, per tant, en el cas de tot Espanya, en aquest 5%. Hem de dir que també les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen apujar els preus a partir del mes de gener, traslladaran el preu final del cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. És per això que la Federació Balear Empresarial de Transport de Mercaderies de Balears urgeix ajudes urgents i directes per pal·liar l'encariment dels productes finals.
1: Abans de reunir-se amb el govern demà dijous, avisen de la pujada del 8% del transport marítim. En una entrevista a l'informatiu Matí, el vicepresident de la Federació, Ezequiel Orrac, confirma que ja hi ha moltes petites empreses i autònoms que estan al límit de la liquiditat per l'elevat cost dels combustibles.
3: Nosotros necesitamos unas ayudas directas, rápidas y hacia directamente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que no tienen un pulmón financiero para poder soportar estas subidas de precios, que a su vez, para luego repercutirse a sus clientes, tardan demasiado tiempo, porque siempre hay unas negociaciones. Y en esos tiempos es cuando estamos de cada vez, pues como ven, con menos liquidez.
0: Una menor de 14 anys que ha resultat ferida nit passada en un accident de trànsit a Formentera es troba en estat crític a la UCI de Can Misses, a Eivissa.
1: L'accident s'ha produït prop de les 9 de la nit a la urbanització de Platja de Migjorn. La jove, de nacionalitat argentina, ha patit un politraumatisme greu. A causa de la gravetat de les lesions, l'han traslladada en helicòpter fins a Can Misses, on, com dèiem, roman a l'UCI en estat crític.
0: També pendents avui de com evoluciona l'estat de salut del Papa Lleó XIV, que ha estat operat en les darreres hores d'un càncer de pulmó.
1: Ahir li varen extirpar un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de tumor maligne, i han informat de que el pontífex ha passat bona nit. La intervenció no ha tingut complicacions, però encara es desconeix quines seran les pròximes passes en el tractament. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha demanat als fidels que preguin per Lleó XIV.
0: I recordem que avui l'atenció informativa passarà per Melilla, que rebrà la visita del rei Felip VI i la reina Letícia. Està previst que arribin al migdia i ja a l'hora baixa visitaran un centre educatiu i es trobaran amb representants de la societat civil. Tot això després de la visita ahir a Ceuta. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
6: Tentol!
7: Tentol!
6: Tentol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
6: Bon dia, benvinguts, són les 9 i 5 minuts. Començant el programa, tenim 20 graus de temperatura en aquest moment. Bon temps, estabilitat després d'alguns ruixats, però la calma podria tenir els dies comptats. De cara al cap de setmana està previst que una dana que es formarà sobre França també pugui afectar les Illes Balears. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia se troben expectants, ja que els models actuals indiquen que el diumenge, sobretot, el 18 d'octubre s'esperen pluges fortes o molt fortes, així com ratxes de vent importants que podrien donar lloc a l'activació de diverses alertes. Quedarem, idò, a l'espera de l'evolució meteorològica en un dia en què l'actualitat està marcada per la política. El delegat del govern espanyol de les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, fa una passa al costat després de 3 anys en el càrrec. El socialista ha anunciat, ja ho sabeu, que dimiteix per centrar-se en un nou repte polític, que és recuperar la batllia de Calvià a les pròximes eleccions municipals del mes de maig. Ho va fer públic ahir a través d'un vídeo a les xarxes socials, on també ha volgut agrair al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la confiança que ha dipositat en ell durant tots aquests anys. Escolta'm un fragment.
7: Quiero compartir con vosotros una decisión importante. En julio asumí mi candidatura a la alcaldía de Calviá y ahora, como ya estaba previsto, ha llegado el momento de dedicarme plenamente a ese compromiso.
6: La vida de Rodríguez no serà immediata, la renúncia encara ha de passar pel Consell de Ministres perquè es faci efectiva. Serà, com sabeu, un dels temes de la tertúlia, avui amb els periodistes Guillem Porcel, Elena Ballestero i el misser Joan Carles Rodríguez Tur. Un dia en què no poden deixar de banda l'economia. Bon dia, Joana.
8: Bon dia, Marta. Idò sí, perquè Espanya manté la seva tendència a l'alça en termes de producte interior brut, però també és la gran economia de la Unió Europea amb la inflació i l'atur també més elevats. Així ho recullen les previsions del Fons Monetari Internacional, que apunten que aquest 2026 Espanya sofrirà el major increment de preus, com si no en tinguessin suficient fins ara, així com posseirà la xifra de desocupació també més alta. Davant d'aquesta situació, el govern va anunciar que aquesta i la setmana que ve començaria una nova ronda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar noves mesures per fer front a les... Per aquesta raó, precisament avui, a les 10, ens visita, ens acompanyarà el vicepresident primer del govern de les Illes Balears i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Toni Costa.
6: I a partir de les 11 vos plantejarem altres qüestions al marge de la política i de l'actualitat, però són qüestions també molt interessants i molt humanes. Aquí la pregunta, per què ens agrada tant agradar?

0: Tots, en major o en bona mesura, volem agradar. Ens agrada sentir-nos estimats, valorats, reconeguts i acceptats per les persones que tenim al nostre voltant. I això és, podríem dir, molt humà. El problema arriba quan aquesta necessitat d'agradar es converteix gairebé en una obligació. Quan ens preocupa tant que pensaran els altres que acaben deixant de banda allò que nosaltres realment necessitem o volem. Per què ens costa tant dir que no? Perquè de vegades canviem la nostra manera de ser per encaixar a un grup. I per què una crítica ens pot afectar molt més que 10 elogis? Doncs aquest serà el tema de debat avui amb la psicòloga Sandra López. Agradar o no agradar? Aquesta és la qüestió.
1: I tant que sí. També vos contam que el Papa Lleó XIV ha estat operat amb èxit a l'Hospital Gemelli a Roma.
2: Sí, s'ha somès a una intervenció quirúrgica per estirpar-li un nòdul pulmonar, en concret un adenocarcinoma pulmonar. Per aquest motiu el Papa ha cancel·lat totes les seves audiències fins al proper 20 d'octubre. Els fidels s'han congregat dins i fora de l'hospital per desitjar al pontífex una ràpida recuperació.
1: El Vaticà confirmava aquest tipus de càncer, en concret l'adenocarcinoma pulmonar, però com explicava Joana, se recupera favorablement. Frase del dia, 9 i 9 minuts en punt.
0: La frase és de la filòsofa Hannah Arendt, nascuda tal dia com avui de 1906, i diu així: l'acció és l'única facultat humana capaç de fer miracles.

0: I de què parla tothom avui?
1: I de tothom parla d'un nin nord-americà de 7 anys que ha escalat una paret de prop de 1.000 metres en companyia de son pare, escalador professional i amant de la muntanya.

0: Poden dir que hi ha pares que aprofiten els caps de setmanes per dur els fills al parc, que jugar a futbol o fer una excursió, i després hi ha en Joe Evermore, que és un nord-americà que ha decidit dur els seus fills a escalar algunes de les muntanyes més impressionants del món. La darrera aventura ha acabat en polèmica i considerable. Evermore va dur el seu fill Joey, de només 7 anys, aquí el veiem en pantalla, escalant-les totes, precisament a grimpar el capità, una paret de roca espectacular de més de 900 metres d'altura situada al Parc Nacional de Yosemite, als Estats Units. L'infant va complir els 7 anys durant l'ascensió d'aquesta muntanya, que va durar 5 dies i va superar la marca del seu germà Sam, que havia aconseguit arribar en aquest cim en 8 anys, l'any 2022. Però aquesta aventura familiar no ha agradat a tothom. Diverses persones varen presentar queixes davant els serveis de protecció de menors perquè consideraven que el pare havia exposat el nin a un risc excessiu. Però finalment, han de dir que les autoritats varen decidir no continuar les actuacions segons ha explicat el pare mateix. Evermore defensa que els seus fills estan preparats, que entrenen amb ell i que sempre prioritzen la seva seguretat, i assegura que li costa d'entendre que hi hagi gent que consideri que els infants estarien millor separats de son pare. La història ha reobert, han de dir, això sí, un debat interessant. Fins a quin punt han de deixar que els infants assumeixin riscos? Perquè una cosa és dur els teus fills d'excursió a la muntanya i altra, i una altra molt diferent, és que abans de fer la primera comunió ja hagin escalat una paret de 900 metres, com podem veure, que a mi m'està veient enfadat, ho descric per als oients de ràdio. Veiem un nin escalant una muntanya com si fos un escalador professional. No parlant d'un rocòdrom, està format per cordes, però veus un cosset minúscul intentant grimpar per una paret de
1: 900 metres.
0: De 900 metres. Què en penseu? Vos escolt com a mares. No sé si vos agradaria que els vostres fills en 7-8 anys fossin escaladors professionals o si realment en els nins també els hem d'adequar les activitats en funció de l'edat.
2: Més enllà de que m'encanta el casc que du amb aquest...
0: Sí, du com un plomall...
2: Sí, un pumuki.
0: Punky o romà? Potser és com un general romà.
1: Exactament, sí.
2: Més enllà d'això, és veritat que jo també m'he demanat n'hi ha per tant o no n'hi ha per tant. Fins i tot he sentit declaracions de son pare dient que seria molt pitjor que deixéssim els infants o que se deixin els infants davant pantalles de manera indiscriminada i sense control, etcètera, etcètera. Però clar, si mos parlem així, mos podem començar a plantejar situacions de risc. Val? Per exemple, si hi ha cridades en els toros, tu deixaries que, per exemple, sí, que un nin s'ha parat davant d'un toro perquè està preparat per torejar? Per ventura no.
0: És que hi ha gent que ho fa.
2: Dur-los a voreró o dur-los a torejar?
0: No,
2: home, a torejar
0: no,
2: crec que no.
0: No amb un toro, però sí amb una...
1: Entrenar-se, precisament, de maquilles, etc.
2: Idò, pens que no. Que si mos parem a pensar situacions... de risc, com per exemple aquesta que per aventures acaba molt exagerada i doncs no m'agradaria i tampoc tenc clar si seria capaç de deixar que la meva filla en aquest cas pujés a aquest cim, tot i que el verd que és molt sa, esportiu, s'ha complet el rècord Guinness i això també m'ha fa dubtar una miqueta amb la situació d'ahir que parlàvem, no? Que en el final la carta d'en Eugenia Silva era per mostrar que havia tingut una relació i perquè si ja n'hi poses like o era perquè de veres sentia que havia de fer aquest homenatge en Pau Donés. Aquí també dubt, ja que està gravat, ja que s'ha mostrat, ja que s'ha publicat, de que tot no sigui també per aquest like i per aquest rècord Guinness, no? Que al final el nen gran tenia 8 anys quan va fer rècord Guinness, aquest en tenia 7, vull dir, al final, a veure, si és més complicat encara i més...
0: I també ens hauríem de demanar si aquests nens realment tenen o senten aquesta passió per l'escalada o senzillament se'n deixen endur per la passió de son pare.
1: Home, superapassionats,
0: eh? Sí, perquè moltes vegades els pares tenen tendència a projectar sobre els seus fills allò que ells no han aconseguit. Quant de futbolistes, quant de tenistes, quantes ballarines que un nin de 7 anys pot ser el lloc d'anar una nina, el lloc d'anar a fer puntes o un nin, el lloc d'anar a fer puntes a un assaig de ballet, no s'estimaria més ser a casa seva on són els seus amiguets. O quantes vegades se cantes piano, han vist adolescències i sobretot infanteses condicionades per els desitjos dels pares.
1: Entenc
0: una
1: el que dius perfectament.
0: En aquest cas.
1: Jo entenc el que dius perfectament, però aquí s'ho estan passant pipa. o sigui, penjar-se des de la muntanya per un nen, jo crec que això és un, és un somni.
0: A partir d'ara també, si ton pare es fa kir, tu en 6 anys ja t'has de posar el col de crema dins la boca, ja has de començar a escopir foc. O si ton pare és llançador de guinevets, doncs tu amb un guinevet més petitons...
1: Sense dolor a l'extrem.
0: Clar, sí,
1: però això és estar en contacte amb la natura 100%, gaudir de la natura. És veritat que en una modalitat un tant extrema. Sí, és vera.
0: És que estan parlant que això no són risques i làgrimes.
1: Però no. Però primer se'ls hi veu nins espavilladíssims a les imatges, a jutjar per les imatges. I després l'educació d'aquests pares ja costa. Controlar-los a un espai reduït, aquí, per que tothom sap quin paper ha de desenvolupar, se nota que estan molt acostumats.
2: Per això justifica que les hagi exposat en aquest perill.
1: Jo tinc els meus dubtes. I sense fer demagògia respecte al tema de les xarxes socials...
0: En lo passadores de pena que sou amb dues... Com ara resulta que els nins vos escalin 900 metres...
2: No, ja dic que no,
0: ho veus amb aquests bons ulls i sobretot que després hi ha unes imatges que se veu com una espècie de plataforma enganxada...
1: On dormen, no se suposa que dormen.
0: A separat de la roca, on se suposa que dormen perquè estan 5 dies escalant, que això és que te digui. També jo és que en temes d'esports de risc considero que està molt bé quan tu com a persona adulta decideixes assumir aquests riscos. Però és que un nin no té escapat per decidir si sí o si no.
2: Jo no sé si m'has entès o no, però t'he volat l'exemple d'estores precisament per això, perquè no m'agradaria gens o que el meu fill es posessin en aquestes situacions.
1: No me sembla demagògia quan has parlat d'exposar-los a riscos que suposen les xarxes socials i això està supernormalitzat i superinterioritzat. És veritat, ningú s'ho planteja o ningú, o sí que se planteja, però tal vegada no se li dona la magnitud, jo crec que no és demagògia plantejar-ho.
2: Mira, no haguessin denunciat si no ho hagués publicat.
1: Exactament.
2: Si ho volia fer i al final esperar-ho. Ara, si aquest ningú hagués caigut o hagués tingut un de nou, què hagués passat? Perquè com accedeix aquí, per exemple, un bomber o un agent de SU2, en aquest cas no seria...
0: De Yosemite.
2: per ajudar-lo, no?
1: Exactament.
0: No ho sé, a mi...
1: El debat està servit perquè ho genera.
0: Que també aquesta argumentació vostra, sense voler menys tenir-la, perquè ja sabeu que per mi sou encantadores amb dues, això de les pantalles són igual de perilloses, és que potser el que haurien d'evitar seria tots els perills. No, i això també és perillós.
2: No, ja dic que això ho havia dit son pare.
0: No, però no, na Marta Garau, ara mateixa nostra directora, deia que també les perilloses pantalles pot ser un perill i no li donen tanta importància. És que jo crec que haurien de començar a donar importància a moltes coses. Però que quan veiem això, mos haurien de botar totes les alarmes perquè un nin de 7 anys no es per escalar una paret de 900 metres. Que el nin vol ser escalador, que el dugui un rocòdrom.
2: Exacte.
0: Que sigui totalment embolcallat de matalassos, no ho sé, és que rocòdroms n'hi ha 50.000, suposo que als Estats Units també n'hi dova, i quan el nin ja en tingui 15, 16, 17, i que pugui tenir un altre tipus d'actitud vital, però tu imagina que tenen un disgust per allò que sigui, aquesta corda no està ben fermada, allò, i un nin de 7 anys ha de caure per a tavall.
1: Està clar, Xisco.
0: No ho sé, se me fa estrany.
1: És vera que com a pare no t'ho pots perdonar.
2: Ara mateix que veiem en aquest moment aquesta imatge d'aquesta plataforma on hi ha dos nins que peguen bots, és que clar, un de nou se pot tenir en 0 coma.
1: Els límits de la paternitat avui a debat, sobretot arran d'aquesta notícia que ens ha cridat molt l'atenció. En la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa, Juanjo Carretero i Yolanda Ruiz, a la producció, encetam el dimecres.

0: dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
1: Són les 9 i 19 minuts, comença la nostra tertúlia. Aquí als estudis de Palma m'acompanyen els periodistes. Helena Ballestero, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Guillem Porcel, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: I ens està escoltant també des d'Eivissa el misser Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
4: Què tal? Bon dia i salut.
1: Idò, avui comencem aquest repàs a l'actualitat, aquest dimecres, amb una de les notícies polítiques més destacades del dia, la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. Ha fet aquesta passa al costat després de 3 anys al càrrec. Ha anunciat que dimiteix amb l'objectiu de centrar-se en el nou repte polític que és recuperar la batllia de Calvià a les pròximes eleccions municipals de maig. Ho va fer públic ahir a través d'un vídeo que estem just compartint ara amb els espectadors de televisió, un vídeo que es va publicar a les xarxes socials, on assegura que afronta aquesta nova etapa amb molta il·lusió. Clar, ens trobem en una etapa, no? En una època, en un compte enrere de cara a les eleccions on se comencen a produir molts de moviments, alguns moviments que generen inestabilitat, alguns altres que generen incertesa, però tots sobre la taula jo crec que són dignes d'anàlisi. Aquest és un d'ells, així que comencem per fer una valoració d'aquesta dimissió tan recent, Guillem.
3: Bé, era una dimissió esperada perquè ella ho havia comunicat a la seva gent més propera i en el partit i ja fa un temps que era una decisió que s'havia de prendre. És vera que l'avançament electoral de Pedro Sánchez i el que això suposarà en quant a estratègia electoral del partit i els mesos que venen també ha fet que se precipiti una mica més. Ara bé, crec que en els darrers temps la delegació del govern s'ha convertit en una part més de la lluita política més encarnissada, diguéssim. I això ho hem vist, per exemple, perquè en el delegat del govern s'ha demanat per part de PP i Vox la seva dimissió en reiterades ocasions. Per exemple, ho hem vist amb els temes de gestió de les pasteres i de la immigració. Jo recordo aquí...
1: O les càrregues policials.
3: Exacte, sí. Després hi ha l'altra part, no? El que vendrien els socis de més, que també van demanar la dimissió pel tema de la gestió de les càrregues policials a la manifestació de l'estiu. Però jo, quan estava fent la notícia de la dimissió, recordava el que va passar amb el tema de Frontex, amb el tema del president de Frontex, que, a més, tot se va generar per una qüestió que va sortir des d'aquí, que és quan el president va fer un comunicat dient que no s'havia demanat l'activació, i això va generar una certa crisi, ja no només entre delegació de govern i govern i els consells, que això sempre entra dins el marc polític de la baralla diària, sinó a l'hora de gestionar dins el partit i dins el PSOE, perquè moltes veus consideraven que no s'havia gestionat d'una forma correcta. Ara bé, el que ve ara és que no saben qui posaran, de moment. És una decisió que encara s'ha de prendre, hi ha diversos noms damunt la taula, però haurà de ser una persona amb una experiència política important, però a la vegada que estigui disposada a assumir un càrrec certament difícil, perquè no sabem quant de mes es pot estar. Pot ser que hi hagi un canvi de govern d'aquí un mes, pot ser que no, pot ser que s'allargui la formació de govern, així que veurem a menys quin tipus de perfil en el final decideix Francina Armengol per tenir aquesta delegació de govern.
1: Joan Carles, Guillem apuntava alguns fets en concret, no? Com per exemple el tema de la polèmica per les càrregues policials, apuntava també a la polèmica per l'arribada i la gestió de l'arribada de migrants. Ell ha anunciat, bé, era un anunci que ja es preveia, com ha explicat Guillem Porcel, però ha anunciat que és precisament dedicar-li temps a altres qüestions, entre elles la batllia de Calvià. Però tu què en penses? Han pogut influir aquestes altres qüestions, aquestes pedres en el camí del curs del delegat del govern per prendre aquesta decisió, o és simplement la que ha anunciat el delegat del govern, la futura batllia de Calvià?
4: Jo penso que aquesta dimissió és una llàstima. És una llàstima que s'hagi produït tan tard, que no s'hagi produït i que s'hagi produït per aquestes raons, no? Perquè simplement es vol centrar en la qüestió política, en la carrera electoral a Calvià, on francament ho té molt difícil, però bueno, això ho decidiran els ciutadans de Calvià en maig de l'any que ve. Però és una llàstima que aquesta dimissió es produeixi ara en aquest moment i no s'hagués produït fa 2 o 3 anys, quan aquest senyor va demostrar ser un autèntic incapaç per gestionar l'arribada massiva de Pasteres va demostrar ser un autèntic incapaç per donar suport en els consells insulars, tant especialment en els de Formentera, deixant-los completament abandonats. Va demostrar ser un incapaç, inclús en el seu propi govern, amb en Pedro Sánchez, oferint missatges confusos i oferint missatges contradictoris sobre l'activació de Frontex, i ha estat un delegat de govern que passarà amb molta més pena que glòria. La seva dimissió s'hauria d'haver produït fa molt de temps, precisament, no només perquè la demanaven PP i Vox, per les càrregues policials que també es varen produir durant una manifestació en juliol. Alfonso Rodríguez pensa que, al igual que en Francina Armengol, és una figura política ja molt cremada, amb molt poc recorregut ja dins la història política de les Illes Balears. Com a molt, el veurem uns anys de regidor de cap de l'oposició a Calvià, i pens que el seu perfil, precisament després de passar a la delegació de govern, serà un perfil que ja no serà gaire aprofitable. Si bé és veritat que quan era batle tenia, gaudia d'un prestigi i d'una reputació que això li va valer la responsabilitat de la delegació de govern, però ara és un perfil completament cremat, des qual el Partit Socialista de les Illes Balears, que surti de les eleccions de maig del 27, haurà de prescindir d'ells si vol començar una nova etapa on tinga alguna aspiració a pintar alguna cosa en aquesta comunitat.
1: La dimissió d'Alfonso Rodríguez a debat, l'anàlisi de Elena Ballestero, quin és?
2: Primero recordar que ganó las últimas elecciones municipales, ¿no? Yo no creo que esté tan quemado. Otra cosa es que no consiguiera sumar, pero creo que dentro de Calvià es una persona que sigue siendo valorada. Y sobre la dimisión es que era algo completamente anunciado. Yo, bueno, lo ha explicado Guillén, es que él creo que fue ya en julio que confirmó que sería el candidato a las municipales en Calvià y que tenía intención de renunciar en breve, digamos, ¿no? Por este motivo. O sea, es algo que ocurre habitualmente. Si no dimitió antes, durante la crisis, por ejemplo, de las cargas policiales, no tiene sentido decir que ahora dimite, ¿no? Por otras razones que no tengan nada que ver con la política municipal. Yo creo que se trata simplemente de eso.
3: Ja hi va dubtes quan hi va el tema de les càrregues policials, perquè a més va ser un xoc molt fort, a més per Mallorca, inclús en qüestions a vegades delicades, i van ser uns dies molt complicats en els que se va plantejar la seva possible dimissió, i en el final se va decidir que seguiria fins que ell trobés que havia d'abandonar. Ho dic perquè ja no és una cosa nova, no és un anunci que hagi fet. Hi havia molta gent que el coneix personalment i que l'ha tractat en els darrers mesos, que ja els hi havia comunicat de forma informal que ja aquesta decisió ja la tenia presa. Ara bé, no se sabia exactament quan prendria aquesta decisió, i és una cosa òbvia que l'avançament electoral i sobretot la situació que se genera a partir d'ara pues fa que la decisió s'hagi precipitat.
2: De hecho, también recordar que cuando ocurrió la crisis de las cargas policiales, él nadó a dos aguas, y si lo recordáis, ¿no? Que por una parte, evidentemente tenía que responder ante las cargas policiales, que creo que casi todos estamos de acuerdo en que fueron desproporcionadas, y por otro lado, no sé si recordáis que pidió explicaciones directamente, culpó y señaló a los agentes, ¿no? Que fue criticado por los dos lados, ¿no? Por uno por ser tibio y por el otro por culpar a... O sea, al final quedó que uno por otro, al final fue señalado por todos, ¿no?
1: 9:27 minuts, si me permeteu, una pausa per publicitat. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del programa i tornem tot d'una amb més propostes que debatre aquí al dia.
0: Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día es que el delegado del gobierno ha vuelto a irse. Lo que no coincide con esa que recogen hoy los titulares, que dicen que ha dimitido. Ya dijimos en su momento que lo había hecho, que se había ido mientras se quedaba escondido y de vacaciones en Delegaciones Sánchez. Exactamente el 2 de julio pasado, en que sin vergüenza alguna se anunciaba a sí mismo como candidato a la alcaldía de Calvià, a nada menos que 9 meses de las elecciones autonómicas, por si quedaba alguna cosa que ver. Guardaríamos el minuto de silencio por él y que tanto usan los suyos si hubiera trabajado la mitad que Mari Carmen. Pero lo mejor que se puede decir es que ha sido delegable, el peor en los delegantes asuntos que le han alcanzado. desde negar la inmigración que nos rebosa hasta la violencia de los violentos de las manifas. Desde la poli a sus órdenes expedientada por cumplir con sus errores, a sus camaradas en la política, propios y ajenos, demandantes todos de la dimisión, que ahora hace como que ejecuta. Como seguro que dirá que se va como augurio de la debacle electoral del gobierno que lo delegó. Como seguramente entiende que irse ahora es que el presidente en funciones tenga que nombrar a otro delegante en funciones, abandona el cayuco antes de que se hunda. Y lo hace, según dice, y sin pena ni gloria, para preparar eso de intentar ser otra vez el mismo alcalde al que los ciudadanos delegaron a la oposición en las últimas elecciones autonómicas en Calviá. Y ya mañana, ni contigo ni sin ti,

0: Són ja les 9 i 29 minuts. Ens trobam aquí al dia amb la companyia dels periodistes Serena Ballestero, Guillem Porcel i el misser Joan Carles Rodríguez Tur, debatint l'actualitat i analitzant els temes que marquen aquesta jornada. Un dia més parlam d'habitatge, però sobretot perquè, per mort d'aquesta gran pujada de preus que viuen les nostres illes des d'allà fa uns anys, augmenta el nombre de persones majors que es veuen obligades a compartir habitatge, fins i tot, no només això, sinó directament abandonar les illes per la crisi residencial. Això són xifres que ha posat de manifest el darrer volum de l'Observatori Social de les Persones Majors, que ha presentat Comissions Obreres i que explica que avui dia, amb els sous que tenen els jubilats, en les pensions que tenen, és pràcticament impossible assumir un lloguer. No ens sorprèn, però tal vegada posar les xifres sobre la taula, Elena, ajuda a focalitzar més el problema o a donar-nos compte que realment aquí tenim un problema seriós que de moment no té una solució a curt termini.
1: De hecho, esta tendencia, ¿no?, a marcharse de las Baleares rumbo a la península, de donde son originarios muchos de estos jubilados que tenemos ahora, que vinieron en los años 60, 70 y posteriores, ¿no? Se le ha dado, es tan habitual que se le ha dado un nombre, ¿no?, que es la segunda migración. Y esto está ocurriendo, ahora lo vemos con los mayores, pero está ocurriendo con los mayores y está ocurriendo con los más jóvenes, ¿no?, que cuando quieren tener una vida no pueden emanciparse aquí en las islas. Y también recordar que otra cosa que nos indica que no es nuevo, ¿no? No sé si os acordáis, hace no tanto tiempo que estaba el movimiento de los yayoflautas por las pensiones, que ya venían advirtiendo entonces de que no tenían suficiente dinero para poder vivir en el archipiélago ni en muchos otros lugares de España. Consiguieron el objetivo de su lucha, que era que las pensiones se revalorizaran conforme al IPC, que esto que ahora vemos como algo natural, en aquel momento era prácticamente inalcanzable, ¿no? Parecía que no llegaría nunca, pero la realidad es que hoy, igual que pasa con los trabajadores en activo, ¿no?, es que tener un trabajo no te garantiza un techo y tener una pensión pues mucho menos, ¿no? No solo hay gente que se va y gente que vive en la calle directamente, también hay muchos que han vuelto a casa se han ido a vivir con sus hijos, porque es que no pueden vivir solos.
0: Bien.
2: Bé, clar, aquí ja són molt de drames que s'uneixen amb un mateix drama general. El primer és que, per exemple, ha passat, jo conec diversos casos de gent major que ha viscut tota sa vida de lloguer i en el final s'ha trobat amb una situació que se n'ha hagut d'anar a casa seva perquè aquell pis passava a tenir un altre ús, per exemple, o se li pujava el preu i no podien fer front a una pujada de lloguer. Clar, fa uns anys viure de lloguer era una cosa molt normal i més extensa a una certa part de la població, però ara mateix la realitat és que la gran quantitat la gran majoria de desnonaments, molts són pel tema del lloguer, ja no són pel tema de les hipoteques, sinó que la majoria són pel tema de lloguer. Hi ha un canvi aquí molt important. I després hi ha un tema de que hi ha molta gent que té una pensió molt baixa que no li dona per viure en aquestes illes. És a dir, si hi ha una persona amb una feina, he xerrat aquí moltes vegades, de treballadors pobres, és a dir, treballadors que tenen una feina i no se poden ni emancipar ni tenir casa seva, doncs imagina't una persona que té una pensió que no li dona per arribar a final de mes. I després tenim una altra qüestió, que és jubilats o les persones majors que han d'ajudar en els seus fills per sortir endavant. Que clar, això també genera una crisi sistèmica, jo diria, perquè el que estàs fent és sostenint amb la gent que potser té un pis i té una pensió, estigui ajudant en el seu fill, perquè els seus fills no se poden permetre el luxe de viure a casa seva.
0: És que s'estan com a transformant també els models i transformant també el model d'habitatge. Clar, la gran pregunta és quan tornarem a uns models anteriors o si tornaran algun dia, perquè, per exemple, Joan Carles, i tu com a misser segur que estàs més al dia que nosaltres, hi ha moltes sancions per reformes il·legals, perquè el que s'està fent és convertir aquests pisos, dividint els pisos perquè puguin sortir més habitacions i així poder acollir un major número de persones. Això està passant.
3: Clar, efectivament, i això que comentaves tu, Marta, jo no crec que tornem mai en els models que coneixíem del passat, perquè la tendència global, no és un fenomen exclusiu de les Illes Balears, és que la demanda segueixi creixent i precisament Balears siga un territori amb molta demanda, perquè no ho podem negar, la qualitat de vida a les nostres illes és molt superior. Amb el tema dels majors, això el que planteja és un repte molt interessant, perquè claro, els majors tenen la mateixa pensió aquí que a Extremadura i el cost de vida de Balears no és d'un poble de Badajoz. Això fa que els majors de les nostres illes tinguin en comparació un poder adquisitiu molt inferior i hagin de recórrer malauradament, per exemple, anar-se'n a la península, però això és un fenomen que no està passant només en els majors. Jo conec gent d'una generació anterior, molta gent i molts de clients dels despatx, de gent que estan entorn als 50 anys, que el que estan fent són comprar propietats, per exemple, en aquest cas, a Alicant. Molta gent que estan comprant propietats a localitats com Pinoso, per exemple, on a partir de 80-100.000 euros tenen ja un immoble en molt bones condicions, en qualitat, estan pràcticament a 2 hores de barco d'Eivissa i ho tenen com a alternativa habitacional i com a reserva, no? Perquè en 100.000 euros és algo que sí que és molt accessible.
1: Bueno.
3: I això és una realitat que sí, 100.000 euros, accedir a un habitatge en 100.000 euros és molt accessible. Aquí a Balears això és impensable. Aquí a Balears en 100.000 euros no tens ni per l'entrada d'un pis. Allí estan parlant de comprar una vivenda. I això és una realitat que està passant, que no és aliena en els majors i que m'ha agradat la comparativa que fem d'aliena en relació als joves també, perquè el mateix fenomen el pateixen els joves però d'una altra manera, amb uns salaris, en la seva primera inserció laboral i de més, amb uns salaris que ronden els 2.000 euros i que lògicament moltes voltes no són suficients per pagar un lloguer, per independitzar-se, per emancipar-se i segueixen vivint a casa seva i amb els güelos, amb els majors moltes voltes ajudant en aquestes famílies que algunes d'elles o estan a l'atur o no poden treballar o tenen més dificultat de l'accés en el mercat laboral. Per tant, aquí a Balears tenim un totum revolutum marcat per la crisi d'habitatge que no té una solució fàcil i de moment no la tindrà mentre no segueixi estimulant l'oferta, perquè com sempre dèiem, el problema no el tenim en la demanda, el tenim en l'oferta i de moment el que s'està fent és restringir molt l'oferta. És veritat que el govern autonòmic, que és el que té competències en matèria d'habitatge, està fent moltes normes, aquesta legislatura se n'han fet més que cap altra en la història, el que passa és que les està revestint de massa burocràcia perquè puguen anar endavant. M'estic referint, per exemple, en el pla de lloguer segur, que és una bona idea, mal executada. M'estic referint, per exemple, en els projectes residencials estratègics, que és una bona idea convertir àrees de transició en sòls urbans per poder-los desenvolupar amb habitatges plurifamiliars. Però, per exemple, a Eivissa només hi ha 3 solars que compleixin els requisits per ser-ho. Per tant, és una bona idea, però mal executada, i mos farà falta el que diuen sempre la presidenta Provenç i el president Vicent Marí, que és que els nous habitatges que es construeixin hagin de ser necessàriament per gent d'aquí, per gent que dugui més de 10 anys d'empadronament i que una part d'elles es dediqui a ser vivendes a preu limitat. I aquí segurament algú saltarà i dir no, ha de ser tot vivenda pública, perfecte. Si ho fiem tota la vivenda pública, les tindrem d'aquí 25 anys. I pos com a exemple el barri de Can Escandella, on hi ha d'haver centenars de vivendes que fa 20 anys que les esperam. Si depenem de l'administració pública no es faran mai. El que necessitem és que siguin els promotors, els que tinguin facilitats per desenvolupar el sòl urbà que ja està qualificat com urbà, per desenvolupar les àrees de transició, que són àrees que estan pensades perquè siguin sòl urbà, posar facilitats, dotar d'instruments burocràtics més senzills, com per exemple la fórmula de la declaració de responsable, que altres països funcionen amb molta normalitat i nosaltres no, nosaltres volem emetre 14 informes sectorials, revestir-ho tot d'una complexitat i que el promotor vegi amb recel la promoció a les nostres illes. I ha de sortir rentable en el promotor també, perquè si no, no es construiran vivendes. Per tant, aconseguir aquest equilibri entre vivendes a preu limitat, una part a preu lliure, lògicament perquè siga rentable, i fer-ho per gent d'aquí, no és fàcil. En qualsevol cas, la solució està en l'estimulació de l'oferta.
1: Hay otras soluciones que tampoco se están aplicando, ¿no? Como topar los precios. Y sobre las áreas de transición, no son áreas pensadas para ser urbanas. Son áreas pensadas para ser urbanas cuando se agota el suelo urbano, ¿no? El problema es que aquí se quiere correr y construir antes de terminar de agotar el suelo ya existente dentro de las ciudades y pueblos. Por no hablar, como siempre, del alquiler turístico vacacional, ¿no? Que también podemos eliminarlo progresivamente, dejando ahora por fin, ¿no? Se han decidido a no devolver las plazas que se dan de baja a la bolsa, al menos momentáneamente, ¿no? No sabremos qué pasará en el futuro porque esto ya ha cambiado una vez.
0: Tot d'una, parlam de l'increment del cost de la vida, de les xifres de l'IPC que s'han publicat, no ajuda per fer front a tot això. De totes maneres, estic pensant, tant de bo que nosaltres som una societat mediterrània que se dona suport entre pares, filles, fills, però dins... És veritat, som una societat, no?, que sempre té el concepte de família un poc més arrelat a l'hora de donar-se una mà, igual que els padrins ens donen una mà, ara mateix els fills estan donant una mà als pares, no és com a cíclic aquest fenomen que s'ha produït, perquè no vull pensar què passaria, no?, en un altre tipus de societat. És un tema molt complex el que està passant, i com hem dit abans, les solucions de moment no són a curt termini. Abordem la qüestió de l'habitatge, però relacionada amb la pujada de preus i en les xifres de l'IPC, que malauradament torna a pujar i se situa en el 5,1. Estem parlant de 5 mesos constants de pujades aquí a les Balears. El cost de la vida també a debat després d'uns anuncis.
4: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és història. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 2,79€ kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99€ kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50€ kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
13: Som una ràdio.
14: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
15: Aquest programa de ràdio és legendari.
16: És un facto.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
0: 9:42, ens trobeu aquí al dia a través de la ràdio, però també a través de la televisió i fent aquest repàs de les notícies més destacades de l'actualitat. Estàvem abordant la qüestió de l'habitatge, que ja sabeu que sempre, pràcticament, setmanalment, a diari, per no dir, no?, abordam aquesta qüestió que preocupa tant els ciutadans de les Illes Balears sobre la comunitat autònoma amb els preus més cars de tot l'Estat, i el que no ajuda és que, a més, els preus de la vida, el cost de la vida, continua sent altíssim. I dic això perquè me refereix a les xifres de l'IPC que just acaben de publicar. L'índex de preus de consum ha pujat el 5,1% a les Balears al mes de setembre, la seva taxa interanual. Estem parlant de 7 dècimes per damunt de la taxa interanual del mes anterior, segons les xifres definitives publicades aquest dimecres, just fa poquet, per l'Institut Nacional d'Estadística. Clar, com enfrontar una situació de pujada de preus generalitzada, una situació d'un lloguer pràcticament impossible, si a més la vida està tan cara, Joan Carles?
3: I efectivament, això just ho comentàvem a l'anterior bloc en relació amb els pensionistes, no? I qui més pateix aquestes pujades de l'IPC, lògicament, són els pensionistes, els joves i la classe mitjana, aquest fenomen que està desapareguent en la polarització que està havent, les persones riques cada volta són més riques i la classe mitjana està tendint a ser cada volta més pobra i s'està difuminant la figura de la classe mitjana que teníem molt instal·lada en els nostres caps i en el nostre mercat laboral fa poques dècades. Aquestes pujades d'inflació el que hem de fer és assustar-nos i veure quines polítiques econòmiques s'han de portar a terme des d'Europa i també des del govern nacional. Si apostar la contenció del consum serà una de les decisions i augmentar la capacitat d'estalvi, però, clar, augmentar la capacitat d'estalvi de les famílies amb aquestes pujades constants, especialment marcades, ara que ho veiem en pantalla, pels preus de la benzina, no? Que això sí que és algo transversal a totes les classes baixes, mitjanes i altes que consumeixen aquest producte, no? A Balears ho notam de manera especial i és moltes voltes crida l'atenció que pensam moltes voltes que els supermercats o qualsevol establiment tenen preus per turistes, però els residents també que van pagant els preus per turistes, i això fa que el nostre cost de vida sigui altíssim. Això moltes voltes no té el trasllat directament proporcional en els salaris, molt menys en les pensions, com havíem comentat abans, i això fa que és probable que un ciutadà de les Illes Balears, en termes econòmics, tingui molta menys capacitat d'estalvi, tinguin molt menys poder adquisitiu i, per tant, siga més pobre que un altre ciutadà de la península que guanyi, clar, tal volta menys sous, però on la seva capacitat d'estalvi sí que sigui major. I això dificulta l'accés a un habitatge, la capacitat d'endeutament de cara a un banc per poder accedir a un habitatge i fer una hipoteca. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Aquestes xifres d'inflació ja són molt preocupants. Damunt d'un 5% hauríem d'estar entorn a un 2% per tenir una economia saludable i pràcticament triplicar aquesta xifra és algo que hauria d'alarmar la Conselleria d'Economia i en el Ministeri d'Economia i Hisenda.
0: Clar, se necessiten mesures, tal vegada més que mai ara mateix, perquè no acompanya, estem parlant d'IPC, però podem continuar afegint ítems en aquesta llista, pujada de preus del lloguer, pujada de l'Euribor, és un suma i sigue.
2: Bé, un IPC en el 5 és una desgràcia. És una desgràcia per tothom i sobretot per la classe baixa, que és la que ho pateix més directament, perquè a lo millor això afecta directament a qüestions com a lo millor no puc agafar aquesta fruita i n'he d'agafar una altra, a lo millor no puc comprar carn i he de comprar una altra cosa. És a dir, afecta directament, per exemple, una qüestió tan bàsica com és la nutrició. I després hi ha una qüestió darrere tot això i és la diferència que està havent, per exemple, amb el tema de la propietat o les herències, per exemple, a la nostra societat. És a dir, una persona que pot heredar o que hereda un habitatge o inclús dos bens de son pare i sa mare, té unes possibilitats que la gent que depèn únicament del salari no les té. I, per exemple, a França, que ara estan en un moment molt complicat, ho estan veient en les protestes que està havent, i sobretot que s'estan plantejant si l'estat del benestar que tenen ara mateix és sostenible, i això s'està provocant un conflicte social molt gran, allà tenen un concepte des de darrers temps que se diu herències en temps real. Herències en temps real és tot el que porten, per exemple, pares o padrins en els seus nets perquè puguin dur una vida, perquè no els dona, per exemple, amb el salari. És a dir, ja no tenim una herència que te puguin donar en un moment concret d'un pis, un habitatge o uns dobles, sinó que ja hi ha unes herències que se passen diàriament. És a dir, el teu fill potser necessita 500 euros o necessita 200 euros perquè ha d'anar al metge i no se pot pagar.
0: I no te penalitza.
2: I clar, això el que fa és que hi ha una transmissió constant, de que perquè a vegades xerram d'herències com una cosa puntual, però l'herència ja s'està convertint en una cosa diària, de que ton pare i ta mare t'han d'ajudar perquè no arribes a final de mes, perquè no pots pagar el lloguer, o perquè d'això depèn que potser esteu net, pues pugui menjar carn o no en pugui menjar. És a dir, ja està afectant en el dia a dia. I hem de recordar que tot això ve perquè el president d'Estats Units va decidir iniciar una guerra en la que ningú més enllà d'ell i Israel volien entrar, i això ha provocat que tinguem una crisi energètica mundial que ens afecta directament, pues, amb el tema de la benzina.
0: Sobre la inflació, Helena, que recordam, les xifres no acompanyen, se situa en 5,1% a les Balears i parlant de 5 mesos de pujades encadenades.
1: Sí, i suma i sigue, no? Tu hablabas ahora de la crisis de Oriente Medio, de la guerra, no?, que inició Trump, però és que antes de eso ja vino Ucrania i se suma la gripe aviar, se suman... Al final, el problema és que todo sube, però luego nunca llega a bajar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos tendría que preocupar. Yo creo que igual que planteamos, aunque no seamos una mayoría, la necesidad de topar los precios del alquiler, creo que sería necesario poner sobre la mesa la conveniencia de fijar topes a los precios de los productos básicos para combatir la especulación, ¿no? Porque creo que lo he comentado muchas veces. Yo recuerdo cuando lo de la gripe aviar, que no había ningún caso en Baleares, pero los huevos de Baleares, producto local, también subieron los precios y no han bajado. Creo que cuando se está subvencionando, por ejemplo, el combustible, tiene que haber un control exhaustivo de que esa subvención que estás haciendo mediante una rebaja de impuestos o mediante ayudas directas suponga un descenso real del precio de la compra, porque si aquello suma, al final los que más tienen se siguen llenando los bolsillos, mientras los que menos tienen cada vez son más pobres, ¿no? Como decía ahora Joan Carles, yo creo que hay que tomar medidas para evitar que esto siga subiendo. Y luego también llamar a la responsabilidad individual, lo hago habitualmente, ¿no? De pensar cómo las decisiones que tú tomas en tu día a día acaban alimentando una bola, ¿no?, que va siendo cada vez más grande y que es difícil de parar. Si tú subes el precio del local a tu inquilino, el dueño del local venderá sus productos a un precio más caro, ¿no? Y esto es de lógica. Yo creo que tendemos a culpar siempre al que tenemos al lado y no mirar lo que influye en nuestras decisiones individuales, ¿no? Y eso sin olvidar que los propietarios de los grandes supermercados cada año cierran con beneficios más grandes, mientras los payeses cada año tienen pérdidas más grandes, ¿no? Yo creo que tendría que haber un intervencionismo que

0: visita que coincideix també amb la precampanya de les eleccions generals del pròxim dia 29 de novembre. Tot en aquest context és una situació que mereix, no?, la valoració. La gestió de la crisi migratòria, també l'habitatge, les relacions amb el Marroc continuen formant part de tot aquest debat polític, així que aprofito per demanar-vos, començar per tu, Joan Carles, sobre aquesta visita recent i tot el que ha generat.
1: I doncs una visita que penso que li fa molt de bo a Ceuta, perquè Ceuta és una ciutat desolada, abandonada pel govern, traïcionada, i penso que li fa molt bo aquest fil d'esperança que suposa la visita de ses majestats a sa ciutat, que els dona ànim, que els dona impuls, i penso que els hi farà molt de bé en un moment que des de juliol... Pensem que des de juliol encara, des d'aquell fatídic, aquella fatídica setmana, darrera setmana de juliol, Ceuta és una ciutat que està pràcticament irreconeixible. És veritat que també dona un missatge internacional a aquesta visita de ses majestats, perquè el que es fa és reivindicar una cosa que pareix ser molt òbvia, però que tal volta el nostre mal vesí Marroc no ho té tan clar. I és la sobirania nacional de les ciutats de Ceuta i Melilla. Recordar que són territori espanyol, la presència del rei, del cap de l'Estat, allí, penso que també és un missatge a navegants, i tampoc he oblidat mai que som Europa, i que Ceuta és Europa, i que Ceuta ha de tenir la protecció i ha de tenir la mateixa força que qualsevol altre territori que sí que estigui geogràficament Europa. Jo penso que els ceutis s'han sentit abandonats, s'han sentit ofegats, ho veiem en les constants declaracions que es fan, ho veiem en les reivindicacions, ho veiem en les manifestacions, i penso que la visita dels Reis els hi fa molt de bé, i tant de bo que siga per frenar i calmar una tensió territorial que hi ha amb un vesí que ens dona problemes sempre, que és Marroc, un mal vesí.
0: Guillem, Helena, sobre la visita dels Reis.
2: Més enllà del simbolisme que pugui tenir la decisió, que a més és una decisió que potser fa uns anys no s'hagués donat, és a dir, que el rei n'hagués anat a Ceuta i Melilla, perquè hem de recordar que el Marroc considera que Ceuta i Melilla són territori marroquí i que, per tant, haurien de passar a ser part del regne del Marroc, i això és una cosa que, per exemple, hem vist en una notícia que va sortir, crec que fa dos dies o un dia, i és que barcos de la Marina del Marroc varen entrar dins aigües espanyoles i, a més, entraven i sortien, que, segons he pogut llegir, segons quins experts, apunten que això ho fan, bàsicament, per avisar-te, perquè sàpigues que estan allà i que no hi ha una bona relació i que tothom se posi. Però és vera que d'això no havien sabut res, perquè això va passar els mateixos dies que va passar tot el drama de la frontera. Després hi ha el tema d'Europa, que Europa se'n va oblidar completament de Ceuta, i cada país va fer el que va voler i va utilitzar Ceuta per fer política interior, quan és un tema que s'hauria d'haver gestionat d'una altra forma completament, sobretot per ser part de les institucions europees. Però jo, sobretot, el tema de Ceuta i Melilla, perquè avui viatgen a Melilla, allò me genera molt de dubtes sobre quin és el futur de tot això, perquè el Marroc estan veient que té una actitud molt beligerant respecte a Espanya en els darrers temps, amb un suport explícit d'Estats Units. Estats Units vol controlar, per exemple, el pas de Gibraltar. Això és una cosa que ja ha posat damunt la taula en diverses ocasions. I jo no tinc clar que sigui una regió que en aquests moments sigui molt estable, i veurem què passa en el futur. Però la realitat és que el Marroc sempre ha tingut una intenció expansionista respecte a Ceuta i Melilla, i no sé fins a quin punt aquesta visita dels Reis tindrà una resposta, com per exemple ho hem vist amb altres qüestions, com quan va venir el líder del Frente Polisario, que va venir a Espanya, i això va desencadenar, pues, una sèrie d'actuacions per part del Marroc. Així que veurem. Jo, tot el que està passant me genera com a moltes preguntes, i crec que de moment no té cap resposta.
0: Recollint l'argument de Guillem, podria generar una resposta a aquesta visita dels Reis, Helena?
3: Sí, igual han entrado otra vez los barcos de Marruecos y no nos hemos enterado porque se olvidaron de contárnoslo, ¿no? Es ironía, creo que no ha ocurrido, pero quiero pensar que estando el rey allí no habrán dejado que ocurra, ¿no? Pero hay muchas preguntas sin respuesta porque nos han dado las respuestas contadas y a raíz de la presión, ¿no? Yo creo que la visita real es un gesto y no es más que un gesto. La crisis no está cerrada, la situación humanitaria sigue siendo dramática, se han estado haciendo devoluciones que no podemos llamar en caliente porque no

0: han sido al día siguiente, ¿no? Pero que se han fomentado sin dar alternativas, ¿no? Y sigue habiendo menores durmiendo en las calles, no son los que eran, pero siguen estando, ¿no? Yo creo que no hay que perder el foco hasta que esta crisis humanitaria se resuelva.
1: I hem de tenir en compte una cosa que va sortir ahir o avui de matí, que hi ha una connexió mallorquina, tot això, i és que resulta que s'està apuntant a Aina Calvo com la persona que va ser comunicada amb el tema de l'entrada de 70.000 persones a la frontera i que, en teoria, o pareix que s'està apuntant a ella com a la màxima responsable en quant a informació. Veurem fins a quin punt arriba això, perquè sobretot ara és un tema que està judicialitzat. Ja no és un tema polític i és una qüestió que queda en serena política, sinó que ja està judicialitzat i hi ha moltes coses que acabarem sabent gràcies a aquesta investigació. I si tot apunta a Aina Calvo com a principal responsable, això pot tenir unes derivades molt, molt greus.
2: Sobre aquestes derivacions, Joan Carles, recollint l'argument del teu company Guillem Porcel.
3: Completament d'acord i jo penso que aquí, novament, els partits socialistes de les Illes Balears haurà de fer un pensament perquè les seves figures més importants, la Francina Armengol, l'Alfonso Rodríguez Badal, Naina Calvo, tal volta són noms que han de passar en el passat, a la història del Partit Socialista, si es volen recuperar, si volen sortir del pou de 16 diputats en els que estan, si volen tornar a tenir alguna aspiració de ser alternativa, perquè el seu pas per qualsevol responsabilitat vinculada a en Pedro Sánchez, cosa que els hi passa en els tres, siguen a Francina Armengol, que en Aina Calvo, que en Alfonso Rodríguez Badal, el que els hi ha costat, el que els hi està costant, de moment és la seva carrera política, perquè la Francina Armengol, recordem que va fer una passa endarrere per ser candidata a les Illes Balears després de perdre i encara està esperant la primera autocrítica. Ara sabem que ella mateixa s'ha autoinvestit candidata sense cap primàries ni res. Això per què? Això només de puertas para afuera. S'ha autoinvestit candidata per intentar seguir sobrevivint i estirant això, amb poques probabilitats de tornar a ser la presidenta del Congrés, però bueno, ja ho veurem. I el que li falten als partits socialistes a les Illes Balears és que renovin el seu plantell, que donguin una oportunitat a figures que jo penso que són positives i bones pels partits socialistes, com per exemple es Val la Dinca, en Virgilio Moreno. Però tal volta en Virginio és una persona massa intel·ligent com per posar-se enmig en un context molt desfavorable tant a nivell nacional com autonòmic pel Partit Socialista.
2: Tindrem mesos i setmanes intensos, és veritat. Ara mateix ens trobam en un autèntic compte enrere de cara a un 29 de novembre, que cada vegada està més a prop. Hi ha moviment, hi ha certes decisions, hi haurà tensió també, més polarització. No sabem si realment això encara podria augmentar, no?, la polarització que ja existeix, però el que és cert és que ara mateix i les setmanes que venen parlarem moltíssim de quin és el futur d'aquest país i sobretot de què passarà. I serà aquí, en aquestes tertúlies, en temps de tertúlia. Avui ha estat un plaer compartir aquesta estona amb Belén Ballesteros, Guillem Porcel i Joan Carles Rodríguez Tur. A tots tres, moltíssimes gràcies per l'anàlisi.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Nosaltres
3: Gràcies a
2: escoltam
3: vosaltres, salut
2: els
3: i
2: nostres
3: alegria.
2: Companys, igualment dels serveis informatius a la ràdio. Fem una pausa a la part televisada del programa i tot d'una tornem amb més propostes aquí al dia.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. La inflació s'ha disparat a les Balears fins al 5,1%. Al setembre són 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquest increment que supera el 4,9% registrat al conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les illes ja arriba al 4,5%.
6: Si mirem el detall per sectors, el cost de la vida ha pujat a totes les categories en comparació amb l'any passat. Els increments més de relleu els trobam al transport, que és un 7,7% més car, seguit dels restaurants i els serveis d'allotjament, amb una pujada del 6,8%. L'habitatge, l'aigua i els subministraments elèctrics i de gas també s'han encarit un 6,2%, mentre que el vestit i el calçat han registrat un repunt del 5,7%. A l'altre costat de la balança, els comportaments més moderats s'han localitzat a la sanitat, amb un lleuger augment de l'1,4%, i els mobles i articles de la llar, que pugen un 2,3%.
5: La pujada dels preus també afecta de ple el mercat de l'habitatge, ja que l'índex per actualitzar lloguers ha marcat un rècord històric en pujar fins al 2,5% al setembre. Segons les dades publicades aquest dimecres per l'INE, es tracta del valor més alt des que es va començar a calcular aquest indicador al novembre de 2024.
6: D'aquesta manera, lloguers que s'hagin de revisar amb la dada d'aquest mes registraran una pujada inèdita que, per primera vegada, supera el llindar del 2,5%. Aquest indicador s'aplica a tots els contractes firmats després de l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge, que va néixer precisament per evitar que lloguers s'actualitzassin amb l'IPC general.
5: Idò, les empreses de materials de construcció de les Balears preveuen apujar els preus a partir de gener. Avisen que traslladaran el preu final el cost a l'alça de la logística marítima, els carburants i l'energia. És per això que la Federació Balear Empresarial de Transport de Mercaderies de Balears demana ajudes urgents i directes per pal·liar l'encariment dels productes finals.
6: Abans de reunir-se amb el govern demà dijous, avisen de la pujada del 8% del transport marítim. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el vicepresident de la Federació, Ezequiel Orrac, confirma que ja hi ha moltes petites empreses i autònoms que estan al límit de la liquiditat per l'elevat cost dels combustibles.
7: Nosotros necesitamos unas ayudas directas, rápidas y hacia directamente, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que no tienen un pulmón financiero para poder soportar estas subidas de precios que a su vez para luego repercutirse a sus clientes tarda demasiado tiempo porque siempre hay unas negociaciones y en esos tiempos es cuando estamos de cada vez pues como con menos liquidez.
5: Precisament aquest encariment dels carburants que manté la inflació pels núvols ha obligat al govern de l'Estat a reaccionar-hi i es mantindrà el descompte de 20 cèntims per litre de benzina i dièsel durant el mes de novembre.
6: La forta pujada del transport respon a un increment espectacular dels combustibles al setembre. El gasoil s'ha encarit un 34% i la benzina un 27%. Aquesta escalada de preus ha activat de manera automàtica la clàusula d'emergència del pla anticrisi de l'executiu central previst per als conflictes a l'Orient Mitjà, ja que s'ha superat de llarg el llindar del 15% que fixava la llei. Així, el calendari previst de retirada progressiva de les ajudes queda congelat. La rebaixa es quedarà en els 20 cèntims actuals al novembre i baixarà a 13 cèntims al desembre.
5: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa, com sempre en aquests moments pendents del cel i del temps. Continuem amb un temps més propi de finals d'estiu, que no de mitjans d'octubre. Avui encara tenim temperatures suaus, agradables, màximes que poden arribar fins i tot als 27 graus. No ens alliberam d'aquesta calor, tot i que els núvols aniran guanyant protagonisme. Atenció, sobretot perquè de cara al cap de setmana podrien tenir un canvi de temps molt més destacat. Bon dia de nou, Joana.
2: Destacat i esperadíssim a la vista. També ho podríem dir així. Bon dia de nou, Marta. Per avui, dimecres, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu un cel una mica nigulat, en general amb alguns nígols d'evolució que podrien anar acompanyats d'alguna precipitació feble, ocasional i també aïllada, sobretot a Mallorca, durant l'hora baixa. Les temperatures es mantenen, com d'Anna Marta, sense grans canvis, amb mínimes entorn als 13-16 graus i màximes que localment podrien arribar fins als 27.
3: El vent serà fluix de component nord i nord-est amb brises costaneres febles a Mallorca. I pel que fa a la mar, tindrem marejola en general en zones de maregassa localitzada, especialment al nord de Menorca i a l'est de Mallorca. De moment, l'AEMET no té avisos marítims vigents per a les Balears.
1: Demà dijous i també divendres continuarem amb un ambient relativament càlid per aquesta època de l'any. Hi haurà més intervals de núvols, però encara es mantindran aquestes màximes al voltant dels 25 o 27 graus. Per tant, de moment, i això segur que interessa a molta gent, no guardem la roba d'estiu. No hi ha canvi d'armari a la vista.
2: Mira que tenim ganes de fer el canvi d'armari, però no acaba d'arribar. De fet, ho deien també abans, el cap de setmana sí que podria arribar aquest canvi de temps. Les previsions apunten a un augment de la inestabilitat amb possibilitats de ruixats i de més núvols. I diumenge la situació podria fins i tot complicar-se una mica més amb precipitacions més probables i una baixada notable a la fi de les temperatures que podrien quedar al voltant. Per tant, no vos penseu dels 20 graus, eh? No baixarem dels 20.
3: I això no acabaria diumenge. En vista dilluns i dimarts, els models continuen apuntant un temps inestable amb possibilitats de ruixats i tempestes. Encara hi ha incertesa sobre la intensitat i la distribució de les precipitacions, de manera que haurem de seguir l'evolució d'aquestes precipitacions i d'aquestes previsions. En qualsevol cas, sembla que el cap de setmana podria marcar l'arribada d'un ambient molt més tardora.
1: Obrim les nostres finestres, aquestes càmeres, les beauties, aquestes imatges que ens permeten comentar el temps en directe. I fixeu-vos, perquè Artà, a Mallorca, llueix el sol i tenim una estampa pràcticament d'estiu. No hi ha pràcticament núvols destacables, al manco no aquests núvols que amenaçaven pluja que han tingut en els dies previs. Una imatge, com dèiem, més pròpia de l'estiu que no de la tardor. Diferent en aquest altre indret, a Cala Morell, a Menorca, sí que és vera que al manco sí que poden confirmar que el vent bufa amb força, a jutjar per els moviments d'aquesta càmera, però encara tímidament hi ha vaixells que encara volen aprofitar, no?, aquests darrers dies d'aquest estiu, podríem dir, tot i que ens trobam en la tardor. Deixant de banda la previsió meteorològica, si vos sembla, per parlar d'economia, perquè just abans hem sabut i comentat les xifres de l'IPC, que malauradament torna a pujar aquí a les Illes Balears i es situa en un 5,1%. Estem parlant de 5 mesos de pujades encadenades. Espanya, a més, és el país de la Unió Europea amb la inflació i l'atur més elevats. Així ho recull les previsions del Fons Monetari Internacional, que apunten que 2026 Espanya patirà el major increment dels preus, així com posseirà les xifra de desocupació més alta. Xifres no gaire optimistes per l'economia.
2: No, de moment les xifres no mos acompanyen, però davant d'aquesta situació el govern balear ja va anunciar que aquesta mateixa setmana començaria una ronda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar fins i tot a poder ser noves mesures per fer front a l'escalada de preus. Es vol mesurar l'impacte, especialment dels carburants, i també escoltar propostes. De moment no han concretat quines serien aquestes mesures quines serien les que se podrien adoptar, perquè abans des del govern diuen que volen escoltar les demandes del sector i estudiar també el decret aprovat pel Consell de Ministres per abaratir els carburants pendents, això sí, de la convalidació parlamentària.
3: I en el mateix escenari tenim també els dos darrers decrets estatals d'habitatge que tornen a posar damunt la taula una qüestió de fons. Fins on poden arribar les obligacions imposades a les comunitats autònomes sense garantir-los els recursos necessaris per assumir-les?
1: De tot això, avui en volem parlar amb Antoni Costa, vicepresident primer del Govern de les Illes Balears i conseller d'Economia i Hisenda i Innovació, que ja ens acompanya aquí als Estudis de Palma. Bon dia, benvingut, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Molt bon dia i moltíssimes gràcies per convidar-me a participar en aquest debat o entrevista o com es digui.
1: Un dia especialment complicat per l'economia, just acabem de conèixer les xifres de l'IPC amb aquesta pujada important per el que respecta a les illes, un 5,1. No és un dia fàcil, no és una situació fàcil per l'economia.
4: Sí, efectivament, estem parlant de la dada que més ens preocupa a les Illes Balears, jo crec que també en el conjunt d'Espanya i Europa. Xifres d'inflació del voltant de 5% són unes xifres molt elevades, desconegudes des de feia molts anys. És cert que vàrem tenir un impacte molt important quan es va produir la invasió de Rússia a Ucrània, però és cert que en xifres d'un 5%, en fi, ja, com dic, són xifres molt preocupants per les administracions públiques perquè impacten directament sobre les butxaques de ciutadans, poden provocar molts de problemes a petits i mitjans empresaris i, en conseqüència, sí, una xifra molt preocupant.
2: I l'administració pública, en aquest cas el govern balear, ja ha anunciat que hi vol posar algun tipus de remei o d'alguna manera apedaçar, ajudar en els sectors econòmics. Avui comença aquesta ronda de contactes amb els sectors econòmics per consensuar a poder ser a qualque mesura per fer front a l'escalada. Ja mos deu abans que primer voleu escoltar allò que vos volen dir, però com se desenvoluparan aquestes reunions? Amb qui vos reunireu i de quina manera s'hi presenta el govern?
4: Bé, en primer lloc, l'objectiu és fer una seqüència pareguda a la que ja vàrem fer en l'aprovació del decret llei 1/2026, que vàrem aprovar allà pel mes de maig, quan es va produir el primer impacte, no?, de la guerra a l'Orient Mitjà. La seqüència dels fets és, primer, el govern central aprova les mesures. El govern central és qui té més competències per combatre l'impacte que està produint-se l'inflació, sobretot perquè té competències en matèria normativa tributària. No? Nosaltres sempre hem cregut que la part tributària és la millor mesura per intentar contenir els preus. És evident que impostos com SIVA, que impacten directament en el preu que paguen els ciutadans i empreses, una rebaixa impacta directament sobre el preu i, en conseqüència, redueix la inflació. Una vegada que el govern central ja ha pres aquest primer paquet de mesures de pròrroga, bàsicament de les mesures que ja hi havia amb caràcter previ, és moment que el govern de les Illes Balears ens asseguem en sus col·lectius, patronals, sindicats, cercle d'economia, etc. Llavors, en sus sectors econòmics més afectats directament per la crisi inflacionària, i a partir d'allí vegem, en primer lloc, quina situació s'està visquent, quina situació estan visquent aquests sectors econòmics i sentir-ho des de la seva boca, des de primera mà, no? Primera mà, i a partir d'allí pensar què és el que podem fer en base a el que ja ha adoptat el govern central, veure què podem fer des del govern de les Illes Balears, baix una premissa fonamental que jo crec que és bàsica. Les administracions públiques, quan hi ha sofriment per part dels ciutadans, hem d'intentar adoptar mesures pal·liatives. Ara mateix jo no puc anticipar res de quines podrien ser aquestes mesures, perquè, com he dit, primer hem d'escoltar en els sectors econòmics més afectats, i a partir d'allí, evidentment, si fem aquestes reunions és perquè en el futur podem prendre algunes decisions addicionals a les que ja s'han pres, no?
3: Clar, de fet, la meitat dels transportistes associats a la PIMEM asseguren que fa mesos que no tenen beneficis i que surten cada dia a fer feina bàsicament per no entrar en pèrdues, i els reclamen mesures de protecció davant aquesta insularitat que, per fet de viure on vivim, ha tocat patir a tots. Són també una assignatura pendent, aquests transportistes?
4: Sí, evidentment. Els transportistes són els primers col·lectiu d'empresaris, molts d'ells petits, empresaris i autònoms, que sofreixen directament l'increment dels fletes que tenen i també l'increment dels preus del combustible. Un combustible a 2 euros el litre és un combustible molt car. I, en conseqüència, sectors que són intensius, perquè no tenen alternativa, no? En bus de combustibles per exercir la seva activitat, pues evidentment es veuen més afectats de forma directa. És evident que els camions no funcionen amb aigua, funcionen amb gasoil o en benzina, no? I en conseqüència, l'impacte és directe. És evident que el sector primari, els tractors no funcionen amb aigua, eh? Els tractors funcionen amb gasoil. En conseqüència, es necessita aquest combustible per poder exercir l'activitat i és evident que l'increment de costos és brutal.
1: Clar, ha fet referència al combustible i ha fet referència també en aquest començament de la ronda de contactes amb els diferents sectors econòmics que just comença avui. Primer ha dit el vicepresident que seria escoltar-ho, però se pot preveure o intuir què diran. És una situació insostenible, necessitem ajudes, el preu de la benzina és el que és, se pot també afegir el cost de la vida, l'IPC... Això podria contemplar tal vegada en un futur un altre paquet d'ajudes diferent al que tenim?
4: Sí, podria contemplar un altre paquet d'ajudes i vull recordar que el decret llei 1/2026 té una vigència, diríem, fins al 31 de desembre del 2026. Hem posat en marxa totes les ajudes, més de 30 milions, al voltant de 36 milions d'euros d'ajudes directes, crèdits o per otorgar liquiditat als empresaris que puguen tenir més dificultats pues per de més de 75 milions d'euros, revisions de preus en licitacions de caràcter públic per un impacte estimat de 40 milions d'euros només el 26, i és evident que sí, aquest paquet de mesures té una vigència de fins a 31 de desembre del 2026 i a partir de 1 de gener del 27 no en tenim, pues és evident que podria ser. Jo no dic que siga, eh? Jo dic que podria ser que... Sí.
1: O sigui, podria ser que s'estigués dissenyant, no? Sí. Aquest nou paquet d'ajudes,
4: sí,
1: en base a les reivindicacions,
4: sí,
1: del que escoltaran a partir d'avui.
4: Sí, sí, sense dubte, sense dubte. O sigui, la intenció, ja ho he dit diverses vegades en roda de premsa, com a portaveu, el govern de les Illes Balears hi serà. No pot ser que no hi siga. El govern de les Illes Balears té una preocupació perquè hi ha un problema greu a la ciutadania i en el món empresarial i a certs sectors. Miri, jo no estic dient que hàgim d'ajudar en el sector turístic. No. No és un sector intensiu en ús de combustibles i en conseqüència no està patint com està patint el sector primari. Els pescadors estan sofrint molt com a conseqüència d'increment de preu, o els transportistes, o els pagesos, o el sector industrial que fa servir maquinària pesada, o els constructors. En fi, hi ha col·lectius que ara mateix estan... sectors que estan patint més intensament aquesta crisi. Per no dir ja, si hi ha un trasllat a preus, a la cistella de la compra, són el conjunt de ciutadans que estaran sofrint, ja estan sofrint de facto, l'impacte directe de la pujada de preus. No? En conseqüència, dins les nostres possibilitats, també ho tinc que dir-ho, i dins les administracions públiques, no tenim un potencial il·limitat per prendre decisions, és veritat. Vull dir, ha fet tot el possible, però és veritat que és una situació... De fet, la primera mesura que s'hauria d'adoptar no depèn de nosaltres. És una mesura exògena. La mesura és que s'obrís avui mateix l'estret d'Ormuz. Si s'obrís l'estret d'Ormuz, probablement, tornarien els preus a baixar, no? Si fluís, entre cometes, pues, el transport de petroli, no? Des de l'Orient Mitjà cap a la resta del món, evidentment hi hauria aquesta, la primera mesura seria aquesta. Desafortunadament, aquesta mesura no depèn de nosaltres i en conseqüència no la podem adoptar.
2: Clar, en el final l'economia també va una mica condicionada, no, per la situació a nivell mundial, i en aquest cas vostè parla de l'estret d'Ormuz, però també, no, d'aquestes pujades de carburants que afecten a petits i a mitjans i a tots els sectors, però especialment en el primari, com vostè explicava. En un altre ordre de coses, ja que aquests dies parlam tant d'eleccions i que... Supos que seguirem parlant moltíssim, moltíssim més d'aquestes properes eleccions. Clar, a poques setmanes d'unes eleccions generals, també com condiciona aquesta situació d'espera, d'incertesa, de frenada o posada en pausa de projectes o de temes rellevants que poden afectar a la nostra comunitat, per exemple, com és el finançament autonòmic. Com queda tot? En stand-by? O se continua fent feina des d'aquí però sense tenir clar què passarà allà?
4: Bé, efectivament, estàvem en un entorn de profunda incertesa. Hi ha hagut un cúmul de projectes que formaven part del que moltes vegades la presidenta Proens i jo mateix hem dit que era la gent de Balear, no? La gent de Balear era un conjunt de peticions que fem en el govern central i que la immensíssima majoria han quedat en stand-by. Ara mateix no sabem quina pot ser l'evolució. El sistema de finançament, que si volen ara en podem parlar, és una d'elles, però també la renovació del règim especial, la part fiscal del règim especial de les Illes Balears, la part, els convenis de carreteres i el conveni ferroviari, en fi, un cúmul de factors, no?, que, o un cúmul de coses que queden ara mateix amb la llei de cogestió aeroportuària, no?, que s'havia enviat en els congressos dels diputats i ara les Corts estan dissoltes, no? En conseqüència, sí, hi ha un cúmul de coses que, evidentment, quan es convoquen unes eleccions, quan es dissolen les Corts i es convoquen unes eleccions, doncs no sap quin serà el futur govern d'Espanya i no sabem exactament quins canvis es poden produir.
1: Com se gestiona aquest cúmul i aquest stand-by davant d'una situació que ja parteix d'un dèficit històric?
4: Sí, nosaltres en matèria de finançament autonòmic ho hem dit molt clarament. És cert que des de 1 de gener del 2026 hi havia una proposta damunt la taula. Nosaltres era una proposta que no satisfia en els governs de les Illes Balears perquè no recollia les grans reivindicacions que no només el govern, o no només aquest govern, sinó governs anteriors, la societat civil de les Illes Balears, altres partits polítics en representació parlamentària sempre hem defensat, no? Estem visquent de primera mà ara mateix o quina problemàtica ens du l'increment poblacional. Les Illes Balears han crescut els darrers 25 anys un 50% i això té moltes derivades, moltíssimes. Entre d'elles, un impacte directe sobre el nombre d'usuaris que tenen els serveis públics, sanitat, educació. I la forma de pal·liar aquest increment poblacional és, evidentment, pues, més despesa. Més despesa, més serveis públics. No? Però si resulta que la variable d'increment poblacional no és una variable que es tingui en compte, efectes de finançament, pues, tenim un problema. La nostra obligació és reclamar que aquesta variable increment poblacional formi part de la reforma del sistema de finançament. I cal recordar que aquesta variable no figurava en la proposta que feia el govern d'Espanya. Nosaltres, a futur, és una reivindicació que no deixarem de banda, com és obvi. La nostra obligació és defensar el que sempre hem tingut clar que havíem de defensar a les Illes Balears, increment poblacional, que la variable insularitat tingui la ponderació adequada, no pot ser inferior a la que actualment té la variable insularitat, perquè és evident que l'impacte de la insularitat no és una qüestió conjuntural, és una qüestió estructural, no deixarem de ser illes. En conseqüència, la insularitat ha de ser tractada pel sistema de finançament de forma adequada, amb una ponderació adequada. És evident que, miri, tenim, pues estem en sus 19 milions de turistes. La població flotant, pues, de vegades també és usuària de serveis públics, sobretot d'infraestructures. En conseqüència, no podem permetre que la variable població flotant no es tingui en compte d'alguna forma. No? Bé, nosaltres, jo crec que les reivindicacions les tenim molt clares. Per exemple, el tema del principi d'ordinalitat, no?, que se n'ha parlat moltes vegades. Això de nosaltres som segons en aportació en el conjunt de sistema. Nosaltres volem ser segons, també, en finançament. Després de l'anivellament, això sí, nosaltres no mos negam en absolut, que hi hagi solidaritat interterritorial, però el que no pot ser és que la solidaritat mos dugui, com ara, a la desena posició, després de la solidaritat. Hi hagi comunitats autònomes que aporten menys que les Illes Balears i resulta que passin una posició relativa millor que les Illes Balears després del procés d'anivellament interterritorial. I llavors una qüestió sagrada per nosaltres, sempre ho hem dit, és una qüestió sagrada en el sentit de que ens obligaria a votar en contra de qualsevol reforma de sistema de finançament que retallés l'autonomia tributària d'aquesta comunitat autònoma. Nosaltres ens vàrem comprometre en els ciutadans en el principi de la legislatura a eliminar l'impost de successions i donacions i vam tardar 10 dies amb l'eliminació. Vam provar un decret llei, el primer decret llei de la legislatura, 10 dies després de començar a governar, i vàrem eliminar successions i donacions. Seria absolutament inacceptable que el govern central, com hi ha hagut algun conat en aquest sentit, ens volgués obligar a recuperar aquest impost que, mentre hi hagi Marga Proens de presidenta, és un impost que serà història. En conseqüència, l'autonomia tributària és una qüestió sagrada, si m'ho permeten dir així, i nosaltres no acceptarem mai cap retall d'autonomia tributària d'aquesta comunitat autònoma.
3: Clar, respectant aquesta autonomia tributària a la qual feia referència el conseller Toni Costa, el que és un fet és que Balears ha tingut un dèficit històric per lo que fa al finançament. Hi ha manera de resoldre'l? Parlaven de que hi ha d'haver aquesta solidaritat amb altres territoris, evidentment, però sigui com sigui, sempre Balears, no sé per què, en aquest repartiment és de les comunitats autònomes que quedam més mal parades. Hi ha qualque manera de que vos sou vos Consell d'Economia i teniu una mica les claus de tot aquest trull de que se pugui resoldre?
2: De la caixa.
3: Exactament. Ara mateix et som o què? Tens números d'aquest arxipèlag.
4: La paraula és persistència. Persistència. Persistència en la reivindicació. Qualsevol pas enrere ens implicaria que no continuéssim amb aquesta reivindicació ferma en benefici de ciutadans i serveis públics de ciutadans de les Illes Balears, i en conseqüència, ja dic, del que es tracta és de defensar amb fermesa, amb persistència, el que sempre hem defensat des de les Illes Balears. I és cert que hi ha dèficit en quant a que aportar més del que acabam rebent, és una realitat, no? I part de despagaments en forma d'impostos que fan els ciutadans de les Illes Balears, doncs és cert que acaben a altres comunitats autònomes. Reiter el que havia dit abans. Nosaltres no mos negam a que hi hagi solidaritat interterritorial, vull dir, entre les comunitats autònomes. Però reiter, el que no podem acceptar és que com a conseqüència d'aquesta aportació a la resta de comunitats autònomes acabem en posicions relatives pitjors que altres comunitats autònomes que aporten menys que les Illes Balears. O sigui, no podem acceptar qualsevol sistema de finançament futur i, per tant, ja dic, seguirem insistint, seguirem reivindicant i espero que siguem reduint aquesta aportació que les Illes Balears fan a la resta de comunitats.
1: Hem parlat d'una situació econòmica complicada. A més, just ens visita el vicepresident del govern el dia en què se publiquen les xifres de l'IPC. Ha anunciat que a través d'aquesta ronda amb els diferents sectors econòmics, avui comença, però el primer objectiu és escoltar, però després no descartava que poguessin implantar-se nous paquets d'ajudes pendents de materialitzar-se. És inevitable que parlant de comptes, d'economia, de xifres i de números, no poden deixar de banda la qüestió de l'habitatge. Referent al tema polític, com sap, mos han de referir els dos decrets d'habitatge, les seves crítiques són, sobretot per al contingut de les mesures, perquè considera que s'imposen sense consens o sense una compensació econòmica suficient. És inevitable parlar d'habitatge i per això li vull demanar per aquesta qüestió en concret.
4: I sobretot és perquè tenim la sensació, li dic sincerament, de que els decrets d'habitatge van amb la direcció equivocada. Van en una direcció equivocada. Jo formularia només una pregunta. Com a conseqüència d'aquests decrets, hi ha més vivendes per poder ser llogades o n'hi ha menys de vivendes? La pregunta és rellevant, perquè hi ha moltes persones que busquen, un habitatge per llogar i no el troben. I la pregunta és, després d'aquests decrets que ha aprovat el govern central i que ara mateix estan pendents de convalidació, la Diputació Permanent, hi ha més habitatges per llogar o n'hi ha menys? I la resposta és òbvia, n'hi ha menys. Per què? Perquè un 96% dels habitatges que estan en lloguer són propietat de petits propietaris. En conseqüència, aquests petits propietaris tenen una característica, i és que no volen llogar, jo els entenc perfectament, no volen llogar si no tenen una certa seguretat de que podran recuperar el seu immoble quan ho necessitin, o cobraran la renta que estigui estipulada, etc. En conseqüència, ja dic, no és una qüestió, reitera, no és una qüestió ideològica, és que crec sincerament que van en la direcció equivocada aquests decrets. Dit d'una altra forma, per culpa d'aquests decrets, avui una família vulnerable que busqui un pis, una vivenda, un sostre per llogar, ho tindrà més difícil. A les Illes Balears és conjunt d'Espanya. Per què? Perquè no hi ha oferta. O s'ha minvat aquesta oferta. Avui un jove que es vulgui emancipar i vulgui buscar un sostre allà on viure, la seva parella o el que sigui, ho té més difícil. En conseqüència, si creiem, i ho creiem sincerament, que aquests decrets lleis van en la direcció equivocada, no podem fer més que oposar-nos-hi, perquè creiem que són mesures que són contraproduents. Fins i tot en aquell col·lectiu que diuen defensar, els hi introdueixen també problemes. Perquè provoca un enfrontament entre el propietari petit, recordin, 96% dels pisos que estan en lloguer són de petits propietaris, pues posen un bon problema al propietari i també l'arrendatari. En conseqüència, ja dic, és una línia equivocada, crec que hi ha que seguir la línia contrària, és a dir, el que necessitem és que hi hagi més pisos per llogar, més oferta de lloguer, i si hi ha més oferta de lloguer, els preus baixaran i hi haurà una situació en la qual joves, famílies etc. podran trobar un pis per llogar, que és l'únic objectiu. L'objectiu és que hi hagi pisos, que hi hagi sostres per la gent que verdaderament està buscant.
2: Senyor Costa, li hem demanat molt per economia, perquè per qualque cosa ho demana en Manxisco, és l'amo de les claus de la caixa, li hem demanat per finançament, per ajudes, per decrets, per les repercussions d'aquests decrets, per veure que també dins aquest context de precampanya electoral és obligat demanar-li, per exemple, per la dimissió d'Alfonso Rodríguez des de el govern, com estan afrontant aquestes setmanes prèvies aquesta precampanya, aquesta dimissió, que recordem, el delegat del govern diu que se centrarà ara en la campanya o en la seva candidatura com a balda de Calvià. També hi ha unes eleccions per maig, tant autonòmiques com municipals, aquí a la nostra comunitat, i ja que hi som de truc, li demano pel futur de Toni Costa, perquè no sé si dins aquest taurell ja té clar que farà vostè, quin és el futur o què li agradaria a Toni Costa després d'aquesta legislatura tan intensa per a vostè.
4: Bé, en primer lloc, en relació a la dimissió del delegat del govern, respecte absolut, i desitjar-li des d'aquí pues, lo millor en lo personal en Alfonso Rodríguez. Ha set una un període complicat, a ningú se li escapa, però ja dic, respecte absolut, és una decisió que entenc que ha pres Alfonso Rodríguez després d'una reflexió de caire personal, ha pres aquesta decisió i jo personalment i com a portaveu del govern, pues, respecte absolut a la decisió que ha pres, i a partir d'allí pues, evidentment pues, la posició meua en relació en el futur professional o polític de desdelegat o ja dic delegat perquè encara ho és, no? Pues evidentment no puc expressar-lo aquí en línia, però jo crec que tothom sap perfectament que el que pens, no? Per altra banda, en relació a Toni Costa no mira el futur, mira el present. Ara mateix el que toca és acabar la legislatura, el que toca és complir el 100% del programa electoral i, per tant, descompromís, descontracte que vàrem adquirir en els ciutadans i les Balears en el mes de maig de 2023, i si podem complir-ne el 100%, no volem complir-ne un 98%, volem complir un 100% del compromís que vàrem adquirir en els ciutadans, de manera que si hi ha que tornar a examinar-se en el mes de maig de 2027...
2: No queda res, oi?
4: No, no queda res, no queda res, és cert. Tant ja és final de la legislatura. Bé, si ho tenen a bé ciutadans de les Illes Balears el mes de maig del 27, doncs revalidar la confiança en la presidència o en la nostra presidenta Marga Prudens, millor. Però ja dic, Toni Costa el que mira és ara, present. Per exemple, en veure com ho podem afrontar, pues, el problema de l'habitatge, el problema de la inflació, el problema dels pressupostos, que també estem treballant-hi, etc. No?
3: I abans d'acabar, ara que hem obert el capítol Toni Costa, que a mi l'estimat m'interessa, que ha dit allò que pens no puc dir en aquest micròfon, no sé si és difícil ser portaveu d'un govern i un de vegades s'ha de controlar allò que voldria dir, perquè hi ha una disciplina, de partit, i clar, allò que diu Toni Costa és allò que es representa en el govern de les Illes. Quantes vegades Toni Costa, ara que m'agrada aquest meló de Toni Costa persona, que també es conseller, si li ha costat molt el fet d'haver-se de contenir, de dir allò que pensava davant un micròfon.
4: Bé, jo, els que me coneixen saben, i he fet moltes rodes de premses divendres, no, com a portaveu dels governs, que me coneixen, saben que, bé, jo dic el que penso, eh? Com a portaveu dels governs, sempre, evidentment, dins el marc de, institucional que m'obliga a escàrrec, no? Però és que a dia d'avui estic sotmès, a més, a una altra restricció addicional que la vaig dir el divendres passat, que és la LOREC, la llei electoral, no? Que ens condiciona en aquest sentit, estem en precampanya electoral i en conseqüència jo no puc expressar l'opinió obertament perquè tenim aquesta restricció, ja que reconeixeu, ja que respectar-la, jo som partidari de respectar la llei i en conseqüència com a càrrec del govern de les Illes Balears en el Parlament, entre cometes, tenc més capacitat, però com a membre del govern i en aquesta entrevista que estem tenint, pues, jo tinc que complir la llei.
3: Se nota que es porta veu, perquè ha contestat sense contestar, m'ha encantat. Ha complert molt el seu paper institucional. Està
5: molt estable.
3: Claro,
5: moltes
3: no?
5: Hores de vol.
3: Ell ja sabut fer una volta, com que ha dit la Lorec, jo, tal. Molt bé, molt bé.
1: Toni Costa, vicepresident del Govern, conseller d'Economia i Hisenda i Innovació, ha estat un gust poder compartir aquesta estona de ràdio, de televisió, analitzar aquest repte econòmic que té la nostra comunitat en un temps complicat com és aquest que ens ha tocat viure. Moltíssimes gràcies per venir.
4: Moltíssimes gràcies i encantat, de veritat. Gràcies.
1: Arribem a les 10:35, una petita pausa per publicitat i seguim amb més propostes aquí al dia.
6: Al dia, IB3 Ràdio.
7: IB3 Ràdio és diversió.
8: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
9: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
10: Dani Toni!
11: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
12: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
9: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
13: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
14: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
15: Bienvenidos a segunda divisió.
13: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
16: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
17: En Tomàs, ho pot dir.
13: David Gui, bon dia.
17: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
13: Company Fuster, bon dia.
18: S'ha de fer feina. Sí.
14: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Betres Ràdio.
1: Avui volem passar a consulta amb el nostre advocat laboralista de confiança per comentar una notícia que pot semblar sorprenent però que ens servirà per abordar una qüestió molt seriosa. Fins on arriba la llibertat d'expressió dins una empresa? Què passa, per exemple, si un treballador insulta a un company, amenaça els seus superiors o es nega a complir les ordres que rep?
2: Idò, avui volem parlar d'aquest tema perquè mos arriba un cas de les Canàries. El Tribunal Superior de Justícia ha confirmat l'acomiadament disciplinari del treballador d'un supermercat que, entre d'altres coses, va qualificar de chihuahua una companya de feina i havia assegurat que somiava que matava dos dels seus responsables amb un guinevet.
3: Però la història no acaba aquí. El treballador també s'havia negat reiteradament a complir determinades ordres dels seus superiors, havia protagonitzat alguns incidents en companyes i havia comès una errada a la caixa. La justícia ha considerat que no eren fets aïllats, sinó una successió d'incompliments greus i culpables i ha avalat l'acomiadament sense indemnització. En volem parlar, són el Somicè, en Pere Quecles, aquí ja tenim aquí. Pere, molt bon dia, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
3: El cas d'avui és interessant, com a mínim. Només és plantejament. Un cas que ha arribat en els tribunals, resumint, un treballador ha dit chihuahua no companya, ha comentat que va somiar que matava en els seus caps i ha acumulat diferents episodis de desobediència. Lo que ma mare diria, una joia. Per tant, amb aquest tipus de treballadors, quins elements han estat els determinants perquè la justícia considerés ajustat a dret aquest acomiadament?
4: En principi, en el dret laboral, igual que qualsevol àmbit del dret, però més en el laboral, hi ha un principi general que és el tema de la proporcionalitat. És a dir, nosaltres hem de sancionar les conductes dels treballadors en base a un criteri de proporcionalitat. Si és, per exemple, un insult, tal vegada un no basta, però també depèn de l'entitat d'aquest insult. La jurisprudència és molt canviant. Hi ha a vegades que se considera que sí, que pot ser una causa suficient, un insult per acomiadar un treballador, i a vegades no. Depèn també de la intencionalitat d'aquest insult. Si tu realment vols injuriar o molestar greument a la persona a qui li dirigeixes, se pot valorar. Hem de tenir en compte una cosa important. Tots els convenis col·lectius estableixen dins l'àmbit sancionador les ofenses verbals o físiques en els companys, en l'empresari, en el cap, o fins i tot a la família dels treballadors que són company teu i de l'empresari. Això són causes normalment per sancionar. Si són comportaments lo suficientment greus com per poder acomiadar, se pot acomiadar un treballador. L'únic que aquí és un cúmul de coses, també hem de dir, poc alegre, que els somnis són incontrolables i que el senyor somiava que matava a dos caps seus.
1: Però no importa,
4: no li, no li poden dir. Bé, jo crec que qualque desequilibri de tipus X deu tenir. Evidentment, o cercava que l'acomiadassin i se pensava que seria un acomiadament improcedent. Això també pot ser
1: un llest.
4: Pot
1: també
4: ser una ha demostrat ser molt beneit, perquè realment el Tribunal Superior li ha dit que no tenia raó.
2: Clar, en aquest sentit, ara que xerràvem del somni, a mi m'ha suscitat una mica de curiositat saber com se pot distingir jurídicament, per exemple, una expressió imprudent que ha fet aquest home, dit en un moment de tensió, d'una amenaça que l'empresa ha de prendre seriosament, perquè tu dius, els somnis són incontrolables, però si jo li dic a en Xisco, som ja que te pegava dues guinevetades, per ventura i se pensa que l'estic amenaçant.
4: Sí, s'ha de mirar un poc.
3: I més na Joana, que té un guinevet de fer-se torrades aquí a l'office.
4: El japonès, d'aquests que tallen...
3: No, però a mi ja me faria mal.
4: Lo que vos deies, és un tema de proporcionalitat i de... és a dir, que s'amenaça realment en qui arriba, se cregui que és possible. És a dir, hem de tenir en compte que se varen eliminar de l'àmbit penal els insults com en aquest moment, o com el que li va passar a aquest jove, com injúries i com calúmnies. Han desaparegut, s'han quedat molt difuminats i s'ha quedat bàsicament a l'àmbit del dret civil en quant a una vulneració dels drets o no. Clar, per determinar que hi ha una vulneració dels drets o no, és àmbit civil, no té res que veure en l'àmbit penal. Si ja estan parlant de que aquesta amenaça o aquest comentari, tu penses que l'altra persona és capaç fins i tot de dur-la a terme, és això el que també s'ha de valorar. És a dir, si anau a judici i tu ets la persona que has estat amenaçada i te demanen, escolti, i vostè creu realment que aquesta persona pot ser capaç? Sí, per què? i tu t'expliques. Per què ha passat això, per què ha passat això d'altre, hi ha aquests antecedents, fa molt de temps que ho diu. Clar, què passa? Que això és una valoració judicial. El jutge ha de valorar si realment sí o no. També depèn de l'entitat. Hi ha sentències que ens diuen que realment un insult és una demostració de molt mal gust, però no és causa d'acomiadament, per exemple. No fa molt, hi havia, també se va determinar que l'acomiadament era procedent d'un treballador que assetjava un altre perquè tenia un excés de volum i un excés de pes, i era constant. I dalt, i tira, i tal, i el van acomiadar. I realment se va determinar que era una vulneració dels drets o no de l'altre treballador i que era un assetjament pur i dur. Perquè, clar, si a tu te diuen que estàs un poc gras, doncs t'agafes d'una manera determinada, però si te diuen de segon quina manera i de manera reiterada, això...
1: Ostres, espera, jo aquí també veig important el paper dels qui ho veuen a l'hora de fer alguna passa endavant, perquè igual aquesta persona que se sent assetjada o insultada no té la força o el coneixement per denunciar aquesta situació, sí. Però crec que hi ha una responsabilitat a la resta de treballadors que tal vegada són testimonis d'aquest fet, no?
4: Sí, però...
1: Com en el cas del bullying, per exemple.
4: Sí, però hem de tenir en compte que és molt diferent la posició dels treballadors, o quasi sempre, si estan en un lloc o un altre. És a dir, quan hi ha un assetjament per part de l'empresa, els treballadors normalment no volen problemes. I és així. Yeah. És així. És a dir, anar a declarar en compte de l'empresa suposa,
1: sí, sí.
4: Si bé estan protegits, això és vera, però suposa, jo sempre ho he dit, estàs a una festa allà on no t'han convidat després. És a dir, te sents molt incòmode, tant un com per l'altre. Ara, que si és un tema d'un treballador contra un altre treballador, ja la cosa se sol atenuar i hi ha gent que sí que ve a declarar a un judici, però clar, la postura d'un testimoni és molt compromesa. Perquè hem de tenir en compte que una sentència basada en la credibilitat d'un testimoni no té recurs possible. És a dir, si un jutge se creu una persona, una tercera persona, que no participa i que ho ha vist, i realment el bou, com diuen les sentències, l'ensuma, sent estò de la seva bou, i el creu, s'ha acabat. Aquí no hi ha res més que fer. No se pot recórrer en base a un testimoni.
3: Per tant, queda tot una mica deliqüent. Dius, un insult no té per què ser motiu d'acomiadament, depèn de l'insult. Un somni o la verbalització d'un somni no té per què ser motiu d'acomiadament, depèn també una mica del context. Com a treballadors, què hem de fer? Com ho podem canalitzar? Perquè si els companys no volen parlar i tu estàs vivint una situació que tu ja t'afecta a l'hora de fer feina... Quina defensa tenim?
4: Clar,
3: perquè, no és que t'hagi dit segons què, però que vingui un company i et digui, tu, chihuahua, doncs jo què vol que te digui? T'ha de parar una mica de mala lluna.
4: Sí, però és que jo no he localitzat en casa la sentència, la miraré i també vos ho diré, però jo no sé si a Canaris es ten més chihuahua té una altra connotació. A mi que me diuen chihuahua...
3: A Canaris, a l'autobús li diuen guagua. Però no sé...
4: Chihuahua no sé.
3: No sé. Si tenes a veure on sóc chihuahua.
2: Que segurament li va dir chihuahua per o ser molt baixeta...
4: O devia ser... Qui té aquí un chihuahua sap com lladren.
3: O perquè s'assemblen els personatges d'una sèrie de televisió, a qui li diuen la chihuahua.
1: Això sí que no ve en la notícia, o sigui, que desconeixem la raó.
4: Perquè hem de tenir en compte que els que tenim animals ja és molt... Famosa la frase de que mos pareixem en els nostres animals. És a dir, que potser aquesta senyora tenia un chihuahua i s'apareix. Clar, és un tema de valoració, sempre s'ha de valorar. És grau, és la graduació d'aquest insult. De fet, vosaltres sabeu, aquesta cançó famosa que va sortir no fa un temps, de Zorra, això és un qualificatiu que fa un temps era un qualificatiu molt despectiu i va sortir una sentència que va dir que no era despectiu perquè se pot referir a una persona, a una dona, en aquest cas, que és molt viva, que és molt astuta, que tal i que pasqual. És a dir, tot en dret té dues, no, cinc lectures possibles.
1: Alerta'm, si no, totes no aquestes lectures... Exactament, per això estan els missers, perquè tot té, no?, aquesta dualitat, i tot depèn també de la interpretació que li dongui un misser. Nosaltres tenim el nostre, el de Capçalera. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta de ràdio i de tele.
4: Molt bé.
1: 10:47, el repàs a la crònica de successos, tot d'una amb la nostra col·laboradora Alba González.
0: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
11: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu t'he dit vel,
11: tinta,
12: mur,
11: cornada.
12: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
14: Tèntol!
13: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia. Illes del Delicte, amb Alba González.
1: Dedicam els darrers minuts d'aquesta segona hora de programa a la crònica de successos amb la periodista Alba González. Bon dia.
15: Bon dia, Marta, com esteu?
1: Una crònica molt intensa, la d'aquesta setmana, que comença per un cas important, no és el primer, de fet, referent a una conducció temerària a la mateixa zona de sempre, la Serra de Tramuntana.
15: Sí, aquesta carretera, que sempre és molt polèmica, de fet, els veïnats ja duen molt d'anys també lluitant per aquest tipus d'accions a la carretera de la Serra de Tramuntana. Clar, això fa referència a una cosa que va passar dia 3 d'octubre, que hi va haver un xoc de dos motoristes, que a més es va fer viral perquè la col·lisió era molt impactant. Eren dues motos que cada matinada, just el dia abans de la pujada al Puigmajor, varen xocar de front perquè un motorista de gran cilindrada estava fent un cavallet, aixecant-se sobre una roda, va perdre el control, va envair el carril contrari i li va pegar a un altre motorista davant molt de públic. Què ha passat? Idò, ahir la Guàrdia Civil comunicava que aquests dos joves estan investigats per conducció temerària i a més va sortir una altra informació que no se sabia des d'aquella matinada, que és quan la moto de gran cilindrada cau i fa el seu trajecte, acaba lesionant a un menor que era en el públic. De qui parlam? Parlam de dos joves, 21 i 24 anys, molt joves, i a més el de 21 que s'enfronta a tres delictes greus, un és de conducció temerària, un altre és d'abandonament del lloc de l'accident perquè varen partir després d'aquest xoc impressionant que se va veure, i un altre d'aquestes lesions per imprudència que va patir aquest menor. Però és que aquí no acaba la història, perquè la Guàrdia Civil, quan comença a investigar sobre aquest xoc, que hem de dir que el vídeo que es va fer viral va ser molt útil

0: Klaus Rader, de 63 anys. Què hi ha de novetat en aquesta investigació? Idò que apunta en aquest possible excés de velocitat, però també a una irregularitat que hi hauria en aquesta corba, en aquest tram d'asfalt, on el vehicle perd el control i acaba dins el barranc de Mortitx. Clar, just en aquesta curva, a la dreta, hi ha aquests petits forats dins la carretera que podrien haver afectat. Clar, els professionals del sector diuen que en aquest tram es pot arribar a agafar una velocitat, atenció Marta, de 150-160 km per hora, que és moltíssim. I després una altra de les coses que també és polèmica, i és que aquest pilot i la copilot alemana que l'acompanyava feien de cotxe zero, és a dir, que estaven revisant el circuit abans de que començàs la competició. Una altra de les novetats d'aquest sinistre mortal, ahir la copilot Cristina Etel va voler parlar, va voler compartir el seu estat mèdic. I aquí hem d'aclarir una cosa molt important, perquè des del primer dia d'aquest sinistre mortal es va dir que ella havia patit lesions medulars. En aquest cas no ha estat així, ella mateixa ho ha desmentit, es verà que ha patit dues fractures, ho explica ella mateixa, a dues vèrtebres, clar, lligat en sa columna vertebral, per això en aquest primer moment hi va haver aquesta confusió. De fet, són lesions greus, també va patir una contusió al ronyó, però ella mateixa explica que continua a cures intensives, ingressada a son espases, però que conserva la total mobilitat de braços i cames. També ha volgut donar el seu agraïment i suport, clar, a la família del pilot que va morir. També agraeix als amics del propi Klaus que varen ocupar-se d'ell i varen intentar que fos atesa en el moment. La veritat és que els serveis d'emergència varen actuar molt ràpidament, però sí que ja tenim al manco aquesta primera reacció de la copilot Cristina Etel. Li hem de dir que li espera un període de recuperació molt llarg, que li enviem molt d'ànims també des d'aquí, perquè haurà de passar, Marta, per unes intervencions importantíssimes. Una, haurà de d'un suport regulable entre la columna vertebral i el cap, i també haurà de d'un corsé toràcic per poder recuperar-se d'aquestes ferides, una recuperació que se podria allargar més de 3 mesos. Ella és una pilot professional, està basada en aquestes coses, però són tragèdies que sempre fan mal i que no s'obliden. La Guàrdia Civil continua aquesta investigació en aquesta línia que dèiem de l'excés de velocitat i de vigilar o supervisar aquest tram de carretera per aquesta irregularitat.
1: Volem dedicar també uns minuts a parlar d'una operació policial a Eivissa de gran magnitud, en què 25 dones van ser alliberades després de ser obligades a prostituir-se.
0: És una operació que m'ha cridat molt l'atenció, perquè moltes vegades desconeixem el que passa amb la tracta de persones. Aquesta és una operació que es du a terme a Eivissa per part de la Guàrdia Civil. A principis d'octubre va fer aquest esclat de l'operació, i jo crec que les imatges parlen per si soles, perquè hi havia una combinació, per una banda, el luxe d'aquests 4 domicilis que registren els agents de la Guàrdia Civil. Troben 120.000 euros en efectiu, perquè no només hi havia aquests beneficis de la prostitució coactiva, són 4 detinguts acusats d'això, però també de tràfic de drogues i de blanqueig de capitals. Per què? Perquè més de prostituir en aquestes 25 dones, molt joves, hem de dir d'edats entre 18 i 25 anys, la majoria que venien de Venezuela amb una promesa de feina dins el món de l'hostaleria o de la manicura, i una vegada arribaven a l'aeroport se'ls deia que havien contret un deute de 5.000 euros i que havien d'oferir aquests serveis sexuals per beneficiar en aquesta organització criminal, que a més, el que feia era traficar amb aquestes substàncies estupefaents i li oferia als seus clients potenciadors sexuals, estupefaents, per mantenir aquestes relacions sexuals. Afortunadament, aquestes 25 dones han estat alliberades i aquestes 4 persones detingudes, que a més es va fer un registre paral·lel en els 4 domicilis i s'han pogut recopilar moltes proves, perquè, clar, aquestes operacions són molt delicades i quan no es troben tots aquests documents, totes aquestes proves, és molt difícil després començar un procés judicial. En aquest cas, una gran feina de la Guàrdia Civil, que va fer un desplegament d'agents, ho estem veient, impressionant els 4 domicilis, que han pogut recopilar informació suficient com perquè aquesta operació vagi endavant, i ja veurem què passa judicialment també amb aquests 4 detinguts a Eivissa.
1: I acabam amb un cas d'explotació laboral. La veritat és que fa feredat que una persona estigui 4 mesos fent feina a un vaixell i cobrant en tot aquest temps, en tots aquests 4 mesos, no arriba a 500 euros.
0: No arriba a 500 euros, Marta, 480 euros. I la xifra real

0: del que hauria d'haver cobrat eren de 7.500 euros. Imagina't la diferència i com aguanta aquesta dona, aquesta víctima. En aquest cas és una investigació de la Policia Nacional que s'inicia després d'aquesta denúncia d'aquesta dona, i una altra vegada ens trobam amb aquesta combinació del luxe i l'explotació laboral per una altra banda, perquè clar, aquesta dona fa feina a un iot, és un empresari de Palma el que ha estat detingut per la Policia Nacional, contracta en aquesta dona per fer una sèrie de feines de manteniment dins el seu iot relacionades amb la neteja, amb aquest tipus
1: iots
0: de coses.
1: Iots de superluxe, imagina.
0: Clar, clar. Iots d'un nivell, d'una capacitat adquisitiva alta, i que després, no, els clients que els alloguen no els hi costen 480 euros, que és el que va cobrar aquesta pobra dona durant els 4 mesos. Però és que ja no només Marta és impagament que pateix, sinó que també va patir vexacions. Va ser agredida físicament, tot segons consta en la seva denúncia, que, com dèiem, ha provocat una detenció. També conta que feia feina gairebé sense dormir o sense menjar. Hi ha un dia que ella explica que va menjar mig sàndwich, que és tot el menjar que hi havia en aquest iot durant la seva jornada, i que fins i tot la podien despertar de matinada. Hi havia dies que podia dormir 3 o 4 hores i que en qualsevol moment se l'aixecava per fer feina, i amb coses que no estaven dins el seu contracte o que excedien de les seves capacitats, i les havia de fer igual perquè si no rebia aquests insults, aquest maltractament. Tracta, clar, tornem a la importància d'aquestes investigacions de la Policia Nacional i de les denúncies de les víctimes, Marta, perquè si no s'arriba a denunciar aquesta situació, si aquesta dona no arriba a ser valenta com per contar el que li ha passat, que hem de dir que va aguantar aquests 4 mesos i després va tornar en el seu país d'origen per recuperar-se emocional i físicament del que havia patit, però no ho va fer sense abans posar aquesta denúncia que ha permès la investigació dels agents de la Policia Nacional i la detenció d'aquest home, el grup de l'UQ CRIF, que s'ocupa d'aquests crims contra les persones estrangeres.
1: Afortunadament, tot això ha sortit a la llum. Malauradament, encara existeixen tant de casos.
0: Són molts, i el sector nàutic alerta, perquè després de que va sortir aquest cas, són moltes les veus que s'han alçat, que s'ha d'anar alerta, perquè és vera que a vegades el sector nàutic té una espècie de regulació pròpia, que és un món molt tancat, un àmbit en el qual no s'enxerra del que passa un vaixell o un altre, i després dona pas a situacions com aquesta.
1: Alba González, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la crònica de succés. Nosaltres posam un parèntesi just ara, escoltem les notícies, fem una pausa per publicitat i tornem tot una.
2: IB3 Ràdio, les notícies de les 11.
3: Bon dia. El govern inicia avui dimecres una nova ronda de reunions amb els agents socials i els sectors econòmics de les Balears per consensuar un nou pla d'ajudes davant l'augment de la inflació, que en el mes de setembre s'ha enfilat fins al 5,1% aquí a les Illes. En una entrevista al programa El Dia, el vicepresident de l'executiu, Antoni Costa, no ha concretat cap mesura, però ha afirmat que es dissenyarà un paquet d'ajudes a partir de les reivindicacions dels sectors més afectats per l'increment de la pujada de preus.
4: Hi ha un problema greu a la ciutadania i en el món empresarial i a certs sectors. Miri, jo no estic dient que hàgim d'ajudar en el sector turístic, no. No és un sector intensiu en bus de combustibles i, en conseqüència, no està patint com està patint el sector primari. Els pescadors estan sofrint molt com a conseqüència de l'increment de preu, els transportistes o els pagesos.
3: I és que la inflació s'ha disparat a les Balears, com dèiem, fins al 5,1% al setembre. Són 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat aquest dimecres l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquest increment que supera el 4,9% registrat al conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les Illes ja arriba al 4,5%.
5: I si mirant per sectors, el cost de la vida ha pujat a totes les categories en comparació amb l'any passat. Els increments de més relleu els trobam al sector del transport, que és un 7,7% més car, seguit dels restaurants, els serveis també d'allotjament, amb una pujada del 6,8%. L'habitatge, l'aigua i el subministrament elèctric, també de gas, s'han encarit un 6,2%, mentre que el vestit i el calçat ho han fet un 5,7. A l'altre costat de la balança, els comportaments més moderats, els que s'han portat més bé, s'han localitzat a la sanitat amb un lleuger augment de l'1,4% i els mobles i articles de la llar, que pugen un 2,3%.
3: Canviant de qüestió i parlem ara de les eleccions generals del 29 de novembre perquè Podem ha començat avui les seves primàries obertes. És un procés en què Irene Montero és l'única candidata a la presidència del govern.
5: Les votacions estaran operatives fins a la nit d'aquest dijous i els resultats es faran públic divendres al migdia. Serà just unes hores abans que venci el termini per registrar les coalicions electorals.
3: I en paral·lel, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata designada per la coalició Front Ampli, Ada Colau, ha afirmat avui que està disposada a cedir el seu lideratge i fins i tot a canviar el nom de la marca electoral amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra.
5: Colau ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Montero és actualment impossible. Ha fet una crida a negociar, diu, des de la generositat, sense línies vermelles per part de totes les formacions d'esquerra implicades. Són declaracions avui a Televisió Espanyola.
6: Las conversaciones siguen abiertas, de hecho me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
3: I el món està avui pendent de l'estat de salut del papa Lleó XIV. El pontífex ha estat operat d'un tumor maligne en el pulmó dret i ha passat una nit, en principi, tranquil·la a l'Hospital Gemelli de Roma, segons ha informat el Vaticà.
5: L'estipació del lòbul inferior del pulmó dret ha conclòs amb èxit, sense complicació. L'oficina de premsa del mateix Vaticà ha indicat que s'oferiran més detalls sobre l'estat de salut del pontífex al llarg de la jornada d'aquest dimecres.
3: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04, amb més notícies a les 12:00.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
1: Dani, Toni!
2: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
3: Xutaré, xutaré, xutaré! Oh!
2: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
4: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
0: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles, Uda Eivissa.
3: Prova xut!
0: Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
5: El dia, amb Marta Grau.

Encetem aquesta tercera i darrera hora de programa, són les 11:05, s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i volem comentar-vos i analitzar amb vosaltres una polèmica, la d'un pare dels Estats Units, a qui han denunciat per deixar que el seu fill de 7 anys escalés la paret d'una muntanya de prop de 1.000 metres d'altura.

0: Hi ha pares que aprofiten els caps de setmana per dutxar els fills al parc, al cinema, a jugar a futbol o a fer una excursió. I després hi ha en Joe Evermore, un nord-americà que ha decidit dutxar els fills a escalar algunes de les muntanyes més impressionants del món i dels Estats Units.
1: I la darrera aventura ha acabat amb una polèmica considerable. Evermore va dur el seu fill Joy, de només 7 anys, a escalar el Capità, que és una paret de roca espectacular de més de 900 metres d'altura situada al Parc Nacional de Yosemite, als Estats Units. L'infant va complir els 7 anys precisament durant aquesta ascensió, durant aquesta escalada, que va durar 5 dies i va superar la marca del seu germà, en Sam, que havia aconseguit arribar en el cim d'aquesta mateixa paret l'any 2022 en només 8 anys.
0: Però aquesta aventura familiar no ha agradat a tothom. Diverses persones varen presentar queixes davant els serveis de protecció de menors perquè consideraven que el pare havia exposat el nin a un risc excessiu. Però finalment, les autoritats pertinents varen decidir no continuar les actuacions, segons va explicar el pare mateix, aquest bon home, en Joe Evermore.
1: Evermore defensa que els seus fills estan preparats, preparadíssims, que entrenen amb ell i que sempre prioritza la seva seguretat. I a més assegura que està molt que li costa entendre que hi hagi gent que consideri que els infants estarien millor separats dels seus pares.
0: I aquesta història ha reobert un debat interessant. Fins a quin punt han de deixar aquests infants assumeixin riscos? Perquè una cosa és dur els teus fills d'excursió a la muntanya i una altra és fer-lo grimpar abans de fer la primera comunió una muntanya o una paret de 900 metres. Què en penseu, Voroscolt? Com que som molt de canviar...
1: No, avui no
0: canviem. De les 9 a les 11, heu variat d'opinió.
2: No, però un matí sí que he canviat.
0: Veus?
2: Eh?
0: Sabia jo.
2: No és un canvi, perquè recordem que a les 9 hi havia opinions un poc dividides respecte al que havia fet en Joy.
0: No, hi havia opinions dividides. Hi havia Marta Grau, que estava a favor les totes d'aquest bon home.
2: No, a favor les totes no, eh?
0: I llavors hi havia en Joana Maroto i jo, que estàvem pel dret.
2: Ho concretaré perquè ningú se malpensi. Només havia dit que aquest home, jo arribava a empatitzar amb el seu argument quan deia que hi ha gent que es posen els seus fills a riscos superals a través de les xarxes socials i ningú diu ni piu, i amb ell, que supos que és una persona superacostumada al món de l'escalada, que pràcticament du any fent-ho, ho troba com un fet natural, no?, que els seus fills participin. No? Aquest era el matís. De totes maneres, ara que ho he pensat un poc amb més calma que no amb l'ímpetu i la passió de la primera vegada, i m'ha vengut el cap, per favor, Joy, si te dona un Harry enmig de la...
1: És el que t'he dit, ja?
2: I és veritat.
1: Crida
2: que això...
1: Crida que a 1-2, que
2: exactament.
1: Venguin a subcatallar
2: dalt. Si te passa qualsevol cosa, jo també sóc passada de pena, o si tens un mareig i que els teus fills estiguin tots sols a la muntanya, sobretot si passa alguna cosa, jo crec que això no t'ho pots perdonar. Però també entenc que la vida són 2 dies i que aquest pare, que gaudeix moltíssim de l'escalada, digui, vull que els meus fills participin. No en aquest extrem, però sí fer-los partíceps de les seves activitats. O sigui, jo entenc la polèmica, val? No me mengeu perquè no he dit que defensi que pugin a 900 metres d'altura ni
0: si
2: molt manco.
0: Si una cosa
2: ets
0: la pedra fundacional d'aquest programa ets la llibertat d'expressió, tu ets lliure d'enfonsar-te davant l'audiència en segons quin tipus de comentaris i no seré jo que vendré a recoir-te en socotxo escombra com si fóssim en el Camino de Santiago. Tu vols defensar això? Defenseu. Ara,
2: no ho he defensat. He dit que entenc una part d'aquest home.
0: Que hauríem de deixar de considerar els fills com a possessions. Els fet d'aquests pares que diuen és el meu fill, i com que és el meu fill ha de fer allò que jo vull, hi ha lleis. I jo no entenc, bé, sí que ho entenc perquè és Estats Units. Com a Estats Units no retiren la custòdia immediata en aquest bon home quan tu t'endús els teus dos fills. A mi, Marta Grau, per favor, que la gent de ràdio, perquè m'entengui, que cerqui aquestes imatges.
2: Sí,
0: estan parlant d'un home que s'endú els dos nins, un de 8 i un de 7, a escalar la muntanya... 2.000 metres d'altura, tu veus allà com una espècie de plataforma on els nins voten que si cauen és que no quedaria, com diria Momereta, ni s'apuntador, i aquest home ho veu la cosa més normal del món. A mi que és fi de gran, perquè ho ha viscut a casa seva, decideixi fer-se escalador professional, m'apareix meravellós, però que un nin de 7 anys... hagi d'escalar una muntanya que el duguin al rocòdrom i que si ell vol passar-se ben sonint que acabi enganxant-se quatre pedres de colors però que no el dugui en aquest parc. Jo
2: de totes maneres aquest nin semblen xerpes, no? Perquè estan super acostumats, jo crec que han nascut pràcticament a la muntanya.
0: Sí, però és que en Mowgli estava molt bé el llibre de la selva, no sé com dir-t'ho, no? i es petit sauvage de Gussó estava molt bé, el Niño de Sierra Morena que va investigar en Jané Manila estava molt bé perquè era una cosa excepcional i l'antropologia ets estudiava per saber com havíem evolucionat com éssers humans. Ara que gent que ha estat escolaritzada, que té una casa en què la facció i que d'una vida més banca estructurada tu permetis que els teus nins vagin a escalar una muntanya penjat d'una corda...
2: Només empatitza amb una part de l'argument del pare quan sí, parlava no. dels riscos
0: sí,
2: que
0: s'exposen
2: els nins i ningú diu res com les xarxes
0: pare...
2: socials.
0: Sí, però qualcú ha d'anar...
2: Només és que... això, ja, Marta, que ningú se pensi.
0: Sí, però és que no t'ha triat entre allò dolent i allò pitjor, no? Quan diuen que està allà, o susto o muerte. No, és que el millor en sos nins. El que haurien de triar et sempre el millor per ells. Les pantalles són un perill, evidentment, però,
2: no,
0: que,
2: però que les pantalles
0: siguin un perill no vol dir que no
2: ho
0: sigui això.
2: I ningú diu res, no? Hi ha coses que estan supernormalitzades i són molt perjudicials.
0: Home.
2: I quasi, és vera, i estan com a, no sé, interpretades d'una manera molt natural. Aquest és el matís. Només vull reafirmar-me amb aquest matís perquè no hi hagi males interpretacions. Te va bé aquest argument?
0: Bé, no, si a mi me van bé tots els arguments. El que passa que me sorprèn en lo marsupial que ets, com a mare, que vegis bé lo
2: d'aquest
0: home.
2: Supos perquè m'imagino que jo mai me trobaria en aquesta situació, perquè ni sóc aficionada a l'escalada, ni tindria un debat d'aquestes característiques,
0: que
2: és molt més fàcil opinar.
0: Anant a rescatar els dos nins, és a dir, te vaig jo tu fent parapent, anant a cercar les teves dues criatures, no ho sé.
2: Aquest és el debat. Joan Maró, tu vols afegir alguna qüestió més?
1: Quasi que no, l'heu fet vosaltres en el debat. Jo ja he dit a les 9 el que pensava, ja no t'entens. No, me reafirm que... Un torero tampoc ha de donar els seus fills a torejar en 7 anys, ja està. No. I a part, que no ho hagués penyat a les xarxes si no volia que el denunciassin. Ell ha posat la comparació, ha explicat o ha dit que seria millor que li donassin una tablet i que estiguessin enganxats. No, és que tampoc és bo. És que això una cosa no lleva a l'altra. Ara, si te passa algo, crida tu a les emergències, a les bombers que te venguin a cercar.
2: És que l'escenari hagués estat ben diferent, exactament. I si arriba a passar alguna cosa. Per això t'he dit que me reafirma en aquesta part, no? Que supos que com a pare no t'ho pots perdonar. El debat estava servit i així ho han manifestat en aquests minuts de ràdio i de tele. 11 i 13 minuts, però tenim altres propostes que també generen cert debat. Perquè, mireu, avui volem parlar de la necessitat que tenim a vegades els humans d'agradar. A tots, a major o menor mesura, ens agrada agradar, ens agrada sentir-nos estimats, valorats, reconeguts, acceptats per les persones que tenim al nostre voltant, i jo crec que tothom pot entendre que això és perfectament humà. El problema arriba quan aquesta necessitat d'agradar es converteix en gairebé una obligació, quan ens preocupa tant el que pensaran els altres que acabem deixant de banda allò que realment hem de mantenir.
1: I aquí entra allò de no sobre dir que no. Per què mos costa tant dir que no a una cosa o a una persona? Perquè de vegades canviem la nostra manera de ser per encaixar a un grup, i perquè una crítica mos pot afectar i fer tant de mal, més mal que 10 elogis. I d'aquesta necessitat d'aprovació pot aparèixer en molts àmbits de la nostra vida, a la feina, amb els amics, a les xarxes socials, amb la família i sobretot en les nostres relacions amb les persones que més estimem.
0: I d'altra banda, perquè per molt que ens facin grans, encara cercam l'aprovació dels nostres pares. I quan tenim fills pot passar una cosa semblant. Volem educar-los, però també ens preocupa que ens estimin i que estiguin contents amb nosaltres. I què passa en la parella? I de totes aquestes qüestions les volem comentar la psicòloga Sandra López. Sandra, molt bon dia, com
3: bon
0: estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: Clar, això és la figura dels people pleaser, que seria aquest terme anglosaxó, que és aquesta gent que sempre està intentant agradar a les altres persones, perquè no li agrada ser el dolent de la pel·lícula, no li agrada sentir que hi ha una mica de pressió en contra d'ell, però d'això també mos n'han de guarir o han d'intentar allunyar-nos d'aquest estereotip, perquè si no pot ser un desastre.
3: Jo crec que és important diferenciar entre voler agradar i necessitar agradar, que hi ha una diferència, perquè clar, tothom vol agradar d'una manera o una altra, ben que dir, som part de la societat, hem evolucionat gràcies a això. I necessitar és una cosa més complicada, perquè deixes una part de tu mateix per voler agradar als altres. T'has d'adaptar a fer coses a lo millor que no vols fer.
1: Clar, necessitar no deu ser ni convenient ni molt sa, tampoc, no? Perquè voler és veritat que a tots mos agrada agradar per una qüestió o per una altra, però necessitar... supos que entra aquí una mica més la qüestió...
3: On se complica.
1: On se complica la qüestió.
3: On se complica la qüestió. Sí.
1: I quan hem de passar pena de que tenim aquesta necessitat?
3: Mira, jo crec que comença quan som infants. Quan educam en els nins. Ara, per exemple, en Vilo de la Muntanya, no? Uh-huh. Segurament aquests nens el que volen és que son pare els estimi, que son pare els digui que ho fan molt bé, que son pare... No? Aquella necessitat de que t'estimin ho confons després en sentir-te valorat. I aquí està la diferència en voler i necessitar.
1: Clar, hi ha persones que semblen especialment pendents, no? Que estan com molt pendents de complaure tothom, que en Xisco és people pleaser, sempre diuen que sí a tot, eviten les discussions, procuren no decebre ningú, també és una altra de les coses que tenen, que pot haver-hi darrere, tu deus, quan són petits, però, no sé, inseguretat, què hi pot haver darrere tot això?
3: Pues moltes coses, inseguretat, falta d'autoestima... necessitar un suport constant per sentir-te superior, no? Sentir-te valorat, és a dir, que no val res sense l'aprovació dels altres, i això és molt trist, eh? És molt trist sentir-te que necessitar, per exemple, en Xisco se'n va a una boda, en Xisco d'exemple, i se'n va super guapo, ben vestit, ben arreglat, i tothom, 10 persones, 15, 20, li diran que guapo va, Xisco, te queda superben, i una persona, una, li dirà, ja t'haguessis pogut posar una camisa diferent, o ja no sé què. I ell no pensarà en les 20 persones que li han dit que anava guapo, pensarà en aquella punyetera persona que li ha dit que aquella camisa no li acaba de caure molt bé.
2: I sempre hi ha aquestes persones, que no sé per què no se fiquen les opinions, però sempre hi ha gent que te dona a vegades, sí, no?
3: I nosaltres mateixos, és com se foto aquella imatge que nosaltres anem a un restaurant i la penjam a Instagram, i deim, oh, ningú me diu res, i de lo bé que estic, i de lo bé que hem estat, i clar, hi ha aquell sopar que ho he passat superbé, perd valor, perquè no té el suport de l'altra gent, no té, no? I és absurd, perquè m'ho he passat superbé.
0: Això s'ha multiplicat, ara que ho dius, en les xarxes.
3: Moltíssim.
0: I ho han traslladat també a altres aspectes de la nostra vida. Abans, tu deies, vas unes noces, si 20 persones te diuen que la camisa queda bé, ja ho compres, i si n'hi ha una, t'emprenya, però ho podries relativitzar una mica. Però ara no sé si tenim el que seria el nostre detector d'elogis com a massa accelerat per mort de les xarxes i que vivim pendents. A vegades en parlàvem ahir, el cas d'en Eugenia Silva, que va publicar una carta d'amor que li havia escrit en Pau Donés per celebrar el 60 aniversari dels cantants. Fins a quin punt ho feim perquè era un detall digne de compartir o perquè la gent sàpiga que aquesta història va ser especial i te doni like en aquesta història? Lo d'aquest pare, si tu ets un enamorat de la muntanya, pots dur els teus fills a escalar. No cal que pengis allò que han fet els teus fills per després brevetjar-ne per xarxes. On posem el límit? O no sé si com a societat ja no tenim remei.
3: Hombre, jo crec que depèn de la persona, no? Depèn de cada persona. Però si normalment aquest home l'únic que devia voler és que els altres valoressin l'esforç que havia fet en el seu fill, no? Perquè si no ho fas en privat, no se fica dins aquest lío tan gros que s'ha ficat, i és perquè li diguessin segurament en 7 anys, és increïble que aquest nen faci el que està fent, que és escalar aquesta muntanya, no?
1: Aquí també supos que podríem anar un poc a l'arrel, ara que xerrant de pares, no? El nen vol, tu deus, no? Vol agradar al pare, o vol que el pare estigui orgullós d'ell, no? Però després també hi ha aquests pares que se pensen que els seus fills són un... No sé, a vegades m'ho he parlat amb en Xisco, els apunten a música perquè siguen en Beethoven, els apuntam a futbol perquè siguin en Messi, o mos pensam, no? Que són en Messi, que són en Beethoven i que són... I per ventura li pot agradar o no escalar, però per ventura no, en aquest cas sí que veiem un nen que està en forma, però en altres qüestions de sa vida, els pares també, per ventura, projectam en el nen allò que nosaltres volíem fer o ser i no ho hem aconseguit.
3: No pot anar a escalar, basta anar al futbol els dissabtes o els diumenges, és que no em pot anar tant en fora. Entens? Aquella falta d'autoestima, aquella necessitat de pertanyer a un grup, no em porten els pares, basten els amics, en sa parella, aquella necessitat d'agradar. Pues necessites tota sense valoració.
2: I una persona que tal vegada s'ha sentit així durant molts anys, perquè després mos venen que ningú pot canviar, que jo soc defensora de que sí que se pot canviar amb matisos, no? A vegades l'essència no, però per algo està la psicologia, perquè se pot aprendre i se poden adoptar, no? Aquests nous patrons poc a poc. Si una persona ho ha estat sempre, podria canviar aquesta actitud poc a poc i intentar deixar que les crítiques no li amarguin sa vida, perquè finalment, és que és el que tu has dit, amarga més una opinió negativa que no, sent clar, positiva,
3: està,
2: si no és just.
3: Estàs tot el vespre pensant en exacte. Aquella persona.
2: Què li diries a aquesta persona que tal vegada té aquesta sensació, no?
3: Jo crec que li diria que si ha de fer una cosa, aquella cosa que fa, deixa de ser ell mateix, no la faci. Si dubta entre et sí, sempre és un no. Si dubta sempre de et sí, és un no. Primer és un no, i després ja ho veurem, però primer és un no. Aquella part de tu que deixa de ser... Per exemple, si tu t'agrada molt anar a la platja i sempre anau a la muntanya, perquè el teu grup amic són d'anar a la muntanya, qualque dia voldràs anar a la platja. Podràs dir, no venc d'excursió o anem a un altre lloc, no? Però és el moment que deixes de fer el que a tu t'agrada per a complacer
2: aquesta
3: a los demás.
2: Aquesta seria una red flag, no? Quan deixes clar, de fer
3: però és que
2: el que realment t'agrada.
3: Aquestes persones sempre fan el mateix, sempre estan pendent dels altres, sempre tenen un sí, sempre tenen, no tenen un no de resposta. Sempre els agrada complacer a los demás, per sentir-se valorar, per sentir-se estimats, perquè si pensen que, si senten que diuen que no, els deixaran d'estimar. I no és vera. Bueno, home, no és vera. Sí que quan poses límits se comença a fer fora. Quan no estàs disponible se faran fora.
1: I quan dèiem que hem de començar a aprendre a dir que no, ara es pot aquest exemple, no? Qualque dia mos fa ganes d'anar a la platja i dir, mira, no venc a la muntanya. També hauríem de fer el mateix, per exemple, en les xarxes, de dir, què faig, penja aquesta foto o no? No la penja perquè no vaig a cercar aquests likes.
3: Aquesta aprovació.
1: També mos hauríem de marcar aquest límit nosaltres una miqueta per...
3: De pensar, realment, per què penja aquesta foto? Perquè els altres me diguin que guapa estic, quin vestit més guapo duc, perquè m'ho he passat bé i és un record que vull guardar, però realment per què penja aquella foto? Abans de penjar aquella foto, pensar en una estona, realment, quina és l'aprovació que cerquen els altres i després decides si la vull posar o no la vull penjar.
0: Dins aquest món de l'aprovació, som a conversa amb Sandra López, psicòloga, parlant precisament del valor que donem a l'opinió dels altres. Avui aquí al dia, el vostre magazín de confiança, en els de matins d'IB3 Ràdio i Televisió. La família és la nostra criptonita. Ho dic perquè jo ho noto amb ma mare. Una mirada de mare de desaprovació. Tu ja pots ser la persona més cofoia del món, pots arribar amb tota l'energia, te pots veure fet un pinzell, que si... Una mare aixeca una escena, no sé si perquè hem estat de dins d'aquesta persona i hem tingut aquesta connexió, no sé què és, però una escena aixecada de mare fa que tot el món s'ensorri. Clar, això també s'ha de treballar de qualque manera, perquè també hi ha mares que són molt bones subratllant allò que no està bé i poca dita de tadamel. I això te pot construir una personalitat, no sé si de people pleaser o de que vius eternament, com a intentant demanar la validació dels altres. Com ho poden corregir en això?
3: Jo quan venen mares que diuen és que no suporta la meva filla, és que sempre me contradiu, és que sempre té una paraula, és que sempre és un no, i és que... Jo li dic enhorabona. Enhorabona.
0: Ai, do.
3: Enhorabona.
0: Moment, Sandra, per favor, que ma mare me l'està mirant. Podries repetir mirant tu a càmera? Ho dic perquè ma mare també se queixa d'allò mateix, que tot el dia estan discutint.
3: Que tens personalitat.
0: Clar, i que tot el dia mai me va haver res.
3: Mem, això és diferent, eh? Això és diferent.
0: Ja.
2: No ens de ser una mosqueta.
0: Mamà, no miris la tele.
3: No ens de ser una mosqueta.
0: Pots retirar-te.
3: No ens de ser una mosqueta, no? No ens de ser una mosqueta. No seguirem la frase.
0: Jo som una mica mosca, però també en tots afecta del món.
3: Exacte. Però hi ha límits. No, però si tens... Jo el que sempre dic és que la nina sempre diu que sí, l'educa aquí, l'educa allà, i mai... I dic alerta. Alerta, perquè tens... Ben que dir alerta. I tens aquella nina que no vull venir aquí, bé, però hi ven queixant-se, no vull aquesta roba i vull no sé què. Té personalitat. El dia de demà, quan tingui amics, dirà, vull venir perquè me fa ganes o no vull venir perquè no estic a gust, perquè no vull pujar en aquest cotxe, perquè no vull fer aquesta cervesa,
2: home,
3: perquè no vull...
2: Al final estàs parlant que ser així és una conducta de risc, a vegades. O en un futur te pot generar problemes.
3: Exacte.
2: Sobretot d'autoestima, com
3: deia abans. D'autoestima, de tenir personalitat i marcar límits d'allò que no te fa ganes i allò que te fa ganes. Evidentment, els pares tenim una responsabilitat i han de saber el que els hi convé o no, però han de reconèixer aquell esforç d'aquella persona que està cresquent i d'estar cercant la seva personalitat i el seu lloc a la vida, no?
1: Hem xerrat d'amics, hem xerrat de fills, hem xerrat de pares, crec que també hauríem de xerrar de pares, perquè...
3: I de feina.
1: I de fet, bé, clar, és que s'obren molt de melons, exacte. No? Però, per exemple, en, dins una relació de parella també s'ha de saber dir que no i s'ha de saber posar límits i s'ha de saber no només complaure a l'altra persona. Com trobar l'equilibri quan una de les dues parts necessita constantment agradar i que li estiguin darrere i que li vagin darrere?
3: No, i a més, a banda de tenir la parella, com la cerques? És a dir... Se pot no estar tot sol? Se pot no estar tot sol de cercar qualcú? Ja no... Doncs pues mira, pues per no estar tot sol, pues te vas adaptant, te vas adaptant, te vas adaptant i passes 10 anys la mateixa parella i no tens res que veure amb aquella parella. I en el final has deixat de ser tu per estar a de vora qualcú, per no estar tot sol.
2: Afecta tant d'àmbits, eh?
3: Moltíssims.
2: Ara apuntaves parella, feina, dia a dia, família, rols familiars... Des que som petites, adquirim, no?, aquests rols. Però ara bé, jo crec que després d'aquesta conversa el manco plantejar-se la qüestió. Estic fent això perquè m'agrada agradar o estic fent perquè realment m'agrada a mi? Què és el que crec que pensaran els altres? És realment tan important el que pensaran els altres? Mira, deixem aquestes preguntes sobre la taula. Perquè...
0: Mateixes 20 segons, parlant de com gestionar-ho a la feina, m'interessa molt. Ho dic perquè jo, com visc en dos éssers de llum... que tot el dia fan tàndem i jo estic una mica com a apartat. De fet, no sec ni de vora elles.
1: Pobre víctima.
0: Ja això com ho resolem? Jo que vull que hagi bon rotllo, que hagi pau i que tots estiguem contents.
2: Perdó, quina barra?
3: Jo crec que t'adaptes perfectament, eh? Jo crec que t'adaptes perfectament.
0: I doncs ja està.
1: No, com a peix dins l'aigua.
0: I doncs ja consulta, ja està. Jo esperava aquí, per si la gent podia, li
3: no,
0: podia servir ara,
3: sí,
0: aquest
3: no,
0: consell.
3: Sí. La típica persona que se queda una estoneta més, que te guarda te fitxa, o que te guarda aquell trosset de coca quan no ets, aquella persona que sempre està disponible, aquella persona que sempre s'està adaptant, aquella persona que mai té un no. Aquella persona que sempre queda, a pesar de que té un dinar, a pesar de que ha d'anar a cercar els nins, sempre fa pels altres. I en el final deixa de ser, deixa d'estar i deixa de fer el que ell vol pels altres. I te passa, Xisco?
2: I tu te veus així? Vinga, publicitat.
0: Jo som aquest. No
1: diré
0: una altra
1: cosa. Mare Santa.
2: Uns 27 minuts, te mereixes uns anuncis per reflexionar el que acabes de dir.
1: No, se mereix un Goya o un Òscar.
2: També.
0: Però de veres, bueno, oblideu que hi ha càmeres, hi ha micròfons
1: oberts. I tu t'has oblidat que hi havia càmeres ara.
0: Jo només he
1: fet
0: una pregunta.
1: Càmera oculta.
0: Només he fet una pregunta a la nostra psicòloga.
2: Sandra, ha estat un gust fer teràpia en directe, perquè crec que ha estat en tota regla. Moltíssimes
3: gràcies.
2: Uns consells més i continuem.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és informació.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En lloc de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. El dia, IB3 Ràdio.
8: Onze i mitja en punt, amb l'arribada de la tardor, hi ha una tradició que molts de balears esperen amb ganes, que sortir al bosc a cercar esclata-sangs, però enguany, de moment, la temporada es fa esperar.
9: Que caic!
10: Mare meva! Ué, David, ué! Olé!
11: Avui, anem a cercar! Volem curiosos!
9: Aquí tenim una randa, l'esput de randa, un bolet molt curiós, que també neix d'un ou, i és espectacular.
11: Aquests bolets fan pudor i atreuen les mosques, i aquestes reparteixen així les seves espores.
9: Aquí tenim un exemplar de bufa del dimoni. Quan el tropitges, molla fum, i realment el que molla són les espores.
11: És un bolet que és comestible quan...
12: La falta d'humitat als boscos de la Serra de Tramuntana després d'un estiu especialment sec i calorós ha dificultat l'aparició dels bolets, i és que no basta que plogui un dia. El terreny necessita acumular humitat i les temperatures han de ser moderades perquè puguin créixer, Xisco.
13: De fet, les sortides dels darrers dies encara han deixat molt pocs resultats i l'evolució de la temporada dependrà de les pluges que puguin arribar les properes setmanes. Per saber com ho viuen els aficionats a la cerca de bolets i quines expectatives hi ha enguany, avui ens acompanya Toni Guiscafré, aficionat a cercar bolets i que, a més, té una secció a les xarxes socials de la casa parlant, entre altres temes, de bolets. Toni, com estàs? Molt bon dia.
14: Molt bé. Gràcies per convidar-me.
13: Nosaltres sempre encantats d'aprendre de tot un mestre boletaire, com és el nostre Guisca, i te volia demanar, som a mitjan octubre i molts de cercadors ja haurien d'anar a les totes cercant bolets. Com ho vius i sobretot si ja has sortit a cercar-ne algun i si n'has trobat?
14: He de dir que encara no he anat i me preocupa perquè que estigui tot tan sec a mitjan octubre, quan jo me'n recordo que de petit... A mitjan octubre ja trobava les primeres clata-sangs, que no són els bolets més primerencs, però que ja n'hi hagués fa 10 anys. No sé, impacta que ara no hi hagi ni els primerencs, perquè no ha plogut gens i ara tot ve de cop. És a dir, fa molta calor i després farà una fretada més cap de 2 dies i te plourà pintura 100 litres. Ho sol fer això, aquest canvi brusc. Però jo encara no he anat perquè és que està molt sec tot.
12: No te demanarem les tresques, perquè ja m'ho has dit que no me'ls de diràs. No. Són dels secrets que vosaltres sempre guardam. Clar, és vera que no ets micòleg, no. Perquè ara abans en parlàvem, per ser micòleg has d'estudiar biologia i ser experta, però si vol a taire. I n'has après des de molt petit, te vam en imatges amb un paneret quan eres ben petitó. A mi m'agradaria saber qui t'ha ensenyat les tresques i t'ha ensenyat a destriar aquestes bufes del dimoni de qualsevol altre bolet o esclata sang que tenim per aquí.
8: Que per cert és espectacular, la bufa del dimoni, no l'havia vist així in situ, espectacular.
14: No, n'hi ha volen molt xulos. Jo em vaig aprendre del meu padrí per veure que moltes coses de mon pare i ma mare, que sempre m'hi duen per la muntanya, i clar, nosaltres tenim una fora vila que tenim una usina i també tenim Pinar i, vulguis o no, és una sort tenir això i poder trescar per allà.
12: Que dèiem Serra de Tramuntana, no és el teu cas, perquè no ets precisament d'un poble de la Serra de Tramuntana ni de...
14: La Serra de Llevant, de Cap de Pere. I, clar, també el que deies, imagina't si la Serra de Tramuntana falta humitat, que allà ha plogut molt més que per la nostra zona, que, bueno, que ja em vaig veure, l'altre dia vaig anar d'excursió i em vaig trobar, no cercava bolets, però em vaig trobar per la serra qualcun per un camí, que no eren bons, però al Manco ja n'hi ha qualcuns, però tot i així està molt sec.
8: Has dit abans que va ser el teu padrí que te va mostrar un poc l'art que suposa cercar esclatassancs, l'art d'aquest ofici, que molts desconeixem moltíssim. Te va donar algun consell d'aquest que dius, mira, aquest és que mai ho oblidaré, eh?
14: Bueno, n'hi ha un que és bàsic i és primordial, que és quan tu passes i encerques, que no deixis freses, és a dir, no deixis pitjada de per on has passat.
12: Sí, que la gent no sàpiga que,
14: que has passat per allà. Això implica, si trobes un bolet que no és bo, no l'agafis directament, i si l'agafes, tapa'l, és a dir, no el deixis tirat cap per amunt i això, que fa lleig també.
12: Jo t'he de dir que jo no és que n'hagi après, però és vera que també anava molt a l'ermita del meu poble, en el meu predí, i d'en fora, veus aquella muntanyeta d'allà, un, i era vera, davall n'hi havia un. Clar, són coses que no s'estudien, sinó que s'aprenen anant a...
14: És pràctica.
12: És pràctica. I, clar, per exemple, tu de, si n'hi ha un catxarec, no l'agafis, però a l'hora de destriar molta de gent que té ganes d'anar a cercar-ne i no sap i agafa sense sabre. Quins trucs podries donar a la gent, sobretot perquè no se pugui menjar un bolet que per ventura pot caure malament?
14: Primer de tot has d'estar segur de que el bolet que vegis sapigues quin és, que és bo, i si no ho és, bueno, sempre hi ha llibres, però millor consultar-ho amb qualcú que en sàpiga. Sempre hi ha pàgines web i tot. Per...
8: Les aplicacions són fiables? Perquè ara mateix, amb la intel·ligència artificial, fas la fotografia, fins a quin punt
14: jo
8: això...
14: Jo no me fiaria de ser...
8: Val, per això també és molt important. No fiar-se de la IA, que també s'equivoca amb els bolets.
14: És que hi ha bolets que, per exemple, jo que sé, hi ha l'esclat de sang, que és com el més mític, tothom va cercar esclat de sang, però hi ha l'esclat de sang bors, que són molt parescuts, que són un poc més grocs, aquests esclats de sang que solen ser més vermellosos, més ataronjats, i que són, quan els ateres, per exemple, li ateres el tronc, fan lletrera, és a dir, surt un líquid blanc. És a dir, l'esclat de sang bo, quan el ateres, d'aquí ve el nom esclat de sang, que per això fa sang, perquè és color vermell. Molta gent agafa aquests bors pensant que són esclats de sang, però un dels indicadors que no és bo és que quan el ateres fa lletrera.
13: Sí, però també en aquest sentit, llisques, la naturalesa et sàvia i de vegades ja te dona com a pistes de que un bolet no és bo.
8: Sí, però no tots són vermells en taques blanques.
13: Si tu trepitges un bolet com la bufa del dimoni, vols que com ells sorties pores,
8: sí,
13: tu ja saps que allò convendria que no t'ho menjassis.
8: Totalment.
13: O si tu agafes un esclat de Sant Bord i vols que comença a sortir com tu deies, brau, doncs tampoc te'l mengis. Ho dic perquè també de vegades insistim molt en menjar-nos tot allò que trobam i dius, tampoc cal. No m'alerta, no per menjar esclat de Sant, has d'acabar sota terra.
14: No, i que hi ha bolets que, per exemple...
13: Bé, i abonant esclatassancs.
14: hi ha bolets que jo trob i que sé que, segons el llibre, són bons. Però jo tot i així no me fi i no ens agafo.
8: O sigui, tu ets superprudent.
14: Prudència. Jo sí.
13: Prudència boletaire.
14: Pentura sé que és bo, però jo sempre agafo que me trob. És a dir, esclatassanc, picatornells, peu de rata... Que són
8: Toni,
14: bons.
8: Tens algun ritual especial abans de
14: ritual?
8: Sortir? Sí, perquè això és com molt cerimoniós, és veritat. La companyia que tries, la panereta que tries... No sé si tens algun ritual especial que el faci especial aquestes sortides que fas.
14: Bueno, el cap i la fi és com anar d'excursió. I jo m'agrada molt. I sí que el més important és d'un paner. Mai dugueu bossa de plàstic.
12: Per favor.
8: Això,
14: mai.
8: Sí, per favor. Veus gent amb bosses de plàstic?
14: Sí.
8: De veres?
14: Però això indica que no són boletaires.
8: Han sortit per primera vegada. Probablement o segona.
13: Què vos agrada aquestes castes de boletaire autèntic?
14: No,
13: i part
14: però té una explicació. I és que la bossa de plàstic no deixa que els bolets se reproduesquin. Perquè el bolet, per ser làmina, molla les espores,
8: clar, no
14: que no se veuen. I clar, una bossa de plàstic no deixa transpirar bueno, no deixa que surtin les pores perquè llavors n'hi hagi més.
12: I quan vas a cercar bolets i no en trobes, què fas? O com te sents? Perquè clar, supos que també és una mica de frustració, no? Tens, supos que des d'aquesta usina que tens a que vostra, però no sé si tens qualque zona concreta, no direm d'on, si de la serra de Llevant o de la serra de Tramuntana, tens qualque, no sé si diu grell?
14: Agre,
12: perdó, agre. Que no, ara ho he dit malament. Tens qualque agre segur fitxa que sempre rondis?
14: Sí, entenc, però clar, quan s'acaba l'agre he d'esperar un fred de setmana que torni a sortir i bé, jo vaig per Cap de Pere, vull dir, a la meva finca i si no vaig... Bueno, que ara veïnat no hi vaig, però a qualque pinar i qualque usinar que conec, sí.
12: I quan duts la frustració?
14: Malament, perquè de vegades hi vas motivat. A cercar-ne pensant mira, avui però és que fa bon dia i no acabes trobant
12: com els caragols, això, no? Avui ha plogut, segur que surten molta caragols.
14: Els caragols, si plou, sí que t'assegures que... Sí. sempre hi ha d'haver quan plou.
15: Exacte, però amb els bolets no bolets... passa el següent.
13: I una pregunta, no anava a dir si ets agres, no s'ho confessen ni per amor. Ho dic perquè no sé si...
14: Ni per amor, ni per amor.
13: No sé si se lliga molt.
15: El que és sagrat és sagrat.
13: Mira si t'estim, que t'ha dit content que és meu agre.
14: Això seria una bona declaració.
13: Una bona declaració.
15: És amor absolut. Sí, no. Això és amor en tota regla.
13: I per, si no, tot, i per tota la vida, perquè si no, quan ja confesses un agre, t'esposes que la teva ets parella passi abans que tu i te'l trobis totalment ja.
14: Si això passa buit. Generacions en generacions, diria.
12: Anava a dir que si en lloc de confessar sagre, que en Xisco diu que és una manera de declarar l'amor, per ventura triaries més lo de t'acuinaré uns bons bolets.
14: Bueno...
13: M'ha fet gràcia, m'ha fet gràcia la frase i la gesticulació.
15: I el context.
13: Te faré un bon bolet.
12: Si et semen.
14: A veure, bon més declaració, més forta la d'en Xisco, però...
12: Sí, eh?
14: Di sagra.
13: Un home autèntic. Si qualcú creu en que sereu parella per tota la vida,
14: clar, sí, sí.
13: Te confessarà on té sagra.
14: Que ho ha de saber.
15: Toni, vos promets?
13: Jo t'he de dir que a mi me'n van confessar un i no sé on és.
14: No, ja, no, de trobar, però
13: no,
14: de trobar,
13: no, no, no, jo hi vaig anar allà de vora, ens m'ho ropit i m'ha dit que aquest era el meu agre tal i quan me l'ha mostrat.
15: Però geolocalitzat o no? No vaig, o simplement jo, no, orientatiu? No, no, perquè si no és molt complicat.
13: Vam anar a fer una volta, l'única vegada que he anat a fer-se l'estat d'on se m'ho ropit, i m'ha mostrat on tenia ell el seu agre. I jo li vaig dir, ai, gràcies, però és que no me'n record ni... És que, clar, sé que era un arbre.
14: Ha de tenir
13: però,
14: memòria visual.
13: També. Clar, no, i sobretot has de saber orientar. Clar. Per tant, també hi ha declaracions d'amor que són romàntiques, però han de tenir una utilitat pràctica.
15: Toni, no te demanaran que confessis això, ni molt manco, però manco quan surtis per primera vegada i trobis, sí? Quan siguis a sortir amb èxit, vens a contar-ho, val?
14: Clar, clar, clar, tornaré.
15: Moltíssimes gràcies per aquest repàs.
14: A vosaltres.
15: Joana, Xisco, vosaltres, tu has sortit una vegada,
13: un
15: Joana?
13: Mai.
12: Jo he sortit de petit en sopredit, però ara,
15: però de moment,
12: que no en sé.
15: Ja hauríem de reprendre.
12: De cocaïa espiritual.
14: Poden fer una...
13: Podem
15: fer una sortida.
13: Boletaires de Balears.
15: Un
13: bateig. Un
15: bateig. 11:41, uns consells més.

0: platges.
1: El dia. IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio és humor.
3: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: desde un punto crítico, ¿no? De decir, obviamente, ni vas a dejar de comer, ni, o sea, que los consejos sean lógicos, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, siempre tenemos que divulgar desde una base científica, eso siempre.
1: Anava a dir, gran repte és entendre què hem de menjar d'una altra manera. Tu ara ho decías, el desayuno.
0: Sí.
1: Nuestro desayuno canónico eran unos cereales azucarados con leche, lo veíamos en todas las películas, también
0: claro.
1: Habíamos importado este modelo aquí, i los niños
0: Sí.
1: se anaven a escola, havent baranat això, ara mos dius que no, perquè això te puja lo que serien ses puntes de glucosa, i ja tenemos el drama armado, porque a las dos horas hay que volver a comer. También con el tema de la proteína. Ahora,
0: Sí.
1: Muchas dietas indican, con tu deies, que hay que comer proteína para ir alimentando el cuerpo, cuando durante mucho tiempo la demonizamos. Hay que aprender a comer otra vez. Hay que hacer un reset cerebral para entender que a lo mejor lo que habíamos practicado hasta ahora no era aquello que tocaba.
0: Bueno, yo creo que, a ver, siempre hemos hablado de lo mismo. Lo que pasa que luego el marketing como que se va fijando en diferentes áreas y va cambiando sus puntos de vista. Es decir, hasta hace poco las grasas estaban completamente demonizadas y todo el mundo compraba los productos 0% o light. Ahora ya nos hemos ido a otra era, ¿no? Y es el de la proteína. Entonces, ahora todos los envases te ponen más proteína. Entonces, yo creo que no hay que fijarse en el marketing, en los envases y demás, sino que, bueno, hay que aprender a comer bien, eso lo primero, ¿no? Pero que yo creo que en este caso el marketing hace bastante daño, pero realmente siempre es el mismo mensaje.
2: Hem d'aprendre a menjar bé i aquí tenim unes pautes superinteressants. L'autora de Dime què comes i te diré què bacteris tienes i just acaba de presentar a més aquest llibre superinteressant, 5 setmanes per a desinflamar-te. Nosaltres hem conegut aquí un petit tast, però segur que serà super rellevant a totes les persones que vulguin anar al Club Diari de Mallorca avui a les 6:30, escoltar-la, no? I sobretot posar en pràctica, la veritat, aquestes idees que no només quedin al paper. Blanca, un gusto haberte conocido.
0: Muchísimas gracias
2: por estos consejos. A partir de mañana desayunamos muchísimo mejor, te lo prometo.
1: I verena volves amb Toni Fuster.
3: Sí.
2: És bé, sí, perquè ha d'agafar energia per repassar
3: tota
2: l'actualitat esportiva.
3: Perquè això d'aigua, llimona, cúrcuma, pimienta i crema, tot, això desinflama. Allò m'ha desinflamat, eh?
2: Sí?
3: Vaig perdre 3 quilos darrere això. Vaig estar dos mesos amb aigua.
2: Blanca, l'opinió de l'experto.
0: Bueno, a ver, yo lo que he dicho antes, o sea, no es que haya un alimento, ¿no? Unas especias que te vayan a hacer perder peso como tal, ¿no? Es un poco el conjunto de, claro, comer menos y tal, pues es un conjunto un poco de todos.
2: No hay superalimentos.
0: Claro. A ver, son superalimentos porque son muy buenos, pero claro, siempre con una base ya buena, si no, no valen.
2: Toni, t'ha servit, però
3: sí, servit.
2: Amb pinces. Me contes l'actualitat esportiva?
3: Sí, te conca, pel que fa referència al Real Mallorca, hem estat avui de matí a Son Bibiloni, en aquest entrenament, uns minutets a porta oberta, hem pogut veure Sumajoro, que s'està entrenant a banda dels seus companys, un futbolista important que no va jugar ni un minut l'altre dia i que no veurem si pot arribar en el partit contra l'Eibar. Es dubta Pablo Torre, que es troba en un procés víric, no s'ha entrenat avui a Son Bibiloni, no descarta que demà o demà passat ho pugui fer. L'equí, recordem, entrenarà fins divendres, abans de viatjar a Eibar, on quedarà Vitori, en aquest cas, quedaran a Vitoria i després ja, abans del partit, viatjaran cap a Eibar per jugar i provar. Això per un costat, pel que fa a l'actualitat del Real Mallorca. Per altra banda, avui torna a ser vespre de Champions, avui serà el torn del Real Madrid, que visita Roma per jugar a les 9 del vespre, contra el conjunt italià, i el Betis, que jugarà a la Cartuja contra el Porto. Ahir, recordam la victòria del Barça 1-4 al Galatasaray, l'Atlètic de Madrid, que també es va imposar per 2-0 al Manchester United, i el Villarreal 3-1 al Nàpols. Per tant, triplet espanyol en aquesta competició europea, la millor competició continental.
2: Moltíssimes gràcies, company, com sempre. I ara repassa el contingut del programa del dia, començant per Eivissa i Laura Tur. Bon dia.
4: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on nosaltres avui començarem el programa parlant d'un mar de possibilitats. Ja sabeu, un programa que des de fa 22 anys apropa la mà a tot tipus de gent amb diversitat funcional, de totes les edats. En parlarem amb la seva coordinadora, Nana Serapio, i també amb el director del Club Nàutic, amb Vicent Canals Riera. Més tard ens visitarà la nostra farmacèutica de guàrdia, na Fanny Juan, per parlar de la pèrdua de qualitat de la son que estem experimentant com a societat des de fa uns 20 anys aproximadament, i sobretot com podem pal·liar aquesta mala qualitat de la son. I completarem el programa sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat, per parlar del voluntariat lingüístic de l'Institut

0: Institut d'Estudis Eivissencs i tot això serà l'entrevista que ha fet na Nieves García Galvez.
1: Doncs pues escolta, Midó, tot d'una, moltíssimes gràcies, a companya. Tu. També Joana Maroto, al capdavant del Dia a Mallorca i noves propostes.
2: Idò sí, perquè avui parlarem d'un parell de coses. Per exemple, parlarem de vacunes i de vacunació, perquè ja saps que ha començat aquesta època de grip, de Covid, de virus, que ja mos comencen a revoltar. Ho farem amb el pediatre Edelmiro Vergés. Per cert, jo ja predic en l'exemple i ja tinc cita dilluns per vacunar-me.
1: Molt bé, molt bé.
2: Dia de nou comença la campanya per tota la gent. Dia 5 havia començat per escoles i persones grans. Dia de nou, que és dilluns, per tothom qui se vulgui vacunar. També parlarem del Consell Local de la Infància de Sant Joan, que està creat per donar bou en els nins i nines d'aquest poble. Parlarem de Remi de Bermada amb la Bàrbara Mesquí de Mora i també, per tancar de la paradeta, parlarem dels actes de la setmana contra el càncer de mama.
1: Que just a partir de la setmana que ve tindrem també portaveus i diferents convidats al respecte.
2: Contra el càncer de mama. I se fan moltes activitats a molt de municipis precisament per donar suport, per cercar finançament per la investigació i sobretot per seguir ajudant i donant suport a les persones que pateixen aquesta malaltia.
1: Des d'aquí li donarem la màxima difusió. Nosaltres posem punt i final en aquest programa, com sempre. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. Tornant demà a partir de les 9. Que tingueu un bon dimecres.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El Tribunal de Comptes ha aplicat la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i la resta d'encausats per les despeses del procés del 1 d'octubre de l'any 2017. Segons en recull la sentència, l'òrgan fiscalitzador absol tots els encausats, entre els quals figuren també l'expresident Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig.
2: El Tribunal de Comptes assenyala que no ha quedat acreditat que aquestes despeses es pagassin amb fons procedents del pressupost de la Unió Europea. Per tot plegat, el Tribunal declara procedent la mesura de gràcia i ordena aixecar de manera immediata totes les mesures cautelars fiances adoptades durant la fase d'actuacions prèvies.
1: En clau electoral, el coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maello, ha destacat avui la disposició de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de fer un pas al costat a Front Ampli per facilitar la unitat de l'esquerra de cara als comicis del pròxim 29 de novembre. El líder federal de la formació considera que el país es troba en un moment determinant que requereix de responsabilitat històrica.
2: Segons Maillo, l'oferta de Colau deixa en evidència qui aposta realment per la confluència i qui no. Amb tot, el dirigent d'Esquerra Unida ha advertit que, si bé la mà està estesa per sumar el màxim d'organitzacions possibles, el Front Ampli ja disposa d'un projecte i es presentarà a les eleccions generals, hi hagi o no acord final amb els morats.
3: Las cartas están sobre la mesa y todo es más fácil de lo que parece. Tan fácil como nosotros estamos dispuestos a una alianza amplia y después las demás organizaciones que decidan lo que consideren, pero que asuman también un poco la necesidad de la responsabilidad del momento histórico que ahora vivimos.
1: Mentrestant, a Madrid avui ha començat una vaga indefinida per l'educació pública. La jornada ha arrencat amb una càrrega de la policia contra un piquet informatiu d'estudiants a la Universitat Complutense de Madrid, que s'ha saldat amb 5 detinguts acusats d'atemptat contra l'autoritat. Més enllà d'aquests incidents a l'universitat, la protesta ha afectat les principals artèries de la capital d'ençà de primera hora del matí.
2: Un grup d'educadores infantils ha tallat el passeig de la Castellana per recordar que ja sumen 6 mesos de mobilitzacions sense cap canal de negociació obert amb el govern autonòmic. Els docents reclamen principalment una reducció de les hores lectives, la baixada de les ràtios d'alumnes per aula, un increment del personal d'atenció a la diversitat i una millora salarial per frenar el que consideren un deteriorament de l'escola pública.
1: I aquí a les Balears, els socialistes de Palma han acusat el batlle Jaime Martínez de retallar freqüències de les línies de l'EMT que més utilitzen els veïnats. Exigeixen més inversió per augmentar la flota de busos i que es contractin més conductors.
2: Concretament fan referència a les línies 4, 5, 7, 8, 20, 30 i 35. El candidat a la batllia, Iago Negueruela, assegura que aquestes propostes obeixen el fet que els vehicles de l'EMT cada cop ofereixen un servei més dolent i que cada vegada és més difícil accedir-hi.
4: Líneas que pasan por el centro de la ciudad, que son necesarias para los barrios, tienen que incrementarse y no reducirse para dar un servicio pues más turístico. Yo creo que el servicio de la MT es esencialmente un servicio para el vecino y vecina de Palma, que es a lo que hay que apostar, hay que reforzar y hay que reordenar.
1: Son las 12 y 4 minutos, más noticias a la 1 en punto.
0: Más información a ib3noticias.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
5: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: El Dia Nacional del TDA, que se celebra oficialment el 27 d'octubre, tot i que hi ha associacions que ho commemoren en altres dates, com per exemple el dia 17. És el cas de l'Associació de TDA de Menorca. Organitza una jornada informativa dissabte que ve. Ho fa posant especial atenció a l'alimentació i en el benestar de les persones que pateixen aquest trastorn. Es tracta d'una condició del neurodesenvolupament que afecta l'autoregulació, la funció executiva i l'autocontrol. Per tant, afecta de manera directa en el desenvolupament i funcionament del cervell. Encara hi ha molts mites i prejudicis al voltant d'aquest trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. Avui intentarem desmuntar-ne alguns. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. És dimecres 14 d'octubre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle ara.

el Dia Internacional dels Residus Tòxics, Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Trasplants, Dia Mundial de la Costurera i Dia Mundial de l'Improvisador.

I sabeu per què és el dia de l'improvisador? No, no és perquè sapiguem improvisar o per la gent que sap improvisar o que li agradi improvisar per la vida. No, no, no. Resulta que avui es fa homenatge a Natsal, el buit més increïble realitzat per un home des de l'estratosfera. Va ser el 14 d'octubre de 2012, quan un paracaigudista exmilitar australià de nom Felix Baumgartner es va llançar des d'un globus en caiguda lliure a, atenció, 38.969,3 metres d'alçada. És a dir, a més de 39 quilòmetres d'alçada de ser estratosfera. La caiguda aquesta li va otorgar 3 rècords mundials. Entre ells, es va convertir en el primer home en rompre la barrera del so sense utilitzar un vehicle. Va tardar, des que va saltar fins a tocar terra, 9 minuts i 9 segons. La velocitat màxima va ser de 1.357,6 km per hora.

Un esportista extrem que va realitzar al llarg de la seva vida diferents aventures, totes increïbles, va sobrevolar també el Canal de la Manxa amb un tanc d'oxigen a l'esquena, com si fos un superheroi. Es va, a més, llançar des de les torres patrones de Kuala Lumpur, a Malàsia, i moltes més gestes èpiques fins que va morir l'any passat, el 2025, quan es va tirar en parapent a la regió italiana de Les Marques. Va perdre el control del seu equip i va caure a la piscina d'un hotel a la costa de Fermo, i això li va provocar la seva mort. I volar.

0: Un home que va volar tota la seva vida. A Menorca podem saltar des del toro, en parapent, que us sembla l'experiència més forta que podem gaudir a la nostra illa, per uns 90 euros, i podem saltar la muntanya més alta amb 356 metres d'alçada. Bueno, no està malament, vull dir, per aquells que no ho hem fet mai o no tenim aquesta afició al vol, és una experiència que pot ser xula.
1: I volar, i sentir que ja no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor.
0: I tot i que hi hagin 356 metres d'alçada en el toro, també podem tenir gestes bastant intrèpides i també podem tenir algun problema. Us hem d'explicar que el passat 15 de gener un parapentista es va llançar des del toro, va caure des d'un tram de red elèctrica, es va fer un petit mal i va també en el cable, i es va ocasionar una apagada que va afectar a 59 usuaris i 13 rats.

0: No sé si en Axel Camarasa li agrada això de volar. Ho has provat mai, això de saltar amb parapent?
1: Hola, què tal?
0: Hola, mo, què? Bé,
1: no,
0: tu?
1: Ni no, de conya.
0: Ni de la teva cara,
1: no.
0: Ja ho deia, eh? Has quedat amb cara de...
1: No. Ni tan sols les atraccions aquestes de caiguda lliure, eh?
0: No és de volar. No t'agrada.
1: No.
0: Bueno.
1: A tu?
0: Jo he volat amb parapent en alguna ocasió. Xulo,
1: sí?
0: Divertit.
1: Val la pena?
0: Val la pena, sí, m'agrada.
1: Doncs...
0: Tot i que fa cosa, que molta cosa, eh? Va ser amb un, com es diu això? Un penya-segat.
1: Un precipici.
0: I sentir que no me falla la voz. Algun dia podríem fer una sortida del dia a Menorca i tirar-nos tots amb parapent pel Toro. Què et sembla?
1: Malament.
0: Com a, no sé.
1: No us espero baix.
0: En comptes d'un sopar de Nadal, podem fer una tirada de Nadal.
1: Allò de team building, eh, una mica.
0: Què et sembla?
1: Molt
0: aquelles
1: bé.
0: Coses, sí.
1: Sí,
0: no?
1: Estaria bé, per fer equip.
0: Fem equip, ens tirem pel parapent i després anem a...
1: I allà on aterrem.
0: Qualque restaurant que hi hagi per allà baix i que estigui obert, eh?
1: Podem, sí, perquè ara ja està complicat.
0: Correcte.
2: Ah, lots, en sèrio. Volando junto a
0: ti. Bueno, que el temps passa volant. Avui conversarem amb en Miquel Muñoz, president de l'associació TDAH Menorca, perquè dissabte, com dèiem, celebren el Dia Internacional, el Dia Nacional d'aquest trastorn, amb un programa ple d'activitats, posant especial atenció a l'alimentació, i volem conèixer tots els detalls. Després conversarem amb Naina Ruiz de Azúa i Cladera. Ella és consultora empresarial, és una de les professionals que estan atenent avui matí a l'oficina de l'Autònom itinerant, que trobareu a la plaça d'Espanya de Ferreries. És dimecres, per tant, tenim secció dedicada als comerços emblemàtics, coneixerem la història de Can Anglada, conversarem amb Miquel Anglada, tercera generació d'un negoci dedicat, entre d'altres, a la coca rosa, la cadira menorquina, un negoci de Ciutadella.
3: Bon dia i bona hora!
0: Aquest és el menú que tenim preparat per avui des d'ara i fins la una. Abans, però, coneixem les notícies per on passen aquesta hora del dia, company.
1: Doncs passen pel nombre de passatgers que han circulat per l'aeroport aquest passat mes de setembre i freguen els 600.000 visitants. Això suposa un increment del 3,7% respecte al mateix mes de l'any passat. És, de fet, l'illa que experimenta un major creixement. Des que va començar l'any, el nombre de passatgers supera ja els 3,7 milions, un 2,7% més que el 2025. Tot apunta, doncs, que Menorca tornarà a registrar enguany una dada rècord d'usuaris a l'aeroport. Al conjunt de Balears s'han superat de gener a setembre els 40 milions de passatgers. També és notícia que l'Ajuntament de Ciutadella ha desallotjat de manera urgent dues persones que vivien en un edifici en runes de propietat municipal. L'immoble presenta risc d'esfondrament, motiu pel qual a finals d'agost se'n va obligar a sortir els ocupes que hi residien. Un d'ells ha ingressat a la presó i l'altre a la casa d'acollida. El consistori té previst declarar l'edifici en estat ruïnós. Es tracta d'una construcció de 86 metres quadrats en una parcel·la de 645 a tocar de l'escola Pintor Torrent, que també té usos educatius. En trobar-se fora d'ordenació no es permeten obres de consolidació ni de modernització. Per tant, l'única opció és esbocar-ho. L'Ajuntament estudia ara quins usos podrien acollir aquests terrenys. I acabem coneixent José Carmelo, que té 67 anys i que ha començat aquest dimarts una vaga de fam davant l'Ajuntament de Sant Lluís per denunciar la manca de suport que diu ha rebut per part dels serveis socials municipals. El passat dia 6 va ser desnonat de la caseta que tenia llogada en un hortal després que els propietaris no li renovessin el contracte. Assegura que a hores d'ara no té cap alternativa on viure.
4: No me puedo duchar, no me alimento bien. No me puedo curar porque todos mis medicamentos quedaron allí. Mi objetivo es que me den algo, una vivienda, por lo menos una ducha. Pero es que me niegan hasta una ducha y he vivido toda la vida aquí. Entonces, ¿por qué este desprecio?
1: Diu que no es mourà de davant l'Ajuntament i que mantindrà la vaga de fam fins a aconseguir una solució. Assegura que ara mateix l'únic que li queda és lluitar.
4: Alternativa a las que tengo es luchar. Luchar y dar a conocer todo lo que me ha pasado. ¿Y por qué? Porque son negligencias de los demás. ¿Por qué esta gente no tiene, no sé, la decencia de decirme, pues por lo menos mira, dúchate aquí, ve al polideportivo, pégate una ducha? No, llevo desde el día 6 sin lavarme.
1: L'Ajuntament, per la seva banda, afirma que l'home no compleix els requisits per a ser considerat un perfil vulnerable.
0: Aquestes són les notícies. A les 2:30 n'hi haurà més ampliades i notícies noves amb les que l'Àxel Camarasa encara està fent feina. Gràcies, company. Fins d'aquí una estona.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu. Adéu.

0: Mayol.
1: Bueno, tenim unes temperatures encara força agradables, mínimes d'entre els 17 graus i màximes 25 graus. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu cel poc ennivolat, amb intervals de nivolats alts, predomini de sol per la resta de la jornada, amb vent fluix de tramuntana. La vida.

0: El dia Menorca, fet a casa.
1: IB3 Ràdio és diversitat. Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquest dia és Amor. La Fira del Formatge Mahon Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del Camp de Menorca. Cinquena Fira del Formatge Mahon Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Amor, Ajuntament d'Amor.
2: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera, plora que plora, i ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
4: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: El dia Menorca, fet a casa.

0: El TDAH, o trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, és un dels trastorns del comportament més comuns en la infància, que persisteix també en l'edat adulta. Les persones amb TDAH poden tenir dificultats per a mantenir l'atenció, la concentració, controlar impulsos o fins i tot estar quiets, encara que tots els fillets puguin mostrar aquests comportaments en moments puntuals. En el cas de TDAH, aquestes conductes són persistents, interfereixen en el seu dia a dia i afecten també en el seu desenvolupament acadèmic, emocional i social. Dissabte, l'associació de TDAH Menorca organitza una jornada a l'Auditori de Ferreries amb xerrades i activitats molt interessants per commemorar el Dia Nacional del TDAH. Ens acompanya via telefònica el president de l'associació TDAH Menorca, Miquel Muñoz. Com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Bon dia a tothom.
0: Imaginem que en plena setmana de preparació de tot el que teniu preparat per aquest dissabte, quin és el lema enguany o en quin punt voleu posar especial atenció en aquest Dia Mundial del TDAH, Dia Nacional del TDAH?
1: Doncs mira, nosaltres cada any el celebrem sempre, no és una data fixada, sinó que va variant, depèn de però fem durant el cap de setmana del mes d'octubre. Doncs amb aquesta diada que celebrarem el dia 17, aquest dia nacional, el que farem és que donarem protagonisme al TDAH adults i al TDAH en l'alimentació. L'alimentació tant sigui amb l'etapa de la infantesa, d'acord, l'adolescència, i després també pautes també per als adults, que també doncs, a vegades estan molt perduts quan tenen un diagnòstic del TDAH en l'edat adulta. Llavors, l'alimentació també trobem que és molt important perquè equilibra totalment tots aquests punts normals que ens fan els TDAHs estar una mica per sota del que seria l'edat biològica.
0: Miquel, hi ha encara molts mites, molts tabús, moltes coses que no se saben al voltant del TDAH i sempre rellem, o potser es coneix més en l'edat més infantil, no? En la infància, però el TDAH es manté també a la vida adulta i potser no es té tan present?
1: Doncs aquesta pregunta que formules és molt interessant perquè, normalment el TDAH amb adults antigament no es diagnosticava. Per tant, com sabem que una persona adulta és TDAH? Perquè amb algun descendent, normalment un fill o una filleta, doncs se li fan les proves i li surt un diagnòstic de TDAH. Com que això és genètic, per tant, o per part paterna o per part materna, doncs aquí ja comença a haver-hi un moltes preguntes que es fan als pares. I després hi ha molts adults que ens estan demanant, tenim molta demanda, hi ha bastanta demanda, a veure, ens diuen com podem començar a que ens donguin possibilitats o ens ajudin a fer-nos el diagnòstic de TDAH per adults. És per això que un dels punts d'aquesta trobada doncs volem donar importància al TDAH, als adults.
0: I aquesta importància també és l'alimentació, no? Que tant ens equilibra a tots i portar una alimentació equilibrada sempre és un benestar cap a la nostra salut en persones amb TDAH, que encara és més important. I a més també trobar aquesta rutina en els àpats, que pot ser que sigui alguna de les complicacions, perquè com es presenta, en quines formes es presenta el TDAH?
1: Doncs mira, el TDAH, sobretot, si ens basem en la infantesa o l'adolescència, és un caos, és un autèntic caos. Com que, clar, hi ha un desgavell neurodivergent, amb altres aspectes, doncs també es manifesta a l'alimentació. Pues com? Doncs menjant a deshores, menjant molts hidrats de carboni, poca verdura, sent molt selectiu, sent molt, el que diríem, un llepafils, que això un llepafils no té res a veure, però també el puc posar dins aquest conjunt d'anomalies que pot tenir amb l'alimentació un enlot que tingui un diagnosticat un trastorn. Per tant, aquestes pautes el que volem és als pares que tinguin la màxima informació per crear uns hàbits alimentaris, unes rutines, un tipus de menjar variat, però també de saludable, i que es vagin instaurant doncs, un criteri perquè el salot o salota doncs, cada vegada vagi regulant i agafant uns hàbits d'alimentació, sobretot d'horari, i després ja, conseqüentment, doncs, l'alimentació variada i saludable.
0: Clar, això dels horaris és tot un exercici, no?, per a les persones amb TDA, que dissabte justament teniu en Josep Lluch, dietista, nutricionista,
1: sí,
0: i pare de dos
1: fiets
0: que parlarà i ratllarà i donarà eines, sobretot tan important, això el diagnosi és important per després poder tenir aquelles eines que fan que la vida sigui un poc més tranquil·la o més fàcil, o que sapiguem, ens coneixem també un poc més, si tenim, en el cas del TDAH, si tenim TDAH, o qualsevol altre trastorn que puguem tenir, que n'hi ha diferents,
1: bueno,
0: uns quants.
1: Hi ha uns quants. Fixeu-vos que el TDA, com un trastorn neurodivergent, també va agafat de la mà d'una discalcúlia, va agafat de la mà d'una dislèxia, va agafat de la mà d'un possible TEA. Hi ha tota una relació que, com que això està enfocat a dins del frontal nostre del nostre cervell, és una part, i que teníem de tenir en compte que un diagnòstic de TDAH té com 3 anys per sota de maduresa de la seva edat biològica. Això ho hem de tenir molt clar. Per tant, quan ens trobem alguna persona, amb adolescència sobretot, o amb infantesa, que actua d'una manera molt infantil, o que té una certa mancança de, doncs hem de pensar que pot ser que estigui en un trastorn d'aquestes característiques.
0: Ana Maria Garau, psicòloga general sanitària, també experta en neuropsicologia, psicoteràpia, també amb molts anys d'experiència, no, Ana Maria? Serà una conferència ben interessant.
1: Sí, sí, i ella doncs, ja ens parlarà de com els adults, com afrontar el TDAH. Una cosa també cal subratllar, la sanitat pública, els diagnòstics de TDAH, quan ets major d'edat, ja tens 17-18 anys, ja no entra, ja no pots fer un diagnòstic per la Seguretat Social. Ja ho has de fer per privat. I nosaltres, una de les coses que també volem reivindicar i també volem, posar a sobre la taula del debat del dissabte, és que l'administració hauria de també poder de diagnosticar a majors d'edat el TDAH sense passar per una consulta privada. Jo crec que podria ser molt beneficiós per social i per les persones.
0: Mm-hmm. Clar, prejudicis socials, molts mites que encara hi ha entorn al TDAH, tot això tenen un impacte i, evidentment, afecten sobretot també les males interpretacions, no, Miquel? Per una persona que té aquest trastorn, tantes males interpretacions que hi poden haver en l'àmbit de sanitat, a les escoles o aquelles eines que moltes vegades fan falta, tot això té un impacte directe cap a la persona que pateix aquest trastorn.
1: Sí, sí. Si ho basem en dues èpoques, o sigui, l'època nostra, diguem-ne, això abans no es coneixia, o es coneixia molt poc, no s'estava investigant, anaves a escola, eres hiperactiu, eres molt, molt pillo, i ja et deien que eres molt pillo, que no es porta bé, que no presta atenció, clar, i això ja t'etiquetaven, d'acord? I així ha passat durant tota la nostra trajectòria, fins a arribar a l'edat adulta, i continuem, i considero que molts de nosaltres hem sigut uns supervivents. Actualment hi ha recursos, no?, per quan a l'escola hi ha equips d'orientació. Els pares també s'impliquen en l'educació dels seus fills, i a partir d'aquí, doncs, neix aquestes associacions que el que fan és ajudar, buscar subvencions, presentar projectes per poder que les famílies se'n puguin beneficiar amb totes les tècniques d'estudi o totes les teràpies que puguin fer amb el seu fill, sigui logopedes, psicologia, etcètera, etcètera. I nosaltres estem bonificant el 60% de les quotes de les nostres famílies. Les bonifiquem. Per què? Perquè treballem per elles.
0: I de totes aquelles famílies, persones que tinguin dubtes, que tinguin inquietuds, que tinguin preguntes, es poden dirigir a l'associació TDAH Menorca dissabte 17 d'octubre a l'Auditori de Ferreries i trobaran en el president, en Miquel, tota la junta i tota la gent que forma part de l'associació i, a més, aquestes activitats preparades des de les 9 del matí que es llegirà el manifest. Tu mateix, no, Miquel? Et tocarà llegir el manifest com a president de l'associació?
1: Sí, em tocarà ja obrir aquesta jornada amb moltes ganes. Espero que hi hagi moltíssima participació amb gent de la sanitat, de l'educació, l'administració, etc. Crec que són també per nosaltres ponents o perdoneu, que siguin que ens visitin, vale? perquè jo creiem que són molt importants per nosaltres.
0: I d'allà mos veiem dissabte. Moltes gràcies, Miquel, que sigui un èxit.
1: M'agradaria fer un punt, si vols, per dir-te que hi ha hagut un institut, d'aquí no diré el nom, però que hi ha hagut un institut que ens va posar en contacte amb nosaltres perquè en un cicle d'ESO hi havien 7 casos de TDAH. I, per tant, ens van posar en contacte, per tant, tenim molta visibilitat, ens van posar en contacte quines eines o quines eines ens podeu donar per poder treballar aquesta situació que pels professors també no és fàcil, no tenen prou coneixements per poder tractar això. I estem molt contents perquè després nosaltres els donem molt de feedback i els dirigim a professionals on els quals poden treballar el TDAH.
0: Fantàstic això, perquè és beneficiós per la persona, per l'alumne que té i també per als professionals i docents que els acompanyen. Miquel, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que sigui un èxit dissabte. Vos troben a través de xarxes socials i també a la pàgina web de l'associació TDAH Menorca per a aquells que tinguin ganes de posar-se en contacte amb altres. Una abraçada.
1: Una abraçada a tots i us esperem el dia 17 amb unes jornades molt interessants. Moltes gràcies.
2: El Dia Menorca. Fet a casa.

0: Seguim en directe al Dia Menorca, canviem de tema, i ara Munanam, amb tots els autònoms ben pendents, atenció, perquè avui us donarem bones informacions. Resulta que tenim a Ferreries l'oficina de l'autònom itinerant a la plaça d'Espanya de Ferreries. Està oferint assessorament i informació sobre tràmits, ajudes, tota la informació que necessitem els autònoms o les persones que vulguin iniciar una activitat empresarial. El servei ofereix atenció personalitzada per a resoldre dubtes sobre ajudes, tràmits, qüestions relacionades amb l'activitat dels autònoms gràcies a l'experiència d'un equip de professionals, entre els que hi trobam Naina Ruiz de Azúa i Cladera, consultora empresarial. Bon dia, Aina, com va?
1: Bon dia, molt bé, molt bé.
0: Quin ambient hi ha a aquesta hora del dia a l'oficina de l'autònom? Molta feina.
1: Pues mira, des de que hem muntat l'oficina està venint gent per demanar qui érem, què fèiem, i fins i tot gent ja que du recorregut com a autònom i amb una activitat empresarial ja en marxa i consolidat. És a dir, un poc de tot, variat, i sempre demanant, és clar.
0: Des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, també en horari de capvespre, sereu aquí a Ferreries. Ahir vau estar, si no m'equivoco, a Ciutadella, i esteu un equip de professionals, no?, atenent a aquesta oficina itinerant. Quin perfil sou?
1: Sí, mira, t'explica. Aquí això és, diguéssim, l'oficina de l'autònom de la Conselleria d'Autònoms d'Indústria i Comerç està ja funcionant de manera física i pot atendre, i ara aquí, per donar-nos a conèixer encara més, divulgar i promocionar totes les ajudes, que hi ha algunes que estan en convocatòria oberta i unes altres que començaran l'any 2027, a principi de gener, estem de manera pública perquè mos vegin, mos coneguin. Som dos tècnics que estem informant de manera constant i no només donem accés i explicam com és el procediment, sinó requisits, requeriments, i a més ajudam a resoldre dubtes del seu propi negoci.
0: I quin és el perfil de persones? No sé si ara estàs atenent qualcú, o quins són els dubtes de menorquins i menorquines o persones que vos estiguin venint a l'oficina des d'ahir a Ciutadella o avui a Ferreries?
1: Sí, mira, la veritat és que estem aquí ara a plaça, estem a un lloc on som els bous de fàcil accés, així en qualsevol de les ubicacions, i estem de 9 a 2 i després de 4 a 5 i mitja. No és necessari demanar hora, el primer que arribi la tindrem sense cap problema, i explicam entre 20-30 minuts se resolven totes aquests dubtes que tenen.
0: Uh-huh. I tens qualcú ara, per exemple, que estigui demanant-te, o quins dubtes has tingut de persones que hagin vingut avui a l'oficina?
1: Sí, mira, molts desconeixien lo de la quota cero. Lo de la quota cero és bastant important perquè quan comences la teva activitat durant els dos primers anys, el primer any pagues una tarifa plena a la Seguretat Social. I el consell, la conselleria, l'any següent el que fa és que reembolsa aquesta quantitat. I no només això, també hi ha dues novetats que són molt importants. S'escut de l'autònom que si estàs de baixa mèdica o mínim 15 dies i fins a 2 mesos te cobreixen aquestes quotes. I ja no només això, sinó que hi ha una que és molt interessant, sempre veiem que necessitem ajuda i no tenim aquests recursos econòmics. I hi ha l'ajuda de contratació. Uh-huh. Bé, per primer treballador, o sigui, ja tens treballadors, encara te cobreix fins a un 30% de la teva quota de seguretat social, és a dir, fins a 35.000 euros d'ajuda podries tenir per contractar una persona qualificada i poder-la tenir de manera indefinida a la feina. Això és bastant interessant perquè te dona aquest suport que necessites en el teu dia a dia.
0: Quan te ve una persona, en aquest cas, que té una idea de negoci, que és una persona emprenedora, que necessita recursos però que no sap massa bé com tirar-ho endavant, quins són els avantatges de ser autònom, si s'ha de ser autònom, ha de ser una SL, tot això, també donar un poc d'assessorament en aquest aspecte?
1: Efectivament. En el final, ser autònom és una opció més que tu tens, que és perfectament també combinable amb la pluriempleabilitat, i no només és una opció més, sinó també, depenent de lo que tu vulguis fer i com ho vulguis fer, pues està aquesta possibilitat de ser autònom. No només de crear un lloc de feina, sinó de poder crear autònom empresa. Al final hem de pensar que ser autònom ets empresari perquè gestiones les transdecisions, ets estratègic, y gestiones personas y coordinas personas, ¿no? Fas algo, crees algo per donar-ho com a servei o producte a la teva comunitat, i no només això, sinó pot ser un SL, pot tenir autònoms? És una pregunta molt recurrent, sí, de fet, pot ser autònom dins SL, i si no ets, per exemple, administrador, sí que pots gaudir d'aquestes ajudes com a autònom que ets. I és una manera bastant interessant, no només de crear feina, sinó de poder oferir altres oportunitats dins del seu entorn, no? I sobretot a les illes.
0: Aina, per exemple, quant costa ser autònom? Perquè tot plegat comporta molts mals de caps per a una persona que s'hi vol posar de nou.
1: Val, mira, al final no és només el cost d'obres, no? Sinó que entenem per ser autònom i per què ho volem ser. I a partir d'aquí també ens hem de plantejar unes altres preguntes, no? Quin tipus de model de negoci, cap on vaig, què vull fer, què vull oferir. Llavors, si xerrant de cost econòmic, de seguretat social, sí que el primer any d'autònom, per exemple, té una tarifa plana que són 80 euros i aquest 80 euros els anys següents el govern amb la quota zero te'ls torna. El segon any, si tu no arribessis a un salari mig interprofessional, també te cobreix fins a 80 euros. I el tercer any, que se suposa que ja el teu negoci està entrant a una consolidació i una estabilitat econòmica financera, te cobreix fins a 175 euros mensuals. Ja no només és això, a partir del tercer any, del tercer en el cinquè any, és quan la majoria de pimes i micropimes a Espanya, i per norma general, pues, solen tancar més de la meitat, no? Llavors aquí entra també els altres tipus d'ajudes, perquè entenem que si volem consolidar i volem que la nostra aventura empresarial vagi cap endavant i pugui créixer de manera consolidada i de manera encaminada cap a l'èxit que nosaltres desitgem, pues, hi ha altres ajudes, és a dir, ja començam amb les ajudes per invertir dins el negoci, no només a nivell de maquinari i eines, sinó a nivell de contratar altres consultors o pagar serveis de consultoria, o millores a nivell de software o a nivell d'eines per la transformació digital, etc. I després està també ampliar l'equip, és necessari, al final un tot sol no pot fer, necessita tenir un equip i un equip amb capacitat, un equip amb coneixement i un equip que se quedi, no? Poder fidelitzar en el nostre equip i en els nostres companys. Llavors, el govern sí que ha pensat en això, ha pensat ja més en la consolidació i aquestes ajudes de poder contractar gent especialitzada i qualificada i també protegir davant, perquè no, malaltia, si tu estàs de baixa mínim 15 dies i fins a 2 mesos, has de seguir pagant les quotes de seguretat social. I el govern el que fa és t'ajuda a subvencionar a any vista aquestes quotes que has hagut d'avançar i que no has pogut facturar perquè has estat de baixa mèdica, per exemple.
0: Que tantes i tantes qüestions que no sabem, fins i tot si estem dins del món dels autònoms i portem anys, hi ha tantes coses que no sabem perquè cada any van canviant, sempre hi ha coses que es mantenen, n'hi ha novetats, hi ha dret a subvencions i tràmits que van variant i tota aquesta és la informació que vosaltres aneu donant en aquesta oficina itinerant. Quines despeses, per exemple, ens podem deduir en quant a baixes, malalties, hem de cotitzar també tants anys per la meva jubilació? Tot això també t'ho demanen, Aina?
1: Efectivament, no és que no només m'ho demanin, sinó diuen com m'ho puc enterar. El que els ha cridat l'atenció és la quantitat d'ajudes, la quantitat de dobbers, lo fàcil que és, perquè de manera telemàtica se pot fer des de la mateixa plana web, sinó és com m'ho puc enterar jo d'aquestes ajudes. I al final el que no entenen o no saben és com funcionen les institucions públiques xerrant des d'ajuntaments, consells insulars, i comunitat autònoma, val? I en el cas que hi hagués qualsevol comunitat, doncs endavant, com funcionen. I hi ha certes figures que són claus i d'ajudes directes, és a dir, d'assistència directa, a, no només a l'autònom, sinó a l'empresari. Podem estar xerrant des dels agents de desenvolupament local que hi ha en els ajuntaments, a cada ajuntament n'hi ha un. I és el primer punt de contacte. Després d'internet poder activar les notificacions, tan fàcil com això, activar les notificacions o avises des de les planes web que ens interessen. Posar paraules claus a Google, superbàsic. I després un correu electrònic, poder tenir accés a correus electrònics no només de les institucions públiques, sinó hi ha associacions, hi ha entitats sense ànim de lucre, hi ha associacions de comerciants, hi ha després les gestories o altres professionals independents que ens puguin donar aquest suport. És a dir, en el final tot forma una xarxa, però si no sabem a on hem d'anar i a qui hem d'anar, és a on està aquest desconeixement general.
0: També doneu assessorament a associacions i entitats, per exemple, esportives i també aquest tipus de federacions?
1: Home, hem d'entendre... Sí, mira, això és bastant interessant el que acabes de dir, perquè una associació nacional pot ser amb ànim de lucre o sense ànim de lucre. Quan entrem en l'àmbit en l'entorn de amb ànim de lucre, ja són empreses, és a dir, encara que sigui una ONG, segueix sent una empresa o una entitat. El que passa que Skye, l'objectiu final és aconseguir més volum de negoci o vendre més o no vendre, no? Llavors, ja no és que donem assessorament en aquestes empreses, sinó a la gent que conforma aquestes empreses i que ha fundat aquestes empreses. I si són autònoms, doncs endavant. Clar, aquesta oficina és per ells. Que no perquè estan en una altra entitat fiscal, cap problema. Els derivam, com t'he comentat abans, a DR Balears o a altres associacions, els comentem un poc com funciona el seu entorn.
0: Idò, avui sou tot el dia a Ferreries i quina és la ruta que fareu amb els pròxims, dies? Aneu a Sant Lluís,
1: sí, mira,
0: a Mó...
1: Sí, ahir vàrem començar a Ciutadella, que hem de donar moltes gràcies a tots els ciutadans de Ciutadella per la gran acollida. Avui estem aquí a Ferreries, que encara que faci un dia d'aquests anigulats, l'afluència està sent positiva. Hem de donar gràcies a l'Ajuntament, que ens ha visitat ja, ja ens ha fet la visita. Demà estem a Sant Lluís i finalment divendres estirem a Mó, a l'estrenada. I demà estem a la Creu, a Sant Lluís.
0: En Esplana,
1: de 9 a 2. Uh-huh. Correcte, sí.
0: I de 4 a 5 i mitja.
1: Correcte, així mateix no és necessari demanar hora i estirem encantats, tant Enrique com jo, de poder atendre no només els dubtes de les subvencions, que sempre és benvingut, sinó qualsevol altre tipus de dubte que tinguin del negoci i que puguem resoldre, i si no, derivant, per suposat, a les entitats corresponents.
0: Idò, Aina, jo vindré divendres a l'Esplanada de Mó, ja mos coneixem en persona. Perfecte. Gràcies i bon dia.
1: Sí. A tu, bon dia, que vagi bé.
2: El Dia Menorca, fet a casa.
3: IB3 Ràdio és història.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
5: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
6: Dani Toni!
7: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció.
8: Xutaré Sala! Oh!
7: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
9: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
5: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: El Dia Menorca, fet a casa.

0: Recte final del dia a Menorca, el govern de les Illes Balears ha incorporat recentment 7 establiments més en el catàleg de comerços emblemàtics de Ciutadella. L'objectiu d'aquest catàleg és protegir i visibilitzar el comerç de proximitat, com també tenim naltros tots els dimecres a la nostra secció dedicada als comerços de tota la vida de la nostra illa, en el que més retem homenatge a les generacions passades. Un dels 9 comerços que s'ha adherit en el catàleg ha estat Can Anglada de Ciutadella, un negoci que actualment regenten en Miquel Anglada Marquès i en Lluís Anglada Carreras. I entram?
1: Hola, bon dia.
0: I allà hi trobam en Miquel Anglada Marquès. Com està aquest senyor? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Com estem?
0: Bueno, tercera generació d'una família que desenvolupau sa cadira menorquina, sa tradicional coca rossa.
2: Així és, sí.
0: Quan comença la història del negoci, Miquel? Què en sabeu?
2: Bueno, sabem que l'avi, als anys 20, es dedicava a tenir fusteria, feia diferents treballs, feia rodes de carro, vam fer penjadors, nosaltres també hem arribat a fer gafes d'estendre, hem fet diferents productes, però hem acabat en la cadira. Ja des de fa molt d'anys, la segona generació ja també va continuar en la cadira, van fer encara uns quants menjadors i unes quantes gafes, però hem acabat fent només cadires.
0: I què era de nom l'avi?
2: Miquel Anglada Alsina.
0: Ell va ser el fundador de l'empresa Anglada Manufactures de la Madera SL, no es deia antigament?
2: Exacte, així que sí.
0: I en aquell inici d'activitat, on tenia, que se sap, del primer taller de sa família Anglada?
2: Nosaltres sempre hem sabut, perquè l'avi no el van conèixer, però nosaltres hem sabut sempre que havia començat aquí, al carrer Sant Isidro 24, que és allà on estem nosaltres. L'establiment era més petit, hi havia un pati molt gran, després van anar tapant fins que es va consolidar com a sa fàbrica és actualment.
0: I com ha estat tota la història des d'aquells inicis? Que ha passat? Clar, deuen haver passat moltíssimes coses des de llavors, no? Bones i dolentes, imagino.
2: Bueno, clar, d'una empresa el dia a dia és complicat. I l'avi, sabem que va arrencar amb unes dures condicions. En aquell temps, als anys 20, pues, arribava molt poc material a la silla, a hora de fer una màquina tenia dificultats, tot era molt manual, hi havia les seues dificultats. Avui en dia hi ha unes altres dificultats i aquell temps hi havia les de pura arrencar, eren complicats. I, bueno, a poc a poc van anar fent i tot arriba a sortir si poses un empeny en la feina.
0: Cap als anys 20 va obrir el taller situat en el carrer Isidre, però abans no hi havia hagut un taller en el carrer Mallorca, cap al 1905?
2: Allà van tenir, amb una altra part de família, van tenir una fàbrica de talons de sabates. I es va pigar foc, hi va haver una història, va pigar foc, i a partir de que es van tancar allà es veu que ell es va decantar cap a més a fusteria. Ell havia anat a Barcelona a estudiar de torner, perquè antigament els carros anava molt en carro i els anous, els eixes dels carros es havien de tornejar. Ell va anar a aprendre a tornejar a Barcelona i quan va estar ensenyat va venir aquí i feia molt d'anous de carros, feia el que anava demanant la gent. Ell era bastant inventor, havia fet bastantes coses, i va començar, li van demanar que si es catre quan anaven a missa, les persones se'n donen un catre, perquè a l'església no hi havia bancs, i si la podia millorar que fos més còmode. I a partir d'aquí va ser quan va intentar i va aconseguir posar un catre, es pogués aplegar i posar-li un respaldo, i va ser l'invent de la cadira menorquina.
0: Així que ell va ser qui va inventar el creador de la cadira menorquina.
2: Sí.
0: L'avi, en Miquel Anglada Alsina.
2: Sí. Sí, nosaltres ho tenim entès així, sí.
0: I com va seguir tot plegat? En quin moment s'inventa la cadira? Supos que devia fer tot el tema de la patent.
2: Han tingut dues patents i a partir d'aquí han anat. I nosaltres els darrers anys hi ha unes petites modificacions, la respal està més inclinada que la que tenia ell, hi ha petites modificacions, però seguim fidelment l'original, que és més pràctica per aplegar-se i més simple.
0: Teniu documents, qualque
2: Sí,
0: document o cosa d'aquelles èpoques?
2: Sí, de les patents i de tot el que havia fet, sí, hi ha coses, sí.
0: I dibuixos d'aquelles primeres cadires, o com
2: Sí,
0: ho tenia fet tota sa l'avi?
2: Inclús tenim un catàleg de l'any 40, no me'n recordo exactament quin any és, 40 i pico, d'un representant que hi havia, perquè aquell temps s'anava molt en representants. I el representant, tenim un catàleg petitó que era representant de Barcelona, i es veuen els models exactes que feia, estan dibuixats, inclús els braços, allà on posàvem els braços, es teien corbades, les cadires, duu un doble travesser corbat per dar-li més resistència, ho tenim tot documentat, sí.
0: I a partir de l'avi, què va passar amb la següent generació? Va tenir, els seus fills van seguir?

0: que a dia
1: Exacte.
0: d'avui continueu sent un referent a Ciutadella i a Menorca.
1: Sí. M'agrada aquesta cadira. És molt, és senzilla, és lleugera, és plegable, té certes coses que fan que sigui característica.
0: I ara sou qui esteu regentant el negoci, tercera generació de sa família.
1: Sí.
0: En
1: El
0: Miquel i en
1: cosí
0: Lluís, és el teu
1: i
0: cosí,
1: ell.
0: Lluís.
1: Sí.
0: I seguiu gestionant l'empresa familiar amb aquesta cadira menorquina i teniu d'altres peces de mobiliari també que esteu fent ara en aquests moments.
1: Sí, bueno, nosaltres sempre hem fet, la cadira és el referent, però també hem fet tauletes auxiliars, tauletes per acompanyar el mobiliari aquest, no? Plegable, la directriu sempre és una cosa plegable. I tenim, pues, encara fem escatret, a qui li interessa un catret encara el fem, cadira de fia plegable, trones, tauletes, fem tot un conjunt de productes en relació a la cadira menorquina plegable.
0: I dos dels nets de Miquel Anglada els al capdavant ara d'aquest negoci, tercera generació, negoci emblemàtic de Ciutadella. Qualcuna anècdota de quan eres petit per acabar, Miquel, de que recordis
1: Uf!
0: aquí en el taller?
1: Hombre, ara així, sense tenir un temps per pensar, és difícil, però bueno.
0: Moltes.
1: Bueno, la gent en aquell temps, el que més enyor seria la tranquil·litat en què feien feina, la calma que hi havia, tenies temps d'aturar-te i contar una història, contar coses, i avui en dia vas molt, molt per feina. Això seria un poc la diferència de quan jo era jove ara, però bueno,
0: El canvi de tarannà, en sa feina, que mos
1: exacte,
0: hem accelerat
1: correcte,
0: tots i
1: exacte,
0: en fi,
1: correcte. Sóc
0: Miquel,
1: el que més enyoro, però bueno.
0: i de te deixam seguir amb sa feina, que imaginam que en
1: Molt
0: tens
1: bé.
0: moltíssima. Una forta
1: Sí,
0: abraçada i gràcies per estar avui amb
1: gràcies.
0: naltros.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Arriba el moment de marxar amb sonadors de Son Camaró.
1: Només vull viure el present.
0: Amb ells vivim el present i no marxarem sense donar-vos qualque recomanació per fer avui cap vespre. Vos recomanem una projecció a Sant Lluís, a Sala Albert Camí, la pel·lícula El Moicano a les 8 del Fosquet en versió original.

0: Demà tornarem, com sempre, aquí, al Dia Menorca, i Ivetra Ràdio, sa mateixa sintonia, sa ràdio pública, i a les 12, després del butlletí, al Dia Menorca aquí, ens retrobam. Que sigueu feliços i fins demà.
1: Adéu-siau!
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. El Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat avui el seu baròmetre del mes d'octubre, la primera enquesta amb intenció de vot d'ençà de la convocatòria de les eleccions generals per al pròxim 29 de novembre. Aquest sondeig, elaborat en plena precampanya i immediatament després de la intensa polèmica pel desallotjament de Mari Carmen Abascal, situa el PSOE com a vencedor clar amb un creixement notable.
2: En concret, l'estudi demoscòpic atorga als socialistes una estimació de vot del 34%, fet que suposa un augment de 3 punts respecte al mes de setembre. Per la seva part, el Partit Popular pateix una davallada de 3,3 punts i es queda en el 22,2% dels suports. Amb aquestes dades, el PSOE duplica la distància de fa un mes i eleva el seu avantatge sobre els populars fins als 12 punts. Pel que fa a la resta de formacions polítiques, Vox es consolida a la tercera posició amb un 17,1% d'estimació, mig punt més que el darrer mostreig. La coalició Sumar Front Ampli se situa en el 6,1% de les paperetes, mentre que Podem baixa fins al 3,1% dels sufragis.
1: L'habitatge serà un dels temes centrals de la campanya electoral. Precisament avui destacam que només un 8% dels joves de les Balears es varen poder emancipar l'any passat. Aquesta dada representa una caiguda de 8 punts en relació amb l'any 2024 i és la pitjor dada històrica. En té més detalls, Caro Moreno, bon dia.
3: Bon dia. El president del Consell de la Joventut de les Balears, Pau Emili Muñoz, lamenta que el cost del lloguer representa gairebé el 124% del salari d'una persona jove. Segons Pau Emili Muñoz, aquestes xifres demostren que les mesures que s'han pres fins ara no han solucionat la crisi de l'habitatge. És per això que demana als polítics altres mesures, com topar el preu del lloguer o prohibir la compra a estrangers.
4: Els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això, se veuen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills, o els seus nebots. Per tant, mirin al voltant seu i vegin com de greu és la situació.
1: En plana turística, els hotels de Palma han registrat un 89% d'ocupació aquest estiu, una xifra lleugerament inferior que la de 2025, però que el sector valora de manera positiva perquè asseguren dur implícita una estabilitat i un turisme de qualitat.
2: A més, els hotelers destaquen que, tot i que l'estada mitjana ha estat més curta, hi ha hagut més turistes i el cost per habitació ha augmentat un 8,9%. De cara a la temporada baixa, asseguren que les previsions són positives i que continuaran fomentant la cultura, la gastronomia i el turisme de congressos per augmentar la clientela. Mercè Peñarandas, la gerent de l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major.
5: Ya sabemos que el contexto geopolítico, la energía, costes, capacidad de gasto de alguno de nuestros mercados nos obligan a trabajar cada una de las reservas. Pero bueno, como decíamos, para Palma la prioridad sigue siendo trabajar esos y reforzando los primeros y últimos meses del año.
1: I els Reis ja són a Melilla per posar el punt final a una històrica visita institucional per les dues ciutats autònomes. Milers de persones els han rebut al carrer amb banderes d'Espanya. Els monarques han sortit al balcó del Palau de l'Assemblea per saludar aquestes persones que s'han congregat als voltants a la plaça d'Espanya.
2: Aquest viatge, el primer d'ençà que varen ser coronats, arriba 19 anys després de la darrera visita d'un monarca espanyol a aquests territoris efectuada pels reis Joan Carles i Sofia l'any 2007.
1: És la 1 i 4 minuts amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.

0: Una i cinc minuts, bon dia. Els jugadors del Mallorca, Soumaoro, amb molèsties, i Pablo Torre per un procés viral, no s'han entrenat avui amb la resta del grup. En Facundo Tenaglia, el control tècnic, començar amb les postres, amb la darrera hora del Mallorca, que passa per l'entrenament d'avui de matí a Son Bibiloni. Primer entrenament per preparar el partidàs l'Eibar Mallorca de dissabte. Ja ho heu sentit, dues absències a la sessió, les de Soumaoro i Pablo Torre. Tot d'una ens explica Antoni Fuster, que ja ha estat. El partit d'aquest dissabte a Ipurua és un dels partits de la jornada. Dos rivals directes per l'ascens a primera divisió. L'Eibar ha estat el capdavant de la classificació de segona amb 21 punts, malgrat que ve de perdre Oviedo per 3-1. I el Mallorca, en canvi, arribarà al partit després de la gran victòria per 3-1 a Las Palmas. Del partit en començarem a fer prèvia amb l'exjugador Ivan Ramis. El central va començar precisament la seva carrera al Mallorca i la va acabar a l'Eibar. Abans, però, repassam la jornada d'ahir de les Champions, que deixa aquests resultats. Galatasaray 1, Barça 4, gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi. I partidàs extraordinari de Lamine Yamal. Sentim un dels golejadors Fermín.
1: Ho sabem, que la Champions són detalls i tots els equips et poden fer dany i bueno, al final crec que hem sabut gestionar després la remuntada i crec que està molt bé tot el partit, salvant aquest gol, i hem de seguir així i seguir disfrutant i guanyant.
0: També va guanyar el Metropolitano l'Atlètic de Madrid per 2-0 al Manchester United. Sentim el tècnic matalasser Diego Simeone.
2: Nos tocó ganar. Y evidentemente cuando vos haces goles siempre es mucho más fácil encaminar los partidos. Creo que desde el equilibrio defensivo necesitamos mejorar más y trabajaremos en ello para poner nuestra energía ahí.
0: I també victòria del Villarreal per 3-1 al Nàpols. És l'entrenador dels groguets, Íñigo Pérez.
3: Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además, creo que es adecuado y justo separar todas las competiciones.
0: Ahir 3 partits i 3 victòries i avui 2 partits més d'equips de la Liga. A les 9 el Real Madrid visita la Roma i n'ha parlat Mourinho en la prèvia.
4: Equipo fuerte, equipo motivado, seguramente por volver a jugar un partido de Champions en el Olímpico. Es un público que viene para jugar y juega. Para sacar los puntos hay que jugar muy bien.
0: I també avui a les 9 del vespre el Betis rep el Porto i n'ha parlat el tècnic Pellegrini.
5: Bueno, espero un Porto mañana como un rival muy complicado. Como recién dije, es un rival acostumbrado a jugar la Champions League normalmente todos los años. Ya tuve la fortuna de enfrentarlo con Málaga hace unos años atrás. Por suerte tuvimos un muy buen resultado. Un equipo que va a salir a buscar el partido, como lo hacen todos los equipos grandes.
0: I la selecció espanyola amb Patrick Guijarro i Lucía Corrales han empatat 2 contra els Estats Units, un partit amistós. Alexia Putellas, que jugava el partit 150 amb la selecció, i Salma Parayuelo han marcat els gols. Patrick Guijarro, la mallorquina, ha jugat tot el partit i Lucía Corrales ha disputat 45 minuts. I en bàsquet, el Palmer ja té la seva gran estrella sobre la pista. Joan Sastre va fer ahir el primer entrenament amb l'equip, l'alè mallorquí, que serà presentat demà hora baixa dijous al pavelló d'Inca, el pavelló que du el seu nom. Encara no està encara preparat per debutar. Sastre farà una petita preparació els pròxims dies per poder anar agafant ritme de competició i després de que va la seva etapa a Tenerife, com sabeu, el jugador internacional estava sense equip, per tant, encara no debutarà aquesta jornada. I a l'Eurolliga, tercera victòria del Barça, va superar ahir el Maccabi de Tel Aviv. El Real Madrid va guanyar també el seu partit, ho va fer com a visitant, el primer com a visitant que guanya en aquesta Eurolliga va ser a la pista de l'Olimpia de Milà. El menorquí Sergi Llull no va jugar. Una i 9 minuts.

0: Va, una i 10 minuts, Toni Fuster, molt bon dia.
1: Molta banda, bon dia.
0: Avui ha entrenat el Mallorca, ha començat ja a preparar Luis García els partidars d'aquest dissabte a Ipurua.
1: Sí, i sense Pablo Torre, eh? Important aquesta baixa, de moment, perquè arrossega un procés Viri, que és un de futbolistes que més en forma ara es trobava del Real Mallorca, i avui ha estat absent a l'entrenament de la ciutat esportiva Antonio Asensio. Ho comentàvem, un dels fitxos a l'11 titular de l'entrenador del Real Mallorca, per tant, avui descansa. Això sí, el club no descarta que demà o passat, si es troba més bé, i no, pugui tornar de nou a la feina i entrar a la convocatòria divendres per al partit de dissabte i Ipurua contra l'Eibar. Això per un costat, eh? Mm-hmm. Per altra banda, Bubba Sumajoro, el defensa central que no va jugar contra la Unió Deportiva Las Palmas, perquè recordem que en el darrer entrenament va patir problemes físics, va entrar a la llista de convocar però no va jugar, doncs avui s'ha entrenat al marge dels seus companys. El futbolista s'està forçant per tornar aviat a competir, però tot du un procés. Anem a veure d'aquí a dissabte si també està recuperat. La resta bé, en principi, a excepció del lesionat de llarga durada, ja sabeu, Antonio Roca, en Manu Morlanes, la resta, com dic, en normalitat, preparant aquest important compromís contra un rival, l'Eibar, que es troba 4 punts per damunt del Real Mallorca a la classificació, i que serà un partit d'aquests complicats, sens dubte, en un estadi on l'Eibar només ha perdut un partit a casa, va ser la primera jornada contra el Tenerife, la resta victòries.
0: L'Eibar té 21 punts, el segon, empatat precisament amb el líder, que és l'Almeria, després d'aquesta jornada, es veu que l'Eibar va perdre.
1: Ve de perdre contra l'Oviedo per 3-1, un altre candidat també a pujar en guanya, a tornar a primera divisió, però és cert que el Mallorca em passava en fumer a Eibar. Jo vaig veure el partit d'Oviedo, no va ser gens just aquest resultat que va patir l'Eibar, i t'he dit que té jugadors importants, Gruceta aquí, que l'altre dia ahir vàrem parlar d'ell, no tant dir rebó, se mou molt bé, i té una sèrie de futbolistes amb experiència i també la categoria que treballen i que tenen, que saben el que és la segona divisió.
0: Camp complicat i Ipurua aquest dissabte pel Mallorca, aquest Eibar Mallorca dissabte a les 4:15, i avui en volen fer prèvia precisament, Toni, amb un exjugador de tots dos equips, és a dir, va començar la seva carrera amb el Mallorca i la va acabar el 2020 amb l'Eibar, parlant d'Ivan Ramis. Ivan, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: Mira, tens aquest dissabte un enfrontament entre els dos clubs, no? El primer i el darrer de la teva carrera com a professional. Ara que ja no jugues, és vera que entrenes i altres coses, però quan veus, no? En aquest cas, un Mallorca-Eibar, el sents especial?
2: Hombre, són dos equips que m'han marcat, no? Vaig estar molt d'anys amb el Mallorca, en el primer equip varen ser 8 anys, si no que recordar, i els darrers 5 de la meva carrera van ser Eibar, no? És especial, però sempre s'ha de tirar cap a casa. Jo vull que guanyi el Mallorca i que el Mallorca, pues, l'objectiu que hi ha d'ascendir, pues, se compleixi.
0: T'ha demanat tot una pel Mallorca, però primer volen conèixer una mica Eibar com a club, per veure que tu no hi ets des del 2020, però hi estàs 5 anys, com dius, del 2015 en el 2020. Des de fora són aquests típics clubs bascs, no?, que juguen en aquest futbol més anglès.
2: Sí, anem a l'Eibar. Des del primer dia que jo vaig arribar ja era un equip familiar, un club familiar, un club on la presidenta, bé, van començar amb president, després va acabar l'any d'estar allà, crec que va entrar en Amaya, que és actual, i tot molt propar, no? Tot molt propar en el jugador, agrair pues l'esforç que se fa, a l'afició, pues, no hi ha molta afició perquè és un poble petit, però anima com si fos un estadi gros. I és un camp on, 5 anys que vaig estar, és un camp on és molt difícil guanyar i molt difícil puntuar. Però és un camp petit, però és un camp que té les dimensions com altres, però se fa difícil jugar allà.
0: Clar, és que l'Eibar és un lloc petit de les afores, a prop de Bilbao, no? Que té un club de primera, ara està segona, però és un club, és un lloc petit que ha sabut mantenir un club a nivell de primera divisió. Com has vist l'Eibar aquestes primeres jornades? Perquè ha començat molt bé, té 21 punts, és veritat que ara que aquest cap de setmana va patir aquesta derrota, no, havia de per 3-1, però és dels equips que des d'un primer moment s'han posat a dalt.
2: Sí, sempre, tots els anys que des de que se va descendir pues, ha tingut opcions d'estar dalt. Crec que ha hagut un any que no han tingut opció ni de fer play-off, però crec que és un equip fort. La mitja d'edat crec que jove. He vist que el més veterà no n'anaig a Ervilla, que van coincidir quan jo estava allà també, però l'altre crec que té 24-25 anys. És un equip jove que físicament pues, donarà canya, però crec que és l'experiència que té el Mallorca en jugadors bastant experimentats a la primera divisió, crec que han de saber jugar aquest tipus de partits.
1: És un club, Magdalena, en el que no tan sols n'hi van, sinó que també tenim altres futbolistes balears que han jugat en l'Eibar, com en Sergi Enric, en Pedro Vigues, en Mairata, és a dir, balears, no?, que coneixen un club peculiar, no?, com la Sociedad Deportiva Eibar. Ivan, com anem? Bon dia.
2: Bon dia, va bé.
1: Idò, que no només tu, que n'hi ha hagut més. No sé si vas coincidir amb en
2: Sí,
1: Sergi,
2: vaig
1: en
2: coincidir amb en
1: Sergi
2: Pedro i amb en
1: i amb en
2: Sergi, sí,
1: Pedro,
2: en tots dos.
1: en tot dos, no? És a dir, però és com un poble, Ibar, perquè
0: Sí.
1: Jo me deia en Pedro, jo visc a Sant Sebastià, me deia, quan
2: Sí,
1: som
2: vivíem
1: aquí.
2: junts, vivíem
0: Vols? Ah, veus?
2: quasi ferrats, vivíem.
1: Sí, i és això, no? Però té una bona ciutat esportiva, té els seus camps, els seus entrenaments, i l'afició. Conta-nos un poc d'aquesta afició de l'Eibar.
2: No, l'afició anima constantment. Jo me'n recordo que vàrem tenir... Sempre vàrem fer bones temporades durant els 5 anys. Crec que la darrera temporada és que vàrem lluitar un poc més per descens, les darreres jornades, que va ser la 2019-20, l'any del Covid.
0: Sí.
2: I, però l'afició en cap moment se varen sentir xiulots, se varen sentir penyolades, mos animaven, sabien que eren Eibar, que se considera un club petit, però que en cap moment mos varen donar l'esquena i mos varen donar aquest alè per salvar la categoria.
0: El clima es du a Eibar. No sé quin temps espera
2: Bueno,
0: per aquest cap de setmana. Donen
2: en
1: un pot d'aigua.
2: el País Basc és dur, t'acostumes aviat,
0: Sí.
2: perquè sí que és vera que aquestes quatre gotes que sol fer aquí a Mallorca, potser la gent ja està amb alerta, allà no passa, allà fan les quatre gotes i veu gent pel carrer, veu gent caminant, veu gent que disfruta d'aquest clima que tenen. I la veritat que t'acostumes aviat.
1: Recordo una frase del doctor Tomeu Beltrán, quan era president del Real Mallorca, que deia que qui guanya Eibar puja a primera.
2: Ojalà passi aquesta jornada, i el que hem de saber és que la temporada és molt llarga i s'ha de ser el més regular possible, i el Mallorca ara està que fora camp pues, no està sent lo solvent que hauria de ser. Crec que aquest partit serà molt important, és contra un equip que estarà a dalt, que lluitarà per ascendir, però es no encaixar gol jo crec que donarà molt en el Mallorca per poder competir el partit.
1: President Beltrán ho devia dir perquè en aquella època, en aquell temps, no és com ara, que els camps estan impecables, en perfectes condicions, abans sí que et podrien reduir la distància, les línies laterals una mica t'ho feien, no? Tot això la Liga ho té super, super controlat, ja no és el mateix.
0: Ivan, mos explicant, parlant precisament en Ivan Ramis, jugador del Mallorca molts d'anys i també que va ser la seva carrera a Eibar. Ivan, mos explicaves la dificultat, no?, que l'Eibar no sol perdre a casa, i també analitzàvem aquest Mallorca, com el veus en aquest inici, aquest Mallorca de Luis García, que li està costant sobretot guanyar i aconseguir resultats fora de Sant Moix, malgrat que els números són bons i que Sant Moix sí que ha guanyat 4 de 5 jornades.
2: No, ha hagut partits que el Mallorca ha creat moltes ocasions, moltes, i qualcunes bastant clares, i no ha pogut fer el gol. Això pues, els ha penalitzat en segon quin partits. Ara, a fora camp, sí que jo crec que és la tarea que més important si volem estar a la part alta de la classificació. Crec que fora camp també hem de pensar en puntuar, en agafar confiança i que la temporada hi vagi el més redona possible.
0: Ara vos ho demanaré tots dos, Toni i Ivan, com se guanya Eibar? Com pot guanyar aquí a Mallorca Eibar? A veure
2: No,
0: si...
2: ja. Tu,
1: Digue, digue,
2: Toni,
1: digue. No, no, no,
2: comença tu
1: jo...
2: i ja te copiaré.
1: Jo he de
2: Comença tu,
1: ser
2: Toni.
1: meva. A veure, jo crec que Mallorca ha guanyat... Pensar que Mallorca fora de camp ha guanyat un partit, Ha guanyat a Sant Sebastià. Propeta, propa, per cert, d'Ipurua. Zubieta va
0: Sí,
1: guanyar.
0: sense afiliats, sí.
1: Va ser parada d'una jugada individual que va fer a bo darrer en Adrián Fuentes, no?
2: Sí.
1: Jo crec que ha jugat un poquet diferent del que s'està jugant a Sant Moix. El Mallorca té ben agafat son moix, Arbera, en el resultat que ha fet, excepte en l'Almeria, ha guanyat i ha golejat, eh? El partit que ha jugat aquí a casa. Però fora crec que s'ha d'anar amb una altra, no tant de tocada, tant de cercar pilota, combinar, jo crec que ha de ser un futbol un poc més directe, un poc més guanyador, diria jo, més que anar a intentar fer un bon espectacle, anar a ser un equip més de guanyar, com deien Luis Aragonés, no per lo civil o per lo criminal, no sé el que em penses.
2: No, a vegades fer un partit pues, no vistós o que te surt un partit dolent però les coses defensivament te surten, a vegades te dona a guanyar partits també. Nosaltres tenim un delanter que protegeix molt, molt bé la pilota, que juga molt bé en el cos, que és molt fort. Sí que és vera que a vegades pues, per jo ho ha de fer més fàcil quan té la pilota perquè falla bastant de balons a l'hora de voler anar cap endavant constantment, perquè és un mul, xerrant malament, és un mul, aquesta, i ja crec que el podríem aprofitar molt més. Ara, aquí està la labor d'en Luis per plantejar el partit allà a Eibar, que jo crec que serà un partit bastant dur.
0: Amb en Luis Tida hi eres enfrontar diverses vegades, no?
2: Amb en
0: Luis García?
2: Amb en Luis García crec que quan
0: coincidir?
2: Va fitxar... Vaig coincidir amb el Mallorca i després pues, crec que ens vam enfrontar quan estàvem en l'Espanyol.
0: Com el veus d'entrenador?
2: Bueno, Las Palmas crec que ha fet bona temporada, ha estat en el play-off, aquí pues, estem ahir, és un començament pues, jo crec que bo. Simplement, com ha dit en Toni, a fora camp hem d'intentar pues, jugar amb els adversaris per poder puntuar de 3 i si no, pues, almenys dur punts cap a casa.
0: Seria un cop damunt la taula guanyar ahir Puroà dissabte, tanta la classificació com per trencar amb aquesta dinàmica fora de casa. Ivan Ramis, Ivan, crec que no estàs entrenant, o vas equipar amb el Muro, no?
2: Sí, vam fer 2 anys molt bons, el segon any pues, vam fer play-off, el primer any molt vam quedar un punt d'ascendir. I, bueno, el Murense mos va dir que volien canviar, que volien un entrenador d'allà de Muro, pues, acceptar i intentar pues, cercar una altra cosa.
0: Molt bé, esperant veure't, no? El que te faig ara, no? Seguir entrenant.
2: Sí, seguir lligat a lo que és el futbol i estar pues, ficat un poc amb això.
0: I esperant veure't per camps a banquetes ben aviat. Ivan Ramin, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies,
1: Ivan, una abraçada.
2: Vinga, Toni, adéu.
0: Clar, en el cas d'en Ivan, conèix l'Eibar com a club, mos explicava, no?, les dificultats, primer de tot, de guanyar a Ipurua i després de que és un club familiar. Recordo un documental que vaig veure fa uns anys d'anar mai a ser presidenta i clar, jo és un club petit, però amb una trajectòria primera divisió que el fa club gran.
1: I tant, i quan parles, per exemple, d'entrenadors com Manitz Mandiola, que ha entrenat l'Eibar,
0: sí,
1: no?,
0: sí.
1: És una autèntica institució allà.
0: Veurem aquest dissabte l'Eibar, rival del Mallorca, dissabte a les 4 i quart.
1: Dissabte a 4 i quart, Moriporau
0: Presta.
1: 2:30.
0: 2:30, després de l'informatiu.
1: I fins a les 9 del vespre, perquè hem de recordar que juga també l'Aude Eivissa a Àguiles, juga partit de primera federació, a les 18:45, o sigui que serà acabat el partit del Mallorca, el post, i ja anar cap a Àguiles, perquè en Raúl Medrano mos conti l'Àguiles. Ude Eivissa, veurem el Mallorca que viatja divendres, ho fa Vitori, s'allotjarà Vitori i dissabte 50 minutets de carretera des de Vitori fins a l'estadi Ipurua per disputar aquest partit, que podreu veure també per IB3 Televisió, el podreu sentir per IB3 Ràdio i també el podreu veure per YouTube d'Esports IB3. I quan acabis partit, l'equip torna per Vitori també.
0: És un dels partits d'aquesta jornada, com dèiem, entre dos rivals directes. I Toni, mos explicaves dues baixes que ha tingut avui el Mallorca a l'entrenament i veurem si ja estan disponibles. Sumaoro ja no va estar disponible diumenge. Tampoc no s'ha entrenat avui en l'equip. I en el cas de Pablo Torre, passa aquest procés víric, no? I,
1: sí, sembla
0: i
1: que serà
0: evolució,
1: més recuperable en Pablo Torre. Veurem si serà titular o no, i en Sumajoro jo l'he vist entrant a banda, però l'he vist que s'estava esforçant bastant, o sigui, entrenava amb un dels físics i jo l'he vist que, vull dir, té ganes de poder entrar aviat, no? Jo no sé si aquest tipus de lesions musculars o físiques, sobretot, ha d'anar a poc a poc, o sigui, amb bones. Però jo l'he dit ja amb il·lusió i amb ganes de tornar aviat. A veure, de moment el Mallorca, pel que fa a la part defensiva, ho du bastant bé, entre en Valgin i en Rayo. La tornada en Valgin de la selecció fa que, de moment, Valgin i Rayo siguin la parella central. En John Donal està complint bé, l'altre dia va jugar de lateral dret, Alberto Moreno per part d'esquerra, tens tres lateral més, com són Antoni Lato, per l'esquerra, i tens en Puigmal i també en Calatayud a l'altre costat. Per tant, en su mejor hora de fer feina també, per poder ocupar una posició en aquest 11. De totes formes, malament no entri a sons titulars, sí que és un futbolista que ja ha demostrat en el partit que ha jugat que és important i que és un futbolista a tenir en compte.
0: I doncs estarem pendents de si se recupera de cara en aquest partit de dissabte a les 4 i quart a Ipurua. 1:25, feim una pausa i parlant de vòlei. Toni Fuster, moltes gràcies. Fins demà.
1: Vinga, que vagi bé.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio, Joc Net.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 2,79€ kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99€ kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50€ kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marino Port d'Andratx.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
7: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

0: El cheerleading, que és un esport d'elit federat que combina una exigència física extrema, gimnàstica, acrobàcies i un altíssim nivell de disciplina, allunyant-se per complet dels estereotips de les pel·lícules de Hollywood. Així ho expliquen des del Thunder Cheer All-Stars de Palma, que han participat al Campionat d'Espanya de cheerleading i han tornat amb resultats històrics. Laura Ximena ha estat medalla d'or en la categoria individual i com a equip han estat subcampiones. Avui ens visiten per parlar-ne el director i fundador del club, en John Jairo Trujillo. John, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Moltes gràcies a tu per venir. També hi és l'entrenadora Clara Ferrer Oliver. Clara, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per venir aquí. I la campiona d'Espanya, Condem, que també més és entrenadora del club, la Laura Ximena Rodríguez Zamora. Laura, molt bon dia.
3: Buenos días.
0: Enhorabona.
3: Moltes gràcies.
0: Ara en parlarem. Primer de tot, clar, expliqueu-nos les característiques d'aquest esport per a algú que ens escolti. Parlant de cheerleading, un esport que cada vegada segurament és més conegut, però segur que hi ha molts d'oients que encara no el controlen.
2: Queda molt de camí per recórrer, molt, molt, molt, molt, molt. Ara ens estem apropant a el que seran els Jocs Olímpics. Ara, a la fi, els han acceptat en els Jocs Mundials, que se celebrarà a Alemanya. Uh-huh. Poc a poc a Espanya està costant, però ho estem aconseguint créixer. I volem que se deixi de banda aquest estereotip de pel·lícules americanes amb pompons.
0: Sí, de cheerleaders d'escola americana, exacte, no?
2: I que se reconegui com el que és un esport d'elit que combina gimnàstica, bots, ball, piràmides humanes, que se comenci a reconèixer.
0: He vist algunes imatges, clar, són acrobàcia, gimnàsia, bots, ball, és una disciplina, no?, que és així. John, eres el fundador, no?, de este club que llega aquí a Mallorca y que se fundó hace años, no?, en Colombia. Explícame un poco la historia.
1: Bueno, sí, yo soy nuevo aquí en las Islas Baleares, soy nuevo aquí en Mallorca, llevo aquí exactamente un pasadito los 2 años y vengo desde Colombia trabajando con este deporte hace más de 30 años también.
0: ¿Cómo es este deporte allí y cómo lo traes aquí?
1: Bueno, lo importante de este deporte es que es un deporte que queremos culturizarlo, ¿no? Porque acá las personas, también en Colombia, lo combinan o lo confunden con las animadoras. Uh-huh. Entonces queremos culturizar y queremos, pues de la mano de los deportistas, lograr que este equipo pues trascienda, culturizar, como decía, pues aquí en Palma, nuestro deporte y tener la posibilidad de poder tener atletes que tengan o hagan part de la selecció d'Espanya.
0: Claro, tenim un club aquí, aquest club que explicava, que tu n'ets el fundador, un club que està federado i que explica-nos què tipus de deportistes són. Deportistes al final de federados de élite, ¿no?, de un deporte de riesgo y que requiere muchísimos entrenamientos. Explica-nos un poco los deportistes con los que trabajáis.
1: Vale, nosotros, pues primero que todo, sabemos que esto es un deporte mixto, un deporte que lo combinan hombres y mujeres. En este caso, nosotros tenemos categorías y modalidades y tenemos niños desde los 5 años y sin límite de edad, en este caso, pues con otros niños. Vamos a competir ahorita en diciembre en Madrid con 2 categorías que ya tenemos la fortuna de tener pues más niños convocados, más niños con interés en este deporte y jóvenes también que desean pertenecer a un deporte que no es tradicional aquí o a nivel mundial, que no es tan tradicional, pero es un deporte que está impactando mucho en los jóvenes y pues esperamos que por intermedio de comunicaciones como esta o medios como esto tengamos la posibilidad de poder contar con muchos más niños.
0: Claro, es un esport que agafa veu a nivell internacional i que segurament d'aquí uns anys el veurem en els Jocs Olímpics. Laura, te deia enhorabona, ara ets campiona, ara has estat campiona d'Espanya. Com va ser a nivell d'equip subcampiones, però és que a nivell individual campiona, com va ser?
3: Bueno, pues primero que todo, estoy muy contenta por haber ganado. Fue duro porque antes tuvimos una competencia y pues me sirvió como para saber realmente cómo organizar la rutina. John Jairo me dio muchos consejos para saber cómo estructurarla mejor y nada, pues lo logré y siempre contando con John Jairo, contando con mis padres, con Clara ayudándome siempre en la rutina y pues estoy muy feliz por haberlo conseguido.
0: Clara, m'ho explicàveu, no? I ho hem explicat d'introducció també, heu estat subcampiones d'Espanya d'equips, sí. I ella en l'una en el cas d'individual. Com ha estat aconseguir situar-vos a nivell més alt, a nivell nacional?
2: Ha costat perquè partim d'una base de que no teníem, quan varen començar no hi havia nines, no hi havia bé, ni nines ni nins. Varen partir d'una base de nivell 1, i comptàvem amb nines que no tenien experiència i en absolutament res. Per tant, havíem d'ensenyar les bases i d'allà anar pujant. Sabíem que seria complicat, de fet, com ha comentat Laura, veníem de competicions de no tenir resultats. Però ens vàrem esforçar, vàrem entrenar molt, moltes, moltes hores, i va ser una alegria molt, molt gran.
0: Com vos feis vosaltres o com descobriu aquest esport? O com decideixes, Clara, practicar aquest esport?
2: Bé, ja vaig fer un any d'intercanvi a Canadà, a Kelowna, que està de vora Vancouver, i ja m'havien explicat que hi havia cheerleading, però jo pensava que era com les animadores dels Estats Units. I me vaig aturar a veure-les un entrenament, vaig al·lucinar, no m'esperava per res que existís un esport així, i vaig fer tryouts, que són com les proves d'accés, i vaig arribar a nivell 3, vull dir, i quan vaig arribar aquí vaig dir, tant de bo, existeixi aquí qualque dia, i efectivament va arribar en John Jairo amb el seu equip de Colòmbia i vaig unir a ells.
0: Laura, en el teu cas, com coneixes aquest esport i com t'hi comences, no? Com el comences a practicar?
3: Bueno, yo tengo una trayectoria de aproximadamente 6 años. Llegué aquí y paré un año y pues en una de sus exhibiciones yo conocí a John Jairo porque las niñas estaban haciendo su rutina y mis padres me dijeron que mirara, que podía ser una nueva oportunidad para volver a mi deporte, para volver a ser feliz, porque es lo que realmente me gusta. Y bueno, lo conocí y John Jairo me dijo que intentara probar como entrenadora o como deportista, pero que la idea era que me quedara con ellos y que intentara apoyarlos en todo. Y ahora estoy como entrenadora y como deportista y pues la verdad me alegra mucho haberlo conocido.
0: John Jairo, supongo que orgulloso, ¿no?, de estas palabras.
1: Sí, la verdad me siento muy orgulloso de saber que no solamente es un deporte como tal, sino que dejamos huella en el corazón de los deportistas. Y eso es lo importante, saber de que a pesar de que esto es un proceso que en cierto modo es lento, porque no solamente es un proceso deportivo, sino también un proceso de culturizar a las personas, obtenemos resultados. Y eso es lo que me gusta. La idea es alejar a los chicos, a los niños, pues en lo posible de las malas cosas, de los malos vicios. Y qué bueno que llega una oportunidad como esta en una isla como tan hermosa como esta, como es Mallorca, y me alegra muchísimo de que somos los pioneros de este deporte en esta isla.
0: Allà, aquest club, com dèiem, a Palma, des del 2024, per tant, és molt, molt recent, que va creixent, que ja ha aconseguit resultats a nivell nacional. És un club que està federat per la Federació Espanyola de Ball Esportiu i això, per tant, permet que puguin competir en aquestes competicions oficials a nivell nacional. I com us explicaven també, Clara, clar, està reconegut ja com a esport de cheerleading pel Consell Superior d'Esports, està federat, com dèiem, per la Federació de Ball Esportiu i ara, pròximament, el que quedaria és que fos esport olímpic.
2: Estan fent feina amb això. Tots els, bé, tant la Federació Espanyola com la ICU, que és el que organitza tot internacionalment en el cheerleading per països, perquè recordant que va per clubs i després també per països i per nacionalitats. De fet, un equip de Barcelona han quedat els primers del món en els mundials i l'equip espanyol també hi participa cada any. Ara el següent serà els Jocs Olímpics, que per això necessitem que se federin més països i estem en això, així que animam a tothom.
0: Idò, el creixement no només és a Mallorca, no? En aquest cas amb el club que ha fundat en John Jairo, sinó també a nivell internacional, perquè va veient aquest esport de cheerleading a uns Jocs Olímpics. Laura, no sé si teniu pròxims reptes, pròximes competicions per les que t'estàs preparant.
3: Sí, ara en diciembre tenemos una competició que ya nos estamos preparando, tenemos los dos niveles, también tenemos Best Cheers, que eso es una competencia de una persona, y pues estamos preparando a las niñas y estamos invitándolas a que animen más, a que estén más expresivas, y bueno, estamos dándole con toda para ganar.
0: Per aconseguir resultats com estan parlant en la Laura, no? que és campiona d'Espanya de cheerleading, que amb aquest club de Palma. A vegades una imatge val més que mil paraules. A les xarxes socials podreu veure imatges, a les xarxes socials d'Ivetra Ràdio i també ses del club, imatges d'aquestes acrobàcies i dels entrenaments. John Jairo, si alguien nos está escuchando o está viendo y le puede interesar este deporte, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
1: Bueno, hay muchas formas. Tenemos nuestras redes sociales, nuestro número de WhatsApp, que no sé si lo pueda mencionar por aquí.
0: Sí, si os interesa, por supuesto, sí, sí.
1: Vale, el número de WhatsApp es 614-310-491. Estamos ubicados en nuestra nueva sede, que está en el carrer Isidoro Antillón 51, muy cerquita del Mercado de Peregrau. Uh-huh. Estamos muy centralizados y estamos invitando a todos los niños y niñas que deseen participar de este deporte. Nosotros estamos liderando pues la oportunidad que los niños se vinculen con todos desde los 5 años. Ojalá que sean niños y niñas para que este deporte se vuelva realmente mixto y sin límite de edad. Esperamos tener todas las categorías y todas las modalidades y que tengamos la posibilidad no solamente de competir y representar las Islas Baleares, sino que también queremos que nuestros deportistas sean parte también de la selección de España.
0: Mm-hmm. Idò, tant de bo d'aquí un temps puguem parlar, no, de més èxits d'aquests esportistes d'aquest club i que puguem parlar de cheerleading com un esport més reconegut. Nosaltres pràcticament l'hem descobert fa poquet aquí a Mallorca, segurament gràcies a aquest club, i mos agrada també donar-li veu a Esportres. Clara, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: No, per explicar-mos d'aquest esport, d'aquest club i d'aquests èxits, i esperant que mos anigueu comunicant tot el que aneu aconseguint i que puguem venir nosaltres a visitar-vos i vosaltres aquí en els estudis.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Clara Ferrer, entrenadora d'aquest club de cheerleading, John Jairo, director i fundador, moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
1: No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, y esperamos que por intermedio de esos canales tengamos la posibilidad de poder culturizar, que queremos culturizar definitivamente este deporte acá, ya que pues no lo existe, uh-huh, y queremos ojalá ser pioneros en todas las participaciones y competiciones que tengamos, poder representar muy bien a Mallorca.
0: I na Laura Ximena, entrenadora i campiona d'Espanya, novament enhorabona i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Moltíssimes gràcies a vostès.
0: 1:48.
4: A Ivetres Ràdio, Esports 3. Ivetres Ràdio és entreteniment. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. A Ivetres Ràdio, Esports 3.
0: 1:49. Cor, que t'ho perds.

0: Marta Sanfas, bon dia.
1: Bon dia.
0: De quina cursa molt bé ens a parlar avui?
1: Idò, anem cap a Eivissa aquesta setmana per córrer una cursa que se celebra diumenge en la seva tercera edició, la Sant Antoni Camina amb el Càncer 2026, per tant, amb un caire solidari, que també ens encanta que hi hagi a darrere ajudes d'algun tipus, i en aquest cas amb el càncer, moltes associacions al darrere, també amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, la Federació d'Atletisme de les Balears, i per conèixer més detalls de què es prepara diumenge, de quants quilòmetres xerram, de quin, no, qui pot participar, quin és el recorregut. Per conèixer més detalls, tenim avui a l'altre costat del telèfon en Jorge Nacher, ell és el regidor de Joventut, Benestar Social, Participació Ciutadana i Igualtat de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany a Eivissa. Jorge, com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Bé, gràcies a tu per voler ser a cor que t'ho perds aquesta setmana. Bé, com cada setmana anem triant en el calendari de curses i hem triat aquesta que ja celebra la tercera edició, que bé, poder parlar de tres anys també ja és una cursa que es va consolidant, no, Jorge?
2: Sí, correcte. La primera va ser, bueno, va sortir la iniciativa perquè, bueno, no teníem aquesta cursa, no?, la Caminata del Càncer, que sol estar en totes les ciutats, i és veritat que no teníem algo aquí a Sant Antoni en el qual se poguera identificar, i fa tres anys pues, ens reunirem amb totes les associacions de càncer de Silla i provàrem, i va sortir molt bé la primera edició.
1: Que bé, i ja estem a la tercera, això serà diumenge, i és una cursa que hi pot participar molta gent, no?, perquè xerrant d'una caminada solidària d'uns 3 quilòmetres, o de 3 quilòmetres rodons, i a més la cursa de 5 quilòmetres, que és una distància que agrada molt per corredors principiants,
2: correcte,
1: per qui vol fer via,
2: correcte,
1: també, i fer un bon temps.
2: Correcte, per això la cursa de 5 quilòmetres no és una cursa llarga, qualsevol persona que s'estigui iniciant per córrer es pot fer perfectament, o inclús gent que va al gimnàs, que està preparant altres proves, és una cursa que està molt bé, i després una caminata de 3 quilòmetres que ho podem fer amb gent major, gent que va en carritos amb els seus bebès, no n'hi ha cap pega perquè és una caminata oberta a totes les persones, i la veritat és que té molt bona acollida. I aquest any és la tercera edició, en la cursa de 5 quilòmetres ja hem batit en rècord d'inscripció i en portem ja més de 250 inscrits sols per la cursa dels 5 quilòmetres.
1: Molt
2: bé. Molt bé.
1: Sí, ja n'hi ha, ja n'hi ha.
2: Molt, molt bé, sí. Ja hi són corredors i la veritat que molt contents.
1: Que bé. No hem dit l'horari, això és diumenge matí, que també és una hora idònia, a les 10, però després acabar de gaudir del dia. Havent fet esport ja, completant en
2: correcte,
1: aquest cas els 5 o els 3 quilòmetres. Parlaves de 250 persones, i hi ha per a tothom, no?, totes les categories, en aquest cas qui s'animi,
2: sí,
1: a córrer, i en premis inclosos.
2: Correcte. Sí, aquí s'ha... Este any, la veritat és que en la tercera edició ens hem clavat el propòsit d'intentar arribar als 1.000 participants. L'any passat ens quedarem molt, molt a prop. I aquest any seria aquest l'objectiu, no?, intentar arribar a aquestes 1.000 persones entre la caminata i la cursa. I la veritat és que més o menys estem en números, no?, per poder aconseguir-ho, i sobretot pues, això, molt contents. I també pues, cal recordar que aquesta cursa, els 10 euros íntegros són per les associacions de càncer, vull dir, tots els sous que tu hi fiques en la inscripció, mm-hmm, va tot íntegro per l'associació.
1: Que bé, i a més parles en plural, no? Són més d'una les associacions que hi participen.
2: Són 5 associacions de càncer que tenim aquí a Silla, i la veritat és que per nosaltres estem molt, molt contents, perquè normalment sempre és alguna de les associacions a qui van dirigides, però en aquest cas pues, són 5, no? Entonces després pues, se reparteixen la recaudació entre elles, i molt contents, no? Sobretot donar visibilitat a aquesta malaltia i de quina millor manera que fent alguna cosa esportiva, no?, una cursa.

0: és 3 quilòmetres són tots per el passeig de Sant Antoni, des de Caló des Moro fins al passeig de Ses Fonts, tot, tot, tot per el passeig. O sigui que estàs correguent o caminant, tinguent el mar al teu costat, i la veritat és que és una prova que ha agradat molt, no?, el recorregut. Normalment no se fan ja recorreguts per dins del poble i això, sempre intenten anar a les afores, i la veritat és que està molt, molt pulida.
1: Sí, ja només pegant una ullada, bé, l'ITE Xip allà, ara ho
0: Sí.
1: recordarem per inscriure-se, però pegant una ullada a lo que s'es mapa, no?, ho reflectit molt bé, que això per qui s'apunta a les curses, he de dir, a mi el mateix m'ha passat, que s'agraeix veure bé es plànol i per on passaràs, i és vera que, com bé dius, no?, aquest recorregut que passa per ben arran de la mà i després se fica per
0: Sí.
1: dins el poble, i ho fa
0: Sí,
1: diferent, no?, ho fa...
0: creuem
1: Sí.
0: a es poble, com aquí que diu,
1: Sí.
0: per complet, com aquí que diu, el creuem per complet, i aquesta idea que tenim, no?, de donar visibilitat i de que s'hi vegi i que siga algo, pues això, un dia per a passar en família. Després també tenim actuacions musicals també, amb en Ivan Domènech i en Joan Barbé. Tenim a José Boto també, que és el nostre speaker, també, que cada ja fan 3 anys que estan amb nosaltres. I quan acabem amb el dorsal fem un sorteig, sempre pues, amb sopars, amb nits d'hotel, amb spas, amb peluqueria, vull dir, sempre tenim un fum de regals per sortejar, que amb la mateixa inscripció dels 10 euros, pues, amb el teu dorsal el fiquem en una caixa i sa mano inocente i fa la
1: Sí.
0: resta de feina.
1: Sí, això convida que no se'n vagin, eh? No se'n vagin, perquè després, quan t'assabentis després
0: Correcte.
1: que t'ha tocat una nit un vespre a un hotel,
0: Correcte,
1: algun d'aquests
0: correcte,
1: regals,
0: correcte.
1: ja després
0: Fem
1: ja no hi ha...
0: sortejos amb la mateixa inscripció, amb
1: Sí,
0: el
1: sí,
0: teu
1: sí.
0: dorsal,
1: Amb el
0: vull
1: número
0: dir,
1: del
0: la gent ja
1: dorsal.
0: ho sap, correcte, fem i
1: Clar.
0: traguem el dorsal, i la veritat és que pues, està molt pulit, no?, cada mes de que estàs aportant 10 euros
1: Sí,
0: per
1: exacte.
0: una causa molt pulida, tens la possibilitat de tindre una
1: Sí.
0: nit d'espa o una possibilitat d'un sopar per a 2 persones, o simplement pues, estar sentint artistes molt nombrats aquí a Silla d'Eivissa, i els tenim allí pues, animant
1: Que
0: també tota
1: bé.
0: aquesta cursa i aquest matí. No és un matí per disfrutar, per estar en família, per gaudir del oratge, el clima que tenim aquí
1: També.
0: i per col·laborar amb una acció solidària, no?
1: Clar, i tal volta, Jorge, és una bona oportunitat també per la gent que no hi participi fent la caminada o la cursa o corrent, pot anar allà, no?, en aquest punt de
0: Correcte.
1: trobada i participar amb el dorsal solidari, no?, aportant la
0: Correcte,
1: seva... Bé, el que
0: correcte.
1: vulgui,
0: Sí,
1: no?
0: tenim aquests 2 sals solidaris que el mateix dia, nosaltres, tant la vesprada del dissabte, no?, de 5 a 7 de la vesprada, com el diumenge de 8 del matí a les 10 del matí que comença, estarem fent l'entrega del dorsal, i qualsever persona que se vulgui inscriure en aquest mateix moment es pot inscriure, o inclús n'hi ha gent que vol col·laborar i dona sous a les associacions que estan allí també fent el reparto de dorsals, o a vegades ve la gent que vol comprar sa camiseta que donem en sa cursa i també dona sous per comprar sa camiseta, li donem sa camiseta, i també vull dir que al final tot el que se recauda és tot
1: Clar.
0: per les associacions i tot és benvingut.
1: I d'això és el més important d'aquesta tercera edició de Sant Antoni Camina amb el Càncer, amb aquest motiu ben important, solidari, i amb un dia que esperem
0: Correcte.
1: desitjar amb Jorge que sigui un èxit per tercer any consecutiu i que en acabar ja pugueu pensar en la quarta, de ben segur que serà
0: Correcte.
1: així.
0: I ja sé intenció. Sí,
1: Molt
0: intenció és
1: bé.
0: que siga una prova que ja es mantinga en el temps i que es consolide, i a més, ja et dic que com a prova esportiva de 5 quilòmetres, com a una cursa, ja està molt bé el número de participació, és un número alt de participants, però ja per el que simbolitza aquest dia i el que simbolitza el Sant Antoni caminant amb el càncer, pues estem molt, molt contents.
1: Clar, no és per menys. I d'Elite Chip trobeu les inscripcions si vos heu animat escoltant
0: Correcte.
1: avui aquest cor que t'ho perds i amb els detalls que mos ha donat en Jorge Natxe, regidor de Joventut, Benestar Social, Participació i Igualtat de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Ja se celebra aquesta cursa de la que hem xerrat avui. Jorge, moltes gràcies i èxit, que ho passeu molt bé diumenge.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.

Gràcies a en Jorge i també a Anna Marta Sampas. Ja ho sabeu, els dimecres a Corqueto Pers mos aferram a qualque cursa interessant i vos animam a tots a participar. I avui aquesta cursa solidària que es disputarà o se celebrarà dissabte a Eivissa. Amb aquest Corqueto Pers d'avui dimecres posant punt i final al programa, vos deixam a l'informatiu migdia i tornant demà a la una. Adéu!

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Un cistell de la compra disparat, els combustibles sense treva i un oci també pels Nígols. El panorama que dibuixa el darrer índex de preus al consum, situat en el 5,1%, 7 dècimes més que l'agost, és de costa per amunt quan encarem el tram final de l'any, precisament un dels que més despeses genera a les butxaques dels ciutadans. Fa 5 mesos consecutius que els preus no deixen de pujar a les Balears i al darrere hi trobam els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà amb una gran factura en el teixit empresarial. De fet, per aquest motiu, avui el govern ha començat una nova roda de reunions amb diferents sectors per recollir les seves necessitats i tancar un nou paquet d'ajudes. Tot d'una, connectarem amb la Conselleria d'Hisenda, on es produeixen aquestes trobades que marquen l'actualitat avui dimecres 14 d'octubre. Un dia amb altres titulars que destacam amb Carme Moreno i Juan Luis Marcos. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Pendents d'un incendi en aquesta hora a l'assentament de caravanes al pàrquing de les piscines de Son Hugo, a Palma.
3: El foc ha arrasat al manco 2 vehicles i hi ha 3 ferits lleus. L'assentament es troba molt a prop de la via de cintura.
1: Una lota de 14 anys crítica després de ser atropellada a Formentera.
2: La nina va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital de Can Misses, on roman ingressada a l'unitat de cures intensives. Els fets passaren a les 9 del vespre quan la víctima sortia de darrere d'un autobús i una moto la va atropellar.
1: Les possibilitats d'emancipar-se a les Balears, sota mínims.
3: Si fa un any eren el 16% dels joves d'entre 16 i 29 anys que s'havien pogut independitzar de la llar familiar, segons el darrer informe del Consell de la Joventut, ara aquesta dada se situa en el 8%, és la més baixa de la sèrie històrica. El lloguer mitjà supera els 1.500 euros, un 8,5% més.
1: I en aquest diari de precampanya, el 6 es desmarca de la resta d'enquestes i dona la victòria al PSOE en el 29N.
2: L'avantatge del PSOE des de fet es dispara gairebé 12 punts sobre el PP. El sondeig fet en ple cas Mari Carmen i després de la caiguda del decret d'habitatge situa els socialistes com a clars vencedors amb un 34% dels sufragis, 3 punts més que el setembre.
1: A partir de les 2:30 arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. Comencem a Eivissa. Els pacients de les 3 clíniques dentals Vivanta, que aquesta companyia té a l'illa, qualifiquen el tancament sobtat dels centres d'escàndol i de burla. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Denuncien els clients la falta d'informació de la companyia i expliquen que s'han deixat penjats amb els tractaments pagats, però per fer o inacabats. Des de la clínica asseguren que estan funcionant amb normalitat.
1: A Menorca, els 700 abonats de les urbanitzacions de Sacaleta, Sant Andrià i una part de Cala Blanca tornen a tenir aigua potable. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. El dipòsit de Son Pinyol, que els abasteix, acumula diverses analítiques ja que confirmen la bona qualitat de l'aigua. Aquestes zones reben subministrament des de la planta dessalinitzadora de Ciutadella, que després que l'any passat l'Ajuntament l'adquirís l'empresa Aigües Cala Blanca. Durant l'estiu, l'augment del consum en dificulta l'abastament. Ara la situació, però, ha millorat.
1: I a Mallorca, els hotels de Palma tornen a tancar un estiu que frega el 90% d'ocupació. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'una xifra similar al 2025, però enguany amb més despesa. El cost per habitació ha pujat un 8,9% i a la vegada el sector celebra que la tendència cap a un turisme de qualitat es consolida. Tot això en un context en què s'obre la porta a nous mercats com els Estats Units, gràcies a la connexió directa a Nova York o les rutes amb el Canadà i Abu Dhabi.
1: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
7: Bon dia.
1: El Mallorca ja prepara la visita a l'Eibar.
7: Els vermells han tornat avui a la feina després del dia de descans per preparar la visita a Ipurua, on cercaran retallar distàncies amb les posicions d'ascens directe que ocupen precisament l'Eibar, juntament amb l'Almeria. A la sessió d'avui, Matías Ombi-Biloni, hi ha hagut una absència molt destacada, la de Pablo Torre, que pateix un procés víric. Tampoc no s'han entrenat els lesionats Manu Morlanes i Antonio Roca, però sí Suma Oro, que ho ha fet, això sí, al marge del grup. I la selecció espanyola, amb les mallorquines Patrick Guijarro i Lucía Corrales, va empatar a 2 contra els Estats Units en el que era el segon partit amistós preparatori per al Mundial del Brasil 2027. Patrick Guijarro va jugar tot el partit i Lucía Corrales va jugar la segona part.
1: I completam la portada amb la previsió del temps. Marc Alentell, bon dia.
8: Bon dia, continuem parlant de variabilitat i per aquestes pròximes hores tindrem estones de sol, però han crescut els núvols i ja tenim de manera puntual qualque ruixat, qualque brusca, que aquestes pròximes hores serà més probable cap a punts de Mallorca i també cap a punts del centre i sud de l'illa d'Eivissa. La resta és més difícil que arribin aquestes precipitacions. Tot això amb termòmetres avui molt semblants en aquests dies passats. Realment no esperen canvis pel que fa a la temperatura, i parlarem de màximes que tornaran a quedar en general entre els 26 i 28 graus, amb vent que bufa feble, en general de direcció bastant variable. Per demà, la situació bastant semblant a la d'avui. Tornarem a tenir un dia de variabilitat. Sí que és vera, aquí pot haver qualque núvol ja des de primera hora del dematí, i demà podem tornar a repetir aquests ruixats, aquestes brusques localitzades, com passarà avui, i el termòmetre, de moment, sense canvis.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: La inflació, ho dèiem en portada, s'ha disparat a les Balears fins al 5,1% al setembre, 7 dècimes més que el mes anterior, segons les dades definitives publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Amb aquest increment, que supera el 4,9% registrat en el conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les illes arriba ja al 4,5%.
2: Si miram el detall per sectors, el cost de la vida ha pujat a totes les categories en comparació amb l'any passat. Els increments més de relleu els trobam amb els transports, que és un 7,7% més car, seguit dels restaurants i els serveis d'allotjament, amb una pujada del 6,8%. L'habitatge, l'aigua i els subministraments elèctrics i de gas també s'han encarit un 6,2%, mentre que el vestit i el calçat ha registrat un repunt del 5,7%. Al carrer, els ciutadans constaten les pujades.
9: El que més ho he notat ha estat en la benzina, perquè malament donin l'ajuda al govern, ha pujat moltíssim, i els productes bàsics, sobretot, també.
10: I dice, un melón a 3 euros el quilo, i dice, i què compra, i què come?
11: Cada vegada que hi vas penses que t'enduràs el que necessites, i o no has duit aquest de la necessitat, o no pots comprar els altres.
2: A l'altre costat de la balança, els comportaments més moderats s'han localitzat a la sanitat, amb un lleuger augment de l'1,4%, i els mobles i articles de la llar, que pugen un 2,3%. La pujada dels preus també afecta de ple el mercat de l'habitatge, ja que l'índex per actualitzar el lloguer ha marcat un rècord en pujar fins al 2,54% al setembre.
1: Ja en aquest context, avui el govern ha començat la roda de reunions amb els agents econòmics per dissenyar un nou paquet de mesures que ajudin a contenir els efectes inflacionaris. Sàpiguem si ja s'ha avançat, com seran aquestes mesures. Conselleria d'Hisenda, Olivia Navarro, bon dia.
12: Bon dia, Ido. No s'han avançat en què consistiran, perquè primer el que vol fer Antoni Costa, el vicepresident, és analitzar la situació i, sobretot, escoltar els sectors afectats.
13: Bé, hem d'anar pas a pas. Ara de moment, estem a la fase d'escolta, a la fase d'anàlisi amb dades reals de la situació, ja dic, amb dades de la Direcció General d'Economia, i fase d'escolta. Hem de veure com s'està visquent i si efectivament requereix. Evidentment, com acab de dir, el govern de les Illes Balears hi serà. No podem abandonar en els sectors econòmics més afectats.
12: Costa, però sí que ha avançat que podria agafar-se com a base el primer paquet de mesures que es va aprovar quan es va iniciar la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que reconeix que algunes línies s'han endarrerit més del que s'havia previst.
13: És cert que hi ha diferents fases, jo no dic que no n'hi hagi algunes, doncs que han sofert algun retras. La voluntat del govern de Sir Balears sempre seria que ho féssim el més aviat possible. A vegades no es produeix, però bé, jo crec que la valoració que en fem des del govern de Sir Balears és que la seqüència ha estat relativament ràpida, tot i que, evidentment, reiter, volem escoltar els sectors econòmics i volem millorar si hi ha alguna cosa a millorar.
12: I de precisament el president de la patronal de distribuïdors, Tomàs Cervera, ha reclamat això, ha reclamat que les ajudes siguin efectives.
14: Bueno, i espero que en aquesta reunió que tindrem ara el conseller entengui que de res serveix i fer publicitat d'ajudes i més ajudes i més fotos si després tardem tots aquests mesos en arribar.
12: El vicepresident de la Petita i Mitjana Comerç, Mateu Conill, de la Pimeco, ha demanat, entre d'altres mesures, més ajudes a la insularitat.
15: El diagnòstic és dolent, el comerç ha d'obrir banques i cada pic són més serioses que tenen. O sigui, un calaix allà on entren menys d'obres i en surten més que els que entren, pues, la situació pues, no és molt bona. Què poden fer per mitigar tot això? Pues, se podria mirar de que s'ajudés a la insularitat de Mallorca, la doble de Menorca i d'Eivissa i la triple de Formentera, que allà, Déu meu, perdó un paquetot.
12: I per part dels sindicats, Pedro Amar, d'UGT, ha reclamat ajudes a les empreses, perquè d'elles depèn l'ocupació, i sobretot, major sobirania energètica.
16: Protegir les empreses, seguir mantenint els efectes des d'aquest 2026, protegir les empreses és protegir l'ocupació. Nosaltres completament a favor, sí que hem demanat que en aquest cas el que demanem és que Balears tingui una política estratègica a llarg termini de sobirania energètica. No pot ser que el nostre punt feble com a arxipèlag és dependre dels carburants, tant sigui per rebre turistes com per rebre mercaderies.
12: I també han recollit una veu més, la del Col·legi d'Economistes. Antoni Alcover proposa altres opcions, com baixar l'IVA dels productes bàsics.
17: El margen de maniobra que tiene una comunidad autónoma es limitado, ¿no? Pero sí es verdad que el gobierno tiene un mayor margen, también limitado por Europa, y puede hacer lo mismo que ha hecho con los combustibles si considera que la inflación es muy alta. Puede hacerlo también utilizando el IVA en ciertos productos, como se hizo en otras épocas. Por ejemplo, productos de primera necesidad podrían bajar el IVA, etc.
12: En aquests moments continua la segona de les reunions del dia, en aquest cas amb el sector industrial i amb el comercial. La primera ha estat amb els agents socials. En aquesta segona reunió també participen representants de la Conselleria d'Empresa i d'Indústria.
1: Gràcies, Olivia Navarro, en directe des de la Conselleria d'Economia i Hisenda. La situació és complicada, ja ho sentim, per pràcticament tots els actors i molts es veuen obligats a pujar preus. Per exemple, a partir del gener ho faran les empreses de material de construcció de les Illes. Marta Puyalto.
18: Sí, aquesta situació arriba després de diversos anys d'encariment, primer pels problemes de subministrament energètic per la guerra d'Ucraïna i més recentment per les tensions a l'Orient Mitjà. A les Balears, la patronal Construïm adverteix del poc marge de maniobra a les empreses que difícilment podran tornar als preus d'abans. És el president Jaume Martorell.
19: Els ciments, per exemple, de moment molt estan aguantant els preus, però sí que ja m'ho han fet a saber que a partir de dia 1 de gener els preus del ciment pujaran a lo millor un 8 o un 9%. Per tant, això vol dir que els fabricants no ens quedarà més remei que tornar a plantejar una puja.
18: El ciment ve tot de fora des que va tancar la planta de Cemex a Lloseta i s'espera un increment d'entre un 7 i un 10%. Els àrids no pugen, però sí que ho fan l'energia per gestionar-los i transportar-los. També es disparen altres materials. Des de 2020, enguany, el ciment ha pujat aproximadament un 57%, l'alumini un 50% i els materials siderúrgics un 35%. Segons Martorell, si no s'adapten els sous a aquests nous preus, el problema de l'habitatge té mala solució.
1: La factura de la inflació és grossa entre els empresaris, però també a la societat, especialment entre la joventut. Escolteu aquestes dades, només un 8% dels joves de les Balears es varen poder emancipar l'any passat. És la pitjor xifra històrica i representa una caiguda de 8 punts en relació a l'any 2024, en què l'emancipació ja era baixa, ja era del 16%. Són dades que ha donat a conèixer avui el Consell de la Joventut de les Illes, que també exposa que el 2025 els joves d'entre 25 i 29 anys en risc de pobresa va gairebé duplicar els emancipats, ja que aquesta franja d'edat, un 15,5%, estaven en risc d'exclusió social. Carme.
2: Sí, mentre la taxa d'emancipació se situava entre el 30 i el 40% en els anys 2007-2014, l'any 2025 aquesta proporció de joves emancipats es va reduir fins a situar-se en el 8%. Com de enrere aquestes xifres hi ha el fet que el preu mitjà d'un lloguer es va situar l'any passat a les Illes en els 1.528 euros, mentre que els joves tenen uns ingressos mitjans de salaris de 14.600 euros anuals. El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, ha demanat solucions als polítics.
20: A totes les forces polítiques que ara que tenen por de decisió amb aquest tema, estiguin en el govern o no estiguin en el govern, per favor, perquè és un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. Segons... O els amics dels seus fills.
2: Segons el Consell de la Joventut, les solucions impliquen topar els preus del lloguer i prohibir la compra d'habitatges estrangers. La vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Lucía Silis, també ha demanat solucions perquè diu que els joves tenen drets.
21: Les nostres vides estan segrestades per la impossibilitat d'accedir a un habitatge i pel desrealment forçós al qual ens condemnen un preus que ens expulsen dels nostres propis barris.
2: Tot i que les illes tenen un saldo migratori positiu, el 2025 el Consell de la Joventut destaca que 8 de cada 10 joves que varen venir a cercar feina a l'arxipèlag se'n varen tornar.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Ho dèiem en titulars, un incendi a l'assentament de caravanes de Son Hugo, molt a prop de la via de cintura de Palma, ha deixat al manco 3 persones ferides i diversos vehicles calcinats.
2: És el balanç provisional d'aquest succés que s'ha iniciat al migdia per causes que encara es desconeixen. Un ampli dispositiu dels bombers de Palma i de la policia local actuen al lloc dels fets.
1: I continua en estat crític la jove de 14 anys que va ser atropellada ahir vespre per una moto a Formentera. La Lota va haver de ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Can Misses, on roman ingressada a la unitat de cures intensives. Ens ho conta Regina Mayans.
22: Els fets tingueren lloc ahir vespre, d'avés les 9:15, just davant la parada de l'autobús que hi ha tocada al restaurant Espins. L'autobús acabava de fer-hi l'aturada quan l'Lota va travessar per darrere del vehicle. Tot això en una zona amb poca il·luminació, sense pas de vianants i on l'autobús bloquejava part de la visibilitat de la via. Alejandro Campos és treballador d'aquest establiment i just estava fent feina en el moment dels fets.
23: Estaba el autobús parado y se escuchó un pitido de una moto bajando para abajo y pues también se oye un golpe.
22: N'Alejandro va ser un dels primers a socórrer-la. A l'establiment hi havia també, casualment, un socorrista, una infermera i un policia que van actuar fins que va arribar l'ambulància.
23: Salí corriendo hacia lo que había pasado y vi a la chica convulsionando y me di la vuelta, enseguida llamamos a la ambulancia y nada, entre todo, la enfermera, el policía y todo, nosotros sacamos toalla a la medida de lo posible, también agua.
22: El conductor de la motocicleta no va patir danys i afirmava no haver vist la jove de 14 anys que en el moment dels fets estava sola. La Lota, de nacionalitat argentina, va ser traslladada inicialment a l'Hospital de Formentera i posteriorment a Can Misses en helicòpter.
1: I a Menorca, un presumpte cas de violència de gènere ha acabat amb un jove precipitat a Castell, Axel.
5: Els fets han tingut lloc aquest cap de setmana al carrer Sant Cristòfol del municipi. Un jove de 22 anys ha resultat ferit greu després de caure d'un tercer pis quan intentava accedir a l'habitatge on s'havia refugiat la seva parella. L'home havia estat detingut dimecres passat per la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de maltractament cap a la seva parella. Va sortir el dia següent sense mesures d'allunyament. La matinada de divendres va decidir anar a cercar la jove fins al domicili on estava refugiada i es va enfilar per la façana d'un pati interior fins a un tercer pis des d'on va caure de dalt a baix. L'accident li va causar diverses fractures i va haver de ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila, on continua ingressat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
1: I la Guàrdia Civil ha desmantellat una falsa clínica de teràpies amb drogues a la qual acudien pacients de les Balears.
18: Aquesta falsa clínica de Sagunt a València oferia tractaments de fins a 500 euros amb ayahuasca, bolets al·lucinògens i altres substàncies amb la promesa de curar malalties. Els responsables no tenen les titulacions sanitàries ni les autoritzacions necessàries. L'operació, anomenada Quimera, s'ha saldat amb la detenció del principal responsable, un home de 46 anys, i la investigació d'una dona de 38. Tots dos estan acusats de delictes contra la salut pública, intrusisme professional i estafa.
1: Més coses, dues embarcacions irregulars més han estat detectades en les darreres hores mentre navegaven a diverses milles nàutiques del sud de les Pitiuses.
2: La darrera ha estat localitzada avui a les 8:15 del matí a 12 milles de distància de Formentera amb 17 persones a bord. L'anterior va ser interceptada la passada mitjanit amb 17 persones més a 2 milles del sud d'Eivissa. Ahir varen arribar un total de 101 migrants a les costes de les illes.
1: Són les 2:20.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: A les 2:21, avui en la crònica política estem pendents del viatge de la presidenta Marga Proens a Brussel·les, on s'ha reunit amb la vicepresidenta primera de la Comissió Europea i comissària per la transició neta, Teresa Rivera. Entre altres qüestions, la cap de l'executiu ha demanat que se suspengui o al manco es flexibilitzi la regla europea de mínimis perquè les empreses de les illes puguin competir en igualtat de condicions amb les del continent. Enviada especial a la capital belga, Maria Eugènia Queclas. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Ha tingut resposta, però, ens, a l'eurocomissària?
4: Sí, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, li ha transmès a la presidenta Marga Proens que li sembli lògic que es demani una rebaixa de les regles del mínimis i fins i tot se suspengui de manera temporal mentre la inflació estigui tan alta, degut sobretot al preu dels carburants. Rivera considera que és vera que en aquests moments els mínimis impedeixen aquesta competitivitat de les empreses de les Illes Balears perquè aquesta regla europea diu que ningú que no sigui el titular d'una empresa situada a una regió ultraperifèrica, com per exemple les Canàries, no podrà rebre ajuts que vagin més enllà dels 300.000 euros en 3 anys. I això per la majoria d'empreses de les illes que volen competir a Europa l'impossibilita poder sortir perquè necessita d'aquesta empenta per poder superar el que és, d'alguna manera, aquest impediment que és la insularitat. Però ens diu que això no vol dir en cap cas que se li demanin privilegis a les empreses de les illes, sinó que juguin sempre en la mateixa situació.
6: No se tracta de demanar privilegis, sinó que les nostres empreses, que els nostres sectors econòmics, que tenen aquesta capacitat de competir, que tenen un producte diferenciat, que tenen el talent i que tenen el valor, puguin competir en les mateixes condicions en la resta d'empreses del territori continental. I per això, evidentment, quan parlam d'increment del preu dels hidrocarburs, quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
1: Al marge d'aquesta trobada, Proens participava avui matí en diversos actes amb motiu de la Setmana Europea de les Regions. Maria Eugènia, quin han estat els principals assumptes tractats?
4: El principal assumpte tractat ha estat en el Pla d'Acció del Pacte de la Mediterrània. Ha estat una conferència organitzada, de fet, des del govern de les illes. Aquí s'ha demanat que s'incideixi en el fet insular d'aquelles comunitats com les Illes Balears, com passa també amb el mínimis, que no afecti aquesta insularitat i només hi hagi aquests privilegis o aquestes consideracions cap a les comunitats ultraperifèriques. Demana que s'entengui en compte quines són les característiques de comunitats com les Illes Balears, sobretot en aquests moments aquí on se fa molta incidència en limitar el turisme perquè no hi hagi aquesta sobreexplotació del territori. Per tant, considera que és molt important. I el segon punt que s'ha posat aquí damunt la taula és la immigració. La comissària europea per la Mediterrània finalment ha pogut participar en aquesta trobada i ha coincidit amb la presidenta Marga Proens que a la qüestió migratòria s'ha d'anar molt en compte i s'han de tenir les fronteres europees amb molt de control de seguretat perquè els preocupa l'arribada ara en aquests moments de migrants que fan la ruta d'Algèria i arriben a les Illes Balears superant, com recorda darrerament la presidenta Marga Proens, cada vegada que ve a Europa que està ja per damunt de les arribades de Canàries.
6: Som frontera sud d'Europa. Per tant, és molt important, sobretot davant la deixadesa del govern d'Espanya, venir aquí i alçar la veu. I alçar la veu, i jo de veres que coincidesc amb aquesta necessitat d'augmentar la seguretat de les nostres fronteres com un mecanisme per protegir els ciutadans europeus i per gestionar millor aquests fluxos migratoris i també per aquesta estratègia contra les màfies.
4: Avui a Hora Baixa parlaran de la resiliència hídrica, al cap i a la fi, de canvi climàtic i la necessitat de tenir aigua.
1: Gràcies, Maria Eugènia, que l'has enviat especial d'IB3 a Brussel·les. La dimissió d'Alfonso Rodríguez es farà efectiva per part per decret del Consell de Ministres, que si no designa un nou delegat del govern, assumirà les funcions de forma provisional l'actual secretari general de la institució, Rubén Castro. És el més probable per la proximitat de les eleccions generals.
18: Segons ha explicat Rodríguez a través de les xarxes socials, i renuncia per centrar-se en la candidatura del PSOE a la Batllia de Calvià. L'encara delegat al·lega que la responsabilitat institucional i la candidatura municipal requereixen una dedicació plena i exclusiva. Rodríguez ja va ser batlle de Calvià 8 anys i ha estat al capdavant de la delegació del govern espanyol des del desembre de 2023, quan Aina Calvo va passar a ser secretari d'Estat d'Igualtat.
1: Precisament el PP assegura que Alfonso Rodríguez ha decidit dimitir abans que el PSOE perdi les eleccions del 29N. Sebastià Sagreras, però, creu que la dimissió pot ser també una exigència de més per Mallorca al PSIP, a canvi de concórrer conjuntament a la llista del Senat.
18: Recordem que els ecosobiranistes van reclamar la dimissió de Rodríguez després de les càrregues policials que hi va haver a Palma en la manifestació antiturística del 26 de juliol.
7: Ha exigit més per Mallorca per poder negociar aquestes candidatures que li servissin al cap del senyor Alfonso Rodríguez dins una bandeja de plata?
18: Declaració de Sagreras en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus del Parlament, en la que el diputat d'Unides Podem, José María García, ha explicat que ara més i Podem no s'han posat d'acord encara per anar en coalició perquè la formació morada vol encapçalar la llista.
8: Nosotros hemos entrado en esa negociación con toda la voluntad del mundo para llegar a un acuerdo. En principio había una parte que era MES que había dicho que ellos querían el número uno, ahora viene Podemos y les disputa el número uno.
18: Totes les parts parlen de la voluntat que la coalició sigui una realitat. Divendres ha d'estar decidit i registrat, però la militància dels ecosobiranistes d'Eivissa i de Menorca ja es pronunciaran avui en assemblea i demà ho faran els de Mallorca. Per Josep Castells i Lluís Apesteguia, la candidatura l'encatxalarà, sí o sí, una persona d'Ara Més.
9: Ara Més es presentarà aquestes eleccions amb el màxim de companys possible, amb una candidatura en què el número 1 l'ocuparà una persona d'Ara Més.
10: Nosaltres volem que hi sigui tothom, entenem que és la nostra responsabilitat encapçalar aquesta proposta.
18: El principal argument dels ecosobiranistes per encancel·lar la llista, que són els partits majoritaris.
1: Com dèiem, divendres acaba el termini per presentar coalicions i encara segueixen les negociacions entre les formacions progressistes a la resta de l'Estat.
18: Avui l'exbatlessa de Barcelona i candidata de Front Ampli, Ada Colau, ha afirmat que està disposada a cedir el seu lideratge, fins i tot a canviar el nom de la marca electoral amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra.
1: Tot això quan el primer 6 cap al 29N dispara l'avantatge del PSOE a gairebé 12 punts sobre el PP. El sondeig fet en ple cas Mari Carmen i després de la caiguda dels decrets d'habitatge situa els socialistes com a clars vencedors amb un 34% dels sufragis. Són 3 punts més que al setembre.
18: Aquest impuls dels socialistes combinant amb una davallada del PP fins al 22,2% amplia l'avantatge del PSOE fins als 11,8 punts de distància, el doble que el mes anterior. A la resta del tauler polític, Vox es consolida en la tercera posició amb un 17,1%. La coalició Sumar Front Ampli obté un 6,1% i Podem es queda amb el 3,1% dels suports.

0: Els reis Felip VI i Letícia són a Melilla en la segona i darrera etapa del seu històric viatge oficial per les ciutats autònomes.
1: Després d'aterrar a l'aeroport procedents de Ceuta, els monarques han rebut un bany de masses a la remodelada plaça d'Espanya absolutament abarrotada de ciutadans.
0: Tot això quan el món sencer està pendent avui de l'estat de salut del papa Lleó XIV. El pontífex ha estat operat d'un tumor maligne en el pulmó dret a l'Hospital Gemelli de Roma. Segons ha informat el Vaticà, Lleó XIV ha passat una nit tranquil·la. Dues i mitja, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
2: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
3: Bon dia a Menorca. Els residents de les urbanitzacions de Sacaleta, Sant Andria i una part de Cala Blanca tornen a tenir aigua potable. La davallada de consum propi del final de la temporada turística fa que l'aigua de boca torni a ser apta per al consum. Durant l'hivern es projecta ja una obra per garantir el subministrament durant tot l'any. Tot d'una, en donant més detalls.
2: Edició Menorca. Excel Camarasa. Un dels millors productes de Can Nostre està hasta aquest dies amo. La Fira del Formatge Mahon Menorca torna a la plaça de s'Esplanada. Activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques perquè tothom pugui gaudir del millor del Camp de Menorca. Cinquena Fira del Formatge Mahon Menorca. Dies 16, 17 i 18 d'octubre a Mo. Ajuntament de Mo.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
3: Entrem en matèria. Els 700 abonats de les urbanitzacions de Sacaleta, Sant Andria i una part de Cala Blanca tornen a tenir aigua potable. El dipòsit de Son Pinyol, que els abasteix, acumula ja diverses analítiques que confirmen la bona qualitat de l'aigua. Aquestes zones reben subministrament de la planta desalinitzadora després que l'any passat l'Ajuntament de Ciutadella adquirís l'empresa Aigües Cala Blanca. Durant l'estiu, l'augment del consum en dificulta l'abastiment. Ara, però, la situació ja ha millorat. Sentim la batlessa Maria Jesús Begú.
5: Quan hi ha més demanda durant l'estiu, pues, va tornar a donar límits que no eren els adequats. Però bueno, ara sí que, donant que duim unes analítiques reiterades i tot surt en condicions, pues, finalment podem confirmar que a partir de ja que hem complert amb l'objectiu que teníem i era poder donar aigua de qualitat a tots aquests vecins i vecines de la Ciutadella que fins llavors, fins ara, no la tenien.
3: Per evitar les dificultats d'abastiment en temporada alta, aquest hivern està previst instal·lar una canonada de majors dimensions amb capacitat suficient per atendre les necessitats de la zona. De fet, ja s'està redactant aquest projecte. L'Ajuntament també ha defensat avui la seva negativa a permetre la recàrrega de camions cisterna des de la xarxa municipal per abastir Mahó. Considera que en ple mes d'agost i amb les dificultats que pateix el municipi, l'ús de l'aigua desalinitzada, per la qual paga, ha de ser per als ciutadans de Ciutadella. En qualsevol cas, sosté que quan s'habiliti un dispensador directe de la planta, ja serà la Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua qui haurà de conveniar amb l'Ajuntament de Mahó les condicions per adquirir aquesta aigua desalinitzada. Més qüestions. Durant aquest mes d'octubre arriben molts turistes que viatgen en grup. És un perfil diferent del de sol i platja i que cerca conèixer els monuments o entrar en contacte amb la naturalesa i el paisatge menorquí. Una informació de Blai Barber.
6: A mitjan octubre encara es poden veure grups de turistes passejant per Mahó. Aquest dimecres, un era del programa de rutes culturals i viatges que té la Comunitat de Madrid. Escoltam alguns dels visitants d'aquest grup.
7: Pues mira, a nosotros nos ha costado 650 euros.
8: ¿Cuántos días?
7: 8 días.
8: 8.
7: Pensión completa. Está muy bien.
9: Estamos aprendiendo y nos gusta escuchar, que nos lo expliquen y algo siempre, aunque somos muy mayores, queda.
10: Tienes un guía, te proporciona el hotel, todo organizado, las excursiones y ya tenemos que ir así, con un guía acompañante.
6: Al mes d'octubre, alguns dels que més aprofiten aquest moviment de grups són els guies turístics. Alvin Delany és guia oficial.
11: Es un turista que quiere ver cosas, no viene para ir a la playa simplemente. Entonces, lo que vemos ahora, este poco del año, son sobre todo grupos, ¿eh? Pueden ser de senderismo o de cultura.
6: Altres grups més petits també venen pel seu compte cercant la naturalesa i el paisatge menorquí, un turisme d'octubre que manté oberts alguns hotels perquè molts ja van tancant ara que es van acabant els vols directes a Menorca.
3: Gràcies, Blai Barber. Precisament els informadors de les platges verges de Ciutadella finalitzen demà la temporada, coincidint amb mitjans de mes. Els responsables d'ordenar el trànsit i els aparcaments de Son Saura, Calan Turqueta i també la Vall acaben aquest dijous i l'accés a les platges serà, per tant, lliure. Actualment hi ha 10 operaris treballant-hi. La resta, encarregats de controlar Cala Mitjana i també Cala Pilar durant l'estiu, van finalitzar ja fa dues setmanes. Aquests darrers dies, coincidint amb el pont del Pilar i també les bones temperatures, els aparcaments d'aquestes platges han penjat el cartell de complet. A partir de demà, però, ja no hi haurà cap control per part dels informadors. La Conselleria d'Educació estudia incloure una o dues sortides escolars dins el nou contracte de transport escolar que entrarà en vigor al curs 2027-2028 i que previsiblement tindrà una durada mínima de 10 anys. Una mesura que podria ajudar els centres a fer front a les dificultats per trobar autobusos i a l'encariment de les excursions. Ho ha explicat el conseller d'Educació, Antoni Vera, abans de reunir-se avui de matí amb els equips directius dels centres educatius de Menorca per abordar les novetats del curs i qüestions com el transport, els menjadors escolars i l'atenció a la diversitat.
12: Ja estàvem parlant si tècnicament, per això estan fent feina a nivell tècnic des de la conselleria, se pogués garantir dues sortides, una o dues sortides escolars dins la mateixa licitació de transport escolar en els centres educatius.
3: Vera també ha destacat les noves rutes de transport per a alumnes de formació professional, tant de matí com de capvespre, i la connexió entre Maó i Vintaufa, que ha superat per cert les expectatives i que ha obligat a limitar l'ús de la ruta als alumnes de primer i segon de l'ESO. Pel que fa a les obres de l'escola d'Esmarcadal, el conseller ha reconegut que encara queden qüestions tècniques per resoldre abans de poder donar-ne per acabat aquest projecte.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Del cim de l'Everest al camí de cavalls, Edurne Passavant, la primera dona que va coronar els 14.800 del planeta, és aquests dies a Menorca per promocionar una ruta que atrau milers de caminants. I és que el camí de cavalls continua atraient persones aquest 2026. Els comptadors instal·lats en diferents punts de la ruta permeten saber quanta gent hi passa i comparar l'afluència amb la d'anys anteriors. Per exemple, a Cala Emporter, durant els primers mesos de l'any, s'hi han comptabilitzat prop de 7.600 persones, un 4,7% més que en el mateix període de 2025. Si sumam les dades de Cala Emporter i de Son Parc, la xifra supera els 14.400 passos, tot i que en aquest segon punt l'afluència ha descendit més d'un 6% respecte de l'any passat. Aquestes dades posen en relleu l'atractiu d'una ruta que aquest dimarts ha estat protagonista a la sala Talassa del Castell amb la xerrada d'Edurne Passavant, la primera dona, com dèiem, a coronar els 14 cims de més de 8.000 metres del planeta en un acte per repromocionar el camí de cavalls.
13: En tot el tema de nostra salut, no física solo, sinó que la salut mental, per a mi el deport és la clave. Hoy he hecho un recorrido, una parte, la segunda etapa de camí de cavalls, a la mañana corriendo, y solamente el olor, el aire que te pega, que recibías, el sol y todo esto, eso es una energía que de otra manera no puedes. Entonces creo que el deporte y pruebas como estas o simplemente dar la vuelta a la isla por etapas o lo que sea, creo que para nuestra salud mental es importantísimo.
3: Parlem ara del creador de contingut El Cromas, que ha fet una donació de 32.000 euros a l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, l'IDISBA. És el resultat d'una campanya benèfica impulsada per l'influenciador menorquí per a la investigació del càncer de còlon. David Triay, amb 13 milions de seguidors, ha compartit a les xarxes socials la seva recent experiència com a pacient d'una patologia colorectal. Avui ha tornat a l'Hospital de Son Espases amb el millor regal. Sentim, la consellera de Salut es Manuela García.
14: O sea, a mí lo que más me gusta, ¿no?, que haya sido el Cromas el que haya hecho el vídeo y el que haya abierto esta campaña, que ahora me decía que iba a hacer un vídeo además y que le gustaría, es que muchos de nosotros intentamos decir esto, pero es muy difícil hablar para los jóvenes y esa ayuda es inestimable.
3: Obrim ara plana de succeïts, parlem d'un presumpte cas de violència de gènere que ha acabat amb un jove precipitat. Els fets han ocorregut aquest cap de setmana a Es Castell, concretament al carrer Sant Cristòfol. Un jove de 22 anys ha resultat ferit de gravetat després de caure d'un tercer pis quan intentava accedir a l'habitatge on s'havia refugiat la seva parella. L'home havia estat detingut dimecres passat per la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de maltractament cap a la seva parella. Va sortir el dia següent sense mesures d'allunyament. La matinada de divendres va decidir anar a cercar la jove fins al domicili on estava refugiada i aleshores es va enfilar per la façana d'un pati interior fins a un tercer pis des d'on va caure de dalt a baix. L'accident li va provocar diverses fractures i va haver de ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila, on continua ingressat hores d'ara. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
4: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
3: I la Policia Nacional ha detingut tres persones d'origen peruà, colombià i espanyol com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Els agents els van interceptar durant un control policial a Mo, concretament a la cruïlla del carrer de Sacolàrsega, amb la carretera de Fornells. En escorcollar-ne el vehicle van descobrir dos compartiments ocults amb uns 60 grams d'èxtasi, 40 dosis de tusi, 15 grams de cocaïna i també marihuana. També van intervenir prop de 2.200 euros en efectiu, una bàscula de precisió i diversos estris i productes químics presumptament destinats a l'elaboració i distribució de substàncies estupefaents. Tots tres han estat posats ja a disposició judicial.
4: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
3: Moment ara per a la informació esportiva. Bones notícies per al bàsquet Menorca. Ahir a la nit va arribar a l'illa Jerónimo Rubio de la Rosa. El jugador dominicà ha pogut per fi aclarir el visat i tota la burocràcia per incorporar-se a l'equip. Avui, de fet, ha tingut la primera presa de contacte amb els nous companys, amb el cos tècnic i també amb el pavelló de Vintaufa. El jugador està cridat a ser una de les referències ofensives de l'equip, un dels anotadors més destacats, que és precisament una de les mancances de l'equip en aquest tram inicial de la Lliga. Després d'anunciar el seu fitxatge el passat mes d'agost, els tràmits burocràtics han impedit a l'escorta arribar a Menorca fins ahir dimarts. S'espera que pugui debutar aquest mateix dissabte en el derbi balear contra el Fibu i Palma i que contribueixi a aconseguir el que seria la primera victòria per al conjunt menorquí.
4: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: Tram final per a la cultura per explicar que neix un nou festival dedicat al cinema. Es tracta del projecte Menorca Film Fest, un certamen internacional de curtmetratges. Organitzat per l'associació Menorca Illa Audiovisual, se celebrarà el proper dia 26 i 27 d'octubre als cinemes Ocimax de Maó. S'hi projectaran un total de 12 peces audiovisuals.
1: Cuando llegó Pablo Pardavila, supe que todo mi mundo estaba en peligro. Me atormentaba pensar en dispararle o clavarle un puñal por la espalda. La violencia y la fuerza bruta me generan desasosiego. Así que me
0: Una de les projeccions serà aquesta que estem escoltant, porta per títol Cara de Cona, de Guillermo de Oliveira. Se situa en un poble petit de Galícia, de la Galícia rural, on arriba un nou veí. Sense cap motiu aparent, comença a odiar la resta de vilatans. Un d'ells maquina un pla per al crim perfecte. Una de les protagonistes d'aquest festival serà també la directora Maria Ripoll, que protagonitzarà la trobada titulada Present i futur del cinema, la nova indústria de plataformes i la creativitat amb la intel·ligència artificial. Coincidirà amb la celebració del Menorca Film Market, de manera que l'illa es convertirà aquests dies en el punt de trobada entre professionals de la indústria cinematogràfica, creadors emergents i també públic en general. El projecte Menorca Film Fest neix amb vocació de continuïtat i el propòsit d'esdevenir també una cita de referència per al cinema i el curtmetratge, impulsant el talent audiovisual i enriquint l'oferta cultural de Menorca més enllà de la temporada turística. I al darrer minut el dediquem al pianista menorquí Kef Portella, que protagonitza aquest divendres un concert solidari al Teatre Principal. És una iniciativa per recaptar fons per a l'associació Ela Balears, entitat que dona suport a les persones i famílies afectades per l'esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia neurodegenerativa que avui dia encara no té cura. Portella interpretarà el tercer concert per a piano de Ludwig von Beethoven, una obra marcada per la lluita, la superació i la força interior. Amb la cultura un dia més arribem a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio.

0: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ajuntament d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears i Marina Port d'Andratx.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: Dues i 45 minuts. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia.
2: Pendent del Mallorca, que ja prepara la visita a l'Eibar.
3: Els vermells han tornat avui a la feina després del dia de descans per a preparar la visita a Ipurua, on cercaran retallar distàncies amb les posicions d'ascens directe que ocupen precisament l'Eibar, juntament amb l'Almeria. A la sessió d'avui matí a Sant Bibiloni hi ha hagut una absència molt destacada. Toni Fuster, bon dia.
4: Bon dia. La del migcampista Pablo Torre, que arrossega un procés víric. El futbolista, un dels fitxos, l'11 de titular de Luis García Fernández, es troba descansant i el club no descarta que demà o passat pugui tornar a la feina i entrar a la convocatòria pel partit de dissabte Ipurua contra l'Eibar. Per altra banda, Abuba Sumajoro, el defensa central que no va jugar cap minut contra la Unió Deportiva de Las Palmas per problemes físics, ha sortit avui a la gespa per entrenar-se al marge dels seus companys. El futbolista s'està esforçant per tornar aviat al terreny de joc i competir. Tot i així, n'és dubte per dissabte. La resta de la plantilla, a excepció del lesionat de llarga durada, s'entrenen en normalitat preparant l'important compromís contra un rival, l'Eibar, que es troba a la classificació 4 punts per damunt del vermells.
3: Gràcies, Toni. I qui coneix bé els dos equips és Ivan Ramis, que va començar la seva trajectòria amb el Mallorca i la va acabar el 2020 amb l'Eibar.
5: Són dos equips que m'han marcat, no? Vaig estar molt d'anys amb el Mallorca, en el primer equip van ser 8 anys, si no crec recordar, i el darrer 5 de la meva carrera van ser Eibar, no? És especial, però sempre s'ha de tirar cap a casa. Jo vull que guanyi el Mallorca i que el Mallorca, pues, l'objectiu que hi ha d'ascendir, pues, se compleixi.
3: I de l'Eibar, Ramis avisa, és un camp molt difícil on jugar.
5: Anima com si fos un estadi gros i és un camp on, 5 anys que vaig estar, és un camp on és molt difícil guanyar i molt difícil puntuar. Però és un camp petit, però és un camp que té les dimensions com altres, però se fa difícil jugar allà.
3: I avui hem conegut un nou horari, el de la jornada 13, quan el Mallorca visitarà l'Andorra. Serà el diumenge dia 8 de novembre a les 2 del migdia. El partit de dissabte, l'Eibar-Mallorca, el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió.
6: Dissabte a les 2:30 segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
7: Dani Toni!
8: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
9: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
6: I en acabar serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
3: Ja ho sentíeu, dissabte també juga a l'Uda Eivissa i avui hi ha hagut bones notícies a l'entrenament. L'equip de Llona recupera jugadors fins ara lesionats, com Ivan del Olmo, Genaro o Macella. Després de la sessió han parlat amb Pedro Ortiz. Víctor Sancho, bon dia.
10: Bon dia a l'interior mallorquí, que va a camí de millorar els seus números a Eivissa. Amb 3 gols i una assistència és el màxim productor en atac. L'ex-Balearico confia plenament en l'evolució de l'equip i el model de Llona i demana calma i s'alegra pel retorn d'alguns companys.
11: Jo estic molt content de que estigui ja entrant una mica en dinàmica amb el grup, ojalà estigui el més pret possible i veurem si el veiem Albert, que segur que el disfrutarem tots. La temporada és molt llarga, crec que no ha estat l'inici que haguéssim desitjat, però que no ha estat un mal inici i que, com diu el míster, hem de tenir calma, hem d'anar pas a pas, partit a partit, i que les coses s'estan veient el progrés. Crec que estem fent coses molt bé. Si estem al nostre nivell, podem tirar cap a dalt com vulguem. I jo no vull posar una posició, no vull posar un objectiu. Jo crec que fent les coses bé i anant partit a partit, al final de temporada veurem on estem. Que segur que que serà positiu. Duim dos partits molt bons, crec que estem fent coses molt bé, la cosa de cada va millor, sensacions bones. Es ve que hem encaixat bastant bé amb l'idea del míster, estic molt content, crec que han fet tots un bon treball, l'equip és pràcticament nou, molts jugadors nous, i crec que de cada vegada la cosa està anant millor.
3: Gràcies, Víctor. I l'Atlètic Balears ja ha posat a la venda les entrades pel partit de Copa del Rei contra l'Eldense del dijous 29 d'octubre a les 7 a l'Estadi Balear. En una primera fase, els abonats pagaran 15 euros i podran adquirir-ne 3 més al mateix preu. Els no abonats pagaran 25 euros i els aficionats de l'equip visitant 30 euros. La selecció espanyola amb les mallorquines Patrick Guijarro i Lucía Corrales va empatar a 2 contra els Estats Units en el segon partit amistós preparatori pel Mundial del Brasil 2027. Patrick Guijarro va jugar tot el partit i Lucía Corrales va jugar la segona part. Les golejadores varen ser Alexia Putellas i Salma Parayuelo. Un gol especial per a Alexia en el que era el seu partit 150 amb Espanya. Mai cap jugadora havia arribat a aquesta xifra. Sentim Alexia.
7: Es una cifra especial, algo tendré que invitar al vestuario por el momento. Es algo histórico, como ya he dicho, todo lo que está pasando en mi carrera estoy súper agradecida, disfruto muchísimo. Agradezco a mis compañeras, al cuerpo técnico, toda la gente que está a nuestro lado. Vine cuando llegué siendo una niña. He crecido con ellos, estoy creciendo con ellos y bueno, soy una afortunada por estar en el sitio en el que estoy.
3: I tancant plana futbolística amb la Champions, que en la que era la segona jornada va deixar un ple de victòries dels equips espanyols. D'una banda, el Barça va golejar 1-4 al Galatasaray. Sentim el jugador culer Fermín.
12: Ho sabem, que la Champions són detalls i tots els equips et poden fer dany i bueno, al final crec que ens ha pogut gestionar després la remuntada i crec que està molt bé tot el partit, salvant aquest gol i hem de seguir així i seguir disfrutant i guanyant.
3: L'Atlètic de Madrid va sumar 3 punts al Metropolitano amb la victòria per 2-0 contra el Manchester United. Sentim l'entrenador del conjunt matalasser, és el Cholo Simeone.
13: Nos tocó ganar y evidentemente cuando vos haces goles siempre es mucho más fácil encaminar los partidos. Creo que el equilibrio defensivo necesitamos mejorar más y trabajaremos en ello para poner nuestra energía ahí.
3: I victòria també del Villarreal a la Ceràmica per 3-1 contra el Nàpols. Avui serà el torn del Real Madrid i del Betis. Els madridistes visitaran la Roma mentre que els andalusos rebran el Porto. Els dos partits començaran a les 9 del vespre. Sentim José Mourinho.
14: Equipo fuerte, equipo motivado, seguramente por volver a jugar un partido de Champions en el Olímpico. Es un público que viene para jugar y juega. Para sacar los puntos hay que jugar muy bien.
3: En voleibol, aquest cap de setmana s'encetarà la Superliga masculina amb el Connecta Balear Manacor com a representant. L'equip manacorí debutarà dissabte a les 6 del capvespre contra el Benidorm. Després de poc més de 2 mesos de pretemporada, arriben amb moltes ganes a l'inici de Lliga. A més, serà el primer partit del nou tècnic Juan Méndez, el sentim.
15: Contento, más que nada, porque bueno, armamos un grupo de jugadores más jóvenes, que más que nada para poder entrenar y hacerlo todo de la manera más intensa posible para poder crecer y llegar bien al comienzo de la liga.
3: I acabam amb futbol sala, destacant l'inici de temporada de l'Illes Balears Palma Futsal, que ha guanyat els 5 partits jugats. A la presentació, una temporada més del Tour Blanc i Blanc, que fa l'equip al voltant de l'Illa, el president José Tirado va celebrar aquest inici de la competició.
16: Feliz, muy contento. Para mí está manteniendo un nivel de ambición y de hambre que yo siempre he pensado que es lo que te marca la diferencia. Nos quedan 10 partidos, 10 finales. Evidentemente va a ser difícil ganar 15 partidos, pero vamos a intentar ganar los máximos posibles

0: Ja coneixem tots els detalls de la nova edició, la que en fa 15, de l'Evolution Mallorca, un festival de cinema internacional amb espai també per al talent local, que del 28 d'octubre al 4 de novembre oferirà més de 140 pel·lícules i documentals. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: I que avui ha anunciat el darrer nom de les estrelles convidades, el de l'estrella de Hollywood, Diane Kruger.
1: La inoblidable protagonista de Troia, La búsqueda o Dels maleïts malparits de Quentin Tarantino. Farà un viatge molt fugaç a Mallorca el dia de Tots Sants per rebre l'Evolution Icon Award i per participar també en una xerrada amb el públic al cinema Rivoli de Palma. L'anunci de la presència de l'artista per part de la directora del festival, Sandra Lipski, ha estat rebuda d'aquesta manera a la sala de premsa on es presentava la 15a edició del festival.
2: Diane Kruger, estrella de Hollywood, recibirá el Evolution Icon Award. Ella es una de las actrices más respetadas del cine internacional entre Europa y Hollywood y ganó el premio de mejor actriz en Cannes por In the Fate. Y tenerla con nosotros en nuestro 15 aniversario es un regalo.
1: El seu nom s'afegeix al del director Edward Berger, que és el responsable, entre d'altres, de Sin novedad en el frente o Conclave, i l'actriu alemanya Iris Berben, i també el director de fotografia de pel·lícules com Pi, El cisne negre o Ha nascut una estrella, Matthew Libatic. Noms internacionals premiats pel festival i als quals se sumarà un reconeixement a un creador local, com és Pau Olí.
2: El mallorquín Pau Olí, diseñador de producción y artista visual, recibirá el Evolution New Talent Award. Ha trabajado con Agustí Villaronga y Albert Serra y además ha diseñado el vestuario de nuestra película de clausura. Premiar al talento como el suyo es exactamente la razón por lo que existe el festival.
1: Una pel·lícula de clausura que és The End of It, la primera, la que donarà el sus al festival, serà Club Kid, és la pel·lícula que ja es va poder veure al festival de Cannes, tot plegat en 8 dies, on no faltarà tampoc el cinema al cotxe, a Port Adriano, amb la projecció de Moulin Rouge i La La Land, entre d'altres.

0: Aquest dia, Sandra, estem parlant molt de còmic. Ja sabeu que està a punt el Còmic Nostrum de Mallorca, però a Eivissa també hem trobat una proposta destacada, la que recupera un clàssic del TVO, Picarol.
1: Picarol era Josep Costa i ara, 150 anys després del seu naixement, es recupera la seva figura d'aquest un dels grans ambaixadors culturals amb una mostra a la nostra sala on es posa en valor moltes coses, però també la seva faceta com a dibuixant de l'actualitat política. Joan Albert Ribas és comissari d'aquesta mostra.
2: Ell es declarava anticlerical, republicà i antimonàrquic. I això es veu en moltes de les seues il·lustracions.
1: Nascut a Eivissa el 1876, Costa es va traslladar amb la família a Palma als 12 anys i a Barcelona amb 20, però sempre va dur a Eivissa el cor, com es reflexa, per exemple, en la urbanització que va impulsar Mallorca amb el nom de Caladó. Ens ho explica Ribas.
2: Va crear una, el que ell deia, una ciutat de turisme per artistes i escriptors. Va posar com a premissa que les cases fossin d'estil eivissenc.
1: Aquesta història de Caladó forma part d'aquesta exposició, com dèiem, Picarol, dibuixant, promotor i emprenedor eivissenc, 150 anys, que es podrà visitar a partir de demà i fins al 14 de novembre.
0: Els Iconautes celebren 10 anys de munt als escenaris. Per això, i amb el darrer disc que han tret fa només uns mesos, han anunciat una data, Sandra, per festejar-ho.
1: Sí, serà el 30 d'octubre i es gremi, el lloc on assatgen des dels inicis i perquè ara mateix, diuen, és un dels millors espais escenaris on fer-ho.
3: Recuerdo, cuando venía para acá, pensaba, Iconautes ha sido como un barco que ha ido parando un pollo, se ha subido gente y se ha bajado gente. Y lo cierto es que ahora Iconautes tiene la mejor tripulación. Nos esperamos en el gremio.
4: ¿Qué día? El 30 de octubre.
3: 30 de octubre.
4: Décimo aniversario. Habrá un montón de invitados y gente que queremos y nos acompañará.

Bon dia a tothom. Sí, avui comencem el programa amb un dia mundial, perquè n'hi ha per triar, eh? Dia 14 d'octubre és el Dia Mundial de la Vista, de la Visió, el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans, Teixits i Transplantaments, el Dia Mundial de l'Espirometria, que seria la prova diagnòstica que mesura la quantitat d'aire en els pulmons, i també el Dia Mundial de la Cosidora, que aquest és el que ens ocupa. Es diu de les cosidores perquè històricament han estat sempre les dones les que han cosit. De fet, la primera organització obrera exclusivament de dones que hi ha hagut mai aquí a les Illes Balears va ser de cosidores. Va ser a Palma, el febrer de 1870, que el Gremi de Cosidores s'organitzà al voltant de Virtut Social, una organització que va arribar a tenir 71 afiliades. A Mallorca, especialment a municipis com Inca, a Llumajor, a Alaró, i a Menorca, Ferreries o Ciutadella, la indústria de la sabata i la confecció no es podia entendre sense les cosidores. Durant dècades, milers de dones varen fer feina fent cosits a mà o a màquina de pell i de teles. I les cosidores també han estat les guardianes del patrimoni tèxtil aquí, també a les illes. Cosir és una cosa que s'uneix amb una altra, és a dir, travessant repetidament amb un cordó o amb un fil mitjançant una agulla o un altre instrument de punxa. Podem cosir un vestit, podem cosir unes soles d'unes sabates, podem fins i tot cosir un llibre, tot i que ara ja tot ens arriba cosit i moltes vegades mal cosit, però aquest és un altre tema, que avui tenim aquest programa endavant per cosir, perquè en aquest tèntol ell s'ho talla i ell s'ho cus. Començam.

Estau ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui ja som dimecres, som dia 14 d'octubre, tenim totes les lletres i qui les saben totes també són en Miquel Jung, en Celestia Oliver i na Maria Pons.

0: Doncs i bon dia a tots, bon dia a Miquel Juncamaram.
1: Bon dia, va bé.
0: Bon dia, Celestia Oliva, com
2: bon
0: estàs?
2: Dia,
0: i bon dia, Maria Pons.
3: Bon dia.
0: Ben tornats a tots tres. Avui dèiem que és el Dia Mundial del Cosidor, a vosaltres estem cosir com el Duis.
3: Fatal.
1: Sí, sí, molt no gaire bé.
3: Ni un botó, diria.
1: No, en sabria.
3: Ni un doble, no. Ni... Les paraules molt de ser, però es processa ja, ja una altra cosa.
2: I això que em ven de casa, jo. Sí?
0: Sí?
2: Nostre, sí.
0: Què dius?
2: Cosir, en saben, sí.
0: Són cosidores?
2: Sí.
0: Dones?
2: Sempre dient cosidora, era, sí, modista, però jo no n'he pres. No.
0: Bé.
2: Poca traça. Sí.
0: Complicat en tantes coses, eh? Però bé, aquest patrimoni el tenim per sort encara i una ferrada a totes les dones que durant tants anys han estat cosidores. Dic dones perquè generalment han estat dones, tot i que bé, òbviament hi ha hagut homes. Més temes, Celestí.
2: Sí, i d'avui avui parlarem precisament d'unes jornades que se varen dur a terme la setmana passada aquí a Mallorca sobre la intel·ligència artificial i els mitjans de proximitat. Volem saber quines conclusions en varen extraure d'aquesta trobada i en parlarem amb una de les periodistes participants i que és experta en tecnologia i mitjans de comunicació, com és na Mariola Dinerès.

0: Doncs i després coneixerem el resultat d'aquesta trobada d'intel·ligència artificial als mitjans de comunicació de proximitat. Segur que em van reflexionar prou, així que en xerrem d'aquí una estoneta, però Maria, tenim més temes.
1: Sí, perquè avui és dimecres i com sempre vos oferirem una paraula en desús i avui farem bugada, ara que ja gairebé ningú en fa, podríem dir, de bugada.

0: vegades ja no em feim perquè allà de rentar mà qualque cosa.
1: La que pica, diu. No? Si sí. Qualcú té una pica a casa seva, encara...
0: Sí, però...
2: Entenc, però no... Sí. No
3: la dona, majoritàriament, també,
0: de,
3: crec.
0: S'ha de rentar mà. Sí, també era una també, feina també. Majoritàriament de dones. Sí. Les bugaderes, així és. I avui parlarem d'aquesta fer bugada, perquè ha transcendit del fet en si i també significa una cosa que després vos explicarem, però una paraula molt preciosa que és aquesta de bugada, que tot i que ja hi hagi rentadores poden dir vaig a fer bugada, encara que la bugada la faci una rentadora, que no me'l poden fer servir.
1: Clar.
0: Només faltaria. Miquel, tenim tema del dia.
2: Mira, si avui el dedicam al director d'orquestra mallorquí, en Bernat Kegles, que ha estat triat entre 235 candidatures internacionals per participar de la primera edició de la prestigiosa Acadèmia de Direcció de la Cincinnati Symphony Orchestra.

0: qüestionen com és el funcionament d'una macroempresa tecnològica.
1: Avui a Plaça Objectiu us duc una pel·lícula que se va estrenar divendres passat i que l'ha escrita i dirigida en Aaron Sorkin. Es diu El precio de la red. És la continuació de La red social, la pel·lícula d'en David Fincher sobre el naixement de Facebook. O, bueno, com prefereix dir-ne el mateix Sorkin, una peça complementària. 15 anys després tornen amb Mark Zuckerberg, però aquesta vegada no per contar com es va fer ric, sinó què ha fet amb tot aquest poder. Fins després!
2: ¿Te interesan las redes sociales?
3: Mira, soy un periodista de investigación. Ese tío y esa empresa están jugando un papel extraño y sin precedentes en nuestras vidas.
4: Empieza con un leve asentimiento para mostrar interés. Sí, no tanto, algo más suave. Sí.
5: Este es el nuevo detective de Facebook del Journal. Él no busca problemas, los persigue.
6: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
5: ¿De qué te gustaría hablar?
6: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara a los pequeños.

amb Eugenia San Pedro, Aaron Sorkin, que el coneixereu perquè ha estat director de sèries tan aclamades com The West Wing, o, per exemple, també

0: aquí a Tèntol.
1: I també tenim el nostre correu electrònic. Oh, sorpresa! Ai,
2: és que avui ja has canviat.
0: Sí, clar.
1: Ai, volia innovar.
0: No he pogut.
1: He seguit la línia en Celestí.
0: Carrera, sí.
1: Però he dit correu electrònic, després de correu electrònic va.
2: Però la pausa no hi ha estat tampoc. Has dit, oh, sorpresa directa.
1: Vos he agafat desprevinguts. Bé, aquest correu electrònic que nosaltres, que tento l'arroba ivetresradio.com.
3: El ver que tenim Facebook, eh? Sí. I de fet encara mos escriuen. Hi ha
0: per
3: molta
0: Facebook.
3: Gent, és que sí, hi ha molta gent que segueix a Facebook, per tant, gràcies també.
0: He entrat a Facebook.
3: A vegades.
1: La veritat és que no gaire, però...
0: Ja fa anys no he entrat.
3: Sí? Doncs... Sí.
0: Però sí.
1: Es metge generacional, puntura, no?
0: Però continua.
1: Sí, està actiu.
3: Molt bé, doncs totes aquestes coses teniu per contactar amb nosaltres, només faltaria. Miquel Maria, moltes gràcies, fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
3: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que sí que té Facebook. No té Facebook.
0: No, però clar, és de la generació de Facebook. Bé, anterior,
3: però, que el vas esborrar ahir, és que
0: ahir?
3: Tot està...
0: Justament ahir?
3: Conjugat.
0: Ah, no, fa temps, ah, no sabia si coincidia.
3: El vas esborrar, Lluís Fortesa. D'acord. Però has vist la pel·lícula amb Mark Zuckerberg? Sí, te va agradar? Bé, està bé. Diu que està bé.
0: De jo, Lluís, no he entrat a Facebook perquè ja no records la contrasenya, que és pitjor. Però encara hi ha, xupòs.
3: Sí, segurament.
0: Sí.
3: Segurament te'l trobaràs.
0: Quines coses, eh?
3: Això és sí. El cementiri digital de Celestí Oliver.
0: Sí, això mateix.
3: Són les 3:18 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: I doncs, si avui, aquesta setmana, estan com a d'aniversaris, molta gent fa anys i en fan 40, curiosament.
1: Sí, perquè...
0: gent i organismes.
1: Sí, exacte, perquè si ahir celebràvem els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'uns altres 40 anys, concretament dels 40 anys de la Fundació Deixalles.
2: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
3: Vidres, cartolla, on es escolta un moment? És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta,

0: de gent que es considera importants i per això us demano confiar en els humans.
1: No puc decidir, però tu sí ho saps, tu sí ho saps, tu sí ho saps. Donar-me una segona vida ens pot salvar, tot pot canviar, transformar.

0: I aquestes són les Mamsells, que també tenen un himne al reciclatge. Les Mamsells, una de les quals és Rigoberta Bandini, que després se va... Na Paula Ribó, que després se va fer molt famosa com a Rigoberta Bandini, però que formava part d'aquesta banda de tres dones. I ara vos hem d'explicar que la Fundació de Xalles fa 40 anys i que aquesta entitat acompanya les persones també en els seus processos de creixement personal i d'inserció laboral, generant itineraris adaptats a les necessitats de cada persona. I també tenim dades, eh? Durant l'any passat, la Fundació de Xalles va acompanyar 1.557 persones a través dels seus programes socials i va contribuir a evitar l'emissió de més de 9.000 tones de CO2, segons dades publicades per, com dèiem, la Fundació de Xalla. Per tant, aquesta manera de fer feina reflecteix els principis d'inclusió social i sostenibilitat ambiental, que són els lemes de la Fundació de Xalles, que fa 40 anys contribuint en aquesta feina tan important que fan.
1: I doncs, per tots aquests motius que avui volem brufar aquests anys, han decidit que dedicarem el joc de Tèntol als 40 anys de la Fundació de Xalles.
0: Són les 3:23.
2: Tèntol.

0: abans de continuar, tenim pregunta del dia i avui la pregunta diu així. Ja sabeu que el paper, quan l'hem de reciclar, l'hem de posar en el contenidor de color blau. Amb el paper, a les Balears trobam un bon grapat d'expressions, com ara, per exemple, fer un bon paper. Fer un bon paper quan te surt una cosa bé o quan fas coses bé, fas un bon paper. En canvi, també se pot fer un mal paper quan obram malament. Aquesta ha fet un mal paper, aquesta persona ha fet un mal paper. Però la pregunta d'avui també és una expressió relacionada amb el paper i és la de dur els papers banyats. Sabeu què significa dur els papers banyats?
1: Ep!

0: aquele assim do lado do e-mail, papel banhado.
1: Bem, não me banhei.
0: Não.
1: Não me vou banhar.
0: Transação de resposta.
1: Com direta. Não, faz falta.
0: Eu vou resolver-me.
1: Claro, já está a fluir de argumentos dos papéis banhados.
0: Dos papéis banhados, que não tens por algo argumentos para justificar uma coisa.
1: Já está molt content, com o foi.
0: Aquest dos papéis banhados, porque estava molt content.
1: Já está molt triste, és a dir, clop piu.
0: Dos papéis banhados, e portanto... Está triste, l'home, a la dona. Què vol dir? Du els papers banyats. No sé si l'heu sentit mai en aquesta expressió. Tampoc no és super, super popular, però encara crec que hi ha persones que la fan servir. I a més hi ha variants, perquè ara mos han escrit a Manacor que en lloc de banyats diuen dos papers robats.
1: Robats.
0: De robada. Que vendria a ser el mateix.
1: Sí.
0: Banyats. Així que molt bones, gràcies, com sempre, als nostres oients per il·lustrar-nos.
1: Per fer-la servir, si no se fa servir.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Per jugar amb altres, teniu dues opcions.
1: Idò, i a través de l'història de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentolivetres, on ens podeu telefonar i ens doneu la resposta correcta, o la que penseu que és el 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Què significa dur els papers banyats o els papers enroats o robats, de robada? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur, cordada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres, a les 5...
5: Jo conec en Quico Rivera.
6: Súbele el mambo.
7: Quin nivell, Maribel.
5: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
8: ¿A 200 euros?
9: Ya se puede haber sido un pomer en Paquirri.
7: Pues pasis el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
5: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
10: Yo ya no trabajo con él.
7: No.
9: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
5: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
9: Molt bé.
2: I bé amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
9: Per favor.
2: Xiu-xiu.
7: I li deim que te deu 200 euros.
5: Exacte, i li tornem a recordar.
2: IB3 Ràdio.

0: a punt de ser les 3 i mitja.
1: No
0: m'ho han banyat els papers. No sé què farien altres sense papers, perquè sí, encara som, amb això som molt d'analògic. Jo m'estic més llegir en paper que llegir
1: ara papers,
0: a l'ordenador. Troc que va millor, l'ordenador, sí, els ulls se cansen. Bé, però
1: bé, llegim tot, ara no llegim.
0: Ara no llegim.
1: No, tot sigui dit,
0: però tenim un guió.
1: Clar, tenim un guió, clar, evidentment.
0: El clar, tenim
1: una obra
0: escrit.
1: Una obra teatre, que també ja està escrita.
0: Sí, exacte. Sí. El tenim i vos demanam això, que vol dir dos papers banyats, i vos dem que nosaltres no els hem banyats aquí de dits. Però què significa, mem?
1: Però que pentura qualque vegada els enduit en els papers banyats. Mm. Vol dir estar fluix d'arguments, vol dir estar molt content, o vol dir estar molt trist.
0: Aquestes són les opcions, i amb un 100% avui, 100%, ho tenen claríssim, sí, dels vots, diuen que dos papers banyats vol dir estar fluix d'arguments. I la resposta és correcta.
1: És correcta.
0: És clar que sí. Aquesta, això, doncs, a Manacomos diuen que té el mateix significat, però que li diuen dos papers roats o robats.
1: De roada.
0: Que nostre sempre van dit així. Que també és una paraula fantàstica.
1: Sí. Clar, per tant, sí, ho podem incorporar.
0: Per favor,
1: si no ho deim.
0: Per favor, si qualcú més té qualque altra variant, també agrairem que mos la faci arribar. Aquesta era la pregunta del dia. Du els papers banyats, val dir, està fluix d'arguments. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom per participar, però ara sí, arriba el moment, i ja són aquí, de conèixer els nostres convidats, que avui tornen ser molts.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 40 anys de la Fundació de Xalles. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre, esclar, el nostre qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Xesca Martí, i som la directora de Fundació de Xalles.
0: Qui té més?
11: Jo, Miquel Pericàs, i som responsable del taller de roba.
12: I jo som la Llucia Fortesa, i som la presidenta de Fundació de Xalles.
13: Som la Llucia Carreras, responsable de projectes productius de Xalles.
14: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
10: Bé, jo venc d'un poblet del centre de la illa, de Vilafranca, i venc del món ambiental. Encara no sé què faig en aquest càrrec, però bueno.
11: Jo soc de Palma, tenc el centre de Binissalem per la meva família, però soc de Palma, i jo venc de la part comercial. Jo estic abans de botigues, a Deixalles, i em guanya pegat el bot en la roba.
0: I deu molta feina.
11: Hi ha feina.
0: Ara parlarem.
11: Sí, hi ha feina.
0: Lluïsa. Oh, jo... Lucía Fortesa, perdona.
12: No passa res. Jo venc de Soia i venc del món social, de l'àrea d'orientació i formació.
13: Jo venc de Palma i venc de la banda de gestió del tercer sector, d'entitats socials.
0: Mm-hmm. Bon equip, eh?
15: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Així, els estudis. A quina escola va anar?
10: Jo vaig anar a l'escola del poble, Vilafranca, i llavors vaig anar a l'institut de Manacor i després a SUIP d'aquí, que vaig estudiar Biologia.
0: I en Juan Miguel?
11: Jo vaig començar amb frares.
0: Sí?
11: Jo vaig estudiar amb frares i llavors som administratiu. És a dir, llavors vaig fer el que és una formació professional d'administratiu. Res de lo que faig feina, però bueno.
12: Jo vaig anar a la Caritat, a Soia, vaig passar després a l'institut, en el que vaig pegar un parell de vots. En el final vaig fer un FP de grau mig d'auxiliar de clínica i finalment la carrera d'educació social, de SUIP.
0: I salta, Lucía?
13: Jo vaig estudiar primària en el Molinar, l'escola pública, després Antoni Maura, que tot era per Racó, i després vaig acabar a la universitat fent treball social.
15: Treballa pel govern o pel seu compte?
10: Ni per govern ni per nostre compte. Som una entitat del tercer sector i jo crec que treballem per la societat.
0: Mm-hmm. Estan tot d'acord.
11: Jo crec que tot dirà el mateix.
12: No podem afegir més.
11: No.
16: Té molta feina?
14: Què hi fa exactament?
10: Jo diria que sí que té molta feina. De fet, en general, a deixar-les fent molta feina i realment jo el que faig és com a fer d'unió un pot de totes les parts. No sé, sí, pensar un poquet cap on han d'anar.
0: En Juan Miguel.
11: Pues mira, en el taller sí que hi ha una feina i és com una roda cada dia. És a dir, tenim un pretriatge de roba, que ens donen el que són gavis, és roba, tenim un triatge, un etiquetatge, unes comandes que du a les delegacions i cada dia és un pol el mateix. I jo, a part de supervisar, són com un poc escomodia. És a dir, si necessiten ajuda d'una banda, jo hi puc anar a l'altra.
12: Jo el meu dia a dia, sobretot, he gestionat servei d'orientació que tenim concertat amb el SOIP. I tenim un equip de 15 tècnics, així mateix, i bueno, fer seguiment del projecte i noves idees cap al futur.
0: Mm-hmm. I salta gestió.
13: Gestionar dues de les empreses d'inserció de Xalles, de Xalles Inserció Triatge i Triant de Tot. Una està a Matirme i l'altra està a Maquinsula.
17: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
10: M'agrada molt anar a caminar, però quasi cada dia m'agrada molt caminar i també m'agrada molt fer xicuns.
0: Això què és?
10: És una varietat d'estar així. Sí, i, sí, quan puc, em manco un picador a la setmana.
11: Pues jo faig un deport funcional en l'espai de la Riera, amb un grup, des de fa... I tot el que sigui l'aire lliure és molt interessant. I llavors ja fa un parell d'anys que faig waterpolo. És a dir, me vaig enganxar per la meva filla petita. I allà tenim el que és un equip de màsters. Jo som amateur, no he fet waterpolo en la meva vida, però ja he après a surar bé, És a dir, que el joc amb equip està molt bé.
0: Molt divers, aquest equip.
11: Sí, eh? Sí, sí, sí.
0: Quines aficions que teniu, Lucía.
12: I doncs jo caminar i córrer, i fer un pot d'exercicis de força, també gràcies a la meva germana que m'estira. I enguany, després de molt d'anys, m'he apuntat a Vall de Bot.
0: Ah, molt bé.
12: Unes bones suades.
13: Jo faig menys coses. Caminar i dos dies en el gimnàs per fer exercici de força.
0: Ja està bé.
16: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
10: No m'agrada navegar per internet, a no ser que sigui per la feina, i m'agrada molt llegir. Posta som d'Escut de Lectura de Vilafranca.
0: Ah, sí?
10: Sí, sí, m'agrada molt llegir.
0: I una ferrada d'Escut de Lectura de Vilafranca.
10: Sí, fent converses interessants.
0: Que bé.
11: Jo sí que m'agraden les xarxes, és a dir, sí? No és que sigui un aficionat de...
1: Bueno, jo som... Vos compensau.
11: Sí, m'ho compensam bastant, el nostre equip. Jo no som de les persones que estic tremendament enganxat, però conec totes les xarxes, tant el que és TikTok, com Instagram, com totes aquestes, sí que els conec i els utilitzo directament.
0: Que bé.
12: Jo m'agrada molt pintar i fer pastissos. Cuinar, sí, però pastissos. Uau. Excel·lat el dia a dia m'acosta més, però pastissos m'encanta.
0: Molt bé. Lucía?
13: La copiaré amb algo. Jo m'agrada pintar amb oli i veure bàsquet.
0: Ah,
13: ara,
0: sí,
13: molt de full marino, molt d'anar als diumenges.
1: Veure, jugar no.
13: No, mai.
1: Veure.
13: No, això seria fer exercici, no.
1: Clar.
16: Què penseu fer aquesta nit?
10: Sopar, perquè m'agrada molt sopar amb el meu home, i de vegades anem al cine, avui no toca, llegir un poc. El més probable és que o mirar una sèrie policiaca, que m'agraden molt les sèries negres o policiaques, i llegir un poc. Llegir sempre, cada vespre. Mm-hmm. Sí.
0: I en Juan Miguel?
11: Pues, avui després me toca, crec que sopar amb una de les meves filles. És a dir, jo ja estic en el moment que les meves filles ja estan a casa, però som bastant independents, de 8 i 22 anys, i a vegades un està, l'altre no està, sopar amb la meva dona, i crec que avui me toca la meva filla petita. Perquè a vegades no estàs... Avui me toca amb la meva filla
1: petita. Tens un calendari i la cuina.
11: Quasi. No, la meva dona, no sabem què fer. Avui vendràs sopar, nenita, o coses d'aquestes. I m'ha tocat la major i avui crec que me toca la petita.
12: Jo me toca Vall de Bot. En acabar avui a les 7, me toca anar a peu una bona suada.
0: Ja fas mateixes o fotos i baleres?
12: Només he pres una jota mallorquina i encara no en sé. Res, fatal.
0: Poc a poc.
12: I res, després dutxes i sopar i a geure.
13: Avui me toca gimnàs, ja ho estic pensant. Me toca gimnàs de força i després desconnectar i no fer res.
1: Són una caixa de sorpreses, eh?
0: M'encanten.
18: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
19: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
20: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
19: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
21: Gràcies per la seva ajuda.
19: Les portes no tenen por ni no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: sí, les han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja penso que un equip fantàstic, eclèctic, ho tenen tot, eh? No, Xesca Martí, com estàs, Xesca? Benvinguda, la directora. Juan Miguel Pericàs, com estàs?
1: Molt bé.
0: Benvingut, gràcies. També, moltes gràcies. Encarregat del taller de roba.
1: Sí.
0: Ja mos ho ha dit. També tenim Anna Llucia Fortesa. Llucia, benvinguda, presidenta.
2: Ara sí.
0: Tenim una directora i una presidenta.
2: Sí.
0: Va, com a tota fundació.
2: Sí.
0: Un pot de tot.
2: Un pot de tot, sí, sí, sí.
0: I també Anna Llucia Carreras, que també mos acompanya. Llucia, responsable de projectes educatius. Que de...
3: productius.
0: Productius, tens raó, perdona. Productius. Ara parlarem
3: també
0: un poc.
3: També
0: educam. De les vostres funcions. Xesca, però clar, han de fer un pot de balanç, perquè 40 anys ja són, no?
4: Sí, aposta en guany, em volgo fer una miqueta de festa grossa, perquè és vera que des que varen començar, jo crec que no sé si mos imaginaven que arribaríem a 40 anys, jo fa quasi 30 que estic a deixar llis, i crec que sí, són 40 anys de generar oportunitats a persones, jo crec que generar segones oportunitats a vides, ja, nosaltres ho deim ara, són 40.000 històries, i també pues, sempre recuperant objectes que podem fer aquesta combinació. Jo crec que encara som, podríem dir que som innovadors a nivell social, perquè en el principi, quan varen començar, era una idea d'educar a través de la feina, i jo crec que encara ho seguim fent, i crec que encara és bastant innovador i són de les poques entitats socials que educam a través de la feina.
0: Clar, teniu molta gent, no?
4: Sí.
0: Quanta?
2: Bueno, fem feina.
0: Sí.
2: Fem feina a la casa, ara som entre 430 i 440 treballadors.
0: Uau.
1: Sí. Ja sou.
2: Sí. Ja n'hi ha, ja n'hi ha. I l'any passat, per exemple, vàrem poder atendre 1.500 persones entre tots els serveis que tenim. I sí, el que deia Xesca, 40 anys, unes 40.000 persones han passat per tots els nostres serveis. Sí, sí. Sí, ho aviat.
0: Jo sí que són projectes productius.
3: Men projectes productius... Poden estan vinculats a empreses d'inserció. És a dir, que a través d'un servei tu dones l'oportunitat a col·lectiu vulnerable que puguin trobar un lloc de feina digne i eficaç i de qualitat.
0: Quin tipus de persona acudeix a la Fundació de Xalles?
2: Una persona en situació de vulnerabilitat, normalment, bueno, tant homes com dones, però sobretot parlant més de dones, dones majors de 45 anys, en situació d'atur, més d'un any d'atur, en càrregues familiars, o bé que hagin patit violència de gènere. Mos està creixent també a nivell de servei d'orientació col·lectiu de persones majors de 60 anys i tot. És a dir, tenim persones en 65 i en 66 anys que necessiten fer feina per poder viure. I aquest col·lectiu mos està creixent.
1: Aquest darrers anys ha crescut.
2: Aquest darrers anys, sí. Com que també ara s'allarga la data de jubilació, pues la gent necessita encara seguir fent feina. Pues tenim persones immigrants, persones que anteriorment hagin tingut qualque problema de consum o d'addiccions, és a dir, és un col·lectiu bastant ampli. Val? Sobretot fan feina amb aquest col·lectiu. I després tenim a Calvià i a Eivissa ja serveis més específics per a persones amb discapacitat per salut mental.
0: Déu-n'hi-do, és que clar, és això, Fundació de Xalles, feis moltes coses, perquè també, Juan Miguel, de la teva àrea...
1: Clar, i nosaltres, el que ha dit na Llucia, nosaltres els tallers ens nutrim un poc de les empreses d'inserció i nosaltres en el taller nosaltres som unes 15 persones aproximadament cada dia. I una part d'elles són contactes d'inserció i és el que han dit. Hi ha una mescla de dones, d'homos, que els hi falta poc temps per jubilar-se i tots venen amb la seva maleteta en les seves històries. I nosaltres, sempre, tots els contractes que nosaltres tenim d'inserció, perquè la gent ho conegui un poc, és un contracte normal i corrent. L'únic que té és una petita excepció, que és una creueta que els diu que tenen dues persones que els acompanyen. És a dir, un tècnic d'acompanyament, que és una persona que l'ajuda a la part social. Temes d'habitatge, temes de sanitat, temes de salut... I llavors, un tècnic productiu, que en aquest cas, en el taller, són jo, que els hi mostram una feina. Una feina com un horari d'entrada, un horari de sortida, una feina amb equip, un descans, unes vacances, i és un contracte normal i corrent. I llavors, de xalles és molt més, i dins els tallers tenim bastanta gent tota.
0: Clar. Clar, els temes d'habitatge és molt complicat, no? Vos trobeu persones amb molta vulnerabilitat d'habitatge.
4: Sí, tenim moltes persones amb molta vulnerabilitat, fins i tot tenim persones que tenen contracte d'inserció que o viuen amb habitatges, infrahabitatges, que se diuen, o fins i tot que viuen a cotxos, o, clar, estem a l'habitatge. És un repte que tenim.
0: En els carrers, també. I venen cada dia.
4: Sí, la gent compareix, sí. A Eivissa encara és més exagerat, les persones que tenen a Eivissa quasi bé el 50 o 60% tant d'usuaris com de contractes d'inserció tenen problemes d'habitatge o estan en una tenda de campanya.
5: Genial.
4: És veritat que és un repte que tenim, jo sé que sempre ho parlam, és un repte que tenim, que potser a nosaltres m'agradaria fer un projecte d'habitatge lligat a persones que tenen contracte d'inserció. I que fos el manco que durant aquests 3 anys, que un contracte d'inserció pot ser màxim 3 anys, pues també poguessin estabilitzar un poc la seva vida, fer un racó i a la llarga poder tenir un habitatge normal com nosaltres.
0: És a dir, que Fundació Deixalles poden estar màxim 3 anys, les persones.
4: Els contractes d'inserció, sí.
2: Els contractes d'inserció.
4: Sí.
2: Després, per exemple, tenim el servei d'orientació. Hi ha persones que poden venir diferents anys, sempre quan vulgui fer un procés de recerca de feina. Ben que dir, tenim els contractes d'inserció 3 anys. I els processos de capacitació ens movem a uns 18 mesos, sí. Més o menys.
0: En el departament de Juan Miguel, tu ara que estàs al taller de roba, clar, la quantitat de roba que hi ha en el món, bé, ja ho diu tothom. Com se gestiona tot això? I que a més compram i tiram, i se roba molt magre, sí. D'una qualitat molt magre.
1: Sí, és veritat que cada vegada el tema de les xarxes i tot això ha crescut i ha minvat el que és la qualitat de la roba que rebem. És veritat que els mallorquins en general sempre he vist que som gent donadora. És a dir, nosaltres no hem tingut una manca de roba. La qualitat sí que ha baixat bastant, però... jo crec que a vegades ve un poc més a la consciència de donar-li una segona oportunitat a tot i que la gent pensi en nosaltres. La gent pensi, però pensi d'una forma també coherent. El fet de que ens estem donant compte que també hi ha molta gent que per norma general, inclús família meva, inclús... bueno, això està un poc remput, ho donaré a Deixalles i hi faran servir. No, gràcies. És a dir, nosaltres reutilitzam i nosaltres reciclam i nosaltres les coses que estan
0: en bon estat
1: els fem tornar, li donarem la segona vida. És a dir, és una cosa que també tindríem que començar a conscienciar un poc, de que si tu tens qualsevol peça que està rampuda...
0: No la duguis a Deixalles.
1: No.
5: Clar.
1: No. No
5: i d'un contenidor bonador vau trobar de peces en mal estat.
1: Sí, és veritat que mos trobam, però bé, és a dir, gràcies en el taller de roba, en aquest cas, que jo he pogut defensar, intentam el que volem és donar-li una segona vida i de que pugui anar tothom i pugui gaudir de lo que és la roba que tenim. Aquí tenim centres a Palma, tenim a Solla, a Palma tenim dues botiguetes, és a dir, que hi ha puestos per venir i triar.
0: Sí. Perquè això és una altra part, no? Xesca?
4: Sí, nosaltres demanem que la roba que se pugui reutilitzar la morduguin directament en els nostres centres, perquè és vera que ara segur que ho haureu sentit, que hi ha una nova legislació que obliga a recollir residu tèxtil i que mos ha passat encara els productors no estan pagant per aquesta feina de recollir de selecció i clar, nosaltres fins ara hem fet recollida gratuïta i la selecció la feien de manera gratuïta i en el que venem estem pagant tots els contractes d'inserció i totes les persones treballadores. Per tant, nosaltres deim que fins ja alguns ajuntaments estan pagant per aquesta recollida de tèxtil, però clar, el que demanem és que si se pot reutilitzar, feis el petit esforç de dur-les a les nostres instal·lacions. I en el contenedor de roba, que aquí a Palma n'hi ha quasi tots els pobles, haurem d'acabar posant tot el residu tèxtil perquè ara estem obligats. També, d'alguna manera, nosaltres fem algunes campanyes de sensibilització i deim, bé, a banda comprar roba de nova trinca, per ventura val la pena fer una reflexió si necessites aquesta roba, si abans és de segona mà, que també nosaltres tenim diferents puestos on podeu adquirir aquesta roba de segona mà, i si ja tu la vols nova, pues la compres nova, però que també valis un poquet la qualitat perquè puguem allargar també la vida en aquesta roba.
0: Clar.
4: Que veig que els consumidors tenim una responsabilitat, però jo també vull defensar que la responsabilitat també la tenen els productors, que són els que posen en el mercat aquesta roba, estan pagant roba super a salaris molt baixos en el tercer món i posa-la poden vendre aquí a baix preu. És a dir, també els productors tenen una responsabilitat. Els consumidors poden fer una part, però els productors també tenen la seva responsabilitat. Que ara estem esperant un real decret de tèxtil i pensant que aviat ja els productors hauran de pagar per aquest impacte ambiental que està fent la roba.
0: Clar. Quantes coses, eh? Clar, és que també molta gent vos coneix a Fundació Deixalles per aquest servei que donau de reutilitzar les coses, sí. No? Que si vols un moble, si vols un roba, si vols electrodomèstic, també llibres...
4: Sí, llibres, que teniu de tot, coses de casa, objectes de decoració...
1: Joguines.
5: És la manera com vos heu introduït també a la ciutadania, no? O sigui, sí. Com heu arribat a tota la ciutadania.
4: Sí, que mos puguin donar les seves coses, que se puguin tornar a emprar, i nosaltres, a través d'aquests materials, pues és quan generam aquesta oportunitat social a les persones.
2: Jo aprofito. Fixa cunya,
0: clar, per això som aquí.
2: Val, del nostre telèfon gratuït de Recuida'ns. Tothom pot cridar al 977-2211 i així pues, podeu concertar una recollida dels vostres voluminosos, els electrodomèstics i demés. I així podem, li podem donar una segona utilitat als nostres centres de deixalles i generar oferta de feina.
0: Que tenim una gelera que funciona, però l'hem de canviar perquè necessitem una més grossa.
2: Crides, pots cridar a deixalles, te la vendrem a recollir, a deixalles a més arriben al nostre centre, es revisaran, és a dir, si tingués encara fins i tot qualque tipus d'avaria també se repara, i una vegada fet això, pues, torna a sortir a la nau de venda per poder vendre-se. I pel camí, el bo també és que generam llocs de feina per aquests contractes d'inserció que dona Llucia, o llocs també per a usuaris que treballen també competències personals i socials previ a optar un contracte de feina. No només és la sortida de l'electrodomèstic, és també que generam llocs de feina per a persones amb més dificultats.
0: I vau fer una festa, ho dèiem, la setmana passada, al Teatre Principal de Palma.
2: Molt maca.
0: Sí, eh? Com va anar?
2: Molt bé.
4: Crec que va anar molt bé, va venir molta gent, perquè quasi bé vàrem omplir el teatre. I un altre, bé, jo ja ho vaig dir a la festa, la meva il·lusió era celebrar un aniversari en el Teatre Principal, pensava que les nostres persones s'ho mereixien, que era una manera de dignificar la feina que fèiem, i ho vàrem aconseguir gràcies a la Salvatge, que mos va muntar aquest projecte escènic, que realment... Nosaltres vàrem ser capaços, crec, de mostrar la feina que fèiem. Mos van ajudar un actor i una actriu, però també mos van ajudar persones usuaris, persones treballadores, que movien tots aquests materials, i crec que vàrem ser capaços de donar a entendre el que li passa a la persona quan arriben nosaltres, que teníem com un escenari amb molt d'objectes en blanc, i a poc les persones van agafant color, van agafant autoestima, i aquests materials també anaven agafant colors. I jo crec que vàrem ser capaços de... Molta gent m'ho ha dit que ha estat una celebració molt deixalles, que nosaltres volíem que fos diferent, perquè són diferents, i per tant havíem de fer... No volíem una gala institucional normal i corrent, i pens, no sé, és a dir, va ser... Sí, amb molta il·lusió, no? Sí.
1: Clar, és que jo vos tenc que dir que elles dues estaven damunt l'escenari.
0: Ah, sí?
1: Clar,
0: sí,
1: clar.
0: Sí, sí.
1: Clar,
0: no? Sí, que fem...
1: Elles dues no.
0: Clar, sí, no sé,
1: clar, que... Clar, tu penses que nosaltres, tant la Llucia Carreras com jo, estem... Estaven darrere. Ah, i...
0: Ah, no, darrere.
1: Clar, no, estaven en el públic i nosaltres no sabíem res.
0: Ah,
1: és a dir,
0: va ser
1: una sorpresa. Ho veiem tot bastant calladet. Sí, clar, sí. I em va ser el que ha dit, és a dir, va ser molt teatralitzat tot, però llavors, a la part darrere, tant en Llucia Fortesa com en Xesca, varen fer com un diàleg entre elles dues. I, és a dir, nosaltres... Tothom que fan feina de xalles des de fa temps mos varen poder incorporar de forma molt emocional amb elles, és a dir, les dues se van emocionar a la seva manera, sobretot en Xesca, i tots varen formar part. És a dir, el fet de que tothom que estàvem allà en el teatre varen formar part de deixalles en aquell moment, i jo crec que va ser la màgia que varen crear tot en general, i sobretot elles dues.
0: Clar. Mos queda poc temps. Ara me passa una fotografia, una escenografia fantàstica. Ara la compartirem amb els oients que la vegin, perquè va ser preciós, però han de jugar un poquet. Endavant.
2: Vinga.
4: Vinga.
1: Aquí hem vingut.
6: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Va, tenim dos equips, en Xesca...
2: En Juanmi,
0: sí, sí. Perquè ells ho han dit, i les dues Llucies que van juntes.
2: Les dues Llucies feim equip.
0: Començant per en Xesca i en Juanmi, m'haureu d'enumerar paraules relacionades amb...

0: nosaltres, vinga.
1: I d'haureu de dir en 30 segons centres de la Fundació de Xalles i persones que hi fan feina, per exemple.
0: Quant de centres hi ha?
2: Sí.
0: I persones, també.
2: Sí.
0: Ja podem comentar. Sí. Soia.
3: Llum Major.
0: Palma.
3: Falanich.
0: Inca. Manacor. Cap de Pere.
2: També.
3: Bé, jo per plantes, potser s'ha de Tirme, potser s'ha de Maquinsular, que també tenim treballadors allà.
0: I persones que fan feina. En Juanmi.
3: Na Llucia Carreras.
0: Na Xesca.
3: Na Llucia Fortesa.
4: A Eivissa.
0: A Eivissa, molt d'Eivissa.
5: Les dues botigues.
0: Les dues botigues.
5: Les
0: dues botigues. Clar, perquè a Eivissa teniu centre. A centre. A Menorca no?
2: No, a Menorca no.
0: A Eivissa. I a Palma tenim dues botigues.
2: Sí.
0: En els carrers...
2: Blanquerna i Arxiduc Lluís Salvador.
0: Exacte. Molt bé. I tots els centres.
4: No,
0: no,
4: no,
0: no.
4: Plaça Madrid.
1: Plaça Madrid.
0: Ah! No, no, no, estava abans.
1: Exacte.
0: Sí,
1: no, no anava malament, perquè sí, en teníem, abans la teníem allà, i ara només n'hi ha dues.
0: Però
1: no,
0: lapsus.
1: No, no estava malament, no anava malament.
2: No, és que abans en tenien tres.
0: I a Palma teniu
2: Sant Givert o Cedre.
4: Carrer Cedre.
2: Carrer Cedre número 9.
0: Exacte. I però després heu dit a Cap de Pere,
3: Carretera,
1: Manacor,
4: a
0: Calvià,
1: Inca...
6: Clar, teniu una bona xarxa, wow. 40 anys, sí. Sobretot quan vos vareu començar a estendre?
2: Fa 40 anys a Palma.
4: I després va ser Solla, hem anat incorporant diferents municipis també, en el principi era per demanda del grup d'acció social, perquè en el principi hi havia Càritas, i hi havia algun grup d'acció social que demanaven que anàssim allà. Després que va ser la zona de Llevant, que primer vàrem estar a Artà, i llavors Cap de Pere, llavors Falanich, va ser la tercera, crec, llavors va ser Inca, Calvià, no sé si Calvià va ser la part, i va haver un moment que també des d'Eivissa, especialment Càritas feia feina en sa roba i mos varen proposar fer un projecte de comerç just i de recollida de voluminoses. Mm-hmm. I de llavors, l'any passat varen fer 20 anys, també estem a Eivissa.
0: També a Eivissa, mm-hmm. Sí. Molt bé. Tenim una altra prova, i és aquesta.
7: D'on m'has dit que és?
0: Bé, ara escoltareu una persona a parlar i mos heu de dir de on és aquesta persona. Endavant.
8: I m'agradaria saber quin és aquell refrany o aquella frase feta que dius seguit.
9: Bé, seguit no estic d'ell, però n'hi ha una xerxa que m'agrada molt i sempre que puc l'utilitzes, estira que ve peix.
8: Estira que ve peix.
9: Estira que ve peix.
0: Tothom riu aquí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, estira que ve peix.
0: De què reis?
1: Jo crec que ho podem dir tot quatre de cop.
0: En Pau. Nostre Pau.
1: És en Pau vostre, eh?
4: Sí, sí, en Pau nostre, sí, perquè no és en Pau, és en Pau nostre, és en Pau de Deixalles.
1: I Antònia Font, també.
4: Antònia Font, però nosaltres és en Pau de Deixalles. Que hem de dir, podem fer un agraïment explícit aquí, que ha estat gràcies a en Pau que hem pogut fer aquesta obra de teatre, perquè en Pau li varen dir... Jo me'n record quan en Pau li va dir, Pau, jo vull anar al teatre principal. I en Pau va començar a suar, però Xesca, què farem, què farem? I va ser la proposta de la Salvat, ja està, gràcies a en Pau, que s'ha implicat moltíssim.
0: Que fa feina, per la Fundació de Xalles.
4: Sí, és el nostre responsable de comunicació.
0: De comunicació. I enhorabona, tant de bo pugueu venir cada setmana, perquè...
2: Bueno, però moltes gràcies.
0: Sap quin equipàs que sou, Lucía, moltes gràcies, Xesca. Famílies, moltes gràcies, un plaer. I per 40 anys més, a més.
4: Moltes gràcies,
0: que vols
4: donar un compte.
1: Totes que venguin.
0: A Fundació de Xalles, gràcies.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
11: Bon dia. S'investiga si l'incendi declarat a l'assentament de caravanes de Sonugo, molt a prop de la via de cintura de Palma, hauria estat intencionat. El foc ha deixat almenys 3 persones ferides per inhalació de fum i diversos vehicles calcinats. A hores d'ara es continua treballant per determinar-ne les causes. Així ho van viure els residents que viuen de vora la caravana incendiada.
12: Jo estava dentro de la caravana. Escuché un puf, un golpe, un algo, no sé què era. Miro por la ventana y veo a alguien correr por aquí y salió hacia adelante. Sí, yo inhalé bastante porque, claro, el humo me estaba viniendo a mí. Como las llamas venían hacia mí, yo tenía que hacer algo para mover la caravana y me quemé un poco.
11: Encara a Palma ha detingut un home per amenaçar de mort la seva parella amb un ganivet i una escopeta de balins. Va passar ahir matí dins una caravana quan diversos testimonis

0: Varen alertar la policia en sentir crits i veure com l'agressor apuntava a la víctima i l'amenaçava de mort. Tot i que la parella va intentar negar la discussió davant els agents de la Policia Nacional, les declaracions dels testimonis van ser clau per a la detenció de l'home i la intervenció de les armes per un presumpte delicte de violència de gènere. Més temes. La inflació s'ha disparat a les Balears fins al 5,1% al setembre, 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquest increment, que supera el 4,9% registrat en el conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les illes ja arriba al 4,5%. Al carrer, els ciutadans constaten les pujades.
1: El que més ho he notat ha estat en la benzina, perquè malament donin l'ajuda al govern, ha pujat moltíssim, i els productes bàsics, sobretot, també.
2: I dice, un melón a 3 euros el quilo, i dice, i què compra, i què come?
3: Cada vegada que hi vas penses que t'enduràs el que necessites, i o no has duit aquest de les necessitats, o no pots comprar els altres.
0: De fet, el govern ha començat la ronda amb els agents econòmics anunciada per recollir quines peticions tenen i dissenyar un nou paquet de mesures que ajudin a contenir els efectes inflacionaris. De moment, però, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, no ha volgut avançar quines mesures es proposaran perquè, primer diu, han d'analitzar la situació i, sobretot, prendre nota de com afecta als sectors l'actual conjuntura.
4: Bé, hem d'anar pas a pas. Ara de moment, estem a la fase d'escolta. A la fase d'anàlisi amb dades reals de la situació, ja dic, amb dades de la Direcció General d'Economia, i fase d'escolta.
0: I en crònica de successos han estat crític la jove de 14 anys que va ser atropellada ahir vespre per una moto a Formentera. La Lota va haver de ser traslladada en helicòpter a l'Hospital Can Misses, on roman ingressada a la unitat de cures intensives. Els fets tingueren lloc davant la parada de l'autobús que hi ha a tocar del restaurant Espins. L'autobús acabava de fer-hi l'aturada quan la noia va travessar per darrere del vehicle. Tot això en una zona amb poca il·luminació, sense pas de vianants, i on l'autobús bloquejava part de la visibilitat de la via. I en la plana nacional, Ada Colau afirma que està disposada a cedir el seu lideratge, fins i tot a renunciar al nom de Front Ampli, amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra. Colau ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Montero és impossible i ha fet una crida a negociar amb generositat i sense línies vermelles per part de totes les formacions implicades. Així hem arribat a les 4:04. Tornem a més informació a les 5.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Heu de saber que Bernat Kegles està triat entre més de 200 candidats per participar a l'Acadèmia de Direcció de la Cincinnati Symphony Orchestra.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tental. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb els 40 anys de la Fundació de Xalles, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Quin bon equip, aquest de la Fundació de Xaires Maria Pons, que sí?
1: Totalment. Fantàstics. A més, han vingut el complet, o sigui, sí. Que bé. Més un munt de convidats avui.
0: Sí, sí,
2: són
0: molt
2: un
0: eclàctic.
2: Bon equip, sí.
0: A que sí, Celestí sí, sí, sí. I Miquel Junc, com anam?
3: Han estat divertits.
0: Que... Sí, sí, sí, sí. Han conegut aquest 40 anys ja de Fundació de Xaires i aquesta feina tan important que fan aquí a les Balears, que no mos ho cansarem de dir-ho. Però ara hem de parlar de música, Miquel, perquè han conegut que un dels directors mallorquins, que de fet ha passat, ja és com un amic nostre, perquè ha passat
3: sí,
0: moltes vegades
3: per aquí.
0: En el sí, programa, sí. Parlant del director i músic Bernat Kegles, també compositor, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, ara també farà un estatge molt més enfora, a Cincinnati.

0: Li començam aquesta segona hora de Tento d'escoltar música clàssica, perquè hem de parlar d'un altre reconeixement que ha aconseguit el director d'orquestra mallorquí Bernat Kegles. Aquest passat cap de setmana ha participat en la primera Conductor Academy de la Cincinnati Symphony Orchestra als Estats Units i és un dels 6 directors seleccionats d'entre 235 candidatures de tot el món. Hem contactat amb ell per saber com ha anat aquesta estada a Cincinnati i m'ho ha explicat que suposa per ell que hi hagi estat seleccionat.
1: Per qualsevol vacant que s'obre, ja sigui per a ser magistrals o per un lloc de feina, la zona de direcció d'orquestra es fet és que hi ha moltíssima gent que n'està fent feina, moltíssima gent que n'està estudiant i, clar, i les posicions que hi ha són poques, no? Dins una orquestra hi ha molt de músics, però director de moment n'hi ha un, llavors les oportunitats sempre són limitades. Llavors estic acostumat a que qualsevol cosa que surt, vol ser fruit d'això, d'una d'una competició molt dura, amb 200, 300 i fins a 400 persones a vegades. T'al·legeix quin, per damunt de tota aquesta gent, significa un reforç molt important de la feina que fas. Significa que et donen la confiança cap a el que projectes, no? Cap a la feina que estàs fent. Se sent molt reforçat i se sent amb molt d'ànims de seguir lluitant, de seguir endavant.

0: Està contenta per rato.
1: Clar, no sempre sí. Se té aquesta oportunitat.
0: No. I has assassinat i t'ha enviat els àudios des d'allà.
1: Crec que ja t'ho anat perquè era aquest cap de setmana i crec que ja tornes a Mallorca perquè m'ho va enviar unes hores normals. No els primers dies que vaig contactar amb ell sí que m'ho contestava d'haver la una de la vespre, però jo de... Ai, ja l'he molestat.
2: És un fora.
1: Però bé, en què ha consistit aquesta acadèmia de la Cincinnati Symphony Orchestra en la qual ha pogut participar en Bernat Kegles? I principalment ha tingut l'oportunitat de poder dirigir una prestigiosa orquestra dels Estats Units, com és aquesta, i ell mateix mos ho conta.
3: A dia d'avui és una de les millors orquestres dels Estats Units. Llavors, xerrant d'una orquestra top a nivell mundial. La veritat és que no és habitual tenir oportunitats de poder dirigir orquestres d'aquest tipus i és espectacular. És espectacular perquè és una orquestra que des del primer assaig ja hi és tot el bàsic. No has de fer correccions molt severes, tot està afinat, les notes són en el seu lloc, són una gent, a més, que tenen una capacitat per seguir en els directors qualsevol gest que fan, increïble, brutal. El que aprens és una cosa que no estàs acostumat. Sabre dirigir o aprendre a dirigir aquest tipus d'orquestres, perquè, òbviament, és molt diferent d'una orquestra que sí que requereix més treball, d'una orquestra que sí que requereix de més assaig, no? D'obrir més la boca, de repetir més. Amb ells, tot allà, i qualsevol cosa la pots moldejar en ses mans, amb el gest, i quan obres la boca ha de ser per una cosa que sigui realment molt important, no? Als Estats Units els assajos són molt més curts, són molt més breus, a vegades només tens un assaig i directament concert, és tot dit i fet.
0: No, sí, quina pressió, no? Assaig i tocar.
1: Cultures diferents, també, de fer feina.
2: També deuen ser tots un crats, no?
1: Sí, això segur. Ell ho diu, que això. En aquesta orquestra tots són, bé, ho ha dit, top a nivell mundial, sí. Perquè
2: top.
1: Són boníssims i ell només amb el gestor de ses mans no fa falta ni que xerri, que amb el gestor de ses mans ja pot expressar tot el que ell vulgui.
2: Brutal.
1: Tot sí. Això mos explica en Bernat Kegles, és una responsabilitat ben grossa, però li ha ensenyat, com dèiem, una altra manera de ser director d'orquestra.
3: Ha de ser molt pràctic, molt eficient, i per això xerrar lo just i necessari i aprendre'n ses mans a demostrar tot el que vols senyalar, tot el que vols corregir, tot el que vols fer. Per una banda és màgic, perquè tens una orquestra que te respon a qualsevol cosa, però també és una gran responsabilitat, perquè qualsevol gest extra que puguis fer també pot repercutir negativament, pot ser una senyal mal entesa, que no t'has de corregir, perquè, com vol dir, que allà no atens per assetjar. Llavors, una altra manera de funcionar, molt interessant, i amb una orquestra, com dic, d'un nivell top a nivell mundial. És això, una altra cultura de treball, una altra manera d'entendre també la gestualitat d'un director i el treball també cercant sempre l'eficiència.

0: I una de les coses que li ha fet més il·lusió a en Bernat Kegles, participant en aquesta Conductor Academy, ha estat poder treballar al costat de Cristian Macellaro, que és el director d'aquesta Cincinnati Symphony Orchestra.
1: Cristian Macellaro és un dels directors més a l'alça a nivell mundial. A dia d'avui és director a Cincinnati, és director també a l'Orquestra Nacional de França i també és director de Cabrillo Festival, que és un festival que se fa als Estats Units també dedicat a la música contemporània. Llavors, això ens permet que ens pugui donar una visió molt, molt completa, molt panoràmica, de com ets la feina d'un director a cada costat del Basiot. Per ell, et centres de totes les seves preocupacions sempre a cercar la màxima honestetat cap a la partitura, cap al compositor. Ell sempre ens diu, mirau la partitura. Hi ha moltes coses que els directors acaben fent que són fruit de la tradició. I aquesta tradició moltes vegades té un sentit, té una herència cultural, però moltes altres vegades simplement és defecte de que un dia se va començar a fer així. Clar, tots aquests vicis, no, se poden convertir en mals vicis, i és per això que en Cristian sempre ens diu, no faceu les coses perquè sí o perquè les heu escoltades així. Mireu la partitura, intenteu ser honestos amb els compositors. Els compositors eren gent molt intel·ligent. Gent tan intel·ligent com en Beethoven, com en Mozart, n'hi ha poca. Llavors, anem a intentar entendre per què ells ens escrivien així.

0: Idò, tot això va pres amb Bernard Kegles en aquesta estada a Cincinnati, sobretot una altra manera de fer feina que no és la mateixa que utilitzen els directors d'aquí, així que ben interessant.
1: Enhorabona, sí, també, sí. Sobretot en Bernard per tenir aquesta oportunitat professional i que segur que li anirà bé ara en aquesta nova temporada, així que li desitjant sort i qualque dia que també m'ho vengui a veure i que m'ho conti els projectes que té en marxa. Aquesta ha estat la notícia del dia. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa amb el Consell de la Universitat de les Illes Balears i tornar tot d'una.
2: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Quin equip d'emergència han de tenir davant una apagada elèctrica generalitzada? Recordeu que l'any passat, concretament el 18 d'abril de 2025, es va produir una apagada gairebé generalitzada a l'estat espanyol, Portugal i Andorra. A les Illes Balears, pràcticament no va tenir conseqüències, però aquesta situació ens va fer pensar en la necessitat d'estar preparats per si mai torna a passar res semblant. El missatge general de les institucions és que hem d'estar preparats per mantenir una certa autonomia durant almenys 72 hores. Què hauríem de tenir a mà? En primer lloc, aigua potable en quantitat suficient i aliments no peribles, és a dir, que es puguin conservar durant un temps sense fer-se malbé, com ara els aliments en conserva. També és convenient tenir una farmaciola ben proveïda, de la qual ja hem parlat. No ens hem d'oblidar d'una ràdio i una llanterna de piles, amb les corresponents piles de recanvi. I tenir el telèfon mòbil carregat, així com un carregador portàtil també carregat, ens pot ajudar a mantenir la comunicació. També és aconsellable tenir a mà roba d'abric i productes d'higiene. I una darrera recomanació. Convé disposar de doblers en efectiu, perquè durant una apagada els sistemes de pagament electrònic poden deixar de funcionar. Teniu tot això a vostre per si es produeix una situació d'emergència energètica? Més val estar preparats. I terme explicat, terme acabat.

0: gràcies a la universitat. Ara tenim clar com s'ha de dir i que hem de tenir, sempre està bé saber-ho, però Maria, ara mos toca de descobrir quin és el mot en desús d'avui, amem.
1: Exacte, escoltarem a veure quina paraula mos proposen, que no sempre o que no senten dir. Avui sentim, escoltam, Anna Xesca.
2: Una paraula en desús que m'agrada molt és vaig a fer sa bugada.
1: Una paraula que és un terme arrelat a la llengua i a la cultura catalana és vinculat a una de les tasques domèstiques més antigues, que és rentar la roba. També es pot referir a la roba rentada en conjunt, és a dir, fer sa bugada o el que és sa bugada quan està en aquest procés de fer net o quan està neta. I el diccionari català-valencià-balear explica detalladament com era aquest procés que de neteja d'un temps, i vos expliquem tot això, és una història. Escoltau, el procediment per fer bugada a Mallorca era el següent. Després d'escatar la roba amb aigua clara i rentar-la en lleixiu, que s'ha de rentar de brut, posaven dos o tres saquets, que se deien caumes, plenes de cendra, anomenats cendrers, en el cul d'escoci, damunt els cendrers...
0: D'escoci, sí.
1: D'escoci, perdoneu. No. Damunt els cendrers componien els llençols i damunt aquests posaven la roba petita, ho tapaven tot amb unes teles i ja tenien la bugada composta.
0: Quina feinada, clar.
1: Però això només és la primera passa. Perquè
0: uau.
1: Llavors feien la caldera plena d'aigua i es posaven a buidar amb el buidador, que era de carabassa o de metall, abocant l'aigua calenta de la caldera damunt la roba del cosi i així l'aigua passava per entre la roba i per dins el cendrers i se mesclava en la cendra que sortia convertida en lleixiu pel forat i canó que hi havia en el cul del cosi i que la conduïa a la caldera i així seguien buidant durant unes hores, més hores o manco, segons la quantitat de roba que havien de fer neta.
3: Una feinada.
0: Sí.
1: I llavors, espereu, deixaven estovar la roba regularment tot el vespre i l'endemà de matí descomponien la bugada, és a dir, treien la roba del cosi, ensabonaven de sabó fluix la roba i la rentaven, que això ja era rentada net, i llavors la passaven d'aigua clara, les tenien i en estar xuta la planxaven.
0: Uau.
1: Tot clar, això mos explicava en Borja Moll en el diccionari.
3: Bé, no embrutaven tanta roba com embrutam avui en dia.
0: No, i la roba començar, també era de més bona qualitat.
3: Sí, que no se canviaven tant de roba, era de més bona qualitat.
0: I més neta, jo crec, perquè amb tot aquest procés...
3: Sí, clar, més neta, perquè avui en dia hi ha rentadores que te renten la roba en 25 minuts,
1: sí.
3: No?
1: Segons el programa que posen,
3: clar,
1: sí.
0: També.
3: Sí.
1: Però bé, hem de dir que...
3: fa malbé, també.
1: Sí.
3: Per altra banda.
1: Sí, clar, també no és el mateix, jo que sé, aquests vestits d'època medieval o de camp que el que duim ara, però bé. La diferència de la bugada mallorquina en la catalana i la menorquina, hem de dir que consistia principalment en la situació del cendrer.
3: Ah, sí?
1: Perquè a Catalunya i a Menorca se col·locava damunt la roba i a Mallorca se solia posar davall.

0: Per tant, la bugada era un esdeveniment social molt important, un espai de socialització i de safareig, que, com dèiem, se feia al safareig públic o a les piques de, del municipi, on les dones xerraven, compartien secrets i criticaven el que passava al poble. De quina és l'expressió fer safareig, com a sinònim de criticar o xafardejar, i ser una bugadera també ve d'aquí, perquè s'ha utilitzat tradicionalment com un insult o un retret popular a Mallorca que es refereix a una persona que és molt xerradora, que se passa el dia xafardejant i escampant el secret dels altres i imitant aquest tòpic de bauxa dels antics safarets públics. També hem de dir que fer bugada significa rentar la roba, com dèiem, però se pot emplear metafòricament per expressar que se fa neteja general d'un assumpte tèrbol o que se posa ordre a sa vida. De fet, el diccionari català-valencià-balear apunta aquests altres significats, que són, per exemple, confessió sacramental, especialment sa de pecats molt greus o molt antics.
1: Això és una.
2: Vas a fer bugada en el capellà, no?
0: Exacte. Després tenim feinada molt grossa, conflicte o situació difícil de resoldre, que en castellà sendria un berenjenal, una bugada, i després tenim cosa conjunt de coses mal fetes que segur sempre més a Menorca i que vendria a ser el que deia nosaltres, un bunyol.

0: Però si encara molt de pobles conserven el lloc allà on antigament se feia bugada.
1: Sí, ja no fa bugada no ningú, molts, però estan allà...
0: Un espai patrimonial que és allà.
1: Exacte.
0: Però bé, perquè molt recorda el passat.
1: Així és. Hem de dir que aquesta activitat, com que va ser tan rellevant, com comentàvem, ha deixat una gran petjada en el nostre refranyer i que algunes de les dites que tenim a les Balears entorn d'aquesta tradició podrien ser, escoltau perquè en tenc un grapat, eh? A mode de genre, bugada sense senra. D'això que deien que empleava la senra i tal. Després tenim la bugada, qui merda hi posa, merda hi troba.
0: Vaja.
1: Després, a cada bugada per damunt llençol.
0: Aquesta sí que...
2: Jo els calçotins.
0: Et sabia sentir
1: sempre, no, sé no falla, eh? Sobretot els curts,
2: sí, no
1: els
2: sé
1: petits.
2: On, no sé on van.
3: No, però sempre deixem un llençol.
0: Sí, però bé, això no s'ha figurat. Que deixem, exacte. Cada bugada se perd un llençol, sí. Que cada vegada que fem una cosa, sí. Cosa se perd. Mm.
1: Després també tenim tota dona ben casada fa bon sol quan fa bugada.
0: Ai, aquest, clar, aquesta és també com que era una dona, era una feina atribuïda a les dones majoritàriament, sí. Doncs sempre aquest aspecte a la cultura popular.
1: Després també dissabte de bugada o diumenge de ploguda, és, això és com a ironia, no? Dissabte de bugada, diumenge de ploguda, és a dir, un dia fas això i després per fotre te passa l'altre.
0: Tant temps estàs.
1: I després aquesta també sortia en el diccionari, sa bugada de Natxesca, si no es calenta, ja és fresca. Què trobau? Coneixeu tota aquesta història, totes aquestes dites?
2: No, la veritat que
3: no. Sí, ben mateix. Poques.
2: Clar, ja mos pega lluny.
1: La bugada. No, jo no l'he fet mai, la bugada. En el safareig ni a la pica, però...
0: No, però jo recordo, Nina, que mos varen vestir de bugaderes en allò que fan per Sant Antoni de les carrosses, que mos disfressaven, perquè antigament mos disfressaven de Sant Antoni. Ara ja no sé si se fa... Bé, sí que se fa molt de pobles,
2: sí,
0: eh?
2: Depen...
0: En el meu no tant, però sí, les carrosses de les beneïdes. I nosaltres duem una pancarta perquè és la guerra del golf i quedem Sant Antoni gloriós han vengut a fer bugada i veurem si amb aquesta rentada posarem pau en el món. I això fa... mil anys, però me'n recordo perfectament perquè era d'aquelles gloses que fos quan eren nin i encara ara doncs se podia aplicar. Gràcies, Maria, per aquesta bugada que
1: gràcies.
0: Hem fet avui, que sempre va bé fer bugada.
1: Sempre, a no ser que plogui.
0: Sí. Fem una pausa i parlant de cine. Te pengin ses lianes.
4: TV3 Ràdio és Dial.
5: El 15 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Participa en la segona cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. Amb proves de 10 i 4 quilòmetres, curses infantils gratuïtes i una caminada popular de 4 quilòmetres a benefici del telèfon de l'Esperança. Redescobreix el Port de Palma i suma't a aquesta iniciativa solidària. Inscriu-te ja a elitechip.net.
6: La balanguera misteriosa.
7: No, fila.
8: No, misteriosa.
0: Misteriosa.
8: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
5: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
7: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
8: Molt bon dia, Miquel Àngel.
5: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
8: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
7: Què és una triatló?
8: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
5: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí... Viu la gran vida.
8: Però per nedar no hi ha manera.
7: No.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que repeta. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: La subjectiu amb Eugènia Sampedro.

0: Eugenia San Pedro, com estàs?
1: Què tal, com estàs?
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Ganes de xerrar de cine.
1: Sí.
0: Quin dia sempre. És el dia de l'espectador? És...
1: Ai, mira.
0: Dimecres?
1: Sí, ara...
0: Avui?
1: Sí,
0: ara... Que vas canviant de dies.
1: Total, és que ara
0: entre...
1: estava... Sí.
0: Que ara aquesta estava... setmana hem tingut un dia festiu.
1: No passa res. Ara pensava en la festa del cinema.
0: Ah, la festa del cinema
1: sí,
0: també ja té data.
1: És de dilluns a dijous de la setmana que ve.
0: De la setmana que ve, que sí. Dius?
1: Sí, sí.
0: Això
1: sí.
0: Mos l'hem d'apuntar. I què significa?
1: Pues que totes les pel·lícules, o sigui, totes les sessions estan per 3,50. Mm. Ho estic reconfirmant.
2: Sí, més barat de
1: 3,50.
0: Bé, els preus igual, però bé, que serà més barat, no?
1: Sí, sí.
0: Si anau a anar al cine la setmana que ve...
1: És molt, molt, molt, molt més barat, clar que sí. Molt sí, 3,50.
0: 3,50, molt bé. Doncs, què se diu? Setmana del cine?
1: La festa del cinema.
0: Festa del cinema.
1: Sí, és algo a nivell nacional, que tots els cinemes que volen s'adhereixen en aquesta iniciativa. I si no m'equivoc, són dues vegades o tres a l'any. Està molt bé.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Hi ha bona cartellera?
1: Sí,
0: sempre. Què trobes? Sempre. Sempre, ara la repassarem.
1: No, sempre
0: perquè
1: no.
0: Ja que fan la festa del cinema, que hi hagi bones pel·lícules per anar a veure.
1: Clar, clar, per sort encara nosaltres arrossegam la bola negra, que, bueno, és molt loco.
0: Sí? Encara hi ha aquell...
1: Sí,
0: cosa
1: sí, sí,
0: de,
1: sí.
0: Que tothom la vol anar a veure.
1: Sí. Sí, sí, no baixa ritme. I sobretot és molt interessant perquè fins i tot sessions matinals que no solen tenir gaire públic, cada... nosaltres les fem dimarts i dissabtes a les 11, pues sempre estipulant la bola negra i venen unes 30-40 persones.
0: A cada sessió, déu-n'hi-do. Molt bé. Sí. I a més avui s'ha presentat la programació de l'Evolution Mallorca Film Festival, que en parlarem sí. Un dia d'aquests,
1: sí.
0: Perquè ja queda poc.
1: Queda molt poc, és a final de d'octubre. Sí, sí, és que és ja.
0: I primera setmana de novembre.
1: Sí.
0: Està entre final d'octubre a primera setmana de novembre.
1: Sí.
0: Ja hi som.
1: Ja hi som.
0: Tot sant. És que, sí. Mira, vull anar amb màniga curta.
1: Ja, jo
0: I d'aquí dues setmanes
1: no,
0: és tot sants.
1: Ja.
0: Però bé, la vida. Hi haurà pel·lícules de tots sants.
1: Bueno, a mi m'agradaria...
0: De Halloween,
1: sí,
0: supos.
1: A mi m'agradaria molt, però és vera que... És a dir, pel món, normalment, quan se traca aquesta data, hi ha molt de cinemes que els agrada pues, el cine un poc més de culte o que s'assemblen un poc a la nostra programació, que sí que fan com un dia més temàtic posant pues, pel·lícules clàssiques de terror i tal. Però a nosaltres cada any ens coincideix en Evolution.
0: Ah.
1: I és una pena, perquè a mi m'encanta el cinema de terror i m'agradaria molt fer algo, però és que és impossible.
0: No coincideix. I si no, als Estats Units posen aquesta Horror Picture Show, que
1: sí.
0: Se diu, aquesta pel·lícula.
1: Sí, nosaltres la volem posar, el que passa és que hi ha un lío de drets.
0: Ah,
1: però bueno, ara que s'ha mort el protagonista, se va morir fa, fa un parell de setmanes, no molt, doncs pues, Ventura s'alliberen els drets.
0: Sabeu que als Estats Units fan unes festes?
1: Ja, és molt fort.
0: Fan una projecció nosaltres,
1: sí.
0: I...
1: Nosaltres ho vam fer fa molts anys. I clar, és molt xulo perquè, bueno, això és un musical, ¿vale? De Horror Picture Show
0: sí,
1: o algo així.
0: Sí, crec que sí, alguna cosa.
1: Jo és que mai ho he vist, mai ho he vist, però és vera que Cine Ciutat se va fer fa uns anys i clar, és molt xulo perquè l'espectador té les lletres, és com si fos un karaoke i clar, també hi ha certes activitats relacionades amb la pel·lícula, si dus una vestimenta tens dret a no sé què, i bueno, sí, és molt xulo.
3: I dimarts feien festes en el cine de Llumajor.
0: També.
3: Amb
1: ah, sí?
3: Aquesta pel·lícula,
1: ah, sí?
3: Sí, temàtiques.
0: De Rocky, sí, de Rocky Horror Picture Show, se
1: sí,
0: diu.
1: Sí, això.
0: És un musical així un poc de terror, però sí. Tampoc no fa por.
1: Ja, la vull veure, encara no l'he vista.
0: Bé, està molt bé. I apropiada per aquest dies que molts venen.
1: Sí,
0: però, un altre tema. En tot cas, tenim una pel·lícula estrena, que és la que avui comentarem, que se diu El precio de la red.
1: Sí.
0: Què és això, man?
1: Pues, man, no sé si vosaltres vos en recordeu de la pel·lícula La red social del 2010 que va dirigir en David Fincher. La vareu veure en aquell moment?
0: Sí.
1: Sí.
2: En aquell moment no, més tard la vaig veure, però sí.
1: Sí, bona, jo també bona. La vaig veure més tard.
0: Sobretot perquè explicava la vida de Zuckerberg, que
1: sí.
0: És aquest grac manat de,
1: sí.
0: De Meta.
1: Exacte. Doncs en aquell moment, aquella pel·lícula la va escriure també en Aaron Sorkin i uns, no sé, crec que són bueno, això se va estrenar el 2010 pues, la setmana passada se va estrenar El precio de la red que és la pel·lícula diguéssim, la continuïtat, per dir-ho d'alguna manera, de la pel·lícula d'en David Fincher però en, aquesta, en aquest cas dirigida per Aaron Sorkin que com han dit va ser el guionista de la red social que se deia Facebook en el, també en els Estats Units i...
0: És a dir, que Aaron Sorkin ja va ser
1: guionista
0: i ara és director d'aquesta nova pel·lícula que és un poc la continuació de,
1: sí.
0: De com aquell llalotet aquella latat de...
1: Aquella latat, sí. Vaya tela.
0: Sí, se fa tan ric
1: sí.
0: creant sí. Facebook.
1: Sí, la veritat és que és un poc drama, aquesta pel·li.
0: La segona part.
1: Sí, és a dir, no és un drama com a tal, és un drama més... Bueno, crec que depèn un poc de la personalitat de cadascú, però és vera que és una mica thriller i tal, però és... Jo vaig sortir un poc malament, ara vos contaré per què. Però bueno, la idea d'aquesta segona part ve de molt lluny, i és que el 2019 Aaron Sorkin ja deia que hi havia com a molt de material per fer aquesta pel·lícula. I el 2020 va posar una condició que si la feia només li escriuria si tornava en Fincher. En Fincher va dir que no, que jo era com un niu de serps, i en el final en Fincher pues, no hi és en aquesta pel·li, però en Sorkin sí o sí ha decidit dirigir-la ell mateix i és la seva quarta pel·lícula com a director. Després de Molly's Game, El juicio de los siete de Chicago i Being de Ricardos. Jo no n'he vist cap, però en conec gent que les ha vistes.
0: Jo tampoc. I és bon director.
1: A mi m'ha agradat.
0: A mi m'agrada com a creador de sèries.
1: Sí, sí, bé, exacte.
0: El Halo este de la Casa Blanca. M'ha pres una obra mestra.
1: Sí.
0: Que és una sèrie d'aquestes clàssiques, llargues, de, com a de, però molt sí. bona. I quina altra va fer també? Ah, la de...
1: Jo no l'he vist. A mi m'han xerrat d'aquesta que has dit tu ara, justament avui, a més a més.
0: Sí, l'he dit abans. Ara no me'n recordava, cercaré. Sí, jo sí que l'he vist. The News Room.
1: Vale.
0: Que a mi m'agrada molt, perquè com... és una sèrie de periodistes.
1: Uh-huh, vale.
0: I com que m'agrada la temàtica, està molt bé.
1: Vale, vale, vale.
0: I també l'ha dirigit. Ell, tot el món polític periodístic li encanta. I el tracta prou bé.
1: És que està molt bé aquesta pel·lícula que ho dius del Precio de la Red, aquesta darrera. Però bueno, en aquesta pel·lícula tampoc hi és en Jesse Eisenberg, que va dir que no repetiria aquest paper, i ara en Zuckerberg, els personatges d'en Zuckerberg, el fan Jeremy Strong, que a mi m'encanta. No sé si vos en recordeu de la sèrie Succession. Mm-hmm. Pues és en Kendall, els personatges d'en Kendall. És boníssim.
0: He vist el tràiler i dic que aquest actor és tan bo.
1: Sí, sí, és increïble. És molt camaleònic, és impressionant.
0: Bé, de totes maneres, en el paper de Succession et deixa pertorbat.
1: Ja.
0: I també serà difícil llevar-se, tot i que sigui molt bon actor, llevar-se estima d'aquell paper que fa Succession.
1: Sí. Perquè te fa com a pena Succession, però després el rebutges i no t'agrada, però després dius, ai, per què li fan això? Sí. En aquest cas, l'odies.
0: Sí?
1: El principi de la red l'odies moltíssim. L'equip de 2010, de la pel·li d'abans... I tornen, a més d'Aaron Sorkin, també hi ha el director de fotografia i la música aquesta vegada és d'en Alexander Desplat, que jo vaig tenir la grandíssima sort de veure una ponència que va fer l'Atlanti d'enguany i m'ho va agradar molt, és un home superinteressant, fa una feina increïble, ha fet unes bandes sonores brutals.
0: I també fa la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
1: Sí, sí, ell és una persona superhumil, no sé, m'ho va agradar molt.
0: Sí, que li van donar el premi,
1: sí,
0: m'ho van veure. Sí, sí. Allà, el dia que fa la masterclass en el Baluart.
1: Sí, es veure que abans hi havia la roda de princesa Margarida.
0: Que era com un senyor molt sí, seriós.
1: Sí, aquest.
0: I recordo que en Jaume li volia demanar, en Jaume Carrió li volia demanar un autògraf i era com a... Alerta, que total. És com una estrella.
1: Sí, el tenim,
0: El teniu.
1: Sí, clar.
0: Bé, no és tan estrella, va ser bon home. I de si és un gran compositor, i també és el d'aquesta pel·lícula.
1: Exacte, també ha fet aquesta pel·lícula. I, bueno, la història parteix de fets reals i també molt recents. I és que setembre de 2021 el Wall Street Journal va començar a publicar com una sèrie de reportatges que es van anomenar The Facebook Files, que són com els arxius de Facebook, que eren documents interns de l'empresa de Facebook, eren milers de pàgines que demostraven que dins Facebook sabien molt bé que hi havia algo que no feien bé, i tot així ho feien. Que l'algoritme premiava en els continguts que generaven ràbia i divisió perquè eren els que feien que la gent no deixés de mirar i d'estar constantment dins l'aplicació. Que fins i tot Instagram feia mal a la salut mental de moltes adolescents i que quan el grup proposava canvis perquè això deixés de passar, pues els ignoraven. És a dir, hi havia propis treballadors dins Facebook que a través de les dades i els anàlisis que estudiaven deien aquí hi ha alguna cosa que no va bé i tot així passaven del tema. I clar, la pel·lícula te mostra tot això des d'un punt de vista...
0: Ara entenc la part fosca de la pel·lícula.
1: Des d'un punt de vista molt interessant, i en realitat són tres personatges, Sarlota que fa feina dins Facebook és na Mike Madison, Sarlota de Nora, la protagonista de Nora. Després tenim en Jeremy Allen White.
0: Sí,
1: sí, increïble, que fa de periodista. I després tenim en Jeremy Armstrong, es credit abans de Succession. Sí. I tenim com a, el personatge d'aquest darrer és d'en Zuckerberg. Per tant, estan ells tres allà mateix, no? Liderant tota aquesta gran pel·lícula.
0: És a dir, que el que fa de Zuckerberg és en... És de Succession.
1: Sí.
0: En Jeremy Strong, nom, no?
1: Sí.
0: Aquesta és... I com ho ha rebut en Zuckerberg tot això? Se sap?
1: No tinc ni idea, la veritat.
0: Que clar.
1: Perquè clar, o sigui... Bueno, és que ara vos seguiré contant, però va haver un judici i se varen determinar certes coses, però això va passar en el seu moment. I de fet, clar, quan surts de mirar la pel·li te sents com molt estranya perquè... És una lluita constant del personal dins Facebook que vol lluitar perquè això no passi, perquè és una contaminació i genera pues, suïcidis, un munt de trastorns, de la gent que està mirant aquest tipus de contingut durant hores. O sigui, fins i tot el que se diu dins la pel·li és que d'alguna manera el partit d'ultradreta el que feia era pagar anuncis per, dins la plataforma de Facebook perquè arribessin a més gent. I clar, en realitat això és il·legal perquè tu no pots fer publicitat pagada política dins les xarxes socials. I Facebook ho permetia, per tant, també els posiciona políticament i clar, tota la pel·li xerra d'això, no? I, bueno, és bastant dur, la veritat. I, bueno, això, no? Que darrere d'aquells documents pues, hi havia dues persones, la Frances Haugen, que és una enginyera de dades que feia feina dins l'equip d'integritat cívica de Facebook i que els va copiar just abans de partir tots aquests documents, i en Jeff Horwitz, que és el protagonista del Wall Street Journal, que va construir tota la investigació. I, bueno, un mes després, la Frances Haugen va declarar davant el Senat dels Estats Units i va passar a ser pues, la denunciant més coneguda del món tecnològic, no? Perquè, en el final, ella va ser supervalenta de donar aquesta passa endavant i dir, jo no vull continuar fent aquesta feina perquè jo estic denunciant dins la meva empresa que això no és correcte i ningú m'ho fa cas perquè no els interessa. Per tant, bueno, és bastant dura, la veritat. Surts... No surts molt bé perquè te n'adones que en el final tot el
0: ja,
1: relacionat...
0: Són com unes formiguetes que mos envien missatges constantment en els nostres telèfons i no mos entenem perquè no són capaços de saber que hi ha unes grans ment pensant darrere, unes grans tecnològiques darrere.
1: Sí.
0: I
1: clar, l'algoritme, tot això...
0: T'ha sent molt vulnerable, no?
1: Sí.
0: Com a individu.
1: Com a individu, totalment. Totalment. I també penses que pot ser gent més jove, que jo crec que això també està afectant moltíssim, tot el tema del TikTok, sobretot ara, en l'època en la que estem, que la gent xerra sense saber de les coses, fins i tot hi ha influencers que de sobte envien missatges que no, saps, dins els seus propis perfils polítics sense saber l'impacte que pot tenir això, no sé. Però bueno, la sinopsi d'aquesta pel·lícula estava escrita com a una peça complementària de lo que va ser la red social. Aquesta nova pel·lícula és perquè se centra en els esdeveniments que tenen lloc gairebé dues dècades després de que el geni programador i un grup de pioners de la tecnologia inventessin el que acabaria convertint-se pues, en la plataforma de xarxes socials més gran del món. I diu la història real també com en Frances Haugen, que és en Mike Madison, que és una jove enginyera de Facebook, gràcies a en Jeff Horwitz, que és en Jeremy Allen White, el reporter del Wall Street Journal, emprenen d'alguna manera com un perillós viatge que acaba destapant, no?, els secrets més ocults d'aquesta xarxa. I, bueno, si voleu podem escoltar el
0: trailer. I com haurà estat rebuda, sí, en els Estats Units, aquesta pel·lícula?
1: Bueno, la veritat és que almenys a Espanya no està funcionant gaire bé.
0: Ah.
1: Sí, i m'imagino que en els Estats Units, pues...
0: Tampoc?
1: Fatal.
0: Bé, escoltam el trailer i després comentam un poc més.
4: ¿Te interesan las redes sociales?
5: Mira, soy un periodista de investigación. Ese tío y esa empresa están jugando un papel extraño y sin precedentes en nuestras vidas.
6: Empieza con un leve asentimiento para mostrar interés. Sí, no tanto, algo más suave.
7: Sí.
8: Este es el nuevo detective de Facebook del Journal. Él no busca problemas, los persigue.
7: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
8: ¿De qué te gustaría hablar?
7: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara a los vectores de riesgo.
8: Espera, no entiendo lo que dices.
7: ¿No es periodista tecnológico?
8: Algo así.
7: ¿Algo así? Solo que quede claro.
8: Te encanta tu trabajo.
7: Sí. Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
7: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros. Facebook te quiere en la plataforma.
1: Clar, al principi de la pel·li és molt interessant perquè el que se sentia ara és aquest moment, no? I és que te quedes un poc fora de lloc, no és cap spoiler, són els primers 5 minuts, simplement, i no té res a veure amb la trama de després, però el que veiem és com una lota, aparentment normal, està enmig de la carretera perquè ha tingut un problema amb el cotxe i arriba la policia i ella... sense venir a compte ni res, en lloc de procedir i que l'ajudin i això, comença a insultar els policies i a gravar-se ella mateixa, a gravar-los a ells, incitant a l'odi. I aquest vídeo acaba a les xarxes socials i li arriba a la persona, en aquesta protagonista que fa feina dins Facebook, i ella no entén com aquesta mateixa persona que era amiga seva fa anys, abans era com a d'esquerres a saco i de sobte ara pues, està xerrant d'aquesta manera, sent tant d'ultradreta...
0: Bé, sí. Ja...
1: I analitzen el seu perfil i se n'adonen que aquest perfil no ha durat de consumir contingut d'ultradreta.
0: Mm-hmm. És a dir, que analitza el seu perfil sí. I veu que li han arribat un missatge d'odi i de ràbia, saps? Sí, no, i... no sé si estan com una cosa... de perfil polític, però sí d'incidència sí. en missatges d'odi i de ràbia.
1: Sí, sí, sí.
0: I, sobre, i supos que sense contrastar.
1: Clar, i clar, és molt fort perquè, perquè veus com un personatge que, bueno, que conten pues, pues, com va creixent i està clar que d'alguna manera mos ha fet el que consumim. Mm-hmm.
0: Doncs, mira, pareixia una pel·lícula d'aquestes de Passatú, no, com no, no. La red social, que veus aquest lot, que yeah. Estudien tots els seus col·legues i que yeah. Acaba sent un... Yeah. El sueño de Dream, American Dream,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
0: El somni no. Americà. I de cop, sí. Doncs, passa això. Déu-n'hi-do, si la voleu anar a veure.
1: Sí, la recomanam.
0: És a les cartelleres, se diu El precio de la
1: red. El precio de la red.
0: I aquesta és la pel·lícula que mos ha duit aquesta setmana, en Eugènia.
1: Sí.
0: Vaja, quina pel·lícula.
1: Ja, te quedes un poc així.
0: Sí, no, no, me pensava que aniria per una altra banda.
1: No, no, no, no.
0: Gràcies, Eugènia.
1: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
7: Jo conec en Quico Rivera.
8: Súbele el mambo.
9: Nivel, Maribel.
7: Tenía un bolo como DJ. Y me va a decir, si vienes al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
10: ¿A 200 euros?
11: Ya se puede haber sido un pan, miren pa' aquí arriba.
9: Pues pasis el fi de la Pantoja, como ha pagado 200 euros.
7: Y va a llenar ya, tal, no sé cómo, un amigo, van a hacer vídeo, van a empullar, tal. Y después de esa hora de reclamar, no, yo tenía el contacto del manager. Y el día siguiente, ¿qué pasa el día siguiente?
12: Yo ya no trabajo con él.
9: No.
11: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dos més per aquesta exclusiva?
7: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
11: Molt bé.
5: I
11: bé,
5: tra... amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
11: Per favor.
9: Xiu-xiu. I li donem que te deu 200 euros.
7: Exacte, i li tornem a recordar.
6: IB3 Ràdio.

Continuem i ara vos hem d'explicar que fa uns dies que Palma es va fer una taula redona titulada La intel·ligència artificial en mitjans de comunicació de proximitat en català, aliada o adversària. Temes, com diríem, un tema a debatre i de fet ho volem comentar ara les conclusions que s'hi van arribar.

0: I de més d'una vintena de participants entre editors, periodistes, estudiants i professionals de la comunicació es varen reunir la setmana passada, com dèiem, a Palma, en una jornada per reflexionar sobre com la intel·ligència artificial està transformant les redaccions dels mitjans de comunicació i sobretot el seu paper en els mitjans de comunicació de proximitat en català i la manera com accedim avui dia a la informació, si és fiable aquesta o no.
1: Doncs nosaltres en volem parlar amb la periodista i especialista en comunicació digital, que és na Mariola Dinarès, que va ser de moderadora d'aquesta jornada. Com està, Mariola? Benvinguda.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Molt bé, molt bé.
2: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Sí? Molt enfeinada, perquè tenim molta feina.
1: Uf,
2: amb això,
1: i tanta. Jo és que no sé ni per on hem de començar, Mariola, digue-m'ho tu.
2: Mira, la veritat és que la gran pregunta aquesta de si és enemiga o és aliada... De fet, no és una cosa que ens estigui passant només a les redaccions, sinó que ens està passant a la societat en general, perquè el tema de la intel·ligència artificial i aquesta irrupció d'aquests últims anys, sobretot la IA generativa, està impactant en el dia a dia de les persones. Jo no m'hauria pensat mai a la vida que en el tallat del matí, quan estem fent el cafè, la gent parlés a vegades d'intel·ligència artificial, no?
0: Clar.
2: I això està passant, no? Perquè tothom està en el dia a dia amb això.
0: I és més adversària que l'IA? Com pensa aquesta bàscula, aquesta balança?
2: Jo crec que l'hem d'agafar com a aliada, però hem de saber de què estem parlant per escollir bé. És a dir, pot ser una adversària si no es tria bé la manera en què es fa servir. No? Vull dir que aquestes eines estan aquí per quedar-se. És a dir, no és cap moda, no és cap boom. És com en el moment que ens vam digitalitzar, no? Les ràdios, de cop, de les taules analògiques vam passar a les digitals, de fer producció per ràdio, teníem agendes de paper amb els contactes, vam acabar tenint, doncs, a buscar gent a través d'internet, no? És a dir, que va ser un canvi brutal. Doncs ara ens trobem amb aquest altre canvi que és igual o gairebé, o més bèstia encara que en aquell moment. I aleshores, doncs, ja no hi ha marxa enrere, però sí que és un moment important de transició en què s'ha de triar bé de quina manera la fem servir, l'apliquem perquè ens pugui donar superpoders i no pas ens destrossi i acabem tots envoltats de desinformació.
1: Totalment. Sí, a més, és interessant que ho faceu en la premsa de la proximitat, en la premsa local, en els mitjans de comunicació més que tenim més a prop, perquè moltes vegades quan consultes intel·ligència artificial per coses, precisament en allò local, és en allò que normalment s'equivoca, perquè no té prou...
2: S'inventa totalment.
1: De fet,
2: és una de les coses que vam dir a la jornada, no? Clar, el tema de la intel·ligència artificial està impactant de diverses maneres a les nostres redaccions. Ja no només a l'hora de generar continguts, sinó també en la burocràcia, al dia a dia, però a més també un dels impactes que ens hem de posar més les piles és perquè ara la gent, tots en general, quan anem al cercador ja no busquem en paraules tipus Tarzan, no? Que són aquelles paraules perquè ens digui resultats i aleshores ens donen uns enllaços i cliquem un link. Ara ja directament anem al chat i és el mode IA qui ens dona el resultat en format de conversa i, per tant, moltes vegades fins i tot no ens diu d'on ha cercat aquella informació, no? Aleshores, en aquest cas, en el cas de la premsa i els mitjans locals, clar, no és una informació global que la màquina pugui agafar i extrapolar de molts llocs per tenir un resultat, sinó que hi ha molts pocs llocs on la troba. I si no la troba, és això, se la inventa. Llavors,
1: clar, aquest és
2: el
1: problema, és que s'ho inventa. Clar. I a més tu li dius, mira, perdona, t'acabes d'inventar això. I ella et diu, ah, perdona, m'ho he inventat. Ja,
2: sí, però
0: quan
2: per
0: seria
2: part que ens toca,
0: el valor més fiable.
1: Sí.
0: Clar.
2: Clar, però és que el problema més bèstia pels mitjans de comunicació és que o bé se la inventa i si l'agafa ens la roba, perquè després no ens diu que l'ha agafat del nostre mitjà. Llavors, clar, si tu saps que has fet una història personal o una cosa d'un lloc concret que tu saps que no m'ho has publicat tu i ho està dient la intel·ligència artificial i no et cita, és que realment ha robat aquesta informació. És a dir, llavors, vam estar parlant moltíssim de quina manera podem fer que, per exemple, el Gemini, Claude o ChatGPT ens citi si està fent servir la nostra informació. Perquè, clar, els nostres digitals no tenen clics, perquè la gent es queda ja amb la resposta de la IA i, per tant, nosaltres vivim també dels clics, perquè és la manera de comptar quanta gent tenim que va a la nostra publicació. Si no tenim clics, o sigui, el negoci se'n va en orris, no? És a dir, no, clar, per què servim, no? Uh-huh. I aleshores, clar, teníem el Carles Sanabra, que és un especialista molt en publicitat i en SEO, no? És a dir, de quina manera poden trobar la nostra informació aquests xats. Ara es parla del geo, que és, sobretot, una de les coses que es va dir, que serveix molt per la gent, és que has de tenir unes preguntes i respostes superclares a la teva pàgina web, per exemple, els digitals, no? Perquè les màquines agafen, xupen aquesta informació d'allà. Saps? Vull dir, si tens una pàgina web molt ben feta, on t'expliques molt bé qui ets, tal, tal, tal, jo què sé, si ets una emissora on hi ha totes les freqüències modulades, no? Bueno, saps? O sigui, com més informació tens tu, més aquests motors van a buscar la teva informació i et citen, no? Llavors són com una mena de tàctiques perquè, en lloc d'inventar-s'ho, doncs, bueno, almenys que siguis tu. Altres publicacions del món el que estan fent és que arriben en acords i que aquests grans motors els hi paguen diners, no? Altres el que fan és posar un tallafocs perquè no els hi agafin aquesta informació, no? Llavors, hi han com diversos models, vam estar parlant d'aquests models i de quines possibilitats. Però, pel que fa a l'hiperlocal i la premsa local, jo crec que en tot aquest panorama té una gran oportunitat precisament per això, no? Perquè té uns continguts molt micro, molt especialitzats, que només tenim nosaltres, no? Sí. I aleshores això és un valor superpreuat.
0: Clar, i com s'aconsegueix això? Que sigui el valor més fiable en la IA, per exemple, a l'hora
2: d'aquesta
0: de fer consultes.
2: D'aquesta manera, de poder tenir molt la informació que saps que està buscant aquell motor, saps? O sigui, molt detallada, perquè digui, ostres, aquí està bé, això està bé, m'ho explica bé, no? I no donar moltes coses percebudes, sinó donar-ho tot molt mastegat, perquè aquestes màquines, a veure, tampoc molt intel·ligents no són, no? Ja. Llavors, has de saber una mica com posicionar-te perquè tu siguis com siguis la referència, no? Però també és veritat que s'ha de fer una mica de pedagogia a la gent, o nosaltres mateixos, quan estem buscant informació, de tenir pensament crític, no? I de no quedar-nos a les primeres respostes, de contrastar una mica, no? I sobretot, mira, això que dèiem de xupar la informació, els que li està passant pobres a la Viquipèdia, durant anys i anys, milers
1: feinada.
2: De persones han fet una feinada de gratis, altruista, per compartir coneixement amb la gent. I ara venen aquests motors i s'han descarregat tota la Viquipèdia i la fan servir per als seus negocis. Això és fort, també.
1: Totalment. Sí, sí. I això, cada vegada més, quan fas una cerca per internet, allò primer que te surt, et se cerca és intel·ligència artificial, quan tu no li has demanat tampoc en el teu motor de cerca que te tregui la intel·ligència artificial.
2: Sí, sí, per això és això. S'ha de fer com una mica, has de ser com molt proactiu, de dir, vale, vaig a mirar sota, no em quedo al mode IA. Però, clar, el tema és que de passar, dic allò, a buscar informació tipus Tarzan en paraules clau, que també era antinatura, a poder conversar. Clar, hem humanitzat la màquina i això fa... Jo dic, estem parlant de l'enganxament, de la conducta addictiva cap a les xarxes socials, i el que ens hem de preocupar és per aquesta conducta addictiva cap al xat, perquè un cop li agafes aquesta inèrcia d'anar-li preguntant tot, fins i tot la teva vida privada a vegades, o emocional, hi ha una certa conducta també addictiva cap aquí, de preguntar-li tot i d'humanitzar-lo, i també s'ha de vigilar. Per tant, hem de tenir, o sigui, criteri. El que vam dir a la jornada, sobretot a l'hora d'aplicar la IA a les redaccions, que això, no?, de tenir ètica a l'hora de fer-ho servir.

0: nosaltres hem de contrastar la informació de la intel·ligència artificial, si és que accedim a ella, com perquè encara va de fer una informació molt més mastegada, molt més, és a dir, com que va de tenir aquesta feina extra perquè la intel·ligència artificial pugui agafar els continguts i mostrar-la a la gent. És que, clar, és una locura. Yeah.
1: No, jo crec que hi ha alguns continguts que és evident que els acabarà fent una màquina automatitzada, perquè a veure, resumir informació de cada dia i fer-te en diverses versions, diversos redactats, ara és molt bèstia que digui això, però a curt termini això estarà automatitzat, o sigui, no ho farem les persones. Però llavors les persones han de quedar lliures per poder fer investigació, per poder fer temes propis, per engegar bones històries, perquè al fons el que triomfa al periodisme és parlar de persones, d'històries, de relats, no? O investigar què està passant al carrer. O, clar, moltes vegades ens perdem a les redaccions, ens quedem a dins i sortim a fora i hi ha una persona demanant diners, no? Ostres, mirem una mica què està passant en la societat dels temes, no? I no ens quedem una mica a la superfície el que ens dona la màquina, no? Tornar a recuperar aquest olfacte, no?, periodístic i fer periodisme de qualitat posant en valor el factor humà, no? És a dir, com més automatitzat estigui tot, més podem fer aquest paral·lelisme de poder fer el periodisme necessari, que fa molt temps que no fem.
2: Ja. Clar, la IA també està canviant el periodisme.
0: També.
1: Total. Però per això l'hem de canviar cap a bé, però això depèn també de nosaltres, no? O sigui, ara passarà molt en la societat que amb el tema de la IA està tan en boca de tothom i està tan, que la fem servir, està tan accessible, tan fàcil, que el que hem de fer és no tornar-nos mandrosos, perquè aquest és el gran perill,
0: exacte,
1: no? De tornar-nos mandrosos i després no verificar el resultat que ens dona, que la verificació en periodisme sempre ha sigut superimportant, no? Llavors, no donar per bo el primer que et dona, sinó contrastar i fer-la servir quan tu domines un tema, perquè el problema aquest, això, no? Quan s'inventa, si tu no saps res d'allò, doncs per bo, no? Llavors, bueno, hi ha com unes alarmes i tot això és una mica el que ens van dir els especialistes. La Patrícia Ventura, per exemple, és molt interessant perquè ella el que ha fet és el codi ètic d'alguns dels mitjans, no? Per exemple, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han fet com una mena de recomanacions pels periodistes a les redaccions. Estem finançant també les plataformes d'IA, segons com, no? Vull dir que els estem donant vidilla i és una qüestió de màrqueting, tot això, no? Llavors, és feina.
0: Per enhorabona per aquestes jornades. Segur que van ser molt profitoses. N'hem pogut extreure quatre conclusions. Anna Mariola Dinarès, moltíssimes gràcies. I fins una altra.
1: I sobretot això, tothom amb els ulls ben oberts, pensament crític, els deepfakes que s'han fet a mi, tothom que
2: això
1: si
2: mateix.
1: Fem que posi, està fet a mi.
2: Gràcies.
1: Demà adéu, petó.
0: Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia. Ha extingit l'incendi a l'assentament de caravanes de Son Hugo, a prop de la via de cintura de Palma, que ha deixat al Mancó 3 persones ferides i 3 vehicles calcinats. Ho segueix la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon dia. Encara fan feina els bombers?
5: Bon dia. Els bombers fa una mitja hora que han acabat les feines de refredament per evitar que l'incendi a les caravanes es reactivés. Encara es desconeix la causa de l'incendi i la investigació és en mans dels cossos policials. El que sí que sabem és que s'hauria originat en una de les caravanes i s'hauria propagat a les que hi ha al voltant. L'incendi ha començat a la una i els veïnats que viuen en aquest assentament ens han explicat que hi havia molt de fum i que han passat por, però que ara ja estan fora de perill. És Javi Bonet, tinent de balda de l'Ajuntament de Palma.
6: Bueno, esta mañana a la una del mediodía se ha iniciado un fuego que ha afectado a 3 caravanas. Ha habido 4 caravanas más que tienen algún daño debido al fuego. Aquí ha habido un par de personas que también han sido afectadas sin daños personales, simplemente son afectadas por la vivienda. En este caso, servicios sociales del ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con todas las personas que residían aquí. 4 personas ya son atendidas y se les dará alojamiento a partir de esta noche mismo.
5: En aquest assentament hi ha prop de 100 caravanes.
4: Gràcies, Francesca. Canviem de qüestió perquè només un 8% dels joves de les Balears es van poder emancipar l'any passat. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en un sol any.
7: L'any 2024 la taxa d'emancipació dels joves es va situar en el 16%. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes. El president Pau Emili Muñoz demana solucions als representants polítics.
8: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada.

0: vegada que els propis fills de les persones que tenen les mans el poder de poder canviar això se veuen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
1: Menys turisme, més vida, critica que el delegat del govern a les Illes Balears, Alfonso Rodríguez, dimiteixi sense deixar tancada la investigació sobre les càrregues de la manifestació contra la saturació turística del 26 de juliol.
2: En un comunicat a xarxes socials, el col·lectiu celebra la dimissió del qui diuen va ser el responsable polític de les càrregues. Lamenten que encara ningú hagi assumit responsabilitat dels fets. Rodríguez va descartar dimitir per continuar treballant per esclarir què va passar. No obstant això, ara deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià.
1: A Menorca, un presumpte cas de violència de gènere ha acabat amb un jove precipitat a Castell.
2: Els fets han tingut lloc aquest cap de setmana. Un jove de 22 anys ha resultat ferit greu després de caure d'un tercer pis quan intentava accedir a l'habitatge on s'havia refugiat la seva parella. L'home havia estat detingut dimecres passat per la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de maltractament cap a ella. Va sortir l'endemà sense mesures d'allunyament. Ara està ingressat a l'Hospital Mateu Orfila i la Guàrdia Civil se'n fa càrrec de la investigació.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demana a la Unió Europea una base aèria a Mallorca per combatre els incendis del Mediterrani.
2: En una reunió a Brussel·les, Marlaska ha sol·licitat el suport de la Comissió Europea per a crear la base, com també un centre d'excel·lència a l'illa per reforçar la lluita contra els incendis. El ministre ho justifica per l'experiència en extingir focs d'Espanya i per la posició geogràfica estratègica. Ha remarcat que aquest any Espanya, Itàlia, França i Portugal representen més del 80% de la superfície cremada total.
1: I el papa Lleó XIV evoluciona favorablement després de ser intervingut d'un tumor maligne al pulmó dret.
2: L'oficina de premsa del Vaticà ha comunicat que el pontífex mostra una evolució postoperatòria normal i ha començat la fisioteràpia respiratòria. Continua per ara ingressat a l'Hospital Gemelli de Roma, on continuarà sota supervisió mèdica.
1: Arribem així a les 5:04. Tornem amb més notícies a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. I tu? Ben tornada.
0: Moltes gràcies. Jordi Suárez, com anem?
2: Molt bé, molt bé.
0: Com heu dormit la nit passada?
3: Bé, bé.
2: Bastant normal.
0: Escoltau aquest temacle. Aquesta Olivia, aquesta nova cançó, és l'avançament del disc d'en Kiko Veneno, que se titula Precisamente. I en aquesta cançó li canten en Olivia i diuen Olivia, com és?
1: Me haces volar.
0: Uau, Xavi, quina però... veu que tens.
2: Què passarà en Olivia? Què passarà en Olivia amb en Kiko Veneno? No ho cap d'entendre.
1: Mira, no ho diries mai, Jordi, escolta'm, però... És una veu tan coneguda com desconeguda en aquesta cançó que fas coros en francès.
0: A veure, si fan,
1: per aquí fan que sí. Mem, escolta, escolta, me'n diu qui és.
4: Ves la vitre que l'air me décoiffe.
5: Ves la vitre que l'air me décoiffe.
4: En arrière, tous mes cheveux.
5: En arrière, tous mes cheveux.
4: Je te comprends, mais je te...
1: Jordi, sap qui és aquesta veu?
2: Clar que no.
0: No l'has conegut?
2: No, no, no. No conec molt de francesos. Ja.
1: Marca xifres contra el tenis, sap qui és, de qui és aquesta veu, de qui li pertoca.
0: Kiko Veneno en col·laboració amb una persona que mos pega a prop a tots nosaltres. En Miquel Barceló, el pintor felanitxer, s'ha colat en el darrer projecte musical de Kiko Veneno, no només a través de sa veu, sinó que també ha creat sa portada i fa els coros d'aquesta cançó Olivia.
2: Ja, està molt bé, però vos he de dir que jo ja tenia una Olivia preferida.
1: Què vols dir?
2: Home, per favor.

0: O sigui, dues cançons que se titulen Olivia, sí, però completament diferents, generacional, estilísticament.
1: Bé, realment, unes Olivia i altres Olivia, no?
2: A veure, bé, no
1: que
2: ho sé.
1: Que hi ha
2: la diferència. Bé, neutralitzament.
0: Sí, bé,
2: jo crec que hi ha espai per les dues Olivies, vulguis o no.
0: Sí.
1: Jo no ho tinc.
0: És un nom que està de moda.
2: Sí, de fet, molt, sí. Mm-hmm. És veritat, això. Bueno, Olivia de Kiko Veneno o Olivia de Miquel Barceló amb Kiko Veneno o la de Tietz.
0: Quina vos agrada més?
2: Jo és de Miquel Barceló.
0: Sí?
2: Sempre per davant, sí.
1: Home, jo la de Tietz,
2: Tietz,
1: per favor.
2: Clar. Ines?
0: No he escoltat suficientment la de Kiko Veneno.
2: Ja ho veurem.
0: Sí. Jo és que la de Tietz la tenia molt escoltada ja, perquè és d'un disc de l'any 23, si no vaig malament. Bé, en definitiva, si voleu triar entre les dues Olívies, escriviu-mos a @xiuxiu.tv3, que ja sabeu que sempre mos agrada sentir-vos a prop. Avui tenim Nana Gallardo a la producció i na Marga Cifra en el control tècnic.

0: sabeu que a Xiu Xiu mos encanta que mos vengueu a veure.
1: Efectivament, i de fet, hem de dir que cada vegada que mos telefonau, sempre mos convidem a venir,
0: sí,
1: a conèixer les instal·lacions.
2: No? És que vos adonim una vegada i una altra que telefonant, el telèfon que ja sabeu de memòria, té premi.
0: Nosaltres repetim un número de telèfon una i una altra vegada. Quin número
1: sé? Quin és? I llavors és 971-1399-00. 971-1399-00.
2: El telèfon
0: no el deim mai. No el deim mai.
1: Man, ja l'he dit un pit mai.
0: Una vegada en el dia el deim i ja està.
1: Me telefonau sempre que vulgueu.
0: Sí. Qüestió que quan mos telefonau estem encantats, tan contents que vos convidam a venir. I l'altre dia, quan xerràvem de Tardeo d'Autònoms, que ha organitzat en Parísio, varen rebre una telefonada.
3: Bones, molt bona hora baixa.
0: Amb qui parlam?
3: Rafael Picornell.
0: Molt bé, Rafael, de Porreres, a veure, mem. Saps quina pel·lícula és de moment? Si no, Jordi té més pistes preparades, eh?
3: Primer, no me demaneu si som autònom.
0: Idò, si en Rafael va telefonar per endevinar també una pel·lícula que jugam precisament des dimecres a final d'hora. Qüestió que mos ha vengut a veure Rafael Picornell. Benvingut a Xiu Xiu.
4: Bones.
0: Com estàs?
4: Bé, bé.
0: Havies estat a la ràdio?
4: Havia estat un parell de vegades a programes diferents. Fa estona. Però bueno.
0: T'agrada Xiu Xiu?
4: Molt. M'encanta i Betres sempre d'escoltar.
0: És que nosaltres t'hem fet venir perquè diguis això, que escoltes Xiu Xiu.
4: Escolt Xiu Xiu cada dia.
0: Molt
4: a la xic.
0: Molt bé, i ja està, perfecte. No, ara, seriosament, Rafel...
4: Sobretot quan vaig dins el cotxe, sempre.
0: Això te volia demanar. Mos vares telefonar quan xerràvem amb en Parísio sobre el seu Tarde d'Autònoms, que se celebrarà dia 24 d'octubre, si neu. Tu mos vares dir, no me demaneu si som autònom. I van dir, sí, ho ets autònom,
4: sí,
0: o no?
4: Sí, fa molt d'anys.
0: Aniràs a l'estar d'Eo d'en París,
4: no,
0: si
4: neus. No ho sé.
0: Quan fa que ets autònom?
4: Jo som la tercera generació de fusters, ara ja som artesà, i que duim la nostra empresa en seu germà del 2007. Uh-huh. I autònom deu fer 30 anys, algo així.
0: Mare meva, idò, hi pots anar, jo crec que te regalaran qualque cosa, tant d'any que fa. A què te dediques exactament? A què vos dedicau?
4: És, t'he dit, la tercera generació de fusteria artesana, feint de tot, persianes, portes, vidrieres, armaris, cuines, tot un estil un poc nostre. Uh-huh. Tipo de Porreres. I molt bé, molt bé.
0: I sobretot gandules mallorquines.
4: Bueno, les gandules va ser una cosa que llavors jo me vaig treure i un altre estre que els autònoms no mos basta.
1: Bueno, gandules mallorquines la gent vos en compra. N'hi ha, i sap com un pot de moda ara, no?
4: Sí, hi ha vegades que sí, sobretot quan comença l'estiu. Estem en contacte entre els tres talers de Talers de Llengos i sí, és una cosa que... Però vaja, faig més feina de fusteria que no de ser gandules,
1: i
4: evidentment.
1: Com sabem, Rafael, si una gandula és mallorquina o és estrangera?
4: No poden xerrar amb ella. Però bueno, les teles que duen tenen el segell dels tres telers mallorquins, teixits Bujosa, teixits Vicenç i teixits Riera. I sempre té el segell.
0: Molt bé. I aguanten el pes bé, aquestes gandules?
4: Comprovar fins a 105 quilos.
1: 105?
0: Ah, perfecte.
1: Jo vendria just, idò.
0: Bé, però és que tu no hi cats una gandula, Xavi.
1: Bé, segur que em podríem fer una aposta a mida
4: sí
1: per jo.
4: Sí que hi cats, és grossa.
0: I d'on surten les gandules? Quina història tenen? Perquè jo he sentit a dir que venien d'un vaixell, o una cosa així... No.
4: Les primeres gandules que hi va... La gandula ve a ser la cadira que és abatible,
0: sí,
4: que quan s'obri t'aquesta estirada i la tela te fa la forma de l'esquena.
0: Exacte.
4: Aquestes crec que varen néixer a la coberta del Titanic, crec. El que passa que llavors varen posar de moda per les plages, antes que hi hagués aquesta massificació d'aquestes hamaques blaves, horroroses.
0: Aquestes sí, sí que les identificam bé.
4: I ara és el meu moment. I jo vaig fer aquest producte un canvi radical, perquè les gandules antes era la tela doblegada damunt la mateixa barra i en tatxes. I sempre la gandula estava fixa. Quan tu la deixaves final de setembre i l'anaves a cercar a principis d'abril, tenia aquella taca negra d'humitat, també no la podies fer netar mai.
0: Sí. Tothom la té en el cap, aquesta taca.
4: Es niren la Coca-Cola,
0: sí,
4: o es cubata, no ho sé. I nosaltres havent patatat i havent inventat que la tela de llengua te fas forat, la barra queda encaixada sense... queda encaixada en forma... ara no explicarem tot el procés, en forma d'U, i te queda travada. Se pot rentar un programa fred i te queda perfecte.
1: Molta gent, clar, per aventures, pensament generalitzat, que seguiran superfícies i que altres, evidentment, han fet mal, però és a dir, moltíssima gent encara compra i encara valora la feina feta a mà. M'equivoc.
4: Això ha fet mal, bueno, totes aquestes marques que no em porta a dir que són, això m'ho ha fet bastanta mal. El que passa que és... més normal que s'han juntat dues coses que han coincidit que és una cosa barata i cutre, perquè si hagués estat barata i bona, però no pot ser. Se'ls dir que ja una vegada em varen fer unes que quan te tombaves i suaves un poc t'endues el dibuix a l'esquena.
0: Això és una demostració més que han de comprar poc, bo i local, sobretot. Perquè les gandules, jo tens imatges que sortien a les postals, Rafael. Les postals típiques de la
4: sí,
0: platja.
4: Però ara aquestes postals que surten de Mallorca en la gandula, aquesta és la meva.
0: Ah, vos! Aquesta és autèntica.
4: No és autèntica, no, sí.
0: Sí,
4: fet a meva,
0: sí, exacte.
4: La que tenen aquestes puntes, tot això és tela de llengos.
0: I heu tingut clients il·lustres, o no? Vos ve gent a comprar així un pa famosa. Perquè com que estan tan de moda, les revistes de disseny d'interiors surten les gandules, o?
4: Qualcuna... Sí.
1: Se crea professional.
4: Sí.
1: No ho poden dir, això. És que, clar, Nina sempre intenta treure el bessó de
0: xiu-xiu,
1: i estira, però, bueno...
4: Mos va venir una modelo de... de que se diu Victoria Secret, ho dic bé.
0: Sí.
4: Un àngel d'aquells.
0: Sí. Un àngel de Victoria Secret.
4: Que va entrar a la fusteria, jo dic... algo d'ús, aquesta dona.
1: I va dir,
0: era
1: espectacular.
0: Un àngel.
1: Muy bonitas estas gandules.
4: Bueno, era brasileña.
1: Idò, com seria? No es carnirem ningú.
4: I Samo la va dur, van anar allà. No, aquesta gent ho cerquen, els agrada lo cosa, lo peculiar i lo estrany.
1: Home, se valora la feina feta a mà, l'artesania, sobretot el producte local.
0: Sí, sí. I tot això tu fas viatges durant tot el dia, perquè tu m'has dit, els qui feien feina vos escoltam durant l'hora baixa. Clar, tu te mous molt, vull dir, utilitzes molt el cotxe i és quan mos escoltes.
4: Bueno, jo tens empresa porreres i clar, m'he de moure i llavors es fent feina, més o manco sí. No sé, procurant, o jo almenys, som molt feliç perquè muntant les feines llavors anem a muntar, perquè si has d'estar sempre tipus assegut a una taula d'un bany comptant dos bes.
0: Ho heu sentit, en Rafael, que ha dit som molt feliç.
4: Sí, això sí.
0: Que bé, Rafael. I de... una ferrada a tots els que mos estàveu escoltant i sou autònoms, utilitzeu el cotxe per fer feina que vos moveu tant. No estàveu tots sols, en Rafael és un d'ells i nosaltres que vos feim companyia. Rafael, tu quan vares venir te varen dir, si mos telefones, quan vares telefonar, te varen dir, te farem un tour per Ivetra Ràdio.
4: Sí.
0: Ha arribat el moment. I a més el farem per tothom, perquè ja te'n pots anar amb en Xavi Oliver, que te faràs tour en directe.
4: D'acord.
0: Ves.
4: Ok.
1: Ara s'estan acoplant, feu una acoplació radiofònica.
0: Si surts, anirà bé, Xavi.
1: Sí, però m'agrada jo, però amb poca intenció ara això, els tècnics ara me barrejaran. No, ja sortim.
0: A més,
1: Rafael, acompanyem. Bé, molt bé, ara sortim d'estudi, Rafael, m'ajudes a narrar aquesta visita? Vine.
4: Sí.
1: Ara veiem, això és la peixera, nana. Què te pareix aquesta peixera?
4: Aquí els renaus un poc raros que els presentadors no poden fer.
1: Exactament. Bueno, vine, Rafael. Ara entram en el control tècnic.
4: Molt bé.
1: Men, què veus per aquí? Veus una...
4: Veig molt...
1: bé, saludant.
4: Quadros, moltes coses. Tot molt bé.
1: Moltes coses.
0: Botons, molt de botons, allà.
1: Rafael, aquest passadís és el passadís on se produeix la màgia d'aquesta casa.
4: Sí.
1: Perquè aquí hi ha l'estudi 3. Mira, per res. Aquí estan gravant, fent gravacions.
4: Ah! És un estudi que se fa antes de que surti.
1: Més o manco. Però bueno, en aquest passadís aquí hi ha la producció musical d'aquesta casa.
4: Vale.
1: Què te pareix de moment? Bé?
4: Molt guapo. Parei que heu fet tot reformes.
0: Molt bé. No, és que hi ha tres ràdios.
1: Mirau.
0: Luxe.
2: Darrere ara, tecnologia.
1: Aquí sempre. Tenim una eminència d'aquesta ràdio. Aquesta en Tito Fuster. Tito.
5: Com anam? Què tal? Com estàu?
1: Molt bé. En Rafael, en Tito Fuster, Òrbita 3.
4: Sí, me sona. El que és vespre i...
6: Cap de setmana, dissabte i diumenge, hora baixa.
1: Què te pareix?
6: Sí, tio.
4: Bueno, a coses pitjors.
1: No.
6: Estàs en òrbita.
4: Sí.
6: Bona feina.
1: Molt bé. I d'aquí s'ha produït la màgia d'en Tito Fuster. Gràcies, Tito.
0: Un gran oient i vés a ràdio. Rafael.
1: Salut, diu salut. Men, Rafael, com ho veus?
4: Per ell que feim... No ho sé, m'encanta.
1: Rafael, mira, si has d'anar excusat, aquí tenim un excusat, naturalment, per homes i per dones.
0: No importa on treus excusat, eh?
1: No, no, tranquil. Ara passam els passadís. Endavant, Rafael, per favor. Oh, endavant. I ara venim el que vendria a ser...
7: Un,
1: efectivament. I tenim aquí ja dos col·laboradors preparats. Ben col·laborador, Marc Escafí.
8: Hola, com va?
1: Molt bé, te presenten, Rafael.
7: Ah, com va això?
1: Molt bé. Estic fent un house tour, un radio tour. Bé, i n'Aleix?
9: Hola, perdó.
1: Ara bevia. Perdona?
4: Bé, surten més tard, llavors...
1: Sí, ara ja estan esperant. I en Miquel també, de la porta. Bé, Miquel de la porta, que és el...
0: Clar, això són les bambalines de la ràdio.
1: Bé, de moment estic fent, presentant tothom.
4: Sí, sí, sí.
1: I ara entram en es...
4: a la zona d'edició, no?
1: Efectivament. Bé, primer la cuina. Vol conèixer...
2: Important, la cuina.
4: Bueno, està buida, però...
1: Sí, vine, però... Podem obrir la gilera, també.
4: No, no.
1: Bé, mireu, això és la redacció. Rafael, què t'assembla?
0: El lloc important, on creàvem la màgia davant de veres.
4: S'assembla bastant a la tele, però bueno.
1: Exactament. Sí. Bueno, aquí hi ha programes, entre avui i demà, preparen el programa, secció lingüistes... Després per allà és informatiu vespre. Endavant, endavant. I, bueno, aquí és on preparen tots informatiu per després.
4: Esteu per fer un programa, una edició, un dia, no?
1: Per fer un informatiu?
4: No, un informatiu no, per preparar un programa un dia per l'altre, no?
1: Home, nosaltres arribem de matí, per exemple, tot el dia... Mira, podem demanar entre avui i demà. Vine, vine, Rafael. En Rafael... No. En Rafael té una pregunta. Demana quan tens vostre orbau a preparar
4: un
1: programa.
4: Com vas tenir antes de fer el programa?
10: Bueno, depèn. Depèn. Normalment, la producció la tenim tancada abans, però el que és escriure, el que és tancar detalls d'entrevista...
4: Tot això, no?
10: Maquetació no... no bé.
4: Sí, però escriure... Prepararò.
10: Sí, això sí que ho feim en el període abans de començar el programa de la nostra jornada laboral. Sí que és veritat que normalment venim amb producció tancada, o sigui que això ja mos estalvia de temps.
4: Ja, ja, ja. Bé. Sou molt, veig.
1: Sí, som molts, molt, i fem una feinada relativa.
0: Un equipàs.
1: Bueno, exacte. Rafael, què t'assembla? Tornem.
4: Molt bé.
1: T'ha agradat la redacció?
4: Sí, sí.
1: Anem a sort, si vols, cabines...
0: Li han mostrat la gelera, Xavi? O no importa?
1: Em diu que no la vol veure.
0: Millor, millor.
4: Hombre,
1: la gelera, dic.
0: Ah!
1: La gelera, tant mateix.
0: Ei, té gelera a la fusteria o no?
1: Me demanen si tens gelera a la fusteria.
4: Sí, petita, però.
1: Petita.
0: Molt bé.
1: Bueno, beníssim.
4: De producte local.
1: De producte local, aquí anem. Això no és bessó, això és el que m'ho interessa. Bueno, Rafael, mira, ja poden tornar aquí a l'estudi.
0: Sí.
1: I ara tancarem...
0: Tornau.
1: Tancarem el micròfon i la visita queda oficialment clausurada. Molt bé.
0: Molt bé. Ja, Rafael, t'ha agradat?
4: Sí.
0: Què has trobat d'aquesta visita? Què has trobat, Rafael?
4: Molt bé, sou, crec que són molts.
0: Sí,
4: eh? És de matí de baixar més, no?
0: El dematí encara més, imagina't, perquè els companys informatius, altres programes...
4: Una visita en
0: directe. Ara detent tot ja en partit. Molt bé. Idò, Rafael, moltes, moltes gràcies per haver vengut.
4: No ha de què, no ha de què. Vos ho mereixeu per la feina que feis.
1: Que bé.
0: Gràcies.
1: No, i tu també, Rafael, la feinada que fas.
0: Sí, gandules mallorquines. Gràcies.
4: Perfecte.
0: Molt bé, torna amb bola, a veure-vos.
4: Vinga, gràcies.
1: Moltes gràcies. Adéu.
11: Canta com una Shakira.
12: Ah, jo no canto com Shakira, jo soy andaluza.
13: Xiu, xiu. El programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez. Everybody was...

0: La situació SOS dels judoques de les Balears.
1: Patinada! La Federació Balear de Judo cerca patrocinadors per aconseguir 80.000 euros i garantir la continuïtat del programa de tecnificació durant la temporada 26-27, després que un error administratiu la deixés sense subvenció del govern.
0: El programa beneficia 49 esportistes de totes les Balears i ha aconseguit 11 medalles nacionals i internacionals a les dues darreres temporades. El fons permetrien mantenir els entrenaments, l'equip tècnic i també les competicions.
1: La Federació fa una crida a empreses i particulars amb aportacions a partir de 750 euros, patrocinis i col·laboracions en espècies per evitar que l'error afecti el futur dels joves judoques.
2: Patinada!

0: IB3 Ràdio és història.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Xiu, xiu.
4: Hola, hola. Ida, per tot el que ha fet per mi aquests últims mesos i ajudar-me a aconseguir els meus somnis, crec que aquesta cançó la dedicaré a Ana Maria Garalbe i a la cançó de Burn, de Sir Hines. També perquè sempre és un bon moment per escoltar aquest grup i sempre és un bon moment també per moure un poc l'esquelet en el ritme d'aquestes guitarres. Res, que les gaudiu. Una forta abraçada. Okay.

0: Moltes gràcies per utilitzar-nos de fil conductor per dedicar les cançons a aquelles persones que estimeu. Ja sabeu que mos podeu enviar un àudio en el 646-93-45-01 i fer feliç a qualcú. A dedicar-vos una cançó a vosaltres mateixos, també.
1: Mm-hmm. O un concepte.
0: Com, per exemple? A la gandula mallorquina d'en Rafel.
1: Sí, no ho sé, a qualsevol concepte és que te vulguis inventar.
2: Li vull dedicar una cançó de soledat.
1: Per exemple. Així no, així aquí podem inventar el que vulguem.
0: Mireu, jo li dedicaria una cançó als companys d'informatius, perquè, atenció, han fet una patinada. No ens hi volem aquí ara, no ens volen fer quedar malament, però, companys d'informatius, heu de saber que vos ha escapat una exclusiva, una informació institucional de les Balears molt important, perquè aquí des de Xiu Xiu tenim una notícia exclusiva de màxima importància per les Balears, una notícia que, com dèiem, se'ls ha escapat en els companys informatius.
1: Així és, de Xiu Xiu, per damunt de tot, ho sabeu, som periodistes i per això avui venim a informar, com deien, d'una notícia fonamental, diríem la notícia de l'any 2026. Per primera vegada a la història de les Balears, Cabrera ha tret el seu propi Consell Insular.
0: Història de les Balears!
2: Història, fita completament històrica. I és que ja era ben hora que els ciutadans de Cabrera tinguessin un pot de representació.
0: Triomf ben important amb un consell que ha començat ben fort perquè fa dues setmanes que se va crear i ja ha aplicat les següents mesures. Jordi Suárez, Xavi Oliver.
1: Efectivament, s'ha frenat l'ampliació de l'aeroport de Cabrera, ni més ni manco, ja ho sentit. S'ha aprovat la construcció d'un tren submarí fins a la colònia de Sant Jordi, han cercat el punt més proper, i s'ha distingit, ni més ni manco, a King Africa, fill predilecte de l'illa, i tot això en tal sols dues setmanes. Mireu si poden fer coses.
2: És que han fet moltes coses i tot això ho podeu trobar a un Instagram oficial que ja han obert, que és Consell de Cabrera.
3: Això se viu molt bé, això és una cosa històrica que tothom espera aquest moment.
0: Ja era hora que Cabrera tingués representació política i institucional.
1: Clar. Home, però jo tinc molt de dubtes pel que fa als temes de les competències. Fins a quin punt tenen competències en segons què?
0: Idò, mira, ho poden demanar, perquè avui, així o així, també farem història. I entrevistarem en el president del Consell de Cabrera. Benvingut a Xiu Xiu.
4: Bones tardes.
0: Bones tardes, com anem?
4: Molt bé. Moltes gràcies. Estic molt content de xerrar amb vosaltres.
0: Estem molt contents nosaltres de parlar amb vostè, senyor president. Per començar, president, enhorabona per aquesta fita històrica. Com se viu en la responsabilitat de governar una illa que fins ara no tenia representació?
4: Clar, és una cosa complicada, però res, és, venim en intenció, no, de fer a Cabrera el que a Mallorca ja no se pot fer i bueno, amb molta esperança de començar una nova etapa dins història de les Illes Balears.
1: Que bé, fantàstic, president, és un honor ser el primer programa d'aquesta ràdio que vos entrevista al Manco en directe. Heu demanat mantenir l'anonimat, no sé si podeu explicar per què heu pres aquesta decisió, president.
4: És una mesura, no, de protecció, una figura política tan important que res.
0: Ho entenem.
4: No, atemptats terroristes o...
0: Clar, ho entenem.
4: S'ha d'anar a
0: Molt bé, ho entenem, president. Hem de dir que ara ja davant de veres, a Xiu Xiu, també, amb ordinança veritat, això del Consell de Cabrera, la nova conta d'humor i memes, arroba Consell de Cabrera, i nosaltres tenim aquí el creador del conte, que de moment, deu dir, vol mantenir l'anonimat, però també li demanarem com li ven al cap crear una conta com aquesta, sobretot també dedicada una mica a Cabrera.
4: No ho sé, jo tenia idees dins el cap i vaig dir per aventurar a qualcú que vol veure les meves idees, i això fa un poc més de dues setmanes vaig posar això de l'aeroport i un parell de likes, qualque cosa més, i ara no és que tingui molt de seguidors, però de cada dia veig que n'hi ha un parell més i res, això.
2: Clar, entenem que està sent bona la resposta del públic, perquè és veritat que és un humor que funciona molt bé, no?, aquest humor nostrat.
4: Sí, jo m'he centrat en públic de Mallorca, ha estat una cosa així un poc crítica, però dins humor, i jo no dic que siguin memes, jo dic que són dois, perquè
0: si
4: hi ha una paraula en mallorquí per dir-ho, no fa falta anar-se'n més enfora.
0: També és vera. Les competències del Consell de Cabrera, quines són? Carretera, aeroport?
4: Per ara, no ho sé, ja ho he dit que estan començant, però no sé, Posidònia.
0: Posidònia, també.
1: Turisme, podries fer un hotel submarí, una muntanya russa.
4: Un hotel submarí, muntanya russa.
1: Són propostes ciutadanes.
4: Ja pensàvem de fer un casino dins la Cova Blava.
1: Ah, també, home, en les tintoreres.
0: Un casino dins la Cova Blava, que no m'ho anirà.
4: És el pròxim projecte. Per ara només tenim cap de premsa, que també són jo, i anem fent.
1: Bé,
4: només fent notícies, no fent res més.
1: Heu de professionalitzar la institució i heu de... Clar, i després, clar, els votants de Cabrera, qui són els residents?
4: Clar, com que són jo tot sol, sempre guanyaré les eleccions. El bo de fer.
1: Molt bé.
0: També nosaltres vàrem entrevistar en Pep Roig, que és un marger de Pedra en Sec, que va viure a Cabrera durant unes setmanes.
1: La Dragonera,
0: m'he confós, perdona.
4: La Dragonera, bé.
0: Ja està, idò, no he dit res.
1: Bé, però més o manco.
0: No, m'he confós. M'he confós d'illa, clarament. No me sé ja ni les Balears. Bé, idò, això, que res, que va estar tot sol, president.
4: Per ara sí, si qualcú vol venir està més que convidat.
1: Ja ben bé.
2: Jo no sé si t'inspires amb qualque altre conte d'humor, perquè ara n'estan sortint moltes, no? No sé si també ve un poc de tot aquest boom de contes d'humor balears.
4: Jo crec que ara és molt bo de fer, si tens dues idees, és molt bo de fer publicar coses, però no sé, hi ha grans contes molt de seguidors que, vull dir, sempre... Ja fa anys que són allà i que sempre m'han fet molta de gràcia. Per exemple, Mallorca Starter Pack. Que serveixen d'inspiració i de motivació de arribar a semblar-se en això.
1: Sa president, però clar, això és un humor molt de l'absurd, és un humor molt nostrat, que entrem entre nosaltres. I de la mateixa manera, Starter Pack, aquest Consell de Cabrera... Jo no sé què té aquest humor que tant mos encisa. Quins són els elements d'aquest humor, les característiques?
4: Perquè és un humor nostre. Sabem que no arribarà més enfora de Mallorca o de les Balears, i això el fa especial. Al final, si està en la nostra llengua, si xerra del que nosaltres veiem el dia a dia... mos agafarà més que un que estigui fet a un altre lloc. Jo penso així.
0: Molt bé, i de senyor president, no de feia així, estem en vostre.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies per aquesta telefonada, estem en contacte, ara ja som al seu programa Estrella, la primera entrevista institucional serà aquí, no?
1: Exacte,
4: sí, sempre ho recordarem, això.
1: La pròxima exclusiva que tinguis president, endavant en Sasatxa, xiu-xiu el seu programa.
4: Exacte. Bueno, i ja podeu seguir @consell de Cabrera. Tothom convidat.
0: Molt bé, això ho farem. Moltes gràcies, president, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, visca Cabrera.
4: Visca!

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Dissabte a les 2:30 segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
2: Dani Toni!
3: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
4: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
1: I en acabar serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles U d'Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu, xiu.

0: Continuem a Xiu Xiu i com cada setmana us ha vengut a contar la seva historieta personal amb Marc Escafí. Marc, com has dormit la nit passada?
1: Idò, he dormit poquet perquè estic traumatitzat.
2: Ui, ja comences així.
1: És que... És que avui vos venc a contar una experiència traumàtica.
0: Estàs avançant la nit de les ànimes?
1: És que ho he patit quasi igual perquè... Jo vos he de confessar que a mi les pel·lícules de por me fan molta por.
0: És que les pel·lícules de por no són bona idea per ningú.
1: No les disfruto, jo les patesc. Val? Entenc que pugui ser igual l'objectiu, no?, de la pel·lícula, però jo crec que també l'experiència t'ha de compensar de qualque forma, no? A mi no. Jo les escolt, val? És com si fos un podcast, perquè com que estic així tapat tot el rato, no veig res, només procés el que se sent.
0: Te tapes amb el coixí.
1: Sí, perquè no sóc capaç. A mi ja el lleó de la Metro-Goldwyn-Mayer ja me fa por. Ja és una cosa... Jo quan era petit no vaig poder veure Casper perquè ja seria que fos un fantasma i a més... que ell anava que era un fantasma simpàtic, això me feia encara més por, perquè algo amagava. Sí, sóc poruc.
0: I mos contes això perquè aquesta setmana has mirat una pel·lícula de por?
1: És que aquesta setmana m'ha passat una cosa.
0: Sempre diu, m'ha passat una cosa.
1: Jo, aquesta setmana, volia anar, com tothom, corrent-se al cine, a veure La Bola Negra, no? Perquè no l'he vist encara i... Sí, em deia que, bueno, que una passada i que tal, bueno, i que me feia ganes, no? Així que vaig quadrar amb un amic, perquè com sabeu a mi m'han de dur per tot, vaig quadrar amb un amic que ell també la volia veure, perfecte, no? Jo ja me visualitzava, perquè clar, jo volia aquest moment com a de cultura, jo ja me visualitzava emocionat, no? Fent reflexions sobre el que me donava la pel·lícula. Jo volia sortir ja dient aquests comentaris de... És que quina fotografia, no? O sigui, jo volia aquest moment.
0: Sí, tu, i a més anaves disposat. Estaves obert a l'experiència completa.
1: I de... Res d'això. Per què? Perquè, com sempre, per culpa meva... Vàrem arribar tard, no? És a dir...
0: Fins i tot en el cinema.
1: Me varen venir a cercar, me posen els missatges, som a baix, jo estic entrant dins la dutxa, no? I a part, després jo ja, ara, sabeu que estic visquent una realitat pel roja i ja no és aixugar-me els cabells, sinó sellar el color, clar, no vaig baixar en 5 minuts. I...
0: Res, però tu, ja. Si t'havien dit tal hora, per què no estaves preparat a tal hora?
1: És que aquí... Qui té la culpa? Jo, que sempre faig tard, o la persona que m'ha ve cercar, que ja sap que jo faré tard i no gestiona tot el viatge, tenint en compte els 30 o 40 minuts de marge que jo necessito?
2: La persona, perquè t'hauria de citar, jo en aquest cas seria l'altra persona. I jo ja ho dic, a mi meu en concret, que sempre baixa tard, jo quan surt de casa nostra dic 3 minuts, i vol dir que en 15, i allà, més o manco, ja començava a coincidir.
0: Jo això no ho sé, perquè com que no sé dir mentides, no ho sé fer.
3: Clar. També diré que arribar tard en el cine és mal de fer, sí. Perquè te posen els anuncis, els tràilers...
0: És la meva part preferida, els tràilers.
1: I de, lògicament, quan vàrem arribar... Ja havia començat La Bola Negra.
0: I que mira, arriba tard de La Bola Negra, Marc.
2: El teu amic devia estar content, ara.
1: El meu amic, ja tot el camí cap al cine, ja me va...
0: També t'he dit La Bola Negra i qualsevol pel·lícula.
1: No, però... sí, està clar, a qualsevol pla. Però és vera que, bueno, concretament aquesta havia de començar a una hora concreta.
0: Tot Espanya, pendent d'aquesta pel·lícula, puntual en el cinema, que si no l'has vista per ahí que no és ningú... Jo encara no l'he vista, etc. I en Marc arriba tard a la cita de l'any, pràcticament.
3: Però més val no entrar ja, perquè quan ha començat, entres allà, portes la llanterna, ai, perdona, perdona, clar. I fas allà, això tampoc és lo seu.
1: Exacte, jo no volia molestar la gent, no? És lo seu, i ja, quan vàrem arribar allà, que ja havia començat, però encara no érem ni en el cinema, i ja estava la pel·lícula en marxa, ja vàrem dir, bé, anem a veure les propostes, a menys que hi ha, que mos encaixi per ara. No?
0: I d'on vas descartar La bola negra.
1: Sí, vàrem dir, bé, serà una altra experiència, un altre moment, no? I vàrem dir, que comença d'aquí 10-15 minuts. I només hi havia una opció, que era Resident Evil. Val? Jo he de dir... O sigui, va ser com quan tu vas a demanar el menú del dia, que te dona un poc igual, no? Va ser un poc així. Què hi ha? Aquesta. Venga modificant, que si no enredant, tal, no sé quantos. Val. Bueno, he de dir que si qualcú no l'ha vist, no passi pena, que no donaré informació que no surti en el tràiler.
0: Jo no sé ni quina pel·lícula parles.
1: Jo tampoc. Perquè no sabia res de l'univers Resident Evil, que és un univers de videojocs i d'una saga de pel·lícules i de no sé quines històries.
0: Aquí hi ha en Jordi, que és el graduat, que segur que ho sap.
3: Sí, és una saga de videojocs. Que
1: tenen després les seves
3: sí,
1: pel·lícules, no?
3: Sí, de zombis, que han tret ara la primera pel·lícula.
2: Ah, zombis!
3: Zombis, que està agradant moltíssim. De fet, en Marta Grau, companya de Divetres Ràdio, comentava que li havia encantat aquesta pel·lícula.
2: Ah, que bé.
3: Vull dir que...
1: Està bé que hi hagi opinions diferents, perquè... Amem. Resident Evil no he entès de lo que va, val? És a dir, jo me vaig... em vestit el primer, ja vaig dir Resident, residència, aquí, no sé, m'esperava...
2: Claro, descompte resident.
3: Gent dolenta a una residència. No?
1: M'esperava com algo rollo El orfanato de Belén Rueda, no? Una cosa així. No, no. Per lo que jo vaig entendre de sa pel·lícula, va de com unes bolles de carn que són com si fossin pilotes, que tenen braços, cames, ulls i dents, però són informes... I, pues, tu has d'escapar d'aquesta gent, no?
0: Ai, per favor.
1: I els protagonistes, un repartidor que ha de dur una cosa a un puesto, no?
2: Bé, no facin més spoiler.
1: No, tot això surt en el tràiler. Ha de dur un paquet a un hospital. Això surt en el tràiler, que ja...
0: Però el repartidor no és una pilota.
1: No, el repartidor és una persona normal, aparentment.
0: Parlant de pilota de menjar, entenc.
1: Sí, o sigui, de pilotes, de mandonguilles,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ser de Miquel Montoro.
1: Exacte. Val, jo...
2: Bé, què els hi passen, aquestes pilotes?
1: No,
2: si... Ara no poden dir,
1: Si tampoc...
0: No,
1: me
0: no,
1: vaig
0: no,
1: enterar.
0: No,
1: què passa? Que comences la pel·lícula i jo ja... tensió. Jo ja no estic ni assegut. Estic com una sentadilla eterna, no? Estic així.
0: Com quan no t'acabes de seure, que és que estàs incòmode perquè estàs en tensió.
1: Una hora d'abdominals, no? Estic allò ja. Estic com un croissant per a de benzinera. És una cosa que he anat en afició. Vaig anar després i em va dir, Marc, tens escena... com un zombi, no? Perquè tens rígida, gris i amb ganes de mossegar, pràcticament. Però, jo primer vull saber, a banda de comentar la meva experiència de pel·lis de por, jo vull saber si vosaltres sou de pel·lis de por, si vosaltres ho passeu malament, o sigui, un poquet de quina és la vostra realitat en les pel·lícules de por.
2: Jo m'agraden molt les pel·lícules de por. Mm. I m'han dit que la gent que li agraden les pel·lícules de por són, en realitat, els porucs.
1: Eporuc.
2: Pot ser.
3: No
0: diuen des de la peixera que sí, que és vora.
2: I sí.
3: A mi és que m'agraden tot tipus de cine.
0: Ah, ja cas, que és el graduat.
3: No, sí. M'agrada veure un poc
2: de tot. Jordi, com dones aquesta resposta?
4: El graduat.
3: M'agrada un poc de tot.
0: No,
2: hauries de pensar que
3: són bones i...
2: Que la pel·lícula que més li agrada en Jordi és en Charles Chaplin. És a dir, que és supergraduat.
1: Sí.
3: Però això ja ho havien superat, Xavi.
2: Perdona,
3: no tornem aquí.
1: Però està bé, si t'agrada tot el cine, quedes bé amb tothom.
0: Sí. Jo tinc la resposta molt clara i és absolutament diferent a la del meu company. La resposta és no m'agraden les pel·lícules de por, no les miro, no em miro una des de fa més de 15 anys de quan era adolescent, afortunadament, i molt, molt, molt contenta de que sigui una decisió voluntària i clara.
1: Molt alerta començar una pel·lícula i que de sobte és de por.
0: No. És que no. Jo, quan començo una pel·lícula, més o menys sé de què anirà.
1: Però un
0: no
1: thriller així...
0: No,
1: res.
0: No m'arrisc.
1: Només animació
0: de
1: Pixar.
0: Ha de posar, com a molt, drama.
1: Val.
0: Ja està.
1: Molt bé. I de res, sé que en tu no hauria... O sigui, és que hauria d'haver anat en tu al cine, així
0: no
1: haguéssim,
0: així
1: no
0: haguéssim entrat...
1: acabat aquí.
0: No, ja t'ho puc ben assegurar.
1: Perquè duiem 3 minuts de pel·lícula i ja és aquesta por de susto, no? Perquè hi ha com a dos tipus de cine de por. Aquest cine que com que te fa por com en general, no?
0: Clar, que és més psicològic,
1: sí,
0: no? I aquest ha, encara el puc tolerar.
1: Clar, i després hi ha Resident Evil, que és... I, pues, literalment...
0: És que és absurd, és absurd.
1: Això és el que va passar en els 3 minuts de pel·lícula i jo tenia un bol de crispetes i vaig fer una contracció molt forta, molt profunda en les crispetes i nevava per tot.
0: Per tot.
1: Nevava per la persona de davant, nevava el meu amic que m'acompanyava, la l'altre de darrere. Va ser com a... Jo vaig repartir, no? És a dir, jo m'havia gastat els meus 8 euros en les crispetes i vaig fer de Robin Hood, no? Vaig repartir un poc per tothom. Així ningú se pot queixar de l'espectacle que estava donant. Perquè... És que aquí vull demanar perdó a la gent que estava en jo a la sala. Hi havia poca gent, eh? També t'ho dic.
0: És que Resident Evil.
1: És que Resident Evil.
0: Cada
1: però he de demanar perdó perquè els hi vaig donar una experiència. Jo crec que els hi va agradar, en
0: està
1: realitat.
0: Està bé.
1: No?
0: És a dir, perquè, quan perquè, vas a una pel·lícula d'aquestes, ho has de saber que hi haurà gent així.
1: És que jo estava a la meva cadira, jo l'agafava amb una força que movia tota la fila i era com aquests cines 4D que és com una atracció.
2: Que volen crispetes.
1: No? Exacte,
2: sí.
1: Clar, jo, les crispetes, el moviment de la cadira, els crits, està ara es venda que... Clar, jo me tapava així. Clar.
0: Era el túnel del terror del RAM en vez de la sala de cine.
1: Exacte. Jo crec que hi ha gent que va dir, bé, la pel·lícula normaleta, l'experiència increïble, no? Gràcies a jo. Però he de confessar que me va passar una cosa que odi. I que supos que vosaltres també odiareu. Soc d'aquestes persones que se li va oblidar posar el telèfon en silenci i me va sonar una telefonada a mig de la pel·lícula. També t'he dit, clar, és que jo entre la confusió, l'adrenalina, me va sonar el telèfon, vaig veure que era ma mare i és que li vaig contestar, en lloc de penjar, li vaig contestar i li vaig dir ara no puc, que m'estan matant, saps? I va, jo crec que això va... Se va sumar a l'harmonia de...
0: Ningú
1: te
0: va criar l'atenció, Marc.
1: A menys, jo crec que en els 3 primers minuts sí que ja... O sigui, jo notava ressentiment, mirades i tal, però després ja se van veure abrumats per la meva experiència i ja varen dir, mira, l'espectacle no està a la pantalla, l'espectacle està aquí. Així que bé, se varen entretenir sí, i jo sí. No els hi vaig cobrar res, no? És a dir, en el final... Però bé, és a dir, el que vos deia, no sé de què va la pel·lícula perquè la vaig veure tapat. La vaig veure en ses mans davant, com a través d'una persiana.
2: Sí, fes-te
1: en
2: pantalleta, que
1: exacte,
2: li diuen.
1: Exacte, exacte.
0: Que vaig ja m'ho diràs, no té cap tipus de sentit tapar-se.
1: A veure, és que jo no volia estar allà.
0: És que és això, jo una vegada, quan la darrera pel·lícula que vaig veure de poc, ja a la meva tenia 15 anys, i vaig sortir del cine, perquè la frase era, no vull ser aquí.
2: Ben fet, no sé si jo conscient quina
0: sortir,
2: pel·lícula
0: vaig
2: era.
0: Vaig sortir Hostel. Hostel, no sé sí, quina. Sí. Sortien tortures. Ho vaig passar fatal. Encara l'estem dintre
1: cap. Però això és
0: cap.
1: Com a més gore, no? Es gore forma
0: no
1: part
0: sé,
1: del terror.
0: Encara assumí jo, 15 anys més tard.
2: Pobreta.
0: Sí, sí.
2: Ai, assumís encara?
0: A vegades me venen al cap aquella imatge. Ara fa sona que no la recordava.
1: I ara, gràcies a nosaltres, avui vespre...
0: Espero que no.
3: Somiarà amb bolles de casa.
1: Somiarà sense bolles de can que feien cucabeles, les pilotes. Res, i llavors això en el final vos ha passat qualque vegada que a Instagram hi ha aquesta gent que no entén per què que se dedica a dividir pel·lícules en vídeos de 30 segons i tu pots veure una pel·lícula de 2 hores i mitja enllaçant vídeos de 30 segons i d'això va ser exactament el que jo feia perquè clar, jo mirava 30 segons després me tornava a tapar, tornava a mirar sí que bé, no sé si igual el que jo li vaig aportar a l'experiència de pel·lícula a la pel·lícula va fer que m'agradàs més, no? Perquè igual... No ho sé, aquí...
0: Tu vas passar bé a tot això? Vull dir, aquesta experiència fa que tu t'ho passis bé?
1: no.
0: passant-ho malament, perquè molta
1: no,
0: gent,
1: no,
0: no sé, Xavi, tu...
2: Això m'agrada.
0: És estrany, no?
2: Sí, jo crec que t'estimula de qualque manera i... És una sensació...
0: És a dir, tu passes bé passant-ho malament.
2: Sí, no sé com explicar.
3: I després surts amb una adrenalina.
2: Sí, exacte, és aquesta adrenalina. I te poses com a... No ho sé què dir-te. Jo m'ha passat una cosa molt curiosa.
0: Desagradable.
2: I és que és desagradable, però... I és que quan estic en tensió o m'assusta qualque cosa, somric. És a dir, en lloc de... És a dir,
1: no pot, tu estàs allà mirant Resident Evil, no, no, sí, gires sí. i el veus ahir... Sí.
2: Me fa com a gràcia.
1: Disfrut. És que...
2: En situacions tenses, la vida m'ha passat...
1: En què rodeo?
2: No ric molt, però per la cova de la boca trec un somriure. I és curiós...
0: És molt estrany, això, Xavi.
2: Sí, com seria la categoria...
0: Una cosa és riure perquè estàs nerviós estètica. I l'altra és somriure, que és el teu cas.
1: Sí. Ja. Pot de... Des dolent de la pel·lícula.
2: Sí, no?
1: sí.
3: Hauríem d'encendre junts a la sala de cop i que ho veiem en Xavi.
2: Però és una reacció del meu cos, és a dir, emocional cap a una situació que no m'agrada, que me pugui ser d'adrenalina, que me fa por.
1: Però a tu t'agrada perquè tu te predisposes a que en aquell...
2: Sí,
1: clar, és
2: i no
1: tu
2: pas
1: cerques,
2: malament.
1: Clar. No, jo vaig, me va sorprendre també que hi havia gent que roia, jo, de que rois.
2: Ah, però reien fort.
1: Sí, clar, perquè eren aquests sustos de... no? Ah, que te menys, que te mossec, sóc un zombi. Hi havia gent que reia. I no ho entenia, no podia...
0: És que a vegades és tan absurd que te fa gràcia. Perquè què és això de com una bolla de can te mossegui?
1: És que, per favor, ara, si la gent que mos escolta, si no l'heu vista, ara només l'heu de veure per a men com interpretàveu vosaltres aquestes bolles de carn i vosaltres tres també es que l'heu de veure perquè... No vull insultar en els seguidors de Resident Evil, en els univers dels videojocs, però si els videojocs van d'aquestes bolles de carn, no sé jo. Però res, l'únic que és això, jo ara estic traumatitzat, cada vegada que ets a hielera, me vaig poder descongelar un paquet de can picada i ho tinc allà que no sé què faré. Ja m'han dit que no volen tornar a anar al cine en jo.
2: Perquè... O que vagis en bus i quedeu allà, o a peu.
1: Clar. Ja està, només és això, un altre fracàs a la meva setmana, no he pogut veure La Bola Negra, he vist una pel·lícula que no volia, m'he enduit el trauma a casa i...
0: I ja està.
1: I ja està.
0: I
1: ja
0: tot
1: està.
0: Això, dues setmanes o una i pico de... No, dues setmanes, 15 dies abans, de La Nit de les Ànimes, que parlarem molt de totes aquestes qüestions, de pel·lícules de por, de... No, aquestes coses que mos diuen allò que ara s'anomena Halloween. En Marc ja s'ha tenyit els cabells de pèl roig un poc per l'ocasió i ara va
2: no
0: voler anar...
2: No
0: va voler anar a veure una pel·lícula de por.
1: M'he enterat
0: sense
1: que...
0: Sense voler-ho, en realitat.
1: No sé si exactament el dia de Halloween o un dia abans o un dia després, fan... De 8 hores de cinema de terror seguits.
0: Jordi ha anat.
2: Jordi anirà.
0: Ho va contar moltes vegades.
3: Jo hi vaig anar l'any passat. Hi vaig anar. És la pitjor experiència de la meva vida, probablement.
1: Sí, però jo crec que el de menys és les pel·lícules de por.
3: Ja,
1: no,
3: el que feia por no va fer por la pel·lícula, va fer por el kebab que se varen obrir de vora jo. Feia un olor... Bé, un desastre, no vull tornar.
1: També per aguantar de 8 hores allà has d'anar preparat, no pots anar...
0: La gent va en pijama.
3: Sí, van pijames, coixins, compren...

0: imatges, no?
1: Exacte. Era això, la naranja mecànica, talment. Jo vaig entrar a les 8 i vaig partir d'allà a les 6 de matí. I encara posaven-se darrere. Jo no la vaig...
0: I no vas, no vas dormir...
1: Sí, clar que vaig dormir. Clar. Que jo, per, jo vaig veure 3 pel·lícules aquell dia de 6. L'altre vaig dormir. No, no és impossible.
2: Jo encara me deman com vas acceptar aquesta proposta.
1: Jo tampoc, no.
3: Bé. Experiències.
0: Experiències. Bé, vos assegur que aquesta no serà una de les experiències que vos vendré a contar.
2: Estarem pendents la setmana que ve, ara, man, que mos durs, Marc.
0: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. El Parlament insta el govern a consolidar la integració de la farmàcia comunitària en el sistema de salut pública. L'objectiu és que siguin una eina més de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i detecció precoç des de l'entorn comunitari.
2: D'altra banda, demana impulsar campanyes de sensibilització i informació sobre la donació de medula òssia. La Comissió de Salut ha aprovat les dues proposicions no de llei per unanimitat, amb dues defensades pel grup parlamentari popular.
1: A partir de l'1 de novembre, la nova estratègia europea per fer front a la malaltia de la llengua blava obligarà a vacunar el bestiar boví, oví i caprí de les Illes Balears.
2: En canvi, a la resta d'Espanya, l'administració de la dosi serà voluntària i recomanada. L'obligació de vacunar el bestiar de les Illes respon al fet que és una zona sotmesa a un programa de control i erradicació de la malaltia.
1: Més temes. Durant el dia d'avui han arribat a les Illes una trentena de persones migrants d'origen magrebí a Formentera.
2: Han arribat a bord de dues embarcacions. La primera ha estat rescatada al sud de l'illa. En canvi, les persones de la segona embarcació han estat rescatades a terra al cap de Barberia, a Formentera. Enguany han arribat a l'arxipèlag més de 6.670 persones migrants.
1: Avui també us expliquem que els forns tradicionals desapareixen per la manca de personal i de relleu generacional. A Mallorca ja només en queden uns 200 i per això el govern ha creat una borsa de feina. En només 5 mesos ha rebut peticions d'una trentena de forns que cerquen personal.
2: Però encara hi ha pobles on la tradició es manté ben viva. És el cas de Lloseta, on continuen oberts diversos forns com el forn de Baix. El responsable, Pedro Coll, assegura que mantenen l'elaboració artesanal i, tot i que és una feina sacrificada, es veu recompensada per la qualitat del pa.
3: Nosaltres avui ja treballem més fora llevadures, ja treballem només en llevats, ja procurant ja que el pa surt un poc més car i molt surt, sí, perquè les fermentacions són molt més lentes i necessiten, i són pans que també no te fan mal.
1: A la plana nacional, la ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de la llista del PSOE per Madrid en les eleccions del 29 de novembre. Candidatura que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Això quan s'ha fet públic?

0: que el primer 6 cap al 29N dispara l'avantatge del PSOE gairebé 12 punts sobre el PP. El sondeig, fet en ple cas Mari Carmen i després de la caiguda dels decrets d'habitatge, situa els socialistes com a clars vencedors amb un 34% dels sufragis, 3 punts més que el setembre.
1: I els Reis es reuneixen a aquesta hora amb una representació de la societat de Melilla. És el darrer acte de l'agenda de visites dels monarques a les ciutats autònomes que acaba avui.
0: Durant el dia d'avui, a Melilla, el rei Felip VI i la reina Letícia han visitat el Palau de l'Assemblea de la Ciutat Autònoma. El president de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamat més presència de l'Estat, especialment de les Forces Armades.
2: Melilla no es de España, es España. He hecho en falta respuestas más contundentes y ágiles. Nadie puede violentar la soberanía nacional sin esperar consecuencias.
0: Els Reis també han visitat una escola d'infantil i primària. Ho van fer també ahir a Ceuta, des d'on el rei va defensar la integritat territorial d'Espanya i va exigir el retorn de persones migrants que romanen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de finals de juliol.
1: I un darrer punt, el Tribunal de Comptes ha aplicat la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i a la resta d'encausats pel procés del 1 d'octubre de 2017. Entre aquests figuren també l'expresident Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig. Arribem així a les 6 i 4 minuts. Aquestes i d'altres qüestions ampliades a l'informatiu vespre de les 7.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Doncs 70 segona hora de xiu-xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic. I avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Toni Amé, el pescador de Pokémons.
3: Uau, gelanto! Doble.
4: Començant ben prest, a banda que ha sortit sol, són les 7 del matí. Estem aquí amb en Miquel Àngel, un professional del sector, veterà almenys.
5: Bueno, molt d'anys pegant-me amb aquesta tècnica. A lo millor no és la més productiva, però sí que és molt satisfactori.
4: I divertida.
5: I divertim a provar almenys quotes sí. Per a primera hora i després, almenys més tard, qualque verderol, qualque verdureta.
4: Exacte. Es
5: bé.

0: Benvingut a Xiu Xiu, Toni, a mi, com anam?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Estic encantat d'estar aquí.
0: Com has dormit de nit passada?
1: No, molt bé.
0: No, ho demanam perquè ho demanam a tothom que passa per aquí, eh?
1: He dormit bé. Estava nerviós a nit passada, no, però avui ja van de venir, sí.
2: Per venir aquí?
1: Sí, hi havia nit.
2: Ah, però és que no s'ha de posar nerviós.
1: No, però venguem de la ràdio de Vetres.
0: És important, no direm que no.
1: És important, sí.
0: Toni, què ets, pescador o entrenador de Pokémon?
1: Intent de pescador. Entrenador
0: de Pokémon.
1: Encara... Sí, de Pokémon. De Pokémon.
0: Això m'ho hauràs d'explicar.
2: Exactament. Internet, ho sabeu, s'ha convertit en un espai en què la gent fa i desfa. Alguns amb més mà destra que d'altres. A les Balears, per exemple, ho sabem. Toni Rac, Toni Iscafré, Rabassó, El Cromas, entre molts altres. El Cromas no és menorquí?
1: Menorquí.
0: Sí, és menorquí.
2: Bueno, aquesta setmana s'ha florit un nou creador de contingut que ha generat molta expectativa, sobretot entre els amants de la pesca i també, ho direm, entre els del món Pokémon. Aquest nou influencer, si encara o ja li poden considerar, ha creat, atenció, una Pokédex, que és com una agenda en què guardaríem els Pokémons que capturan. Però en aquest cas ho ha fet dels peixos de la Mediterrània i no aturarà fins a omplir-la sencera.
0: A veure, Toni, clar, ja m'he d'ubicar, perquè si no manejam el món dels Pokémons, tampoc... És a dir, en Xavi ho ha explicat molt bé. Una Pokédex és una graella dels Pokémons que vas caçant, i tu ho fas amb els peixos. Però tu t'has marcat els tipus de peixos que vols arribar a pescar?
1: Mira, de moment, bé, com tu has dit, la Pokédex està tret de joc o la sèrie, és una, com hi ha en el joc i la sèrie que és una llista, pues aquí ho estic fent versió peixos de les Balears. Com vaig dir al principi, no només serà peixos, potser un dia me poso a bussejar i trec un eriçó, trec una estrella de mà i ets de mostre.
0: Molt bé.
1: Però bé, l'objectiu, vaig dir que era una sèrie pràcticament infinita perquè no tenc un nombre d'espècies marcat, de moment. Potser sí que ho faig, perquè evidentment hi ha espècies que no són realistes o són molt complicades, però la gràcia que n'hi hagi tantes és que puc fer vídeo rere vídeo, puc anar amb molta gent, puc fer diferents modalitats de pesca, i que pot ser una sèrie que pot durar moltíssim.
2: Clar.
1: Per tant, ara mateix no hi ha aquest nombre definit, per això mateix, que poden fer que la sèrie sigui bastant llarga.
2: És una sèrie, ho dèiem amb Antònia Mé, que funciona a xarxes socials, te poden veure a Instagram, te poden veure a TikTok també.
1: Mm, clar, exacte.
2: I poden seguir tots aquests capítols que fas en què vas omplint aquesta Pokédex, que vendria a ser com a Sextel de Nash Ketchup.
1: Sí,
2: Manco.
1: Sí, sí, bàsicament.
3: Ketchum, sí, però...
2: Ketchum
3: és la salsa.
2: Però... Perdona, no ho sabia, ja, és que m'ha...
0: Jo ja m'he perdut.
2: Bé, és igual. En qualsevol cas, el que fas tu és cercar gent perquè t'acompanyi a pescar i pescar peix o anar omplint. De moment, sí. quin quant de vídeos has fet, quines experiències has tingudes, quina gent t'has conegut...
0: Quin peix els tens?
1: De moment, he fet 3 vídeos, un tercer que penjaré, encara l'he editat i tot, però segurament o a final de setmana o dilluns qui ve jo crec que el tindré. I res, de moment, el primer vídeo hi vaig anar... Bé, el primer i el segon he anat amb amics. I el tercer vaig anar amb en Rabassó, que també és un amic, que ja el veureu. Bàsicament, ell mos coneixent de que m'ha convidat per la ràdio, evidentment, de xarxes socials he vist molt. I arrel d'això m'ha convidat per anar amb barca i no vaig poder dir que no. És una persona que he conegut per xarxes, però ja puc considerar un amic. I espero que ens ho tens en els capítols, a més de sortir més amics, també vagin sortint més cares conegudes a les xarxes socials, que m'oferia molta il·lusió fer vídeos amb ells.
2: I des d'aquí feia una crida, per exemple, ho hem dit abans, Toni Iscafré, t'encantaria fer un vídeo amb ell, podríeu anar a pescar.
0: Però anant de sabre de pescar...
1: També és un pal de gràcia d'anar aprenguent.
0: D'acord.
1: Ho dic en el primer
0: perquè
1: episodi.
0: Perquè en Xavi pesca molt bé, no sé si ho saps.
2: No. Sí. Jo no som bon pescador, m'agrada molt pescar, però no som un gran pescador.
0: Bé, però tu ho has mamat des de petit.
2: Sí, això sí.
1: Si experiència compta molt.
3: Un vídeo somiat amb en Xavi Oliver.
2: Si vol venir jo a pescar, t'ho convido formalment a venir a pescar qualque
1: dia. Jo estic encantat que fem un vídeo.
0: No és a tothom que convida en Xavi.
1: I dos un o no.
2: Home, no. Escolta, Toni, quin peixos has pescat ja?
1: Ja he pescat, bé, he pescat un parell de peixos roquers, ma per mi que han estat esparrai variada, vaca tort i un fadrí. I després, en el segon vídeo, ja vaig pescar peixos més grossos, per sort, que varen ser un espet i verderols.
2: Ah, molt bé, així
1: ja
2: mateix.
1: Ja són captures de més bon tamany.
0: Són els fàcils, aquests?
2: Home, una les torts, les variades, l'esparrai, tot això són relativament fàcils, el roquer, però l'espet t'he de dir que aquí és un bon peix, eh? L'espet sí, ja comença a ser un legendari, que diria Nash.
1: Se podria dir.
3: Exacte, això anava a dir, perquè quin és el peix somiat dins aquesta sèrie? No sé si n'hi ha un.
0: Quin és en Pikachu?
2: El llegendari. És a dir, en el món Pokémon hi havia una sèrie de
1: llegendaris.
2: Articuno, qui més?
3: No, a mi no m'ha
0: mirat. Jo m'agradava en Charmander.
2: Per mi és un esparrall. En Charmander seria com un esparraller.
1: Sí, és un comú. No, man, jo ara mateix de llegendaris no sabria què dir-te. Evidentment, podrien somiar molt i tirar molt en fora, perquè són molt grossos.
2: Tonyina,
1: evidentment. Però sempre faig la broma de la dorada llegendari, mm-hmm. perquè una dorada que tingui un tamany molt gros.
2: Entesos?
1: Sempre faig aquesta broma perquè la dorada és molt bona, m'agrada molt, i m'encantaria un dia pescar una dorada que tingui un tamany bastant gros. Això seria un llegendari per jo, una dorada molt grossa.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo crec que hauries d'establir com a, és a dir, per aquesta sèrie, una sèrie de llegendaris que podrien ser, per exemple, un Carroig, un Gall de Sant Pere i un altre, una llampuga, per exemple.
1: Estic d'acord.
2: Podrien ser com a tres bons peixos.
1: Estic d'acord, de fet, l'idea d'això, estava pensant i vaig dir, i si fes una sèrie com a pescant, perquè feia la broma de la dorada llegendari, mm-hmm. i vaig pensar, i si fes una sèrie pescant peixos llegendaris? I d'aquí va passar, no fem només això, sinó que anem a completar una llista sencera de tots els peixos, i estaria bé ficar una secció d'això, de llegendaris, d'uns que siguin com unes captures més apreciades,
2: clar.
1: Que pugui agafar i concedir això, no? Peixos llegendaris, captures que estiguin més orgullosos.
2: Clar, això seria espectacular.
0: Tu fas, Toni, en consciència de captura, amb el sentit de que pots en cuis un, en pesques un, no? I després
1: sí.
0: pots ser tal vegada i te'l quedes.
1: Evidentment, si jo procuro que si es peix no fa la talla, si no fa la mida mínima,
0: clar.
1: Bé, que hi ha peixos que sí, hi ha peixos que no en tenen, però molts en tenen, uh-huh. Mollen-lo dins aigua, bàsicament. Jo trobo que és algo bàsic, en el final... sí, evidentment, ets avui capturat per menjar més, perquè n'hi ha que són molt bons, però no trobo la gràcia de pescar un peix que sigui més petit de lo que toca. Per voler més i més, trobo que no val la pena.
2: Uh-huh. Home, evidentment, i s'ha de respectar la llei, en aquest cas, verderols, hi ha un vídeo que pescau verderols
1: sí.
2: I n'ha de fer 35, no fa la mida i les tirau tot.
1: Sí, de fet, això, en el segon vídeo, en vaig pescar 3 i 3 que vaig mullar, clar. Perquè no feien la mida.
2: I paciència, fiat, escolta. Sí.
1: Se pesca així, és paciència, uh-huh. en molts sentits.
0: Toni, quina és la teva història?
1: fins a arribar aquí?
0: Sí.
1: Val, doncs jo començo... Per no tirar massa enrere, tampoc.
2: Vaig néixer, tant.
1: Sí, no. Bé, d'estudis puc dir que he fet un grau mitjà de forestal, un grau superior d'esports, i d'aquí, en el grau superior, va sorgir la idea de partir a un altre país i en el mateix temps de crear contingut. Jo crear contingut des de petit sempre ho he somiat molt, perquè sempre veig youtubers de petit, etc. I he fet intents en el passat, ja de més nin i tot això. I com que en el grau superior va sortir la idea de partir... Vaig dir, mira, com que tant mateix partiré, no fa vergonya, perquè ja no veuré la gent. Si a qualcú no li agrada, no ho podré veure. Per tant, partesc, aprofit per començar a fer vídeos i així me llep dues coses que m'ha fet molta il·lusió.
0: On vas anar?
1: A Nova Zelanda.
0: Uh-huh. Quant de temps vas estar allà?
1: A Nova Zelanda he estat uns 6 mesos. I bé, 6 mesos i mig, després hem passat...
0: I què has fet per allà?
1: Per allà molta feina. Per allà hem fet molta feina, sí. L'objectiu d'anar a Nova Zelanda, a més de... fer feina, que en el final hem de viure d'alguna, no podem estar 6 mesos i mig de turisme, era haver d'aprendre, de viure tot sol, de partir a altres bandes del món, de que no tingués ningú que me pogués ajudar, que me vegés a un entorn que estava completament fora de la meva zona de confort, i allà haver de ser una persona completament adulta i fer-me càrrec de problemes de si és cotxe o quan en comprar un cotxe, de lloguers, de feines, etcètera. Mm-hmm. Després d'això, sí que vàrem anar ja cap a Tailàndia i Vietnam, que va ser turisme total, evidentment. Ja, després d'aquest mes fem feina, que hem fet molta feina, feines de llargues jornades, de molts de dies seguits, etc. Vàrem fer turisme i després d'això, pues, tornem-nos mm-hmm. aquí.
0: Molt bé. I aquí, i ara, aquest objectiu? Perquè tu havies pescat quan eres petit?
1: Jo havia pescat. Pescat...
0: T'ha ensenyat qualcú?
1: Sí, o sigui, jo he pescat en ocasions, a vegades li ficava creu a ma mare, pobreta, i m'havia de dur a pescar, no pescava en res perquè no en tenien ni idea. Després d'anar a qualque pica amb els meus tios, que en barca, que m'han ensenyat això, a pescar peixos mitjançant plom amb bams i calamar, etc. Ara, spinning, que el que estic fent ara, que és bàsicament tirar un peixet de plàstic en fora i anar recuint per enganar el peix, sí que és algo completament nou per jo, és algo que m'interessa molt, però estic aprenent de zero. Per tant, podríem dir que sí que sé un poc, sé nocions molt bàsiques de la pesca, si vull tirar un poc de la canya, etc. però n'estic aprenent.
0: Spinning no era ja les bicicletes?
2: També.
1: També.
2: També, suposo que són sinònims.
1: Cert. Sí.
2: Podria guanyar molt, és a dir, guanyar en sentit de... Bé, de sentit que vulguis, però... Aquells patrocinadors que te patrocinin, perquè en el món de la pesca hi ha molta gent que estic convençut que estaria interessadíssima a donar-te material a canvi de fer una petita promoció, perquè imagino que els creadors de continguts també cercau un poc això. Tu, per exemple, estaries obert a fer una col·laboració?
1: Evidentment, estaria obert en això. Encara sent que me queda molt per créixer, molt per donar-me a conèixer, que la gent me vegi més. No sé si ara mateix amb una col·laboració me sentiria bé a nivell de sentir que estic donant abastament per... estic retornant abastament per el que me donen, però sí que, evidentment, de cara a futur, no només faig vídeos per gust, sinó que també passaria molt de gust. També m'agradaria molt que, haver de col·laborar i me donessin material, és algo que jo crec que seria difícil de rechaçar.
2: Mm-hmm. Molt bé, has cuinat ja qualque peix que hagis pescat?
1: He de dir que l'ha cuinat mo mare.
2: Bé, pas, no us entenem.
1: Seré sincer. Però sí, he cuinat tant s'espet com els verderols i han estat boníssims.
2: Com els vareu fer?
1: S'espet el varen fer en tombet, varen fer un tombet de peix, bàsicament, i va ser molt, molt gustós. I el verderol, per l'estil, varen fer patates, varen fer, crec que, en llimona, per mi. Se fan un tall, se posa llimona, all, etc. I els dos peixos molt gustosos, he de dir que els millors peixos que he provat, o els millors, perquè fresc, recent pescat, se nota molt la qualitat del producte.
2: I a més és que els has pescat tu, que també és una
1: sí,
2: història.
1: No? És tot el procés.
0: Molt satisfactori.
1: Sí, anar a pescar, recollir, i dur-lo a casa teva i cuinar-lo.
0: Perquè abans de sortir a pescar, tu dius quina espècie vols trobar, o vas... un poc improvisat.
1: A meva mare, sí, no és que faci un estudi així exacte de cada espècie que vull pescar, però sí que segons el tipus de pesca que faci, cerques tens un peix als objectiu, i sobretot ara a l'època de l'any són això, són verderols, són servioles. Aquest peixos que hi ha certes èpoques de l'any amb més abundància, i doncs, ara anem en això, en aquests.
0: Molt bé, Toni, tu jugues amb els peixos i nosaltres ara jugarem amb tu, però també amb els peixos.
1: Vinga.
2: I amb els pokémons. Molt bé, Toni, i d'avui hem vingut com a pescador de Pokémons, t'hem presentat d'aquesta manera, hem conegut també un poc la teva història, però ara comprovarem si domines més la mà o més el món Pokémon.
1: Vinga.
2: Te direm un nom i tu has de respondre el poder que tindria. D'acord? Són peixos nostres, nostrats. Un raó. Quin poder Pokémon tindria, un raó?
1: Un raó, jo crec que tindria el poder de multiplicar-se. Com que en surten tants, si tu el vas atacar, el vas agafar, raó comença a multiplicar-se, treure'n d'altres, falsos, evidentment, i ja no saps a quin has d'agafar.
2: Molt bé.
1: S'escapa.
2: Sabies que raons tenen personalitat?
1: Sí?
2: Sí, l'altre dia vàrem entrevistar... vàrem fer un estudi de...
0: Un investigador,
2: fent un estudi de UIB, en què varen concloure que, efectivament, els raons tenien personalitat. N'hi havia qualcuns que eren més curiosos que d'altres, i, de fet, els més curiosos eren els quals pescaven, per tant, els afegaven sa pell.
1: Ja.
0: N'hi havia que era més introvertit i que se salvaven una mica de sa pesca.
1: He de dir que tenen tota sa cara de tenir personalitat.
2: Sí, perquè, bueno, quan te rinco que mossegada ja n'he de... Bueno, men, llampuga!
1: La llampuga, com que són peixos així, has de fer fluixa, molt de pits... Jo crec que una habilitat podria ser acceleració o sprint o alguna cosa així. Va molt ràpid, comença a accelerar i allò és un cot.
0: La velocitat.
1: Sí, un cot dins aigua.
4: Com els Fiddles Increïbles.
2: Exactament, en dash.
1: Un torpedo, sí.
2: En dash. No me l'havia dash, en flash.
4: No ho sé, no ho sé.
0: Jo, de veres, no entenc res del que deies
2: avui. Avui hi ha una part dels nostres oients que per aventura no. No ho sé. Bueno, una donzella.
1: Una donzella... Com que és molt guapa, té el seu encant, que en la seva bellesa t'enamora i així ja no...
0: Epa.
1: Ja no la pesques.
2: Però escolta, Toni, tu eres molt fan de Pokémon? És a dir, eres d'aquella gent que tenia la Game Boy tot el dia en la maquineta per munt i per avall?
1: Jo no et diré que sigui el major fan. Hi ha molta gent que li agradarà molt més que jo. Sí que he de dir que tinc el gust de... Tinc un germà gran que tenia la Game Boy antiga i he pogut jugar a les primeres generacions... a les màquines antigues, com si hagués nascut a l'època, i m'agradava molt. Me'n recordo sobretot de la Game Boy Advance, que jugaven el Pokémon Zafiro, per mi, que crec que és tercera generació o alguna cosa així. aquí sí que estava molt enganxat i passava molt de gust. A més, el meu germà tenia la partida acabada, tenia Pokémon molt bons i m'encantava jugar amb Pokémon bons. Sí.
2: Molt bé, Mem, un cap roig.
1: Un cap roig... s'amaga entre les pedres i quan passes t'ataca. S'amaga i ataca, com una emboscada.
2: Entesos? Un cabotet, un cabot?
1: Un cabot, són aquests petitonets sí. allargats, no?
2: Exactament.
1: En veig dues, en veig una d'escapada i... Bé, com que és tan petitonet i fi, se pot amagar entre les pedres molt fàcil, per tant, si el vols agafar, se te'n va tot d'una. O, si vol que no pot escapar, s'aferra ben fort a la pedra i ja no hi ha qui el tregui de
0: camuflatge.
2: I d'escolta, sí. M'agradaria molt que aquests Pokémons els fessin. Seria molt interessant.
1: Seria molt bé,
3: Tenim un Pokémon de les illes.
2: Quin?
3: Bé, no hi havia això, és que aquesta compte d'Instagram sí. que fa una versió de Pokémon. Sí, idò.
1: De fet, podríem fer peixos, vols?
2: Podríeu col·laborar. Mira,
0: tenim el nostre propi món aquí. Toni, a mi, moltes gràcies per haver vengut a Xiu-Xiu. A la teva compte, per a qui te vulgui seguir, és...
1: Bé, Toni Amé tot junt, doble I, doble E.
0: Molt bé, idò, el trobareu, Toni Amé, si el cercau. Sí. Veurem si completa aquesta Pokédex de peixos de les Balears. Nosaltres estarem ben pendents. Gràcies, Toni,
1: per haver vengut. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Ara tot d'una, tornant per abans, Plana Internacional.
4: Plana Internacional.

0: Un home de Michigan ha descobert que la roca que ha utilitzat durant 30 anys per aguantar la porta del cobert és, en realitat, un meteorit valorat en 100.000 dòlars.
1: La història de la pedra es remunta als anys 30, quan va caure del cel dins una finca rural. Un pagès i son pare la varen trobar l'endemà, encara que lenta, i dècades després va acabar en mans del nou propietari, que la va conservar sense saber molt bé què era.
2: El 2018, després que un meteorit travessàs el cel de Michigan, el propietari va decidir consultar especialistes. Les anàlisis varen confirmar que la roca era un meteorit autèntic.
1: Escoltam les declaracions del propietari després del descobriment.
3: Jo el que vaig veure és una parada com un microbús.
0: Spider-Man ja té un carrer amb el seu nom a Nova York. El superheroi ha estat homenatjat al districte de Queens, on han inaugurat un rètol amb el nom de Spider-Man Way.
1: La ubicació no és casualitat. El carrer és la intersecció d'Ingram Street i Ascan Avenue, perquè en un còmic de l'any 1989 s'explicava que Peter Parker vivia precisament en aquesta zona.
2: La proposta la va presentar una regidora de la ciutat per reconèixer la importància del personatge per a la comunitat de Queens.
1: L'Home Aranya ja té un carrer propi. A les Balears encara esperàvem el carrer d'en Guai.

0: Més notícies. A la ciutat de Doha, a Qatar, centenars de col·leccionistes s'han reunit en una convenció dedicada als jocs de cartes col·leccionables com Pokémon i One Piece.
1: El mercat creix impulsat per la nostàlgia, les xarxes socials i l'interès dels inversors. Algunes cartes poden arribar a valer milers d'euros, especialment si són rares o tenen un valor especial pels col·leccionistes.
2: El que abans era una afició per intercanviar cartes, ara és un negoci multimilionari. Les cartes ja s'han convertit en autèntics objectes d'inversió.
1: Una vegada més, l'especulació llevant-li tota la gràcia a l'assumpte.
3: A mal estar avui aquí. Tu veig el món no haver vengut.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
1: TV3 Ràdio és actualitat.
2: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu t'he dit vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia ha estat com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.

0: Continuem així, així, i ara és moment de donar la benvinguda a la gran col·laboradora estrella d'aquesta ràdio, perquè sí, ella és la més xula de la ràdio i per això se'n recorda de tots aquells moments de la memòria col·lectiva amb el seu...
1: Aquell gran moment.
0: Ella és la Mònica Borràs, però de moment encara no ha arribat a l'estudi.
2: Exactament. Mònica, si m'ho sents de la ràdio, si que estan posades a la redacció. Sí. Ara ja recala entrant amb Mònica Borràs, ve corrents-nos pel passadís, a obrir la porta, Mònica. Ja ha arribat Jordi Sabaia darrere.
0: Ella, això és camp boom. Ella mai falla la seva cita. Així, així. Mònica Borràs, com...
2: In extremis, eh?
0: Com has dormit la nit passada?
3: Molt bé, in extremis no.
2: Bé, no, però... In extremis
3: no.
2: No, tens raó.
3: Però bé, molt bé, molt bé. Vosaltres?
2: Bé, així mateix. Bastant bé.
3: In extremis.
0: Moltes gràcies per demanar. Perquè molt poca gent mos demani vosaltres.
2: Com?
0: Que no quan demanem, com has dormit la nit passada, molt poca gent mos demana
2: vera,
0: a nosaltres. La Mònica sí, perquè és una gran companya. Mm.
3: I vosaltres bé, per m'heu de contestar.
4: Sí, sí, sí, molt bé.
0: Què
4: sí.
0: Hem de dir?
3: Sí.
0: Ara no t'ho direm malament.
3: No, bé, se pot dir si no s'ha dormit bé.
0: Jo he dormit bastant bé, perquè ahir em vaig anar a dormir llegint un llibre per relaxar-me una mica, i en vez d'estar amb el mòbil.
2: Clar, important.
0: I m'està agradant el llibre.
2: Sí?
0: Que...
2: Sí. De què va?
0: Bé, és de gran vull ser una casa de Naina Fullana.
3: Ah, mira, jo també l'estic llegint.
0: Ah, sí, que bé, ja compartiré en ressenya. Bueno,
3: bé,
0: una ferrada
3: mira,
0: Naina, que és companya nostra.
3: Una ferrada Naina. I molt bé, Borduc, dos temes. Com estàu? Bé, animats o no?
0: Vinga, quins temes triem avui, Mònica?
3: Vinga, avui tenim dos. La primera pista dels primers temes, aquesta.

0: Pots sonar o no?
1: Home, jo crec que sona inconfusible, no?
0: Sí? A mi me sonaria molt. Però això vol dir que és?
2: Sí.
0: Ah, molt bé. Tu també, Jordi?
3: Jo me sona.
0: Bueno, molt bé, molt bé.
3: Fins aquí puc dir.
0: Idò, bé, és una sèrie de la qual podríem parlar avui, una icona dels anys 80, l'Equipo A, que tenia aquests quatre fugitius, una furgoneta, i si recordeu tenien allò de 1972. Bé, de fet ho tenim, tenim aquest fragment també, si el voleu escoltar, per,
1: jo
0: què sé, per ambientar-vos, per ambientar-vos un poc.
4: En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos.
0: Soldados de fortuna serien com a mercenaris, no? És a dir, que estan fora de sa llei.
1: Jo crec que han desbloquejat algun record avui, eh?
0: Sí? Bé, és una sèrie que se va fer en els anys 80. Realment només hi ha 5 temporades, però amb molt d'episodis, pràcticament un centenar, i en podríem parlar un poc d'algunes curiositats d'aquesta sèrie. Però també hi ha un músic, bé, que la veritat, tal vegada, no sé si a vosaltres el nom vos sonarà molt, però heu escoltat algunes, com a mínim, cançons seves, i és que avui, 14 d'octubre, en Cliff Richard fa 86 anys, va néixer l'any 40 i té cançons mítiques, com aquesta, The Young Ones.

0: Idò, aquesta cançó, que bé, era de joves, d'enamorats, així típica dels anys 60, la van fer servir per una sèrie de la qual un dia n'hem de parlar també, que és aquesta dels joves, que feia servir també aquesta cançó com a sintonia. Curiós, perquè en Cliff Richard és una icona també de Gran Bretanya, però també va néixer a l'Índia com altres personatges, i també bé, va tenir grans èxits. També recordem Apache, que és un dels temes que va fer amb la seva banda, The Shadows, aquesta versió no és original, perquè no la teníem, aquesta versió que feien Los Pequeniques, però bé, aquesta versió d'Apache. Què vos agrada més? Què voleu? Un pop de Cliff Richard, o voleu entrar en aquesta cosa pop dels 80 de l'Equipo A? L'Equipo A té gràcia, té un pop de gràcia, la veritat.
1: Sí, jo m'agraden els dos temes, però no sabria què dir. També, Jordi, decideix tu?
2: Jo, però és que justament són dos temes que jo no controlo.
3: Ai, per favor.
2: Avui li toca decidir a la jefa del programa.
0: Ai, Inés, quina responsabilitat, sempre.
3: Com que som molt, molt pop, triaré l'Equipo A.
0: Molt bé, l'Equipo A. Jo quan dinava...
3: Jo crec que és més memòria col·lectiva, no?
0: Sí, pot ser més...
3: No ho faig per jo, ho faig per la col·lectivitat.
0: Sí, la gent li agrada. La gent li agrada recordar...
3: No, però jo crec que avui hem desbloquejat algun record i crec que la gent li agradarà no recordar l'Equipo A, perquè és una sèrie que va marcar tota una generació i crec que connectam molts amb aquesta sèrie.
0: Jo record que la posaven, supos que quan va arribar a Espanya, en els finals dels 80 o els 90, la posaven a l'hora de dinar, quan venia de l'escola, i estava posada a la tele i jo ho trobava horrorós. Però és vera que de fons sempre hi era, i ara, clar, si te poses a mirar els episodis, té la seva gràcia, no? Perquè té una miqueta de tot. De fet, per aquells que no vos ubicau, són quatre fugitius que van amb una furgoneta, hi ha 50.000 explosions a cada episodi, bombes, trets, de tot, però ningú mor. Tothom, com a mínim, com a molt, un s'ha ferit un poc en el braç o una cama, però morts cap ni un. Llavors, també en aquestes sèries no era com ara, que per seguir una sèrie has d'haver vist els primers capítols i poder entrar en tota aquesta dinàmica. Aquí no, perquè cada principi de capítol en la sintonia te deia això. En 1972, quatre soldats, quatre de los mejores hombres de l'ejército. Clar, aquesta gent viu com a una realitat paral·lela, és a dir, una il·legalitat o una cosa, i realment van ajudar. Aquests homes havien estat empresonats, bé, com diu, justament a aquesta locució que acabam d'escoltar, però si estaves en necessitat, els podies contractar i llavors apareixien. Era una sèrie narrada i també creada amb música de Mike Post i de Pete Carpenter, i que realment va mesclar diferents elements. En els anys 80, recordem que als Estats Units governava Ronald Reagan, era l'època d'aquesta ostentació, no? Dels anys 80, al principi dels gimnasos, en aquell temps només anaven en el gimnàs esculturistes, realment. No era una cosa que estava molt ben vista. Més en aquell temps se deia que si eres així molt, molt musculat o musculós, que no tenien molt de cervell. Clar, avui en dia ja no. Avui ja se segueixen aquestes altres normes o aquests altres postulats de mens sana, incorpore sano, no? I vos cultivau un poc per tot, vosaltres.
3: Tu també, Mònica.
0: Ja, bé, de tant en quant. Idò, res de 6 temporades per saber qui eres dolent. Aquí, realment, a cada episodi, tot se planteja i s'acaba des del principi. Ja sabem qui són els dolents, que fan alguna barbaritat, i 40 minuts després ja acaba amb aquest cotxe cap per avall, que era un clàssic també de cada capítol. Sempre hi havia un cotxe que pujava per una rampa i caia a l'inrevés. Però bé, era una manera de fer televisió, de grans meravelles, una sèrie plena de metralletes, com he dit, explosions, persecucions, granades, cotxes que es tallen, i així tot, com vos he dit, tampoc ningú moria. Aquesta sèrie se va estrenar al gener del 83 al canal NBC dels Estats Units. Va tenir només 5 temporades i va durar fins al març del 87. Els creadors van ser Stephen Cannell i Frank Lupo, i a més, com vos dic, en aquell moment hi havia en Sylvester Stallone, en Rambo, en Schwarzenegger, vull dir, tots aquests personatges tan cridaners.
3: Clar que abans en Rafael, que ha vengut, mos ha dit que un dels personatges...
1: Sí, Economia, aquell que era tan fort, en Murdoch.
3: Que després va ser el company...
1: Mr. T.
3: Va ser el company de Rocky.
1: No,
3: el
1: company no, justament era el que s'aparellava amb en Rocky.
0: Era rival, sí, de fet,
3: quina frase de, perdona?
1: Uf, ai, no me'n record.
3: M'encanta que los planes...
0: Sí, això ho sentirem, però això no era ell, això ho deia un altre.
3: Perdona,
0: Mònica. No, és que és veritat que abans hem parlat un poc. De fet, això que dèiem ara d'en Rambo i el que heu contat també de Rocky va ser abans de la sèrie. Va ser, clar, en aquesta època en Mr. T, que és d'aquest senyor negre tan fort, mm-hmm. amb aquesta cresta que sempre du moltes cadenes d'or, carregat d'or. De fet, era així perquè era un senyor que feia feina a una de porter de discoteca, però va entrar realment en Stallone, el va veure i el va convidar a participar a la seva pel·lícula per lluitar contra elles. Això va ser l'any 82 i aquí va ser ja és un personatge molt reconeixible, no? Però aquí tot era una fórmula un poc diferent, perquè mesclaven aquesta acció militar amb humor pràcticament de dibuixos animats, mm-hmm. no? Que ningú mor, que moltes explosions. Aquests veterans del Vietnam, ja sabeu que va deixar ferides molt profundes als Estats Units, però no surten com homes derrotats, sinó que són superherois, mm-hmm. perquè realment ajuden a qui pateix injustícies, pagesos, amenaçats, petits comerciants, famílies que realment estan extorsionades o pateixen per qualque grup de persones dolentes. Així, aquesta gent, l'equip A, que els criden, no sabem com, però els poden cridar, els ajuden a defensar-se dels criminals, d'empresaris corruptes, de bandes violentes, i clar, ho feien cobrant perquè eren mercenaris, no? Soldats de fortuna, viuen realment un poc d'això. Hannibal, o Aníbal, que era aquest senyor, el cervell, diguéssim, el senyor dels cabells blancs, era en George Peppard, que és un actor que de jove va ser un galant. Va actuar a Desayuno con Diamantes, en Audrey Hepburn, i en moltes altres pel·lícules. Realment era un senyor molt atractiu. I clar, aquí ja és un senyor més gran, molta gent tal vegada no ho relacionava, però és el cap dels grups, sempre va amb un puro, i és un poc el que té les coses clares, una confiança extraordinària, encara que els plans siguin una xapussa, però ell sempre confia que...
3: Era un poc el líder, o no?
0: Sí, era el cap d'aquesta sèrie. Llavors, aquí sí que tenim aquesta frase, que és la que ell diu, perquè fan uns plans que no s'aguanten pel lloc, però al final surt bé, i quan surt bé, ell diu aquesta frase que tu veus.
4: Me encanta que los planes salgan bien.
0: Però la tenim també en versió original, si la voleu sentir.
5: I love it when a plan comes together.
0: I love it when the plan comes together.
2: Sona més elegant. És veritat que el doblatge sona un poc més. Me encanta.
0: M'encanta. No? Sí, és molt un poc happy. 80,
3: tu ho notes, no? Perquè ets el graduat.
0: El graduat.
2: Au.
1: Ja ha rebut.
0: Clar, que això ho deia justament quan havien destrossat o havia explotat una benzinera, un magatzem, explosions, i ell deia, m'encanta que surtin bé els plats, no? Però bé, canviava molt de registre, era un tipus clar ficat en aquesta sèrie d'acció. Però és curiós perquè dins la sèrie aquest senyor, en Aníbal, té un altre personatge, feia feina d'actor de pel·lícules de monstres de baix pressupost, interpretava un personatge anomenat Aquamaniac, un aquamaniaco, que realment d'aquesta manera s'amagava de les autoritats, que era justament sortint a una pel·lícula, clar, disfressat, no? Però era com la seva tapadera. Llavors hi havia un altre personatge, que era en Templeton Peck, li deien Face, sa cara, als Estats Units, però aquí se va traduir com a Fènix. Era el guapo, l'interpretava en Dirk Benedict, era elegant i era el que ho aconseguia tot. Vehicles, uniformes, documentació, habitacions d'hotel, qualsevol cosa, sense res, simplement com que era guapo, no tenien dos més, però ell ho trobava a la seva manera.
3: S'encarregava de la producció, no?
0: Sí, un poc de exactament, de la producció. És curiós perquè ell, aquest actor, ja havia fet un personatge Battlestar Galactica, una d'aquestes sèries de ciència-ficció, i és curiós perquè a la capçalera, quan sortien els personatges, quan ell sortia un robot pivot enemic del seu personatge en aquesta altra sèrie de ciència-ficció. I ella el mirava com que deia això, i clar, era una broma per la gent que el reconeixia.
3: M'encanta quan passa això.
0: Ah, que sí, és molt mono, és molt graciós.
3: Això té un nom tècnic, segurament.
2: No ho sé, no m'ho mireu.
1: Què? Com és això?
3: Que quan un personatge fa un gag a un personatge que té una altra sèrie o pel·lícula, això ho tenia un nom.
1: Sí, no ho sé. No... Un cameo, no?
3: No, això és quan un famós intervé.
0: No
3: ho
0: sé. No, no
3: bé,
0: sé
3: en qualsevol cas, és divertit, no? Perquè tothom entén la referència.
0: Mm-hmm. Sí, és una broma simpàtica.
3: Sí.
0: Llavors hi havia un altre personatge, que era Murdoch, Howling Mad, en anglès, però que era una persona que estava... És que té coses molt fortes, la sèrie, que avui en dia no sé si les podríem aguantar.
3: Com aquest personatge, racistes?
0: No, aquest personatge està ingressat a un hospital psiquiàtric, perquè no està bé. Però Herbera, que llavors és una persona capaç de conduir o de ser pilot de qualsevol tipus d'avió, helicòpter, el que sigui. Ell ho pot fer volar i al final és qui els salva a tots. Però sempre que el necessiten l'han de treure d'aquest hospital psiquiàtric. Ah. Llavors ell està com a un altre món, però quan s'ha de centrar i manar l'helicòpter o el que sigui, se concentra, ho fa beníssim. És el que està més centrat de tots en el final, no? Llavors aquesta cosa curiosa. És veure que ell parla amb objectes, inventa personatges, llavors està un poc així al marge, però realment llavors soluciona el que ha de fer. Llavors, Mr. T, que em feia referència al principi, aquí li varen dir M.A., que eren les inicials del seu personatge en anglès. Com vos he dit, feia feina en aquesta discoteca, en Sylvester Stallone el va agafar i llavors ja va començar a sortir a més pel·lícules. Però ell anava així, en les cadenes, de fet deia que les cadenes moltes eren de clients de les discoteques on havia fet feina que se les havien deixades o perdudes.
3: Per tant, era la seva estètica real?
0: Era la seva estètica real. I la cresta se la va fer també en homenatge a unes tribus africanes que varen veure. Avui cercant algun episodi he vist, perquè també hi ha una altra curiositat, i és que Mr. T és superfort, supervalent, tot, però li fa por volar. I en aquesta sèrie, cada vegada que han de volar, què fan? Com que ell, no, jo no vull volar, idò li donen qualque droga sense consentiment. Mm-hmm.
3: Ostres,
0: perquè
3: sí que,
0: s'adormi.
3: Sí que avui en dia estaria una mica...
0: Clar, avui en dia això és fort, però en aquell moment era, mira, ja l'han dormit. I ell diu, jo no vull volar, però realment ja li donen alguna cosa per veure, o el punxen o el que sigui, i ja salta, diu, 4, 3, 2, 1, i aquell, claca, cau rodó.
3: Perquè, Mònica, aquesta sèrie, qui anava dirigida?
0: Jo supos que homos, bàsicament.
3: Perquè, adults, no?
0: Homos adults, joves...
3: Però no era per més jovenets.
0: No sé què dir-te, podria ser també per joves, però jo el que he vist és que en el públic masculí tothom ha quedat impressionat per aquesta sèrie. De fet, tenim qualque company enamoradíssim que m'ha fet una explicació molt completa, que és en Lluís, i en Lluís Fortesa. Però és veure que a nines no n'he sentit cap que me digui uap, que bona l'equip o... És veure que ara... En la perspectiva dels temps, dic, bueno, a lo millor podria veure un episodi.
3: Tu no t'agradava l'equip?
0: Jo no, jo trobava un rotllo, sincerament. En el
2: però
0: seu moment.
2: Sí, hi havia granades i dispars i bombes i implosions. Que més vols?
0: No m'agradava. I a més, clar, jo no li veia sa gràcia, perquè tal vegada me pensava que era una sèrie que anava en sèrio, que era seriosa i tal, però no, tot era realment un poc de broma. Tenim per escoltar, si voleu, una d'aquestes, un fragment d'un episodi qualsevol, en el qual diuen, vinga, anem a volar, i ell diu, M.A., no, tal, bueno, i és quan diu, però li hauríeu d'haver donat alguna cosa? Bé, sentiu-ho.
3: Per favor.
6: No voy.
7: M.A., no seas así. Iremos como un rayo.
6: ¡Flap! Es un vuelo de 6 horas, tío.
7: Una vez arriba no es nada. El despegue es lo peor, y cuando la gasolina se empieza a derramar por las alas, salen chispas de los motores y todo hace ¡boom! Pero tú no te enteras.
6: M.A.
7: Tenías que haberle dormido.
6: 4, 3, 2, 1.
7: Menuda pildorita.
0: Aquí borrador.
1: Menuda pildorita.
0: I dius, que fort, no? Perquè...
3: Sí, no era molt per infants, no?
0: Clar, no. Però bé, naturalment feia gràcia. Clar, el millor és com lo dels pallassos que te peguen amb un martell en el cap i ai, ai, però
3: era
0: no
3: més
0: fa mal.
3: Comedi.
0: Sí, perquè no moria ningú. Era un poc blanca la sèrie en el final, no?
1: Clar.
0: És curiós perquè també hi ha un dels episodis que no hi diu gens, o ja ho trobo, però va sortir en Boy George, que no sé si el recordareu, que eres cantant de Culture Club, que tenien cançons molt conegudes com aquest Karma Chameleon, que se va fer molt conegut. I ell va sortir com a personatge a un episodi que ho he trobat molt interessant i va ser el 86. Sembla que en aquest episodi el que passava, bé, sempre hi havia gent amb problemes que els acridaven, ells venien, intentaven, pensaven que havien de fer, tenien un moment d'èxit, llavors un moment de fracàs, que els tal vegada els tancaven a un magatzem o qualsevol banda, però sempre hi havia coses útils per poder escapar. Hi havia, jo què sé, eines o un tractor...
3: Una
0: escala, i fent com un poc amb MacGyver, que amb allò, pam, han fet un tanc, i ara sortim, i llavors tot explota. No?
3: Això és molt divertit.
0: És molt divertit. I doncs, aquest episodi, on va sortir en Boy George, sembla que un local havia contractat un grup superconegut, però al seu lloc va arribar en Boy George. I clar, van dir, nosaltres en aquest no el volem. I ell va dir, jo aquí no m'han dit per tocar en aquest cutre bar perquè m'han dit per tocar un estadi. Bé, hi ha un pont de rotllo, però curiosament surten cantant dues cançons amb la seva banda i és un fet que, clar, no t'esperes, és super 80 total, no? Perquè també en Mr. T diu, aquest tio amb tanta purpurina i tanta cosa, no? Arbara. Però bé, és una sèrie, com vos deia, havien quedat en aquest moment en què en M.A. no vol volar, però Arbara, que entre els personatges, com que és una sèrie així blanca i tal, però no seduïen del tot bé.
3: Ah, no, no eren amics.
0: Sembla que en George Peppard, que clar, que era un senyor...
3: A sa vida real, dius.
0: Sí, a sa vida real, no s'odien bé, sí. En George Peppard, clar, tenia molta classe, molta elegància, i quan anaven a qualque banda, sembla que en Mr. T s'hi anava loc amb aquest senyor. I ell se posava un poc gelós.
3: Qüestió d'egos,
0: sí,
3: sempre passa.
0: Exactament, era qüestió d'egos. I, clar, tenien aquestes coses. Però, a veure que sa furgoneta que tenien, que era una furgoneta tampoc massa nova, una GMC Bandura, no me diu res a mi, vol dir res aquest model?
3: No, la veritat és que no. Sóc de l'equip A.
0: Era negra i gris fosca, tenia una franja vermella i llandes vermelles, i realment és un cotxe, una furgoneta icònica d'aquesta sèrie, com va ser també en Kit, el cotxe fantàstic de Michael Knight, o com ho va ser el DeLorean, de Regreso al Futuro, o d'altres sèries, no? Aquest cotxe aguantava molt d'accidents, sempre aguantava, no se rompia, sempre continuava funcionant, se xocava, pujava, baixava, però sempre continuava funcionant. I també, Arbara, que un dels rituals de la sèrie era això, que sempre, quan quedaven tancats, hi havia un soldador, hi havia una planxa de ferro, un tub...
1: Sempre
0: alguna
1: cosa... L'enginyaven.
0: Exactament. I és com si fos un bricomania. Ai, un dia podríem fer bricomania. Que bo, ho
1: has vist? Attack.
3: Jo era els meus diumenges a casa nostra amb mon pare, i amb mon mare i el meu germà eren bricomania.
1: Jo era més d'Art Attack.
0: És que mira,
3: bricomania era per adults.
0: Que fort, avui és...
3: Jo me'n recordo que sortíem els diumenges i havíem de ser a tal hora perquè començava bricomania.
0: Sí, i avui, justament, Art Attack, aquest jove, en Jordi Cruz, fa 50 anys.
3: Molt d'anys, Jordi Cruz.
0: Que és un altre tema que havia pensat per fer.
3: Una veu també generacional. Per cert, en Jeroni, un oient, mos escriu a Instagram, @xiuxiu.tv3, crossover podria ser la paraula que cercava el... que cercàveu pel creuament entre personatges i sèries. I doncs sí, té raó en Jeroni. Crossover. Gràcies, Jeroni. Mos encanta que mos escriviu per solucionar la nostra vida, els oients. @xiuxiu.tv3.
0: No havien quigut. Fantàstic. I doncs hi havia aquest punt bricomania que potser deien avui construirem un vehicle de salt, jo què sé, amb una rentadora, dues rodes i un pot de cinta americana, no? com en MacGyver.
3: Això estava molt de mal, el 80-90, dormir. Fem de MacGyver, en definitiva.
0: Sí, la veritat. Però bé, és una sèrie que és curiós que a la cinquena temporada només va tenir 5 temporades, uns no arriba a 100 capítols.
3: És molt curiós que sempre molts dos sèries i pel·lícules que han marcat tota una generació, però que realment
0: no han durat tant.
3: No són gent longeves, com podria ser Cuéntame, per
0: exemple. És curiós. Sí, sí. I en aquesta cinquena temporada el que varen fer va ser un canvi que ho va destrossar tot. Oh. Sembla que els guionistes varen introduir una fórmula, i és que ja deixaven de ser mercenaris i era un militar important, un general que els contactava perquè fessin feina per l'exèrcit americà. I amb aquest canvi sembla que
3: la
0: cosa no va anar massa bé. Varen entrar alguns personatges nous, en Robert Vaughan, que feia d'aquest general, però a veure que l'audiència va començar a baixar, perquè tal vegada la gent volia la mateixa fórmula de sempre.
3: Volien els bajos.
0: La furgoneta, l'explosió... clar, era una fantasia, no? Perquè és vera que no moria ningú, és a dir, disparaven...
3: Que això et fa gràcia, perquè te fa sentir bé, perquè afortunadament no mor ningú.
1: Ja saps que no passarà res.
3: Exacte, això te deixa certament tranquil. Sí. És d'aquestes sèries que mires per estar tranquil.
0: Mm-hmm. Però descarreguen carregadors i carregador de bales i metralletes i
3: no se mor ningú.
0: I al final, ai, només m'he fet un poquet aquí. Però bé, ja hem sentit tot el que teníem per sentir, los planes i en Murdoch.
3: Jo crec que sí.
0: Quina pena.
3: Però, Mònica, si vols poden jugar en els cines.
0: Sí, sí, sí.
3: Endivinar pel·lícules, que ja sabeu que és el joc que mos encanta jugar amb Mònica Borràs, i també amb vosaltres, si voleu jugar a endivinar la pel·lícula que vos proposam a través de les pistes, heu de cridar...
1: En el 971 13 99 00. 971 13 99 00.
8: Petres Ràdios, coneixement.
9: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
10: Dani Toni!
11: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
12: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
9: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Udeivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
3: Molt bé, ja sabeu que si voleu endivinar la pel·lícula en nosaltres, 971-13-99-00, i la primera pel·lícula a endivinar, Xavi Oliver, quina és?
1: Efectivament, una pista del títol, eh? És una pista, hauria de ser Plàtan de fusta.
3: Això és la pista.
1: Això és una pista.
3: Mare meva.
1: Heu de ser molt, molt
3: vius. Començant bé.
1: Molt vius. Plàtan de fusta.
3: D'acord.
1: Què vos suggereix, això?
2: Un plàtan fet de fusta.
3: Sí.
1: Igual. 1971. El missatge central de la pel·lícula és la defensa del lliure albir, d'acord? I l'advertència sobre el control social en el condicionament
3: ja ho sé.
1: Que destrueix la humanitat. Molt bé, apunteu...
0: De quin any, 71?
1: 1971, efectivament.
3: Però hi ha moltes versions.
1: Amem-la? Mèmela, Tarzan, no.
0: Oh!
1: Quines. És a dir, Tarzan, una pel·lícula de la lliure albir i l'advertència sobre el control social
3: això?
1: I el condicionament destruït de la humanitat.
2: En Tarzan és lliure.
1: Qualsevol pel·lícula del món...
3: I arriben aquells dos...
1: Sí, qualsevol pel·lícula del món pot anar sobre
3: a
1: això.
3: A Pocahontas.
1: També, o a lo que vulguis. Bé, pista musical. El títol...
3: Tu, Jordi, ho saps, que ets el graduat?
2: No.
1: El títol que... dona lloc
0: no.
1: A una metàfora. Parla d'un organisme viu, orgànic i dolç per fora, com una fruita, al qual s'imposa una modalitat freda i artificial per de dins.
2: T'ha volgut lluir avui.
3: Ja sé que és.
1: Sí?
3: Sí.
1: Amem. Una metàfora.
3: Vinga, 971-13-99-00. Sabeu de quina pel·lícula parla en Xavi?
1: Comença... amb un grup d'amics, d'acord? Un protagonista que du un capell. Van per una ciutat, increpant rodamons. Hi ha molta violència i molt d'odi en aquestes persones.
3: És de por, no?
1: No.
3: Sí.
1: Sí, Mena de Mònica, Plàtan de fusta, Plàtan... no ho sé, amb meló treballat.
3: Plàtan o...
1: Oh?
3: O taronja.
1: Amem? Amem, na Mònica?
0: Ja, em veig la música, a veure que és una pista.

0: Això vos ha de sonar, si vos ha de revenir qualque cosa, això. Puja-ho, Toni.
1: Clar, això sí, sí, sí.
2: Ara sí, ara sí.
3: Ja has caigut, Jordi.
2: Ara sí.
3: I vosaltres ja heu caigut. Vinga, va, 971-13-9900. Si mos telefoneu, mos podeu venir a veure.
0: Va, la pel·lícula.
3: En directe.
0: 971-13-9900. Res, donant...
3: Molt fàcil, ja.
0: Molt fàcil, tampoc.
1: No està...
0: Sí.
3: Ja ho dona moltes pistes.
0: 1961.
1: És una distopia.
0: Exactament.
3: En Tito Fuster.
0: Home.
3: Tito, entra, entra.
0: Entra. Va, conyerà una visita per als estudis de Beta Ràdio, en Tito Fuster, eh?
1: Però entra ràpid.
0: Tito, se mos acabes tens.
1: Vinga, ràpid, ràpid.
3: Tito Fuster.
0: Si encertes la pel·lícula...
3: Històric d'Ivetres Ràdio.
4: Hola, com estàu?
0: Molt bé.
4: Clockwork Orange, La naranja mecànica.
0: Home.
4: Stanley Kubrick.
3: Bravo, Tito.
0: En anglès, eh? En anglès.
3: Havies d'entrar, Tito. Gràcies.
0: Molt bé, fantàstic.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. La Policia Nacional confirma que el foc que ha calcinat una caravana i n'ha afectat dues més a l'aparcament de Son Hugo a Palma ha estat intencionat. Els agents que tracten d'esclarir les causes del foc no descarten cap hipòtesi, entre aquestes que el responsable fos l'exparella de la propietària de la caravana calcinada a qui intenten localitzar hores d'ara. L'incendi s'hauria originat a una bombona de butà avui migdia i ha deixat tres persones ferides lleus. L'Ajuntament de Palma ofereix allotjament a les quatre persones afectades i dona 48 hores als ocupants de l'assentament per retirar el material inflamable. Javi Bona, tinent de Batlle de l'Ajuntament de Palma.
2: Aquí ha habido un par de personas que también han sido afectadas sin daños personales, simplemente son afectadas por la vivienda. En este caso, Servicios Sociales del Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con todas las personas que residían aquí. Cuatro personas ya son atendidas y se les dará alojamiento a partir de esta noche mismo.
1: Això a Mallorca, mentre Eivissa continua en estat crític a l'Hospital de Can Misses. La jove de 14 anys que nit va ser atropellada a Formentera havia baixat a l'aturada de l'autobús de vora el restaurant Espins, una zona poc il·luminada i sense pas de vianants quan travessava el carrer per darrere el vehicle i una moto la va atropellar. És dimecres, dia 14 d'octubre, i l'actualitat està marcada per una inflació disparada a les Balears que supera el 5% al mes de setembre, 7 dècimes més que el mes anterior. Victòria Morell, bon vespre.
3: Bon vespre. Amb aquest increment, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag, segons l'Institut Nacional d'Estadística. El govern ha començat avui una ronda de reunions amb agents econòmics i socials per dissenyar precisament un paquet per contenir els efectes inflacionaris. Els agents socials i econòmics reclamen davallar l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes lligades a la insularitat.
1: La presidenta del govern defensa que exigir més de 5 anys de residència per accedir a un habitatge públic és compatible amb la Unió Europea.
3: Però ens respon així a la Comissió Europea, que ha advertit que aquesta exigència podria vulnerar el dret comunitari si la mesura és desproporcionada i no està prou justificada des de Brussel·les, però ens ha assegurat que els requisits prioritzen els residents que viuen a les Balears des de fa més temps i no discriminen nacionalitats.
4: No xerram de nacionalitat, que és aquí on posa l'accent a la Unió Europea, sinó de residència legal a les Illes Balears.
3: Però ens ha aprofitat la visita a la seu europea per sol·licitar que se suspengui o el manco es flexibilitzi la regla europea de minimis per compensar el sobrecost de les empreses de les illes.
1: I cau del 16 al 8% el nombre de joves que es poden emancipar a les Balears l'any 2025.
3: És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts entre el 2024 i l'any passat. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes. El president, Pau Emili Muñoz, demana solucions als representants polítics.
5: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les

0: persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats, és que és impossible que no ho siguin estadísticament, o els amics dels seus fills.
1: I el rei Felip VI ha exigit al Marroc una relació basada en la confiança i la bona fe.
2: Així ho ha reclamat en el discurs durant la visita a Melilla, on ha fet una crida a la unitat institucional i a preservar el clima de civisme a Ceuta i Melilla. Així conclou el viatge dels monarques a les dues ciutats autònomes, el primer de Felip VI i Letícia, després de 19 anys, des que un cap d'estat les havia visitat per darrera vegada i després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a final de juliol.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. El Mallorca ha tornat avui als entrenaments sense Pablo Torre. Gavi Fortes, bon vespre.
3: Bon vespre. El migcampista càntabre, que diumenge passat va fer el primer gol del partit contra les Palmes, no ha sortit avui a entrenar per mort d'un procés víric que el té de baixa. Demà podria tornar amb el grup, encara que es dubta.
1: I després de diversos dies d'estabilitat i temperatures més altes de l'habitual per l'època de l'any, l'AEMET alerta d'una dana i una caiguda de les temperatures a partir de dissabte per aquest cap de setmana. Pedro Roger, bon vespre. Quina és la previsió per les pròximes hores?
4: Bon vespre. Així és. Esperant que a partir del cap de setmana tinguem un temps bastant inestable, però de moment avui han tingut una jornada de cel variable i qualque petita brusca. I en vista demà, esperant tenir un panorama bastant semblant. Al matí, cel més clar i a partir del migdia, els núvols guanyaran més protagonisme i ens podran deixar de nou qualque gota puntual. Pel seu costat, el vent bufarà molt fluix a tot el territori i tindrem la mà com una bassa d'oli. I quant a la temperatura, no esperen gran canvis ni de dia ni tampoc de nit. La mínima girarà entre els 15 i els 19 graus i la màxima entre els 25 i els 28 aproximadament. Serà a partir del cap de setmana i sobretot a partir de diumenge, quan la formació d'una dana ens podrà provocar pluges intenses i tempestes arreu de l'arxipèlag.
1: Gràcies, Pedro. Lluís Fortes és el control tècnic.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
1: A punt d'arribar a les 7:06. La inflació s'ha disparat a les Balears per sobre del 5% el mes de setembre, són 7 dècimes més que el mes anterior. Segons les dades definitives que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística, amb aquest increment que supera el 4,9% registrat al conjunt d'Espanya, els preus ja encadenen 5 mesos consecutius de pujades a l'arxipèlag. Des que va començar l'any, l'augment acumulat a les illes ja arriba al 4,5%.
2: Si miram el detall per sectors, el cost de la vida ha pujat a totes les categories en comparació amb l'any passat. Els increments més notables els trobaven el transport, que és un 7,100% més car, seguit dels restaurants i els serveis d'allotjament, amb una pujada del 6,8%. L'habitatge, l'aigua i els subministraments elèctrics i de gas també s'han encarit, així com el vestit i el calçat. Al carrer, els ciutadans constaten les pujades.
6: El que més ho he notat ha estat en la benzina, perquè malament donin l'ajuda al govern, ha pujat moltíssim, i els productes bàsics, sobretot, també.
7: I dice un melón a 3 euros el quilo, i dice, i què compra, i què come?
8: Cada vegada que hi vas penses que t'enduràs el que necessites, i o no has duit aquest de les necessitats, o no pots comprar els altres.
2: La pujada dels preus també afecta de ple el mercat de l'habitatge, ja que l'índex per actualitzar el lloguer ha marcat un rècord en pujar fins al 2,54% al setembre.
1: Davant l'encariment dels preus, els agents econòmics i socials reclamen al govern una rebaixa de l'IVA dels productes de primera necessitat i ajudes que compensin els costos de la insularitat. Així li han traslladat a l'executiu, qui avui ha començat una ronda de reunions per recollir les propostes dels diferents sectors i preparar un paquet de mesures que permeti pal·liar els efectes de la inflació.
2: De moment, però, el vicepresident econòmic, Antoni Costa, no ha volgut avançar quines mesures es proposaran, perquè primer ha d'analitzar la situació i, sobretot, prendre nota de com afecta l'actual conjuntura als sectors.
9: Bé, hem d'anar pas a pas. Ara de moment, estem a la fase d'escolta, a la fase d'anàlisi amb dades reals de la situació, ja dic, amb dades de la Direcció General d'Economia, i fase d'escolta.
2: Costa sí que ha explicat que s'agafarà com a base el primer paquet de mesures, el que es va aprovar quan es va iniciar la guerra. A la reunió s'ha fet balanç de com s'estan executant les mesures previstes. El president de la patronal de distribuïdors, Tomeu Cervera, ha reclamat que les ajudes siguin àgils i efectives.
10: Jo, xardes meus, mos conformarien que les ajudes anunciades per mes de març arribassin.
2: Per part seva, Pimeco proposa ajudes per compensar els sobrecostos de la insularitat. Els sindicats aposten per aconseguir més sobirania energètica. N'ha parlat el secretari general d'UGT Les Balears, Pedro Mar.
11: El nostre punt feble com a arxipiàleg és dependre dels carburants, tant sigui per rebre turistes com per rebre mercaderies. Nosaltres depenem estrictament dels carburants i el que hem demanat és tenir unes polítiques d'energies renovables.
2: L'executiu es reunirà demà amb els transportistes que reclamaran ajudes urgents i directes per pal·liar l'encariment generalitzat dels preus i celeritat també en el cobrament de les ajudes. Asseguren que hi ha moltes petites empreses i autònoms que estan al límit de la liquidat per l'elevat cost dels combustibles.
1: La situació és complicada per a gairebé tots els sectors i molts es veuen obligats a incrementar els preus. A partir del mes de gener ho faran les empreses de material de construcció de les illes.
2: Aquesta situació arriba després de diversos anys d'encariment, primer pels problemes de subministrament energètic per la guerra d'Ucraïna i més recentment per les tensions a l'Orient Mitjà. Les Balears, el president de la patronal Construïm, Jaume Martorell, adverteix del poc marge de maniobra a les empreses que difícilment podran tornar als preus d'abans.
12: Els ciments, per exemple, de moment mos estan aguantant els preus, però sí que ja mos han fet a saber que a partir de dia 1 de gener els preus de ciment pujaran i pujaran a lo millor un 8 o un 9%. Per tant, això vol dir que els fabricants no mos quedarà més remei que tornar a plantejar una puja.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Costos disparats que fan que només un 8% dels joves de les Balears es varen poder emancipar l'any passat també per mort dels preus disparats de l'habitatge. És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts en només un any, ja que l'any 2024 la taxa d'emancipació dels joves es va situar en el 16%. Són dades que ha donat a conèixer avui el Consell de la Joventut de les Illes. Informa Carme Moreno.
13: Les dades també mostren que l'any passat un 15,5% dels joves d'entre 25 i 29 anys estaven en risc de pobresa, una dada que gairebé dobla els emancipats. Mentre la taxa d'emancipació se situava entre un 30 i un 40% en els anys 2007-2014, l'any 2025 aquesta proporció es va reduir a mínims històrics fins a situar-se, com dèiem, en el 8%. Rere aquestes xifres hi ha el fet que el preu mitjà d'un lloguer es va situar l'any passat en el 1.528 euros i els joves tenen uns ingressos mitjans de 14.600 euros anuals. El president del Consell de la Joventut de les Illes, Pau Emili Muñoz, ha demanat solucions als polítics.
0: A totes les forces polítiques que ara que tenen por de decisió amb aquest tema, estiguin en el govern o no estiguin en el govern, per favor, perquè és un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats. És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills.
13: Segons el Consell de la Joventut, les solucions passen per topar els preus dels lloguers i prohibir la compra d'habitatges estrangers. La vicepresidenta del Consell de la Joventut d'Espanya, Lucía Silis, també ha demanat solucions perquè diu que els joves tenen drets.
14: Les nostres vides estan segrestades per la impossibilitat d'accedir a un habitatge i pel desrealment forçós al qual ens condemnen un preus que ens expulsen dels nostres propis barris.
13: Tot i que l'any passat a les illes varen tenir un saldo migratori positiu, el Consell de la Joventut destaca que el 80% dels joves que varen venir a cercar feina se'n varen tornar.
1: I seguim parlant d'habitatge perquè l'Ajuntament de Palma ha aprovat iniciar els tràmits per adaptar els terrenys de Cas Pastors a la normativa urbanística actual. L'objectiu és construir-hi 1.700 habitatges, la meitat dels quals amb algun tipus de protecció.
2: Celeste ha fet balanç de la construcció de pisos a Palma aquesta legislatura, més de 16.500, dels quals 8.000 disposen d'alguna protecció. Estan ubicats a banda de Cas Pastors, Son Puig d'Orfila, Son Ways, Son Ximelis, Son Toei, país i són part d'entre d'altres.
1: I la Comissió Europea no posa en peròns el fet d'haver d'estar empadronat a les Illes Balears un mínim de 5 anys per poder accedir a un habitatge públic. Aquesta és la interpretació de la presidenta del govern, Marga Provenç.
15: Nosaltres, quan feim habitatge, el que deim, evidentment que sí o sí, de manera prioritària, aquest habitatge ha de ser, en primer lloc, per a aquells residents de les Illes Balears, per aquells ciutadans de les Illes Balears que ja resideixen des de fa 10, 15, 18 anys a les Illes Balears.
1: La presidenta ha fet aquestes apreciacions des de Brussel·les, on té lloc la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. Però ens ha aprofitat la visita a la seu europea per demanar a la Comissió que se suspengui o al manco es flexibilitzi la regla europea de minimis perquè les empreses de les illes puguin competir en igualtat de condicions en les del continent. La nostra companya Maria Eugènia Quegles ha seguit aquesta i altres trobades. Maria Eugènia, bon vespre. Sembla que la Comissió no descarta complaure les illes.
16: Bon vespre. Com a mínim no tanca la porta a estudiar-ho. La vicepresidenta de la Comissió, l'espanyola Teresa Rivera, troba lògica la proposta balear en un context inflacionista com l'actual, provocat per l'encariment dels preus dels carburants. Les regles dels mínimis estableixen que durant 3 anys una marca balear no pot rebre més de 300.000 euros en ajuts públics, el que impossibilita que pugui competir en les mateixes condicions que les empreses continentals. En realitat, se'n va en orris part del que s'aconseguí amb el règim especial balear, el REP, per compensar la insularitat. Per tant, Provenç insisteix que no demana privilegis per les Balears.
17: Són nostres sectors econòmics que tenen aquesta capacitat de competir, que tenen un producte diferenciat, que tenen el talent i que tenen el valor, puguin competir en les mateixes condicions en la resta d'empreses del territori continental. Quan parlam dels preus del cost d'importació de matèries primeres o d'exportació d'aquests béns a comercialitzar, les nostres empreses surten amb un desavantatge molt important.
16: En un altre context, en el del debat del Pla d'Acció per la Mediterrània, Provenç ha demanat sensibilitat cap als territoris insulars com les Balears, que cada vegada tenen problemes més semblants als ultraperifèrics, com les Canàries. De fet, ha demanat a la Comissària Europea per la Mediterrània que ajudi a les illes a controlar les fronteres marítimes. La Comissió diu que la recepta per una frontera segura està aprovada, accelerar els protocols de devolució als països d'orígens i acabar amb l'efecte crida.
1: I durant el dia d'avui han arribat a les illes una trentena de persones migrants d'origen magrebí a Formentera.
2: Han arribat a bord de dues embarcacions. La primera està rescatada al sud de l'illa. En canvi, les persones de la segona embarcació han estat rescatades a terra. Al Cap de Barbària, a Formentera, enguany han arribat a l'arxipèlag més de 6.670 persones migrants.
1: 7 i 16 minuts i en successos... La Policia Nacional ha confirmat que l'incendi que ha calcinat una caravana i n'ha afectat dues més a l'aparcament de Sant Hugo a Palma ha estat intencionat.
2: Els agents no descarten cap hipòtesi, entre d'elles que el responsable fos l'exparella de la propietària de la caravana a qui ara intenten localitzar. El foc s'ha originat a la una del migdia amb una bombona de butall i ha deixat tres persones ferides. L'Ajuntament de Palma allotjarà quatre persones afectades i ha donat 48 hores als ocupants del recinte per retirar qualsevol material inflamable. Javier Bonet és el tinent de batllia de l'Ajuntament de Palma.
18: Aquí ha habido un par de personas que también han sido afectadas sin daños personales, simplemente son afectadas por la vivienda. En este caso, servicios sociales del ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con todas las personas que residían aquí. Cuatro personas ya son atendidas y se les dará alojamiento a partir de esta noche mismo.
2: Els veïnats que viuen en aquest assentament han explicat que hi havia molt de fum i que han passat por.
19: Yo estaba dentro de la caravana, escuché un... puf, un golpe, un algo, no sé.
20: Llorando la chica, llorando porque dijo que se le había quemado los papeles, el pasaporte. Estaba sentada ya en la sillita llorando porque pobrecita. Y la otra familia debe estar trabajando porque no han llegado.
19: Sí, yo inhalé bastante porque, claro, el humo me estaba viniendo a mí. Como las llamas venían hacia mí, yo tenía que hacer algo para mover la caravana.
2: En aquest assentament hi ha prop de 100 caravanes i des de fa un any l'Ajuntament de Palma té una comissió per atendre les persones sense llar. Pel que fa a l'incendi, la investigació és ara en mans de la Policia Nacional.
1: I també a Palma ha estat detingut un home per amenaçar de mort la seva parella amb un ganivet i una escopeta de balins.
2: Els fets varen passar ahir de matí dins una caravana quan diversos testimonis varen alertar la policia en sentir crits i veure com l'agressor apuntava la víctima mentre cridava «et mataré». Tot i que la parella va intentar negar la discussió davant dels agents de la Policia Nacional, les declaracions dels testimonis varen ser clau per a la detenció de l'home i la intervenció de les armes per un presumpte delicte de violència de gènere.
1: I a Menorca, un presumpte cas de violència de gènere ha acabat amb un jove precipitat es castell, Axel Camarasa.
3: Els fets han tingut lloc aquest cap de setmana al carrer Sant Cristòfol del municipi. Un jove de 22 anys ha resultat ferit greu després de caure d'un tercer pis quan intentava accedir a l'habitatge on s'havia refugiat la seva parella. L'home havia estat detingut dimecres passat per la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de maltractament cap a la seva parella. Va sortir el dia següent sense mesures d'allunyament. La matinada de divendres va decidir anar a cercar la jove fins al domicili on estava refugiada i es va enfilar per la façana d'un pati interior fins a un tercer pis des d'on va caure de dalt a baix. L'accident li va causar diverses fractures i va haver de ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila, on continua ingressat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.
1: I continua en estat crític a Can Misses la jove de 14 anys que va ser atropellada ahir vespre per una moto a Formentera.
2: Els fets varen tenir lloc just davant la parada de l'autobús que hi ha tocada al restaurant Espins. L'autobús acabava de fer-hi una aturada quan la lota va travessar per darrere del vehicle en una zona amb poca il·luminació, sense pas de vianants, i on l'autobús bloquejava part de la visibilitat de la via. La jove va ser traslladada en un primer moment a l'Hospital de Formentera i després en helicòpter a Can Misses, on hi roman en aquests moments. Alejandro Campos és treballador del restaurant pròxim i just estava fent feina en el moment dels fets.
21: Salí corriendo hacia lo que había pasado y vi a la chica convulsionando y me di la vuelta, enseguida llamamos a la ambulancia y nada, entre todo, la enfermera, el policía y todo, nosotros sacamos toalla a la medida de lo posible, también agua.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Menys turisme, més vida, critica que el delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, dimiteixi sense deixar tancada, diuen, la investigació sobre les càrregues de la manifestació contra la saturació del 26 de juliol.
2: En un comunicat a xarxes socials, el col·lectiu celebra la dimissió del qui diuen va ser el responsable polític de les càrregues, però lamenten que encara ningú no hagi assumit responsabilitat del fet. Rodríguez va descartar dimitir per continuar treballant per esclarir què va passar tanmateix. Ara deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura a la batllia de Calvià.
1: Precisament, el PP assegura que Alfonso Rodríguez ha decidit dimitir abans que el PSOE perdi les eleccions del 29N. Sebastià Sagreres, però, creu que la dimissió pot ser també una exigència de Més per Mallorca, el PSIP, a canvi de concórrer conjuntament a la llista del Senat.
2: Recordem que els ecosobiranistes van reclamar la dimissió de Rodríguez després de les càrregues policials que hi va haver la manifestació antiturística del 26 de juliol.
22: Ha exigit Més per Mallorca per poder negociar aquestes candidatures que li servissin al cap del senyor Alfonso Rodríguez dins una bandeja de plata?
2: Declaracions de Sagreres en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus del Parlament, en què el diputat d'Unides Podem, José María García, ha explicat que ara Més i Podem no s'han posat d'acord encara per anar en coalició perquè la formació morada vol encapçalar la llista.
23: Nosotros hemos entrado en esa negociación con toda la voluntad del mundo para llegar a un acuerdo. En principio había una parte que era Més que había dicho que ellos querían el número uno, ahora viene Podemos y le disputa el número uno.
2: Totes les parts parlen de la voluntat que la coalició sigui una realitat.
1: I divendres han d'estar decidides i registrades les coalicions per les eleccions del 29N. Per això, ara Eivissa i Més per Menorca reuneixen aquesta hora en assemblea la militància i demà ho faran els de Mallorca, els ecosobiranistes de Mallorca, per informar-los de l'estat de les negociacions sobre els possibles pactes al Senat i al Congrés de cara al 29N.
2: Per Josep Castells i Lluís Apesteguia, la candidatura a l'encarregat capçalarà una persona d'Ara Més.
24: Ara Més es presentarà a aquestes eleccions amb el màxim de companys possible, amb una candidatura en què el número 1 l'ocuparà una persona d'Ara Més.
25: Nosaltres volem que hi sigui tothom, entenent que és la nostra responsabilitat encapçalar aquesta proposta.
2: El principal argument dels ecosobiranistes per encapçalar la llista és que són els partits majoritaris.
1: I l'esquerra continua cercant in extremis una candidatura d'unitat. Avui l'exbatlessa de Barcelona i candidata de Front Ampli, Ada Colau, afirma que està disposada a cedir el seu lideratge, fins i tot a canviar el nom de la marca electoral amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra.
2: Colau ha remarcat que concebre una candidatura d'unitat sense Montero és impossible i ha fet una crida a negociar en generositat i sense línies vermelles per part de totes les formacions implicades. Són declaracions a Televisió Espanyola.
4: Todas las conversaciones siguen abiertas. De hecho, me consta que hay conversaciones muy avanzadas con varias formaciones en el conjunto del Estado y ojalá también que esas conversaciones puedan avanzar con Podemos.
2: En la mateixa línia s'ha pronunciat Antonio Maillo, el coordinador federal d'Esquerra Unida, qui demana la unitat de l'esquerra.
6: Las cartas están sobre la mesa y todo es más fácil de lo que parece. Tan fácil como nosotros estamos dispuestos a una alianza amplia y después las demás organizaciones que decidan lo que consideren, pero que asuman también un poco la necesidad de la responsabilidad del momento histórico que ahora vivimos.
2: Mentrestant, Podem ha començat avui les seves primàries, un procés en què Irene Montero és l'única candidata a la presidència del govern.
1: La ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de la llista del PSOE per Madrid a les eleccions del 29 de novembre, una candidatura que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: El número 3 d'aquesta llista serà ocupat de nou pel ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. A més, per primera vegada la llei obliga a presentar llistes cremalleres, a dir, amb alternança d'homes i dones. Això vol dir que el número 4 seria ocupat per una dona.
1: I avui han conegut la primera enquesta del CIS pels comicis estatals, que dispara l'avantatge del PSOE a gairebé 12 punts sobre el PP. El sondeig fet en ple cas Mari Carmen i després de la caiguda dels decrets d'habitatge situa els socialistes com a clars vencedors amb un 34% dels sufragis, 3 punts més que el setembre.
2: Aquest impuls dels socialistes, combinat amb una davallada del Partit Popular fins al 22%, amplia l'avantatge del PSOE fins al gairebé 12 punts de distància, el doble que el mes anterior. A la resta del tauler polític, Vox es consolida com la tercera força política amb un 17%. La coalició Sumar Front Ampli obté un 6% i Podem es queda amb el 3% dels suports.
5: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demana a la Unió Europea una base aèria a Mallorca per combatre els incendis al Mediterrani.
2: En una reunió a Brussel·les, Marlaska ha sol·licitat el suport de la Comissió Europea per a crear la base, com també un centre d'excel·lència a l'illa, per reforçar la lluita contra els incendis. El ministre justifica per l'experiència en extingir focs d'Espanya i per la posició geogràfica estratègica. Ha remarcat que aquest any Espanya, Itàlia, França i Portugal representen més del 80% de la superfície cremada total.
1: I el pròxim ple del Consell d'Eivissa aprovarà el reglament de protecció del medi nocturn, el segon de les Balears després del que ja té Menorca. Es tracta d'una normativa que regularà la quantitat de llum emesa des dels edificis públics i privats i establirà també mesures per evitar la contaminació lumínica amb un termini de 4 anys per adaptar-se a les instal·lacions més nocives. Els incompliments se sancionaran Alberto Ferrer amb multes que van dels 200 als 86.000 euros.
7: La norma arriba amb 21 anys de retard, però s'adapta a l'evolució tecnològica d'aquestes dues dècades i al coneixement científic sobre l'impacte d'una mala il·luminació. Un cel fosc no només és important pels astrònoms, també impacta sobre moltes espècies i és clau per al descans de les persones. Estableix 4 nivells segons la zona, des del més sensible de les àrees naturals i l'entorn de Cala d'Hort fins al mitjà, que abasta les zones urbanes, excepte l'Observatori de Puig dels Molins i Ses Feixes. El conseller de Gestió Ambiental, Nacho André, diu que s'ha treballat tota aquesta legislatura per aprovar un reglament que farà més sostenible l'enllumenat de l'illa, com recorda l'astrofísic de la Universitat de Còrdoba, David Galadí.
8: Hem començat la proposició inicial a principis d'aquesta legislatura i hem acabat la legislatura aprovant-lo definitivament. Per tant, crec que no tenim que mirar enrere.
0: I no volem apagar-lo tot. Eh? Jo vull que hi hagi llum artificial al meu carrer, però ho podem fer de manera que es minimitzi l'impacte ambiental.
7: Es regula la il·luminació permesa segons l'horari i període de l'any i segons la instal·lació. Les més eficients tindran fins a 8 anys per adaptar-s'hi, les que menys només 4. La normativa afecta tant l'enllumenat públic com el privat. Susana Malón, de l'empresa que ha redactat el reglament Lumínic Ambiental.
9: No solamente el alumbrado vial urbano de carreteras, que es algo pues más o menos general, sino también con esos focos de contaminación lumínica que pueden ser incluso más intensos, ¿no? Se ha metido el reglamento incluso en la iluminación subacuática de piscinas.
7: Es faran diverses jornades informatives per ensenyar als professionals com protegir la nit.
1: Avui, hora baixa mateix, tècnics del Consell han fet una exposició a diferents entitats en la qual han ofert els detalls d'aquesta nova normativa lumínica.
2: Hi han acudit representants de l'agrupació astronòmica d'Eivissa, Eivissa Preservation, Salvan Sabadiel, Col·legi d'Enginyers i l'Ajuntament de Sant Antoni, entre d'altres col·lectius. Les primeres impressions dels assistents han estat positives, amb la reserva pel desplegament efectiu que pugui tenir la norma i pel control dels incompliments que es puguin donar. Joan Lluís Ferrés, vicepresident de l'agrupació astronòmica d'Eivissa.
10: L'objectiu de reduir la contaminació lumínica a Eivissa sembla que es complirà. Òbviament, podia haver estat més ambiciós aquest reglament. Hi ha parts que m'ho hauria agradat que arribés més lluny, però almenys és una primer pas, és un punt de partida per reduir l'actual contaminació lumínica. M'ho sembla bé, estem relativament contents i ara el que volem és que això s'apliqui, és a dir, no n'hi ha prou en aprovar el reglament, sinó en assegurar que es compleix, que es fa complir, dedicar el personal i els recursos perquè aquest reglament realment s'apliqui.
1: I a partir de dia 1 de novembre, la nova estratègia europea per fer front a la malaltia de la llengua blava obligarà a vacunar el bestiar boví, oví i caprí a les Illes Balears.
2: En canvi, a la resta d'Espanya, l'administració de la dosi serà voluntària i recomanada. L'obligació de vacunar el bestiar de les Illes respon al fet que és una zona sotmesa a un programa de control i erradicació de la malaltia.
1: Segons per arribar a les 7:30 i resumir els principals titulars de la jornada.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. La Policia Nacional confirma que el foc que ha calcinat una caravana i n'ha afectat dues més a l'aparcament de Son Hugo Palma ha estat intencionat.
2: Els agents que tracten d'esclarir les causes del foc no descarten cap hipòtesi entre aquestes, que el responsable fos l'exparella de la propietària de la caravana calcinada, a qui intenten ara localitzar l'incendi. S'hauria originat en una bombona de butà avui migdia i ha deixat 3 persones ferides lleus. L'Ajuntament de Palma ofereix allotjament a les 4 persones afectades i dona 48 hores als ocupants de l'assentament per retirar el material inflamable. Javier Bonet és el tinent de bala de l'Ajuntament de Palma.
18: Aquí ha habido un par de personas que también han sido afectadas sin daños personales, simplemente son afectadas por la vivienda. En este caso, Servicios Sociales del Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con todas las personas que residían aquí. 4 personas ya son atendidas y se les dará alojamiento a partir de esta noche mismo.
1: Mentrestant, a Eivissa continuen a estar crítica a l'Hospital de Can Misses la jove de 14 anys que a nit va ser atropellada a Formentera.
2: Havia baixat a la parada l'autobús de vora el restaurant d'Espins, una zona poc il·luminada i sense pas de vianants, quan va travessar el carrer per darrere del vehicle i una moto la va atropellar.
1: I els agents socials i econòmics reclamen davallar l'IVA dels productes de primera necessitat i ajuda lligades a la insularitat.
2: És la petició que fan per pal·liar els efectes de l'encariment del preu del carburant. Així li han traslladat avui al govern amb qui s'ha reunit. L'executiu vol dissenyar un paquet per contenir els efectes inflacionaris. Les reunions continuen demà. Pedro Omar, secretari general d'UGT.
11: El nostre punt feble com a arxipiàleg és dependre dels carburants, tant sigui per rebre turistes com per rebre mercaderies. Nosaltres depenem estrictament dels carburants i el que hem demanat és tenir unes polítiques d'això, d'energies renovables.
2: Una reunió amb els transportistes en un moment en el qual la inflació aquest setembre ha superat el 5% a les Balears, segons l'Institut Nacional d'Estadística, són 7 dècimes més que el mes anterior.
1: I la presidenta del govern defensa que exigir més de 5 anys de residència per accedir a un habitatge públic és compatible amb la Unió Europea.
2: Però ens respon així a la Comissió Europea, que ha advertit que aquesta exigència podria vulnerar el dret comunitari si la mesura és desproporcionada i no està prou justificada. Des de Brussel·les, però ens ha assegurat que els requisits prioritzen els residents que duen més temps vivint a les Balears i no discriminen nacionalitats.
12: No xerram de nacionalitat, que és aquí on posa l'accent a la Unió Europea, sinó de residència legal a les Illes Balears.
1: I cau del 16 al 8% el nombre de joves que es poden emancipar a les Balears l'any 2025.
2: És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts entre el 2024 i l'any passat. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes. El seu president és Pau Emili Muñoz.
13: És un percentatge tan petit de gent jove emancipada que els propis fills de les persones que tenen a les mans el poder de poder canviar això se volen afectats? És que és impossible que no ho siguin estadísticament. O els amics dels seus fills?
1: I menys turisme, més vida, critica que el delegat del govern Alfonso Rodríguez dimiteixi sense deixar tancada la investigació sobre les càrregues de les manifestacions contra la saturació del 26 de juliol.
2: En un comunicat a xarxes socials, el col·lectiu celebra la dimissió del qui diu en va ser el responsable polític de les càrregues. Lamenten, però, que encara ningú hagi assumit responsabilitat del fet. Rodríguez deixa el càrrec per centrar-se en la seva candidatura com a batlle de Calvià.
1: I de cara a les eleccions del 29N, divendres es tanca el termini per registrar les coalicions. Per això, ara Eivissa i Més per Menorca reuneixen avui en assemblea. Demà ho faran els de Mallorca per informar sobre les negociacions dels possibles pactes al Senat i al Congrés.
2: Mentrestant, a Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de la llista del PSOE en la candidatura que encapçalarà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. D'altra banda, la candidata de Front Ampli, Ada Colau, ha afirmat que està disposada a cedir el seu lideratge i fins i tot a canviar el nom de la marca electoral amb l'objectiu d'integrar Podem en una llista única de l'esquerra.
1: El rei Felip VI exigeix al Marroc una relació basada en la confiança i la bona fe.
14: España y Marruecos debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad. Que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación.
1: Ho ha reclamat en el discurs durant la visita a Melilla, on ha fet una crida a la unitat institucional i a preservar el clima de civisme a Ceuta i Melilla.
2: Així conclou el viatge dels monarques a les dues ciutats autònomes, el primer de Felip VI i Letícia, després de 19 anys, des que un cap d'estat les havia visitat per darrera vegada i després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta a final de juliol.
1: Passen 5 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports en Gavi Fortesa. Bon vespre.
15: Bon vespre.
1: El Mallorca ha tornat avui als entrenaments sense Pablo Torre.
15: El migcampista càntabre està afectat per un procés víric i de moment es baixa pel duel de dissabte contra l'Eibar, del que ha parlat avui el programa Esports 3, un exfutbolista mallorquí que ha jugat en els dos equips, el central Poblet i Ivan Ramis.
16: Són dos equips que m'han marcat, no? Vaig estar molt d'anys amb el Mallorca, en el primer equip a València 8 anys, si no que recordar, i els darrers 5 de la meva carrera van ser Eibar, no? És especial, però sempre s'ha de tirar cap a casa. Jo vull que guanyi el Mallorca i que el Mallorca, pues, l'objectiu que hi ha d'ascendir, pues, se compleixi.
15: Ramis reconeix que jugar a Ipurua sempre és complicat.
16: Anima com si fos un estadi gros i és un camp on els 5 anys que vaig estar és un camp on és molt difícil guanyar i molt difícil puntuar, però és un camp petit, però és un camp que té les dimensions com altres, però se fa difícil jugar allà.
15: D'altra banda, ja hi ha horari per la jornada 13. El partit Andorra-Mallorca se jugarà el diumenge 8 de novembre a les 2 del migdia. Pel que fa a l'Uda Eivissa, el migcampista Pedro Ortiz ha passat avui pels micròfons d'IB3 i, entre d'altres coses, n'ha parlat de les coses a millorar que té l'equip Pitius.
3: Moltes coses, però sobretot a nivell defensiu, crec que és on has dit tu que podem tenir més marge de millora, crec que podem fer una passa tots més, ser una mica més agressius, ser una mica més contundents, i bueno, però podria dir més coses, pues perdre menys bolles, intentar ser una mica més vertical a vegades, tirar més, moltes coses.
15: Sobre l'objectiu de la temporada, Ortiz no vol aventurar res més que anar partit a partit.
3: Jo crec que si estem al nostre nivell, podem tirar cap a dalt com vulguem. L'intenció és arribar al nivell, al millor nivell de cada un a nivell individual, que això ens faci arribar a un bon nivell col·lectiu, més del que crec que tenim ara mateix, que podem donar. I jo no vull posar una posició, no vull posar un objectiu. Jo crec que fent les coses bé i anant partit a partit, al final de temporada veurem on estem.
15: L'equip blau-cel jugarà, recordem, dissabte al camp de l'Àguiles, quan falti un quart per les 7 del vespre. L'Atleti Balears i el Manacor ja han posat a la banda les entrades per l'eliminatòria de la Copa del Rei, que els enfrontaran a l'Eldense de segona divisió a l'Estadi Balear i al Vila-real de primera divisió a Na Capellera. Els abonats del Balears pagaran 15 euros, el mateix preu per les entrades addicionals pels abonats, amb un màxim de 3 entrades per abonat, i el públic en general pagarà 25 euros i l'afició visitant 30 euros. A Manacor, els socis i abonats pagaran 25 euros, el públic en general 40 euros i fins a 16 anys també pagaran 25. La selecció espanyola va empatar a 2 el segon partit amistós contra els Estats Units amb gols d'Alexia Putellas i Salma Parayuelo. Pel que fa a les jugadores mallorquines, Patri Guijarro va ser titular i va completar el partit, mentre que Lucía Corrales va sortir a la segona part. Queda per a la història del partit el rècord de la capitana Alexia Putellas, que va jugar el seu partit internacional 150.
17: És una cifra especial. Algo tendré que invitar al vestuario por el momento. Es algo histórico, como ya he dicho. Todo lo que está pasando en mi carrera, estoy súper agradecida, disfruto muchísimo. Agradezco a mis compañeras, al cuerpo técnico, toda la gente que está a nuestro lado. Vine cuando llegué siendo una niña, he crecido con ellos, estoy creciendo con ellos y bueno, soy una afortunada por estar en el sitio en el que estoy.
15: Parlem ara de la Champions. Després de les victòries ahir de Barça, Atlètic de Madrid i Villarreal, avui és el torn de Real Madrid i Betis. El Real Madrid visita Roma, equip que va entrenar el tècnic madridista José Mourinho. Sentim l'entrenador portuguès.
19: Equipo fuerte, equipo motivado, seguramente por volver a jugar un partido de Champions en el Olímpico. Es un público que viene para jugar y juega. Para sacar los puntos hay que jugar muy bien.
15: D'altra banda, el Betis reba a casa el Porto. Parla el tècnic xilè dels verdiblancs, Manuel Pellegrini.
20: Bueno, espero un Porto mañana como un rival muy complicado. Como recién dije, es un rival acostumbrado a jugar la Champions League normalmente todos los años. Ya tuve la fortuna de enfrentarlo con Málaga hace unos años atrás. Por suerte tuvimos un muy buen resultado. Un equipo que va a salir a buscar el partido, como lo hacen todos los equipos grandes.
15: Amb dos partits començaran a les 9 del vespre en una jornada que té com a partit destacat el Manchester City-Paris Saint-Germain. Com dèiem abans, Barça, Atlètic de Madrid i Villarreal varen guanyar ahir Galatasaray, Manchester United i Nàpols respectivament. Sentim per aquest ordre Fermín, jugador del Barça, i els entrenadors Simeone i Íñigo Pérez de l'Atlètic i el Villarreal.
21: Sabem que la Champions són detalls i tots els equips et poden fer dany i al final crec que ens ha pogut gestionar després la remuntada i crec que està molt bé tot el partit, salvant aquest gol i hem de seguir així i seguir disfrutant i guanyant.
22: Nos tocó ganar y evidentemente cuando vos haces goles siempre es mucho más fácil encaminar los partidos. Creo que el equilibrio defensivo necesitamos mejorar más y trabajaremos en ello para poner nuestra energía ahí.
26: Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además creo que es adecuado y justo separar todas las competiciones.
15: Demà serà el torn de la Real Societat i el Celta a l'Europa League i del Getafe a la Conference. El Celta rebrà per la I2 el favorit de la competició, la Juventus. Parla el tècnic Claudio Giraldez.
27: És un dels millors equips de Europa, de la historia y uno de los colosos de la competición, por no decir el principal favorito, uno de los principales favoritos de este año de la Europa League, y es una muy buena prueba para nosotros. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido.
15: En volei, aquest cap de setmana comença la Superliga masculina. El Conecta Balear Manacor començarà a casa contra el Playas de Benidorm. Juan Méndez és l'entrenador de l'equip manacorí.
0: Contento, más que nada, porque bueno, armamos un grupo de jugadores más jóvenes, que más que nada para poder entrenar y hacerlo todo de la manera más intensa posible para poder crecer y llegar bien al comienzo de la liga.
15: I acabam amb un apunt de bàsquet, perquè demà a les 6:15 de l'hora baixa serà presentat oficialment Joan Sastre com a nou jugador del Palmer Bàsquet. El jugador serà presentat al Palau d'Esports d'Inca, que du el seu nom.
1: Gràcies, Gavi. 18 minuts per arribar a les 8.
4: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
6: Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 17 y 18 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar. Con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento d'Andratx. Colabora Ports Illes Balears y Marina Port d'Andratx.
5: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Els fons tradicionals desapareixen per la manca de personal i de relleu generacional. A Mallorca ja només en queden uns 200, la majoria vinculats a negocis familiars. Per intentar frenar aquesta situació, el govern ha creat una borsa de feina que en només 5 mesos ja ha rebut peticions d'una trentena de fons que cerquen sobretot forners i dependentes. Francesc Mas, bon vespre.
1: Bon vespre. Encara, però, hi ha pobles on la tradició es manté ben viva. És el cas de Lloseta, on continuen oberts diversos forns. El forn de Baix, amb 4 generacions d'història i 2 punts de venda. Apostar per adaptar els seus productes als nous gustos dels clients sense renunciar a l'elaboració artesanal. Una feina sacrificada que, asseguren, es veu recompensada per la qualitat del pa. Pedro Coll és el responsable del forn de Baix.
2: Nosaltres avui ja treballem més fora de llevadures, ja treballem només en llevats, ja procurant ja que el pa surt un poc més car i molt surt, sí, perquè les fermentacions són molt més lentes i necessiten, i són pans que també no te fan mal.
1: La situació, però, és molt diferent segons el municipi. A Sencelles fa anys que va tancar el darrer forn i ara les botigues venen pa elaborat en altres pobles. En canvi, a Consell, Camp 40, ha aconseguit garantir el relleu generacional i mantenir viu el negoci familiar. Laura Planells és responsable de Camp 40.
3: I això per nosaltres, pues, és un prestigi i un honor que encara la gent ho segueixi valorant i menjant cada dia.
1: Precisament per reivindicar aquest ofici i fomentar-ne la continuïtat, el govern ha organitzat la Setmana del Pa, coincidint amb el Dia Mundial del Pa. Aquest divendres hi haurà visites a forns emblemàtics i tallers escolars a Mallorca i Menorca. Actualment, 270 establiments de les illes formen part de la marca Pa d'Aquí, Forn i Tradició.
0: I els hotels de Palma tornen a tancar un estiu que frega el 90% d'ocupació, una xifra semblant a l'any passat, però enguany amb més despesa. El cost per habitació ha pujat gairebé un 9% i a la vegada el sector celebra que la tendència cap a un turisme de qualitat es consolida. Tot això en un context en què s'obre la porta a mercats nous com els Estats Units gràcies a la connexió directa amb Nova York o les rutes amb el Canadà i Abu Dhabi.
1: Els hotelers de Palma fan un balanç positiu de la temporada d'estiu que acaba amb un 89% d'ocupació. Un lleuger descens en comparació amb la temporada passada, que va registrar un 90%, però que es tradueix en una estabilitat que el sector veu com una oportunitat per continuar apostant pel turisme de qualitat. Aquest estiu l'estada mitjana ha estat més curta, però hi ha hagut més turistes i la despesa ha augmentat. La gerenta de l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major, Mercè Panyaranda, ha destacat que les previsions per a la temporada d'hivern són positives.
4: Ya sabemos que el contexto geopolítico, la energía, costes, capacidad de gasto de algunos de nuestros mercados nos obligan a trabajar cada una de las reservas. Pero bueno, como decíamos, para Palma la prioridad sigue siendo trabajar esos y reforzando los primeros y últimos meses del año.
1: Tot i això, assenyalen amb un turista més informat i exigent que reserva amb manco antelació i que valora cada vegada més la qualitat del servei.
0: El castell deixar els poals al carrer fora d'horari pot acabar amb una multa. L'Ajuntament intensificarà els controls i començarà a sancionar els incompliments del sistema de recollida porta a porta.
1: El consistori recorda que els veïnats han de retirar els contenidors del carrer abans de les 10 del matí. L'única excepció és el dia de recollida del vidre, quan el termini s'allarga fins a les 3 de la tarda. Les sancions van dels 750 euros per a les infraccions lleus fins als 3.000 euros per a les molt greus, segons les circumstàncies i la reincidència. L'Ajuntament recorda també que cal respectar el calendari, separar correctament els residus i dipositar-los dins els contenidors corresponents.
5: Multa creo que no, porque si una persona está enferma no puede bajar, es complicado. Yo tengo que bajar 2 pisos para sacarlo y a la mañana tengo que recogerlo. Hay personas que no pueden, entonces creo que tanto como multa no exageren.
6: Ahí está el problema, que mucha gente no lo quiere retirar porque una vez lo dejas en la calle, tampoco sabes quién lo toca, si se ensucia, los perros hacen pipí.
7: Tengo que un poco exagerado, de llamar sin atención, en principio, o sea. Potser estaria bé ara arribar aquell dia, és molt fort.
0: I les escales del mirador de la Seu a Palma podrien tenir danys estructurals. Els tècnics hi faran més estudis perquè se sospita que la situació pot ser més greu del que es pensava el mes de febrer quan es va presentar i apuntalar una part del conjunt. L'Ajuntament espera els resultats per decidir les actuacions que s'hi faran.
1: La regidora portaveu de Cort, Mercedes Celeste, ha explicat que els informes es començaran a fer aviat i que s'analitzaran totes les escales, no només on hi ha les esquerdes, perquè la infraestructura sigui del tot segura. Celeste ha recordat que les escales són de començaments del segle XX i que no s'hi ha fet mai un manteniment adequat.
8: Hay unas grietas, evidentemente eso lo ve todo el mundo, pero hay que ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a hacer una valoración completa de todo el estado de las escaleras. Vamos a hacer un estudio de todo el conjunto y después, cuando se tenga que hacer la actuación, que se haga una actuación que no sea para hoy, sino una actuación que sea más global.
1: Gran part de les escales estan precintades des del febrer quan es va detectar un lleu desplaçament dels dos laterals. Els bombers en varen apuntalar un i a l'altre es va deixar un pas d'uns 2 metres per permetre l'accés dels vianants. En aquell moment, l'Ajuntament va informar que el mal estava en un afegit construït a la dècada dels 50. Ara s'esperen els informes nous que han de presentar els tècnics de la Comissió de Centre Històric per decidir quina actuació s'hi ha de fer.
0: I l'Ajuntament de Palma ja ho té tot preparat per acollir demà a hora baixa els primers usuaris del Centre Esportiu Municipal de Saigua Dolça.
1: A les 4:30 de l'hora baixa obriran les instal·lacions i també els aparcaments que gestionaran, per una banda, l'Institut Municipal d'Esports, l'IME, i per l'altra, l'ESMAP. La Junta de Govern ha adjudicat a l'IME la gestió de les instal·lacions esportives, entre les quals la piscina de 25 metres, la d'aprenentatge i els diferents gimnasos i vestidors. Es començarà amb un horari reduït de 4:30 de l'hora baixa a 9:30 de la nit i demà ja s'hi podrà estacionar.
9: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Conclou el viatge històric dels reis Felip VI i Letícia, Ceuta i Melilla. Els monarques han visitat avui Melilla en la segona i darrera etapa de la seva primera visita oficial a les dues ciutats autònomes des de l'arribada de Felip VI al tro.
1: El rei ha fet una crida a la unitat institucional i a preservar el clima de civisme a les dues ciutats autònomes. Així ho ha reclamat en el discurs que ha fet durant la visita a Melilla.
10: Los hechos de estas últimas semanas en Ceuta y en cierta medida aquí en Melilla nos recuerdan la importancia de seguir trabajando unidos. Las discrepancias, lógicas e incluso necesarias en una democracia avanzada como la nuestra, deben ir siempre de la mano de la unidad institucional y de la búsqueda del entendimiento.
1: També ha puntualitzat que la frontera de Melilla és la frontera d'Espanya i, per tant, la de la Unió Europea, i ha exigit al Marroc una relació de bons veïnats basada en la confiança i la bona fe.
10: España y Marruecos debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad, que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación.
1: Després de ser rebuts per una multitud a la plaça d'Espanya, els monarques s'han desplaçat al Palau de l'Assemblea, on el president de Melilla, Juan José Imbroda, els ha lliurat la clau d'or de la ciutat i ha reclamat més presència de l'Estat, especialment de les forces armades.
11: Melilla no es de España, es España. He hecho en falta respuestas más contundentes y ágiles. Nadie puede violentar la soberanía nacional sin esperar consecuencias.
1: La jornada també ha inclòs una visita a un centre escolar i una trobada amb representants de la societat melillanca.
0: El Tribunal de Comptes ha aplicat la llei d'amnistia a Carles Puigdemont i la resta d'encausar per les despeses del procés del 1 d'octubre de l'any 2017. Entre aquests figuren també l'expresident Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín i Lluís Puig.
12: El Tribunal de Comptes assenyala que no ha quedat acreditat que aquestes despeses es pagassin amb fons procedents dels pressupostos de la Unió Europea. Per tot plegat, el Tribunal declara procedent la mesura de gràcia i ordena aixecar de manera immediata totes les mesures cautelars i fiances adoptades durant la fase d'actuacions prèvies.
0: I el Tribunal Suprem ha confirmat de manera definitiva les penes de 24 i de 9 anys de presó per a l'exministre de Transport José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García pel cas Mascaretes.
1: La sala penal ha rebutjat avui els incidents de nulitat amb els quals els dos condemnats pretenien tombar la sentència ferma que els va condemnar per delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació. Amb aquesta resolució, l'alt tribunal tanca la via ordinària i obre la porta a recórrer davant del Tribunal Constitucional.
0: I a Madrid avui ha començat una vaga indefinida per l'educació pública. L'inici de la protesta ha estat marcat per l'atenció de la Universitat Complutense, on una càrrega policial contra un piquet estudiantil s'ha saldat amb 5 detinguts.
12: Posteriorment, milers de persones s'han concentrat a la Puerta del Sol en defensa de l'educació pública durant la primera jornada d'una vaga indefinida que ha tingut un seguiment d'entre el 70 i 75%, segons Comissions Obreres i UGT. La Marea Verde reclama més finançament, la reducció de les ràtios d'alumnes i millores laborals pel professorat, que denuncia que cobra fins a 600 euros manco que la resta de l'Estat.
0: I el Papa Lleó XIV evoluciona segons el que estava previst i ja camina per l'habitació després de l'operació a la qual es va sotmetre ahir a l'Hospital Gemelli de Roma per estirpar-li un tumor maligne del pulmó dret.
1: Segons ha informat el Vaticà, el pontífex ha passat una nit tranquil·la i la intervenció en què se li va extirpar el lòbul inferior del pulmó dret va acabar amb èxit i sense complicacions. Per ara es desconeix el tractament que haurà de seguir.
0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
9: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: El pròxim 24 d'octubre, la ciutat d'Inca encetarà el calendari de fires prèvies al Dijous Bo.
1: Avui, a la plaça de Santa Maria la Major, s'ha presentat el programa d'enguany que inclou prop de 400 activitats repartides en tres caps de setmana. La primera fira serà la de la Terra, seguida de la Fira de l'Esport i l'Oci, i la darrera serà la Fira d'Època. Com a novetats, enguany es muntarà un racó d'oficis antics i es crea una fireta dedicada al ciclisme. Meritxell Fernández és la regidora de Fires i Virgilio Moreno el balda.
2: Hi ha prop de 400 activitats en aquest programa que avui hem presentat i, com vos podeu imaginar, hi ha activitats per tots els gusts.
3: És el moment de temporada alta, no?, a la nostra ciutat i d'explosió d'aquest orgull inquer.
0: I ja tenim tots els detalls de la nova edició, la que en fa 15 de l'Evolution Mallorca. Un festival de cinema internacional amb espai també per al talent local que del 28 d'octubre a dia 4 de novembre oferirà més de 140 pel·lícules i documentals. Una de les artistes convidades serà Diana Kruger.
4: La inoblidable protagonista de Troia, La búsqueda o dels maleïts malparits de Quentin Tarantino farà un viatge fugaç a Mallorca el dia de Tots Sants per rebre l'Evolution Icon Awards i participar en una xerrada amb el públic al cinema Rivoli de Palma. L'anunci de la presència de l'artista per part de la directora està rebuda d'aquesta manera a la sala de premsa.
5: Diane Kruger, estrella de Hollywood, recibirá el Evolution Icon Award. Ella es una de las actrices más respetadas del cine internacional entre Europa y Hollywood y ganó el premio de mejor actriz en Cannes por In the Fate. Y tenerla con nosotros en nuestro 15 aniversario és un regalo.
4: El seu nom s'afegeix al del director Eduard Berget, l'actriu alemanya Iris Berben i el director de fotografia de pel·lícules com Pia, el Cisne Negro o Ha nascut una estrella, Matthew Leibetic. Noms internacionals premiats pel festival, explica la seva directora Sandra Seilen, i als quals s'assumirà un reconeixement a un creador local, Pau Aulí.
5: El mallorquín Pau Aulí, dissenyador de producció i artista visual, recibirà el Evolution New Talent Award. Ha trabajado con Agustí Villaronga y Albert Serra y además ha diseñado el vestuario de nuestra película de clausura. Premiar al talento como el suyo es exactamente la razón por lo que existe el festival.
4: Club Kid, pel·lícula que es va poder veure al Festival de Cannes, ha estat elegida per a la gala d'inauguració i The End of It,

0: comissari de la mostra.
1: Ell es declarava anticlerical, republicà i antimonàrquic, i això es veu en moltes de les seues il·lustracions.
0: Nascut a Eivissa el 1876, Josep Costa es va traslladar amb la família a Palma quan tenia 12 anys i a Barcelona quan en tenia 20, però sempre va dur Eivissa al cor, com es reflecteix en l'urbanització que va impulsar Mallorca sota el nom de Caladó, és de nou Ribes.
1: Va crear una, el que ell deia, una ciutat de turisme per artistes i escriptors. Va posar com a premissa que les cases fossin d'estil eivissenc.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres, dia 14 d'octubre, en què la Policia Nacional ha confirmat que l'incendi que ha calcinat una caravana i n'ha afectat dues més a l'aparcament de Son Hugo, a Palma, ha estat intencionat. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Els agents continuen treballant per esclarir-ne les causes i no descarten cap hipòtesi. Una d'aquestes seria que el responsable fos l'exparella de la propietària de la caravana calcinada a qui intenten localitzar. L'incendi s'hauria originat en una bombona de butà aquest migdia i ha deixat tres persones ferides lleus. L'Ajuntament de Palma ofereix allotjament als afectats i dona 48 hores als ocupants de l'assentament per retirar el material inflamable. És el tinent de batle Javier Bonet.
2: Aquí ha habido un par de personas que también han sido afectadas sin daños personales, simplemente son afectadas por la vivienda. En este caso, Servicios Sociales del Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con todas las personas que residían aquí. Cuatro personas ya son atendidas y se les dará alojamiento a partir de esta noche mismo.
0: I el govern continua amb la ronda de reunions entre sectors econòmics i social per tractar l'encariment de preus i possibles mesures per pal·liar-ho. Demà serà el torn dels transportistes.
1: La inflació al setembre ha superat el 5% a les Balears, segons l'INE. Són 7 dècimes més que el mes anterior. Els agents socials i econòmics demanen davallar l'IVA dels productes de primera necessitat i així i ajudes lligades a la insularitat. Per la seva banda, el president de la patronal de distribuïdors, Bartomeu Cervera, reclama que les ajudes anunciades siguin efectives.
3: Jo, xardes meus, mos conformarien que les ajudes anunciades per mes de març arribassin.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, defensa que exigir més de 5 anys de residència per accedir a un habitatge públic és compatible amb la Unió Europea.
1: Proens respon així a la Comissió Europea, que ha advertit que aquesta exigència podria vulnerar el dret comunitari si la mesura és desproporcionada i no està prou justificada. Des de Brussel·les, Proens ha assegurat que els requisits prioritzen els residents que fa més temps que viuen a les Balears i que no discriminen nacionalitats.
4: No xerram de nacionalitat, que és aquí on posa l'accent a la Unió Europea, sinó de residència legal a les Illes Balears.
0: I cau del 16 al 8% el nombre de joves que es poden emancipar a les Balears el 2025.
1: És la pitjor dada històrica i representa una caiguda de 8 punts entre el 2024 i l'any passat. Són dades que ha donat a conèixer el Consell de la Joventut de les Illes.
0: I per la mare de les eleccions del 29N, el Comitè Insular del PSOE de Menorca proposa Marc Pons com a número 2 de la candidatura dels socialistes de l'illa al Congrés, candidatura encapçalada per Francina Armengol.
1: També ara Eivissa i més per Menorca reuneixen avui en assemblea, demà ho faran també els de Mallorca. Mentrestant, a Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, serà la número 2 de la llista del PSOE, que encapçala Pedro Sánchez, i la candidata de Front Ampli, Ada Colau, es mostra disposada a cedir el seu lideratge i a canviar el nom de la marca electoral per integrar Podem en una llista única de l'esquerra.
0: I el rei Felip VI exigeix al Marroc una relació basada en la confiança i la bona fe.
5: España y Marruecos debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad, que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación.
0: Ho ha reclamat en el discurs durant la visita a Melilla, on ha fet una crida a la unitat institucional i a preservar el clima de civisme a Ceuta i Melilla.
1: Així conclou el viatge dels monarques a les dues ciutats autònomes, el primer de Felip VI i Letícia, després de 19 anys des que un cap d'estat les havia visitat per darrera vegada i després de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta a final de juliol.
0: I a partir de dissabte es preveu un canvi de temps significatiu. L'AEMET adverteix de l'arribada d'una dana que podria dur pluges intenses. A més, també es preveu una baixada generalitzada de la temperatura. Arribem així a les 8 i 4 minuts. La informació continua als butlletins.

0: Fins informatius, ara comença el programa. Entre avui i demà.
1: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. En aquest equip som més de coses que valen la pena que de fer pena, perquè de penes ja han estat ple el món. Ens va quedar gravat allò que ens contava Anna Pat Aguiló fa dos dijous a la seva secció Qui ho havia de dir? Si en el cristianisme Déu va treure del paradís a Adán i Eva perquè purgassin el seu pecat i la seva pena, el Déu dels indis americans oferia el paradís als primers pobladors perquè el gaudissin. Els déus indis americans en el nostre equip. Avui hem preparat un programa per treure-us de pena, que la ràdio ens acompanya, és companyia i qui l'escolta no va a l'infern.

0: I som tot l'equip amb Antoni Cardell, el control tècnic, en Juny Cortés i Naina Marc. Aina, com anam?
1: Molt bé, anam molt bé.
0: Molt bé, sense penes.
1: Sense penes.
0: A tu que te venes cap si te dic la paraula pena?
1: A jo me veno cap aquest sentiment de tristesa, això que tot tenim tard o prest en qualque moment de les nostres vides i que moltes vegades molt serveix per créixer.
0: Mira, tu ja apuntes maneres, eh? Ara que xerrarem amb una psicòloga li demanarem això. I tu com has tret aquesta paraula en el carrer avui?
1: Idò, he decidit demanar per coses que valen la pena.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Que valgui la pena. El temps lliure.
1: Tu tens lliure?
3: Sí.
1: El disfrutes?
3: Sí, tot el que puc.
1: És per tu algo que valgui la pena?
4: L'amor sempre val la pena.
5: Pues para mí algo que valga la pena es pasar tiempo con tu familia y con tus amigos y es algo que valoro mucho.
1: I és que avui no hi ha hagut molta discussió. Tothom qui ha fet aquesta pregunta ha tingut ben clar des del principi que és lo que realment val la pena.
6: Amics, família, tothom que sigui prop a mi val la pena en tots els sentits.
7: La felicitat, ser feliç, intentar lo màxim possible disfrutar i ser feliç i hacer a la gente d'alrededor tuya també feliç.
8: Val la pena, pues, la família, sobretot, la família és el més important, això és el que val més la pena. I després, pues, disfrutar de la vida i fer un poc d'esport i fer feina a gust.
1: Mos ha quedat ben clar que és el que val la pena en aquesta vida. Tot el que el carrer mos ha comentat, la família, els amics, una bona feina i la felicitat.

0: Me salen mal, me saben mal.
1: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.
2: I agafes una aubergina de Menorca per fer-la plena i no és igual que una aubergina de fora, vull dir, almenys en el meu gust. La cooperativa és un lloc ideal. A més del personal que hi ha, que és excel·lent, us traten estupendament, el producte local que teniu és el que s'ha de cuidar. No és que el de fora sigui dolent, però aquest està cuit quan toca. Per cuinar-ho, igual. El producte local s'ha de cuidar, sí o sí s'ha de cuidar. A Menorca tenim un producte molt bo, que la gent l'ha de conèixer, l'ha d'aprofitar, i la veritat és que a nosaltres ens encanta. Vols que t'hi digui més?
3: Jo m'encanta venir perquè hablamos de planta i de todo.
4: Quants anys fa aquest soci de la cooperativa?
2: 40 llargs, però no vaig fer soci, perquè aquí és allà on trobava les coses que havia de mestre.
3: Gracias,
5: me
3: guapa.
5: Encanta venir porque yo la tengo
6: cada día
5: por el
6: interior.
5: Está muy
6: lleno,
5: ¿no?
6: Hombre, un encanto.
7: Aina, Juny, sabeu a qui se referia aquesta senyora quan deia que és un encanto? És un encant, i se referien a Lupe Pons, que és venedora de la botiga de Ciutadella, de la cooperativa del Camp de Menorca, i és la persona que ens acompanya a sopar avui. Lupe Pons, benvinguda, com anam?
8: Hola, bones tardes. Moltes gràcies per aquesta convidada. Estic superagraïda i molt contenta.
7: I nosaltres també. Ara saps que m'he imaginat sentint aquests dos clients. M'he imaginat la botiga de Ciutadella, amb la Lupe allà, com un lloc de trobada amb els clients. Més que una tenda on anar a comprar, carregar, pagar i sortir, m'he imaginat com un lloc de trobada. No sé si és així.
8: Sí, la veritat és que sí, tenim una clientela que fa moltíssims anys que venen i venen molta a la setmana, a vegades dues vegades i tres vegades a la setmana, i la veritat és que sí, tots d'estimes perquè són, tots d'aprecies, vull dir, i la veritat és que fan feina molt a gust, és bé que sí.
7: Que bé, que bé.
8: Aquesta feina sempre de cara a públic i la veritat és que m'encanta.
7: Se nota. Si volem saber què passa a Ciutadella, Lupe, hem de passar per la botiga.
8: Sí, m'ho heu de venir a veure, clar que sí. Heu de venir a veure amb vos, hi ha força producte local, clar
7: sí,
8: que sí.
7: Sí, jo volia també una micona això de xiu-xiueig, de Ciutadella, que segur que se saben moltes coses, però quants anys fa que ja fas feina a la cooperativa?
8: Doncs jo, mira, quan vam fer la cooperativa del camp, doncs 14 anys ara farà que es va fer la cooperativa del camp, sí.
7: I des del primer dia hi estàs involucrada.
8: Estic allà, sí, estic sempre fent feina a cara públic i ajudant-te el que puc i, bueno, i assessorant-te el que sé. Uh-huh. I, bueno, i sempre donant qualque petit detallet, qualque recepteta a vegades. I, bueno,
7: Clar, és que s'han de donar idees. A vegades tens un producte i dius, i això, què puc fer amb
8: i que
7: això?
8: Com és clar, això mateix, i, bueno, i tu si saps una miqueta de cosa, sempre bueno, vas aportant el seu granet d'arena.
7: Que bé. El primer dia el recordes, el primer dia de feina?
8: El primer dia de feina, pues sí, jo venia de la cooperativa Sant Llorenç, que era una delegació que teníem a Ciutadella, i, bueno, i després vaig començar a la cooperativa del camp, i clar, el primer dia que vaig arribar a la cooperativa, clar, molta gent que ja venia allà, vull dir, molts de vaig trobar aquí, bueno, va ser una gran satisfacció, i, bueno, i després trobant els companys també, no, la veritat és que molt bé, me sent molt a gust.
7: Mm-hmm, perquè tenies relació també amb el camp i amb el sector agrari?
8: Sí, vam viure 18 anys a la pagesia, sí, amb el pare i la mama, vull dir, les germanes, i que jo sempre, bueno, m'ha agradat el camp, la veritat és que sí, que inclús a vegades quan hi vaig, allò que ja agafes una pala per llevar un poc menjar cap a les vaques, o no ho sé, m'agrada, o anar a formatjar, vull dir que sí.
7: Que bé, que bé. I a la cooperativa i en la feina que fas, s'arriben a fer amics?
8: Molts, moltíssims, la veritat és que sí. Sí, perquè has de pensar que has de veus cada setmana i sempre que algú basta quan té algun problema que té seu o de salut o familiar o coses que li han patat a la feina. Mira què m'ha passat avui, no ho sé. I sempre te conten qualque coseta i, bueno, i te tenen una estima, te tenen... Bueno, la veritat és que sí que encara que passi moltíssima gent cada dia, sempre hi ha persones que bueno, que te tens un feeling especial.
7: Mm-hmm. Que bé.
8: Sí. A més, en l'estiu també ve molta gent que venen aquí a Menorca o a Ciutadella. finca d'ella, sí. I clar, hi venen, clar, els deus d'en bany en bany, i ara l'altre dia ens van despedir amb uns francesos, bueno, fins l'any que ve, i esperem veure'n molts, clar, són persones que ja són majors, que fa molt d'anys que veranegen aquí, i que, bueno, que venen cada setmana a la cooperativa a comprar sempre fruita i verdura de temporada,
7: sí.
8: Amb olis, amb altres coses, i, vull dir, que són productes.
7: I important, i sentíem aquest senyor que posava, aquest client que posava en començar, que parlava just, diu, els altres productes són bons, però és que els de temporada són els que han de menjar. I aquest feeling que mos diu na Lupe Pons li nota molt i el transmet molt bé, escolta, Lupe, a través del canal d'Instagram.
4: Tres coses que no sabies de les aubergínies. En el forn queden més dolces. Quan se torren, se caramelitza el sucre natural. Perden l'amargor i guanyen molt de gustet. Sorbeixen molt d'oli. Són com esponja. Si li poses una miqueta d'oli ben pintadeta més d'un bon raig, te quedarà més gustosa i menys grassa. I per lo darrer, si se te consumin pocs dies, no els deposis dins la nevera. El fred altera la textura. Val més posar-les dins un puesto fresc i que no tinguin gaire llum. Recorda, només dins la nevera si has de fer molt de dies. Si no, fora de la nevera.
7: Molt bé, Lupe, com ho dus això de fer d'influencer?
8: Mai m'ho hauria pensat, tu, que tingués tanta... tantes visites i tant de mi gustes. La veritat és que no m'ho hauria pensat mai, però vull dir, estic molt contenta perquè faig, la veritat és que ho faig natural, com ja som, vull dir que no... Avui m'ho diu, avui vindran a gravar, i tal, vinga, vale, perfecte, i... Vinga, que gravem avui, que mos toca gravar. I, bueno, i surt com surt. Espero que vagi bé, que surti bé, que la gent es digradi, que puguen donar qualque bon consell o qualque cosa que no saben i que t'hi puguem ajudar.
7: I jo crec que segur, no només per aquests consells que dones, sinó perquè és que se te nota i molt que ets així de natural. Avui han convidat aquí a sopar o al Manco que mos doni una recepta per sopar i un tàper a Lupe Pons de la cooperativa del Camp de Menorca.

0: Vos don una dada interessant per entendre la dimensió de la cooperativa del Camp de Menorca. Són 662 socis que fan feina en 489 referències de producte local. També promouen viure al Camp de Menorca amb visites i tats de producte local. Tots els socis són productors de Menorca, Lupe?
1: Els socis són productors de Menorca, sí, sí, sí. Hi ha uns socis que són actius i uns altres que són col·laboradors.
0: I qualsevol persona pot venir a comprar en aquesta botiga, no?
1: Sí, jo crec que sí, tothom. Tothom està ben arribat i benvingut, sí.
2: I deien, Aina, que feis feina amb 489 referències de producte local. Quines són les referències més habituals que manegeu?
1: Els formatges, el producte estrella. El tenim en fresc, semi, curat, després any a més de 12 mesos, després tenim altres formatges, també de Menorca, que són blaus, de bé, després de cabra, tenim un gran sortit. Després també tenim embotits, bueno, sal, oli, vi, camamilles, marmelades... Bueno, un gran sortit.
3: Un gran sortit, sí. I per cert, ara que deies això del formatge, teniu fira, no?, que cap de setmana?
1: Ah, que cap de setmana m'ho trobareu a la fira del formatge de Mau Menorca.
3: Molt bé.
1: Allà serem, amor. Allà serem amb unes quantes activitats preparades. Sí, sí.
3: Que bé, quin bon pla per aquest cap de setmana, aquesta fira del formatge Mau Menorca.
2: I ara mateix que estem ja adentrant-nos dins la tardor, què hi posaries dins una senalla de fruites i verdures que siguin de temporada?
1: Doncs pues mira, ara tenim pomes del barranc de Cal Emporter, tenim bunyacos, tenim patates, tenim melons de tot l'any, tenim caquis, bueno, després també tenim lletugues, colcale, carabasses...
2: Sí, ben variat, idò.
1: Sí, tenim un gran sortidet. Ara, clar, evidentment no tenim tant de sortir com tenim ben l'estiu, però bueno, encara ens queden unes quantes obregínies, cebes, també en tenim, bueno.
3: Una bona senalla aquesta del Camp de Menorca.

0: Era així que cantaven els sis de Ponents fa 20 anys. Aquesta cançó és de fa 20 anys, se titula El Camp Menorquí. Està clar que dificultats n'hi ha moltes, però gràcies a iniciatives com la Cooperativa del Camp de Menorca segurament se poden anar superant. Lupe, com funciona la cooperativa agrícola?
1: La cooperativa, bueno, compren bastanta cosa. Els pagesos venen a comprar la cooperativa i nosaltres també tots els productes que puguen treure, que ells fabriquen, que ells produeixen. Per exemple, nosaltres comprem el formatge fresc, artesà, a 17 finques, 17 productors, i després nosaltres el curam i el traïm a partir de 2 mesos fins a 5 mesos en semi, a partir de 5 mesos el traïm curat, i després a partir de 12 mesos ja el traïm a vell. Sí.
0: O sigui, tota aquesta feina que també feis d'elaboració.
1: Sí, després també comercialitzam. Evidentment tenim diversos restaurants i hotels que nosaltres també els proporcionam, vull dir, la carn que ells necessiten, després marmelades, soli, la sal, l'embotit, els vins, vull dir... Sí.
0: Tot això, idò, hi ha molta tasca a fer i molta que se fa des de la cooperativa per mantenir viu el Camp de Menorca. Avui mos acompanya en Lupe Pons. I, Lupe, hem de fer les dues preguntes obligades. A veure, alguna idea de recepta, tu que maneges moltes receptes i moltes idees per sopar, per qui no tingui molt de temps de preparar sopar?
1: Pues mira, jo avui havia pensat de fer una truita de patata.
0: Molt bé, vinga.
1: Patates, ous, ceba... Vull dir, jo agafo les patates, les de pèl, els de tall entre els petitons i els poso en una paella amb oli. Després, quan les patates estan ja mig cuitetes, hi pots la ceba també tada petitona. I li davalles foc, que quedi confitadeta la ceba en la patata. Després trec les patates i la ceba dins una altra paella, bat els ous i faig la truita de patata.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Que bona. Sí. I un tàper que podem fer per estar per demà?
1: Estar per demà? Bueno, te pots quedar un trosset de truita
0: sí.
1: I la poses dins la nevera i després demà la pots acompanyar amb un poquet d'ensaladeta, lletuga i tomàtica, un pot de ceba, 4 olives... O després, si no, també podem fer un poquet de tombet. Virgínia, pebre i ceba.
0: Sí,
1: i la pots acompanyar, la truita.
0: Però, bona idea.
1: Ja havia pensat una altra cosa.
0: Què havies pensat?
1: Pomes al forn.
0: Pomes al forn,
1: quina
0: bona idea.
1: Forn.
0: Aquesta no m'ho havien dit, a veure com
1: sí.
0: Ho fas.
1: Les pomes al forn. Vinga, poma de Menorca. Sí. L'illep escò, les pipidetes, l'illep. Vale? Li poses una miqueta de sucre i canyella i els deposis dins el forn. Mitjoreta, molt foc, no, suau. I després tu els detreus, te pots menjar acabades de fer tabetes, o si no, dins el tàper per demà.
0: Que bones.
1: Te posant després dins la nevera. I el que són molt bones, quan te tens pelades, que tens un poquet de sucre i canyella, que ja s'ha caramelitzat una miqueta, i pots posar una curadeta de rop, que és molt bo.
0: Molt bé.
1: La pometa, sí, una curadeta de rop i sí. Sabies que queden superbones.
0: Quina bona idea, mira, tenim postres i tot. Que bones, Lupe. I escolta, no te'n vais, que mos queden un minutet i Naina Marc, en juny t'han de fer res, 3 o 4 preguntetes breus.
1: Vinga, idò.
2: Lupe, per al programa d'avui hem triat la paraula polisèmica pena. Però no passis pena, que són preguntes fàcils i de resposta curta que trobes.
1: Vinga, idò, vale, ja veurem que m'ho xulta, eh? Estàs molt improvisat,
2: No passis pena, ja t'ho dic, no te preocupis. Vinga, la primera. Quin producte de temporada te fa pena perdre ara que deixant l'estiu enrere?
1: Els melons de tot l'any. Perquè, clar, ja per novembre, desembre, ja no en tindrem més. I ja fa pena que després, dins de gener i febrer, no puguem tenir melons.
3: No. Sí, una gran pèrdua. I ja que xerram aquestes receptes de cuina menorquina que tantes vegades aconselles, quin plat d'aquesta cuina, de la cuina menorquina, val la pena no perdre's?
1: Sol i aigua. No podem perdre. sal i aigua és un plat molt típic d'aquí, acompanyat amb les figues, o si no tens figues el pots acompanyar també amb patates frites, també, però jo amb les figues és el millor, sal i aigua, i és superbo de fer, vull dir, és superbo de fer.
2: I Lupe, tu ets una de les persones que solen passar molta pena.
1: Sí, moltíssima. Estic molt sofridora, molt. Fas pena per tot, sí, sí, sí. Sí.
3: I ja acabant, hi ha algun plat o aliment que a penes t'agradi, que t'acosti, això que dius, uf, me'l puc menjar, però ix, preferiria no fer-ho?
1: Jo és que esbeno m'agrada. Esbeno, fu, esbeno m'agrada.
0: És curiós, ni
1: sí. Ni costelles, ni esfor, vull dir, no. Mira que de petita, quan estàvem al camp, sempre teníem vents i allò que matàvem els vents i ho he vist a casa sempre, però vull dir, o fèiem formatjades, és que no hi ha manera, no m'agrada, no m'agrada. L'únic, l'únic m'agrada tot.
0: I de, mira, avui hem tingut unes confessions d'Anna Lupe. Escolta, Lupe Pons, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, ha estat un plaer, gràcies i molts anys en el Camp de Menorca, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Molt bé, moltes gràcies.
0: Bona nit.

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donem una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a la segunda divisió.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs, ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Entre avui i demà, Araceli Bosch. Kiss me hard before you go.
8: Summertime sadness. I Aina Marc, que és encarregada de passar pel prisma la paraula d'avui, que és pena.
9: Exacte. Avui tenim una paraula molt interessant que pot donar molt de joc en un programa. Bé, com totes.

Primer de tot, aquesta paraula suggereix un sentiment, una emoció. Però, primer de tot, ho diec, mos diu que la pena és un càstig imposat per la llei o per una autoritat qui comet una falta o un delicte. És un preu que se paga per rompre les normes, d'aquí ve la pena de mort, la pena capital o la pena de presó. Aquestes penes s'apliquen com aquest càstig en el que incompleixen això i el que incompleixen les normes de la religió se diuen en aquest cas les penes canòniques. I amb aquest mateix punt de vista, una pena és també la reparació que un culpable ha de complir per compensar un mal que ha fet. I'm feeling electric tonight. Però si sortim d'uns jutjats i feim una mirada interior, la paraula se transforma en el que hem comentat abans, un sentiment i una emoció humana. És un sentiment dolorós causat per una pèrdua o per una decepció. És la tristor, és el dol o allò que mos encoeixuca. Deien que qualcú se mor de pena, que una notícia fa molta pena o que una persona ofega les penes per intentar oblidar. D'aquesta mateixa definició neix també la compassió, és a dir, fer pena és despertar pietat i empatia davant la desgràcia d'un altre.

0: I en les creences populars i la literatura, una ànima en pena és l'esperit d'un difunt que vaga per un món pagant les culpes que li quedaven abans d'anar a Nocel. I així com ahir comentàvem que vol serveix per mesurar el temps, la paraula d'avui, pena, mesura el cansament, la dificultat i el valor de les coses. Una pena és una feina difícil, una molèstia. És una tasca que mos costa molt fer. Per això, d'incontínuament que una cosa no val la pena quan no compensa l'esforç o deien que una tasca ha costat molta pena. I si qualcú fa una acció jufregant el límit, deien que ho ha fet a dures penes. El càstig d'un jutge, el dolor d'un cor, la compassió per us altres, una ànima difunta o esforç que val la pena assumir. Una paraula carregada de significats i imprescindible per entendre'ns a nosaltres mateixos.
1: Entre avui i demà amb Araceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: 8:41 minuts, Miquel Àngel Riera, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, pujam en estren.
1: Sí, és el quart pic que tinc la felicitat de poder venir a la vostra convidada i avui és un dia especial perquè xerrem d'un tema especial.
0: Uh-huh. Ara anirem, però avui hem triat la paraula pena.
1: Bueno, la paraula pena té molts de significats, però jo en centraria en tres. Primer, la tristesa per la pèrdua del patrimoni ferroviari, per perdre les vies, per perdre màquines, per perdre tota una vida humana que se'n va revoltellar això. La segona, el càstig que haurien de donar als que varen fer que això se perdigués. Crec que és una pena, és a dir, que és gent de fer. I finalment, un tema que per nosaltres és molt important, que és el concepte de l'esforç, de la dificultat, de passar pena per aconseguir una cosa. Això també crec que són elements que ens ajuden a definir aquesta paraula tan ben triada, per cert.
0: Sí, però jo som optimista com Naina Marc i crec que val la pena que després, o malgrat tot això que has dit, hi hagi una entitat com l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Han de ser positius.
1: Sí.
0: I saps què pens, Miquel Àngel? Que no han fet les presentacions formals. Que t'apareixi avui precisament xerrant de l'Associació d'Amics del Ferrocarril i, com dirien a les pel·lícules, conta-m'ho tot, des del principi no te guardis ni un detall.
2: ¿Quién ha dicho que no hay madera en este tren?
3: ¡Oh, si está lleno!
2: ¡Hay suficiente!
3: ¡Pondremos el tren en marcha!
2: ¡Hay cajas, hay baúles, hay maletas!
4: ¡Es la guerra!

0: vinga, més madera.
1: I bon començament, són bons mans, bon començament.
0: I de xerrat de començaments, quan neix aquesta associació?
1: Sí, el 31 de maig de 1989, és a dir, ja fa pràcticament 37 anys, és a dir, unes persones molt importants en aquell moment, perquè eren el gerent de Ferrocarrils de Mallorca d'aquell temps, el tècnic superior, el que controlava també el Ferrocarril de Soia, i altres persones varen decidir fer una associació. Tomàs Morell, el senyor Sierra, que sempre l'hem dit així, de Soia, doncs, i a partir d'aquell moment va arrencar. Clar, les persones tenien 35, 40, 50 anys, han anat, diríem, creant una llavor que nosaltres hem anat continuant. Jo et puc dir que actualment el darrer soci del llibre de socis és el 314. El que passa és que hi ha hagut, òbviament, al llarg de la vida, pues, gent que no s'ha deixat, gent que per motius determinats pues, ha decidit no seguir la nostra entitat, però bé, el grup, diríem, actual és un grup variat, perquè és un grup jove, és un grup adult, és un grup molt responsable i tenim, com diríem, en la nostra llengua, una persona per cada cosa. I això és el més important. La veritat és que aquesta entitat ha passat diversos moments. Jo crec que ha tingut dues èpoques on els presidents han aguantat molt d'anys i això no es permet que l'any passat el Consell de Mallorca ens va donar una distinció que per nosaltres és la màxima que a nivell de Mallorca podien tenir, que és la medalla d'honor i reconeixement a tota una tasca, que jo vaig tenir la sort de recollir, i enguany pues, ens han donat un premi Ramon Llull, que també, diríem, a nivell de premis, a nivell d'Òscars, diríem, ja no poden tenir més. És a dir, que amb això, jo, com president, estic molt orgullós d'aquest tema.
0: I deies, Miquel Àngel, que vos ajuntàveu molta gent diferent, hi ha moltes sensibilitats aquí dins, hi ha treballadors, hi ha aficionats, hi ha historiadors, vull dir, sumau moltes sensibilitats dins el sector ferroviari.
1: Sí, és a dir, l'afició, el concepte de mig de ferrocarril és, afortunadament, molt ample, inclús molt ample en pensament. És a dir, no tothom tenim una idea fixa de com ha de ser, sinó hi ha un debat sempre molt respectuós des de cada una de les idees, i al llarg d'aquests anys pues, s'han anat creant, diríem, impulsat per nosaltres, diverses, si dèiem, els cosinats, els cosins, és a dir, s'han anat sortint d'una branca, una branca s'ha fet gran i s'ha tornat un arbre, jo a més sé que puc detallar més per la importància que tindrà al llarg d'aquests anys, va ser quan tot el material que tenia la nostra associació, recollits pels primers socis, Tomàs Morell, que va dir, aquests cotxes, aquests vagons que ens anem a cremar, sap que un parell agafeu-los i si teniu puestos de guardar-ho, pues tot el que se va poder guardar, que no va ser molt, se va aportar a la Fundació Ferrocaip. La Fundació Ferrocaip va triar un president, que hi havia en febrer, de Manacor, i a partir d'aquest moment la Fundació ha anat creixent i ha tingut la possibilitat amb l'Ajuntament de Sant Llorenç de ser la columna vertebral del Museu de Ferrocarril, que enguany farà, ara fet d'aquí dos mesos, farà un any, i que sempre, en totes les seves necessitats de fer més coses, és un punt de referència. Que estem molt contents d'això, i després tenim pues, la gent que vol anar a excursió, vol fer maquetes, hi ha molta varietat.
0: I una altra cosa és el Club Ferroviari, no?
1: Sí, el Club Ferroviari és una sortida d'unes persones que exclusivament se volien centrar en el tema del que se diu el tren tripulat, és a dir, aquest tren on nosaltres tenim, diríem, la llicència per poder fer-ho a pobles, però hi tenen una estructura fixa. És el mateix, són unes màquines amb una sèrie de vagons on i les mamàs i els papàs i molt de baldes els han fet colcar i ells ens van tenir la gran sort, que jo estic molt feliç, perquè a través de l'Ajuntament de Marratxí van aconseguir una sessió d'un espai i, com dèiem, els ferroviaris, gota a gota, via a via, peça a peça, estan fent, i han fet ara faran 25 anys, una estructura molt agradable i que jo convido a totes les persones, sobretot que tinguin els lats, que hi passin. Està de bar Bauhaus i és recomanable. És a dir, Museu de Ferrocarril, Bauhaus, i ara nosaltres, que ja estem a l'Espondinga, l'estació antiga d'Espondinga, doncs pues, també és una altra referència.
0: I vos poden visitar un pic a la setmana, no dos pics a la setmana.
1: Sí, nosaltres per la trajectòria que teníem, hem estat durant 10 anys a l'estació intermodal. Era molt còmode, molt pràctic, però les necessitats, diríem, de l'estructura d'estip ha necessitat aquell espai. Vam haver de fer un trasllat complet. Hem anat a un lloc molt més ferroviari, però no tan a prop. És a dir, ja has d'anar en tren, i per anar en tren, en cotxe, i els dijous de 5 a 7 i mitja, 8, tenim una maqueta en construcció, i després també a la Vileta tenim un local propi que obrim els divendres. També aquest local d'Espondinca, el dissabte, que és quan ve més gent, podem oferir-ho com una il·lusió per a les persones.
0: Molt bé. I hem de recordar que vos podem venir a veure i donar bona conversa en el vostre magatzem de l'estació del tren d'Espondinca i també a la Vileta.

0: Vinga, avui fent les presentacions formals amb en Miquel Àngel Riera, que és president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Anant viatjant en aquest tren, en quines àrees feis feina, Miquel Àngel?
1: Jo penso que en totes les que descobrim, practicam i les que vendran. En aquest moment tenim una ubicació física concreta, on tenim un arxiu raonable, on tot l'antic ho han donat a servei ferroviari, servei ferroviari, un arxiu ja com toca, i tots els documents antics que per motiu que siguin un soci tenia, no es van arribar, varen fer l'any passat una donació, i perquè és el lloc que avui ja hi ha un arxiu com toca. Allà també tenim una biblioteca bastant important, és a dir, no només de trens de Mallorca, de trens d'Espanya, de trens d'Europa, i per tant és una cosa que se pot oferir. I sobretot el que tenim és una conversa damunt del que estem fent, molt maca. La gent que ve, s'interessa, demana una cosa, i també l'emplean per fer petites conferències, petits temes, i això és, per nosaltres és bastant positiu. També, òbviament, com el modelisme és una pràctica important dins els nostres socis, i tenim diverses maquetes que diríem on representen, doncs, des d'una estació de muntanya, una estació d'esplà, on hi ha un pont, un túnel, i sobretot mostram a la gent com fer-ho com això.
0: És una afició que necessita espai, aquesta. Has de tenir
1: sí,
0: un bon corral o una casa grossa.
1: Però, no tant, perquè, clar, tot va evolucionant, i és quan la gent va agafar... Jo va fa 20 anys que va començar. La tecnologia era la que era. No eren trens de donar corda, però eren trens relativament grans. Avui hi ha trens amb una escala que es diu escala N, que és una 160 part, i un tren, una màquina té 4 dits de llarga. I això s'ha fet sobretot perquè la gent jove d'ara té maquetes petites, que pot tenir inclús davall el llit, que és el típic, tenir allà, i allà pot fer molt més del que nosaltres podíem fer. Nosaltres podíem fer un rotllo i no podíem fer res més. Avui se pot fer molt coses.
0: Molt bé, anem a xerrar de projectes, perquè també en teniu en marxa i d'alguns que hi eren i que voleu reprendre. Per on començar?
1: Començant per el que enyoram més, és a dir, però també som conscients de que ja no està barat com abans el viatjar. És a dir, els amics de ferrocarril no s'agrada el nostre tren, el tenim, no vull dir molt vist, perquè sempre descobrim coses, però poder anar a Espanya, o sobretot anar a Europa a veure trens, en la mateixa il·lusió que molta gent d'aquest país els ve a veure el tren de Sonia. És a dir, jo tens la sort que per aquests motius he pogut viatjar un poc més especialitzat que altres persones, i vull veure abans per dur la gent. Hem fet bons viatges, és a dir, hi ha a Espanya un museu molt important, el Museu d'Azpeitia, el País Basc, un museu tal vegada més operatiu i més interessant. Hi ha les vines de Rio Tinto, allà serà un dia un poc de... està programat, serà un dia més de viatges, però després també el que ens fa moltes ganes és la divulgació, és a dir, explicar aquest món del ferrocarril no és només els trens que veiem al nostre a Inca, a Manacor, hi ha molt més darrere, i especialment jo, un dels aspectes que vull treballar més i que estem fent feina, és com ahir la conferència d'ahir, és el nostre passat ferroviari. Això, quan tu m'has demanat la paraula pena, dir una illa que als anys 30 tenia la concentració quilòmetre superfície més gran d'Europa, més gran d'Europa.
0: Com seríem avui, eh?
1: Avui pues, hi hauria la meitat de cotxes, sí, i la gent usaria i s'hauria desenvolupat un tren per no anar com anàvem en aquests moments, que anàvem estrets, hi ha unes hores determinades, anàvem estrets, amb una potenciació del tren de sempre, tindríem una xarxa, bueno, idíl·lica,
0: sí, sincerament. Sí. Teniu la nova maqueta, no? Que...
1: Sí, aquesta maqueta és molt... Era molt maca quan la teníem allargada, era una estació de banda, a l'intermodal la van tenir que tear per la meitat, i hem aprofitat per fer una U. I aquesta U ens donarà moltes possibilitats, perquè el que li agrada és el sector de maquetistes, que és un sector molt, molt interessant, perquè se caracteritza per compartir. Ja. El maquetista comparteix, no vol fer una maqueta a casa seva, vol estar en dos o tres, ara com faríem aquest pontet, o com faríem aquest túnel d'aquesta muntanya, i aquesta muntanya que hi posam garrovers, o hi posam pins, i és un diàleg molt agradable. Pensa que tenim joves maquetistes en 16 anys, I estan, quan han de fer determinades feines que s'han d'embrutar les mans, són els primers que se van a jàstics. Amb aquesta és un cas important. I després, una activitat que varen fer molt d'anys, però se nos va morir en Biel Solà, és a dir, que ha estat una gran persona, quan xerren dels personatges d'estrens, xerren de pots de mig, però en Biel en xerrada d'ell, perquè hi era la iniciativa de cada dilluns, primer dilluns de cada mes, anàvem a l'estació de Son Sardina, fèiem una petita conferència d'un temes variadíssims, és a dir, de 15 a 20 minuts, 25 al màxim, i després hi duia una coca. Calcú, i fèiem allà de fora, veient passar el tren de Solla tres vegades. Era ideal, era una cosa que la volem reenganxar, però sí. Estrui, que ara duim en son... en la moguda del canvi de local i tot això no s'impides, però ja un dels objectius que per 2025, que sí o sí, tornar a fer aquest cop que s'hi havia que va ser tan interessant.
0: Que bé. I després teniu també activitats per als infants, no? Per als joves.
1: Sí, el que comentava abans, els infants els agrada veure un tren, però colcar un tren. Ja un moment deia el bateig té una connotació molt determinada, però la seva innocència de pujar un tren, i amb això han aconseguit que tenim un circuit, la paraula seria mòbil, on el duim a Sant Sebastià Petit, a la fira del Motor Inca, ara fa dos anys ja el duim a Santa Maria, també el duim a la setmana de modelisme, on ja tenim dues màquines, tenim sis vagons, i bueno, 1.200, 1.500 nins per de matí, sempre és el que tenim, i no agrada molt. És una cosa que veus, aquell nostre tenen una cosa molt maca, que és la seva innocència, la seva cara de sorpresa, i això de veres que per nosaltres també és una gran satisfacció, perquè diu, val la pena haver-te aixecat a les 6, recollir materials, agafar cotxes o la furgoneta, anar allà, muntar-ho, comprovar-ho, i a les 10 quan s'obri, venen salvotades, i això és molt satisfactori, molt.
0: Mira quina hora és. Saps que no és que passi, no és que jo conduesqui un ave, és que els temps m'es passa volant, Miquel Àngel. Això és un tren de vapor, crec, segons documentació. Fa 150 anys se va construir un tren en el port de Palma, que des del moll vell duia mercaderies a tot Mallorca. Avui dia encara hi ha elements d'aquest traçat, com també del túnel urbà, que molts han passat caminant, que se va inaugurar l'any 31 i que va estar operatiu fins l'any 65. Ahir ho vas contar a una conferència. Ets capaç de fer 5 cèntims en 2 minuts i mig?
1: Sí. Sí, sí, sí. Vaig estar una hora i 20 minuts xerrant seguit, i la gent, crec, és que tenim més confiança en jo, dius, Miquel Àngel, per què t'has aturat? Si això va bé. Dic, bé, sí, és la veritat que és un orgull fer aquesta conferència, preparar aquesta conferència, que avui qualsevol persona pugueu entrar a la pàgina web, no tant de YouTube, i a YouTube cercant Servei Ferroviari i la trobareu, i a part de que no me veureu jo xerrar, veureu imatges de la que tu acabes de comentar, de la problemàtica que va haver per dur les mercaderies exclusivament des de on havien fet l'estació, que era fora Morades, a l'esport, que era a l'altra banda de la Morada. Aleshores, la primera solució era molt fàcil, anar donant voltes per les Morades, però els militars van dir que les Morades eren per si venien els dolents. La segona solució va ser entrar per la porta de Jesús, i a partir de la porta de Jesús baixar per Barón de Pinopar, si coneixeu els carrers, continuar per la Rambla, fer la volta per la plaça del Mercat, continuar a l'Esborn i tornar a pegar d'això. Això va anar molt bé quan anaven les mules. Les mules es tiraven els vagons per amunt i per avall. Era més fàcil perquè els vagons plens solien anar per avall, i els que pujaven relativament pesaven menys. Però, clar, quan això va anar funcionant i el tren se va anar desenvolupant, les mules ja no varen poder. I varen començar a posar les locomotores. I, clar, les locomotores de vapor fan fum, fan renou, fan una escandalera que encara que només passar 5-4 pits per amunt i per avall, això va distorsionar un poc a la gent que sortia a prendre sol a l'Esborn. Però, sobretot, quan van venir els cotxes, va crear un conflicte. A partir d'aquí, l'any 31, se va decidir forar. Però una de les coses que jo vàrem aportar en aquell moment és que aquest forat, sobretot, era per dur les mercaderies i començar el tren cap a Andratx, cosa que se va aturar perquè es va

0: Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Dos infants han patit descàrregues elèctriques en una atracció de la Fira de Llucmajor. Va passar diumenge passat en una atracció de matalassos de Pagabots. Un dels infants de 7 anys va ser atès a urgències. La família ha denunciat els fets a la policia local i l'atracció es manté precintada. És Ael Barcuquí, pare del nin.
2: No és una enrampada que dius, m'ha donat i ja vaig... És que va quedar ferrat i ja t'he dit, quedava com un tronc. O sigui, ja passava molt de voltatge per el seu cos i jo crec que si no rip, jo pegues estirada i que caigui en terra, jo crec que la doctora que va mirar d'urgències mos diu, que casualitat, diu, és el segon niño, que va haver una altra nina, un poc més petita que el meu, diu que també va quedar enrampada.
1: A Menorca, l'Ajuntament d'Es Castell intensificarà els controls del porta a porta i començarà a sancionar els incompliments. El consistori recorda que els veïnats han de retirar els poals del carrer abans de les 10 del matí. L'única excepció és el dia de recollida del vidre, que s'allarga fins a les 3 de la tarda. No fer-ho com toca podrà comportar multes que van dels 750 euros per a les infraccions lleus fins als 3.000 euros per a les molt greus. Entre els veïns, disparitat d'opinions.
3: Multa creo que no, porque si una persona está enferma no puede bajar, es complicado.
4: Ahí está el problema, que mucha gente no lo quiere retirar porque una vez lo dejas en la calle, tampoco sabes quién lo toca, si se ensucia.
5: Sembla que és un poc exagerada, és dir, de llamar sense atenció en principi o això.
1: A Palma, les escales del mirador de la Seu podrien tenir danys estructurals. Els tècnics hi faran més estudis perquè se sospita que la situació pot ser més greu del que es pensava el mes de febrer, quan es va presentar i apuntalar una part del conjunt. L'Ajuntament espera els resultats per decidir les actuacions que s'hi faran. La regidora portaveu d'Acord, Mercedes Celeste, ha explicat que revisarà tota la infraestructura fins que sigui del tot segura.
6: Hay unas grietas, evidentemente eso lo ve todo el mundo, pero... Hay que ir un poco más allá. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir a hacer una valoración completa de todo el estado de las escaleras. Vamos a hacer un estudio de todo el conjunto y después, cuando se tenga que hacer la actuación, que se haga una actuación que no sea para hoy, sino una actuación que sea más global.
1: Més temes. El creador de contingut, El Cromas, ha fet una donació de 32.000 euros a l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears amb l'objectiu de fomentar la investigació del càncer de còlon. És el resultat d'una campanya impulsada per l'influenciador menorquí David Triay amb 12 milions de seguidors després de compartir a les xarxes socials la seva experiència com a pacient d'una patologia colorectal. És Manuela García, consellera de Salut.
7: O sea, a mí lo que más me gusta, ¿no?, que haya sido El Cromas el que haya hecho el vídeo y el que haya abierto esta campaña, que ahora me decía que iba a hacer un vídeo además y que le gustaría, es que muchos de nosotros intentamos decir esto, pero es muy difícil hablar para los jóvenes y esa ayuda es inestimable.
1: Encara en salut, el Parlament insta el govern a consolidar la integració de la farmàcia comunitària en el sistema de salut pública. L'objectiu és que siguin una eina més de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i detecció precoç des de l'entorn comunitari. D'altra banda, demana impulsar campanyes de sensibilització i informació sobre la donació de medula òssia. La Comissió de Salut ha aprovat les dues proposicions no de llei per unanimitat, amb dues defensades pel grup parlamentari popular. I la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha accedit a la petició de la defensa del fill, Jonathan Andic, acusat d'homicidi, i ha citat com a testimoni a l'advocat Miquel Roca. L'objectiu és que expliqui quin tipus de fundació volia crear Isaac Andic i si afectava l'herència familiar. La defensa vol rebatre així la hipòtesi de l'acusació que el fill tenia una motivació criminal relacionada amb un suposat desacord sobre la constitució de la Fundació i la seva relació amb les expectatives hereditàries. Arribem així a les 9:04, tornem a les 10.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula pena. Per il·lustrar aquesta paraula de múltiples significats, al·ludim a la seva vessant emocional. La pena provoca un lament. I això ens serveix per compartir una escolta amb voltros d'un dels músics més importants, probablement, del segle XX, un dels meus saxofonistes predilectes. Es tracta de John Coltrane, amb el seu quartet clàssic, un enregistrament de l'any 64, del seu àlbum Crescent. Es tracta de la peça Lonnie's Lament, el lament de Lonnie.

0: José María Moreno, director de la Capella Mallorquina, benvingut entre avui i demà, com va?
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Que bé donar-te la benvinguda amb aquesta cançó a la nuit de la pel·lícula Els Chicos del Cor, Los Chicos del Cor, o Els Chiquets del Cor, que la podrem escoltar, a més, interpretada per la Capella Mallorquina, demà mateix, que és dia 15, si mos escoltau en directe, a l'església de Sant Felip Neri de Palma. Què tal la capella? Estan emocionats, ja preparats per aquest concert?
1: Molt contents, molt contents, molt emocionats, perquè és un repertori realment preciós. Ens agrada moltíssim interpretar-lo. Hi ha molta expectació creada, també, perquè en el públic també estic seguríssim que els agradarà moltíssim, així que... Doncs això, molt il·lusionats, molt contents i molt expectants, amb moltes ganes.
0: Que bé. I fareu un recorregut per alguns dels grans clàssics de cinema, bandes sonores, també del teatre musical, en grans, com Bernstein, com Lloyd Webber, com Mancini, tots els grans i, a més, molt reconeixibles per gaudir de la gent que vos vendrà a veure.
1: És així, és un repertori molt conegut, preciós, realment, diríem que dins el que és la música de bandes sonores del segle XX són peces molt famoses, no sé, fragments com el Moon River del Desayuno con Diamantes de Henry Mancini, no? Sí. Fragments de Sonrisas y Lágrimas, de Los Miserables, El Jorobado de Notre Dame, és a dir, són... Realment obres molt conegudes que formen part, jo diria, de la cultura musical, de la cultura popular de diverses generacions i, per tant, un repertori que, a més, cantat per un cor com la Capella Mallorquina, estic segur que serà un concert preciós i que agradarà moltíssim.

0: aquest Don't Cry For Me Argentina del musical Evita, també la cantareu demà. José María, tens una relació personal amb les cançons que heu seleccionat en aquest recull?
1: Són peces molt especials i de qualque manera sí, realment me sent molt unit a aquestes peces, peces que he sentit des de petit o en la meva adolescència, peces que han cantat, no? Qui no ha cantat aquest repertori? Qui no ha cantat doncs aquesta mateixa de Don't Cry For Me Argentina? O peces dels Miserables, o del West Side Story de Leonard Bernstein, o de Sonrises i Làgrimes, no? Són peces molt, molt... Jo crec que, el que deia, són molt populars, hem sentit i hem vist moltíssimes vegades aquestes pel·lícules, formen part de com deia abans, de la cultura fílmica, no? De tothom, i a mi personalment són peces que m'apareixen molt, molt inspirades. La majoria d'aquests compositors són compositors que han guanyat Oscars per la seva música, o premis Tommy, o premis Grammys. Són realment grans compositors de bandes sonores que varen ser capaços de crear obres magnífiques, obres mestres realment de la música del segle XX. I per això jo crec que fer un homenatge a través d'aquest concert amb aquestes peces tan precioses, crec que és molt merescut i crec que el públic ho agrairà moltíssim. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living.
0: I dreamed that love would never die. I ara que xerraven dels Miserables, aquest I Dream the Dream també forma part del repertori. Jo volia demanar-te també, com que avui estem tractant la paraula pena, com se treballa des del cor transmetre les emocions d'una peça musical?
1: És una de les grans preguntes, no? Perquè realment és una de les grans emocions, una de les més importants a transmetre quan fas música. De manera que és vital ser capaç de... Precisament ahir, a l'ensai general que feien la capella mallorquina, i quan estàvem treballant aquesta peça, vaig aturar l'assaig i vaig parlar precisament d'aquest tema, de l'importància de transmetre emocions, no? I en aquest sentit, evidentment, amb aquesta peça, de transmetre l'emoció de la tristor, de la pena profunda. En aquest moment, la protagonista està totalment destruïda. De fet, en aquesta peça, que hem de recordar que estem sentint en Anne Hathaway interpretant aquesta cançó, només per la interpretació d'aquests 3-4 minuts que dura aquesta peça, ella va rebre l'Òscar. S'Òscar com a actriu secundària, perquè realment la seva aparició en Els Miserables és molt curta, però ella és capaç de transmetre l'emoció de la tristesa més profunda, de la pena més profunda, perquè ella està absolutament devastada, i és extraordinari com és capaç d'ella, en sa veu, en sa expressió, en sa mirada, de transmetre tota aquesta emoció. I jo ahir a l'ensai ho deia, que és molt important no només cantar notes. No basta en cantar ses notes molt ben cantades, molt guapes, amb uns sons guapos. Hem de transmetre emocions. I treballar això és complicat, perquè és necessari arribar en el cor de sa gent. Arribar al cor de sa gent i des d'allà transmetre aquestes emocions. De manera que és molt interessant, molt guapo, i això és el que fan els grans músics, no? Aconseguir transmetre emocions, perquè fan, canten o toquen els seus instruments des de l'autenticitat, no? I des de les emocions més profundes.
2: Que bé. I de totes aquestes emocions estem seguríssims que les podrà transmetre i les rebràs públic de la capella mallorquina demà a l'església de Sant Felip Neri, això és a Palma, a les 7:30, amb un donatiu a més d'entrada de 10 euros que se destinaran al projecte de formació professional per a joves de zones rurals de Goro, a Etiòpia. Per comprar l'entrada, José María, com s'ha de fer? No sé si directament des de la web de la capella.
1: Exactament, se pot
2: Perfecte.
1: aconseguir a través de la web de la capella, també a través de Web Mallorca, a la web de Web Mallorca, tenen les entrades disponibles, i si no, directament a l'iglesi de Sant Felinari, començant a les 7:30, a partir de les 6:30 estirant les taquilles obertes, i això també és molt important, no? A través de la música ajudant els altres, i en aquest cas ajudar a joves d'aquesta regió d'Etiòpia, i crec que és molt important fer també, doncs això, ajudant els altres i fer projectes socials i benèfics a través de la música, doncs això crec que ens fa millors també com a societat.
2: Perfecte. I d'avui ho volíem també contar per als oients d'entre avui i demà. José María Moreno, que és el director de la Capella Mallorquina, entre altres moltes coses. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Bona nit.

0: nou fascicle de Dies de Ràdio. Pep Díaz, productor d'Ivetres Ràdio, benvingut a casa teva, com estàs?
1: Hola, molt bé, gràcies.
0: Avui hem de relacionar la ràdio amb la paraula pena, que és la paraula polisèmica que han triat per al programa d'avui. Encara que jo diria que la ràdio allunya les penes.
1: Sí, seria una forma de definir-nos, per això no vol dir que no es vagi bé la pena com una forma de generar continguts per dissenyar la graella de programació, com per exemple, radionovel·les, consultoris sentimentals o espais dedicats en els judicis.
0: Ai, per on vols començar, Pep Díaz?
1: Jo ho faria per la pregunta setmanal. Com ja vos he dit, la paraula pena podem incloure els consultoris sentimentals i un dels més famosos és...
0: en Elena Francis, s'intueix allà. Elena Francis, sí.
1: Exacte. D'aquí una estona donarem més detalls d'aquest consultori, però de moment la pregunta que vos faig és quina relació hi ha entre el consultori d'en Elena Francis amb el món de la tauromàquia?
0: Ui, ui, ui, no ho diràs per la quantitat de banyes que t'hauria en compte.
1: Sí, per les banyes dels bous, no per muntar una pel·lícula sense necessitat.
0: Val, d'acord, i d'aquí una estona sabrem quina relació hi ha entre el món de la tauromàquia i el consultori de la famosíssima Elena Francis. Això vol dir que ara centrem l'atenció en un altre aspecte relacionat amb la paraula pena.
1: I un lloc on es reparteixen penes és un jutjat, una vegada que finalitza un judici.
0: Sí, però la llei no permet l'emissió en directe de judicis.
1: Això és ben vera. Però en el cas que ens ocupa és una emissora molt especial que du per nom Ràdio del Judici. Del judici final.
0: A veure què és això que escoltem, Pep.
1: Això és una emissora UBB76, més coneguda com The Buzzer, pulsador, sí. O Ràdio del Judici Final. És una misteriosa estació de ràdio russa d'ona curta que emet des de la dècada dels 70. És un brunzit, com una espècie de cufen mecànic i monòton, uns 25 per minut les 24 hores del dia.
0: Wow.
1: Esporàdicament s'atura el brunzit i una veu en rus llegeix missatges xifrats en noms de persones, paraules claus i seqüències de números.
0: Ah, això és una fantasia i tot això amb quina finalitat?
1: No està gens clar. Se pensen que poden ser comunicacions militars, com una xarxa de comandament i control de l'exèrcit rus. Altres teories la relacionen amb un sistema automàtic de represàlia nuclear si se detectés que la cúpula militar és destruïda i, òbviament, no se descarta que siguin ordres encobertes a agents d'intel·ligència i espies.
0: Així, de primera, és una miqueta inquietant, sí que sona, això.
1: Mm, i per a desronodir-vos, basta dir que hi ha una aplicació per mòbil que recrea aquesta emissora i que te permet jugar a enviar missatges com si fos una emissió en directe.
0: Val, millor canviant de tema, que això no me tranquil·litza gens.
1: Mm-hmm. I de si vols, podem explicar algunes històries de les que fan passar pena. A veure si els oients reconeixen a quina radionovel·la pertany aquest fragment.
2: Però què les passa? Per què no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté! ¡Tienen que creerme! ¿Por qué se empeñan en no comprender?
3: Mira esta cruz que llevo en el pecho desde pequeño. Júralo por tu hijo muerto al nacer. Besa la cruz. I júralo si te atreves.
0: M'encanta aquesta dona, quin patiment, no?
1: Saps que em va passar de pena en arrossar el Càzar. Ella va quedar viuda molt jove i tenia problemes econòmics. Després de parir, se pensa que morirà imminentment, així que decideix lliurar l'infant a sa família Riba, que ha tingut un fill mort en el mateix hospital. Però Rosa sobreviu i aconsegueix entrar a fer feina a Cals Riba, fent de vida dels fills d'en Riba. Però que és el seu i propi, en realitat, i ha de mantenir el secret de la seva identitat i criar en el seu fill sense que ningú sàpiga que és el seu fill.
0: Ai, això amb una passió desbordant, quin serial.
1: I d'una radionovel·la en tota, de l'any 1959, escrita per Guillermo Sautier Casaseca, amb Juana Ginfo com a protagonista.
0: I les respostes?
1: Si se nom Rosa i es Dida, que en castellà seria nodriza o ama.
0: Ama Rosa.
1: Ama Rosa.
4: Ama Rosa. con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí.
0: Clar, en Doroteo era l'home que li donava la rèplica, no?
1: Anar
0: amb Rosa, molt bé. Venga, més, que això a mi me comença a agradar.
1: I d'una altra història, però també protagonitzada per una atleta jove, és Siam Rosa, de l'any 1959. Aquesta és de l'any 1971. Se va emetre fins l'any 1974. En total, 501 episodis. Va ser una adaptació d'una obra de Celia Alcántara per Pert de Guillermo Sautier Casaseca, és guionista de serials per excel·lència. Maria és una jove de províncies que arriba a ciutat. És una mare fredina, se'n surt de ses adversitats i aconsegueix convertir-se en una gran modista.

0: Cap dia, no podríem tenir una banda sonora així per la radionovel·la d'entre avui i demà, el Palau del Vent.
1: Li poden demanar en Jairo, que és el cantant que escoltau. Simplemente Maria, que Espanya va protagonitzar Maria Salerno, però que a Mèxic també se va adaptar. A Espanya era una hora diària i arreplegava 2 milions d'oients que escoltaven les emissores de Cadena Azul de Radiodifusió, Cadena d'Emissores Sindicales i Red d'Emissores del Movimiento, i que més tard s'unificarien amb el nom de Radio Cadena Espanyola. I a Mèxic poden recuperar un fragment gràcies a la Fonoteca Nacional de Mèxic.
2: Carlos, sí. Quiero que vea a Tony, por eso lo llamé. Pienso que tenemos que hacer algo.
3: ¿Cómo está él?
2: Pasa las horas inmóvil, sin hablar. Está perdido en su mundo, como si no le importara nada de lo que pasa a su alrededor.
3: Lo mismo que Inés.
2: Si le hablo, contesta mecánicamente.
3: Sí.
0: Parece simplemente María, versió mexicana, no?
1: Exacte. Per cert, que es fines finals se fa metge.
0: Ah, bé, idò ja me quedo molt més tranquil·la. Vinga, finals dels anys 70, no sé si varen de caure una micona aquestes radionovel·les, les dones començaven a incorporar-se en el món laboral.
1: Sí, varen començar a caure, però encara n'hi va haver de serials. Però d'això en xerrarem en una altra ocasió, perquè avui ens volen centrar en serials de passar pena, com per exemple el serial amb Divetres Ràdio, Manacor Complot.
4: Quiero que sepas que te quiero pedir el divorcio. Me siento vacía.
5: ¿Vacía? No, y con este ruedo que llevas, lo dudo.
4: ¿Qué has dicho? ¡Te soy oído!
5: Francisca María, somos de Manacor, mi amor. Tenemos mucho dinero. La fábrica de perlas...
0: Per favor, compta'n qui xerra, que és Manacor en ca complot.
1: És un serial molt nostrat. Amb en Joan Boussà, que s'emetia dins del programa La Bàmbola.
0: Molt bé, podem passar una micona més de pena?
1: En poden passar més amb els consultoris sentimentals.
0: I aquí torna Elena Francis, que no pot fallar.
1: No, un consultori que va estar en ventana des de 1947 fins l'any 1984. Se va emetre per Ràdio Barcelona i llavors Ràdio Peninsular i Ràdio Intercontinental. I a Mallorca la podíem escoltar per Ràdio Cadena. Ses veus d'Elena Francis varen ser Maria Garriga, Maruja Fernández durant 22 anys i Rosario Caballé, encara que sa seva ànima va ser sa de Juan Soto Viñolo.
0: Val, és que aquesta senyora realment era un senyor, no? Mm-hmm. Elena Francis.
1: Sí.
0: No existia.
1: No, no tant. No.
0: Era un home, no?, que escrivies guions.
1: Va ser un home. Si idea original la va tenir na Francisca Elena Bes Calvet, una de ses propietaris de l'Institut Francis. Elena Francisca.
0: Val.
1: Francisca Elena, vull dir, Elena Francis. Te sona. Sí. Se restregeix història.
6: Con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los
0: pies...
6: Ay,
0: cuán de mal va fer Elena Francis i aquest senyor que escrivia els guions. Però bé, hi ha hagut més consultors a la ràdio on precisament consultar les penes competents.
1: I tant, a Ràdio Reloj de Ràdio Espanya, que va començar un consultori 12 anys abans des de Elena Francis. Me refereix en el consultori de Montserrat Fortuny.
7: Consultorio femenino y de belleza, Eupartol, a cargo de doña Montserrat Fortuny, de Laboratorios Eupartol, Chifré 48, Barcelona 26.
1: A l'any 1935 comença Ràdio Barcelona, però quan se fa l'adscisió a Ràdio Barcelona i una part passa a Unió Ràdio i l'altra funda Ràdio Associació de Catalunya, el consultori se queda a Ràdio Associació, que acabada la guerra va passar a Ràdio Espanya. La veu de na Montserrat Fortuny va ser la de Mercedes Laspra fins l'any 1981, que va ser substituïda per Carmen Nubiola.
0: Que bo. I també se centrava a contestar cartes?
1: Efectivament.
8: Distinguida senyora, le ruego ante todo que no me juzgue mal, sobre todo porque no he hecho nada de lo que pueda arrepentirme o avergonzarme. Pero necesito que alguien me haga reaccionar y tiene que ser forzosamente una persona que reúna las condiciones que usted posee. Portarse como una buena amiga y en cambio ser desconocida. Señora, me siento profundamente atraída por el suegro de mi hija. No puedo remediarlo y se ha convertido para mí en una obsesión. Jamás me havia...
0: Oh, my God, clar. I no ho contava ningú, però ho demanava a la ràdio, a veure si podien ajudar-me.
1: Sí, però ella firmava, en aquest cas, firmava com, crec que era, Aquario.
0: Val, bé.
1: No, no deia... No deia
0: no. Deuria esperar la resposta, no sé, no sé. Les cartes en penes, però, no sempre han estat escrites.
1: No, també han arribat a les xarxes socials, i així en el consultori d'Ivetres Ràdio del doctor Amó, les penes se posaven per escrit o per notes de veu.
9: El consultori del doctor Amó.
10: Molt bon dia, canaris lliures, que aneu a la recerca d'aquelles que el fó, aquells poetes han batejat com a felicitat. El vostre patir té les hores comptades perquè invocam aquí i ara l'esperit de l'amor.
11: Hola, som de Santa Margalida, tenc 38 anys i fa 3 mesos vaig conèixer per xat un jove de Croàcia. M'ha convidat a anar a casa seva i que mos coneguem i estic tan nerviosa, crec que ets l'home de la meva vida. Què serà, serà?
10: Ja t'ho ha dit Doris Day, que serà, serà. Però, estimada oient de Santa Margarida, no m'agradaria ser una xafa guitarres ni tirar-te sobre un gerro.
0: M'encanta, és que no podia fer d'altre. Xisco Nadal, hereu d'Helena Francis i de Montserrat Fortuny, que posava seu granet d'arena de sorra per conhortar el cor dels oients.
1: Mira, ja no ho hagués dit millor.
0: I des una pena, Pep Díaz, però és que no tenim més temps. Però abans hem de dir quina és la relació del consultori en Helena Francis, que no se m'ha oblidat la pregunteta en la tauromàquia.
1: I de la relació és en Juan Soto Viñolo, és que va ser guionista, l'ànima d'Helena Francis. Era crític taurí.

Gran Pep Díaz, productor d'IV3 Ràdio, cada 15 dies en aquesta hora, dies de ràdio que ja comença a tenir fans. Ai, Marc, hem de canviar de música, que mos han de demanar i de maca.

0: Idò, demà és dijous, per tant, toca fer feina. Què faràs demà?
1: Demà a treballar, de xapista.
0: Tens bons horaris.
1: Sí.
0: Ja va bé, idò.
1: Sí, sí, sí.
2: Fer feina també, en l'aeroport de transportista.
0: I seguim amb més gent que demà anirà a fer feina. Què faràs demà?
3: Demà faré feina, igual que avui.
0: De què fas feina?
3: Soc funcionari.
0: Tens bons horaris.
3: Tens bons horaris, sí, sí, sí, però m'haig que aixecar prest. És una pena.
0: Avui és un d'aquests dies complets, que ja han sentit que fan feina i ara escoltam-ho l'Lot, que demà feina no, però escola sí. Què faràs demà?
4: Pues bueno, yo mañana iré al colegio y por la tarde quedaré con mis amigos, por ejemplo.
0: I acabam amb que demà tenen un dia per ells.
5: Relajarme con él y a lo mejor preparar el ordenador, que lo llevo posponiendo demasiado.
0: Perquè has de preparar un ordenador, te dic que és algo relacionat amb això.
5: Sí, quiero empezar a ponerme a estudiar mejor programación informática, así que toca pues renovar un poco el ordenador.
6: Demà toca descansar.
0: Tens lliure?
6: Sí, sí, lliure. Una setmana de vacances i ja era hora.
0: Veus? De què fas feina o estudies?
6: Jo sóc cambrer ara mateix.
0: Toca acabar la temporada, idò.
6: Sí, sí, sí, ja feia falta un descanset que hem merescut.
0: Idò, molt d'ànims a tots que els hi queda poc per acabar la temporada. I fins demà.
7: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
8: I avui ens ajuda en Toni Cifra, que és terapeuta, que és part de l'equip directiu de l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer, AFAMA. Toni, benvingut entre avui i demà, com estàs?
9: Hola, bones. Molt bé, moltes gràcies.
8: A vosaltres i a tu per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa. Avui en triar la paraula pena, que se pot mirar des de molts a punts de vista. Si a tu te dic pena, que te venes cap primer de tot?
9: Bueno, coses que és una, com bé dius, és una paraula que pot tenir moltes connotacions, però bueno, no podem enfocar ja per la part positiva, que és coses que valen la pena, no? Coses que s'han de fer i que passes gust de fer-les.
8: I tant. Segurament vos han dit més d'una vegada i de cent des de l'any 1997 que val la pena que existeixi una entitat com a AFAMA, no?
9: Sí, la veritat és que amb això sí que tenim bastant d'agraïment per part de tota la gent que envolta l'associació, perquè al final bé, tota la gent que recorre a ella, perquè, bueno, al final és veritat que hi ha pocs recursos a nivell social destinats a l'Alzheimer, precisament aquí a Mallorca, i bueno, sempre disposats a donar una ajuda i la gent això pues, ho valora i ho agraeix.
8: I per què neix aquesta entitat l'any 97, que ja fa temps, ja fa anys, i precisament a Pollença?
9: Bueno, la veritat és que com que va ser com una cosa molt pionera dins Mallorca, perquè sí, sí. No, a nivell associatiu no hi havia cap recurs, i bueno, sorgeix en el final d'un grup de familiars que estaven afectats per un familiar malalt d'Alzheimer i bueno, amb la disposició de cercar ajudes i crear recursos per facilitar la convivència i la malaltia i poder atendre en aquestes persones que també la pateixen, no? I és veritat que són iniciatives que al final de cada dia costa més trobar, perquè al final la part associativa requereix un esforç que la veritat és que abans hi havia més gent predisposada a donar la seva part i ara de cada vegada costa més. i bueno, va sorgir un pollet espontani i és veritat que no hi ha molt de casos tampoc tant a Mallorca com a la resta de les illes, però bueno, va sortir un pollet d'aquesta necessitat social.
8: Ja, necessitat, perquè l'Alzheimer és una malaltia dura, és una malaltia degenerativa. Segurament, no ho sé, no ha canviat molt la situació en tots aquests anys. Se coneix cada vegada més la malaltia, però bé, saben que és una malaltia dura en si mateixa. Què és el que més sol necessitar, sobretot l'entorn d'un pacient d'Alzheimer, Toni?
9: Depèn molt dels casos, però bueno, el que al final estem trobant és una necessitat de... és a dir, per una part hi ha la persona que pateix l'Alzheimer, que al final el que necessita és una estimulació des de tots els àmbits per poder alentir el que és l'evolució de la sintomatologia. I després hi ha la part familiar, que moltes vegades el que se necessita pues, són o bé recursos de suport psicològic, suport social, i després molt assessorament, al final, amb gestions de el que comporta la malaltia en el seu dia a dia.
8: I com podeu ajudar en general? Donar tallers, com deies, tota la part administrativa, quin tipus de serveis podeu estar donant des de Fama?
9: Bueno, nosaltres gestionem un centre de dia i un centre d'estimulació, que és la part d'atenció directa, es veu que hem anat creixent en serveis, perquè de cada vegada ho intentem enfocar més a el que és la prevenció, no? Però al final el que fem és una estimulació a l'usuari, intentant tocar pues, tota l'àrea funcional a nivell d'activitats de la vida diària, les funcions cognitives, la funció física i la funció social també, que és molt important que a determinades edats pues, també queda molt aïllada. No? I això és el que intentem tractar amb els usuaris i després... Hi ha la part d'atenció a les famílies que intentem és donar aquest suport psicològic tant a nivell individual com a nivell grupal i intentar donar aquesta xarxa de suport a les famílies perquè puguin conviure de la millor manera en la malaltia. I això de cada vegada ho anem enfocant més a la part de prevenció perquè, bueno, en un final si ja es veurem que ens estem trobant de cada vegada més casos que manifesten alguns símptomes més prest i bueno, se tracta d'anar d'allafar-ho tot amb temps i sí. Bueno,
8: Sí, perquè no sé, ara t'he sentit un poquet malament. Jo crec que un altre dia hem de tornar a xerrar de voltros i de tota la feina que feis, d'anar acabant. Preguntes obligades en aquesta secció. Tens algun costum, Toni Cifra, abans d'anar a dormir, que mos ajudi a dormir millor?
9: La veritat és que costum no ho tens. És a dir, jo xap de sopar, m'arrelats, tranquil·lament. I així és com mos preparem per anar a dormir.
8: Acabes el dia. I nosaltres necessitem una cançó per compartir amb els oients i acabar de baixar barrera fins demà, que mos proposes?
9: Bueno, la cançó que tens en ment és el missatge esclar de Nellats, sí. Que, bueno, al final el que diu aquesta cançó és el que també aprenen nosaltres en la nostra feina. I és que ens hem d'apropar a les persones majors per conservar aquesta part d'identitat nostra, aquestes arrels.
8: Idò, amb aquesta cançó baixarem programa, capítol, barrera, i amb el nostre agraïment a en Toni Cifra des de l'Associació de Familiars i Amics de Malalts d'Alzheimer, AFAMA. Toni, moltíssimes gràcies i bona nit.
9: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: per tant, treure noves actuacions en aquest sentit. Veurem menys, si després se converteixen en coses estructurals, sí que pensem que la Unió Europea ha d'actuar.
1: Nosaltres desitjam i demanem que això no s'allargui molt al llarg del temps, perquè pensam que, i és un fet contrastat en tots els meus amics pagesos, que si això s'allarga molt amb el temps, ho passarem malament, és que hi produïm aquí silla.
2: La presidenta del govern, Marga Provenç, defensa que exigir més de 5 anys de residència per accedir a un habitatge públic és compatible amb la Unió Europea. Respon així a la Comissió Europea, que ha advertit que aquesta exigència podria vulnerar el dret comunitari si la mesura és desproporcionada i no està prou justificada. Des de Brussel·les, Provenç ha assegurat que els requisits prioritzen els residents que fa més temps que viuen a les Balears i no discriminen nacionalitats.
3: No xerram de nacionalitat, que és aquí on posa s'accent a la Unió Europea, sinó de residència legal a les Illes Balears.
2: Més temes. El Consell d'Eivissa aprovarà una normativa per evitar la contaminació lumínica. Aquesta mateixa tarda, tècnics del Consell han fet una exposició a diferents entitats per oferir-ne els detalls. Hi han acudit representants de l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, Eivissa Preservation, Salvem Sabadia, el Col·legi d'Enginyers i l'Ajuntament de Sant Antoni, entre altres col·lectius. El vicepresident de l'Agrupació Astronòmica d'Eivissa, Joan Lluís Ferrer, diu que les primeres impressions dels assistents han estat positives a l'espera de com es desenvolupa.
4: L'objectiu de reduir la contaminació lumínica a Eivissa sembla que es complirà. Òbviament, podia haver estat més ambiciós aquest reglament. Hi ha parts que m'ho hauria agradat que arribés més lluny, però almenys és una primer pas, és un punt de partida per reduir l'actual contaminació lumínica. M'ho sembla bé, estem relativament contents i ara el que volem és que això s'apliqui.
2: En la plana nacional, els Reis conclouen la visita a Ceuta i Melilla, la primera en 19 anys i després de l'entrada massiva de persones migrants a finals de juliol. Des de Melilla, Felip VI ha fet una crida a la unitat institucional i a preservar el clima de civisme a les ciutats autònomes. A més, ha exigit al Marroc una relació basada en la confiança i la bona fe.
5: España y Marruecos debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad, que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación.
2: Dues de cada tres persones que pateixen fam extrema al món es concentren en només 10 països. És l'alerta que ha llançat Acció contra la Fam amb motiu del Dia Mundial de l'Alimentació que se celebra demà. L'ONG assenyala que les situacions més preocupants es registren a Gaza, Mali i el Níger i adverteix que els conflictes armats, la pobresa i les dificultats per accedir a l'ajuda humanitària agreugen la crisi alimentària. A partir de dissabte es preveu un canvi de temps significatiu. La EMET adverteix de l'arribada d'una dana que podria dur pluges intenses. A més, també es preveu una baixada generalitzada de les temperatures. Protecció Civil recomana consultar les previsions meteorològiques i seguir consells d'autoprotecció. Arribem així a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
6: Més informació a ib3noticies.com.

I és que demà comença la setena edició del Jazz Point d'Eivissa. Parlarem amb dos dels músics que tocaran aquest dia, el trompetista eivissenc Pere Navarro i també el saxofonista cubà Michael Vistel. Divendres comença també una nova edició del Festival de la Paraula. Hem assistit a la presentació i hem pogut conversar amb la majoria de protagonistes d'aquesta trobada anual amb la dramatúrgia contemporània. I per acabar tindrem encara més propostes d'actualitat escènica amb el productor Javier Matesanz.

0: Així sona Michael Bistel, que serà un dels artistes que trobareu aquest cap de setmana. Comença demà dijous, trobareu concerts a les 2:30 i a les 9 del vespre en aquest hotel Standard d'Eivissa. Allà també hi haurà, a part d'en Michael, en Pere Navarro i tants d'altres músics, els quals esperen que s'ho passin tots molt bé.
1: I de moltes gràcies, Pere, per atendre-nos una vegada més.
2: Moltes gràcies a vosaltres, bona nit a tothom i ens veiem en cap
1: i bon festival. Michael, gràcies. Buen festival, que disfrutes mucho.
3: Gràcies, muchas gracias.
1: I que...
3: Gràcies per llamar-me.
1: Gràcies a ti. Mucho gusto. Vinga. Idò, acabam amb la música d'en Pere Navarro, aquest bloc de la vida.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
6: Dani Toni!
7: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
8: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
5: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: A Xena, amb Javier Matesanz.
10: En Javier, que avui ve acompanyat de dues convidades que ens agrada sempre rebre en aquest programa. Javier, com estàs?
11: Molt bé, i tu?
10: Molt bé. Després parlarem també del Festival de la Paraula, que es va presentar ahir. Varen estar ja en tots els creadors i creadores, tots no, però una bona representació d'allò que serà aquesta edició. Però abans volem parlar d'un muntatge, un muntatge que, per cert, arriba de València, se continua mostrant aquí a les Illes, i vull repassar aquestes funcions també, que són a tocar.
11: Efectivament, amb un títol xulíssim. La veritat és que jo vaig tenir la sort de ser jurat del Bòtil. Ara ho parlava amb les protagonistes, que si vols les presentam.
10: Vinga, Núria Esbert, com
11: Núria
10: estàs?
11: Esbert.
10: Protagonista. Hola. De la Sal de la Ferida, n'he fet un tatuatge.
11: I na Marfiol, la directora. Doncs fa...
10: Com estàs, Marc? Deixa que xerri, no?
11: ara parlàvem amb la Núria que fa un any, més o menys, a l'anterior Bòtil, perquè ja n'hi ha en marxa una altra edició, vareu presentar amb en Manel Serrano, autor d'aquesta peça, un work in progress, que m'ho va agradar, que va tirar endavant i s'ha convertit en això. I ja llavors tenia aquest títol, de la Sal de la Ferida n'he fet un tatuatge. I realment ens va seduir ja el títol, que no és precisament breu ni bo de recordar si no l'interioritza així poèticament, perquè es basa en La crostera, de Cati Coll,
10: un
11: poemari.
10: Imaginem que és un vers, sí. del poemari, no?
12: No, és, no? Bé, de la Sal de la Crostera n'he fet un tatuatge, és una versió molt lliure. Val. Del poemari. Però crec que sí que veu molt justament aquesta peça, de té parts molt poètiques, algunes són literals de la crostera i algunes són una mescla que ha fet en Manel.
11: I digue'ns què passa damunt l'escenari amb aquest, perquè és un monòleg, ets tu, el monòleg poètic, ets tu, sí. L'única que puja a l'escenari. I, per exemple, Marc, què has fet en la nostra Núria?
10: Que no és la primera vegada que la dirigeix.
13: No, ets la segona.
10: Concretament.
13: Per tant, clar, és interessant perquè hi ha una cosa que ella ja sap com faig feina, jo ja sé també com ella fa feina, i crec que el punt de partida ja era un poc més avançat i està molt positiu perquè ho hem fet en poc temps. O sigui que sí, que ens ha ajudat això, que no es fot la primera vegada.
11: Deu ser un muntatge apassionat, no sé, o feridor, perquè la crostera, la Sal de la Ferida, no sé, aquí, com a mínim, amb l'amor patim, com va la cosa? Per aquí deu anar... Havia un coixinet que era un cor. Te'n recordaré, el nen, sí. Això no li agrada que ho recordi.
12: És que no me'n recordava gens.
11: No te'n recordaves tu, eh? No. T'he tret jo la foto. Què passa damunt l'escenari?
13: Jo aquesta pregunta la trobo interessant, perquè és una cosa que hem parlat amb la Núria. O sigui, jo ara aquest projecte vaig arribar una mica més tard, que l'autor i l'actriu. I clar, és vera que, així com ha dit la Núria, és una versió lliure. Per jo, la crostera hi ha com un tema principal que ho vertebra, que té a veure amb Samó, que tu deies, però que no forma part de la nostra peça. És a dir, com que també hi ha altres subtemes, el que se transita té a veure amb la solitud, aquesta cosa de no acceptació d'una mateixa, una part com a vulnerable, i tot el procés, tot el viatge, com per anar acceptant qui som i com en les ferides del llarg de la nostra vida en poden fer... Bueno, un tatuatge vell, no?
11: O vols una marca... Mos deixa una empremta.
10: Estem clar, deixa davant d'un drama, no?
12: Ara pensava que, ara fent referència al coixí, que podríem ser un coixí del sofà que forma part de l'escenografia on veu passar dia rere dia un adolescent. Que un adolescent que després se fa gran, no? I pensava, justament, el públic, crec que pot ser és un moller en aquest sentit.
11: I és dolorós, aquest procés.
12: Té llums i ombres com l'adolescència mateixa i la post-adolescència, i crec que el que... Bueno, anem a fer molta feina de que a vegades pensant que l'adolescència només té ombres, però també entra allà molt en les llums.
11: I a mi m'ha cridat molt l'atenció de que jo tinc a les mans el programa de les sales municipals de Palma, que es va presentar tant, i aquí encara no surt una mar, no? A direcció i guió en Manel Serrano i na Núria. Sí. Però hi ha un moment en què en Manel diu, aquí falta què? Una direcció que porti... però li estic demanant a la Núria, eh? Mar, li demana a la Núria.
13: No, si jo sa resposta no la tenc. Jo vaig rebre una telefonada.
10: Però qui dirigia al principi?
12: Ell, en Manel. Vale.
11: I per això, però és decisió d'en Manel cridar en Amar. Per què? Què aporta en Amar en aquest muntatge, a part de tot el que ja heu comentat?
12: Sí, per jo, bueno, i per Manel també, perquè n'han xerrat molt, ha enriquit moltíssim la mirada d'en Amar. De cop, amb en Manel estem una mica estancades també. Penso que és molt difícil escriure i dirigir una peça.
10: I no. Fa pràcticament tothom. No. Jo no, eh?
12: Però...
10: Jo no dirigeix ni que me mati.
12: Però també, ell no sé si ha dirigit molt o no, sí. I clar, i era com... Sí, estàvem estancades, trobàvem que hi havia d'haver una direcció així potent, forta, perquè s'apostava molt per aquesta peça.
11: Una mirada externa, potser, que ni hagi escrit ni interpreti, no? Que te vegi i pugui aportar coses des de fora.
12: Clar, i jo nomà ja, amb Cul de Sac, ja havíem estat juntes, I jo trobava que era un perfil increïble i ha estat, no sé, però ja ha estat increïble.
11: I Mar, des d'on ho enfoques? Poesia, feminitat, o aquesta visió, o potser recordant també, transportant vosaltres mateixes en aquesta adolescència vostra, portant biografia, no sé...
13: Clar, hi ha una cosa important, que és que hi ha un text escrit que jo he de respectar. Bé, he de respectar, això ho dic, a mitges, perquè he fet qualque proposta, evidentment, per afavorir el muntatge, que ho he consultat amb en Manel, de poder girar, intercanviar escenes o passar unes rèpliques abans d'unes altres, perquè sí, a nivell de muntatge i de coherència, en la meva nova proposta trobava que tenia més sentit. O sigui, quan me demanaves si era una cosa molt poètica, és vera que hi ha un espai com a més poètic, però a mi m'ha interessat més aterrar-ho bastant i que fos una cosa més quotidiana i propera, també per si ve públic adolescent i juvenil, que se puguin sentir interpel·lats.
10: Javier, que hi ha una peculiaritat, que normalment el director o la directora s'incorpora al principi del procés, per tant, sí que pot intervenir en els textos, depèn també del dramaturg en qüestió, de la dramaturga, però normalment intervé, proposa, i al final s'arriben a consensos. Aquí te trobes ja amb el tren en marxa i t'has de pujar i has de fer canvis sobre una cosa que en Manel va dirigir ja pensant en una estrena. Vull dir que ja havia una proposta de direcció quan tu arribes en el projecte, sí. O encara no estava madura.
13: Bueno, quan m'ho va proposar, clar, era un tema i em van xerrar obertament. Jo li vaig dir que si ho havia de dirigir necessitava tenir com una certa llibertat com per no saber què havia passat abans i poder-ho fer des d'un lloc nou si m'havia d'incorporar. Perquè si no crec que hagués estat més complicat, no ho sé, és una altra manera de fer feina, però sí que hagués requerit un altre temps. Per, sí.
6: Escapa de la lectura poètica o també hi haurà part de la lectura poètica? O l'heu convertit en teatre per molt que tingui un rerefons de poesia d'un poemari?
13: Què trobes?
6: Recites poemes a l'escenari?
12: Sí. Sense jo ser una recitadora de poemes. Però,
10: tu fas de tot sí. I ho fas bé. El cas de dir ara que no és recitadora de poemes.
12: No, ets actriu.
10: Per tant, ara jo t'ho dic, pots llegir el menú del restaurant que va en Javi d'aquí una estona i ho fas.
12: Sí.
13: Llegir menú.
10: Llegir menú amb intenció.
6: Això ho van fer a televisió en Lola Flores amb una llista de la compra del supermercat.
13: Ideal.
12: I havia una cançó?
6: No, una cançó no, a recitar, així com feia ella i jo. I començava, una lletuga, tres tomàtiques.
10: Però en castellà. En
6: castellà.
10: Per repetir-ho, però en
6: castellà. I va començar a llegir-ho i a fer cops damunt la taula, així amb el seu temperament.
10: Javier té dues habilitats, ara aprofit per dir-ho.
6: És molt tonto.
10: Dos imitacions que les broda. Gorbachev, que Voltor no havia nascut encara quan Gorbachev feia perestroika, i després en Lola Flores, que tampoc havia nascut, però la coneixia una
12: dona.
10: Sí. Ell imita molt bé, m'ho compro.
12: Se m'ha fet mai,
6: Som l'ataca d'en Gorbachev, ara. Bé, continuem. Ja, no sé per on anava. Ja ho has aconseguit.
12: La poesia.
6: Escapant de la lectura poètica per fer teatre, o està tot...
12: Està tot integrat, sí. Sí.
13: Sí que recites uns versos, el percentatge és menor.
12: Sí.
13: Això també és així.
10: La veritat és que estem parlant de la sal de la ferida, n'he fet un tatuatge i està molt bé parlar-ne, però, per favor, aneu a veure-la, si encara no ho heu fet.
12: Sí.
10: Venen de València, ara us explicareu l'experiència, però dia 16 de 7 i de 8 és a Palma, imagino que el Maruja Alfaro Mar i Terra. Després el 29, estem parlant d'octubre, òbviament, a Inca, i ja mos anem al desembre, que aneu a Manacor dins d'aquesta nova temporada, 20 de desembre, sí. Manacor.
6: I veniu de València, que ja l'heu mostrada.
12: Sí.
6: Com reacciona el públic? Què li mostreu?
12: És que... També vàrem anar a Móra d'Ebre. El seu premi d'Esbòtil vàrem estrenar de sa Fiat l'any passat.
6: Sí.
12: I després hem anat a Formentera, hem anat un parell d'instis d'aquí, i ara fa res, érem a València. I molt guai, perquè aquí ja vaig poder començar a fer un Frankenstein en coses que havia començat a anar a mà. Mm-hmm. Jo allà estava com mesclant dues informacions diferents, perquè hi havia com a dos recorreguts, i de cop ja començava a integrar-se d'anar a mà. Però va ser molt guai perquè ho fèiem a un públic adolescent, varen connectar moltíssim, els hi va agradar molt, i varen comentar coses de la proposta d'anar a mà. En plan... que bé, que quan dius
6: que
12: això...
6: Que havia col·loqui després.
12: Sí, quan ho fèiem amb adolescents...
10: No,
12: perquè és bo, és bona.
6: És que és molt estrany. Aquest muntatge que estem parlant avui és molt estrany, perquè, clar, vas estrenar a la Fiat de l'any després del Bòtil, un espectacle que no era de Namà.
12: No.
6: Que no havia dirigit... O sigui, tu has fet dos espectacles amb els mateixos ingredients.
12: Sí.
6: I me dius que a València quasi era la mesca del Frankenstein, li has dit, de tots dos. O sigui, ja van tres.
12: Amb una escenografia nova que provava en aquell moment.
6: És multidisciplinar i multifacètic. Aquest espectacle no acabarà mai, clar, perquè l'any que ve el tornem a veure...
12: L'allargarem, de fet, perquè ara és breu.
10: Que estigui viu és una cosa molt estimulant. Sí. Que estigui viu.
12: Sí, sí. I això... I no, Móra va ser... Ai, Móra d'Ebre també va anar molt bé. Però connecta molt guai amb els adolescents, perquè crec que, els hi xerran de tu a tu, com ho xerram les adultes, i crec que això que és cara beníssim.
10: Se'ns va el temps volant.
12: Ai, sempre
10: molt.
6: Sempre passa.
10: Tenim una hora de programa.
6: Si li dones 5 minuts més,
10: la setmana que ve. Efectivament, com que la setmana que ve ja l'espectacle haurà canviat, podem parlar de versió 3.0 de la sal de la ferida.
12: No, per favor, jo tinc ganes ja que no canviï.
10: Que no canviï més, no? De fer-te teu ja d'una manera definitiva.
6: Jo vindré diumenge.
12: Ah, sí?
6: Jo vindré diumenge. O sigui, que haureu fet ja dos de diferents, el 7 i el 17.
12: Efectivament. En realitat, ja m'hi vam.
10: Exacte, però parlant ja de ja, clar.
12: Diumenge vendrà Rafa.
10: És que, clar, ho he d'encaixar, perquè saps que tinc amics i amigues que estrenen coses.
12: Hi ha moltes coses que
10: jo crec que hauré d'anar a Inca ja.
12: Bueno, està bé.
10: Sí, perquè s'estrenen també...
6: Vés a saber el que veuràs.
10: La Rosa Marcilli, que fa lo del cabaret, en l'equip de Literal, que ara xerrarem també, vull dir que...
12: Però I a Saslam, també.
6: Jo dissabte...
10: Saslam no puc anar.
6: Jo dissabte vaig a Lateral, aquí, al...
10: Literal.
6: Literal, què dic?
12: Lateral.
6: Ahí, Lateral.
10: Pensamiento Lateral és el que tu tienes.
6: Me sé que el Lateral de la...
12: Ells també fan diferents espectacles.
13: Jo t'he de dir una cosa, divendres que s'estrena, jo no hi som, perquè som a Sant Jordi, amb el Teatre de Barra.
6: Amb el Teatre de Barra, és bona. És bona. Per això...
10: Un programa que no sortia al Teatre de Barra i l'has tret tu.
6: És vera que jo no puc anar divendres perquè estem a Sant Jordi fent Teatre de Barra. Quina feina!
12: Quina feinada!
13: Tant de bo n'hi hagi sempre.
10: Marc Fiol, moltes gràcies per venir. Núria Esbert, desitjant veure't damunt l'escenari. De la Sal de la Ferida n'he fet un tatuatge que pinta molt bé i en Manel, si mos està escoltant, també enhorabona i gràcies per escriure textos tan guapos. Molta merda.
12: Gràcies, moltes gràcies.
10: Javier, quedes a parlar una estoneta del Festival de la Paraula?
6: Va, quin remei.
10: Vinga, parlant del Festival de la Paraula.

0: Idò, parlant d'una cita ja imprescindible a la temporada d'Arts Escèniques, un esdeveniment dedicat a la dramatúrgia contemporània que durant els pròxims 6 mesos es convertirà també en aparador de projectes teatrals, creadors i creadores de les Illes, també contenidor de lectures dramatitzades i del torneig de dramatúrgia, també espai de trobada per parlar de l'ofici d'escriure i més concretament d'escriure teatre. Un any més arriba el Festival de la Paraula, varen estar acompanyant els protagonistes, va fer la presentació ahir al Teatre del Mar, i Cristina Bugallo, que és membre de la Produccions de Ferro, la companyia que organitza tot aquest esdeveniment, ens posava un poquet en situació del que veurem enguany.
1: Bé, com a punts a destacar d'enguany, sempre cercam quins elements podem destacar de cada edició, i com a punts a destacar d'enguany en triaríem 3 de principals, que són, oferim 3 estrenes teatrals absolutes, la incorporació de nous espais en el festival, com és el cas del Teatre de Manacor, que s'assumen ja col·laboradors habituals, com són el Teatre del Mar, el Teatre Principal d'Inca i el Teatre Maruja Alfaro, i també, sobretot, la voluntat d'ampliar els temps d'exhibició dels espectacles, amb l'objectiu de... És un objectiu doble, donar oportunitat en el públic, més oportunitats per veure espectacles de qualitat, perquè no se'ls pugui perdre, però també, per altra banda, donar més oportunitats a les companyies i als creadors i creadores a rendibilitzar els seus esforços artístics i econòmics.
0: I dona Cristina, que parla d'un festival que posa en valor, evidentment, la dramatúrgia d'aquí, que ha molta i molt de talent, Javi, però també creadors de fora. Escolta, perquè venen espectacles també que venen precedits d'una trajectòria important.
1: Bé, en el Festival de la Paraula, el principal objectiu, evidentment, és donar visibilitat i suport a produccions fetes a les Illes Balears, però també ens agrada cada any obrir una miqueta una finestra a produccions que ens fan fora de les Illes. En aquest cas, però, enguany, es dona la circumstància que aquestes dues produccions que hem triat són d'autors i autores balears, o amb molta relació amb les Illes Balears, com és el cas d'en Joan Yago, flamant guanyador del Premi Nacional de Literatura Dramàtica, que enguany durà el seu espectacle I Say Potato, que és una producció de la Sala Trono, arribarà dia 11 d'abril en el Teatre Principal d'Inca, i estem molt contents perquè és un espectacle que ha tingut molt d'èxit, es va estrenar fa poquíssim, i tenim la sort de tenir-lo també dins el festival. I després un altre espectacle que es titula La Protagonista, que l'autora del qual és una autora menorquina que ens feia moltes ganes descobrir, és la Melanie Werder, que ha desenvolupat la major part de la seva carrera a Madrid, però és menorquina, i ens feia també moltíssimes ganes descobrir el seu teatre. Aquest text va ser Premi Lope de Vega l'any 2023, ara fa no res ha participat a la darrera muestra de Teatro Espanyol d'Autores Contemporàneos, i res, i vindrà aquí, en el Teatre del Mar, del 12 al 14 de febrer. I també dins aquest intent d'acostar també els pensaments, les obres de no només autors i autores de les Balears, sinó també de fora de les Illes, organitzam com cada any les trobades dramàtiques, que és una activitat amb la qual participam amb l'Associació de Dramaturgues i Dramaturgs de les Illes Balears, i enguany també les organitzarem, en aquest cas com a novetat ho farem en el Teatre del Mar de Palma, en el bar, i són aquestes trobades que fèiem al voltant d'un vermut a les 12 del migdia, i en el qual enguany participaran na Caral Riera, en Mar Rosic, en Jordi Oriol i també la companyia valenciana El Pont Flotant. Aprofitarem que són aquí en el Teatre del Mar participant a la seva temporada de tardor, i els hi hem proposat també que participin a una d'aquestes trobades dramàtiques i han dit que sí, o sigui que també els atendrem aquí.
0: I precisament el Festival de la Paraula, Javi, comença divendres de mateix amb Literal, em feia referència, m'ha dit que vas el mateix divendres.
2: No, dissabte. No, perquè divendres, com ha dit la mare, estem a Sant Jordi fent teatre de barra.
0: Molt bé, doncs test de Xavier Uriz, que és vera que no és molt prolífic, però allò que fas ho fa molt.
2: Sí, i és un guanyador de premis.
0: Sí,
2: com tu dius, escriu de tant en tant, i bé que fa, si no escriu al seu ritme i sense compromisos, però normalment no passa desapercebut. Els seus textos, quan els enllesteix, els presenta, guanyen, se representen, sí, s'estrenen, sí, i funcionen. No? És una persona molt interessant i que escapa bastant d'estereotips i de teatre, si més convencional. I clar, en mans d'en Sergi Baos, també un dels habituals de l'escena, tant com dirigint com interpretant, a Marga López per allà, bueno, en fi...
0: Marga López i Laura Morones són estes intèrprets, perquè en Sergi, a part de dirigir, també interpreta.
2: Efectivament, molt interessant, evidentment, i...
0: I del vols saber de què va, si no ho saps ja, els oients, per ventura no, en Xavi ens ho conta.
3: Pues, literal, mos explica la història d'un professor de filosofia anomenat Max Roig, que el problema que té, bàsicament, és que ningú li fa cas, els seus alumnes no li fan cas, la seva família pues, també és una mica insignificant, i com que és una persona que la seva premissa còmica com a personatge és que és una mica narcisista, pues, no ho pot sofrir, i res, pues, simplement està dispost a fer gairebé qualsevol cosa per pues, recuperar l'atenció, el valor, la importància que en qualque moment a lo millor va tenir.
0: En Sergi Baos, que ha dirigit, com dèiem, la peça, li demanaven per el procés, no? per això de tenir també l'autoviu molt a prop, i també un poquet com havia estat l'experiència, tenint en compte que tots dos són docents. La cosa també va de... diguem que l'ambientació, l'atmosfera i l'univers és el món de l'educació, i tant en Sergi Baos com en Xavi Uriz són docents, i això ens deia en Sergi.
4: Bé, aquesta obra té una sèrie de semblances, amb, o sigui, jo també com som professor i som amic d'en Xavi Uriz des de fa infinitat d'anys, era fàcil el diàleg entre l'autor i el director, no? De vegades massa i tot. I bueno, la meva tasca ha estat bàsicament bueno, posar en marxa això. Sí que ha estat, tenia com una petita dificultat o repte, que era el fet que jo també interpret a la vegada que estic dirigint, tot i que tinc la Sara Palomo, que és ajudant de direcció, que està fent com a sa mirada externa, però sí que ha estat com aquest repte de dir bueno, com se fa això. No? Se posava en escena, passava per... és a dir, una de les coses curioses que té aquest text és que d'alguna manera tot està dins el cap de Max Roig, no? D'aquest personatge principal. I bueno, intentàvem com crear aquest univers profund del seu cervell. No? Bàsicament ha estat això. I després, evidentment, hi ha, tant la Marga López com la Laura Morones fan fan més d'un personatge, i aquest era també com el repte, no?, d'aconseguir, perquè clar, aconseguir que na Marga López, que té 53 anys, faci d'un adolescent, sempre és divertit. Bàsicament, bueno, també com la meva experiència docent també m'ha servit com per intentar crear aquesta humanitat d'aquests personatges adolescents. No només fan adolescents, na Marga fa de na Joana, que és la dona d'en Max, na Laura fa de na Gemma, que és la filla d'en Max. Vull dir que na Laura i na Marga fan infinitat de personatges, no? Mentre que jo me mantenc en un sol personatge, que és en Max. I també això m'ajudava, me facilitava la feina a l'hora de dirigir.
0: I Javier, un amic comú, en David Mataró, que està d'enhorabona acabant el projecte de Res non verba, que estarà dirigit per Albert Boronat, sobre un test d'en David, acaba de guanyar el Quim Masó. Això implica anar-se'n a la temporada alta, el grec, i és un obra que s'estrenarà en el decurs del Festival de la Paraula, també.
2: Efectivament, en David també, bueno, de temps enrere, perquè ell era molt cinematogràfic i
0: sí,
2: televisiu,
0: guionista,
2: i va fer la passa cap a la dramatúrgia, i amb bons resultats, no? I, bueno, tenim ja ganes de veure el resultat final d'aquesta peça i donar-li la més de la bona pels premis.
0: El mes de febrer s'estrenarà. En el marc del Festival de la Paraula, també coproducció del Principal de Palma, escoltant David Mataró parlant de Res non verba.
5: Doncs el Premi Quim Masó és una empenta extraordinària per la peça, és a dir, ja el fet d'aconseguir la coproducció del Principal ja va ser una molt bona empenta, però clar, això ha sigut una sorpresa perquè és un premi molt top, i clar, això a part de l'ajuda econòmica i de l'impuls que ens dona, jo diria que el que destacaria més és que anem al grec i anem a temporada alta. És a dir, clar, que de cop i volta volíem fer temporada a Barcelona, però amb aquesta presentació al grec i a temporada alta ja ens dona pues, l'empenta que faltava. Ara només queda fer escriure-la.
0: I aquest Festival de la Paraula, que té un monogràfic o diguem una dedicació especial a Xesca Vedell. Ella ha escrit Solc i Perla i també interpreta, i ens contava això dels dos projectes.
6: Idò, aquestes dues propostes, quan me varen proposar ajuntar-les, vaig trobar que tenien certa coherència, perquè en el fons parlaven d'aquestes dones obreres, tant sigui de la indústria de les fàbriques de les perles com del camp de Mallorca. A mi m'agrada molt la oralitat, la seva gestualitat, la seva manera de ser, i els he recollides, i una ha estat una obra, i l'altra ha esdevingut Perla, i l'altra ha esdevingut Solc. Perla, parlant més de tot el món d'objectes, hi ha la companyia Les Pinyes, de teatre visual, i fem una dramatúrgia on barrejam la paraula i l'objecte. Hi ha projeccions en directe dels objectes i de les manipulacions de les actrius, i és un espectacle que ja vàrem estrenar en el Teatre de Manacor i que l'han rodat, han fet unes 60 representacions. I Solc està en construcció. També parla d'aquestes dones, en aquest cas del sector primari, que també els he replegat amb àudios el seu testimoni, més de 30 entrevistes, m'ha fet molt feliç escoltar-les i conèixer-les, i ara estan en format de lectura dramatitzada, i Solc reuneix aquesta culpa que ells senten, que és que jo no soc ningú, jo no sé de lletra, i jo he volgut investigar qui hi havia darrere d'això, i m'he trobat la figura de l'educació, com pot ser de determinant en seguir perpetuant certs privilegis d'unes persones envers unes altres, i parla de l'educació a partir del rei Alfons XIII, en endavant, passant per la reforma de l'educació de la república, amb mètodes com el mètode Freinet, que va ser superrevolucionari i va venir a les escoles mallorquines, o també part de la revolta de les dones de l'Oliva a Calvià. I amb això arribam als nostres dies i perpetuam aquesta pregunta de que és tan important la nostra educació i com es marca i com es pot travessar.
0: I cita també ineludible d'aquest festival de paraula el torneig de dramatúrgia, que no sé ara quina edició és, però que prou 12, no?
2: Són unes quantes ja, sí, molt interessant. I és una altra pedrera importantíssima, perquè ara no la recordaríem, però són molts i molts els que han guanyat o no han convertit el seu projecte del combat en obres finalment que s'han estrenades, o sigui que és una llavor important pels participants, pels dramaturgs que participen, per tirar endavant projectes, aprofitar per provar, per tastar-los, no? I que la gent opini de lo que veuen aquell dia allà damunt l'escenari, però també per animar-se després a convertir-los en textos ja sencers i poder-los estrenar.
0: Efectivament, i els participants d'enguany, que són Héctor Seoanen, Melanie Werder, Sebastià Moreno i Rosa Marcellí, escoltam en Héctor i na Rosa parlant del torneig.
7: Bé, i del procés d'escriptura està sent un tema, perquè, clar, hi ha unes bases molt, molt clares, molt fixes, i t'has de fer amb elles, i bé, duc tot l'estiu amb un atac de nervis de... no va de total de quins nervis amb que faig. I bé, crec que més o manco ja està la cosa, està muntada ja, més o manco.
8: Això d'escriure sense acotacions, que és una de les bases, és una cosa que habitualment faig, no? No penso massa en acotacions, sinó només amb el text dramàtic, i penso que som de la corrent de gent que pensa que l'acotació és ve a ser una direcció en definitiva, no? I això ja és feina del director, o sigui, ja s'apanyarà, no? Nosaltres hem d'escriure i ja, ja s'arreglarà el director. Per tant, això no és una cosa que m'hagi vengut de nou, però sí que els plaços, que ens queda molt poquet, està sent la part més complicada, no? Aquesta carrera de fondo que tenim, que hem d'entregar d'aquí no res. Jo encara estic donant moltes voltes, encara no he agafat un camí definitiu, però bueno, estic a poc encaminant s'obre.
0: I de tot això i més coses en el Festival de la Paraula, Javi, què t'assembla?
2: Bueno, pues com sempre,
0: que realment
2: és difícil absorbir tanta proposta, tant de material. És un dels grans impulsors de l'escena d'aquí, ho mou a tots els nivells, i amb propostes molt diferents i clar, doncs és un gust que hi hagi, que hi hagi un motor així a les illes i que doni oportunitats a tots i a tot el ventall de creadors i artistes de les arts escèniques.
0: Idò, anem comentant totes aquestes propostes al llarg de les setmanes i concretament el dimecres aquí a Escena. Gràcies, Javier, fins la setmana que ve.
2: A vosaltres.
0: Vinga, i acabam avui amb una recomanació perquè torna al cinema Can Vivot, el cicle de cinema, recorda el passat del Palau, al centre de Palma, una casa senyoral que acull la projecció de 4 pel·lícules rodades precisament a les seves estances. Comptaran la presència d'Antoni Eloi, de Marga Amelià, de Jaime Chavarri, entre d'altres, escoltant-ne Sol Montaner, una de les responsables del cicle.
9: Hola a tots els oients de l'Aviador. Som na Sol Montaner, de l'associació Can Vivot. Aquesta tardor us convidam a viure una experiència molt especial, on el cinema i la història es troben. Un cicle en què projectarem 4 pel·lícules que han rodat part de les seves escenes dins del Palau Can Vivot. Els dies 16, de 7, de 9 i 20 d'octubre, a les 7 del vespre, podreu veure cada pel·lícula en el mateix escenari on es va rodar. I, després, gaudir d'un col·loqui amb professionals del món del cinema, entre ells directors de les pròpies pel·lícules. A més, hi haurà una exposició fotogràfica dels rodatges i acabarem compartint un còctel entre assistents i convidats. Les entrades ja són a la venda a Ticketiv. Vos esperem a Can Vivot.
0: I amb aquesta recomanació cinematogràfica i cinèfila també, i un poquet de música, acabam per avui. Pere Navarro, hem parlat amb ell, és un dels protagonistes del Jazz Point, l'edició d'enguany, amb bona música, en jazz, acabant l'avió d'avui. Demà més, a partir de les 10, ja sabeu.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts, perquè aquí i ara acabem d'encetar una nova sessió de l'Eclèctic. El lloc, l'espai temporal on conviuen totes aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. Avui farem coincidir l'ahir i l'avui d'una banda que supos que heu reconegut amb el primer tema, aquest bat que acaba de sonar. Sí, efectivament, em refereixo a U2.

Every Breaking Wave. Un altre dels temes que es recupera de l'àlbum Songs of Innocence del 2014. Vos he dit que farien coincidir l'ahir i l'avui de la banda dublinesa, i és que el seu darrer llançament, titulat de forma genèrica Songs of Surrender, és una àmplia selecció, no una recopilació, de temes en les noves versions, 40 temes en concret, adaptades en la majoria amb arranjaments acústics i senzills. Per això vos deia que ajuntàvem el passat i el present. Seguim amb la música. Who's Gonna Ride Your Wild Horses, una cançó inclosa al seu àlbum Ashton Baby del 1991.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Avui a l'Eclèctic fem una repassada del Song of Surrender, nova producció de la banda irlandesa U2. Tot un material reharmonitzat entre The Edge, guitarrista i teclista de la banda, i Bono. Songs of Surrender s'ha llançat en nombrosos formats, amb edicions de 16, 20 i 40 pistes, amb una dotzena de variants en color en l'edició del doble vinil. El llançament es va fer acompanyat d'un documental de televisió que se va emetre per Disney+. Un àlbum que es començà a gestar el 2021 i que estigué fermentant durant 2 anys.

Sometimes you can't make it on your own. Un tema original de l'11è àlbum d'estudi de la banda, el How to Dismantle an Atomic Bomb del 2004 i If God Will Send His Angels, amb el qual hem anat més enrere, fins al pop del 1997. Songs of Surrender, 40 cançons, 40 versions que ens retornen petits moments de la història musical d'una de les bandes més significatives del món de la música. I ho han fet ells mateixos, recollint aquelles cançons, donant-los un nou aire més intimista i molt més acústic. Tornem a l'àlbum Ashton Baby. És on ens hi du aquesta nova versió de Until the End of the World.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
3: Dani Toni!
4: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
2: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles U d'Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

All Want Is You, encara hem anat més enrere en la producció d'U2, concretament fins al 1988, que era quan s'edità Rattle and Hum, un àlbum híbrid amb temes d'estudi i de directe, en el qual apareixia aquesta cançó amb la que acabem d'arrencar el tercer bloc de la sessió de l'Eclèctic. Una sessió que dediquem a Songs of Surrender, el darrer macrollançament dels irlandesos. Seguim amb dos temes, The Little Things That Give You Away i Lights of Home.

The Little Things That Give You Away i Light of Home, amb dues sentides a Songs of Experience, el 14è àlbum d'estudi de la banda. I estirant d'aquest fil musical hem anat desfent només part de la mateixa, perquè amb Stay, Far Away to Close, amb el que tancarem la sessió de l'Eclèctic, només haurem sentit una quarta part de tot el que conté aquest Songs of Surrender. El manco, vos n'haureu fet una bona idea. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Miqui Fiol. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia a tothom. Sí, avui començam el programa amb un dia mundial, perquè n'hi ha per triar, eh? Dia 14 d'octubre és el Dia Mundial de la Vista, de la Visió, el Dia Mundial de la Donació d'Òrgans.

Ella, la indústria de la sabata i la confecció no es podia entendre sense les cosidores. Durant dècades, milers de dones varen fer feina fent cosits a mà o a màquina de pell i de teles. I les cosidores també han estat les guardianes del patrimoni tèxtil aquí, també a les illes. Cosir és una cosa que s'uneix amb una altra, és a dir, travessant repetidament amb un cordó o amb un fil mitjançant una agulla o un altre instrument de punxa. Podem cosir un vestit, podem cosir unes soles d'unes sabates, podem fins i tot cosir un llibre, tot i que ara ja tot ens arriba cosit i moltes vegades mal cosit. Però aquest és un altre tema, que avui tenim aquest programa endavant per cosir, perquè en aquest tèntol ell s'ho talla i ell s'ho cus. Començam.

Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui ja som dimecres, som dia 14 d'octubre, tenim totes les lletres i qui les saben totes també són en Miquel Jung, en Celestia Oliver i na Maria Pons.

0: Doncs, i bon dia a tots. Bon dia, Miquel Jun, com anam?
1: Bon dia, va bé.
0: Bon dia, Celestia Oliva, com
2: bon
0: estàs?
2: Dia,
0: i bon dia, Maria
3: Pons. Bon dia.
0: Ben tornats a tots tres. Avui dèiem que és el Dia Mundial del Cosidor, a vosaltres estem cosir com el Duis.
3: Fatal.
4: Sí, sí, no gaire bé.
3: Ni un botó,
1: no
3: diria.
1: No en sabria.
3: Ni un doble, no. Ni... Les paraules molt de ser, però es processa
0: ja,
3: una altra cosa.
4: I això que em ven de casa, jo. Sí,
0: sí?
4: Perquè que nostre, sí.
0: Què dius?
4: Cosir en saben, sí.
0: Són cosidores?
4: Sí.
0: Dones?
4: Sempre dient cosidora, era, sí, modista, però jo no n'he pres. No.
0: Bé.
4: Poca traça. Sí.
0: Complicat en tantes coses, eh? Però bé, aquest patrimoni el tenim per sort encara, i una ferrada a totes les dones que durant tants anys han estat cosidores. Dic dones perquè generalment han estat dones, tot i que bé, òbviament hi ha hagut homes. Més temes, Celestí.
4: Sí, i avui parlarem precisament d'unes jornades que se varen dur a terme la setmana passada aquí a Mallorca sobre la intel·ligència artificial i els mitjans de proximitat. Volem saber quines conclusions en varen extraure d'aquesta trobada i en parlarem amb una de les periodistes participants i que és experta en tecnologia i mitjans de comunicació, com és na Mariola Dineres.

0: Doncs i després coneixerem el resultat d'aquesta trobada d'intel·ligència artificial als mitjans de comunicació de proximitat. Segur que em van reflexionar prou, així que en xerrem d'aquí una estoneta, però Maria, tenim més temes.
1: Sí, perquè avui és dimecres i com sempre vos oferirem una paraula en desús i avui farem bugada, ara que ja gairebé ningú en fa, podríem dir, de bugada.

0: sí, a vegades ja no en feim perquè allà de rentar mà qualque cosa.
1: La sa pica, no? Si sí. Qualcú té una pica a casa seva, encara...
0: Sí, una però... peça delicada.
2: Entenc, però no... Sí. No,
3: dones, majoritàriament, també,
0: de,
3: crec.
0: S'ha de rentar mà. Sí, sí, també era una també, feina també. Majoritàriament de dones. Sí. Les bugaderes, així és. I avui parlarem d'aquesta fer bugada, perquè ha transcendit del fet en si i també significa una cosa que després vos explicarem, però una paraula molt preciosa que és aquesta de bugada, que tot i que ja hi hagi rentadores poden dir vaig a fer bugada, encara que la bugada la faci una rentadora, que no me'l poden fer servir.
1: Clar.
0: Només faltaria. Miquel, tenim tema del dia.
2: I doncs, avui el dedicam al director d'orquestra mallorquí, en Bernat Kegles, que ha estat triat entre 235 candidatures internacionals per participar de la primera edició de la prestigiosa Acadèmia de Direcció de la Cincinnati Symphony Orchestra.

0: Nancy, bones notícies per la música a les Balears amb Bernat Kegles, que participarà d'aquesta acadèmia de direcció a la Cincinnati Symphony Orchestra. Després ens explicarà com serà aquesta experiència. Però avui també hem de parlar de cinema, perquè tornarà en Eugenia San Pedro, i avui volen comentar una pel·lícula que se va estrenar fa molt poquet, i és d'aquelles pel·lícules que ficcionen com és el funcionament d'una macroempresa tecnològica.
1: Avui el Plaça Objectiu us duc una pel·lícula que se va estrenar divendres passat i que l'ha escrita i dirigida en Aaron Sorkin. Es diu El precio de la red. És la continuació de La red social, la pel·lícula d'en David Fincher sobre el naixement de Facebook. O, bueno, com prefereix dir-ne el mateix Sorkin, una peça complementària. 15 anys després tornen amb Mark Zuckerberg, però aquesta vegada no per contar com es va fer ric, sinó què ha fet amb tot aquest poder. Fins després!
2: ¿Te interesan las redes sociales?
3: Mira, soy un periodista de investigación. Ese tío y esa empresa están jugando un papel extraño y sin precedentes en nuestras vidas.
4: Empieza con un leve asentimiento para mostrar interés. Sí, no tanto, algo más suave. Sí.
5: Este es el nuevo detective de Facebook del Journal. Él no busca problemas, los persigue.
6: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
7: ¿De qué te gustaría hablar?
6: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara los vectores de riesgo.
7: Espera, no entiendo lo que dices.
6: ¿No es periodista tecnológico?
7: Algo así.
6: ¿Algo así? Solo que quede claro.
7: Te encanta tu trabajo.
6: Sí.
0: Doncs sí, Aaron Sorkin amb aquesta pel·lícula que avui podrem parlar i comentar amb Eugenia San Pedro. En Aaron Sorkin, que el coneixereu perquè ha estat director de sèries tan aclamades com The West Wing o, per exemple, també The Newsroom. Molta política i periodisme. També li agrada això, Aaron Sorkin. De fet, és un dels grans especialistes en el tema, així que estarà bé conèixer com és aquesta pel·lícula i sobretot també aquesta cara bé, aquesta altra cara de les tecnològiques. Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenen les línies obertes perquè hi participeu en directe.
8: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
9: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
10: I també podeu participar atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
11: O ja ho sabeu, també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolib3, també tenim Facebook, aquí a Tentol.
10: I també tenim el nostre correu electrònic, o sorpresa, avui.
8: Ja has canviat,
11: sí, clar.
10: Ai, volia sí, innovar.
11: No hem pogut.
10: He seguit la línia en Celestí.
11: Carrera, sí.
10: Però ha dit correu electrònic, després de correu electrònic va...
8: Però la pausa no hi ha estat tampoc. Has dit, o sorpresa directa.
10: Vos he agafat desprevinguts. Bé, aquest correu electrònic que nosaltres, que tento @ivetresradio.com.
0: És veritat que tenim Facebook, eh? Sí. I de fet, encara mos escriuen. Hi ha molta gent. És que sí, hi ha molta gent que segueix Facebook, per tant, gràcies també.
11: He entrat a Facebook.
0: A vegades.
10: La veritat és que no gaire, però...
11: Ja fa anys no he entrat.
0: Sí? Doncs...
11: Sí. Però sí.
10: Es metge nacional, puntura, no?
11: Però continua.
10: Sí, bastant tiu.
0: Molt bé, doncs totes aquestes coses teniu per contactar amb nosaltres. Només faltaria, Miquel Maria, moltes gràcies. Fins d'aquí una estona, Tom.
10: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que sí que té Facebook. No té Facebook.
11: No, però clar, és de la generació de Facebook. Bé, anterior, però,
0: el vas esborrar ahir. És que
11: ahir?
0: Tot està
11: justament ahir.
0: Conjugat.
11: Ah, no, fa temps. Ah, no sabia si coincidia.
0: El vas esborrar. Lluís Fortesa. D'acord. Però has vist la pel·lícula amb Mark Zuckerberg? Sí, te va agradar? Bé, està bé. Diu que està bé.
11: Jo, Lluís, no he centrat a Facebook perquè ja no recordo la contrasenya. Que és pitjor. Però encara,
0: sí,
11: et supos.
0: Segurament.
11: Sí.
0: Segurament te'l trobaràs.
11: Quines coses, eh?
0: Això és sí. El cementiri digital de Celestí Oliver.
11: Sí, això mateix.
0: Són les 3:18 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
9: La rabiosa actualitat.

0: I de si avui aquesta setmana estan com a d'aniversaris, molta gent fa anys i en fan 40, curiosament.
1: Sí, perquè...
0: Més que gent i organismes.
1: Sí, exacte, perquè si ahir celebràvem els 40 anys de l'Escola Oficial d'Idiomes, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar d'uns altres 40 anys, concretament dels 40 anys de la Fundació Deixalles.
2: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
3: Vidres, cartó, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar.

M'encanta perquè hi ha cançons per tot, també per reciclar, i aquesta és de Leon Mansa, se diu Decideix reciclar, de Menorca. I de la Fundació de Xalles celebra enguany 4 dècades de feina en favor d'una societat més justa, més inclusiva i més sostenible, i per commemorar aquesta fita, l'entitat va fer un acte sonat al Teatre Principal de Palma la setmana passada, dia 7 d'octubre. I és una fundació que, com que enguany fa 40 anys, va ser fundada l'any 1986. La Fundació de Xalles fa feina per afavorir la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat, en risc d'exclusió social, aquí a les Illes Balears. I la seva tasca combina acompanyant aquestes persones, també la seva formació i la creació d'oportunitats laborals amb la protecció del medi ambient.

0: aquestes són les Mamzells, que també tenen un himne al reciclatge. Les Mamzells, una de les quals és Rigoberta Bandini, que després se va... Una Paula Ribó, que després se va fer molt famosa com a Rigoberta Bandini, però que formava part d'aquesta banda de tres dones. I ara vos hem d'explicar que la Fundació de Xalles fa 40 anys i que aquesta entitat acompanya les persones també en els seus processos de creixement personal i d'inserció laboral, generant itineraris adaptats a les necessitats de cada persona. I també tenim dades, eh? Durant l'any passat, la Fundació de Xalles va acompanyar 1.557 persones a través dels seus programes socials i va contribuir a evitar l'emissió de més de 9.000 tones de CO2, segons dades publicades per, com dèiem, la Fundació de Xalla. Per tant, aquesta manera de fer feina reflecteix els principis d'inclusió social i sostenibilitat ambiental, que són els lemes de la Fundació de Xalles, que fa 40 anys contribuint en aquesta feina tan important que fan.
1: I doncs, per tots aquests motius que avui volen brufar aquests anys, han decidit que dedicarem el joc de Tèntol als 40 anys de la Fundació de Xalles.
0: Són les 3:23.
2: Tèntol.

0: abans de continuar, tenim pregunta del dia i avui la pregunta diu així. Ja sabeu que el paper, quan l'hem de reciclar, l'hem de posar en el contenidor de color blau. Amb el paper, a les Balears trobam un bon grapat d'expressions, com ara, per exemple, fer un bon paper. Fer un bon paper quan te surt una cosa bé o quan fas coses bé, fas un bon paper. En canvi, també se pot fer un mal paper quan obram malament. Aquesta ha fet un mal paper. Aquesta persona ha fet un mal paper. Però la pregunta d'avui també és una expressió relacionada amb el paper i és la de dur els papers banyats. Sabeu què significa dur els papers banyats?
1: Ep!

0: aquell estituat d'avui mai, els papers banyats.
1: Ara sabrem.
2: Bé, no me banyaré.
0: No?
2: No.
0: Exacte.
2: No me vull banyar.
0: Tres opcions de resposta.
2: En directe. No, llavors, no, no, no fa falta.
0: Llavors resoldrem.
2: Clar, has d'estar fluix d'arguments. Dos papers banyats.
0: Dos papers banyats, és que no tens prou arguments per justificar una cosa.
2: Has d'estar molt content, cofoi.
0: Aquest dos papers banyats, perquè està molt content.
2: Has d'estar molt trist, és a dir, clop piu.
0: Dos papers banyats i, per tant, està trist l'home a la dona. Què vol dir? Du els papers banyats. No sé si l'heu sentit mai en aquesta expressió. Tampoc no és super, super popular, però encara crec que hi ha persones que la fan servir. I, a més, hi ha variants, perquè ara mos han escrit a Manacor que en lloc de banyats diuen dos papers robats.
2: Robats.
0: De robada. Que vendria a ser el mateix.
2: Sí.
0: Banyats. Així que molt bones, gràcies, com sempre, als nostres oients per
2: il·lustrar-nos. Per fer-la servir, si no se fa servir.
0: Exacte.
2: Exacte.
0: Per jugar amb altres, teniu dues opcions.
2: Idò, i a través de l'història de l'Instagram, ja ho sabeu, @tentolivetres, on ens podeu telefonar i ens doneu la resposta correcta, a la que penseu que és el 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Què significa dur els papers banyats o els papers enroats o robats, de robada? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Companys, començant temporada, què poden fer?
7: No sé, per exemple, fer-me jaure.
6: Què?
8: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
7: No, jo no soc la moderna és ella.
9: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
6: Però què fan exactament?
7: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
6: Però ho fan els joves o els no tan joves?
9: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
8: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Jordi, són les, a punt de ser les 3 i mitja.
1: Ara i,
0: no m'ho han banyat els papers. No sé no. Què faria nosaltres sense papers, perquè sí. Encara som, amb això som molt d'analògic. Jo m'estic més llegir en paper
1: no,
0: que llegir
1: ara papers,
0: a l'ordenador. Troc que va millor, l'ordenador, sí. Els ulls. Se cansen,
1: però bé. Llegim tot, ara no llegim.
0: Ara no llegim.
1: No, tot sigui dit.
0: Però tenim un guió.
1: Tenim un guió, clar, evidentment.
0: El tenim
1: una
0: escrit.
1: Una obra de teatre, que també ja està escrita.
0: Sí, exacte. Sí. El tenim i vos demanam això, que vol dir dels papers banyats, i vos dem que nosaltres no els hem banyats aquí no. De dits. Però què significa, mem?
1: Però que pentura qualque vegada els enduit en els papers banyats. Mm. Vol dir estar fluix d'arguments, vol dir estar molt content, o vol dir estar molt trist.
0: Aquestes són les opcions, i amb un 100% avui, 100%, ho tenen claríssim,
1: sí.
0: Dels vots, diuen que dos papers banyats vol dir estar fluix d'arguments.
1: Uh-huh.
0: I la resposta és correcta.
1: És correcta.
0: Esclar que sí. Aquesta, això, doncs, a Manacomos diuen que té el mateix significat, però que li diuen dos papers roats o robats.
1: De roada.
0: Que a nostre sempre van dit així.
1: Mhm.
0: Que també és una paraula fantàstica.
1: Sí, clar, per tant, ho podem incorporar.
0: Per favor,
1: si no ho deim.
0: Per favor, si qualcú més té qualque altra variant, també agrairem que mos la faci arribar. Aquesta era la pregunta del dia. Du els papers banyats, val dir, està fluix d'arguments. Molt bé, doncs moltes gràcies a tothom per participar, però ara sí, arriba el moment, i ja són aquí, de conèixer els nostres convidats, que avui tornen a molts.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 40 anys de la Fundació de Xalles. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre, esclar, el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
9: Noms i adreces.
10: Xesca Martí, i som la directora de Fundació de Xalles.
0: Qui té més?
11: Jo, Miquel Pericàs, i som responsables del taller de roba.
12: I jo som la Lucía Fortesa, i som la presidenta de Fundació de Xalles.
13: Som la Lucía Carreras, responsable de projectes productius de Xalles.
14: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
10: Bé, jo ven d'un poble del centre de la illa, de Vilafranca, i ven del món ambiental. Encara no sé què faig en aquest càrrec, però bueno.
11: Jo soc de Palma, tenc que ser de Binissalem per la meva família, però soc de Palma, i jo venc de la part comercial. Jo estic abans de botigues, a Deixalles, i em guanya pegat el bot en
0: la
11: roba.
0: I deu haver molta feina.
11: Hi ha feina.
0: Ara en parlarem.
11: Sí, hi ha feina.
0: Lluïsa. Oh, jo... Lucía Fortesa, perdona.
12: No passa res. Jo venc de Soia i venc del món social, de l'àrea d'orientació i formació.
13: Jo venc de Palma, i ven de la banda de gestió del tercer sector, d'entitats socials.
0: Mm-hmm. Bon equip, eh?
15: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Jo vaig anar a l'escola del poble, Vilafranca, i llavors vaig anar a l'institut de Manacor i després a SUIP d'aquí, que vaig estudiar Biologia.
0: I en Juan Miguel?
11: Jo vaig començar amb frares.
0: Sí?
11: Jo vaig estudiar amb frares i llavors som administratiu. És a dir, llavors vaig fer el que és una formació professional d'administratiu. Res de lo que faig feina, però bueno.
12: Jo vaig anar a la Caritat, a Soia, vaig passar després a l'institut, en el que vaig pegar un parell de vots, en el final vaig fer un FP de grau mig d'auxiliar de clínica i finalment la carrera d'educació social, de SUIP.
0: I salta Lucía?
13: Jo vaig estudiar primari en el Molinar, l'escola pública, després Antoni Maura, que tot era per Racó, i després vaig acabar a la universitat fent treball social.
15: Treballa pel govern o pel seu compte?
10: Ni per govern ni per nostre compte. Som una entitat del tercer sector i jo crec que treballem per la societat.
0: Mm-hmm. Estan tot d'acord.
11: Jo crec que tot diran el mateix.
12: No podem afegir més.
11: No.
16: Té molta feina?
14: Què hi fa exactament?
10: Jo diria que sí que té molta feina. De fet, en general, deixar-les fent molta feina i realment jo el que faig és com a fer d'unió un pot de totes les parts. No sé, sí, pensar un poquet cap on han d'anar.
0: En Juan Miguel.
11: Pues mira, en el taller sí que hi ha una feina i és com una roda cada dia. És a dir, tenim un pretriatge de roba, que ens donen el que són gavis, roba, tenim un triatge, un etiquetatge, unes comandes que du a les delegacions i cada dia és un pol el mateix. I jo, a part de supervisar, són com un poc escomodí. És a dir, si necessiten ajuda d'una banda, jo hi puc anar a l'altra.
12: Jo el meu dia a dia, sobretot, he gestionat servei d'orientació que tenim concertat amb el SOIP. I tenim un equip de 15 tècnics, així mateix, i bueno, fer seguiment del projecte i noves idees cap a futur.
0: Mm-hmm. I salta gestió.
13: Gestionar dues de les empreses d'inserció de Xalles, de Xalles Inserció Triatge i triant de tot. Una està a Matirme i l'altra està a Maquinsula.
17: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
10: M'agrada molt anar a caminar, però quasi cada dia m'agrada molt caminar i també m'agrada molt fer xicuns.
0: Això què és?
10: És una varietat d'estar així. Sí, i, sí. Quan puc, em manco un picador a la setmana.
11: Pues jo faig un deport funcional en l'espai de la Riera, amb un grup des de fa... És a dir, tot el que sigui a l'aire lliure és molt interessant. I llavors ja fa un parell d'anys que faig waterpolo. És a dir, m'ho vaig enganxar per la meva filla petita. I allà tenim el que és un equip de màsters. Jo som amateur, no he fet waterpolo en la meva vida, però ja he après a surar bé, eh? És a dir, que el joc amb equip està molt bé.
0: Molt divers, aquest equip.
11: Sí, eh? Sí, sí, sí.
0: Quines aficions que teniu, Lucía.
12: Idò, jo caminar i córrer, i fer un pot d'exercicis de força, també gràcies a la meva germana que m'estira. I enguany, després de molt d'anys, m'he apuntat a Vall de Bot.
0: Ah, molt bé.
12: Unes bones suades.
13: Jo faig menys coses. Caminar i dos dies en el gimnàs per fer exercici de força.
0: Ja està bé.
16: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
10: No m'agrada navegar per internet, a no ser que sigui per la feina, i m'agrada molt llegir. Posta som d'Escut de Lectura de Vilafranca.
0: Ah, sí?
10: Sí, sí, m'agrada molt llegir.
0: I d'una ferrada d'Escut de Lectura de Vilafranca.
10: Sí, fent converses interessants.
0: Que bé.
11: Jo sí que m'agraden les xarxes, és a dir, sí? No és que sigui un aficionat de...
1: Bueno, jo som... Vos compensau.
11: Sí, m'ho compensam bastant, el nostre equip. Jo no som de les persones que estic tremendament enganxat, però conec totes les xarxes. Uh-huh. Tant el que és TikTok, amb Instagram, amb totes aquestes sí que els conec i els utilitzo directament.
0: Que bé.
12: Jo m'agrada molt pintar i fer pastissos. Cuinar sí, però pastissos. Wow. Et salat el dia a dia m'acosta més, però pastissos m'encanta.
0: Molt bé. Lucía?
13: La copiaré amb algo. Jo m'agrada pintar amb oli i veure bàsquet.
0: Ah,
13: ara,
0: sí,
13: molt d'azul marino, molt d'anar al diumenge.
1: Veure, jugar no.
13: No, mai.
1: Veure.
13: No, això seria fer exercici, no.
1: Clar.
18: Què penseu fer aquesta nit?
10: Bueno, sopar, perquè m'agrada molt sopar amb el meu home, i de vegades anem al cine, avui no toca, llegir un poc. El més probable és que o mirar una sèrie policiaca, que m'agraden molt les sèries negres o policiaques, i llegir un poc. Llegir sempre, cada vespre. Sí.
0: I en Juan Miguel?
11: Pues, avui després me toca, crec que sopar amb una de les meves filles. És a dir, jo ja estic en el moment que les meves filles ja estan a casa, però som bastant independents, de 8 i 22 anys, i a vegades un està, l'altre no està, sopar amb la meva dona, i crec que avui me toca la meva filla petita. Perquè a vegades no estàs... Avui me toca amb la meva filla
1: petita. Tens un calendari i la cuina.
11: Quasi. No, la meva dona, no sabem què fer. Avui vendràs sopar, nenita, o coses d'aquestes. I m'ha tocat la major i avui crec que me toca la petita.
12: Jo me toca a Vall de Bot. En acabar avui a les 7, me toca anar a peu una bona suada.
0: Ja fan mateixes, fotos
12: pensar,
0: i baleres.
12: Només he pres una jota mallorquina i encara no en sé. Res, fatal.
0: Poc a poc.
12: I res, després dutxes i sopar i a geure.
13: Avui me toca gimnàs, ja ho estic pensant. Me toca gimnàs de força i després desconnectar i no fer res.
1: Són una caixa de sorpreses, eh?
0: M'encanten.
19: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics. Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
20: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
19: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
21: Gràcies per la seva ajuda.
19: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I sí, les han sentit respondre al qüestionari electrònic i ja penso d'un equip fantàstic, eclèctic, ho tenen tot, eh? No, Xesca Martí, com estàs, Xesca? Benvinguda, la directora. Juan Miguel Pericàs. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Benvingut, gràcies. També moltes gràcies. Encarregat del taller de roba.
1: Sí.
0: Ja mos ho ha dit. També tenim Ana Llucia Fortesa. Llucia, benvinguda, presidenta.
2: Ara sí.
0: Tenim una directora i una presidenta.
2: Sí.
0: Fa com a tota fundació.
2: Sí.
0: Un pot de tot.
2: Un pot de tot, sí, sí, sí.
0: I també Ana Llucia Carreras, que també mos acompanya. Lucía, responsable de projectes educatius. Que de...
3: productius.
0: Productius, tens raó, perdona, productius. Ara parlarem
3: també
0: un poc.
3: També
0: educam. De les vostres funcions. Xesca, però clar, hem de fer un pot de balanç, perquè 40 anys ja són, no?
2: Sí, aposta en guany, em volgo fer una miqueta de festa grossa, perquè és vera que des que varen començar, jo crec que no sé si mos imaginaven que arribaríem a 40 anys, jo fa quasi 30 que estic a deixar anys i crec que sí, són 40 anys de generar oportunitats a persones, jo crec que generar segones oportunitats a vides, ja, nosaltres ho deim ara, són 40.000 històries, i també pues, sempre recuperant objectes que podem fer aquesta combinació. Jo crec que encara som, podríem dir que som innovadors a nivell social, perquè en el principi, quan varen començar, era una idea d'educar a través de la feina, i jo crec que encara ho seguim fent, i crec que encara és bastant innovador i som de les poques entitats socials que educam a través de la feina.
0: Clar, teniu molta gent, no?
2: Sí.
0: Quanta?
4: Bueno, fem feina.
0: Sí.
4: Fem feina a la casa, ara som entre 430 i 440 treballadors.
0: Uau.
1: Sí. Ja sou.
4: Sí. Ja n'hi ha, ja n'hi ha. I l'any passat, per exemple, vàrem poder atendre 1.500 persones entre tots els serveis que tenim. I sí, el que dona Xesca, 40 anys, unes 40.000 persones han passat per tots els nostres serveis. Sí, sí. Sí, ho aviat.
0: Lucí, que són projectes productius.
3: Ben, projectes productius... Poden bueno, estan vinculats a empreses d'inserció. És a dir, que a través d'un servei tu dones l'oportunitat a col·lectiu vulnerable que puguin trobar un lloc de feina digne i eficaç i de qualitat.
0: Quin tipus de persona acudeix a la Fundació de Xalles?
4: Una persona en situació de vulnerabilitat, normalment, bueno, tant homes com dones, però sobretot parlant més de dones, dones majors de 45 anys, en situació d'atur, més d'un any d'atur, en càrregues familiars, o bé que hagin patit violència de gènere. Mos està creixent també a nivell de servei d'orientació col·lectiu de persones majors de 60 anys i tot. És a dir, tenim persones en 65 i en 66 anys que necessiten fer feina per poder viure. I aquest col·lectiu mos està creixent.
1: Aquests darrers anys ha crescut.
4: Aquests darrers anys, sí. Com que també ara s'allarga la data de jubilació, bueno, pues la gent necessita encara seguir fent feina. Després tenim persones immigrants, persones que anteriorment hagin tingut qualque problema de consum o d'addiccions, és a dir, és un col·lectiu bastant ampli. Val? Sobretot fan feina amb aquest col·lectiu. I després tenim a Calvià i a Eivissa ja serveis més específics per a persones amb discapacitat per salut mental.
0: Déu-n'hi-do, és que clar, és això, Fundació de Xalles, feis moltes coses, perquè també, Juan Miguel, és la teva àrea.
1: Clar, i nosaltres, el que ha dit na Llucia, nosaltres, els tallers, ens nutrim un poc de les empreses d'inserció i nosaltres, en el taller, nosaltres som unes 15 persones aproximadament cada dia. I una part d'elles són contactes d'inserció i és el que han dit. Hi ha una mescla de dones, d'homos, que els hi falta poc temps per jubilar-se i tots venen amb la seva maleteta en les seves històries. I nosaltres, sempre, tots els contractes que nosaltres tenim d'inserció, perquè la gent ho conegui un poc, és un contracte normal i corrent. L'únic que té és una petita excepció, que és una creueta que els diu que tenen dues persones que els acompanyen. És a dir, un tècnic d'acompanyament, que és una persona que l'ajuda a la part social. Temes d'habitatge, temes de sanitat, temes de salut... I llavors, un tècnic productiu, que en aquest cas en el taller són jo, que els hi mostram una feina. Una feina com un horari d'entrada, un horari de sortida, una feina amb equip, un descans, unes vacances... I és un contracte normal i corrent. I llavors, dit d'això, ja és molt més, i dins els tallers tenim bastanta gent tota.
0: Clar. Clar, els temes d'habitatge és molt complicat, no? Vos trobeu persones amb molta vulnerabilitat d'habitatge?
2: Sí, tenim moltes persones amb molta vulnerabilitat. Fins i tot tenim persones que tenen contracte d'inserció que o viuen amb habitatge, infrahabitatges, que se diuen, o fins i tot que viuen a cotxos, o... Clar, el tema de l'habitatge és un repte que tenim.
0: En els carrers, també. I venen cada dia.
2: Sí, la gent compareix, sí. A Eivissa encara és més exagerat. Les persones que tenem a Eivissa, quasi bé el 50 o 60% tant d'usuaris com de contractes d'inserció tenen problemes d'habitatge o estan en una tenda de campanya.
5: Genial. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: És vera que és un repte que tenim, a Llucia, que sempre ho parlam. Sí. És un repte que tenim, que potser a nosaltres m'agradaria fer un projecte d'habitatge lligat a persones que tenen contracte d'inserció. I que fos el manco que durant aquests 3 anys, com contracte d'inserció pot ser màxim 3 anys, pues també poguessin estabilitzar un poc la seva vida, fer un racó i a la llarga poder tenir un habitatge normal com nosaltres.
0: Mm. És a dir, que Fundació de Celles poden estar màxim 3 anys, les persones.
2: Els contractes d'inserció, sí.
4: Els contractes d'inserció.
2: Sí.
4: Després, per exemple, tenim el servei d'orientació. Hi ha persones que poden venir diferents anys, sempre quan vulgui fer un procés de recerca de feina. Ben que dir, tenim els contractes d'inserció 3 anys. I els processos de capacitació ens movem a uns 18 mesos, sí. Més o menys. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En el departament de Juan Miguel, tu ara que estàs a taller de roba, clar, la quantitat de roba que hi ha en el món, bé, ja ho diu tothom. Com se gestiona tot això? I que a més compram i tiram i se roba molt magre, sí. D'una qualitat molt magre.
1: Sí, és veritat que cada vegada el tema de les xarxes i tot això ha crescut i ha minvat el que és la qualitat de la roba que rebem. És veritat que els mallorquins en general sempre he dit que som gent donadora. És a dir, nosaltres no hem tingut una manca de roba. La qualitat sí que ha baixat bastant, però... jo crec que a vegades ve un poc més a la consciència de donar-li una segona oportunitat a tot i que la gent pensi en nosaltres. La gent pensi, però pensi d'una forma també coherent. El fet de que ens estem donant compte que també hi ha molta gent que per norma general, inclús família meva, inclús... bueno, això està un poc remput, ho donaré a deixalles i hi faran servir. No, gràcies. És a dir, nosaltres reutilitzam i nosaltres reciclam i nosaltres les coses que estan
0: en bon estat
1: els fem tornar, li donem la segona vida. Uh-huh. És a dir, és una cosa que també tindríem que començar a conscienciar un poc, de que si tu tens qualsevol peça que està rampuda...
0: No la duguis a deixar-les.
1: No.
5: Clar.
1: No. No
5: i d'un contenidor bona de vol trobar, de peces en mal estat.
1: Sí, és veritat que mos trobam, però bé, és a dir, gràcies en el taller de roba, en aquest cas, que jo puc defensar, intentam el que volem és donar-li una segona vida i de que pugui anar tothom i pugui gaudir de lo que és la roba que tenim. Aquí tenim centres a Palma, tenim a Solla, a Palma tenim dues botiguetes, és a dir, que hi ha puestos per venir i triar. Sí.
0: Perquè això és una altra part, no? Xesca?
2: Sí, nosaltres demanem que la roba que se pugui reutilitzar la morduguin directament en els nostres centres, perquè és vera que ara segur que haureu sentit que hi ha una nova legislació que obliga a recollir residu tèxtil i que mos ha passat encara els productors no estan pagant per aquesta feina de recollida de selecció i clar, nosaltres fins ara hem fet recollida gratuïta i la selecció la feim de manera gratuïta i en el que venem estem pagant tots els contractes d'inserció i totes les persones treballadores. Per tant, nosaltres deim que fins ja alguns ajuntaments estan pagant per aquesta recollida de tèxtil, però clar, el que demanem és que si se pot reutilitzar, feis el petit esforç de dur-les a les nostres instal·lacions. Mm-hmm. I en el contenedor de roba, que aquí a Palma n'hi ha i n'hi ha quasi tots els pobles, haurem d'acabar posant tot el residu tèxtil perquè ara estem obligats. També, d'alguna manera, nosaltres fem algunes campanyes de sensibilització i deim, bé, a banda de comprar roba de nova trinca, per ventura val la pena fer una reflexió si necessites aquesta roba, si abans és de segona mà, que també nosaltres tenim diferents puestos on podeu adquirir aquesta roba de segona mà, i si ja tu la vols nova, doncs la compres nova, però que també valis un poc la qualitat perquè puguem allargar també la vida en aquesta roba.
0: Clar.
2: Que no ve que els consumidors tenim una responsabilitat, però jo també vull defensar que la responsabilitat també la tenen els productors, que són els qui posen en el mercat aquesta roba, estan pagant roba super a salaris molt baixos en el tercer món i aposta la poden vendre aquí a baix preu. És a dir, també els productors tenen una responsabilitat. Els consumidors poden fer una part, però els productors també tenen la seva responsabilitat. Que ara estem esperant un real decret de tèxtil i pensant que aviat ja els productors hauran de pagar per aquest impacte ambiental que està fent la roba.
0: Clar. Quantes coses, eh? Clar, és que també molta gent vos coneix a Fundació Deixalles per aquest servei que donau de reutilitzar les coses, sí. No? Que si vols un moble, si vols un roba, si vols electrodomèstic, també llibres...
2: Sí, llibres, de tot, coses de casa, objectes de decoració...
1: Joguines.
5: És la manera com vos heu introduït també a la ciutadania, no? O sigui, sí. Com heu arribat a tota la ciutadania.
2: Sí, que mos puguin donar les seves coses, que se puguin tornar a emprar, i nosaltres, a través d'aquests materials, pues és quan generam aquesta oportunitat social a les persones.
4: Jo aprofito. Fixa cunya,
0: clar, per això som aquí.
4: Val, del nostre telèfon gratuït de la Cuida'ns. Tothom pot cridar al 977-2211 i així pues, podeu concertar una recollida dels vostres voluminosos, els electrodomèstics i demés. I així podem, li podem donar una segona utilitat als nostres centres de deixalles i generar oferta de feina.
0: Que tenim una gelera que funciona, però l'hem de canviar perquè necessitem una mera grossa.
4: Crides, pots cridar a deixalles, te la vendrem a recollir, a deixalles a més arriben al nostre centre, es revisaran, és a dir, si tingués encara fins i tot qualque tipus d'avaria també se repara, i una vegada fet això, pues, torna a sortir a la nau de venda per poder vendre-se. I pel camí, el bo també és que generam llocs de feina per aquests contractes d'inserció que dona Llucia, o llocs també per a usuaris que treballen també competències personals i socials previ a optar un contracte de feina. Sí, no només és la sortida de l'electrodomèstic, és també que generam llocs de feina per a persones amb més dificultats.
0: I va, vau fer una festeta, ho dèiem, la setmana passada, en el Teatre Principal de Palma.
4: Molt maca.
0: Sí, eh? Com va anar? Sí.
4: Molt bé.
2: Crec que va anar molt bé, va venir molta gent, perquè quasi bé vàrem omplir el teatre. I un altre, bé, jo ja ho vaig dir a la festa, la meva il·lusió era celebrar un aniversari en el Teatre Principal, pensava que les nostres persones s'ho mereixien, que era una manera de dignificar la feina que fèiem, i ho vàrem aconseguir gràcies a la Salvatge, que mos va muntar aquest projecte escènic, que realment... Nosaltres vàrem ser capaços, crec, de mostrar la feina que fèiem. Mos van ajudar un actor i una actriu, però també mos van ajudar persones usuaris, persones treballadores, que movien tots aquests materials, i crec que vàrem ser capaços de donar a entendre el que li passa a la persona quan arriben nosaltres, que teníem com un escenari amb molt d'objectes en blanc, i a poc les persones van agafant color, van agafant autoestima, i aquests materials també anaven agafant colors. I jo crec que vàrem ser capaços de... Molta gent m'ho ha dit que ha estat una celebració molt deixalles, que nosaltres volíem que fos diferent, perquè són diferents, i per tant havien de fer... No volíem una gala institucional normal i corrent, i pens, no sé, és a dir, va ser... Sí, amb molta il·lusió, no? Sí.
1: Clar, és que jo vos tenc que dir que elles dues estaven damunt l'escenari.
0: Ah, sí?
1: Clar,
0: sí,
1: clar.
0: Sí,
1: clar,
0: no? Sí, que fim.
1: Elles dues no.
0: És així, no és
1: que... Clar, tu penses que nosaltres, tant a Llucia Carreras com jo, estem darrere. Apa. I...
0: Ah, no, darrere.
1: Clar, no, estem en el públic i nosaltres no sabíem res.
0: Ah, és a dir,
1: ho veiem tot bastant calladet. Sí, clar, sí. I... Va ser el que ha dit, és a dir, va ser molt teatralitzat tot, però llavors, a la part darrere, tant en la Llucia Fortesa com en Xesca, varen fer com un diàleg entre elles dues. I, és a dir, nosaltres, tothom que fem feina de xalles des de fa temps, ens varen poder incorporar de forma molt emocional amb elles, és a dir, les dues se van emocionar a la seva manera, sobretot en la Xesca, i tots varen formar part. És a dir, el fet de que tothom que estàvem allà en el teatre vàrem formar part de deixalles en aquell moment, i jo crec que va ser la màgia que vàrem crear tot en general, i sobretot elles dues.
0: Clar. Mos queda poc temps. Ara me passa una fotografia, una escenografia fantàstica. Ara la compartirem amb els oients que la vegin, perquè va ser preciós, però hem de jugar un poquet. Endavant.
2: Vinga.
1: Acabem vingut.
6: pensar i contestar, tot és començar.
0: Va, tenim dos equips, en Xesca...
3: En Juanmi.
0: En Juanmi, sí, perquè ells ho han dit. I les dues Llucies que van juntes.
4: Les dues Llucies feim equip.
0: Començant per en Xesca i en Juanmi, m'haureu d'enumerar paraules relacionades amb deixalles.
5: Clar, tindreu 30 segons per enumerar objectes que se poden reciclar a deixalles.
0: Ui! Objectes que se poden reciclar. 30 segons, temps.
5: Roba.
2: Camisetes.
5: Sabates.
2: Rentadores.
5: Joguines.
2: Rentaplats.
5: Llibres.
2: Bosses de mà.
5: Plats.
2: Calçons.
5: Catifes.
2: Tassons.
5: Coberts.
2: Gerros.
1: Aquí tot el menatge. No sé si han dit sabates, bosses de mà, motxilles...
2: Camisetes.
0: Molt bé.
5: Tabeoles.
2: Tabeoles, sí. Llençols.
5: Molt bé.
0: També.
5: Ventura, vos hauríem d'haver demanat que no se pot reciclar.
0: Sí, es va estar acabar altres. Vinga.
5: I d'haureu de dir en 30 segons centres de la Fundació de Xalles i persones que hi fan feina, per exemple.
0: Quant de centres hi ha, sí. I persones, també.
4: Super. Ja pot portar. Sí. Soia.
3: A Llumajor.
4: Palma.
3: Falanitx.
4: Inca. Manacor. Cap de Pedra.
0: També.
3: Bé, jo per plantes, pot ser la de Tinme, pot ser la de Màquin Solar, que també tenim treballadors allà.
4: I persones que fan feina. En Juanmi.
3: Na Llucia Carreras.
4: Na Xesca.
3: Na Llucia Fortesa.
2: Eivissa.
4: Eivissa, molt d'Eivissa.
5: Les dues botigues.
0: Clar, perquè a Eivissa teniu...
4: Centre.
0: A centre. A Menorca no?
4: No, a Menorca no.
0: A Eivissa. I a Palma tenim dues botigues.
4: Sí.
0: En els carrers...
4: Blanquerna i Arxiduc Lluís Salvador.
0: Exacte. Molt bé. I tots els centres?
2: No. Plaça Madrid.
1: Plaça Madrid. No.
0: Estava abans.
1: Exacte. Sí, no anava malament, perquè sí, en teníem, abans la teníem allà,
0: sí.
1: I ara només n'hi ha dues. Però no estava malament, no anàvem malament.
4: No, és que abans en tenien tres.
0: I a Palma teniu...
4: Sant Givert o Cedre.
2: Carrer Cedre.
4: Carrer Cedre número 9.
0: Exacte. I però després heu dit, Cap de Pere,
3: Carretera,
0: Manacó...
1: Soia,
4: Calvià,
5: Inca... Clar, teniu una bona xarxa, 40 anys, sobretot quan vos vareu començar a estendre?
4: Fa 40 anys de Palma.
2: I després va ser Solla, hem anat incorporant diferents municipis també, en el principi era per demanda del grup d'acció social, perquè en el principi hi havia Càritas, i hi havia alguns grups d'acció social que demanaven que anàssim allà. Després que va ser la zona de Llevant, que primer vàrem estar a Artà, i llavors Cap de Pere, llavors Falanitx, va ser la tercera, crec, llavors va ser Inca, Calvià, no sé si Calvià va ser la part, i va haver un moment que també des d'Eivissa, especialment Càritas feia feina en sa roba i mos varen proposar fer un projecte de comerç just i de recollida de voluminoses. Mm-hmm. I de llavors, l'any passat varen fer 20 anys, també estem a Eivissa.
0: També a Eivissa, mm-hmm. Sí. Molt bé. Tenim una altra prova, i és aquesta.
6: D'on m'has dit que és?
0: Bé, ara escoltaré una persona parlar i mos heu de dir de on és aquesta persona. Endavant.
7: I m'agradaria saber quin és aquell refrany o aquella frase feta que dius seguit.
8: Bé, seguit no és teu digui, però n'hi ha una exercita que m'agrada molt i sempre que puc l'utilitzes. Estira que ve peix.
7: Estira que ve peix.
8: Estira que ve peix.
0: Tothom riu aquí, eh?
5: Sí, estira que ve peix.
0: De què reis?
1: Jo crec que ho podem dir tot quatre de cop.
0: En Pau. Nostre Pau.
5: És en Pau vostre, eh?
2: Sí, en Pau nostre. Sí, perquè no és en Pau, és en Pau nostre. És en Pau de Deixalles.
5: I Antònia Font, també.
2: Antònia Font, però nosaltres és en Pau de Deixalles. Que hem de dir, podem fer un agraïment explícit aquí, que ha estat gràcies a en Pau que hem pogut fer aquesta obra de teatre. Perquè en Pau li varen dir... Jo me'n record quan en Pau li va dir, Pau, jo vull anar al teatre principal. I en Pau va començar a suar, però Xesca, què farem? I va ser la proposta de la Salvat, ja està, gràcies a en Pau, que s'ha implicat moltíssim.
0: Que fa feina, sí, la Fundació de Xarxes.
2: Sí, és el nostre responsable de comunicació.
0: De comunicació. Idò, enhorabona, tant de bo pugueu venir cada setmana, perquè...
4: Sí. Bueno, però molta gràcia.
0: Sap quin equipàs que sou, Llucies, molta gràcia, Xesca, famílies, molta gràcia, és un plaer. I per 40 anys més, a més,
2: que vols donar un compte?
5: Totes que venguin.
0: La Fundació de Xalles, gràcies.
9: IB3 Ràdio és informació.
10: Dissabte a les 2:30 segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
11: Dani Toni!
12: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
13: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, d'aquest ritme més.
10: I en acabar serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Uda Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
14: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
15: Si a tu te dic vel,
14: pinta,
15: mur,
14: cornada.
15: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Heu de saber que Bernat Kegles està triat entre més de 200 candidats per participar a l'Acadèmia de Direcció de la Cincinnati Symphony Orchestra.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

moment per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tental. Tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell aquí al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb els 40 anys de la Fundació de Xalles, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: Quin bon equip aquest de la Fundació de Xelles Maria Pons, que sí?
1: Totalment. A més, han vingut el complet, o sigui, sí. Que bé. Més un munt de convidats avui.
0: Sí, sí,
2: són
0: molt
2: un
0: eclàctic.
2: Bon equip, sí.
0: A que sí, Celestí sí, sí, sí. I Miquel Jun, com anam?
3: Han estat divertits.
0: Que... Sí, sí. Sí, sí. Han conegut aquests 40 anys ja de Fundació de Xelles i aquesta feina tan important que fan aquí a les Balears, que no mos ho cansarem de dir-ho. Però ara hem de parlar de música, Miquel, perquè han conegut que un dels directors mallorquins, que de fet ha passat, ja és com un amic nostre, perquè ha passat
3: sí,
0: moltes,
3: ha
0: vegades
3: moltes vegades per aquí,
0: en el
3: sí,
0: programa, sí. Parlant del director i músic Bernat Kegles, també compositor, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, ara també farà un estatge molt més enfora, a Cincinnati.

0: complicat que suposa per a ell que hi hagi estat seleccionat.
1: Per qualsevol vacant que s'obre, ja sigui per places magistrals o per un lloc de feina, la zona de direcció d'orquestra és feta que hi ha moltíssima gent que n'està fent feina, moltíssima gent que n'està estudiant, i clar, i les posicions que ja són poques, no? Dins una orquestra hi ha molt de músics, però director també n'hi ha un, llavors les oportunitats sempre són limitades. Llavors estic acostumat a que qualsevol cosa que surt, vols afruir d'això, d'una competició molt dura, amb 200, 300 i fins i tot 400 persones a vegades. La Jeskin, per damunt de tota aquesta gent, significa un reforç molt important de la feina que fas. Significa que te donen la confiança cap a el que projectes, no? Cap a la feina que estàs fent. Se sent molt reforçat i se sent amb molt d'ànims de seguir lluitant, de seguir endavant.

0: Està contenta per rato.
1: Clar, no sempre se té aquesta oportunitat.
0: I has assassinat i t'ha enviat els àudios des d'allà?
1: Crec que ja t'ho anat, perquè era aquest cap de setmana i crec que ja tornes a Mallorca, perquè m'ho va enviar unes hores normals. No, en els primers dies que vaig contactar amb ell sí que m'ho contestava d'haver la una de vespre, però jo de... Ai, ja l'he molestat.
2: És un fora.
1: Però bé, en què ha consistit aquesta acadèmia de la Cincinnati Symphony Orchestra a la qual ha pogut participar en Bernat Kegles? I principalment ha tingut l'oportunitat de poder dirigir una prestigiosa orquestra dels Estats Units, com és aquesta, i ell mateix mos ho conta.
3: A dia d'avui és una de les millors orquestres dels Estats Units. Llavors, xerrant d'una orquestra top a nivell mundial. La veritat és que no és habitual tenir oportunitats de poder dirigir orquestres d'aquest tipus i és espectacular. És espectacular perquè és una orquestra que des del primer assaig ja hi és tot lo bàsic. No has de fer correccions molt severes, tot està afinat, les notes són en el seu lloc, són una gent, a més, que tenen una capacitat per seguir en els directors qualsevol gest que fan, increïble, brutal. El que aprens és una cosa que no estàs acostumat. Sabre dirigir o aprendre a dirigir aquest tipus d'orquestres, perquè, òbviament, és molt diferent d'una orquestra que sí que requereix més treball, d'una orquestra que requereix de més assaig, no? D'obrir més la boca, de repetir més. Amb ells, tot és, i qualsevol cosa la pots moldejar en les mans, amb el gest. I quan obres la boca ha de ser per una cosa que sigui realment molt important, no? Als Estats Units els assajos són molt més curts, són molt més breus. A vegades només tens un assaig i directament concert, és tot dit i fet.
0: No, sí, quina pressió, no? Assaig i tocar.
1: Cultures diferents, també, de fer feina.
2: També deuen ser tots un crats, no?
1: Sí, això segur. Ell ho diu, que en aquesta orquestra tots són, bé, ho ha dit, top a nivell mundial, sí. Perquè són boníssims i ell només amb el gestor de setmana no fa falta ni que xerri, que amb el gestor de setmana ja pot expressar tot el que ell vulgui.
2: Brutal.
1: Això mos explica en Bernat Kegles, és una responsabilitat ben grossa, però li ha ensenyat, com dèiem, una altra manera de ser director d'orquestra.
3: Que has de ser molt pràctic, molt eficient, i per això xerrar lo just i necessari i aprendre en ses mans a demostrar tot el que vols assenyalar, tot el que vols corregir, tot el que vols fer. Per una banda és màgic, perquè tens una orquestra que te respon a qualsevol cosa, però també és una gran responsabilitat, perquè qualsevol gest extra que puguis fer també pot repercutir negativament, pot ser una senyal mal entesa, que no tindràs temps de corregir, perquè, com vos dic, allà no ha temps per assetjar. Llavors, una altra manera de funcionar, molt interessant, i amb una orquestra, com dic, d'un nivell top a nivell mundial. És això, una altra cultura de treball, una altra manera d'entendre també la gestualitat d'un director i el treball també cercant sempre l'eficiència.

0: I una de les coses que li ha fet més il·lusió a en Bernat Kegles, participant en aquesta Conductor Academy, ha estat poder treballar al costat de Cristian Macellaro, que és el director d'aquesta Cincinnati Symphony Orchestra.
1: Cristian Macellaro és un dels directors més a l'alça a nivell mundial. A dia d'avui és director a Cincinnati, és director també a l'Orquestra Nacional de França i també és director de Cabrillo Festival, que és un festival que se fa als Estats Units també dedicat a la música contemporània. Llavors, això ens permet que ens pugui donar una visió molt, molt completa, molt panoràmica, de com et fa feina d'un director a cada costat d'esbaciat. Per ell, et centra de totes les seves preocupacions sempre a cercar la màxima honestetat cap a la partitura, cap al compositor. Ell sempre mos diu:

Mirau la partitura. Hi ha moltes coses que els directors acaben fent que són fruit de la tradició. I aquesta tradició moltes vegades té un sentit, té una herència cultural, però moltes altres vegades simplement és defecte de que un dia se va començar a fer així. Clar, tots aquests vicis, no?, se poden convertir en mals vicis. I és per això que en Cristian sempre ens diu: no faceu les coses perquè sí o perquè les heu escoltades així. Mireu la partitura, intenteu ser honestos amb els compositors. Els compositors eren gent molt intel·ligent. Gent tan intel·ligent com en Beethoven, com en Mozart, n'hi ha poca. Llavors, anem a intentar entendre per què ells ens ho escrivien així.

0: I de tot això ha après amb Bernard Kegles, en aquest estat de Cincinnati, sobretot una altra manera de fer feina, que no és la mateixa que utilitzen els directors d'aquí, així que ben interessant.
1: Enhorabona, sí, també, sí. Sobretot en Bernard, per tenir aquesta oportunitat professional i que segur que li anirà bé ara en aquesta nova temporada, així que li desitjant sort i qualque dia que també m'ho vengui a veure i que mos conti els projectes que té en marxa. Aquesta ha estat la notícia del dia. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa amb el Consell de la Universitat de les Illes Balears i tornant tot una.
2: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Quin equip d'emergència han de tenir davant una apagada elèctrica generalitzada? Recordeu que l'any passat, concretament el 18 d'abril de 2025, es va produir una apagada gairebé generalitzada a l'estat espanyol, Portugal i Andorra. A les Illes Balears, pràcticament no va tenir conseqüències, però aquesta situació ens va fer pensar en la necessitat d'estar preparats per si mai torna a passar res semblant. El missatge general de les institucions és que hem d'estar preparats per mantenir una certa autonomia durant almenys 72 hores. Què haurien de tenir a mà? En primer lloc, aigua potable en quantitat suficient i aliments no peribles, és a dir, que es puguin conservar durant un temps sense fer-se malbé, com ara els aliments en conserva. També és convenient tenir una farmaciola ben proveïda, de la qual ja hem parlat. No ens hem d'oblidar d'una ràdio i una llanterna de piles, amb les corresponents piles de recanvi. I tenir el telèfon mòbil carregat, així com un carregador portàtil també carregat, ens pot ajudar a mantenir la comunicació. També és aconsellable tenir a mà roba d'abric i productes d'higiene. I una darrera recomanació. Convé disposar de doblers en efectiu, perquè durant una apagada els sistemes de pagament electrònic poden deixar de funcionar. Teniu tot això a vostre per si es produeix una situació d'emergència energètica? Més val estar preparats. I terme explicat, terme acabat.

0: gràcies a la universitat. Ara tenim clar com s'ha de dir i què hem de tenir. Sempre està bé saber-ho, però Maria, ara mos toca de descobrir quin és el mot en desús d'avui, amem.
1: Exacte. Escoltarem a veure quina paraula mos proposen, que no sempre, o que no senten dir. Avui sentim, escoltam, en a Xesco.
2: Una paraula en desús que m'agrada molt és vaig a fer sa bugada.
1: Una paraula que és un terme arrelat a la llengua i a la cultura catalana és vinculat a una de les tasques domèstiques més antigues, que és rentar la roba. També es pot referir a la roba rentada en conjunt, és a dir, fer sa bugada o el que és sa bugada quan està en aquest procés de fer net o quan està neta. I el Diccionari Català-Valencià-Balear explica detalladament com era aquest procés que de neteja d'un temps, i vos explica'm tot això, és una història. Escoltau, el procediment per fer bugada a Mallorca era el següent. Després d'escatar la roba amb aigua clara i rentar-la en lleixiu, que s'ha de rentar de brut, posaven dos o tres saquets, que s'ha de encaumes, plenes de cendra, anomenats cendrers, en el cul d'escoci, damunt de cendrers...
0: D'escoci, sí.
1: D'escoci, perdoneu. No. Damunt de cendrers componien els llençols i damunt d'aquests posaven la roba petita, ho tapaven tot amb unes teles i ja tenien la bugada composta.
0: Quina feinada, clar.
1: Però això només és la primera passa, perquè llavors feien la caldera plena d'aigua i es posaven a buidar amb el buidador, que era de carabassa o de metall, abocant l'aigua calenta de la caldera damunt la roba del cossi i així l'aigua passava per entre la roba i per dins el cendrers i se mesclava en la cendra que sortia convertida en lleixiu pel forat i canó que hi havia en el cul del cossi i que la conduïa a la caldera i així seguien buidant durant unes hores, més hores o manco, segons la quantitat de roba que havien de fer neta.
3: Oh. Una feinada.
0: Sí.
1: I llavors, espereu, deixaven estovar la roba regularment tot el vespre i l'endemà de matí descomponien la bugada, és a dir, treien la roba del cossi, ensabonaven de sabó fluix la roba i la rentaven, que això ja era rentada net, i llavors la passaven d'aigua clara, les tenien i en estar xuta la planxaven.
0: Uau.
1: Tot clar, això no? Mos explicava en Borgemoi en el diccionari.
3: Bé, no embrutaven tanta roba com embrutam avui en dia.
0: No, i la roba començar, també era de més bona qualitat.
3: Sí, que no se canviaven tant de roba, eren de més bona qualitat.
0: I més neta, jo crec, que perquè amb tot aquest procés...
3: Sí, clar, més neta, perquè avui en dia hi ha rentadores que te renten la roba en 25 minuts,
1: sí.
3: No?
1: Segons el programa que posen,
3: clar,
1: sí.
0: També.
3: Sí.
1: Però bé, hem de dir que...
3: Fa malbé, també.
1: Sí.
3: Per altra banda.
1: Sí, clar, també no és el mateix, jo que sé, aquests vestits d'època medieval o de camp que el que duim ara, però bé. La diferència de la bugada mallorquina en la catalana i la menorquina, hem de dir que consistia principalment en la situació del cendrer.
3: Ah, sí?
1: Perquè a Catalunya i a Menorca se col·locava damunt la roba i a Mallorca se solia posar davall.

0: Per tant, la bugada era un esdeveniment social molt important, un espai de socialització i de safareig, que, com dèiem, se feia el safareig públic o les piques del municipi, on les dones xerraven, compartien secrets i criticaven el que passava al poble. De quina és l'expressió fer safareig, com a sinònim de criticar o xafardejar. I ser una bugadera també ve d'aquí, perquè s'ha utilitzat tradicionalment com un insult o un retret popular a Mallorca que refereix a una persona que és molt xerradora, que se passa el dia xafardejant i escampant el secret dels altres, imitant aquest tòpic de bauxa dels antics safarets públics. També hem de dir que fer bugada significa rentar la roba, com dèiem, però se pot emplear metafòricament per expressar que se fa neteja general d'un assumpte tèrbol o que se posa ordre a sa vida. De fet, el diccionari català-valencià-balear apunta aquests altres significats, que són, per exemple, confessió sacramental, especialment sa de pecats molt greus o molt antics.
1: Quan això és una.
2: Vas a fer bugada en el capellà, no?
0: Exacte. Després tenim feinada molt grossa, conflicte o situació difícil de resoldre, que en castellà se'n diria un berenjenal, una bugada, i després tenim cosa conjunt de coses mal fetes, que segur sempre més a Menorca, i que vendria a ser el que deien nosaltres, un bunyol.

0: però sí, encara molt de pobles conserven el lloc allà on antigament se feia bugada.
1: Sí, ja no fa bugada no ningú, molts, però estan allà...
0: Un espai patrimonial que és allà.
1: Exacte.
0: Però bé, perquè molt recorda el passat.
1: Així és. Hem de dir que aquesta activitat, com que va ser tan rellevant, com comentàvem, ha deixat una gran petjada en el nostre refranyer i que algunes de les dites que tenim a les Balears entorn d'aquesta tradició podrien ser, escoltau perquè en tenc un grapat, eh? A moda genre, bugada sense senra. D'això que d'encampleava la cendra i tal. Després tenim la bugada, qui merda hi posa, merda hi troba.
0: Vaja.
1: Després, a cada bugada, per damunt llençol.
0: Aquesta sí que...
2: Jo els calçotins. Et
0: sabia sentir
1: sempre.
0: Més.
1: No, no sé falla, som. Sobretot els curts,
2: sí, no
1: els
2: sé
1: petits.
2: On, no sé on van.
3: No, però sempre deixem un llençol.
0: Sí, però bé, això no s'ha figurat. Que deixem, exacte, cada bugada se perd un llençol, sí, que cada vegada que fem una cosa, sí, cosa se perd. Mm.
1: Després també tenim tota dona ben casada fa bon sol quan fa bugada.
0: Ai, aquest, clar, aquesta és també, com que era una dona, era una feina atribuïda a les dones majoritàriament, sí, doncs sempre aquest aspecte, a la cultura popular.
1: Després també dissabte de bugada o diumenge de ploguda. Això és com a ironia, no? Dissabte de bugada, diumenge de ploguda. És a dir, un dia fas això i després per fotre te passa lo altre.
0: Quan tens estès.
1: I després, aquesta també sortia en el diccionari, sa bugada de natxesca, si no es calenta, ja és fresca. Què trobau? Coneixíeu tota aquesta història, totes aquestes dites?
2: No, la veritat que
3: no. Sí, ben mateix. Poques.
2: Clar, ja mos pega lluny.
1: La bugada. No, jo no l'he fet mai, la bugada, en el safareig ni a la pica, però...
0: No, però jo recordo, Nina, que mos varen vestir de bugaderes en allò que fan per Sant Antoni de les carrosses, que mos disfressaven, perquè antigament mos disfressaven de Sant Antoni. Ara ja no sé si se fa... Bé, sí que se fa molt de pobles,
2: sí,
0: eh?
2: Depen...
0: En el meu no tant, però sí, les carrosses de les beneïdes. I nosaltres duem una pancarta perquè és la guerra del golf i quedem Sant Antoni gloriós han vengut a fer bugada i veurem si amb aquesta rentada posarem pau en el món. I això fa... mil anys, però me'n recordo perfectament perquè era d'aquelles gloses que fos quan eren nin i encara ara, doncs, se podia aplicar. Res, gràcies, Maria, per aquesta bugada que
1: gràcies
0: hem fet avui, que sempre va bé fer bugada.
1: Sempre, a no ser que plogui.
0: Sí. Fem una pausa i parlant de cine. Sí.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: La balanguera misteriosa.
2: Misteriosa.
1: No, fila, allà... fila.
2: No, misteriosa.
3: Misteriosa.
2: Aquí misteriosa. Misteriosa. Ella fila, però Miquel Àngel fila.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
1: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
2: Molt bon dia, Miquel Àngel.
4: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
2: Han passat moltes coses aquesta setmana.
1: Hi ha una triatló. Què és una triatló?
2: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
4: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
2: Però per nedar no hi ha manera.
1: No.
5: Dissabte, a les 2:30, segueix amb Esport 3 en joc el futbol de segona divisió, des de l'estadi d'Ipurua, Eibar, Reial Mallorca.
6: Dani Toni!
7: Tot un partidàs que viurem en la màxima emoció. I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
8: Però hem de veure aquest puntet de qualitat més, aquest ritme més.
5: I en acabar, serà el torn de la primera federació amb el partit Àguiles Ude Eivissa. Fins a les 9 del vespre, el millor futbol a IB3 Ràdio.
4: La subjectiu amb Eugènia Sampedro.

0: Eugenia San Pedro, com estàs?
1: Què tal, com estàs?
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Ganes de xerrar de cine.
1: Sí.
0: Quin dia sempre. És el dia de l'espectador? És...
1: Ai, mira.
0: Dimecres?
1: Sí, ara...
0: Avui?
1: Sí, ara...
0: Que vas canviant de dies.
1: Total, és que ara estava... Sí.
0: Que ara aquesta setmana hem tingut un dia festiu.
1: No passa res. Ara pensava en la festa del cinema.
0: Ah, la festa del cinema
1: sí,
0: també ja té data.
1: És de dilluns a dijous de la setmana que ve.
0: De la setmana que ve, que sí. Dius?
1: Sí, sí.
0: Això
1: sí.
0: Mos l'hem d'apuntar. I què significa?
1: Pues que totes les pel·lícules, o sigui, totes les sessions estan per 3,50. Mm. Ho estic reconfirmant.
2: Sí, més barat de
1: 3,50.
0: Bé, els preus igual, però bé, que serà més barat, no?
1: Sí, sí.
0: Si anau a una cine la setmana que ve...
1: És molt, molt, molt, molt més barat, clar que sí. Sí, 3,50.
0: 3,50, molt bé. Doncs, què se diu? Setmana del cine?
1: La festa del cinema.
0: Festa del cinema.
1: Sí, és algo a nivell nacional, que tots els cinemes que volen s'adhereixen a aquesta iniciativa. I si no m'equivoc, són dues vegades o tres a l'any. Està molt bé.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Hi ha bona cartellera?
1: Sí,
0: sempre. Què trobes? Sempre. Sempre, ara la repassarem.
1: No, sempre
0: perquè ja
1: no.
0: Que fan la festa del cinema, que hi hagi bones pel·lícules per anar a veure.
1: Clar, clar, per sort encara nosaltres arrossegam la bola negra, que, bueno, és molt loco.
0: Sí? Encara hi ha aquell...
1: Sí.
0: Que tothom la vol anar a veure.
1: Sí. Sí, sí, no baixa ritme. I sobretot és molt interessant perquè fins i tot sessions matinals que no solen tenir gaire públic, cada... nosaltres les fem dimarts i dissabtes a les 11, pues sempre estipulant la bola negra i venen unes 30-40 persones.
0: A cada sessió, déu-n'hi-do. Molt bé. Sí. I a més avui s'ha presentat la programació de l'Evolution Mallorca Film Festival, que en parlarem un dia d'aquests,
1: sí.
0: Perquè ja queda poc.
1: Queda molt poc, és a final de d'octubre. Sí, sí, és que és ja.
0: I primera setmana de novembre.
1: Sí.
0: Està entre final d'octubre i primera setmana de novembre.
1: Sí.
0: Ja hi som.
1: Ja hi som.
0: Tots sants. És que, sí. Mira, vull anar amb màniga curta.
1: Ja, jo és que
0: m'ho dues setmanes
1: no,
0: és Tots Sants.
1: Ja.
0: Però bé, la vida. Hi haurà pel·lícules de Tots Sants.
1: Bueno, a mi m'agradaria...
0: De Halloween,
1: sí, a mi m'agradaria molt, però és vera que... És a dir, pel món, normalment, quan s'atraca aquesta data, hi ha molt de cinemes que els agrada pues, el cine un poc més de culte o que s'assemblen un poc a la nostra programació, que sí que fan com un dia més temàtic posant pues, pel·lícules clàssiques de terror i tal. Però a nosaltres cada any ens coincideix en Evolution.
0: Ah.
1: I és una pena, perquè a mi m'encanta el cinema de terror i m'agradaria molt fer algo, però és que és impossible.
0: No coincideix. I si no, als Estats Units posen aquesta Horror Picture Show, que se diu, aquesta pel·lícula.
1: Sí, nosaltres la volem posar, el que passa és que hi ha un lío de drets.
0: Ah,
1: però bueno, ara que s'ha mort el protagonista, se va morir fa... Fa un parell de setmanes, no molt? Doncs pues, Ventura s'alliberen els drets.
0: Sabeu que als Estats Units fan unes festes?
1: Ja, és molt fort.
0: Fan una projecció nosaltres,
1: sí.
0: I...
1: Nosaltres ho vam fer fa molts anys. I clar, és molt xulo perquè... Bueno, això és un musical, ¿vale? De Horror Picture Show
0: sí,
1: o algo així.
0: Sí, crec que sí, alguna cosa.
1: Jo és que mai ho he vist. Mai ho he vist, però és vera que Cine Ciutat se va fer fa uns anys i clar, és molt xulo perquè l'espectador té les lletres, és com si fos un karaoke i clar... També hi ha certes activitats relacionades amb la pel·lícula, si tu és una vestimenta, tens dret a no sé què, i bueno, sí, és molt xulo.
3: Antidiments es feien festes en el cine de Llumajor.
0: També.
3: Amb aquesta pel·lícula, sí, temàtiques.
0: De Rocky, sí, de Rocky Horror Picture Show, se diu.
1: Sí, això.
0: És un musical així un poc de terror, però tampoc no fa por.
1: Ja, la vull veure, encara no l'he vista.
0: Bé, està molt bé. I apropiada per aquest dies que vols venir.
1: Sí,
0: total. Un altre tema. En tot cas, tenim una pel·lícula estrena, que és la que avui comentarem, que se diu El precio de la red.
1: Sí.
0: Què és això, Mani?
1: Pues, man, no sé si vosaltres vos en recordeu de la pel·lícula La red social del 2010 que va dirigir en David Fincher. La vareu veure en aquell moment?
0: Sí.
2: En aquell moment, no, més tard la vaig veure, però sí.
1: Sí, jo també la vaig veure més tard.
0: Sobretot perquè explicava la vida de Zuckerberg, que és aquest grac manat de Meta.
1: Exacte. Doncs en aquell moment, aquella pel·lícula la va escriure també en Aaron Sorkin i uns, no sé, crec que són bueno, això se va estrenar el 2010 pues, la setmana passada se va estrenar El precio de la red, que és la pel·lícula, diguéssim, la continuïtat, per dir-ho d'alguna manera, de la pel·lícula d'en David Fincher, però en aquest cas dirigida per Aaron Sorkin, que com han dit va ser el guionista de la red social, que se deia Facebook també als Estats Units. I...
0: És a dir, que Aaron Sorkin ja va ser guionista i ara és director d'aquesta nova pel·lícula, que és un poc la continuació de com aquell llalotet aquella lotet de...
1: Aquella lotet, sí. Vaya tela.
0: Sí, se fa tan ric
1: sí.
0: creant sí. Facebook.
1: Sí, la veritat és que és un poc drama, aquesta pel·li.
0: La segona part.
1: Sí, és a dir, no és un drama com a tal, és un drama més... Bueno, crec que depèn un poc de la personalitat de cadascú, però és vera que és una mica thriller i tal, però és... Jo vaig sortir un poc malament, ara vos contaré per què. Però, bueno, la idea d'aquesta segona part ve de molt lluny, i és que el 2019 Aaron Sorkin ja deia que hi havia com a molt de material per fer aquesta pel·lícula. I el 2020 va posar una condició que si la feia només li escriuria si tornava en Fincher. En Fincher va dir que no, que jo era com un niu de serps, i en el final en Fincher pues, no hi és en aquesta pel·li, però en Sorkin sí o sí ha decidit dirigir-la ell mateix i és la seva quarta pel·lícula com a director. Després de Molly's Game, El juicio de los siete de Chicago i Being de Ricardos. Jo no n'he vist cap, però en conec gent que les ha vistes.
0: Jo tampoc. I és bon director.
1: A mi m'ha agradat.
0: A mi m'agrada com a creador de sèries.
1: Sí, sí, bé, exacte.
0: El Halo este de la Casa Blanca. M'ha pres una obra mestra.
1: Sí.
0: Que és una sèrie d'aquestes clàssiques, llargues, de, com a de, però molt sí. bona. I quina altra va fer també? Ah, la de...
1: Jo no l'he vist. A mi m'han xerrat d'aquesta que has dit tu ara, justament avui, a més.
0: Sí, l'he sí. dit abans. Ara no me'n recordava, cercaré. Sí, jo sí que l'he vist. The News Room.
1: Vale.
0: Que a mi m'agrada molt, perquè com... és una sèrie de periodistes.
1: Uh-huh, vale.
0: I com que m'agrada la temàtica, està molt bé.
1: Vale, vale, vale.
0: I també l'ha dirigit. Ell, tot el món polític periodístic li encanta. I el tracta prou bé.
1: És que està molt bé aquesta pel·li, ara que ho dius, del Precio de la Red, aquesta darrera. Però, bueno, en aquesta pel·lícula tampoc hi és en Jesse Eisenberg, que va dir que no repetiria aquest paper, i ara en Zuckerberg, el personatge d'en Zuckerberg, el fan Jeremy Strong, que a mi m'encanta. No sé si vos en recordeu de la sèrie Succession. Mm-hmm. Pues és en Kendall, el personatge d'en Kendall. És boníssim.
0: He vist el tràiler i dic que aquest actor és tan bo.
1: Sí, sí, és increïble. És molt camaleònic, és impressionant.
0: Bé, de totes maneres, en el paper de Succession et deixa pertorbat.
1: Ja.
0: I també serà difícil llevar-se, tot i que sigui molt bon actor, llevar-se estima d'aquell paper que fa Succession.
1: Sí. Perquè te fa com a pena Succession, però després el rebutges i no t'agrada, però després dius, ai, per què li fan això? Sí. En aquest cas, l'odies.
0: Sí?
1: A l'aprecio de la Red, l'odies moltíssim. L'equip de 2010, de la pel·li d'abans... I tornen, a més d'en Aaron Sorkin, també és director de fotografia i la música aquesta vegada és d'en Alexander Desplat, que jo vaig tenir la grandíssima sort de veure una ponència que va fer a l'Atlanti d'enguany i m'ho va agradar molt, és un home superinteressant, fa una feina increïble, ha fet unes bandes sonores brutals.
0: I també fa la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
1: Sí, sí, ell és una persona superhumil, no sé, m'ho va agradar molt.
0: Sí, que li van donar el premi,
1: sí,
0: m'ho van veure. Sí, sí. Allà, el dia que fa la masterclass en el Baluart.
1: Sí, es veure que abans hi havia la roda de princesa Margarida.
0: Que era com un senyor molt sí, seriós.
1: Sí, aquest.
0: I recordo que en Jaume li volia demanar, en Jaume Carrió li volia demanar un autògraf i era com a... Alerta, que total. És com una estrella.
1: Sí, el tenim.
0: El teniu.
1: Sí, clar.
0: Bé, no és tan estrella, va ser bon home. I de si és un gran compositor, i també és el d'aquesta pel·lícula.
1: Exacte, també ha fet aquesta pel·lícula. I, bueno, la història parteix de fets reals i també molt recents. I és que el setembre de 2021 el Wall Street Journal va començar a publicar com una sèrie de reportatges que es van anomenar The Facebook Files, que són com els arxius de Facebook, que eren documents interns de l'empresa de Facebook, eren milers de pàgines que demostraven que dins Facebook sabien molt bé que hi havia algo que no feien bé, i tot així ho feien. Que l'algoritme premiava els continguts que generaven ràbia i divisió perquè eren els que feien que la gent no deixés de mirar i d'estar constantment dins l'aplicació. Que fins i tot Instagram feia mal a la salut mental de moltes adolescents i que quan el grup proposava canvis perquè això deixés de passar, pues els ignoraven. És a dir, hi havia propis treballadors dins Facebook que a través de les dades i els anàlisis que estudiaven deien aquí hi ha alguna cosa que no va bé i tot així passaven del tema. I clar, la pel·lícula te mostra tot això des d'un punt de vista...
0: Ara entenc la part fosca de la pel·lícula.
1: Des d'un punt de vista molt interessant, i en realitat són tres personatges, Sarlota que fa feina dins Facebook és na Mike Madison, Sarlota d'Anora, la protagonista d'Anora. Després tenim en Jeremy Allen White,
0: sí,
1: increïble, que fa de periodista. I després tenim en Jeremy Armstrong, es acredita abans de Succession. Sí. I tenim com a, el personatge d'aquest darrer és d'en Zuckerberg. Per tant, estan ells tres allà mateix, no? Liderant tota aquesta gran pel·lícula.
0: És a dir, que el que fa de Zuckerberg és en... És de Succession.
1: Sí.
0: En Jeremy Strong, nom, no?
1: Sí.
0: Aquesta és... I com ho ha rebut en Zuckerberg tot això? Se sap?
1: No tinc ni idea, la veritat.
0: Que clar.
1: Perquè clar, o sigui... Bueno, és que ara vos seguiré contant, però va haver un judici i se varen determinar certes coses, però això va passar en el seu moment. I de fet, clar, quan surts de mirar la pel·li te sents com molt estranya perquè... És una lluita constant del personal dins Facebook que vol lluitar perquè això no passi, perquè és una contaminació i genera pues, suïcidis, un munt de trastorns, de la gent que està mirant aquest tipus de contingut durant hores. O sigui, fins i tot el que se diu dins la peli és que d'alguna manera el partit d'ultradreta el que feia era pagar anuncis per, dins la plataforma de Facebook perquè arribessin a més gent. I clar, en realitat això és il·legal perquè tu no pots fer publicitat pagada política dins les xarxes socials. I Facebook ho permetia, per tant, també els posiciona políticament i clar, tota la pel·li xerra d'això, no? I bueno, és bastant dur, la veritat. I bueno, això, no? Que darrere d'aquells documents pues, hi havia dues persones, la Frances Haugen, que és una enginyera de dades que feia feina dins l'equip d'integritat cívica de Facebook i que els va copiar just abans de partir tots aquests documents, i en Jeff Horwitz, que és el protagonista del Wall Street Journal, que va construir tota la investigació. I bueno, un mes després, la Frances Haugen va declarar davant el Senat dels Estats Units i va passar a ser pues, la denunciant més coneguda del món tecnològic, no? Perquè en el final ella va ser supervalenta de donar aquesta passa endavant i dir jo no vull continuar fent aquesta feina perquè jo estic denunciant dins la meva empresa que això no és correcte i ningú m'ho fa cas perquè no els interessa. Per tant, bueno, és bastant dura, la veritat. Surts... No surts molt bé perquè te n'adones que en el final tot lo
0: ja,
1: relacionat...
0: Són com unes formiguetes que mos envien missatges constantment en els nostres telèfons i no mos entenem perquè no som capaços de saber que hi ha unes grans ment pensant darrere, unes grans tecnològiques darrere.
1: Sí.
0: I
1: l'algoritme, tot te això...
0: T'has sent molt vulnerable, no?
1: Sí.
0: Com a individu.
1: Com a individu, totalment. Totalment. I també penses que pot ser gent més jove, que jo crec que això també està afectant moltíssim, tot el tema del TikTok, sobretot ara, en l'època en la que estem, que la gent xerra sense saber de les coses, fins i tot hi ha influencers que de sobte envien missatges que no, saps, dins els seus propis perfils polítics sense saber l'impacte que pot tenir això, no sé. Però bueno, la sinopsi d'aquesta pel·lícula estava escrita com a una peça complementària de lo que va ser la red social. Aquesta nova pel·lícula és perquè se centra en els esdeveniments que tenen lloc gairebé dues dècades després de que el geni programador i un grup de pioners de la tecnologia inventessin el que acabaria convertint-se pues, en la plataforma de xarxes socials més gran del món. I diu la història real també com en Frances Haugen, que és en Mike Madison, que és una jove enginyera de Facebook, gràcies a en Jeff Horwitz, que és en Jeremy Allen White, el reporter del Wall Street Journal, emprenen d'alguna manera com un perillós viatge que acaba destapant, no?, els secrets més ocults d'aquesta xarxa. I, bueno, si voleu podem escoltar el
0: tràiler. I com haurà estat rebuda, sí, en els Estats Units, aquesta pel·lícula?
1: Bueno, la veritat és que almenys a Espanya no està funcionant gaire bé.
0: Ah.
1: Sí, i m'imagino que en els Estats Units, pues...
0: Tampoc?
1: Fatal.
0: Bé, escoltam el tràiler i després comentam un poc més.
4: ¿Te interesan las redes sociales?
5: Mira, soy un periodista de investigación. Ese tío y esa empresa están jugando un papel extraño y sin precedentes en nuestras vidas.
6: Empieza con un leve asentimiento para mostrar interés. Sí, no tanto, algo más suave.
7: Sí.
8: Este es el nuevo detective de Facebook del Journal. Él no busca problemas, los persigue.
7: No puede dar mi nombre y todo esto es extraoficial.
8: ¿De qué te gustaría hablar?
7: He pasado clasificadores a los grupos políticos. El 30% dispara los vectores de riesgo.
8: Espera, no entiendo lo que dices.
7: ¿No es periodista tecnológico?
8: Algo así.
7: ¿Algo así? Solo que quede claro.
8: Te encanta tu trabajo.
7: Sí. Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
8: ¿Qué problema hay?
7: Algo cambió.
9: Se han puesto borde conmigo porque soy blanca.
7: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
8: ¿Y?
7: Nosotros. Facebook te quiere en la plataforma.
1: Clar, al principi de la peli és molt interessant perquè el que se sentia ara és aquest moment, no? I és que te quedes un poc fora de lloc, no és cap spoiler, són els primers 5 minuts, simplement, i no té res a veure amb la trama de després, però el que veiem és com una lota aparentment normal està enmig de la carretera perquè ha tingut un problema amb el cotxe i arriba la policia i ella... sense venir a compte ni res, en lloc de procedir i que l'ajudin i això, comença a insultar els policies i a gravar-se ella mateixa, a gravar-los a ells, incitant a l'odi. I aquest vídeo acaba a les xarxes socials i li arriba a la persona, en aquesta protagonista que fa feina dins Facebook, i ella no entén com aquesta mateixa persona que era amiga seva fa anys, abans era com a d'esquerres a saco i de sobte ara pues, està xerrant d'aquesta manera, sent tant d'ultradreta.
0: Bé, sí.
1: Ja... I analitzen el seu perfil i se n'adonen que aquest perfil no ha durat de consumir contingut d'ultradreta.
0: És a dir, que analitza el seu perfil sí. I veu que li han arribat un missatge d'odi i de ràbia, saps? Sí. No sé si estan com una cosa... de perfil polític, però sí d'incidència sí. en missatges d'odi i de ràbia.
1: Sí, sí, sí.
0: I supos que sense contrastar.
1: Clar, i clar, és molt fort perquè veus com un personatge que, bueno, que conten pues, com va cresquent i està clar que d'alguna manera mos ha fet el que consumim.
0: Mm-hmm. Doncs, mira, pareixia una pel·lícula d'aquestes de passa tu, no, com no, no. La red social, que veus aquest lot, que yeah. Estudien tots els seus col·legues i que yeah. Acaba sent un... Yeah. El sueño de Dream, American Dream,
1: sí, sí, sí, sí, sí.
0: El somni americà. I de cop, doncs, passa això. Déu-n'hi-do, si la voleu anar a veure.
1: Sí, la recomanam.
0: És a les cartelleres, se diu El precio de la red.
1: El precio de la red.
0: I aquesta és la pel·lícula que mos ha duit aquesta setmana, Eugènia. Sí. Vaja, quina pel·lícula.
1: Ja, te quedes un poc així.
0: Sí, no, me pensava que aniria per una altra banda.
1: No.
0: Gràcies, Eugènia.
1: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
10: IB3 Ràdio és investigació. De dilluns a divendres a les 5...
11: Jo conec en Quico Rivera.
12: Sube el mambo.
13: Quin nivell, Maribel.
11: Tenia un bolo com a DJ. I me va dir, si vienes al bolo, te hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
14: A 200 euros? Ja se podria un poc més en Paquirri.
13: Pues passis el fi de la Pantoja com a pagar 200 sí, sí, sí, euros. Sí,
11: sí. I vaig anar allà, tal, no sé com un amic, varen fer el vídeo, el varen pujar, tal. I després, a l'hora de reclamar, no, jo tenia el contacte del manager. I el dia següent, això va ser el dia següent.
15: Jo ja no treballo con él.
13: No!
14: Escolta'm una cosa, tu saps, és conscient que això... Hi ha cadenes de televisió que pagaria molt de dobbers per aquesta exclusiva?
11: Sí, sí, sí. I jo la dono que xiu-xiu.
14: Molt bé.
10: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
11: I bé, tenim el número, vull dir, el telefonem en directe.
14: Per favor.
10: Xiu-xiu.
13: I li deim que te deu 200 euros.
11: Exacte, i li tornem a recordar.
10: IB3 Ràdio.
16: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, IB3

continuem i ara vos hem d'explicar que fa uns dies que Palma es va fer una taula redona titulada La intel·ligència artificial en mitjans de comunicació de proximitat en català, aliada o adversària. Temes, com diríem, un tema a debatre i de fet ho volem comentar ara les conclusions que s'hi van arribar.

0: I de més d'una vintena de participants entre editors, periodistes, estudiants i professionals de la comunicació es varen reunir la setmana passada, com dèiem, a Palma, en una jornada per reflexionar sobre com la intel·ligència artificial està transformant les redaccions dels mitjans de comunicació i sobretot el seu paper en els mitjans de comunicació de proximitat en català i la manera com accedim avui dia a la informació, si és fiable aquesta o no.
1: Doncs nosaltres en volem parlar amb la periodista i especialista en comunicació digital, que és na Mariola Dinarès, que va ser de moderadora d'aquesta jornada. Com està, Mariola? Benvinguda.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Molt bé, i tu?
2: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Sí? Molt enfeinada, perquè tenim molta feina.
1: Uf,
2: amb això,
1: i tanta. Jo és que no sé ni per on hem de començar, Mariola, digue-m'ho tu.
2: Mira, la veritat és que la gran pregunta aquesta de si és enemiga o és aliada, de fet, no és una cosa que ens estigui passant només a les redaccions, sinó que ens està passant a la societat en general, perquè el tema de la intel·ligència artificial i aquesta irrupció d'aquests últims anys, sobretot la IA generativa, està impactant en el dia a dia de les persones. Jo no m'hauria pensat mai a la vida que en el tallat del matí, quan estem fent el cafè, la gent parlés a vegades d'intel·ligència artificial, no?
0: Clar.
2: I això està passant, no? Perquè tothom està en el dia a dia amb això.
0: I és més adversària que aliada? Com pensa aquesta bàscula,
2: aquesta balança? Jo crec que l'hem d'agafar com a aliada, però hem de saber de què estem parlant per escollir bé. És a dir, pot ser una adversària si no es tria bé la manera que es fa servir. No? Vull dir que aquestes eines estan aquí per quedar-se. És a dir, no és cap moda, no és cap boom. És com en el moment que es vam digitalitzar, no? Les ràdios, de cop, de les taules analògiques vam passar a les digitals, de fer producció per ràdio, teníem agendes de paper amb els contactes, vam acabar tenint, doncs, a buscar gent a través d'internet, no? És a dir, que va ser un canvi brutal. Doncs ara ens trobem amb aquest altre canvi que és igual o gairebé o més bèstia encara que en aquell moment. I aleshores, doncs, ja no hi ha marxa enrere, però sí que és un moment important de transició en què s'ha de triar bé de quina manera la fem servir, l'apliquem perquè ens pugui donar superpoders i no pas ens destrossi i acabem tots envoltats de desinformació.
1: Totalment. Sí, a més, és interessant que ho faceu en la premsa de la proximitat, en la premsa local, en els mitjans de comunicació més que tenim més a prop, perquè moltes vegades quan consultes intel·ligència artificial per coses precisament en allò local és en allò que normalment s'equivoca, perquè no té
2: s'inventa
1: prou.
2: Tot.
1: S'inventa totalment. Tot.
2: No sí, sí, no, de fet, és una de les coses que vam dir a la jornada, no? Clar, el tema de la intel·ligència artificial està impactant de diverses maneres a les nostres redaccions. Ja no només a l'hora de generar continguts, sinó també en la burocràcia, al dia a dia, però a més també un dels impactes que ens hem de posar més les piles és perquè ara la gent, tots en general, quan anem al cercador, ja no busquem en paraules tipus Tarzan, no? Que són aquelles paraules perquè ens diguin resultats, i aleshores ens donen uns enllaços i cliquem un link. Ara ja directament anem al chat i és el mode IA qui ens dona el resultat en format de conversa, i per tant, moltes vegades, fins i tot no ens diu d'on ha cercat aquella informació, no? Aleshores, en aquest cas, en el cas de la premsa i els mitjans locals, clar, no és una informació global que la màquina pugui agafar i extrapolar de molts llocs per tenir un resultat, sinó que hi ha molts pocs llocs on la troba. I si no la troba, és això, se la inventa. Llavors,
1: clar,
2: passen dues coses.
1: Aquest és el problema, és que s'ho inventa. Clar. I a més tu li dius, mira, perdona, t'acabes d'inventar això. I ella et diu, ah, perdona, no, m'ho he inventat. Ja,
2: sí, però per la part que ens toca...
0: És el valor més fiable.
1: Sí.
0: Clar.
2: Clar, però és que el problema més bèstia pels mitjans de comunicació és que o bé se la inventa i si l'agafa ens la roba, perquè després no ens diu que l'ha agafat del nostre mitjà. Llavors, clar, si tu saps que has fet una història personal o una cosa d'un lloc concret que tu saps que no m'ho has publicat tu i ho està dient la intel·ligència artificial i no et cita, és que realment ha robat aquesta informació. És a dir, llavors, vam estar parlant moltíssim de quina manera podem fer que, per exemple, el Gemini, Claude o ChatGPT ens citi si està fent servir la nostra informació. Perquè, clar, els nostres digitals no tenen clics, perquè la gent es queda ja amb la resposta de la IA i, per tant, nosaltres vivim també dels clics, perquè és la manera de comptar quanta gent tenim que va a la nostra publicació. Si no tenim clics, o sigui, el negoci se'n va en orris, no? O sigui, no, clar, per què servim, no? Uh-huh. I aleshores, clar, teníem el Carles Sanabra, que és un especialista molt en publicitat i en SEO, no? És a dir, de quina manera poden trobar la nostra informació aquests xats. Ara es parla del geo, que és, sobretot, una de les coses que es va dir, que serveix molt per la gent, és que has de tenir unes preguntes i respostes superclares a la teva pàgina web, per exemple, els digitals, no? Perquè les màquines agafen, xupen aquesta informació d'allà. Saps? Vull dir, si tens una pàgina web molt ben feta, on t'expliques molt bé qui ets, tal, jo què sé, si ets una emissora on hi ha totes les freqüències modulades, no? Bueno, saps? O sigui, com més informació tens tu, més aquests motors van a buscar la teva informació i et citen, no? Llavors són com una mena de tàctiques perquè, en lloc d'inventar-s'ho, doncs, bueno, almenys que siguis tu. Altres publicacions del món el que estan fent és que arriben en acords i que aquests grans motors els hi paguen diners, no? Altres el que fan és posar un tallafocs perquè no els hi agafin aquesta informació, no? Mm. Llavors, hi ha com diversos models, vam estar parlant d'aquests models i de quines possibilitats. Però, pel que fa a l'hiperlocal i a la premsa local, jo crec que en tot aquest panorama té una gran oportunitat precisament per això, no? Perquè té uns continguts molt micro, molt especialitzats, que només tenim nosaltres, no? Sí. I aleshores això és un valor superpreuat. Uh-huh.
0: Clar, i com s'aconsegueix això? Que sigui el valor més fiable en la IA, per exemple, a l'hora de fer consultes?
2: D'aquesta manera, de poder tenir molt la informació que saps que està buscant aquell motor, saps? O sigui, molt detallada, perquè digui, ostres, aquí està bé, això està bé, m'ho explica bé, no? I no donar moltes coses percebudes, sinó donar-ho tot molt mastegat, perquè aquestes màquines, a veure, tampoc molt intel·ligents no són, no? Ja. Llavors, has de saber una mica com posicionar-te perquè tu siguis com siguis la referència, no? Mm. Però també és veritat que s'ha de fer una mica de pedagogia a la gent, o nosaltres mateixos, quan estem buscant informació, de tenir pensament crític, no? I de no quedar-nos a les primeres respostes, de contrastar una mica, no? I sobretot, mira, això que dèiem de xupar la informació, els que li està passant pobres a la Viquipèdia, durant anys i anys, milers de persones han fet una feinada de gratis, altruista, per compartir coneixement amb la gent. Mm-hmm. I ara venen aquests motors i s'han descarregat tota la Viquipèdia i la fan servir per als seus negocis. Això és fort, també.
1: Totalment. Mm-hmm. Sí, sí. I això, cada vegada més, quan fas una cerca per internet, allò primer que te surt, et se cerca és intel·ligència artificial, quan tu no li has demanat tampoc en el teu motor de cerca que te tregui la intel·ligència artificial.
2: Sí, sí, per això és això. S'ha de fer com una mica, has de ser com molt proactiu i de dir, vale, vaig a mirar sota, no em quedo al mode IA. Però clar, el tema és que de passar, dic allò, a buscar informació tipus Tarzan en paraules clau, que també era antinatura, a poder conversar. Clar, hem humanitzat la màquina i això fa... Jo dic, estem parlant de l'enganxament, de la conducta addictiva cap a les xarxes socials, i el que ens hem de preocupar és per aquesta conducta addictiva cap al xat, perquè un cop li agafes aquesta inèrcia d'anar-li preguntant tot, fins i tot la teva vida privada a vegades, o emocional, hi ha una certa conducta també addictiva cap aquí, de preguntar-li tot i d'humanitzar-lo, i també s'ha de vigilar. Per tant, hem de tenir, o sigui, criteri. El que vam dir a la jornada, sobretot a l'hora d'aplicar la IA a les redaccions, que això, no?, de tenir ètica a l'hora de fer-ho servir, no? Per exemple, sí, fer continguts automatitzats a les redaccions, però amb criteri editorial, és a dir, que cada mitjà ha de decidir, així com fem el llibre d'estil, de quina manera redactem, hem de tenir un llibre d'estil de la IA, de dir, a veure, aquí farem servir la IA amb aquesta màquina, aquesta no, els models que estan ben entrenats, els que no, preservar la privacitat dels usuaris, supervisar les dades que fem servir, que no tinguin biaixos. És a dir, que tenim feina, que després aquesta feina que haurem fet ja ens servirà per fer el periodisme, al fons, contrastat de sempre, perquè hem de tornar a la base del periodista.
1: Ja,
2: no?
1: Però, Mariola, ja tenim prou feina en el nostre dia a dia. Sí. Havem-nos de breança intel·ligència artificial, haver-li de dir que si s'equivoca o no s'equivoca, que nosaltres hem de contrastar la informació de la intel·ligència artificial, si és que accedim a ella, com perquè encara va de fer una informació molt més mastegada, molt més... És a dir, com que haver de tenir aquesta feina extra perquè la intel·ligència artificial pugui agafar els teus continguts i mostrar-los a la gent. És que, clar... una locura.
2: No, jo crec que hi ha alguns continguts que és evident que els acabarà fent una màquina automatitzada, perquè a veure resumir informació de cada dia i fer-te en diverses versions, diversos redactats, ara és molt bèstia que digui això, però a curt termini això estarà automatitzat, o sigui, no ho farem les persones. Però llavors les persones han de quedar lliures per poder fer investigació, per poder fer temes propis, per engegar bones històries, perquè al fons el que triomfa al periodisme és parlar de persones, d'històries, de relats, no? O investigar què està passant al carrer. O, clar, moltes vegades ens perdem a les redaccions, ens quedem a dins i sortim a fora i hi ha una persona demanant diners, no? Ostres, mirem una mica què està passant en la societat dels temes, no? I no ens quedem una mica a la superfície el que ens dona la màquina, no? Tornar a recuperar aquest olfacte, no?, periodístic i fer periodisme de qualitat posant en valor el factor humà, no? És a dir, com més automatitzat estigui tot, més podem fer aquest paral·lelisme de poder fer el periodisme necessari, que fa molt temps que no fem.
1: Ja.
0: Clar, la IA també està canviant el periodisme.
1: També.
2: Total. Però per això l'hem de canviar cap a bé, però això depèn també de nosaltres, no? O sigui, ara passarà molt en la societat que amb el tema de la IA està tan en boca de tothom i està tan, que la fem servir, està tan accessible, tan fàcil, que el que hem de fer és no tornar-nos mandrosos, perquè aquest és el gran perill,
1: exacte,
2: no? De tornar-nos mandrosos i després no verificar el resultat que ens dona. Que la verificació en periodisme sempre ha sigut superimportant, no? Llavors, no donar per bo el primer que et dona, sinó contrastar i fer-la servir quan tu domines un tema, perquè el problema aquest, això, no? Quan s'inventa, si tu no saps res d'allò, ho dones per bo, no? Llavors, bueno, hi ha com unes alarmes i tot això és una mica el que ens van dir els especialistes. La Patrícia Ventura, per exemple, és molt interessant perquè ella el que ha fet és el codi ètic d'alguns dels mitjans, no? Per exemple, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals han fet com una mena de recomanacions pels periodistes a les redaccions. Clar, o sigui, estem finançant també les plataformes d'IA, segons com, no? Vull dir que els estem donant vidilla i és una qüestió de màrqueting, tot això, no? Llavors,
1: és feina. Sí, però enhorabona per aquestes jornades. Segur que van ser molt profitoses. No hem pogut extreure quatre conclusions. Anna Mariola Dinarès, moltíssimes gràcies. I fins una altra.
2: I sobretot això, tothom amb els ulls ben oberts, pensament crític, els deepfakes que es fan fet a mi, tothom que
0: si ho
2: fem, que posi, està fet a mi.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Adéu, petó.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Aracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. En aquest equip som més de coses que valen la pena que de fer pena, perquè de penes ja han estat ple el món. Ens va quedar gravat allò que ens contava Anna Pat Aguiló fa dos dijous a la seva secció Qui ho havia de dir? Si en el cristianisme Déu va treure del paradís Adán i Eva perquè purgassin el seu pecat i la seva pena, el Déu dels indis americans oferia el paradís als primers pobladors perquè el gaudissin. Els déus indis americans en el nostre equip. Avui hem preparat un programa per treure-us de pena, que la ràdio ens acompanya, és companyia i qui l'escolta no va a l'infern.

0: I som tot l'equip amb Antoni Cardell, el control tècnic, en Juny Cortés i Naina Marc. Aina, com anam?
1: Molt bé, anam molt bé.
0: Molt bé, sense penes.
1: Sense penes.
0: A tu que te venes cap si te dic la paraula pena?
1: A jo me veno cap aquest sentiment de tristesa, això que tot tenim tard o prest en qualque moment de les nostres vides i que moltes vegades molt serveix per créixer.
0: Mira, tu ja apuntes maneres, eh? Ara que xerrarem amb una psicòloga li demanarem això. I tu com has tret aquesta paraula en el carrer avui?
1: Idò, he decidit demanar per coses que valen la pena. Tu me mires i ja no nos queden secretos, però
2: si vaciles t'escribo un verso. Chiquita... Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: Que valgui la pena. El temps lliure.
1: Tu tens lliure?
3: Sí.
1: El disfrutes i...
3: Sí, tot el que puc.
1: És per tu algo que valgui la pena.
4: L'amor sempre val la pena.
5: Pues para mí algo que valga la pena es pasar tiempo con tu familia y con tus amigos y es algo que valoro.